0: Sens dubte. De fet, el que té d'interessant el concepte de dual avui, d'aquesta indústria dual, és que comparteix una base productiva, eh? I aquest és el punt a favor, que ha de jugar a Catalunya, no? Tenim molt coneixement, molta expertesa, i molt d'arrelament industrial en aquest sentit, i per tant, aquesta conversió, aquesta transició, hauria de ser factible. De fet, ja està passant, com deies, a Europa, eh? Tenim altres exemples de grans grups que estan fent aquesta evolució i molt més que en veurem en els propers anys. I, per tant, aquí Catalunya ha de saber jugar i ha de saber fer bé aquests itineraris per poder fer la reconversió, per poder tenir en compte, no?, aquestes noves possibilitats, que al final és negoci i, per tant, vol dir manteniment o creació de llocs de treball. Penseu que, clar, la indústria i la tecnologia dual cada vegada és més sincrònica, més convergent, eh? Abans pensàvem en una cosa híbrida, no? Tant pot servir en el món civil com amb algunes lleugeres modificacions pot servir en l'àmbit de la defensa o l'inversa. Avui no, avui ja neixen tots els avenços ja neixen amb aquesta idea de dual i, per tant, que es poden fer servir en els dos àmbits de manera sincrònica, no? A Europa tenim un gran exemple per explicar què és tecnologia dual, no? El cinturó de seguretat dels cotxes, eh? Neix en el context de la defensa i acaba a tots els vehicles del món. Per tant, un exemple molt clar d'aquesta evolució, una evolució que, repeteixo, cada vegada és més curta perquè cada vegada és més convergent i és més sincrònica. I, per tant, tot allò que pensem en un àmbit fàcilment és replicable en l'altre. Per tant, és des d'aquesta perspectiva que Catalunya ha de veure el potencial que té, que abans que no s'ho havia mirat mai així, diguem-ne, no? Però avui l'entorn és el que és i, per tant, si volem incrementar el pes industrial hem de tenir-ho molt en compte.
1: He citat, evidentment, l'automoció, però hi ha l'aeronàutica, i el sector espacial que Catalunya està sent puixant, i, evidentment, tot el sector de les tecnologies digitals, de la ciberseguretat, hi ha una pila d'àmbits en els quals hi ha aquesta tecnologia dual. M'aixecava el dit la Iva, que li volia preguntar alguna cosa al senyor Torrent.
2: Sí, d'alguna manera semblava que ho apuntàvem, però en el PEM de l'any passat el gran problema de les indústries catalanes va ser efectivament que no van ser concessionaris de primer grau. Podien acabar sent concessionaris de segon o tercer grau, però no eren els directament concessionaris de tota aquesta inversió de l'Estat. I el que diuen les indústries, les empreses catalanes que poden participar de moment en aquest sector, és que ens falta un gran campió, un Indra, un Santa Bàrbara, que serveixi de catalitzador, de captador d'aquestes grans inversions i que faciliti la creació de tota aquesta xarxa industrial que hauria de ser nova a Catalunya. Ara parlàvem de SEAT, de Ficosa, però no són empreses, no són firmes que hagin verbalitzat la voluntat de convertir-se en aquest gran campió. El tenen ja visualitzat?
0: Bé, jo crec que hi ha dues vies, eh? Una, efectivament, és intentar ajudar a construir un gran campió a nivell estatal i a nivell europeu. Aquí jo entenc que les possibilitats sobretot passen per tecnologies més emergents, que no estan tan assentades o tan madures en la base tecnològica de defensa, perquè òbviament això en genera més oportunitats i al mateix temps Catalunya té potencial en aquest sentit. New Space, temes de ciberseguretat, comunicacions, tota aquesta part més tecnològica, hi ha empreses amb potencial i capacitats realment per arribar a ser campions a nivell no només estatal, sinó europeu. El que passa és que això necessita un temps, necessita un recorregut i, per tant, no és d'avui per demà. Hi ha una altra estratègia que ha d'anar combinada amb aquesta necessàriament, que és, efectivament, podem posar l'exemple de Ficosa i tants altres, eh? En l'estudi són unes 800 empreses, cadascun al seu nivell, però que tenen també la capacitat de ser proveïdors d'aquestes grans tractores que són les que articulen les cadenes de valor perquè són les que tenen els contractes. I aquí també hem d'ajudar a que aquestes empreses es posicionin efectivament com a proveïdors de les grans i, per tant, puguin generar contractes a partir d'aquests PEM, que és veritat que no han arribat a Catalunya, però que d'aquesta manera també poden tenir un impacte a la nostra economia.
1: La Sara vol fer una darrera pregunta breu, sisplau.
3: Sí, senyor Torrent. Disculpi perquè li faré una pregunta més de caire polític, però bàsicament és si vostè creu que Esquerra Republicana avala aquesta aposta industrial, perquè s'ha posicionat en contra d'un augment de la despesa en defensa, Junqueras ha verbalitzat que Europa ja està destinant prou recursos i que els diners públics s'han de destinar a polítiques socials. Per tant, vostè creu que és còmode defensar aquesta aposta dins d'Esquerra Republicana?
0: Miri, jo desenvolupo la meva activitat professional, que és la que estic fent en aquests moments, que té un fil conductor, abans ho dèiem, amb l'agenda que sempre he intentat desplegar des del punt de vista institucional, que és aquesta voluntat d'industrialitzar, de reindustrialitzar Catalunya, i evidentment em centro doncs amb el que jo puc aportar a nivell professional. Les lectures polítiques ja no em corresponen a mi. Jo ja no estic, com deia al principi, en primera línia, tinc evidentment les meves opinions i el meu criteri, l'aplico en el meu dia a dia, evidentment, però ja no em correspon a mi fer aquest tipus d'anàlisis des d'un punt de vista polític. En tot cas, insisteixo, la meva aportació professional té també aquesta voluntat d'ajudar al país a avançar des d'un punt de vista de creació d'activitat, de creació de llocs de treball, etc.
1: Roger Torrent ara mateix és fundador d'aquesta consultora que en defensa, que es diu Dualis, al voltant d'aquesta indústria pujant, i una de les persones que ha estat al darrere d'aquest estudi de la Cambra de Comerç. Senyor Torrent, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
5: RAC1. Escolta, ve a dir una cosa que l'he de dir públicament.
1: Sí,
5: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano molt disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
1: Van ser 4.
3: Quatre!
5: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, cisanyisme.
1: Que m'agrada puntualitzar...
5: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
1: Sí, exacte.
5: Hem d'anar acabant.
6: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
7: RAC 1.
6: Tots som un milió.
1: 11 i 18 minuts. Hola, pantalleros, bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
1: Estem amb les vostres històries bon dia, i...
9: Les nostres bon mogudes.
1: Les vostres mogudes, sí, sí.
9: Després,
1: un dia
9: Hem de parlar, eh?
1: Un dia, sí, sí que hem de parlar. Sí. Un dia s'obrirà el micròfon a destemps i tindrem problemes greus.
9: Per part d'Antoni, segurament.
1: És així. Serà...
9: Si no és una oferta.
1: Abans de...
9: Te l'ha mejorat.
1: Abans de... Un moment. Abans de començar les pantalles i parlar de cinema i de sèries i tot això, posa'm música, home, posa'm música.
10: Ara. Amunt. Constantí em fa patir.
11: Hey! Amunt tot ell!
9: Vinga, eh!
11: A plaça Catalunya!
9: Vinga!
11: A saltar Catalunya!
9: A plaça Catalunya!
1: No, a la plaça Catalunya no. Perquè avui els Pets arrenquen la segona part de la gira cantant les 40, per celebrar els 40 anys de trajectòria.
9: Unes entradetes, no?
1: No comencis, no tinc d'entrades de res. Calla. Durant la primera part van repassar els 4 discos més emblemàtics de la carrera i avui donen el tret de sortida de la segona part de la gira amb concert, efectivament, a Constantí, al poble natal, on reviuran temes mítics de la seva història, com aquest.
12: Cap al vespre és quan...
1: Bo, això és tremendo.
12: Estàs com a cansat.
1: Quina veueta el Gavaldà aquí, eh?
9: No saps...
1: Amaca. Amb aquest Amaca, entre. Sí. O bé aquest extraordinari...
12: I al costat del llit enganxat amb Blutac i el retrat teu amant.
1: Aquest Blutac, increïble, una de les millors cançons dels Pets. I no sé si està allò a la carretera, si s'ha llevat a Constantí o no, però tinc en línia Lluís Gavaldà. Què tal, Lluís? Bon dia.
13: Bon dia, bona hora.
1: Un aplaudiment per ell.
13: Bravo, bravo, Lluís. Bravo. No.
1: Bravo.
13: No aplaudiu tant perquè jo es vaig venir. El que voleu és entrades per avui.
11: Que bé ens
9: has llegit, Lluís.
11: Sí, senyor.
13: Us tinc més controlats que per què.
9: No, la primera, eh?
13: No, i més que res tu, Mundó.
1: No, jo no.
9: Ara.
13: Cada any fas igual.
1: No.
9: Menys mal, per sant.
13: Arriba a l'última hora, a misses dites, i llavors, ei, que vinc amb 4 col·legues.
9: Sí. Si pot ser de backstage, Lluís, de backstage.
1: És veure.
9: Sí, tan grit.
14: És la persona que millor ha llegit el Via Lliure.
1: Sí, no,
14: en dues frases ho ha dit tot.
1: No.
13: Exacte. No diguis que és així. Que vinc jo a emprenyar-te el teu programa. Sí, no.
1: Home, però què estàs fent ara? Has entrat així com, saps? Com el Jimmy Jam, ara. Saps?
13: Sí.
1: Com estàs?
9: No li diguis Jimmy Jam, desgraciat.
1: No.
13: M'estàs comparant amb Jimmy
1: Jam? No. Com estàs, Gavaldà? Com estàs?
13: Bé, molt content.
1: Home, això, a Constantí serà fort, això.
13: Sí, sí, que passa que té la seva cosa, tocar el poble.
1: Per què?
13: Perquè, home, doncs perquè quan toques a qualsevol lloc, tal qual acabes, marxes, i llavors no saps si ho has fet bé o malament.
1: Clar.
13: Però clar, Constantí no. A Constantí l'endemà la gent, els padrines vindran i diran: nen, ahir desafinaves una mica, eh?
1: Perquè tu has dormit a Constantí ja avui o no?
13: No, bueno, estic al costat, estic aquí al Tafulla, però ara, d'aquí una estoneta, me'n vaig cap allà, ja, a veure com està l'ambient.
1: Constantí va ser el primer lloc on vau tocar, o no?
13: Sí, va ser el primer lloc, i llavors va bé que ara, doncs, com que ara ja pleguem, doncs acabarem també a Constantí, i així tancarem tot el segle. Que no, home, que no pleguem, que ja t'agradaria, però no.
1: Jo mai, però bé, per un Xavi. Moment he obert els ulls com dient, a veure si m'està donant un titular ara.
13: Exclusiva mundial. Bueno, a veure, ja et dic, ara ja no es fa això. Ara el que es fa és dir que plegues, però ara, avises un any abans.
1: Exacte.
9: I vas farem, i vas concerts a l'Estadi Olímpic.
1: Farem
13: exacte.
1: Dues gires de comiat. Una al 2027, al 2028, i després ja veurem.
13: Exacte, i després esperes dos anys més i tornes.
1: Va.
9: Escolta, Lluís, està tot venut avui?
13: Sí, bueno, està tot venut, però al final, com que l'espai és gran, hem decidit ampliar i fotre 200 entrades més.
1: Què dius ara?
9: Hòstia, abans, mira, Mundó ens ho posa, sí. Ens ho posa, pues que siguin 195.
1: No, no, no comencis a rascar, tu, de veritat t'ho dic. No, però, en tot cas, Lluís, avui és el primer dels concerts, però ara, que a més ja vau fer molt d'èxit el Cantant les 40 amb aquells quatre discos, a partir d'ara què és? O sigui, la resta, aquesta nova gira, són els discos que no heu fet?
13: Sí, és una tria dels 9 discos que no vam tocar l'any passat. I llavors, entre aquesta tria, hem posat una mica una barreja de les cançons com les que has posat, que són, s'han de posar, i per altra banda també n'hem posat 3 o 4 d'aquestes que dius, hòstia! O sigui, em pensava que era de l'Exambusto, aquesta, saps?
1: Com quina? Aquesta és així una sorpresa?
13: Sí, home, ara t'ho diré.
1: No, ja m'ho veig.
13: És sorpresa, home, és sorpresa.
1: Escolta,
13: vine.
1: No, ja vindré, però si m'has d'insultar per venir, doncs no sé.
13: No, home,
9: saps què
13: no,
9: vols,
13: no,
9: Lluís? Que li posis un Uber. No, no, dit, eh? Un Uber. Jo veig si el Gavaldà em posa un Uber
1: no,
9: a Barcelona.
1: No, deixa'm estar.
13: Nosaltres te posem un Uber i te posem una limusina i el que convé.
9: Sí, vinga, mira.
13: Bravo!
9: Ja ho tens, Xavi, ja. No, a quina hora? No, a les 5, no, no, a Francesc Macià.
13: No, només el Bundo, Valtros no.
9: Jo ho dic, Valtros no.
14: No tenim categoria per...
9: Vale, Gavaldà, ok.
1: Escolta, Gavaldà, una última cosa. Com et sents 40 anys després, abans de pujar a un escenari? Continues tenint aquell neguit, aquella cosa, o què?
13: Doncs mira, ara ho estava parlant amb la noia amb qui he parlat quan m'han trucat per fer l'entrevista, i m'he preguntat el mateix, i vaig nerviós. L'Eva, i dic, estic nerviós com una mala cosa. Diu, no!
9: Però si... T'ha posat més nerviós, Eva Jou.
13: Hauries d'estar amb els anys que fa i tot això... I no marxa. I a mi sembla que va bé que no marxi, eh? No, perquè si tens una mica de coquet, vol dir que t'importa el que fas.
1: Clar, això és així. Però llavors vol dir que pateixes, eh?
13: Sí, bueno, a veure, tampoc no sigui una cosa d'allò, però sí, estic neguitós i tinc ganes de que comenci ja. Llavors ja em passa tot.
1: Et passa quan has cantat la primera nota o quan passa? O el primer aplaudiment?
13: Sí. El primer aplaudiment. Els pujar a l'escenari, allò és com un espai segur per mi.
1: Clar.
13: Perquè, no sé per què, però allà m'oblido de lo neguitós que sóc i el que em menjo al cap sempre, allí sóc feliç. Després de la putada és que s'acaba el concert i torno a ser jo.
1: El Gavaldà i companyia, Els Pets, a Constantí, amb l'inici d'aquesta nova gira dels Cantant les 40, amb la resta de discos que no van fer l'any passat, però que van tenir un èxit...
9: Com hem quedat, al final?
1: Fantàstic. No hem quedat de cap manera. Tu no vas al lloc.
14: Limusina.
1: Ni limusina ni limusona.
9: Mi tan grida, no, de Toni García.
1: Ni tan grida, res.
14: Vidres tintats.
13: I una ampolla de Benjamín per cada...
1: Ah, sí, home!
9: Bravo, Lluís!
1: Que vagi bé!
9: Els Pets forever, tio!
13: Sí, interessants.
1: Una abraçada, Gavaldà.
13: Adéu.
1: Ai, que grans que són. Eva Jou està cantant totes les lletres.
9: Et dic una cosa, tant de bo faci la biopic i serà el coixet. No s'acudeix millor.
1: No.
9: La biopic del
1: Pérez. Re, dos minutets i de seguida arrenquem pantalles, va.
7: Esteu escoltant...
8: Els millors moments del Via Lliure.
1: 11 i 18 minuts. Hola, pantalleros, eh? Bon dia.
7: Bon dia, bon dia, Xavi.
1: Les vostres històries bon dia, i...
14: Les vostres bon mogudes.
1: Les vostres mogudes, sí, sí.
7: Fabriques...
1: Un dia
9: hem de parlar, eh?
1: Un dia, sí, sí que hem de parlar. Sí, un dia s'obrirà el micròfon en, a destemps i tindrem problemes greus.
14: Per part d'en Toni, segurament.
9: Si serà... no és una oferta.
1: Abans de...
9: Te l'ha mejorado.
1: Abans de... Un moment. Abans de començar les pantalles i parlar de cinema i de sèries i tot això, posa'm música, home, posa'm música.
10: Ara.
14: Amunt, amunt.
10: Constantí em fa patir.
11: Hey! Amunt tot ell!
9: Vinga, eh?
11: Vinga, Catalunya!
9: Vinga!
11: A saltar, Catalunya!
9: A saltar, Catalunya!
1: No, a la plaça Catalunya no. Perquè avui els Pets arrenquen la segona part de la gira cantant les 40, per celebrar els 40 anys de trajectòria.
9: Unes entradetes, no?
1: No, no comencis, no tinc d'entrades de res. Calla. Durant la primera part van repassar els 4 discos més emblemàtics de la carrera i avui donen el tret de sortida de la segona part de la gira amb concert, efectivament, a Constantí, al poble natal, on reviuran temes mítics de la seva història, com aquest.
10: Cap al vespre és quan...
1: Bo, això és tremendo.
10: Estàs com a cansat.
1: Quina veueta el Gavaldà aquí, eh? No
14: saps... Amaca.
1: Amb aquest Amaca, eh? Sí. O bé aquest extraordinari...
10: I al costat del llit enganxat amb Blutac i el retrat teu amb...
1: Aquest Blutac, increïble, una de les millors cançons dels Pets. I no sé si està allò a la carretera, si s'ha llevat a Constantí o no, però tinc en línia Lluís Gavaldà. Què tal, Lluís? Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
1: Un aplaudiment per ell.
8: Bravo, bravo, Lluís. Bravo. No.
1: Bravo.
8: No aplaudiu tant perquè jo es vaig venir. El que voleu és entrades per avui.
1: Que bé ens
9: has llegit, Lluís.
8: Sí, senyor. Us tinc més controlats que per què. Perquè...
14: No, la primera, eh?
8: No, no, i més que res tu, Mundó.
1: No, jo no.
9: Ara.
8: Jo no. Cada any fas igual.
1: No.
9: Menys mal, per sant.
8: Arriba a l'última hora, a misses dites, i llavors, ei, que vinc amb 4 col·legues.
9: Sí, sí. Si pot ser de backstage, Lluís, de backstage.
1: Sí, tan grit.
14: És la persona que... És la persona que millor ha llegit el dia lliure.
1: Sí, no, no.
14: En dues frases ho ha dit tot.
1: No.
8: Exacte. No diguis que no, que és així. Que vinc jo a emprenyar-te, jo. Que vinc jo a emprenyar-te el teu programa, eh?
1: Home, però què estàs fent ara? Has vingut, has entrat així com, saps? Com el Jimmy Jam, ara. Saps?
8: Sí.
1: Com estàs?
9: No diguis Jimmy Jam, eh, desgraciat.
1: No.
8: M'estàs comparant amb Jimmy
1: Jam? No. Com estàs, Gavaldà? Com estàs?
8: Bé, molt content.
1: Home,
8: content.
1: Això, a Constantí serà fort, això.
8: Sí, que passa que té la seva cosa, tocar el poble.
1: Per què?
8: Perquè quan toques a qualsevol lloc, tal qual acabes, marxes, i llavors no saps si ho has fet bé o malament.
1: Clar.
8: Però clar, Constantí no. A Constantí l'endemà la gent, els padrines, vindran i diran: nen, ahir desafinaves una mica, eh?
1: Perquè tu has dormit a Constantí ja avui o no?
8: No, bueno, estic al costat, estic aquí a Altafulla, però ara, d'aquí una estoneta, me'n vaig cap allà, ja, a veure com està l'ambient.
1: Constantí va ser el primer lloc on vau tocar, o no?
8: Sí, va ser el primer lloc, i llavors va bé que ara, doncs, com que ara ja pleguem, doncs acabarem també a Constantí, i així tancarem tot el segle. Que no, home, que no pleguem, que ja t'agradaria, però no.
1: Jo mai, però per un moment he obert els ulls com dient, a veure si em va estar donant un titular, ara...
8: Exclusiva mundial. Bueno... A veure, ja et dic, ara ja no es fa això. Ara el que es fa és dir que plegues, però ara, avises un any abans.
1: Exacte.
9: I vas concerts a l'Estadi Olímpic.
1: Farem
8: dues
1: gires d'acomiad. Una al 2027, al 2028, i després ja veurem.
8: Exacte, i després esperes 2 anys més i tornes.
1: Va.
9: Escolta, Lluís, està tot venut avui?
8: Sí, bueno, està tot venut, però al final, com que l'espai és gran, hem decidit ampliar i fotre 200 entrades més.
1: Què dius ara?
9: Hòstia, abans, mira, Mundó, ens ho posa, pues que siguin 195.
1: No comencis a rascar, tu, de veritat t'ho dic, eh? No, però, en tot cas, Lluís, avui és el primer dels concerts, però ara, que més a més ja vau fer molt d'èxit el Cantant les 40 amb aquells 4 discos, a partir d'ara què és? O sigui, la resta, aquesta nova gira, són els discos que no heu fet?
8: Sí, és una tria dels 9 discos que no vam tocar l'any passat.
1: Mm.
8: I llavors, entre aquesta tria, hem posat una mica una barreja de les cançons com les que has posat, que són, que s'han de posar, i per altra banda també n'hem posat 3 o 4 d'aquestes que dius, hòstia,
13: Pues si em pensava que era de l'Exambusto, aquesta, saps?
1: Com quina? Aquesta és així una sorpresa?
13: Sí, home, ara t'ho diré.
1: No, no, ja, ja, ja m'ho veig.
13: És sorpresa, home, és sorpresa.
1: Escolta...
13: Vine, vine.
1: No, ja vindré, però si m'has d'insultar per venir, doncs no sé.
13: No, home,
9: saps què vol, Lluís? Que li posis un Uber. No, no, un Uber. Si el Gavaldà em posa un Uber a Barcelona.
1: No, no, deixa'm estar.
13: Nosaltres te posem un Uber i te posem una limusina i el que convé.
9: Vinga, mira, bravo!
13: Ja ho tens, ja ho tens, Xavi, ja ho has aconseguit.
9: A quina hora? A les 5, a posar Francesc Macià.
13: No, només el Bundo, Valtros no.
9: Jo vol dir Valtros no.
14: No tenim categoria per...
9: Vale, vale, Gavaldà, ok.
1: Escolta, Gavaldà, una última cosa. Sí. Com et sents 40 anys després abans de pujar a un escenari? Continues tenint aquell neguit, aquella cosa, o què?
13: Doncs mira, ara ho estava parlant amb la noia amb qui

0: Estic venent casa meva i no me'n surto.
1: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
2: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
3: Tres tintes.
4: I una ampolla de Benjamín per cada...
5: Ah, sí, home!
4: Bravo,
5: Lluís!
4: Bravo, Lluís! Bravo, Lluís!
5: Que vagi bé!
4: Els pets forever, tio.
3: Interessants,
5: que sou interessants. Una abraçada, Gavaldà.
6: Adéu.
5: Adéu. Ai, que grans que són. Eva Jou,
4: tant de bo,
5: està cantant totes les lletres. Et dic
4: una cosa, tant de bo faci la biopic i saber el cuixet.
5: No
4: s'ha acudit?
5: No, no, no.
4: La biopic del pet.
5: Re, dos minutets i de seguida arrenquem pantalles, va.
7: Patates Sant Tomàs us ofereix aquest espai.
8: Quines ganes.
9: Amunt, eh? Vinga, tothom a ballar.
5: Amunt les patates, Sant Tomàs.
9: Vostè també, el castell assegut al darrere.
5: També, també. Si les proves, no ho deixaràs. Blai Morell, bon dia.
10: Bon dia, Xavi.
5: Òscar Broc, bon dia.
10: Bon dia.
5: Toni Garcia, bon dia.
11: Oh!
5: Oi, oi.
9: Ha tornat la bèstia.
5: La que no ha tornat és una altra, que no la veig enlloc, eh?
10: No és. Està a la distància.
5: Ah, mira-la. Noé, escrivà, no bon dia, eh?
4: Que arribes o no arribes, Noé?
12: Bon dia.
4: Has caigut com jo.
5: Està lluny, pobreta.
10: Han fet tots els deures per això, eh? Han fet tots els deures. Ho ha vist tot aquesta setmana.
12: Sí, sí, sí. Sí, sí. A tope.
5: Tot bé per això, no?
4: Escolta una cosa,
5: Xavi. Tot bé, dic...
12: Tot sí, tot bé. Estic, ara mateix estic dins d'un cotxe mentre plou fora.
5: Molt bé.
10: El
5: millor lloc.
4: Seria pitjor que siguessin fora.
5: Sí, sí.
4: Epa.
5: Sí,
4: mentre plou dins.
12: Però s'escoltaria pitjor, jo llavors.
5: Sí. Què volies, Toni, a veure?
4: No, que aquest matí Broc i jo ens hem emocionat. Ens hem emocionat escoltant la ràdio perquè has dit la setmana que ve...
5: Què?
4: El lliure el dissabte es farà des de la Sagrada Família.
5: Sí, a partir de les 12.
4: No, Broc i jo hem dit... Ei,
10: jo no he sentit a partir de les 12.
4: Jo
10: a
4: la primera cunya no ho he sentit. No ha sigut això, no ha estat això. Com sempre, enganyant i manipulant. Com fa aquest programa habitualment. Ah.
10: Exacte.
4: Doncs, d'acord, llavors hem dit a Blai, hòstia, Sagrada Família, i he dit no.
5: Evidentment no.
4: I hem dit, com que no?
12: Sí, sí, clar.
5: No, evidentment.
4: Però no ens heu fet la possibilitat de, com a mínim, anar allà.
10: Que no.
5: Tu imagina't que... No, home, que no.
10: Ens ha tallat, és a dir, una guillotina, no.
4: Clac.
5: Home, clar que no.
10: Ha sigut...
12: Però ha sigut... Ha sigut...
10: Taxatiu.
4: La lletala Morell.
10: El Pantalles, a vegades, a les 12 encara està...
4: Sí, clar.
10: Per tant, Pantalles entra.
12: Sí, cert.
10: Pantalles entra.
9: Som-hi. Vinga, Toni, ja hi som. Sagrada Família.
4: Sí, som,
5: però si tu vivies allà al costat.
4: Per això, cony! Tampoc aixecar 10 minuts abans i venir, hòstia, no ets agafar el 7!
5: No, no.
10: Si no agafes el 7, Toni.
4: No ets agafar el 7!
5: Això per... Una cosa. No cridis.
10: Deixi'm el braç.
5: Deixi'm el braç, senyor. Pels pocs privilegiats que podran venir, perquè les places són molt limitades, recordeu... Calla un moment, que puc explicar algú, no, el meu programa.
4: Quatre guardades.
5: Calla. Per favor. Hosti, tu.
10: Talla el micro.
5: Pot dir res.
4: Quatre guardades.
5: Si voleu anar-hi... No, vosaltres no. Via lliure, @recu.net. Missatge de correu electrònic amb el assumpte oients SF de Sagrada Família i poseu les vostres dades, nom, telèfon, etc, etc. I llavors ja us confirmarem, perquè hi ha molt poca gent que pot entrar i l'espai és molt reduït. I a més, ja ho hem dit, que després els deixaran anar per la Basílica a fer la visita, que és una cosa
10: increïble,
5: extraordinària.
4: Oh, d'acord, no heu fet, aquí no hem d'estar allà.
5: No heu de ser-hi.
12: Sí, com per deixar-vos a vosaltres allà per
4: la... Noé, tu calla, eh?
5: A veure, que
4: sento sempre...
5: A veure, Toni, fa olor de nou, allò.
4: Sí.
5: O sigui, allò ho estan acabant, ara. Com perquè aneu vosaltres a muntar un lío. Ja.
4: Però si només volem veure-ho.
5: No.
10: Millor
5: no.
10: Que estigui més rodat, no? Que estigui més rodada la Sagrada Família. Ja, ja vindrem quan estigui més rodat.
5: Porta 200 anys.
12: Que ja portis uns cops a sobre.
4: Des d'acabar la bugaderia, Broc, perquè s'ha arribat a tancar la
5: rentadora. No tindrem temps de parlar de gaires coses, però, Broc, m'han dit que ara t'has convertit en un fanàtic de la bugaderia.
10: Les bugaderies de barri, d'aquestes de... Sí, sí, se m'ha espatllat la rentadora.
4: No saps la turra que està donant.
10: I recomano a la gent que vagi a la bugaderia.
12: Tota la setmana, eh?
4: Tota la setmana.

0: Manu, la gent... M'ha salvat la vida. És a dir, és el millor que m'ha passat des del setembre.
1: Sí, però... T'han passat poques coses.
2: No,
1: al revés, Xavi, li han passat moltes coses.
3: Les dutxes fredes també van ser el que et van canviar la vida.
4: Ja n'hi ha dutxa freda, no? Però perquè no ho comentes.
3: Ah, clar, és que aquí canvies cada setmana.
1: No em desvieu el tema. El tema és que vas a la bugaderia i se t'ha il·luminat el món. M'han dit que hi passes el dia a la bugaderia.
0: Passo el dia, faig amics, no, socialitzo amb la gent de veritat.
3: Ostres,
0: i et diré més.
1: No estic... És el teu club social.
0: És el meu club social, a més és hipnòtic. M'agafo el meu llibre, les llums fan com pampallugues. Són llums que no funcionen gaire bé, fan com pampallugues. Estàs llegint el llibre com a un estat de psicodèlia estrany i aleshores el soroll de les rentadores va fent...
1: Quina bugaderia més gran que vas... Està molt en boga, això, eh?
0: Està molt... És relaxant, de veritat.
2: A la meva bugaderia no passa aquesta
1: cosa. Tu també hi vas, a la bugaderia?
2: Sí, sí.
3: L'altre passat... Hi ha un club de gent que va a la bugaderia.
2: No, jo estem en contra. Jo fa un parell d'anys que vaig a la bugaderia.
3: Som la resistència.
0: He de dir una cosa. És barat? La rentadora funciona molt bé i no has de pagar...
2: La secadora encara funciona millor.
0: No has de pagar ni sabó ni suavitzant perquè va inclòs. És a dir, i després tens una secadora que tampoc cal que estenguis la roba. Jo crec que t'estalvia molts problemes a un preu molt raonable i no has de comprar, evidentment, una rentadora que s'espatllarà al cap de dos.
3: Escolta'm una cosa. Tens accions a la bugaderia o alguna cosa o què?
0: Cap ni una, perquè no estic fent cap propaganda de cap bugaderia.
4: És que, clar, perquè estàs oberta que et facin ofertes totes.
0: Estic oberta a qualsevol bugaderia.
1: Saps què t'envies? Vagis més a la bugaderia que al cine, Broc, em sembla increïble.
4: És veritat, és veritat.
1: Mirant la roba com gira, més que a les pel·lis.
4: De fet, què ens envia la setmana passada?
1: Fan aquest soroll o no? Són així de...
0: Oh, aquest soroll m'encanta, Xavi. No, perquè quan portes un quart d'hora ficat en aquest soroll, comences a veure coses rares, eh?
1: Ja.
0: Quan portes un quart d'hora és com ayahuasca.
4: Tu veus coses rares ja normalment, eh, Broc?
0: És com un viatge d'ayahuasca.
4: Saps què ens envia la setmana passada? No és broma, no he tret...
1: Mira, ara.
0: Ara puja.
1: Què? Què us va enviar?
4: La setmana passada
1: ara hi ha la rentadora,
4: un vídeo de la rentadora durant voltes i ell fent...
1: Va, prou. Podem començar o no?
2: Vinga.
1: 11 i 34 minuts.
4: Calleu.
1: Calleu ja. 11 i 34 minuts, va, arrenquem pantalles. Anem per feina. Para ja la rentadora.
0: No,
1: per si us plau. Amb les estrenes a sales, la pel·lícula més esperada i de la que més s'ha parlat les últimes setmanes és... Pel·lícula, la continuació, vaja, una pel·lícula estrenada fa 20 anys amb Meryl Streep i Anne Hathaway com a protagonistes, es diu El Diablo Viste de Prada 2.
5: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
1: No, val, abans de que em digueu què us ha semblat aquesta, us va agradar l'anterior, la 1?
2: Sí.
4: A mi sí,
2: m'agrada molt.
3: És icònica.
1: Està bé, val.
4: Jo vaig passar estupendo amb la primera.
0: És que no sé...
3: A mi la primera pel·li em sembla icònica.
0: Sí, és icònica, però també, no sé, suposo que has d'entendre una mica, t'ha d'agradar tot això de la moda i tal, és un món que a mi no em diu absolutament res.
4: Em costa... Però tu t'agrada de les rentadores.
0: Aquests personatges extremats del món de la moda que ens presenta el cinema, a mi no em fa gràcia, però bé, endavant.
1: Però la primera, a la resta, per tant, els hi va agradar.
2: Sí, està prou.
1: Està prou bé. La segona...
4: No.
1: No, eh?
4: No.
3: Jo us deixo a vosaltres, perquè tinc una opinió diferent.
1: Vale, perfecte.
4: No. A veure, primer...
1: Sí, perdona, la primera era... Sí, no la vaig veure.
4: La primera és la història d'una noia, no?
1: Anne Hathaway.
4: Aprenent d'escriptora o que vol ser escriptora.
3: Una periodista, sí.
4: Sí, però escriptora. Periodista, o sigui, com a escriptora, perquè ella vol estar al New York, era a l'Atlàntic i tal, que és una cosa que mencionen força vegades, és a dir, periodista més en el mit de l'escriptura, que no passa el periodisme. I llavors li sorgeix l'oportunitat, per casualitat, de treballar per una dona molt poderosa, no?, que és Miranda Priestly, que és bàsicament una espècie de clon, no?, de la...
1: Anna Wintour, no?
4: De l'Anna Wintour. L'Anna Wintour, que és ara la directora general de Condé Nast i que era la directora de Vogue, no?, i que es considerarà la persona més important del món de la moda al món. És a dir, la tia més influent en l'univers de la moda a tot el món, globalment.
1: Tot el que deia, tot el que escrivia...
4: I que també se la considerava una dictadora completament boja.
1: Ah, sí,
4: una senyora que va demanar, com haver un huracà a Miami, que obrissin l'aeroport per portar-la a ella. O sigui, és una senyora que estava completament encarada, no? La senyora que et deia...
1: És viva, encara.
4: La senyora que et deia...
1: Sí.
4: Però ara ja està com... Està més lluny d'aquest món. Ara està com dirigint, com d'empresària i tal... I la prova de que aquesta pel·li és molt més inofensiva que l'altra és que en aquesta ocasió ella mateixa ha fet promoció de la pel·li, la prova Anna Wintour. I aquí vaig. Aquesta pel·li és més o menys, no és que no sigui entretinguda, però és completament inofensiva. Mentre que la primera no ho era tan inofensiva. Però la primera t'ensenyava un personatge que era aquesta noia que es feia, que era com la secretària d'Anna Wintour, no? De Miranda Priestly, i totes les putades que li arribava a fer, no? En el desempenyo d'aquest lloc, no? Com ella treballava, interaccionava amb aquesta senyora que està com una regadera, no? Bàsicament. I que també...
1: I ara representa que la segona part és que estem a prop de la jubilació.
4: La segona part hi ha un conflicte amb l'era digital, amb la modernització de les revistes en paper ja no es venen, hi ha una reflexió molt sui generis també, molt tirada, en fi,
3: Amb pinces, no profunditzar.
4: Amb pinces, sense profunditzar, però insisteixo, el problema per mi és que el gran dolent, no, i ben dibuixat de la primera part, que era el personatge de Meryl Streep, aquí està completament desdibuixat i és com simpaticot. I a mi això em rebenta una mica, perquè crec que la primera, si tenia una part que anul·lava la frivolitat, no, que desprèn qualsevol cosa sobre el món de la moda, és que l'engranatge dramàtic de la pel·li funcionava bé perquè veies una persona que no estava bé, o sigui, que era una psicòtica. I en aquí és més simpaticota. I a mi això em molesta molt.
1: A tu, Blai, què?
6: No, a mi tampoc m'ha fet el pes. Sí que és cert que normalment les seqüeles tardanes, com aquesta, que siguen 20 anys en fer-se...
4: Però en aquest llibre ja era bastant dolent,
6: No, jo el llibre no
3: llibre
6: he
3: llegit,
6: Toni.
3: Sí, és molt dolent.
6: De vegades fan servir excuses molt barates per poder tornar aquí. Jo crec que s'ocorren, entre cometes, una miqueta més, però no gaire. I jo crec que la història es mereixia, hòstia, que s'ho haguessin currat més, sobretot a nivell de guió. No té l'espurna que tenia la primera peli, aquell encant bitxi que li diuen, aquell malèvol, aquella mala llet que tenia la primera pel·lícula, aquí, com diu el Toni, s'esvaeix d'alguna manera amb el personatge de la Meryl Streep, que sí que és cert que continua sent la jefa, l'autèntica jefa, però el seu personatge no és tan punyent com era aquella primera pel·li. Jo crec que aquesta, li podíem dir que el diable no viste de Prada, sinó de Stradivarius.
0: De Bershka.
1: I la Noe, què? A tu dius que és diferent, penses diferent.
3: A veure, penso diferent perquè estic d'acord, a mi de fet el que més em va molestar és que han suavitzat moltíssim el personatge de la Miranda, jo això estic totalment d'acord, aquí no la veus com una dolenta màxima sinó que la veus molt més tubeta i això sí que es carrega una mica l'esperit, però per una altra banda, havent vist la de continuacions que es fan d'aquestes tardanes i tal, jo crec que aquí... Mira, no està malament, és veritat que és una pel·li que és pur fanservice, copia l'estructura de la primera pel·lícula fil per randa, però és que jo m'ho vaig passar bé, o sigui, és que vaig estar gairebé 2 hores veient la pel·li, m'agrada molt el món aquest de la moda, m'agraden els cameos que fan molts personatges que no destriparé quins, és que m'ho vaig passar bé. Llavors, jo aquí crec que si ets fan de la primera i vas una miqueta sense pretensions de, ostres, trobaré un clon tan icònic com la primera, crec que si tens les expectatives una mica més rebaixades, t'ho pots passar molt bé.
1: Val.
4: Pensa també...
3: I no et decebrà un nivell que diguis, ostres, quina merda de pel·lícula acabo de veure, això no.
0: Perdona, no,
4: que podria passar.
3: No crec pas que sigui una mala pel·li. És veritat que no és el que va ser la primera que a mi em va encantar.
4: Només jo crec que hi ha una cosa que et demostra que la pel·li aquesta no té la potència a l'altra, jo coincideixo amb la Noe que la pel·li a mi no em sembla avorrida, em sembla una pel·li entretinguda, no em sembla dolenta, però la primera pel·li té una cosa, té el moment aquell de l'azul cerúleo, que és quan la Meryl Streep explica com un color que tu tries en un despatx de Vogue, després el veus que el porta una senyora de Calasparres, no, pel carrer, i et diuen, tot el que portes tu ara ho hem decidit en aquest despatx fa 5 anys. No? Que em sembla una reflexió molt interessant sobre la potència del món de la moda i com ens influeix encara que no vulguem. Crec que aquesta pel·li això no ho té. O sigui, no té zero pretensions de tenir com un mínim, no?, de missatge sobre el que està explicant. I això és el que em molesta més.
1: El Diablo Viste de Prada, 2-1, diguem-ne. 2 en contra i la Noe a favor.
0: Sí, però jo estic amb la Noe,
4: L'opinió del Roc sempre són igual.
1: Anem amb una altra de les estrenes que ha vist que al Blai li agrada molt, que es diu La Plaga. La pel·lícula que va passar per Sitges. Per tant, expliqueu-me-la aquí.
0: Ostres, per mi, segurament la millor pel·lícula d'aquesta setmana,
1: sí.
0: de tot el que he vist.
1: Vist, sí.
0: Ens anem a un campus de waterpolo de nens que estan a la pubertat, no? En aquell trànsit de la infància a l'adolescència, complicat, any 2003, important la data. Tenir-la en compte. Important perquè s'entenen moltes coses i I la història parla... És una història de bullying, bàsicament. En essència és això. El que passa que juga amb un component que és com els nens apestats o els nens que reben, o el nen que rep el bullying dels altres, és un nen que té unes erupcions cutànies que li diuen la plaga.
1: Ah.
0: És com si tingués la peste, vale? I no el volen ni tocar... és una metàfora, bé, que s'entén perfectament, potser massa òbvia, però jo crec que al final li dona un gir a la metàfora interessant, la pel·lícula, i jo crec que té molt de valor, això. La pel·li, en lloc d'utilitzar llocs comuns, en lloc d'intentar escandalitzar-te, utilitza la creació d'atmosferes, és constantment una creació d'atmosferes opressives. Les imatges dels nens a l'aigua de la piscina, per exemple, que haurien de ser imatges de diversió, de joia, són imatges que et donen, t'estofegues, et donen com et deixen molt mal cos. I el que en teoria en principi semblaria un campus de waterpolo per nens acaba semblant una mena de presó, no? Un lloc on estan com tancats, totalment asfixiats, i és una pel·li que m'interessa molt pel protagonista, perquè és un crio que té fòbia social, és a dir, té problemes d'ansietat i li costa integrar-se en el grup. I crec que la pel·lícula captura molt bé aquesta angoixa que tenen molts nens a la pubertat, que volen encaixar en un grup i que estan disposats a fer el que sigui per encaixar en aquest grup, no? Una pel·lícula subtil, delicada, fosca, i jo crec que, ostres, rodona, finalment rodona. És una pel·lícula que et deixa pensant i que, a més, t'impacta bastant. Molt bé, sincerament.
1: Blai, és una pel·li que, a més, resulta, com diria, molt difícil no sentir-te incòmode mentre l'estàs veient.
0: Sí,
1: estic absolutament d'acord amb l'Òscar, amb el tema de l'atmosfera i del to de la peli, que és un realisme d'alguna manera així com bastant despietat, que a més una peli que parla, doncs, això de la paranoia, de la pèrdua d'innocència i de com d'alguna manera has de sacrificar el ser bona persona o bon noi,
0: el teu esperit,
1: perquè t'acceptin la resta del grup.
3: L'empatia.
1: L'empatia amb la resta de la gent.
0: Això està superben fet a la pel·lícula.
1: Està molt aconseguit. Sí. I sobretot m'agradaria destacar el treball del càsting infantil. Tots els nens estan fantàstics. I l'únic adult que té una mica de protagonisme a la pel·li, que és el Joel Edgerton, que és un tio que ha fet un munt de pel·lis.
7: Que fa d'entrenador, no?
1: És l'entrenador de l'equip i és el que intenta d'alguna manera posar pau entre cometes, el que passa que és molt complicat treure'm aquest sol. És una molt bona pel·li. Per mi, la millor estrena.
0: Rodada en 35 mil·límetres, per cert.
1: Noé.
3: A mi m'han recordat, o sigui, estic totalment d'acord amb el que han dit, m'han recordat una miqueta a l'atmosfera, no tant la temàtica, a la pel·li Déjame entrar.
0: Sí, té molt d'aquesta pel·li.
3: Tema... Sí, veritat, aquesta fredor a l'hora de... Sí. Exacte, sí, aquesta fredor a l'hora de tractar les relacions entre els nens, que són... És una mica com el senyor de les mosques, no? Que dius, els nens innocents a vegades no tenen res, poden ser molt cruels. I aquí ho escenifiquen d'una manera brutal. No, no, la pel·li està molt bé, però és això, si ets pare, acabes una miqueta amb angúnia,
1: Toni.
4: No, jo diria que la setmana passada, parlàvem de... La setmana passada, no crec, passàvem de l'escorrialla aquella de Half Men, si en recordeu, sí. I jo deia que a vegades, sent subtil, pot ser molt més mal que sent tan explícit. I que realment on està la dificultat és fer una cosa sòbria, no? Petita, delicada, i que doni una hòstia important. Jo crec que aquesta pel·li ho té, això. Sí, és una pel·li delicada, molt atmosfèrica, molt petita i tal, i et dona unes hòsties, sense haver d'ensenyar-te 14 nens donant-li cops de pal al cap a un altre, no? O escenes d'aquestes a les que estem acostumats a veure últimament, que al final...
0: De fet, només hi ha una escena
4: una.
0: Truculenta.
4: Sí, una.
0: Però s'entén, perquè crec que té sentit.
4: Clar.
0: I fora d'això, la pel·lícula no té extrema violència.
7: I bé, els nanos deuen tenir què? 12
1: anys.
0: És aquell trànsit, no?
7: Sí.
0: És la pubertat.
4: És aquell trànsit de petit cabró a cabrones.
7: No, i de fet, des d'una perspectiva de pares, segurament és un dels grans de les grans pors, no? Enviar el nano en un campus.
0: Totalment.
7: I pensar que s'ho està passant bé. Ai, i en realitat no el nano està passant, vaja,
0: bueno,
7: l'estan acribillant.
0: Els que hem anat a, no aquesta mena de campus, però a convivències o campus de bàsquet o el que sigui aquesta edat, sabem que això passa, no? I que acostumen a ser llocs d'iniciació per a molts nens. I és així.
4: És iniciació en negatiu.
0: En negatiu, sí. En negatiu, evidentment.
7: Sí, la pel·lícula es diu La Plaga, la podeu veure als cinemes i...
4: Per que no us creieu que és una pel·li...
7: És que el fet que estigués a Sitges, clar, he pensat, ostres...
4: Entenc el nom i tot, però la plaga és nom de pel·li apocalíptica, sí, no? Sempre penses, oh, una...
0: Sí, que
4: una altra enfermedad, sí, que zombies, ha acabat amb el món, no sé què, no, és un grup de nens a un club de waterpolo. No,
7: ja està, cosa. Fins aquí. La millor pel·lícula per als pantalleros del cap de setmana, La Plaga. Va, la tercera estrena a sales...
4: Armrum.
7: Guanyadora del BSN Film Fest, pel·lícula alemanya que es diu La Isla de Armrum.
8: Na, warst du wieder fleißig? Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
9: Schweine.
8: Mein Gott, wenn wir jetzt noch Weißbrot
9: haben. Ich bin ein Einbachliner.
0: Kennedy.
7: Sí, sí, Kevin Einberlina.
0: Es bien Einberlina.
4: He mirat, he tancat el dull i t'has dit què fa Kennedy.
7: I ve de porc,
6: francès, alemany,
7: però davant.
4: Ui, c'est moi, Einberlina.
7: A veure, qui m'explica la isla d'Amrum?
6: Que us explica la història d'un... Això és aquesta illa que està situada al mar del nord entre Dinamarca i Alemanya. És la primavera de 1945, està a punt de caure el règim nazi, i llavors hi ha un nen que viu en aquella illa i que, bueno, és un noi que la seva família és pobra, llavors es dedica a ajudar-la d'alguna manera treballant a una granja que hi ha al costat, va a pescar per la nit... I llavors, arriba la pau, però en el fons en aquella illa passa alguna cosa més. És una pel·li que, a més, està basada en una història real, la d'un actor i director, que, de fet, era el senyor que anava a dirigir el projecte, el que passa que no va poder per malaltia i va morir poc després del final de rodatge. De fet, ell surt un moment al final de tot de la pel·li. Una pel·li que és un, com diríem, allò que li diu la Noé, un coming of age.
7: Però, a veure, un moment, coming of age és de tota la vida el viatge iniciat.
4: Digues viatge iniciat.
7: Sense por.
4: Però Blai ha volgut fer la brometa. Sagrada Família, no, brometa sí.
7: Bona pel·lícula.
6: Per mi és una bona pel·li. Sí que és cert que el director, que és el Fatih Akin, que és un tio que normalment la contenció no és un dels seus trets característics. Home, aquí està més contingut.
7: Recordo una pel·li Contra la paret, em sembla una pel·li fantàstica. Sí,
6: sí. Aquí està molt més contingut, és una història que demana una altra cosa. Més poètic. Per mi és una pel·li que m'interessa. A més, una pel·li que fuig del sentimentalisme i d'aquests subratllats morals.
0: Una altra pel·li amb nens, superben dirigits, també, en aquest cas. També. Increïble. A mi m'encanta la pel·li, perquè és que aposta per les subtileses. És a dir, hem de dir una cosa, la mare d'aquest nen és fanàtica de Hitler, i el nen està...
4: Això no cal que ho expliquis.
0: Bueno, però això s'ha d'entendre per entendre una mica...
4: Això no cal que ho expliquis.
0: El que explica la pel·lícula, que és què passava també amb la gent als pobles... que era partidària de Hitler. Clar. I que quan va caure Hitler, què va passar amb aquesta gent i com era la convivència d'aquesta gent amb la resta dels altres.
4: No només als pobles, a França.
0: Als pobles, sí, sí.
4: A França, quan va caure Hitler, la resistència va fusellar com 40.000 persones perquè eren simpatitzants o presumptes simpatitzants a Hitler.
0: No, a mi em sembla que el tema és molt fosc i el director ho fa, aposta per la subtilesa, crec que és una aposta guanyadora, i després també m'agrada molt que faci aquesta contraposició de la foscor de la història amb aquestes imatges de paisatges molt poètiques, m'agraden, crec que se li va la mà, li sobra en alguns minuts d'imatge poètica, però crec que aquest contrapès que fa li surt molt bé a la pel·lícula.
7: Noé.
9: A mi m'ha agradat. O sigui, crec que sí que un tram de la pel·li que potser s'allarga una mica, però precisament per això que deia el Broc, no, d'això dels paisatges i la poètica i de més, m'interessa més el conflicte central de la pel·lícula, però m'agrada molt perquè crec que és molt fàcil posar-te al lloc d'aquest nen que es troba enmig d'un conflicte que ell, doncs, no només és, doncs, això, és el fill d'una família simpatitzant de Hitler. Sí, exacte, i es troba allà i ha de veure, doncs, les tensions que hi ha entre els diferents veïns, com afecta això a la seva família, i la seva, veure això des de la seva mirada és brutal. I és això, és que, o sigui, quan tries, quan fas un càsting infantil i està ben triat, entres a la pel·li, que és una meravella, i aquí jo crec que aquest és el cas.
7: Toni.
4: Una pel·li sorprenent, venint d'aquí bé, no? Perquè, com ha dit el Blai, és un senyor molt donat a l'accés, però que aquí està molt contingut. També haig de dir que amb això de contingut a vegades es passa de contingut, i quan comença a fer aquesta espècie de planos tipus White Lotus, l'última temporada de White Lotus, no, de coses que es mouen, un signe, no? un núvol passant, jo crec que sí, perquè li treus això, sí, pots treure-li 20 minuts a la pel·li tranquil·lament i funciona igual. Entenc que la pel·li ha de durar el que dura, però a mi és la part que més em molesta, la part contemplativa. La part clàssica de la narració és collonuda i està tothom molt ben dirigit, i és una bona pel·li.
7: La pel·lícula diu, si la voleu veure al cinema, és la guanyadora del BCN Film Fest, La isla de Amrum. 9 minuts i les 12. Doneu-me res. 2 minutets i de seguida.
0: On anem?
7: Pel·lícules...
0: Ja cafetó.
7: Pel·lícules... sí, sí, voleu.
4: Ja cafetó,
7: sí. Pel·lícules...
4: no. Altres pels han arribat?
7: Podeu. Deixa'm que acabi una frase, de veritat, eh? O sigui, porteu aquí 20 minuts, foteu unes...
4: 20 minuts? No, sí. Portem més?
7: Més. S'ha fet llarg. De seguida, les pel·lícules. De plataformes i les sèries.
10: La pileta.
11: Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
1: 6 minuts i seran les 12 del
4: vestida. La concha del pato!
1: Però, un moment. Ara parlarem de l'encargado. Calma, calma.
4: Seré nervis.
1: Va, una pel·lícula de plataformes que volíeu comentar és a Netflix, és espanyola i es diu Mi querida señorita.
10: Había conseguido ser invisible. Estar sola del todo.
1: Al Blai l'he posat 3 estrelles i veig cares d'estupefacció. Blai, a veure...
12: Recordem que és un remake d'una pel·lícula dels anys 70.
1: No, si no m'ha explicat res encara, un moment.
12: Una pel·lícula dels anys 70,
4: protagonitzada
12: per José Luis López Vázquez, que interpretava doncs, una senyora que vivia a Galícia, però que en realitat no era una dona. D'acord?
4: Una dona que...
12: Jo crec que el principal pel·lícula d'aquest remake és que sembla que estigui demanant...
4: La principal pel·lícula d'aquest remake a què et refereixes? A veure si va
3: un problema, vols dir? Sí.
12: El problema que té és que sembla que estigui demanant perdó per existir. Que tingui aquell referent tan reverenciat...
4: Va de puntetes.
12: Que d'alguna manera vagi de puntetes i la història no acabi de lligar. Perquè recordem que aquella peli, la primera, a l'original, hòstia, era molt atrevida per l'època que es va fer.
4: Diferent context, també. Et diré que jo no ho crec, perquè crec que el 98% de la peli que mira, de la gent que mirarà la peli de Netflix no sap de l'existència de l'altra pel·lícula, ni sap que és un remake.
12: Que, per cert, l'han penjat, eh? Netflix està l'original també de López Vázquez.
1: Quan fa la de López Vázquez? 71,
12: 72?
4: Blai, perdona que porti la contrària, no l'ha vist ningú. O sigui, del 98% de la gent que mirarà la peli de Netflix cap de setmana no l'ha vist ningú, així que no crec que la pel·lícula tingui aquest problema.
12: No, no, però el problema jo el dic pels seus creadors, no per la gent que l'estigui mirant,
4: La pel·lícula té altres problemes.
12: Parlo dels seus creadors.
4: Creus, com no busca.
0: Sí, però que la pel·li s'ha creat un referent comparatiu.
1: No
0: ho he
1: explicat de què va, un moment.
4: És la mateixa història.
1: Bueno, clar, però si no l'han vista, no la saben, la història.
4: No, però si ja he explicat la història. És la història d'una persona que viu a Pamplona, no? És un senyor...
12: És una dona. El que passa que el que no sap ella és que és intersexual.
1: D'acord.
4: Però això és exactament la mateixa història. El que fan és moure-la 20 anys, diguem-ne, i en lloc de posar-la
12: a Galícia,
4: la posen a Pamplona. Però no es mou res més. Bàsicament és la mateixa estructura. I per...
1: Que pot ser, el món ha canviat molt més.
4: Li pots posar tots els pors que vulguis, eh? Pots afegir a context, escenografia, etcètera, etcètera.
12: Evidentment, i l'ambient, i el lloc on es mou, perquè aquest personatge després se'n va a Madrid.
4: Per mi, el problema que té la peli, més enllà de que el referent pels creadors o per la gent que la mira, que això ho podíem discutir, sigui molt, molt, molt gran, perquè és obvi que si tu has vist la pel·lícula del José Luis López Vázquez, te'n recordes d'ella, i la pel·li és molt potent, i és una pel·li super atrevida.
12: Ui, tant.
4: Però és que no puc explicar... la valentia que té la primera pel·li...
1: Parlar d'aquest tema en ple franquisme.
4: Parlar del que parla en ple franquisme. Sí, sí. És que és una cosa bestial. Llavors, el que em passa a mi amb aquesta pel·lícula, més enllà de que jo sí que ja he vist l'altra i l'estic comparant tota l'estona, és que primer, el repartiment... Doncs jo no me'l crec. Seria el meu primer problema, tot i que em semblen molt bons actors tots.
1: Hi ha Paco León, hi ha l'Anna Castillo... No?
4: Crec que Paco León és el que està millor, però en el seu paper de capellà simpaticot...
0: És un personatge que el guió és poc creïble. Un cura obertament gay, de l'Opus...
4: Cràpula...
0: Sí, que va a festes...
4: És molt bon actor, però no s'entén res d'aquell personatge. Sembla d'una altra pel·lícula.
0: És una mica Pepito Grillo, com a Pinocho.
4: La resta vol ser més continguda i després té un problema de música, de muntatge, que tot no s'entén absolutament res. És a dir, si vols posar un to, que per mi és un to gairebé mortuori a vegades, no perquè és una persona que no està còmode amb la seva identitat perquè no sap què li passa, perquè no la deixen anar al metge, no la deixen anar al ginecòleg, que aquest és un altre problema que tinc, que estem als anys 90, no als anys 70. I aquí ja li veig més pegues. Doncs home, si sumes tot, a mi la pel·li no em funciona en absolut.
1: No,
4: vaig veure i no vaig entrar en cap moment.
3: Sí, jo penso que, o sigui, no m'ha desagradat del tot, però crec que és una pel·li massa còmoda, les situacions que posen, pel que t'està explicant, i en el moment que t'ho està explicant. També és això, o sigui, jo crec que si tens al cap l'altra pel·lícula, que va ser una cosa revolucionària, i ho trasllades aquí, doncs penses, ostres, doncs ara potser
4: hauries d'anar
3: molt
4: salvatge,
3: més enllà, no? Perquè sigui revolucionària, no revolucionari, no cal fer pel·lis revolucionàries tota l'estona, però perquè tingui un missatge una mica més... punyent o per posar-te al lloc de les persones que estan allà, hauria d'anar un pas més enllà, per el moment en què estem parlant ara mateix.
0: És poc atrevida, la pel·li. O sigui, pel que està explicant, i més venint d'on ve, Javis, etcètera, penses, ostres, hauria de ser més atrevida, i no ho és.
4: És inofensiva.
0: És inofensiva.
4: És el pitjor que es pot dir d'una pel·li d'aquest gènere.
0: És una pel·li que ostres, subratlla 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vegades el missatge. El subratlla en excés, ja sigui amb referències culturals, ja sigui amb diàlegs que es van repetint una i altra vegada. Ens queda clar quin és el missatge, no cal subratllar-ho tant. I després, el protagonista... jo crec que és un personatge que és tímid, és introvertit i que et pot entrar malament de primeres, però quan es medeix amb altres actrius o actors més experimentats es veu que està començant. Es veu que està començant.
7: Gairebé a les 12. La pel·lícula es diu Mi querida senyorita, és aquesta revisió de la pel·lícula de fa 50 anys, i la trobareu a Netflix, pel·lícula espanyola. Va, quan freguem les 12, ara sí.
4: La concha del pato!
7: La sèrie que més estimeu des de fa temps. A Disney Plus, quarta temporada de
4: Bravo.
7: El Encargado.
13: Vendí mi empresa, presa.
14: ¿En cuánto la vendiste? ¿Se puede saber?
13: Un palenque.
4: Un litro.
14: ¿Un millón de dólares?
7: Guillermo Francella.
4: Eliseo, Mar Basurto.
7: A veure, per tota aquella gent que ara de cop caigui i digui, què és l'Encargado? L'Encargado és una sèrie que fa ja 4 o 5 anys que la veiem.
12: Quatre temporades.
7: Que va d'un encarregat, és a dir, d'un responsable de manteniment d'un bloc de pisos.
12: El porter.
7: El porter, sí. Però vaja, és el porter més...
4: D'un edifici del barri Pijo de Buenos Aires.
7: Barri Pijo de Buenos Aires i, en fi...
4: Que tenen hermosa mañana.
12: Granadero Arismendi, 1630.
7: És un psicòpata.
0: Pobre Xavi.
7: És un senyor que és un psicòpata.
4: Un psicòpata absolut.
7: Que vol aconseguir... A veure, tots els veïns són uns imbècils, bàsicament. Però ell és un psicòpata que vol mantenir el seu càrrec, la seva posició...
4: No només això, no vol mantenir el càrrec de la posició, ell vol ser l'amo.
7: Sí.
4: Del bloc, del carrer, de la ciutat i del país.
7: A veure, la primera temporada, com de presentació, amb un conflicte que era que volien construir una
4: la
7: piscina...
4: La pileta.
7: Una piscina allà on viu ell, i per tant fer-lo fora, i va aconseguir, diguem-ne, que desmuntar-ho, això. La segona, em sembla que hi havia una antítesi, diguem-ne...
4: Una rival dolenta.
7: I llavors, ja la tercera, ja no la vaig veure, ja no recordo.
0: La tercera ja...
12: La del sindicat de...
4: Sindicat... Forma la seva empresa.
7: I ara, on estem?
12: Basurto.
7: Amb l'Encargado.
4: Ell... La tercera va acabar que ell el rebien a la Casa Rosada, el president.
7: Oh, carai.
4: El president d'Argentina.
7: Està creixent.
0: Però, aquí... però jo crec que s'explica amb la sinopsi, potser estem fent spoilers, que la gent ho vegi. Però comença on acaba la tercera. Jo què, el que diria, el que destacaria és, o sigui, en aquesta sèrie podíem haver fet, anem a fer el mateix de sempre, a cada temporada, i que funcioni, i que tirem de la fórmula. O... ho fem cada cop més boig, ho escalem cada cop més. Convertim aquest tio en una mena de...
4: No, és Aníbal Lecter.
0: De supervillano.
4: És Aníbal Lecter.
0: Si Aníbal Lecter...
4: Si et diguessin que s'ha menjat el veí del tercer,
0: exacte.
4: Tu creuries.
0: I han jugat això i els està sortint de meravella, perquè aquesta temporada és, per mi, és la millor sèrie que ara mateix en emissió, amb diferència.
7: Què dius, ara?
0: Sí. I és la que afavoreixo més, amb diferència. I
4: és després que, de DTF?
0: Sí. I com ha evolucionat aquest personatge és una delícia, de veritat, perquè... I la situació...
7: Però, perdona, és que ara mateix els guionistes estan rient, bàsicament, no? A veure si podem fer una volta més.
0: T'ho imagina't el màxim al que podria arribar aquesta ment maquiavèlica i encertaràs. Sí, però el màxim.
12: Perquè el més fàcil que podria haver fet és haver creat a cada temporada un conflicte d'edifici.
0: Sí, a l'escala,
12: exacte. I ja està.
0: Sí.
12: Però no. Cada vegada van a més, i aquí ja involucren el mateix president
4: en aquesta,
12: del país.
4: En aquesta temporada, sí. jo crec primer...
0: Jo no diguis que tres més.
4: Per mi la part més important i bàsica és com Guillermo Francella és capaç de convertir en creïble un personatge...
0: És increïble. És...
4: Que en qualsevol altre... Perquè el fort del personatge, que tu és una paròdia, tu et creus que aquest tio és així?
0: Sí.
4: Tu creus que aquest tio té tota la informació dels veïns, que té 2 milions de dòlars al banc? Et creus una sèrie de coses inverossímils? I tot això tu creus perquè Francella és un puto geni.
7: Un geni.
4: És un tio que agafa un personatge absolutament inverossímil i te'l converteix a la Terra i te'l converteix en un tio que podria estar sentit dient que tenen una hermosa mañana, Xavi Mundo. Tu se'l posaria la pell de gallina de pensar el que pot fer aquest tio.
0: A part, Toni, és d'aquests personatges de sèries tan bons que estàs tot el dia imitant-lo.
7: Continua dient allò de hijos de puta.
4: Hijo de remil puta.
7: Bueno, són els millors insultadors.
4: I la concha, del pato, te voy a correr a trompadas.
12: Sos un sorete.
7: Noé, també t'agrada tant com aquests tres, o no?
15: Sí, a mi... És que és el que deien. A mi m'encanta que sigui el Fast and Furious de les sèries, perquè és com... que em puc inventar més boig ara.
0: Sí, anem a escalar-ho, no?
15: És genial, aquesta escala del personatge, és que és fantàstica. Sí, t'ho passa superbé.
7: Quarta temporada de l'Encargado a Disney Plus.
12: De fet, Xavi, per cert, en aquesta temporada...
4: Són només 7 episodis,
12: Són 7 episodis, i en aquesta temporada surt Luis Brandoni,
4: que és
12: l'actor argentí, que era el protagonista de la sèrie Nada.
4: també d'ells.
12: Vam parlar aquí, que ens va encantar, i que va morir fa, res, em sembla que fa 3 setmanes, sí, sí, i aquest és el seu últim paper. A...
7: Ens dona temps de parlar de 2 sèries més. A veure, quines...
12: Doncs tenim La maldición de Widow's Bay.
7: Bona sèrie.
12: La maldición de Widow's Bay.
16: I'm Tom Lofton.
17: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
16: You want to grab some coffee?
17: No, I'm good.
7: Jerry, La maldició de Widow's Bay és una sèrie, en aquest cas a Apple TV, barrejant comèdia i terror, sí?
12: Sí.
7: No és. Sí. Explica-me-la tu.
15: Bàsicament és una illa d'aquestes que tenen molt pocs habitants i que l'alcalde està obsessionat en portar turisme a l'illa. Llavors, juntament amb el dia que arriba un periodista a l'illa per fer un reportatge que portarà els turistes, comencen a passar coses estranyes, una mica en la línia de la pel·li de la niebla de Carpenter. Doncs si tens això al cap, és tal qual. Comencen a passar coses estranyes, hi ha com una maledicció a l'illa...
4: No tenen wifi, se'ls va la llum, no tenen de res.
15: Sí. I ja també, és que el primer capítol és això, jo crec que et recorda directament a Carpenter, però el segon, que és tot dins d'un hotel on l'alcalde ha de passar la nit i amb van una, passant
4: sí,
15: coses,
4: amb una habitació que sembla que està maleïda, no? I el tio l'obliguen.
15: Jo crec que funciona molt bé, funciona molt bé aquesta barreja d'humor i terror, perquè hi ha algun moment en el segon capítol d'algun ensurt que, ostres...
0: Sí, sí. Bé, no està malament el segon capítol.
4: Jo crec que, de fet...
12: Està millor que el primer.
4: El primer, la sèrie està interpretada per Matthew Rhys, que és el senyor de The Americans, un actoràs, no? I comença, doncs, ell al poble, rebent el periodista que del New York Times que aguantava la Noero, perquè és com el poble d'alcalde de Tiburón.
12: Sí.
4: No?
15: Sí.
4: És una mica...
12: Aquí, en lloc d'un tauró que t'amenaça d'això...
4: Hi ha com una amenaça invisible, que no se sent bé què és. El senyor no és de la illa, no? Ell ha nascut a un altre lloc, i el periodista del New York Times diu, m'han dit a qualsevol persona que és de la illa, nascut a l'illa, i surt de l'illa mort, immediatament.
7: Carai.
4: I ell diu, però a mi no m'ha passat, diu, però vostè no és de la illa. No!
0: Llavors, però tot això fet amb un sentit de l'humor que pot recordar també... Sèries com Doctor in Alaska, per exemple, la gent del poble, aquesta extravagant, estranya...
4: Fins i tot Twin Peaks.
0: Twin Peaks.
4: O Picket Fences. Picket Fences, crec que era també una d'Antena 3 que també donaven, que també era el mateix tipus d'humor molt estrany. Però el primer gira entorn a això i el segon ja l'alcalde està pispireto. O sigui, es torna completament boig perquè no entén què està passant. Llavors l'obliguen, no?, a anar a passar la nit a un hotel i diuen que...
12: Que representa que hi ha una maledicció.
4: Hi ha una maledicció a una habitació. I el tio entra a l'habitació i les passa canutes.
15: Bueno, hi ha 400 malediccions que l'han anat tachant.
4: Les passa canutes. Només hi ha 2 episodis penjats, però jo us recomano, primer perquè Matthew Rhys és un absolut geni, i segon perquè t'ho passes molt, molt bé.
12: I a més són capítols de... Que aquesta és una cosa bona, que són de poc més de mitja hora. Per mi... S'agraeix moltíssim.
0: Per mi és el que hauria d'haver estat White Lotus, si White Lotus fos bona. És a dir, un lloc així tancat, gent a un poble petit, personatges molt extravagants i passats de rosca, divertida, gens conscient d'ella mateixa moltes vegades, és una sèrie molt boja.
4: La primera temporada de Will Lotus a mi em sembla molt bona.
7: Sí, és boníssima la primera.
4: La primera. Les següents són un horror inconcebible.
0: I és tot com molt de còmic, és a dir, el personatge principal és molt histriònic, està molt passat de rosca, jo crec que va molt bé a la sèrie, però també et preguntes, hòstia, el primer episodi i el segon són... Dos coses bastant diferents. Com serà el tercer, no? Què faran en el tercer?
12: És com si estiguessis un Stephen King passat pel tamís de l'humor.
0: Sí, sí, sí,
7: la sèrie, si la voleu veure, és Apple TV, La maldición de Widow's Bay. Quina última fem, molt ràpidament?
0: Ostres!
7: Va, què us sembla?
0: Uf! Complicat, eh?
7: La casa de los espíritus,
4: no,
7: Kabul...
4: No.
7: O
4: el fuego de la venganza.
7: El fuego de la venganza. El fuego de la venganza, va.
15: No, en sèrio?
4: Home, millor que La casa de los espíritus, perdona'm, eh?
7: Per què? Per què? Quin problema hi ha, Noé? Què passa?
4: Explica la Casa dels Espíritus, Noé.
7: Bueno, és la de la Isabel Allende.
15: La Casa de los Espíritus, però és que t'explica... O sigui, a mi és que entenc que la sèrie no és bona, perquè
12: no té
15: coses que dius,
12: no,
15: mare meva, però és que jo m'he menjat un parell de capítols i la continuaré veient, o sigui
12: no
15: que... Bueno.
12: En sèrio?
15: Sí. Sí, sí.
12: Jo no t'ho recomano, he vist 3 i jo et diria que la deixis estar.
4: Deixa-la allà, vés a la bugaderia, mira com dóna voltes.
12: Pobre Eduard Fernández, posant allà un accent xilè que dius, hòstia, Eduard, m'acabem.
15: Bueno, però surt poquet.
12: No, sí, bueno, surt poquet.
0: De totes maneres, per la gent que té problemes d'insomni, etc., jo crec que millor això, no?
4: A veure,
0: en
12: canvi, el fuego de la venganza...
4: Hi hauria d'haver una espècie d'etiqueta, no?, a Netflix, Amazon, que posés...
0: Opiacio.
4: Sí,
0: sí, sí, sí, copia, sí, copia, sí.
7: Va, no sé què ho és.
4: Que t'ho pren i hace pan, no? Per les instruccions.
7: No us ha acabat d'agradar.
12: Demà ens hi ha més aviat poca. I el Fuego de la Venganza és...
7: És,
12: el...
4: és una broma, el Fuego de la Venganza.
15: Pues això, tal qual.
4: És una broma.
7: Un thriller a Netflix. Sí.
4: Ah, que és un remake del Fuego de la Venganza, que és aquella història de Denzel Washington que dirigia Tony Scott sobre un tio que està alcoholitzat absolut, se l'emporten a Mèxic a cuidar una família perquè creuen que és un treball de risc baix, i llavors representa que rapten, no? Hi ha un segrest de la filla de la família i el tio es torna turuleto, no? I comença a matar mig Mèxic. Aquí...
15: Que la nena era la Dakota Fanning.
4: Correcte. Aquí ja no van a Mèxic perquè a Mèxic hi ha perill, de veritat. Ha anat a Brasil a rodar, tampoc estic segur que sigui Brasil.
12: Jo
4: crec que és Toronto.
12: No, no, no. Vols dir? No, no. Però...
0: Però... Acapulco.
12: Aquelles faveles són difícils de recrear.
4: Però perdona, perdona, Brai, home, no, no, no fotem. Ja et puc parlar de mil pel·lícules que creus que estan en un lloc i estan en un altre.
12: No, jo crec que estan a
4: Rio. Tu creus que Sicario la van rodar a Ciudad Juárez?
12: Jo crec que estan a Rio, aquesta. Sí.
4: Pot ser que estiguin a Rio, però vaja, és la història d'aquesta espècie de...
12: O sigui, mercenari, no?
4: Vas al Lidl, demanes un Denzel Washington, donen aquest senyor, no? Que és un Denzel Washington.
7: Jo no el conec, es diu Yahya Abdul Mateen.
4: No, només el coneixen a casa seva.
7: Ah, val, val.
4: I després d'aquesta sèrie, probablement a casa seva tampoc el deixaran
7: entrar. Ah, va, no.
12: Era prota d'aquella sèrie de Marvel.
0: Jo sé, és un actor conegut. Ja no me'n recordo la sèrie, sé quina vols dir.
4: Sí, és molt conegut.
12: Una de les últimes de Marvel que van estrenar.
0: Sense ser gaire fan d'aquesta sèrie i havent vist tota la seqüència de fets a 4.000 productes diferents, que és a la gent retirat, que està boig, que té un estrès prostraumàtic i que es veu una missió boja i que ha de salvar una persona, etc. Tot i així, la gent que gaudeixi d'aquests productes té aquí una sèrie perfecta per un diumenge a la tarda.
4: Hi ha una cosa molt estranya.
0: Que no,
7: el
0: que
7: Fuego no, de la Venganza.
4: Hi ha una cosa molt estranya que no he acabat d'entendre, que el tio s'obsessiona, aquest soldat està a Brasil, Brasil, com saps, l'idioma, quin nen és el Brasil?
7: Sí, el portuguès, el Brasil.
4: D'acord, però no seria l'espanyol. No. Llavors el tio que agafa un brasilè per torturar-lo li parla en espanyol.
12: Ah, ja, per interrogar-lo, per torturar-lo.
4: Que el portuguès hauria de dir... Jo no fa espanyol! No diu res.
12: Per mi la sèrie, jo potser estic una mica no a l'altra banda, però per mi la sèrie és prou correcta als primers capítols. Va. Ara bé, arriba un punt que la sèrie es converteix en una cosa tan inversemblant. Hi ha un tram que passa a una presó, i no és un capítol, no, són més d'un, que dius...
4: Això ho has vist, ho has vist a l'ordinador, no, Blai?
7: Un silenci. No, és igual.
4: Perquè encara és més claustrofòbic. Saps què vull dir? Tu, una presó en ordinador és molt pitjor que una presó en la tele.
7: Va, tu, el Fuego de la Venganza, si voleu provar, ho teniu a Netflix.
12: Teniu la pel·lícula, també, per allà.
4: No, abans de marxar. No, abans de marxar un moment. Tenim les entrades dels Pets garantitzades i com tenim la Sagrada Família.
7: La Sagrada Família...
4: Que van dir que hi haurà zona de Sagrada Família.
7: Continua al mateix lloc que estava.
0: La carpeta Sagrada Família està oberta encara.
7: Continua estant al costat d'on vivies, doncs...
4: Més una, Eva, jo ho he demanat.
7: Noemi Escribano, Toni García, Blai Morell, Oscar Broc, apa, que vagi bé.
12: Adéu.
7: Adéu, adéu, adéu, adéu.
18: Uau, avui estàs de pel·lícula.
19: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
18: No.
19: Per les meves ulleres noves?
18: No.
19: Per què m'he posat un piercing?
18: No.
19: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
18: No, ho deia pel que portes a la mà.
19: El què?
18: Això que amagues.
19: I no te'n donaré cap.
20: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
21: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
22: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats d'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Joan Lluís García, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ori Muñoz, com va?
2: Què tal, bon dia.
0: Eva Jou, bon dia.
3: Bon dia.
0: De pont.
2: No, cap de setmana llarg.
0: Bueno, és veritat. Ara
2: cap
0: diu...
2: de setmana llarg.
0: Antes n'hi deien pont a qualsevol cosa.
3: Però quina diferència hi ha entre un pont i
0: home,
3: una setmana llarg?
0: Que no és un dia només.
2: Que no són... No,
0: no hi ha un festiu, un dia normal pel mig que l'acumules.
3: Ah, val.
0: O sigui, ara un pont seria dimecres festa, divendres festa,
2: exacte,
0: i dijous
2: fas pont. Perquè no
4: però això passa només quan ets estudiant, eh? Vull dir, quan un cop deixes
0: la
4: universitat, o l'institut, o l'escola...
2: Però és que quan ets estudiant...
4: O la Setmana Santa.
2: Dir, cada cap de setmana pot ser pont, eh?
4: Però comences ja el dijous...
0: Cada cap de setmana pot ser un puenting.
2: Exacte. No. Sí, sí.
4: Dijous universitaris, eh?
2: Dijous universitaris, que divendres ja no
0: si us queda
2: hi anàvem.
0: Més...
3: Ja no cal.
0: Perdona, us queda bastant lluny, ja, el dijous universitaris.
2: Sí, sí.
4: Sí, pues sí.
2: La veritat és que sí.
0: Per cert, ara que he dit puenting, heu fet puenting algú de vosaltres?
2: No, home,
3: no.
2: Mai, ni
0: en
3: farem.
0: No us heu llançat de cordes, de res?
3: No. Però ni ganes.
0: Sí, aquelles, aquelles atraccions de fira, saps que hi ha com una mena de grua...
2: No, home, no.
4: No, tampoc. Jo salto les roques a l'estiu, això m'agrada molt a mi.
0: Però roques a quina alçada? Re.
4: Brutal.
2: T'agrada saltar de les roques?
0: Metre i mig.
3: Sí. Molt pitjor.
4: Metre i mig, dos metres. No, més amunt, més amunt.
2: Els gorgs.
4: Sí, m'agrada molt.
3: Sense gorgs, saber que hi ha sota, eh?
4: Home, no, cony. Bueno,
0: fas una exploració.
4: Fas una exploració
0: prèvia.
4: No, home, clar, no vull fer...
0: Ja. No, bueno, però entra, sobretot, com entres, de cap o de peu?
4: De peu.
0: Ah.
4: Animal, no? De cap ho puc fer quan ja m'he tirat unes quantes vegades i he comprat que allà que és profund, que no hi ha roca, que no hi ha perill.
3: T'agrada jugar amb els límits.
0: I aquella piscina olímpica que hi ha un trampolí, tampoc, eh?
4: No he provat això mai.
0: Veus? Aquells trampolins a tres nivells,
4: no,
0: eh?
4: No, us atreviríeu? Sabeu, Mr. Bean?
2: No.
4: De tant amunt?
0: No.
3: Mira, jo allà sí, perquè mines, eh? Ha estat. És a dir, allò és un recinte, això, està comprovat. M'atreviria mil vegades més que un gor com el Joan Lluís.
4: És entrar bé.
3: Sí.
0: Sí, clar. Ja o sigui, sigui fàcil, saps?
5: Bueno, però podríem fer-ho al revés. Jo proposo fer una disciplina olímpica que sigui que en lloc de saltar i fer-ho bé, que fessis una mamarratxada a l'aire i acabessis tirant-te de palillo.
0: Ara.
5: Que es premiés la ballassada, saps?
4: Ah. No, que quan tens fills és la tònica a l'estiu. És a dir, va, ara anem a saltar, va, papa, que salta, no sé què, salta...
0: Estem aquí, el ponting de l'1 de maig. Va, una cosa que per celebrar, que és el primer cap de setmana de maig i la primera tertúlia del mes de maig... Saps què tinc aquí?
2: Què, aviam,
0: no tinc un banyador per anar a fer pointing allà al... Com es diu?
2: Ah, no? Ostres, pensava que sí.
0: No, tenia per regalar un banyador, un Speedo, d'aquests que portes tu l'estiu.
4: Sí, d'aquests...
0: D'aquests petitets.
4: Bueno, aerodinàmics, clar.
5: Per portar el tabac, no?
0: Sí, portar el tabac, diu.
5: A la goma.
0: Sí, la goma. No, tinc un lot de... Xocolata, xocolata!
4: Perdona, és que ara us estava imaginant amb el banyador aquest.
0: L'Espido.
4: Tipo...
2: Què vol dir imaginar-te? Sempre el porta, jo t'he vist.
4: No, vosaltres. Tipo nosaltres. Plats bruts, saps? Una miqueta.
0: No, però aquests no són els de plats bruts, perdona.
3: No.
0: Sí, els plats bruts
3: eren...
0: No, era molt tanca, ja. Era tanca.
4: Són més petits de plats bruts.
0: Però a veure...
3: Sí. Amb allò llueixes de l'estiu.
4: Sí.
0: Quan fa que no porteu un banyador d'aquests, tipus calçotet rapat?
2: Però
0: tu el portes?
2: No. No, jo me'l vaig posar un cop que vaig anar a Formentera, fa 20 anys, vaig anar amb un banyador d'aquests. Vaig pensar, allà tots són italians i tal, aniran així. Vaig pensar que seria la moda i no era la moda.
0: Però una cosa, els italians van amb això, no? Van més que nosaltres.
2: Tan una mica més arrapats, sí.
0: Però la segona és a les piscines, sí, no? Que et fan anar amb això? No,
2: a França, a les de França.
4: No, com et fan anar, no? A on?
0: No sé.
4: Com a les piscines, com vas a entrenar i tal? No.
0: Antes ho feien, no?
4: No, jo sí que he portat com més apretadet, boxer apretadet, quan feia natació a la piscina, però l'slip aquest és...
2: No, però s'ha de dir que a les piscines de França has d'anar amb un espido d'aquest, si no et deixen entrar.
0: No?
2: Us ho dic perquè jo vaig fer el canal d'Humidí i tenia...
0: Què és el canal d'Humidí?
2: El canal d'Humidí és un canal que passa pel sud de França, molt xulo, per fer en família...
5: A Perpinyà, a Carcassonne, no?
2: A Carcassonne, no? Agafes i tu vas a bord, és a dir, condueixes un vaixell i vas per tots els canals i vas per diferents
0: pobles... I el canal d'Humidí no et deixen anar amb pantalons...
2: No, aleshores, el tema és que quan tu fas a l'estiu, arribes al canal d'Humidí pensant que et banyaràs al canal d'Humidí, però el canal d'Humidí és de color verd. No et banyes i fa molta calor. Aleshores, quan arribes a un poble que sigui, el que sigui, dius, home, pues anem a la piscina. Vas a la piscina i et diuen, si no portes banyador despido, no et deixem entrar.
0: Ara.
2: I no vaig entrar.
0: I crec... quin és el criteri? No vas preguntar el criteri.
2: Bueno, em vaig indignar, vaig dir, escolta, i per què? I m'han dit, no, perquè és les normes són així.
4: Crec que els de França encara arriben amb Toni Muñoz. Sí. Eh?
1: Li van colar.
5: Però jo, posats a jugar, jo aniria ja a totes i portaria als homes un banyador de Borat.
2: Sí, no, això no, els comiats de solter. No?
0: És igual. Tenim el lot de xocolata Xaloc aquí, amb el lot ja de tot, xocolata artesana amb ametlla, xocolata en cacau 70%, xocolata farcida, trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Uf. Què heu de fer si us voleu endur un lot de xocolata Xaloc cap a casa? Doncs retuit el missatge que acabem de publicar a la tertúlia Patates. Només entraran els sorteig els que la facin fins les 8 en punt del matí. Així és. Xocolata Xaloc.
6: Xaloc!

0: A veure què li ha sorprès aquesta setmana, l'Eva Jou.
1: Mira, m'he donat que tinc un problema, que és que a mi m'agrada molt anar a menjar per compartir, no? Vull dir, fer plats compartits quan vaig a menjar fora, etc.
2: Llavors... Què vol dir plats compartits?
3: Ja, això.
0: Demanem una miqueta aquí per
1: sí,
0: tots.
1: Sí, varietat, que puguis anar picant i no fer un plat únic per tu mateix. Últimament m'he acostumat a aquesta tendència. Però què passa? He descobert que hi ha un forat negre al meu compte corrent que no es correspon a les quantitats que jo menjo. És a dir, jo crec que socialment hem acceptat i de llarg que quan vas a menjar per compartir no pots pagar per separat. És a dir, que ho divideixes, tothom paga el mateix i és etiquetat de rata aquell que gosa queixar-se. Llavors, clar, jo en el meu cas penso, crec que podria fer alguna al·legació, no sé com fer-ho, vale? O sigui, no sé com treure el tema. Jo crec que és bastant...
0: Jo he menjat menys, jo pago menys. Ara, clar, la qüestió és l'estàndard que apliques, és a dir, quin és l'impost jou tot plegat.
1: Clar, això representa que ho he d'establir jo, representa que necessito l'aprovació de la taula.
2: No, ho has de dir abans. No?
1: Avisar,
2: jo crec que quan arribi, li dic, escolta, jo menjaré el meu i pagaré el meu.
0: No, però és que no vol menjar de l'ocell.
1: Però queda fatal, això. És a dir, jo vull participar.
2: Tu vols compartir.
1: Vull compartir.
2: Però no vols compartir tant, no?
0: Clar, el problema és que ella sap sempre. I és conscient que menja molt menys que d'altres de la taula.
2: Va,
1: i s'acaba demostrant, vull dir...
2: Però menges menys.
3: Són els mateixos plats compartits.
1: Sí, sempre n'hi ha algun que tu no em piques, però sempre hi ha el típic que li agrada tot. Llavors, jo noto que la diferència és abismal.
3: Sí, però, noia, dos pedres, eh?
0: Ja, mala solució.
2: Mala peça al taler.
1: Creieu que sí, que no tinc manera.
2: A mi el que em passava en aquests casos és que jo sóc molt lent menjant. Bueno, ara ja no, ara he desenvolupat...
1: Però perquè xerres molt en aquests contextos?
2: No, perquè sempre era de digerir, de digestió lenta, no? Però el que em va passar és que m'he transformat i ara devoro perquè em quedava sense menjar, perquè tinc col·legues que van molt ràpid. Aleshores, el que em passava era dir, hòstia, hem demanat aquí per tothom, no m'he menjat un canapé, o el que fos, una tornadeta, o el que sigui, i ja està, i s'ha acabat, i pago el mateix. També passava la gent que demana postre i la gent que no en demana. Perquè sempre hi ha el de, no, jo no menjaré postre si surt més barato, i al final veus el del costat que s'està menjant un gelat de 4 boles amb nata i madur.
0: S'ha de fer un silenci, no? Quan hi ha moment de postres, no dir tu primer que no vols.
2: No, però al final no. La tàctica és que al final sempre l'has de demanar, perquè al final com que dividirem...
0: Encara que no vulguis, no?
2: No, clar, però bueno...
1: Clar, tu suma-hi, perquè total, no sé, nois, si algú té alguna solució que no em faci quedar com una rata...
4: Una possible solució en el teu cas seria, passa que no és molt logístic ni operatiu, és anar a Andalusia a fer tapes, perquè allà tu demanes només la beguda i la tapa ve incorporada.
0: Ah, bona!
1: Clar, és veritat.
4: Aquí no hi ha aquest costum.
0: Sí, hi ha algun bar, algun restaurant, algun bar, més aviat, que sí que ho fan encara, això, però molt pocs a Barcelona.
3: Està bé, perquè és com que tu has de currar, no? És a dir, si vols menjar, d'acord, oquis, menja, però hauràs de mamar. Tu has de treballar una mica. Sí.
0: I a més, i no sé si això passa a Andalusia, però jo n'he vist algun aquí que hi ha com un increixendo. O sigui, la primera cervesa és una cosa petitona, la segona és millor, la tercera és tercer nivell, quart nivell, cinquè nivell, i acabes amb una paella...
4: Això està estudiat i és màrqueting, està molt ben fet.
2: Sí, sí, jo de fet vaig anar a Granada i vam fer un joc amb els amics, que vam estar 3 dies i estava prohibit demanar menjar.
4: No, clar, és que...
2: I vam menjar...
4: Granada és el bressol d'això.
2: Sí, sí, sí.
4: Jo anava a dir sobre això del repartiment, de menjar tots junts i després pagar repartit a Scott. Hi ha un cas pitjor encara, que és aquella típica persona que n'hi ha, que saps perfectament que si hi ha plats de suplement al menú, anirà allà a buscar, és que ho sabia. És que et mires amb l'altre amic dient, és que anirà a la vedella amb bolets, que veig suplement més 5. Claríssim.
2: Clar, però tu, Jou, per exemple, no pots arribar i dir, mira, jo pagaré 15 euros. I s'acaba. I d'aquí no em moureu. El que superi aquests 15 euros, ho pagueu vosaltres.
1: És que crec que em quedaré sense amics si faig aquest comentari. És la meva gran preocupació, que sento que no serà gens ben rebut. Llavors jo estic buscant fórmules...
0: És molt complicat, la fórmula.
1: Has d'anar a buscar una fórmula que sigui educada, justificable...
3: I si fas nous amics, que potser et surt més a compte.
0: No, però és que el problema dels amics... O sigui, com es calcula allò de la Jou? Que és veritat que, a més, tots els que la coneixem sabem que menja poc.
1: Clar, anava a dir, més sabeu que tinc raó.
0: Què fem? Quin és el...
3: No, que s'emporti un tàper. Saps?
1: Després
3: desvies
2: la passa. Menges... I si agafes... I dius, no, jo només pagaré la beguda i piques una mica.
1: Mira, he de dir que això ho he fet.
2: Ah, veus?
0: Pagar beguda i menjar alguna cosa.
1: Però alguna vegada que he estat molt convençuda que pràcticament no menjaria.
0: Mira, aquest és el més a prop, estic d'acord, que és el més a prop d'una certa justificació, però depèn de la mida de la taula. Clar, si sou tres...
1: Hosti, home, no. Fa de mal tapar, eh?
4: No, i a més que això ho pots fer un o dos cops, al tercer ja et trinquen i ja diuen, escolta... Sí, sí.
2: I per què no... Mira, ja està, ja tinc. És a dir, arribes i dius, mira, jo avui no soparé. I al final dius, bueno, va, pago una... Jo què sé, que mengis, no? Pago una tapa perquè així ja...
0: Un plat per
2: un plat.
4: A tot això esperem que els teus amics no estiguin escoltant això.
0: Busquin solucions, sisplau, per favor, per als casos com el de l'Eva Jou, que no tenen bona resolució.
2: Jo s'ha de dir que és un tema molt interessant, eh? És a dir, també això passa amb casos de dividir el menjar en famílies amb nens,
0: sí.
2: Quan hi ha nens...
0: Ah, sí.
2: Que mengen molt, veritat, tu tens veritat. Nens petits... I, no, dividim,
0: els nens no paguen.
2: Clar, o els nens no paguen. I dius, home, els teus sí que haurien de pagar. Home. Han menjat més que jo.
0: Home.
2: Han menjat més que jo.
0: El tema els nens no paguen és molt complicat, eh?
2: Molt complicat.
0: Amb fill, amb gent amb 3 i 4 fills, eh?
2: No, i després ja el que la gent que va... Que estan molt, a vegades són divorciats, no? Ja hem parlat aquí d'aquest tema, no? Divorciats, no? Estat civil, sí. Divorciat, no?
3: Sí, sí.
2: Doncs que van amb els seus fills, no? I ara es dividim per adult, no? Però clar, els seus fills han menjat i els nens no paguen. I ara, bueno, tu pagues ara. Un i jo pago 4.
0: Ara,
2: bueno, dos.
0: No,
3: dos. Bueno, pagues
2: bueno,
3: un.
2: Bueno, dos, clar. Dos. Pago dos.
0: Bueno, sí, sí, no està ben resolt. No està ben resolt. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
3: Sí que estava ben resolt, però ha sigut el Toni, que no ho té ben calculat.
2: No,
3: sí,
2: pagues dos.
0: Va, de què t'ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís?
3: Doncs mira, que vaig pensar en un amic meu, que saludo des d'aquí, que ha tingut sempre una afició que a mi em supera,
0: vale.
3: Que és la de canviar els mobles de casa, o sigui, la distribució dels mobles cada molt poc temps.
2: Això ho fa la meva dona.
3: Ho fa la
2: meva
3: dona?
2: Sí, sí, té una necessitat de canviar la distribució.
3: Perquè crec que el món es divideix entre aquestes persones. Són un petit grup que o sigui...
2: S'avorreixen.
3: Clar, però és un merder que no vegis. O sigui, a nivell canviar armaris d'habitació...
0: No, armaris tant.
2: No, tant no.
3: Que sí.
2: Sí, armaris. Però armaris grossos.
0: La taula contra la paret, l'armari contra l'altra banda... Sí, això sí.
3: Agafar l'habitació, la seva habitació, distribuir-la diferent i agafar l'armari. L'armari, desmuntar-lo, o sigui, buidar-lo... Sí. Desmuntar-lo, muntar-lo a una altra habitació...
0: Això saps que és l'efecte d'una coneguda marca de mobles nòrdica. Perquè...
3: No, és que...
0: No? Bueno, ha estat així sempre, no m'ho crec?
3: Sí, tota la vida.
0: No, perquè els mobles no es mouen amb tanta facilitat...
3: A casa seva tenim que ja ho feien. Ens coneixem de tota la vida.
0: Vale.
3: I a casa seva ja ho feien.
0: És que a veure, els mobles d'antes, cuidado en moure'ls.
3: No, clar, eren els senyors mobles, eren robustos.
0: Alguns emputrats.
3: Sí, era molt complicat. Però em va fascinar, perquè jo és una cosa que em fa, primer, una mandra absolutament infinita, moure coses.
0: El ritme després... és un parell tres de cops l'any, sí?
3: I menys i tot, eh?
0: Menys
3: i tot. Cada cop que vaig, la tele la té un lloc, el moble té un altre, el nen a un altre lloc, no, els sofàs...
1: Però jo li trobo un sentit. És a dir, jo no soc aquesta persona, però amb els anys m'agradaria convertir-m'hi perquè crec que et dona accés a netejar uns espais...
0: Pues aparta-ho!
1: Si no mous el... No, però ja que hi ets, neteges la ment també, perquè canvies els mobles de lloc... O sigui, és una excusa que crec que és beneficiosa.
3: Però m'agrada perquè, al fons, és la recerca permanent que el canvi sempre anirà millor. Perquè ell està convençut, és a dir, que, saps? És a dir, però no, ara la tele la veiem bé.
2: Però no arriba mai ara... a estar còmode del tot. No, no té temps de consolidar fons, aquesta comoditat.
3: En una recerca de la perfecció, vius en la insatisfacció permanent, clar, perquè penses, ostres...
0: Què passa si no encaixa? És a dir, saps com aquells jocs de peces que a la que ho mous hi ha una peça que balla, no saps com guardar-ho? Doncs de cop ara es queda el sofà no m'hi...
3: I et dic, és divertit, perquè cada cop que vaig a casa seva, a veure avui el piano on estarà, saps? És a dir, és brutal.
0: Des d'aquí un carinyo a tota aquesta gent.
3: Sí, a més, oient,
0: els canvia formes.
3: Oient de la tertulia de patates, una abraçada a Carles.
0: Vull Carles, dir que, sí. Des d'aquí, bravo, Carles, bravo, per el teu esforç, per la perfecció.
3: Que se vol venir a canviar a casa nostra, que... Sí.
0: Compte, o la ràdio, que vingui a canviar-la, que total... Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Toni Muñoz.
2: Doncs mira, aquesta setmana, aviam, ja fa un temps, no?, que estem allà a la irrupció de la intel·ligència artificial i tal, no? I
0: és veritat que... Ja fa tant de temps que ja no...
3: Em pensava que era d'internet.
2: No, intel·ligència artificial, no?, i que realment, ostres...
0: Ja fa tant de temps que ja no és irrupció, ara.
2: No,
0: ja
2: però bueno, estem en plena...
1: Revolució.
2: En plena revolució de la intel·ligència artificial, no?, de l'ús comú, no?, de tothom i tal. I realment, quan la fas servir, penses... Ostres, el futur és això, no? El futur ha arribat, no? Però sí que és veritat que...
0: Quin boomer, ara mateix.
2: És veritat, el futur és aquí, no? És a dir, ara...
3: El futur és demà.
2: Jo estava pensant que quan era petit, com m'imaginava el futur, i jo el que m'imaginava eren cotxes voladors. I crec que... Ja, però no arriba, en cap moment està sobre la taula.
1: Encara els esperem. Jo també me'ls imaginava, Toni.
2: Aleshores, estic com molt decebut, no? De dir, ostres, quan érem petits, el futur te l'imaginaves amb cotxes voladors. Ostres, és que mai surt a l'equació.
0: I patinets voladors, també.
2: I patinets voladors i tal, però dius, bueno, els cotxes segueixen anant amb quatre rodes, vale, que sí que potser condueixen sols i tal, però...
0: No està mal, eh?
2: No, bueno, no està mal.
3: Bueno,
2: ostres, però jolín, que tenim la intel·ligència artificial, que és brutal, però els cotxes no volen.
3: Una mica de fluixisme en el sector automòbils.
2: Sí.
3: Jo recordo amb els meus cosins, quan érem petits, teníem una aposta, jo deia tenir, això deia mitjans dels 80, i l'aposta, que vull recordar que no me l'heu pagat, estic dirigint-me als meus cosins, era que l'any 2000 els cotxes ja volarien.
2: Veus?
3: Ens han jugat mil peles. Jo vaig dir que no, perquè ja veia com anava allò, que els veia molt dropos. Al
2: l'any 2000, però és que han passat 26 anys
3: sí,
2: de l'any 2000.
3: I ells estaven convençuts que sí, i vaja...
2: Bueno, doncs és això, que... I no es posa sobre la taula. És a dir, el senyor Elon Musk...
0: Aquest problema no s'ha d'estar parlant.
2: No del problema, sinó de la visió del que era el futur, no?
0: Que igual no és molt útil, que volin tants cotxes.
2: Bueno, jo crec que...

0: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona és el Joan. I a la feina és el JC. Però per a tothom és una sola cosa, el primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
2: Però ens han canviat.
3: Bueno, ens l'han...
2: Ens han robat. Ens l'han fet més gris del que pensàvem que seria, això sí. I els aliens, on són?
4: Bueno, potser està en alguna banda.
2: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Edu de Batlle.
5: Estan claríssimament en un búnker a Colorado.
2: Vaig
5: presenciar una escena aquesta setmana que no... Em va impactar perquè és una cosa, precisament, que hem vist sempre a les pel·lícules, però que jo no he fet mai en la meva vida, que és donar un senyor, un client d'un hotel, sortir de la porta de l'hotel cap a la vorera, aquí a Barcelona, amb un treballador de l'hotel i donar-li una propina. Jo no he donat mai una propina a l'hotel. En canvi, les pel·lícules sempre se'n donen. Sí. A més, va fer un gest magnífic, que jo seria incapaç de fer per inexperiència, que és, era un bitllet i donar-li amb tant d'estil que no es veiés el bitllet.
6: Ah. No sé, que era un bitllet.
5: Sabeu com aquell capítol de Friends en què en Chandler no sap donar la propina i sempre li cau el bitllet? Doncs el senyor aquell ho va fer perfectament. Vosaltres heu donat mai propina en un hotel? I és que jo mai. Perquè a més em semblaria com violent. En aquest cas, jo crec que li estaven demanant un taxi, perquè estaven sortint i tal, però...
3: Jo fa molts anys, quan venia el repartidor de les pizzas a casa, sí que li donava una propina.
2: Però...
3: Ara ja no, perquè ara no tinc suelto.
6: S'ha perdut la cultura de les propines, també.
3: Bueno, perquè no tenim efectiu, no tenim cash, no?
7: Jo patia més quan era petit...
2: No, perdona, però això també... Perdona, això no és...
3: Què?
2: No, home, que a les màquines, quan vas en un restaurant, et diuen quina part d'això vols propina i ja t'ho ofereixen automàticament pagant amb targeta, eh? No has de pagar allà...
3: Ah, no?
2: Sí.
3: Bueno.
7: No, jo que patia quan era petit, quan veia les pel·lis i pensava, ostres, quan sigui gran, en algun moment hauré de fer això i no veig clar com ho faré. Sabeu el típic que suborna a un poli? Sí.
2: Saps? De posar-se nerviós.
7: Sí, no, de... ha vist vostè un hombre, no sé què? No, ara no recuerdo. Pum, l'agafava... No, i ara, sí, l'he vist... Pues, em ruboritzava molt i pensava, hòstia, jo això no sabré fer-ho, perquè clar, això els adults veig que és habitual de fer, saps? I no és una propina, però és un suborn. Suborn no... Propines encara, però suborn no sé com gestionar-ho.
5: Tu diries a la hora i el mosso et diria i ara vingui amb mi al quartelillo.
7: Clar. Clar, perquè tu, Toni, això ho deus haver fet, no? Com a periodista succés.
2: No, home, no.
7: No ho has fet mai?
3: Mai de la vida.
7: No has subornat mai a ningú?
2: No, home, no. Com ha de subornar?
3: És que de suborn.
2: Ah, favor.
7: Merda.
2: No, però escolta, en tot cas, les propines no les has donat en un hotel, però en d'altres àmbits sí.
5: No, propines en mano.
2: En mano.
5: Bé, a veure, propina, sí, algun repartidor d'allò de queda't al canvi.
2: I al restaurant, això no? Aquelles monedetes i aquell bitlletet.
5: Sí, això sí. Però l'hotel no, el típic, el que a les pel·lícules era conegut com el Botones.
2: Sí. Aquell gest de Solo en casa, d'aquest senyor que porta el guà blanc i li fa com un gest així... Bueno, és que ara s'està fregant els dits, perquè si no m'entendrà la gent des de casa. El dit polsa, frega amb l'índex i amb el dit del mig.
5: I m'acau li cul que li dona un xiclet.
2: Ara! Sí. I en tinc molts més si et portes bé. S'està perdent. Bueno, va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
6: Aquesta setmana ha fet 10 anys que una jovencella de Vilassar de Mar va decidir penjar aquest vídeo a YouTube.

0: Sabeu qui és o no?
1: Batial.
2: Va, per xafar-li aquí l'incògnita.
0: Creant un efecte sorpresa.
1: A veure,
3: és que ho sap tot.
1: Una pregunta. Si fas la pregunta, sabeu qui és? Pues has d'esperar que si algú sap...
2: Depèn, perquè Mireia Garolera potser també pensa qui és.
1: Què?
0: Boníssima. I es pensa que...

0: Gaga.
1: Ah, sí, sí. No, no, no és Lady Gaga, és la Lady Gaga nostrada, la de casa nostra, Alba Farello i Soler.
2: Aca
1: Batguial. I això, i mira, va publicar aquest vídeo, la seva primera cançó, i busca-la ara, eh?
0: Però pensé que era la Pai, Hai, Pai, saps?
1: Pai, també, també. Va ser
3: és una mica després, em sembla.
1: En un context similar, va començar fa 10 anys. Sí.
0: Notis l'escalada que han fet les lletres de Batguial, perquè ara m'estaves fixant en aquest vídeo i ens posem una copa, anem al teu pis, l'últim disc
3: ja no.
0: Té lletres una mica més explícites.
3: Va, anem amb la cançó del Toni Muñoz, vinga.
4: Doncs vinga, Viva Suècia.

0: Tu diràs.
1: Bé, doncs aquesta setmana he estat gaudint de la música del grup murcià. I bé, amb aquesta cançó que es diu, es diu El Bien, i d'un àlbum que es deia L'amor de la classe que sea, de l'any 2022, i que és xulíssim, no?
0: Sí. Eres fan de Viva Suècia o...
1: No, ara, aquesta però setmana, aquesta setmana m'hi he tornat.
2: S'ha posat el carro.
0: Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle, vinga.
3: Jo vaig.
0: Ah, no, perdona,
3: Joan Lluís. Jo vaig. És que com puc presentar la cançó? Que és d'aquesta obra d'art que acaba de fer el Dani Muñoz. No, aquesta setmana he recuperat un dels meus grups d'adolescència estimadíssims quan adolescent, potser odiats o avorrits ja de gran, però que els revisites i dius, ostres, que a mi... Veig que ara entenc per què m'agrada.
1: Dover? No? Dover?
3: No. Yeah, YouTube. Ah. Bueno, els U2. I per mi la millor cançó que tenen, que potser no és massa coneguda, però que es diu Stay Far Away So Close.

0: Això de quan és?
1: Any 93. Això dels Europa, que és el disc amb el qual jo vaig aterrar els U2 i que em va flipar. És dels pop discos que la gent no va tenir massa èxit, però a mi és un dels meus discos de capçalera, d'aquestes dèries personals que no interessen a ningú, però que a mi em vaig enganxar.
0: Sí. La cançó, torna-m'ho a dir?
1: Stay Far Away So Close. Stay, i estava en una pel·li, era la banda sonora d'una pel·li de Wim Wenders, ja, per fer-nos ja els gafapastes, ja, total.
0: Era París?
1: No. Tan lejos, tan cerca, diria. Després del Cielo sobre Berlín.
0: Carai. Va, anem amb la cançó de l'Edu de Batlle, va, per tancar.
2: Doncs mira, parlant de dèries, aquesta setmana no sé ben bé per què he experimentat una obsessió amb George Harrison. He estat mirant coses, sí, tal. Sí. I he escoltat tot el disc, All Things Must Pass, el primer que va fer en solitari després de deixar-ho amb els Beatles, i he anat a parar una cançó que no coneixia i que m'ha flipat. Es diu What is Life?

0: el meu Beatle preferit.
1: Està molt bé, eh? Perdona, mira, hem de dir una cosa sobre això. Recordo que fa uns quants anys, quan fèiem secció de música amb l'Àlex Torío, vam fer una repassada cada quatre seccions, els quatre Beatles post-Beatles, i vam fer una votació, i la gent va decidir que el millor Beatle post-Beatle era George Harrison.
0: Però potser és el més desconegut o el que ho va patar menys, no? O què? Perquè no, jo soc superfan, també.
1: Té unes quantes, de cançons posteriori. Sí, sí.
2: Tinc pendent veure la pel·li que li va fer Scorsese, Living in the Material World, que em sembla que és de fa uns anys, però història molt interessant, a més, la de George Harrison, que la nòvia se'n va anar, després de 10 anys, amb Eric Clapton, després es va casar amb una dona que amb la que va viure fins al final, una dona mexicana, el van apunyalar, un boig va entrar a casa seva, ja...
0: Eric Clapton li va robar la nòvia...
2: No sé ben bé si li va robar, però va haver-hi una...
0: Gran Claptoman.
2: Allà va haver-hi un triangle.
3: Ho han de fotre a ell.
1: Escolta, la cançó es diu, perdona?
2: What is life?
1: What is life? Doncs mira, amb aquesta energia arribarem fins a les 8 en punt del matí, avui la tertúlia de patates amb el Joan Lluís García, amb l'Eva Jou, amb l'Edu de Vall, amb el Toni Muñoz. Apa, adéu-siau!
4: Adéu! Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: Pràcticament un quart de dues del migdia. Com està, Judit Nederman? Bon dia.
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí estrenant. Home, jo no havia vingut.
0: No havies vingut a l'estudi?
1: No,
0: o sigui, portem
1: secció.
0: Ja no sé quants dies. Ja. Ah, clar, perquè l'última estaves a Colòmbia.
1: Exacte.
0: Ah.
1: I estic al·lucinant, sona increïble.
0: Bueno,
1: molt bé.
0: La inaugura tant que s'ha anat a la planta 15, la Judit.
1: Sí.
0: Aquesta... T'han hagut de buscar els de seguretat per treure't d'allà.
1: Així l'audiència coneix el meu perfil psicològic una mica més. Arribo dalt i dic, ui, no, clar.
0: O sigui, tot tancat, ja no hi ha ningú.
1: Clar, res.
0: Està bé. Com està la planta 15, per cert? Que jo ara fa dies no has pogut veure res, no?
1: No, perquè he vist la porta tancada i no hi havia llum i dic, clar, Judit, on te vas? I a més estava fent tard. Fatal.
0: Quina gran cosa, de veritat. Bé, ara fa dies no has pogut veure res, no?
1: No, perquè he vist la porta tancada i no hi havia llum i dic, clar, Judit, on te vas? I a més estava fent tard. Fatal.
0: Quina gran cosa, de veritat. Bé,
1: he vist la porta tancada i no hi havia llum i dic, clar, Judit, on te vas? I a més estava fent tard. Fatal.
0: Quina gran cosa, de veritat. Bé,
1: canta, o sigui, em sembla un temazo. I crec que moltes parelles així, les parelles que han aconseguit durar, se senten identificades i també està bé no, que tinguin un homenatge, també sí, és un homenatge a Sant Jordi com a
0: sempre
1: tal.
0: Sempre es parla del drama o de l'amor així passional, però exacte. Alguna cosa que dura, no...
1: Exacte, una cosa que dura doncs també s'ha d'aplaudir, no?
0: Totalment. La nostra història es diu la cançó. I per cert, aquest cap de setmana estàs de concerts, de sí. Maves amb la Gio Sinfonia, no?
1: Exacte,
0: a Figueres.
1: Sí, al Teatre Jardí, i a finals de mes estaré a Sabadell, i ja he començat la nova gira, que és una gira molt estranya perquè no té disc.
0: D'acord.
1: Sí, estic cantant les cançons en cru, diguéssim.
0: Ah, sense gravar-ho.
1: Sense gravar-ho.
0: Oi.
1: Llavors, ara és molt...

0: curiós, perquè, clar, la gent, si li agraden les cançons, l'única manera de tornar-les a sentir és tornar a venir.
1: Home, això ens agrada.
0: Ho estic fent com a l'antiga, crec, no?
1: Sí, sí, hi ha gent que de com s'ha posat a fer això i diuen, pues mira, no em desagrada fer-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: Tu també ho estàs fent així.
0: Està sent molt especial. És una gira que es diu Brota i combinaré concerts d'aquesta gira de Brota amb els concerts simfònics. Està tot a la meva web.
1: Home, ara n'hi ha, vaja, una pila neu a la web de la Judit Niederman i allà trobareu, perquè es passarà l'estiu fent concerts d'aquí allà. O sigui que gaudiu-la, evidentment. I avui els que tindran la sort són els de Figueres, que avui, demà, amb la Gio Sinfonia i la Niederman. Va, ens posem la versió del cançó Niederman del mes d'abril, perquè espero que estiguis feliç,
0: home,
1: perquè crec que és el primer cop aquesta temporada, si no el segon.
0: Estic molt content.
1: Home, va proposar aquesta cançó a la Judit i al final la gent ha triat aquesta cançó. Prometo.

0: Això és el que va prometre ella, que mai més faria servir la violència per doncs fer que el públic triés la cançó que volia. No, a veure, és una cançó icònica.
1: Icònica.
0: Que de seguida comentarem una mica, no? Però, i el Parachuru, no?
1: El Parachuru, que...
0: Cantes Parachuru?
1: Sí, sí, tant, i tant.
0: Mira, mira el Parachuru. Tu cantes Parachuru, eh?
1: Canto Parachuru. Perfecte. Ja ho veureu, l'he harmonitzat. He fet alguna variació perquè quedi més adient, o sigui, a la versió, sí, que faig jo, però sí, sí, m'animo amb la guitarra en aquest moment, o sigui, crec que li he fet justícia.
0: Recordeu que era molt difícil la competició la setmana passada, era la gent normal de Manel, la versió dels Manel, i la cançó de l'última de la fila, dels Aviones Plateados, que toquen demà, i que per cert, a veure si podem saludar-los demà, el Quimi Portet i el Manolo García. Però entrem en matèria, a veure, no sé si ens has portat una playlist dels Flores, mira, de l'Antonio Flores...
1: He portat una playlist...
0: De cançons similars, de què?
1: Una mica perquè repassem la trajectòria de l'Antonio Flores...
0: Sí.
1: I llavors, lògicament, començarem per d'on ve, no? Que és superimportant, crec que el va marcar moltíssim d'on venia. I tot això, o sigui, la meva proposta i tot el que explicarem ara és perquè he estat un parell de setmanes al sofà recuperant-me d'una espècie de grip que no sé què ha sigut, i vaig veure el documental de Flores per Antonio,
0: clar,
1: que el recomano moltíssim.
0: Meravella.
1: I res, llavors vaig connectar molt com amb tot aquest univers i estic molt contenta que l'hagueu triat perquè era... Faré la secció que jo imaginava.
0: I comencem amb què?
1: Amb Ai, penita, pena, de la Lola Flores.
2: Ai, pena, penita, pena, pena, pena.
0: La faraona, tu. Antonio Flores, fill de la Lola Flores.
1: Què
0: ens pots explicar del personatge?
1: Doncs va néixer el 14 de novembre de 1961. També era fill del guitarrista El Pesca Illa. I com sabeu, doncs és germà de la Lolita i de la Rosario. I...
0: Era el gran dels tres? Representa,
1: no,
0: o no?
1: No,
0: el mitjà... El petit era, potser.
1: Bueno, la
0: Rosario... Ah, clar. No, perdona, ell igual estava al mig. Tenia la Lolita Flores a dalt.
1: Ai,
0: i per sota la Rosario, em sembla. Ai, mira, ara ho confirmaré.
1: Pensava que era el petit, però
0: ostres,
1: no
0: ho sé. Calla,
1: no
0: calla,
1: sé.
0: Que igual estic... El del mig, em diuen. El del mig, clarament.
1: Jo he estat... Ah, mira, el mitjà. Jo també soc mitjana. Els mitjans ho tenim molt difícil, aprofito per dir-ho.
0: No comenceu a plorar, els mitjans.
1: És broma.
0: Els petits també ho tenim difícil.
1: Ja, tothom ho té difícil. És qüestió de teràpia i no fin. No, he estat reflexionant molt perquè, clar, crec que néixer en una família així et condiciona completament, no? I a més, no és que la seva mare... sigui artista, no? És que és la Lola Flores.
0: No, clar,
1: que...
0: Icona mundial.
1: Clar, a partir d'aquí... crec que, ara ho veurem, no? Però com es va anar ell trobant en les diferents facetes de la música, perquè no només va fer el seu projecte, també es va convertir en compositor, també va fer d'actor... Vull dir que va tenir una vida molt curta, perquè em sembla que es va morir amb 33, però tinc la sensació que va com intentar explorar tot lo explorable, no? Des del lloc on estava. I suposo que a moments també va pesar, perquè si neixes una família tan talentosa... La relació amb el teu propi talent també ha de ser molt...
0: Complicat.
1: Sí, molt complicat, però va fer grans cançons i ara les repassarem. La primera que vull posar és del seu primer disc.
0: A veure.
1: Que canta precisament amb la Rosario i es diu Fe ciega, vaca afilada.

0: Any 80. Home, si sona, sona americà, això, eh?
1: Sí.
0: Sona, vinga, allà un... com es diu això? Una... Ai... Bé, bé, bé, mira. Guitarres elèctriques. Això és el primer disco de l'Antonio Flores?
1: Sí, és el primer disco i ell, pel que vaig veure el documental també, clar, ell va fer tot un... tot un exercici de voler explorar altres estils, com per exemple el rock, el blues, perquè venint d'una família rumbera, flamenca, no? Vull dir, era, crec que era un pas com molt important. I en aquest tema, concretament, ajuntat amb... Mira, ara sona la Rosario, que...
0: Ah, sí, sí, tant. La fe faca afilada.
1: Sí, perdó, que abans he dit vaca.
0: Vaca, no, i és faca, no? Bueno, no sé què és faca afilada, però bueno.
1: Sí, i aquí em sorprèn molt a Rosario perquè m'encanta això quan es pot notar les evolucions dels cantants, no? De quan ets molt, molt jove, que tens la veu, crec que més aguda en general. O sigui, quan vas creixent vas agafant com aquest pozo i m'encanta aquí la Rosario.
0: Per tant, aquí tenia, 19-20 anys, perquè si això és l'any 80, ell va néixer al 61,
1: sí.
0: Doncs imagina, primer disco.
1: Sí.
0: A veure com sonava també aquesta cançó, és la part que hem sentit ara que cantava la Rosario, i moltes influències, com deies, rock, blues, es noten moltíssim, no?
1: Sí. I en aquest primer disc li va permetre fer com una primera gira, com donar-se a conèixer musicalment, tot i que, evidentment, la notícia era com, no?, l'Antonio Flores, de la família Flores, treu el seu primer disc. També va aparèixer a la tele i es va començar com a... Sí, a fer conegut ell com a artista.
0: Molta energia, eh? Vull dir que tota la família Flores en aquest punt...
1: Sí, sí, sí.
0: Hosti, ai, increïble. Va, sí. Més cançons amb la Judit, aquesta. Oh! Antonio Flores?
1: Sí, és l'Antonio Flores.
0: Amb la versió?
1: Sí.
0: Mira, mira, mira. És que és el Sabina.
1: Exacte.
0: És versió del Pongamos que hablo de Madrid del Sabina.
1: Exacte, això forma part del seu segon disc i es diu El caer el sol i... El segon disc, ell signa gairebé tots els temes, perquè en el primer disc va signar com més o menys la meitat. I en el segon, no sé si és perquè va agafar confiança, perquè això passa a vegades quan et poses a composar, que si et fa cosa fer-ho tot tu, no? Pues, no sé, et serveixes d'altres coses. Vull dir, no sé quin procés va fer, però la qüestió és que el segon disc quasi tot ho signa ell, excepte aquesta versió del Pongamos que hablo de Madrid, que és una versió molt més rockera
0: i
1: canyera.
0: I molt saxo, veig en el disco primer.
1: Sí.
0: No para de posar-hi saxos a tot arreu, aquest home.
1: Sí, i és una de les cançons que es va mantenir a les ràdios, o sigui, de les poques del disc que el va fer sonar, diguéssim, que va mantenir com la popularitat que havia començat.
0: Recordem que la cançó original del Sabina és molt més lenta, molt més pausada, aquesta. Los pájaros visitan al psiquiatra. Un tempo molt... camina molt diferent, la cançó, no?
1: Exacte.
0: Estem parlant de l'any 80, és molt a l'inici de la carrera d'Antonio Flores, no? I aquest disc es diu El caer el sol i no acaba de funcionar potser com volien. No?
1: Clar, això no sé, sempre és un... no sé, és difícil... Jo és el que he llegit, que discogràficament doncs, potser no va tenir el boom que s'esperava, però bueno, quan es té el boom que s'espera, no?
0: No, clar, clar.
1: Però aquí va començar la seva faceta d'actor i va rodar una pel·lícula que es diu Col·legues, de l'Eloi de la Iglesia, on també va gravar la cançó principal. I aquesta pel·lícula, pel que tinc entès, doncs, va ser un èxit des del 1982 i on apareix també la Rosario, la seva germana. I aquesta cançó es diu Lejos de aquí.

0: Antonio Flores fent de protagonista de Col·legues, d'aquesta pel·lícula de la Iglesia, i amb aquesta veu trencadíssima,
1: sí, blues,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, el que deies abans de l'energia, jo crec que cada membre de la família l'ha trobat, o sigui, ha trobat com transmetre aquest power, però com, sí, amb camins artístics diferents, i no sé, ell crec que emociona com directament, li notes allà com la força, no?, de tot el que té per dir.
0: Va, tenim més cançons d'Antonio Flores, va.

0: Gran Via.
1: Gran Via.
0: Cançó de l'any 88.
1: Exacte, que és del seu tercer disc, que també es diu Gran Via. Si us hi fixeu, amb el so ja es nota que ens estem apropant als 90, és com una mica
0: totalment
1: més nítid i una mica més obert.
0: Sí.
1: I en aquesta època també continua la seva faceta d'actor, fa una pel·lícula que es diu Calé, el 87, de Carlos Serrano, també surt al Balcón Abierto, jo no les he vist, no sé si les heu vist.
0: No, això igual al Blai, que tot més controlat. Però
1: també fa sèries com Gatos en el Tejado, Océano, i una altra pel·li que es diu Sangre y Arena, que surt la Sharon Stone.
0: Què et dius ara?
1: Sí. Sí, sí, va ser
0: una compartir pel·lícula amb Sharon Stone.
1: Que Sharon Stone es veu que era molt, molt jove, o sigui, era com abans de convertir-se en actriu mundialment reconeguda, sí.
0: Però en tot cas, Judith Antonio Flores, cantant, músic, actor en aquell moment, molt jove encara, no tenia ni 30 anys, també tenia la faceta de compositor.

0: gato hace ui, ui, ui.
1: Sí.
0: Aquesta, o sigui, és de la Rosario Flores, però l'escriu ell?
1: Exacte.
0: Ah, no ho sabia.
1: En aquest moment, la Rosario va fer aquest disc, de fet també en parla fa unes setmanes, sí, que va ser com un disc super, super exitós de la Rosario, i aquesta cançó concretament es veu que se'ls hi va acudir mentre s'esperaven a que la Lola s'arreglés perquè anaven a un homenatge que li feien a la Lola Flores a Miami.
0: Sí.
1: Crec que a casa del Julio Iglesias.
0: Carai.
1: O sigui, heavy metal. I això, llavors, va signar alguns temes de la Rosario i el que jo vaig veure al documentari és que llavors, clar, l'Olita va dir, pues jo també vull alguna cançó, no?
0: Home, germanet, a veure si em prepares alguna cosa. Un grito en la noche. Clar, perquè la connexió realment la tenien molt Rosario i Antonio, no?
1: Sí.
0: Com els dos germans més petits.
1: Sí, com molt, molt millors amics, no?, per de ser germans.
0: Clar. Però la Lolita diu, home, pues fes-me alguna cosa, i escriu Un grito en la noche, no?
1: Sí, i la Lolita en el documental també explica que clar, ella al ser una mica més gran, que a vegades tenia la sensació com d'haver-se perdut algunes coses, no?, perquè sí, quan et portes uns quants anys amb els germans, clar, i si ells són molt, molt, molt seguits, però sí, li va compondre aquesta cançó que es diu Un grito en la noche, i em sembla molt, molt bonic, no?, que, no sé, que entre germans doncs compartissin d'aquesta manera, perquè podrien portar-se fatal i cadascú fer lo seu, bueno, i ja està, no? I em sembla molt generós per part d'ell que sí, que els hi fes cançons a les seves germanes.
0: Això és com els Nederman, que ja ho feu, això, no? Feu cançons uns a l'altre, o... No, no.
1: Bueno,
0: no us heu compost un a l'altre, no? Tu has dedicat cançons,
1: exacte,
0: a... No? Sí. Meritxell, per exemple, però no has compost per la teva germana ni ella per tu, o no? O sí?
1: No. La veritat és que no.
0: Home, pues una mica...
1: Anem tard.
0: Ja aquestes alçades.
1: Ja
0: ara s'ha quedat com... M'ha mirat com dient... Ah, pues tens raó.
1: Clar, jo et dient aquí, mira que maco que els germans es fan cançons.
0: I tu tens germanes que es dediquen al tema de la música i no us hi heu posat.
1: Pues
0: vinga, home, per favor. Va, pràcticament 2:15 del migdia. Anirem rematant amb quina cançó, Nederman?
1: Posem l'última ja?
0: No, aquesta.
1: Ah, vale.
2: No

0: És fantàstica aquesta cançó. Sí, i fixa't que és com que tens aquesta sensació que les parts de la carrera d'Antonio Flores es troben de cop, no? Mm. O sigui, tens una cosa aquí més de música americana, però a la vegada tens la rumba de fons, la guitarra espanyola, no? És com que està conjugant-ho tot. I és una cançó preciosa que li dedica a la seva filla.
1: Sí, és una cançó que es diu Alba, i ara torno al que deia al principi, de que l'Alba ha fet aquest documental tan emocionant que es diu Flores per Antonio, i allà no només s'explica la vida de l'Antonio, sinó el procés d'ella, no?, com a filla, al moment en què s'atreveix com a fer preguntes a la seva família i obrir el meló, perquè, clar, va morir 14 dies després de que morís la Lola Flores, i evidentment doncs va ser duríssim, i el documental és molt bonic perquè es posa com tot sobre la taula.
0: La manera, no?, de morir, perquè al final va tenir un problema amb les drogues greu l'Antonio Flores, i crec que l'autòpsia acaba revelant que efectivament va ser una sobredosi.
1: Sí, una mescla de barbitúrics, alcohol... No,
0: exacte,
1: sé.
0: Exacte.
1: I llavors en aquest documental hi ha una cançó que va guanyar el Goya millor cançó original, que l'Alba l'ha composat amb la Sílvia Pérez Cruz, que va fer molta il·lusió que guanyessin, i que es diu Flores per Antonio, com el mateix documental. Una flor.

0: Nos dejaron sin abrir.
1: La força de la, de l'Alba Flores, sí, per llançar-se a recollir la trajectòria de son pare.
2: I a més, a cantar, perquè també explica com el seu procés de deixar de cantar quan era petita i com recupera la possibilitat de cantar ara de gran. I a més, ho ha fet gràcies a una amiga meva que és professora de cant molt bona i que l'ha ajudat en aquest moment tan, tan important emocionalment, que és l'Àngela Forquet. I jo estava mirant el documental i vaig veure els agraïments i va ser com...
1: Hombre!
2: Quina il·lusió! O sigui que també, bueno, m'agradaria reivindicar aquesta feina que potser no es veu, no? Però que cantar és un gest generós que implica molta valentia i que de vegades doncs, hi ha persones que ho acompanyen i que se les ha de visibilitzar també.
1: Doncs arran de que la Nederman es va posar malalta i es va posar al sofà a mirar pel·lis, va veure una pel·lícula que era Flores per Antonio i va decidir proposar i finalment es va endur El gato al agua, El gato hace ui, ui, ui, la cançó que és el gran emblema d'Antonio Flores, que és No dudaría, que és aquesta. Prometo ver la alegría. Aquesta és la cançó que sap tothom i que té aquesta energia particular i que no sé com l'has atacat, Nederman.
2: Doncs mira, he gravat la guitarra i la veu alhora, que això
1: molt bé,
2: feia molt que no ho feia. I...
1: O sigui, no fas per pistes aquí. Tota la vegada. Bueno, has fet pistes segur, perquè sí, sempre fas pistes.
2: No, no, ja però... t'entenc. O sigui, guitarra i veu alhora, però després els parachurururuchurus. He gravat unes veuetes, com marca de la casa, i m'ho he passat molt bé. O sigui, us agraeixo molt que hagueu votat el que jo he dit. Espero que segueixi passant això. No, jo he vist que jo he de fer una mica d'estratègia.
1: Què? Quina
2: és? He de proposar cançons que cregui que al públic li agradaran, perquè jo proposava el que a mi m'agrada.
1: Després de tant de temps has vist la llum ara, no?
2: Clar, de cop? He de proposar... ha de ser una mica estratègia...
1: Una mica pop, ha de
2: marketing,
1: ser.
2: Sí, no? Clar, clar. Jo he de proposar algo que a mi m'agradi i que cregui que al públic li agradarà, perquè si només m'agrada a mi, ningú em vota. Que això és tristíssim.
1: Sí, i a més hi ha aquest moment de la Nederman demanant el vot, que és un moment bastant trist, realment, exposant-se al públic, dient, sisplau, feu-me cas.
2: Sisplau.
1: Doncs al final t'han fet cas, amb el No dudaría de l'Antonio Flores. A la 1:34, Judith Nederman posant-se a la pell d'Antonio Flores amb aquesta cançó que ha adaptat d'aquesta manera.

0: Judit Nederman, no dudaria, sí senyor. Que divertit aquest moment del canvi de ritme.
1: Moltes gràcies, clar.
0: Oh, pam!
1: Ha sigut guai.
0: Hi ha aquesta cosa com de... que és molt mona, la de picar la guitarra,
1: sí.
0: Fer un...
1: Això vaig estar
0: així.
1: Un ratet estudiant, eh? Però
0: perquè tu no ets flamenca, no? Tu no ets tan rumbera.
1: M'agrada, però, bueno, clar, no només te n'agrada, ho has de saber fer. Però m'ho vaig passar molt bé i vaig pensar... Perquè jo de vegades les tranquil·litzo, no?, les versions.
0: Sí, sí.
1: I aquesta ha sigut una mica reveladora.
0: Fem punyetes.
1: Clar, potser les puc fer animades com són. Ja ho veurem,
0: Has descobert moltes coses, eh?
1: Sí,
0: veig.
1: Parachuros.
0: Doncs parachura. Que sàpigues que ja pots començar a pensar,
1: vale.
0: Donar-li voltes.
1: Home, i tant.
0: Al mes de maig, amb aquesta nova estratègia que
1: Exacte.
0: Veig que tens, que és que t'agradi a tu i li agradi a la resta de la gent, no?, que deies. Doncs això, al mes de maig ja podeu, vosaltres ara mateix, ja sabeu que això funciona així, que ara ens feu propostes a través del Twitter, de l'Instagram, del correu electrònic vialliure@racó.net. Què us agradaria que la Judit Nederman reinterpretés, revisités de cara a finals del mes de maig? Ens ho envieu i entrarà, doncs bé, en tot el tràmit per veure si finalment acaba sonant. Judit, tu vés li donant el coco,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu vés pensant...
1: Començo des d'allà.
0: Nederman, sempre, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: 1:37, fem pausa, va, farem vermut i tancarem el Via Lliure.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.
0: Yay! Ha. Tu i jo sols, eh?
1: Sorry. Ah.
0: Ni tan mal, que diuen.
5: Home.
0: David Martos, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, Julià Cot, bon dia.
6: Hola, bon dia. Què és això de tu i jo sols?
5: Clar, no.
0: Però si tu no fas...
5: Clar, no, no.
0: Un moment, ara no vulguis pujar... No. A veure, no, ara.
6: Home,
0: no vulguis pujar-te al carro, Cot, si des de que va començar aquesta sessió,
5: sí.
0: mai has fet un aplaudiment. Mai.
6: Bueno, però tu no saps quin dia canviaré d'actitud.
5: Bueno,
6: mira, tinc un atac de migranya avui. He sortit del llit. Només per fer jo, per fer aquí
0: Atenció,
6: el vermut, amb el meu amic
0: Pobreta.
6: Montó.
5: Moltes gràcies.
0: Ha sortit del llit, gràcies per sortir del llit,
6: sí.
0: Eh?
6: Home, sí. Tinc un atac de migranya, i el primer que sento és, va, David, tu i jo sols. Potser estic una mica sensible pel mal de cap, però...
0: Serà això.
5: Tu
0: serà.
5: I jo sols, i aplaudint, amb sons estridents, que a sobre no deu ser gaire agradable, t'acabes de llevar.
0: Sí, m'he llevat així com amb mal de cap,
6: bon
0: com
6: dia.
0: Dient, podeu
6: bon
0: callar.
6: Dia, ves, podeu,
0: ara està en aquella fase, Júlia Cotta, podeu baixar una mica de volum, sisplau?
6: Ah, sí, a casa meva les tinc a les dues tancades, a les nenes.
0: I lligades.
6: No, els he dit que si no cridaven, les deslligava, i he complert.
0: Va, saps què tenim aquí, a la taula, i encara que tinguis mal de cap, una mica de vermuts, Miró. Avui ens han portat el vermut Miró Bianco, que és l'aperitiu perfecte per beure i formar part de còctels de clàssics i moderns. I avui regalarem, com sempre, una ampolla de 3 litres gegantina de vermuts Miró Reserva amb estoig i aquell estoig de fusta, que també per poder-lo portar bé, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró Zero. A qui respongui la pregunta que formulem a través de les xarxes socials. Que té a veure amb... Avui que els Pets comencen la segona part de la seva gira per celebrar 40 anys als escenaris, fa una estona hem parlat amb el Gavaldà, ens ha dit que tocaran algunes de les cançons més desconegudes. Aquelles, ha dit textualment, que potser algú pensaria que no és dels Lacs en Busto, aquesta. Per això us preguntem, quina és la cançó que sempre, és boníssima aquesta, sempre atribuïu a un altre grup?
5: Ah, uah, molt bona pregunta, eh?
0: Bueno, doncs, si sempre penseu que una cançó és d'un grup que no és... ens ho feu servir a través de l'Instagram i podeu endur-vos el lot de vermuts Miró. Està molt bé, que t'hagis quedat, Martos, encara que hi hagués el cap de setmana llarg del pont de...
5: Sí.
0: Del pont de maig.
5: Sí, jo aquí...
0: I la Cot també, el que passa és que, clar, no puc controlar si està a Igualada o està...
5: Clar,
6: estic a Igualada...

0: Agonitzant,
1: jo... Sí, perquè m'ho he de creure, però vull dir que...
2: Jo m'he quedat pel via lliure.
0: Sí. Ningú mentiria dient que està igualada. Vull dir, diria que estic a les Bermudes. Sí, ui, estic a Igualada, no?
1: De què hem de reflexionar, boicot?
0: Doncs mira, no sé si vau llegir la notícia, que aquest dimarts passat, un degà de la Universitat Pompeu Fabra, ho vau llegir, va enviar una carta als alumnes de primer i de segon grau retraient-los la falta d'implicació en els estudis, que es veu que hi ha com un 40% d'absentisme, parlava de molt poc respecte cap als professors, sí. I deien que, bueno, bàsicament parlava de tasques fetes, no?, amb poc rigor, una mica el que seria doncs, amb la punta d'A, que la universitat ha perdut una mica aquell halo que tenia a la nostra època, i els demanava això una mica, els fotia una bronca i els demanava, sisplau, que reflexionessin i es comprometessin.
1: La frase és, escric com a degà de la facultat arran d'una situació que considero greu i que no podem normalitzar. Hem observat nivells baixos d'assistència a classe, com també una implicació deficient en el seguiment de les assignatures amb tasques moltes vegades fetes amb poc rigor i una actitud poc compromesa amb el procés d'aprenentatge.
0: Va, exacte. Primer, jo anava llegint la carta i anava assentint amb el cap i fent això del... Tinc 40 anys i ja em puc identificar amb la gent gran.
1: Però ell anava dient ara, no?, mentre llegia. Anava dient ara.
3: Ara. Júlia, no?
1: Sense que ningú més sabés perquè deies ara, però anaves llegint ara.
0: Digues-ho, rei. Doncs, és que jo faig classes a una universitat i m'he trobat amb situacions similars, i aquesta carta ha desbloquejat un record de fa un parell d'anys, un record d'indignació que vaig pensar, mare, estem perduts, la nostra... Va, avui m'he posat el traje de boomer, ja ho veieu, com que estic malalta, de perdre's el río. Doncs resulta, jo vaig encarregar el treball final, val, quan es va acabar l'assignatura, el treball final, que és obligatori i que valia el 50% de la nota, d'acord? Dels 25 alumnes, hi va haver-hi un noi que no me'l va entregar, d'acord? En el moment de posar les notes, doncs faig la mitjana, clar, en aquest exercici tenia un 0, valia el 50%, doncs evidentment, com que no havia tret 10 a tota la resta, doncs va suspendre, vale. Doncs uns dies després el noi m'escriu un correu preguntant que per què ha suspès. I jo li explico per què ha suspès. Fins aquí tot bé, i em diu... Oh.
3: No sap a qui s'està adreçant,
0: Espera, clar, pobre ell, Àngela Maria.
1: Sí. Aleshores, jo la Júlia Cot no fa presoners, cuidado, eh?
0: Espereu, li explico i em diu... Oh, és que jo vaig entendre que l'exercici era voluntari i que aleshores el tema era que jo no m'havia explicat bé. Respiro profundament, li dic que sí que em vaig explicar bé i la prova era que la resta dels seus 24 companys ho van entendre i me'l van entregar. Dic, i per altra banda, escolta, dic, si tens dubtes, a l'inici del curs, a mi em van fer escriure a la universitat una guia docent de l'assignatura amb una llista amb tots els treballs que t'encarregaria, si són voluntaris, si no, i quin percentatge valen. Vale, aleshores penses, fins aquí, doncs ja està, no?
3: Ara
0: demana disculpes. Doncs sabeu què em diu? Em diu, doncs escolta, si jo havia anat fent la resta d'exercicis durant el curs i tu vas veure que aquest no te l'entregava, perquè no sospites que passa alguna cosa i m'escrius un mail preguntant què passa?
1: Grandiós.
3: És increïble.
0: Em vaig quedar... Aquí sí que va ser quan em vaig arremangar les mànigues.
3: No, és que va per polític, Sap com donar-li la volta...
0: Home, però clar...
1: Però extraordinari, és el nen que li has d'anar a recollir, a dir-li, nen, recull la roba de terra.
0: Correcte, i és que li vaig dir, perdona, dic que jo sóc la teva professora, no ta mare. Vull dir, jo t'he d'anar...
3: Com vas gaudir aquesta frase, Júlia? Digues la veritat, aquesta frase la vas gaudir molt,
0: Molt, molt, molt. Aquesta ni el Jolín ni Jolán, també li vaig dir. Però dic, home, dic, tio, tu estàs aquí perquè vols, tu t'has d'esforçar, jo no sóc la teva cangur. Pues el senyor va anar a parlar amb secretaria,
1: Sí o no?
0: Sí, amb els seus nassos, que home, que clar, que si jo no em preocupo pels alumnes, perquè clar, què volen?
1: Hosti,
0: creïble. És igual, no us vull dir com va acabar.
1: Extraordinari.
0: Però això sí, ja, bueno, és que ja t'ho dic, és que no té res... Avui estic indignada, és que no va... Quan vaig llegir aquesta carta, ho anava revivint i anava fent el que dieu vosaltres. Pilotata, visca el degà de l'UPF.
3: Sí. A pensar si és una d'aquestes històries, però no em surt l'exemple, vaig a posar-ne una a l'atzar, I aquest alumne és...
1: Seria extraordinari. T'he de dir que després La Vanguardia va anar consultant amb professors després de la carta d'aquest degà i, per exemple, va parlar amb el Raimundo Viejo, que és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, i a la sortida de les classes diu, mira, per exemple, avui tinc 34 estudiants matriculats a l'assignatura i n'han vingut 4.
3: Mare de Déu.
1: Tu imagina't,
3: clar,
1: eh?
3: És que...
1: 34 que estan per venir a classe i només en venen 4.
3: Déu meu, clar.
0: T'he de dir que a mi l'any que les vaig fer a les 9 del matí, de 9 a 12, venien la majoria a partir de 2:15,
1: clar,
0: de 10, i no demanaven disculpes, i un dia els hi vaig dir, home, dic, perdoneu, dic, què és la dinàmica sempre, arribar tard a classe? I em van dir, bueno, de les que comencen a les 9 del matí, sí. Vull dir, sí, ho assimilen, no els hi fa, i no els hi fa cap vergonya. O després, i ojo, que jo faig una assignatura de formats d'humor televisiu, que bàsicament poso vídeos divertits de programes d'arreu del món, que no estan estudiant per ser registradors de la propietat.
1: Sí.
0: Vull dir, que poso vídeos de caigudes i coses molt divertides.
1: És slapstick, eh?
0: Sí, home, clar, però és que... Però sí, vull dir, no...
3: No, m'imagino els professors ja prenent-se l'assistència a les classes com qui fa un show, no?, i comentant entre ells. Avui sold out, eh?
1: Sí.
3: que és algú inaudit.
1: Increïble, tu. Això és el pa nostre de cada dia, imagina't. Va, de què hem de reflexionar avui, David Martos?
3: Mira, jo estic seguint molt atentament el que està passant a Santiago de Compostela. Que és que hi ha un edifici...
1: És que, de veritat, sempre aquest home té una obsessió amb coses que passen a Galícia.
3: Sí, és que no deixen de sorprendre, eh? Ja ho veuràs. Que és que a Santiago de Compostela hi ha un edifici històric, que és l'hostal de Dos Reis Catòlicos.
1: Sí.
3: Que té una...
1: Home, però això és el gran hotel que tenen allà.
3: Exacte. I té unes gàrgoles. I com la majoria de gàrgoles serveixen com a desguàs. És a dir, quan plou, la boca de la gàrgola simula que escupa aigua.
1: Correcte.
3: I allà
1: no la simula, escupa aigua.
3: Sí, escupa aigua. I allà van dir, escolta, el cos humà té altres orificis que podíem simular que surt aigua. I a Santiago de Compostela hi tenen una gàrgola que em té el cor robat, que és aquesta.
1: Me l'està ensenyant ara.
3: Us l'ensenyo i us la descric. Sí. És un nen amb el cap entre les cames, ensenyant el cul, i el que seria el forat, realment generós.
1: Molt generós, el forat.
3: Molt generós, realment.
1: A veure, no puc comparar, però sí, diguem-ne que si això fos un cos humà, humà...
3: Hauries d'anar al metge.
1: Seria pilota de beisbol. Una mica més i tot, eh?
3: Són els túnels de la Rovira. Sí. I llavors, clar, quan plou, això expulsa...
1: Molta quantitat.
3: Expulsa molta quantitat d'aigua. Galícia, Calidade, com sempre...
1: Escolta, això d'haver imprès...
3: Sí, és que volia que captessis bé...
1: Una foto d'un nen amb el cul obert, diguem-ne, que és una gàrgola, eh?
3: Sí.
1: No et comporta problemes.
0: Me l'ha enviat per WhatsApp, per la secció, que vull dir, jo he pensat, això deu ser un company de treball també aquesta foto.
1: Clar, és una foto molt estranya.
3: Ho he imprès la meva sogra, des d'aquí li agraeixo.
1: L'ha imprès la teva sogra.
3: Carmen, moltes gràcies.
1: Ja et coneix, no? Vull dir que
3: sense fer preguntes.
1: D'acord.
3: L'ha imprès i he dit, així et va bé, i jo sí. Moltíssimes gràcies i gràcies per la confiança. Sí, és la millor. Doncs què passa? Que l'aigua d'on cau aquesta gàrgola impacta directament contra un balcó i a la paret de la façana de l'edifici i està provocant humitats. Llavors, el Ministeri d'Indústria i Turisme espanyol ha dit, no patiu, això us ho solucionem nosaltres.
1: Segur.
3: I la solució del Ministeri...
1: Ah, m'has portat una altra foto, a veure?
3: És aquest.
1: No!
3: La descric.
1: Sisplau.
3: Han endinyat una canonada de color més o menys marronós pel forat del cul del nen, de manera que sembla que estigui disparant un torpede que és quasi...
1: Fecal.
3: Sí, fecal, que hagi esmujat fibra aquest cap de setmana i estigui disparant un torpede de fecal.
1: O que l'hagin empalat molt fort.
3: Sí, com si fos, com un pinxo moruno. Sí,
1: però quin horror.
3: És terrorífic.
1: Ara li surt una protuberància que ben bé... A veure, si això fos una mida natural, torno a dir, perquè no sé si és la mida de la gàrgola...
3: També hauries d'anar al metge.
1: Això fa... Estaríem parlant d'un metre de...
3: Sí.
1: D'un metre de tub sortint de l'anus.
3: El típic que dius, bueno, doncs vaig a provar a veure si...
1: Per favor.
3: I
1: això ho han instal·lat ara com a gran solució?
3: Això
1: ho han
3: instal·lat com a solució. Llavors, pel que sigui...
1: I què tal funciona?
3: Pel que sigui, no ha agradat. No ha agradat. Ni els veïns ni la Xunta estan gaire d'acord. Llavors, han demanat...
1: Però no ho van veure. O sigui, quan ja arriba un senyor...

0: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona és el Joan. I a la feina és el JC. Però per a tothom és una sola cosa, el primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
2: Està la Junta amb el Ministeri d'Indústria i Turisme dient, i un arquitecte? A qui li han encarregat això? Oh. I ella a casa pensant, oh, no sé per què no agrada, perquè...
3: Aquell moment d'arribar a casa també, que et preguntin com ha anat la feina, pufa, tinc un marrón...
2: Tinc un problema.
3: Que he de resoldre això.
2: Des d'aquí convido a tothom que pugui posar al Google Esclar. Ara mateix Gàrgola Santiago de Compostela i ja us sortirà
3: Niño.
2: Tot. Niño.
3: I allà ho trobarà.
2: I tot de fotos. Jo seguiré pendent. Perquè...
3: Informant puntualment, no?
2: Sí, si la primera proposta ha estat aquesta, m'encantarà veure la segona.
3: Va, que anirem tancant el vermut avui amb el David Martos i la Júlia Cot. Només per recordar, escolta, no sé si tens la cançó del Juanma Moreno Bonilla. L'heu sentit?
2: Oh.
3: No? Juanma Moreno Bonilla, el candidat del PP, president d'Andalusia, ha fet una cançó per la campanya electoral.
2: Això, tots sí. Aquests ingredients sobre la taula...
3: Però és curiós, mira com sona.
2: Ah, a veure. És
3: Andalusia. Sembla Manolo García.
2: Ojo. Tierra y el mundo.
3: Oita.
2: Però canta ell.
3: Bueno, suposo que tota la...
2: Amb una miqueta de...
3: Ja hem posat una mica d'IA, una mica d'OI, d'EI, d'IA, d'EO...
4: Representa que canta ell?
3: Representa que sí. És més, l'Arnau Mañé ens ha dit aquest matí que no es descarta actuació en directe durant la campanya.
2: Home!
3: Veurem, per contrastar.
4: Però si té veu de criatura, no? Té veu de nen.
3: Diu que era cantant, de nen, quan va fer un parell o tres de bandes.
4: Això fan molt els del PP, també, sí, com el Mazón, també.
2: És el que anava a dir, que Mazón també...
3: No, i va sortir molt bé, lo de Mazón, realment va sortir impecable. Que per altra banda...
2: Com un refrany popular, no? Polític que canta...
3: Els mals espanta. No, els grups que va fer es deien Cuarto Protocolo, Lapsus Psíquico i Falses Realidades.
2: Oh, però són tots frases que podia col·locar en un míting, no? En esta actuació no s'ha aplicat el Cuarto Protocolo, com has dit els altres...
3: El PSOE tiene lapsus psíquicos, señores. Sí.
2: No, nosotros, vosotros. I l'última era nueva realidad.
3: Falses.
2: Falses realidades.
3: Falsa, molt millor.
4: La que promete el gobierno.
3: Per favor, ara. 3 minuts i seran les 2 del migdia. Va, senyors, moltes gràcies, Júlia Cot. Gràcies, David Martos.
2: A vosaltres.
4: A vosaltres.
5: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
6: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
7: Fins aquí els millors moments
8: del Via Lliure.
9: RAC 1. RAC 1.
10: Arrenquem?
11: Vinga, va,
10: tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
12: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
13: No correu.
10: Estem baixant per l'escala d'incendis.
14: Són força gent,
10: Alegria, alegria.
15: Baila, baila.
10: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
12: Vinga, planta 11.
10: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista,
13: Va bé, vostè, senyor
16: Virgili? No, em trobo gaire bé.
10: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
14: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
10: Planta 4, la propera...
17: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
10: Planta...
12: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
17: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts de dotze, aquí seguim amb els esports a l'antena de RAC1 fins la una de la matinada. Ara, temps de tu diràs, després de la victòria del Barça al Sadar, que pot fer els blaugranes campions de Lliga si demà el Madrid no guanya al camp de l'Espanyol.
2: Pilota el Barça al mig del camp, Fermín arrenca amb Eric. La conducció d'Eric, continua Eric. Eric té obert a l'extrem Rashford. A veure Rashford. La trepitja. Rashford, ningú l'entra. La centrada de Rashford, Lewandowski! Rusqueta marca de la casa de Rashford. Com les posa en Marcus? Com les posa en Marcus Rashford? Ha tingut temps de fer un cafè amb llet, sucar-hi un parell de melindros. Cap jugador d'Osasuna amenaçant Rashford, que era prop del vèrtex. A veure la passada de Fermín en profunditat pel Tauró, la rematada. Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Gols de Lewandowski i de Ferran Torres, que li han donat la victòria al Barça per 1-2 al Sadar. Raúl García ha fet retallat distàncies pels navarresos, però no ha estat suficient per evitar una victòria del Barça, que ha fet la feina, ha fet el que havia de fer, guanyar el partit, per poder ser campió de Lliga aquest mateix cap de setmana. Com dèiem, que el títol caigui demà està en mans de l'Espanyol i del Madrid. La situació és la següent. El Barça li treu 14 punts ara mateix a l'equip d'Álvaro Arbeloa. Després d'aquesta jornada en quedaran 12 per disputar. Això vol dir que si el Madrid demà empata o per a Cornellà al Prat, el Barça és campió. Si el Madrid guanya, el títol haurà d'esperar. Però el Barça en tindria prou en aquest cas amb un empat al Clàssic, diumenge que ve a les 9 de la nit al Camp Nou, per guanyar la seva 29a Lliga. La primera, per cert, que es guanyaria en un Clàssic.
0: RAC 1.
1: Ferran Correas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Millor escenari impossible. O no? O tu eres dels que
3: preferia guanyar-la contra el Madrid. I,
1: encara pot ser, depèn...
3: O sigui, preferia sempre guanyar-la per activa, podríem dir. O sigui, jugant, no esperant demà al sofà de casa o allà on estiguin els jugadors. Això, una... Després, home, es donava la possibilitat de que fos al Camp Nou, perquè les últimes no han estat al Camp Nou, que fos al Camp Nou i que, a més, fos contra el Madrid, era un escenari ideal. Però jo crec que serà demà. Jo crec que demà el Madrid... crec que està desconnectat. Fa dies hem vist a Mbappé a Itàlia fent no sé què, mentre els jugadors, els companys... estan entrenant, hem vist a Carvajal que li muntaven una campanya perquè anés al Mundial, però ara resulta que s'ha trencat amb un dit del peu i a més està emprenyat amb Arbeloa, que no es parlen. No sé, jo ja fa, jo crec que ja el Real Madrid, la seva última oportunitat crec que va ser, ho comentàvem la setmana passada, va ser quan van veure que es lesionava Lamin i van, mira, si guanyem el camp del Betis i ells casquen a Getafe, doncs encara tenim alguna opció a guanyar el Clàssic, però una vegada va passar el que va passar la setmana passada, ja ho donen per fet. Per tant, crec que demà l'Espanyol puntuarà.
1: Albert Fernández, bona nit.
4: Bona nit.
1: Tu també creus que demà el Madrid farà figa i que el Barça serà campió?
4: Clar, tot apunta. El Madrid està... No de vacances, però la majoria estan pensant en el Mundial. El que no s'ha esborrat, crec que demà tampoc posarà la cama molt fort i l'Espanyol es juga la vida. Vull dir, estem parlant d'un partit on l'empat a l'Espanyol no és un mal resultat i per tant, com a mínim, vull dir, i l'empat fa el Barça campió. Pot ser que el Madrid guanyi, té qualitat, té bons futbolistes i li pot sortir el partit i pot guanyar, però crec que és un win-win la situació pel Barça. Vull dir, el pitjor que li pot passar en aquest sentit és ser campió. Ser campió de Lliga està molt bé i tenir tota una nit per davant al Camp Nou, amb un hipotètic o no passillo passadís, té 90 minuts per cantar cançons de campions davant de Madrid, té els càmeres i la gent que està, no, a la gespa, els NGs tindran cares del Madrid per fer-ne 40 reportatges. Vull dir, al final, passi el que passi, la temporada del Barça en la Lliga és un èxit, i és cert que crec que les dues situacions tenen coses que són entretingudes per l'aficionat del Barça.
1: Sí, ara us pregunto per tot això, per la temporada, per passar sí, passadís no, si creieu que el Madrid el farà. Abans saludo l'últim integrant de la taula d'aquest dissabte de maig. Àngel Pérez, bona nit.
5: Bona nit, què tal? Com estem?
1: Ara que ja tenim una variable menys, que és que el Barça ha guanyat, quin és el teu escenari ideal? Ara que parlàvem de si guanyar la Lliga per passiva demà...
5: Res, jo tinc claríssim que no vull guanyar la Lliga demà.
1: No, eh?
5: No vull guanyar la Lliga demà. Vull guanyar-la al camp, vull guanyar-la contra el Madrid... no vull guanyar-la jo demà, bueno, demà estaré al diari perquè estarem tancant el partit del femení, però avui demà anava a dir, estaré a casa, estaré tranquil i tots estarem a les nostres cases i estaràs... Què fas? Surs al balcó, crides, ah, campió... Vull dir, sí, estarem contents perquè és el que deia l'Albert, és un win-win, al final acabes guanyant una lliga, però vull dir, jo crec que al final, quan
1: sí,
5: tu guanyes...
1: És un debat de
4: ric.
1: Que tant de bo poguéssim tenir aquest debat cada temporada, de quan volem...
5: Tant de bo el tinguéssim, però avui,
1: quan celebrem, no?
5: Tu quan guanyes un títol, sigui el que sigui, és com obrir una ampolla de cava. Tu quan obres una ampolla de cava, la efervescència aquesta de quan se sent el soroll de que surt el suro, allò és al principi. I allò, si guanyem demà la Lliga per la nit, aquest sortir al tap de suro serà demà la nit, llavors. Això només passa un cop. L'emoció arribarà diluïda. Per molt que el dia del clàssic sigui una festa a l'Spotify Camp Nou, que estic d'acord que serà una festa i el campeones, però ja portaràs una setmana, ja haurem parlat molt de la Lliga, s'hauran fet els jugadors els posts a Instagram, s'hauràs vist samarret, hauràs vist de tot.
3: Sí, jo crec que la diferència és que jugues contra el Madrid. Sí, clar, no, sí. Si poguessis guanyar la Lliga,
1: mai el mateix guanyat, escenari mai has guanyat una Lliga contra el Madrid
3: escenari, però
1: mai.
3: La setmana que ve fos Barça Oviedo, potser diríem vas demà, que
5: correcte.
3: Com abans millor, però,
4: però també és cert que serà una mica cagón. Si no és així, li ofereixes al Real Madrid l'última opció de fer alguna cosa que més o menys pugui fastidiar el Barça.
5: T'ha de guanyar, l'empat no li val.
4: Però tens l'opció.
1: Sí, és veritat que estic d'acord amb l'Albert, que és l'única cosa la que es poden agafar en aquest final de temporada, no? Madrid, de dir, hosti, no podíem evitar el títol del Barça, però com a mínim...
4: Els hem fotut la festa.
1: Els hem fotut la festa en l'aire i l'han d'anar a guanyar a Vitoria.
3: De fet, la temporada passada no va ser matemàtic, la Lliga, però una mica es va guanyar el Clàssic.
1: Totalment, sí, sí.
3: Quedaven 4 o 5 jornades després del Clàssic i no es va guanyar, però es va pràcticament sentenciar.
1: Uh-huh. Ara mirava, clar, si el Madrid guanya demà, es posa amb 77, per tant, es manté la distància d'11 punts. Si el Clàssic, el Barça el perdés, la cosa quedaria amb 8, a falta de que se'n disputin 9. Per tant, la cosa aniria cap a Vitoria.
4: I no valdria l'empat.
1: Amb el gol average perdut.
4: Exacte.
1: Amb el gol average perdut, perquè el Barça va perdre el partit de la primera volta. Per tant, Àngel, tu vas amb el Madrid, eh? Demà que guanya el Madrid.
5: Fa de mal dir, perquè fa mal la panxa només de sentir-ho.
1: Per això t'ho repregunto.
5: Però sí, amb la boca petita, però sí. Sí, sí, sí.
1: El vestidor del Barça... Ho dic perquè ha estat molt espontani i molt genuí. Quan s'ha acabat el partit ho han celebrat molt. Vull dir, han sortit des de la banqueta corrent. Ho dic per si hi havia algun dubte de la translació de les paraules de Hansi Flick en la prèvia, a la sala de premsa, a doncs, com els jugadors encara ven i afrontaven el partit. I, evidentment, i ho ha dit Flick després al postpartit, ho ha dit Ferran també al Flash, volien guanyar-ho avui i fer la feina com a mínim i ja caure el títol quan hagi de caure.
3: No, és que el vestidor vol guanyar demà, vol guanyar aquestes cap de setmana, com abans millor. I a més, jo crec que si poden fer la Lliga de 100 punts la faran, però no és una cosa que pel que em consta, que els hi tregui...
1: No, Flick ja va dir que no a la prèvia.
5: Havent mundial...
1: Ho vol guanyar tot, que en aquest cas és sinònim guanyar-ho tot i fer la Lliga dels 100 punts, però que no per la qüestió estadística.
3: Però segurament, encara que si tu guanyes la Lliga demà, el clàssic el jugaràs amb l'equip titular, segur, però els altres tres partits hi haurà molts canvis, hi haurà moltes rotacions, perquè hi ha Mundial, i pues, no sé, suposo que igual a Pedri li dona algun partit de descans, a Joan García, si ha guanyat el Zamora, potser no juga, etcètera, etcètera. I com abans millor, i els jugadors no volen córrer riscos. Queda un mes per començar el Mundial. Mm-hmm.
6: Però un jugador...
5: que t'enfrentes a la Ves, Betis i València, que són equips que d'una manera o d'una altra en alguna cosa o altra s'estaran jugant, és a dir, un equip ja campió...
3: València, el Betis... València potser l'última jornada ja no.
5: L'última ja no.
6: I el Betis, tinc dubtes, el Betis jo crec que tampoc s'hi jugarà res. Vull dir, té l'Atlètic de Madrid a 13 punts.
5: I la conferència a la cinquena plaça la té...
6: I el Celta 6 per sota, vull dir que a la penúltima jornada, si no va de gaire, ho tindria tot encarat.
5: Sí, bueno, en tot cas és això, el Mundial pesa molt. També és veritat que els menys habituals és una oportunitat per reivindicar-se, és a dir, si Flick dona oportunitat als joves i per un jugador jove poder jugar dos o tres partits de Lliga amb el Barça, tot i que la Lliga ja estigui guanyada, doncs són dos o tres partits, és una parada molt important amb el primer equip que tots el voldrien.
4: Sí, o per jugadors com Gavi, que si ara són titulars, però també no contra més minuts i si
6: el pot veure més el seleccionador... Totalment.
4: Clar, és això, no?
6: Mm-hmm. Flick ha dit que no mirarà el partit, demà, l'Espanyol-Madrid. Ha dit que, sí, ha dit que anirà a veure el Mago Pop, que és l'última funció, i que...
4: Crec que és a les 6, ho he mirat.
6: I quan dure?
3: Vols dir que era una mentirijilla.
4: No, que vull dir...
5: Que igual li dona temps.
3: Una mentirijilla, Flick.
4: Igual és cert, no ho sé, però li donaria temps, no? Si era partit a les 9, vull dir, no sé si el Mago Pop fa és Ben-Hur o és una
6: per això, funció... Per això, que no sé què dura la... Home, la segona part, jo crec que com a mínim...
5: La funció està programada a les 5 de la tarda.
6: A no ser que la cosa derivi després del sopar i...
3: Durarà un parell d'hores. Jo l'he anat i durarà un parell...
4: Duraria temps. Però, d'altra banda...
5: Una hora i 30 minuts.
4: Entenc que algun mitjà igual envia algú al teatre a veure si apareix.
6: Doncs és una bona observació, aquesta que fa l'Albert, i tant, sí.
5: Que no ens el faci desaparèixer, això sí, eh?
6: No.
5: I el Mago Pop, que no faci bromes, que no ni teletransportes, a Flick que no el toqui i que el deixi tranquil, que el volem molt
6: 2028 i a veure si una mica més. El que deia el Ferran, ostres, guanyar avui també ha implicat això, mantenir viva l'opció de la Lliga del 100 punts, que és veritat que és simbòlic, però senyal que ha set una senyora Lliga. Sí. De fet, avui crec és la primera vegada que un equip aconsegueix, en 34 jornades que són les que portem, arribar a les 29 victòries.
4: Clar, ha dit Lixi, quan ha acabat el partit, que era molt difícil, perquè el Barça realment ha deixat de guanyar 5 partits només en tota la Lliga. I que els 5 que no ha guanyat, segurament els ha merescut guanyar també. Per tant, vull dir, és un equip que pràcticament aquell partit del Bernabéu, on el Barça no va jugar bé, i és que no, perquè a Sant Sebastià el Barça mereix guanyar. Igual
6: Girona,
4: a Montilivi, és un partit més fluixet.
3: Però no mereix perdre, tampoc.
4: Però no mereix perdre, no. El 95% dels partits que ha jugat el Barça ha sigut clarament superior al rival, vull dir, és una lliga claríssima, vull dir, no hi ha cap mena de dubte, i a més el Madrid, que té un...
6: I Sevilla, potser...
4: Sevilla és un partit
6: terrible. A la primera volta, aquell dia, és una mica calamitat.
3: Sí, és una mica calamitat, recordo, però amb dos Lewandowski falla un penal, i el tercer i el quart del Sevilla són...
6: Sí, és allò que és concatenació de desgràcies, i al final el marcador...
4: S'havia de donar, això, dos, tres nits nefastes perquè el Barça no guanyés la majoria de partits, que ha sigut superior, vull dir, és que no hi ha cap mena de dubte. És el millor equip que hi ha al campionat. És una llàstima que per diferents motius no ha pogut plasmar tant a Europa, però és el millor equip del campionat amb moltíssima diferència.
6: Té molt mèrit, ser-ho, a més, per segona temporada consecutiva, amb el Madrid d'Mbappé, el Madrid que havia de tornar a ser el Madrid de les estrelles, que ja me'n recordo que fa dos estius parlàvem aquí al Tu diràs que, ostres, es presentava la Lliga segurament més desigualada a favor del Madrid dels últims anys i de moment 2-2 i el Madrid en blanc, un any més.
3: Bé, jo crec que hi ha unes paraules de Laporta quan el Madrid fitxa Mbappé i crec que diu alguna cosa com muchos gallos en el gallinero, no? I al final l'ha clavat, exacte, ha tingut raó, perquè és cert, el Barça va encertar amb el fitxatge de Hansi Flick. La Porta té d'aquestes coses, o sigui, va encertar amb Rijkaard, ha encertat amb Guardiola, evidentment, i després i ara ha encertat amb Flick. I des de la seva arribada el Barça és molt superior, se li poden discutir moltes coses, com a vegades si arrisca massa en determinats partits, però té un equip que ha tingut molts problemes, perquè dius, ha sigut molt superior en tota la Lliga, però ha sigut una Lliga amb... Lamin comença amb la pubalgia que el té apartat uns quants partits i tot el lío. Rafinha, que la temporada passada va marcar un munt de gols, aquesta temporada...
6: Sí, per anar jugant també, en un període
3: Joan García,
6: que jugué Chesney i encaixes bastants gols.
3: Sí, és el període, doncs, bé, per exemple, el clàssic el juga Chesney.
6: Correcte.
3: Ha tingut moltes lesions... I ha anat, Gavi l'has tingut ara al final de temporada, perquè també es va lesionar. Recordem que el van obrir per sí, sí. 6 setmanes i van acabar sent 3 mesos o 4. Ha tingut molts problemes i els ha anat superant de totes les maneres fins a plasmar aquesta superioritat. Que Flick, jo diria que dues vegades va dir, després del clàssic va dir... No, en roda de premsa, no us preocupeu que d'això ens en sortirem, i va agafar una ratxa de victòries brutal, i després quan va caure el mes de gener contra la Real i crec que després contra el Girona, va tornar a dir allò, i des de llavors no, el Barça ho guanya tot, a la Lliga, parlo.
6: De fet, avui, perdona Ferran, és la desena victòria seguida.
3: Sí, des de Girona.
6: Flick no ho havia aconseguit. De fet, només hi ha 5 entrenadors abans de Flick ho hagin fet en tota la història, 10 partits seguits de Lliga guanyant.
3: Només li poso una creueta, que és, ni no diré la Champions, perquè la Champions jo crec que és... Al final t'acaben eliminant per una desgràcia, que és una desgràcia o... Bueno, una desgràcia i un mal arbitratge. Desgràcia perquè expulsen a Cubarsí en aquell partit, i després perquè l'arbitratge d'aquell partit és nefast. Mm. Però sí que li posa una creu al partit d'anada de la Copa contra l'Atleti de Madrid. Jo crec que en tota aquesta trajectòria és l'únic partit que dius... molt dolent, aquest partit va ser molt dolent i et va eliminar de la Copa, perquè després vas haver de fer un esforç brutal aquí que vas estar a punt però no vas poder.
6: També aquell dia jo el recordo com concatenació una mica de desgràcies, perquè hi ha el gol aquell en pròpia porteria, que és que la pilota també bote malament, després tens l'expulsió
4: i és 2-0
6: vas a buscar gols dia, i te'n fan.
5: Però si la primera part hagués durat 20 minuts més, igual en comptes de 4 te'n foten 6. Vull dir, era sí que va ser una concatenació, però era una línia de que aquell dia l'equip no estava. Dit això, una mica en la línia del que deia el Ferran de Flick, ara és molt fàcil, a dia d'avui, pensar que tot ha anat molt bé, però ara transportem-nos a quan Joan Laporta escollí Flick entrenador del Barça, no hi havia una unanimitat. És
6: no,
5: a dir,
6: no.
5: Jo recordo que fins i tot es va dir que si Laporta, que si era amic de Pini Zahavi, que si portava el Flick perquè era el representant era amic, vull dir, l'aposta de Flick de Laporta és una aposta. Vull dir, no era allò que diguis a cavall guanyador de portar un entrenador que tothom l'aclamava, que hi havia una unanimitat enorme en tot el barcelonisme i que tothom sabia que si venia tot aniria bé. És a dir, per mi és una aposta, com deia, fan una aposta de president, i que per mi és la clau del que ara quan deies, no, és que fa 2 anys que el Madrid d'Mbappé, que ens les veien venir, que si començava un cicle, per mi la clau no és només que no hagi funcionat el Madrid d'Mbappé, sinó és que Flick li ha canviat la cara a aquest equip, però li ha canviat la cara en el sentit, li ha canviat la mentalitat, o sigui, ha canviat el joc, però ha canviat la mentalitat. Recordeu-vos que veníem d'un equip acostumat a perdre partits que anava empatant a l'últim minut, a caure, bueno, ja no et parlo de les desfetes europees, tristament inscrites a la història negra del Barça, però veníem d'un equip perdedor. Jo sempre comparo, salvant molt, molt, molt les distàncies, però jo comparo l'arribada de Flick amb l'arribada de Ronaldinho. Insisteixo, salvant molt les distàncies, però Flick ha convertit el Barça en un equip content, en un equip guanyador. Jo crec que abans que arribés Flick, la gent, per lo general, si jugava al Barça, si tenia altres coses que fer, doncs potser quedaves amb els amics, o si tenies un sopar o un dinar, no l'anul·laves pel Barça, i la gent potser no ho deixava tot per anar a l'estadi. I Flick ha convertit el Barça en que ara torna a ser la prioritat pels culers, i quan juga el Barça no hi ha plan possible perquè estaven tots els culers centrats en l'equip, perquè els motiva.
3: Jo crec que és Flick, i Flick evidentment té gran part de culpa, però també com està format l'equip.
5: Sí, sí.
3: És a dir, tu et, si juga Lamine, juga Cubarsí, juga Bernal, juga Gavi, juga Fermín, juga
5: Eric,
3: juga Joan García, encara que, sí, sí, que no sigui de la Masia, tot i que el càntic del Camp Nou és aquest. Però juga Joan García, juga Pedri...
6: Sí, sí, que has tingut molts partits Ferran aquesta temporada, amb 7, 8, 9 catalans a l'11, jugadors
3: al final,
6: del planter...
3: Clar, tu, l'espectador s'identifica molt més. Com t'identificaràs amb Madrid contra el Bayern va jugar amb 11 estrangers.
6: Sí, sí, sí, és més complicat. Sí, sí, no, té molt mèrit, realment, això que explicava l'Àngel, i té mèrit, si analitzem el present, que és aquest tram final de Lliga, en què l'avantatge que tenia el Barça potser li permetia no deixar-se anar, però sí potser aixecar un punt al peu de l'accelerador, i has guanyat a dos camps que no és gens fàcil guanyar, com són Getafe i com són el Sadar, que molts anys allà has llepat, són dos equips que s'estan jugant coses, i té molt mèrit que tu vas als dos camps, desplaçaments a més consecutius, i guanyis els dos partits.
4: Era un calendari... l'hem viscut amb, no, amb la perspectiva de tenir una gran diferència amb el Madrid, però un calendari trampa pel Barça. Sí. Serà un final de Lliga... terrible, on estava anar al Metropolitano, al derbi, que vulguis que no sempre és un partit complicat, després hi havia la visita a Getafe, la visita a Pamplona, queda la visita a Vitoria, has d'anar a València, vull dir, era un i el clàssic, era un final...
3: No, i a casa contra el Celta, que és una equipa...
4: I a casa contra el Celta, exacte.
6: I Betis la penúltima jornada.
4: Sí, era,
6: i València per allà, acabar més talla...
4: Eren uns últims 8-9 partits, que si el Barça no arriba amb un mínim de punts, s'hagués patit molt, però clar, el Barça ha fet els deures en el seu moment, i a sobre doncs el rival no ho ha fet. Això ja no és cosa del Barça, però vull dir, s'ha treballat bé per arribar amb aquesta tranquil·litat, i crec que tenir aquesta tranquil·litat de punts també li ha vingut bé al Barça, perquè ha tingut molta paciència, tant a Getafe com avui. Són dues victòries que és veritat que marca el final de la primera a Getafe, i avui marca el final de la segona, però en els dos partits són partits durs, partits que costa tenir ocasions, però hi ha hagut paciència, ningú no he notat aquesta precipitació, i això també és perquè tens uns punts de un matalàs que t'has guanyat tu amb el Madrid.
6: El partit què? Perquè els 10 minuts del final potser ens han fet oblidar una mica els 80 precedents, però amb què us quedeu del que heu vist avui al Sadar?
5: Jo amb els canvis. És a dir, jo crec que fins que han hagut els canvis ha sigut un partit una mica... que m'ha donat la sensació que, tot i que Osasuna ha estat bé, no he vist un equip... no he vist l'ambició d'un equip que s'estava jugant la Lliga. O sigui, he vist, sobretot la primera part, un equip, un partit més altre entrant, un equip més... És veritat que, insisteixo, Osasuna no ho ha posat fàcil, però no he vist un Barça anant al 200% com si fos una final, sabent
6: veure,
5: que era una
6: jo,
5: final.
6: Jo crec que era difícil esperar-se un Barça que anés al 200%, per això que comentem, però és veritat que la primera part...
5: ha costat tant passar.
6: No hi ha hagut aquesta agressivitat, tens l'obligació d'anar a buscar algú, sí, perquè has de guanyar el partit.
4: Passa que el rival també juga, i Osasuna a casa és un rival complicat, ho està demostrant, pocs partits ha perdut a casa, és un equip que també és molt... vull dir, que hi posa moltes ganes, que és la seva la seva font, no?, de treure punts al Sadar, i després hi ha una altra cosa, que el Barça no podem oblidar que sense Lamine i sense Rafinha,
5: no, clar,
4: hi ha un dèficit brutal de punx, sí, sí, ofensiu. Lewandowski, que ha marcat, és un jugador que no té gaire capacitat per crear ocasions de forma autosuficient. Rooney no està acabant la temporada com la va començar, li falta una mica, se li nota que està verd, òbviament, i Fermín, per molt que ho intenta, va a l'espai, però no és un jugador de crear tampoc... ell jugades d'extrem, no? I jo crec que s'ha notat que al Barça li faltava una mica això d'explosivitat en la part d'ofensiva, que a més és una amenaça que Osasuna no ha acabat de notar fins que han entrat Rashford i Ferran.
3: Hem parlat per WhatsApp a la mitja part.
6: Sí, és veritat.
3: I dèiem que ens...
6: és veritat, és veritat.
3: Dormint, pràcticament, sí. Jo crec que coincideixo amb l'Àngel. Els canvis de Flick han canviat el partit a bé. Perquè tot i que Rashford no ha jugat per l'esquerra, sinó que ha jugat per la dreta i ha col·locat a Ferran a l'esquerra, que és una
6: quina
3: cosa...
6: quina assistència!
3: Que és una cosa que Flick sempre, quan ha de posar Ferran en una banda, sempre el posa a l'esquerra i no a la dreta, que és on jugava el València, a la banda dreta. Jo crec que els canvis li han anat molt bé al Barça, i bé, el primer gol arriba d'una centrada de Rashford, que també la defensa d'Osasuna se l'ha de fer mirar, perquè el deixen...
5: Sí, Rossier se l'ha més a la menja.
3: No, però ja no només per Lewandowski, bueno, sinó perquè Rashford està com 10 segons allà amb la pilota aturada.
4: Sí, cert, que va sumant,
3: esperant.
4: No només gols, sí, va sumant assistències.
6: Sí, porta una bona xifra d'assistències.
3: I el segon el fa Ferran, que és un altre dels canvis. Era guanyar. Jo crec que ara aquests partits són guanyar. És com el dia del Celta, que es lesiona a Lamine i guanyes pel penal que transforma a Lamine abans de lesionar-se. És guanyar. Ara deixa't d'espectacle i de coses. Estàs l'espectacle el
5: Mago Pop. El
6: diumenge,
3: no,
6: Mago Pop demà.
3: Diumenge que ve. El diumenge que ve sí que ha d'haver espectacle.
6: Uh-huh. Sobre Rashford, és veritat, ara deia l'Albert que acumula una xifra d'assistències considerable. Sou dels que el salvaríeu per la de gols també, per la temporada que ve? O...
3: Jo si entra el seu sou per fair play, i evidentment això vol dir que el sou serà bastant menor del que cobrava el Manchester United, tenint en compte que val 30 milions, jo si entra per fair play, sí. Sí, perquè no trobaràs un extrem per 30 milions.
5: És això.
3: No el trobaràs. El trobaràs a... S'ha parlat de molts noms. Víctor Muñoz. Víctor Muñoz al Madrid no te'l deixarà. O sigui, el Madrid té una opció i Osasuna està obligat a comunicar-li al Real Madrid les ofertes que tingui. Quan el Real Madrid sapi que si una oferta és del Barça, és que no te'l deixarà, el comprarà ell abans i el vendrà a un altre equip. Abde, que crec que ha millorat moltíssim, ha guanyat molt amb experiència, etc. Sí, però és que el Betis tampoc te'l deixarà. Sí, és cert que tens un 20%, però el Betis està demanant 25 milions per Abde perquè ha esclatat aquesta temporada, perquè ha jugat molt bé. Llavors, aniràs a buscar fora? Per 30 no trobaràs un com Rashford. Segur que no.
5: No, estic d'acord en que és veritat que no ha tingut la regularitat que potser s'esperava d'un jugador determinant, però jo crec que hem de canviar el concepte de que Rashford no ha vingut al Barça per ser un jugador determinant en el sentit de ser el que t'aporta Rafinha o el que t'aporta Lamine sense anar més lluny, sinó que Rashford és, entre cometes, i salvant moltes distàncies perquè no és el mateix perfil, és un Larsson, és a dir, és un jugador de que en un partit com avui, que se t'estan callant, que tinguis l'oportunitat de posar al camp un jugador de la qualitat de les capacitats tècniques de Rashford, que et permet jugar per les dues bandes, que té xut, que té regat, que té fins i tot que pot rematar de cap i que et costa 30 quilos, és impossible a dia d'avui trobar un jugador, sobretot per una senzilla raó, que és que a més hi ha un element que no hem parlat, que és que ja el tens adaptat. És a dir, tu pots trobar un jugador que presumiblement, doncs mira, per 30 quilos més o menys, sigui un perfil que creguis que et pot aportar lo de Rashford. Però quan tu fitxes un jugador nou, sempre és un meló per obrir. I Rashford, com a mínim, ja coneix el club i coneix tot.
4: Sí, i de fet, jo, en Rashford no és que sigui, no parlarà català la temporada vinent, ni s'ha fet un gran amic, ni és la festa del vestidor.
5: No.
4: Però sí que crec que ha estat un jugador molt professional, que mai ha posat una mala cara quan no ha jugat, quan l'han canviat, que el canvien pràcticament sempre que és titular, que quan ha sortit a menjar-se la gespa. O sigui, jo sempre l'he vist córrer com el primer, vull dir, no he notat allò que és que no defensa, no ajuda en res, crec que ho ha intentat sempre. I més enllà dels números i del tema econòmic que deia el Ferran, jo estic bastant content amb ell com el que ha portat en el vestidor i com s'ha comportat com a professional, i per tant crec que aquest tipus de, no, de comportament també com a mínim mereix estudiar si hauria de tenir una segona oportunitat o ja definitivament quedar-se al Barça, no?
6: És un dels noms dels quals hem d'estar pendents en el futur. Un altre és el de Lewandowski, que ha dit això sobre la seva continuïtat al Barça als micròfons de DAZN.
7: Sí, claro, es un momento que maravilloso, ¿sabes? Que puedes ganar la Liga y también con los fans puedes hacer una ronda en la ciudad. Es claro, es muy, muy, muy bonito, pero al final tenemos que ganar partidos y no sé cuándo, pero primero hasta cuando no ganamos la Liga, mejor que no hablamos demasiado.
6: Doncs fins que no es guanyi la Lliga no parlarem del futur. És una mica també el que va dir Flick a la prèvia quan li van preguntar per Lewandowski, que No sé si per d'alguna manera interferència de factors extraesportius, però està jugant molts minuts. Avui ha jugat tot el partit i va jugar també com a titular a Getafe. Vull dir que no sé si hi ha un punt també de dir... Ara, no sé, que jugui...
5: Home, avui s'ha produït una circumstància molt curiosa, que és que els dos jugadors que ara mateix són el nou del Barça, que són Lewandowski i Ferran, que són dos jugadors que podríem dir que si has de fer un gran fitxatge a l'estiu que ve, un del, o sigui, és incompatible un gran fitxatge amb que segueixin els dos, un dels dos hauria de marxar, i els dos avui, o els dos, i els dos avui han sortit al pas de dir, ep, ara que s'acaba prop al final de temporada i que es posarà sobre la taula el debat de si he de marxar o no he de marxar, aquí estic jo i jo segueixo marcant gols. Una mica aquest duel personal, no?, de si a final de temporada ha d'acabar caient un, jo crec que els dos deuen pensar que no sigui perquè no he donat el màxim. O sigui, hi ha aquest petit al·licient, no?, de respondre, perquè al final el que és evident és que avui, tant un com l'altre, t'han aportat el que tu li demanes al teu nou, que és que en un partit important, que no estàs aconseguint marcar un gol, tingui una ocasió i la foti. Ho ha fet Lewandowski per obrir el marcador i ho ha fet Ferran per liquidar, entre cometes, el partit, tenint en compte que després sí que t'han marcat un gol, però bueno, jo crec que avui els dos han respost.
6: 38 gols entre els dos, 20 Ferran, porten, 18 Lewandowski.
4: Supera la temporada anterior, que havia fet 19, crec.
6: Sí, Ferran. Sí, Lewandowski no, però també ha jugat molts menys minuts.
4: Sí, però vull dir, per primera vegada arriba a 20 gols en una temporada pel Barça, i clar, jo... Sí, també.
6: Sí, no, amb Ferran ha passat una cosa que... ostres, va tenir una primera part de la temporada... Sí.
3: Molt bona.
6: Allò molt, no?, molt...
4: Exuberant.
6: Prolífic, sí, amb gols, molt exuberant, correcte. Però jo crec que l'ha perjudicat molt aquest tram de sequera de gener fins a l'abril, de cara al futur. És veritat que ara potser ha tornat a agafar el to, no?, contra l'Atlètic de Madrid, en el derbi contra l'Espanyol, avui, però no sé si...
3: Ah, és que jo crec que és el que deia l'Àngel, si hi ha de venir un davanter centre, que en principi ha de venir un davanter centre, perquè és el que una de les posicions que es busquen reforçar, i que crec que a més que és necessari que vingui un davanter centre, perquè et donarà aquest salt de qualitat. O sigui, jo crec que el Barça té un gran equip, que té una gran plantilla, però necessita, no moltes, però un parell de peces, tenint en compte que necessites un lateral, però serà Cancelo, o sigui, ja el tens. Necessites un central, necessites un davanter centre, perquè per donar aquest salt de qualitat que et permeti, per exemple, competir de tu a tu la temporada que ve amb Bayern o PSG, que són dos equips, ara per mi són els dos millors equips d'Europa, com va quedar clar
6: en el partit
3: de l'altre dia. Si ve un davanter centre, i a més serà un davanter centre car, els dos no es poden quedar. Lewandowski, si es queda, ha de ser per una fitxa, un sou que no sé si serà 8 vegades menys del, o li han ofert 8 vegades menys
4: que no està disposat
3: del que tenia, i sembla ser que no, que acabarà marxant. Llavors, evidentment, quedar-te Ferran Torres ha demostrat aquesta temporada que és un jugador que pot estar perfectament a la plantilla del Barça. El que passa que, i potser la jugada que buscava el club era que si es quedés Lewandowski un any, doncs per Ferran poder treure traspàs, però si qui acaba marxant és Lewandowski, Ferran es quedarà, segur, perquè ha demostrat que és molt vàlid.
5: I Ferran té un element també molt important, que és que fa molta pinya i és nucli dur dintre dels Pedri,
6: sí, sí,
5: Olmos,
6: de Pedri,
5: Joan García i companyia. I
6: això sempre té pes al vestidor.
5: I per un entrenador aconseguir l'equilibri al vestidor és molt difícil. Flick ha aconseguit aquest equilibri, Flick ha aconseguit que el vestidor estigui equilibrat i que estigui ben, que hi hagi una unió, i no, diguéssim que no s'entaria molt bé si Ferran acaba marxant i de males maneres. Jo crec que, òbviament, la vida segueix, i els jugadors seguiran, i és esport professional, però té un element, jo crec que pesa molt en una circumstància com aquesta, que Ferran, a part de rendir al camp, que és el prioritari, tingui una bona sintonia a nivell de grup amb jugadors importants.
6: Sí, sí. En el cas de Lewandowski, avui s'ha situat com a 12è màxim golejador de la història del Barça a la Lliga. Vull dir que també, és a dir, el dia que se l'hagi d'acomiadar, que no sabem si serà aquesta temporada o no, aquesta setmana que ve, de fet, és clau en aquest sentit, vaja, ha estat un jugador important. Sí, va. Evidentment, no el situaríem potser en l'escalafó de llegendes, però...
4: Però ben a prop, eh?
6: Però, just a sota, sí, però el segon jo crec que sí, que se li hauria de
4: prop,
6: posar.
4: Sobretot perquè arriba amb una edat i els anys que estarà... No podrà fer aquestes xifres, però si hagués vingut Lewandowski amb 27 anys, doncs, òbviament, no ho seria, però, clar, va venir amb 34. Però el rendiment que ha donat, els títols on ha col·laborat, els gols que ha marcat, per això és important...
6: Només hi ha dos jugadors en quatre temporades que hagin fet més gols que Lewandowski, que són Messi i Luis Suárez.
4: Doncs amb no això... Ni Eto, ni...
6: No, en quatre temporades, en el global de quatre temporades... Ja. Doncs Lewandowski és top 3.
3: El seu rendiment és brutal.
4: És molt bo, sí.
3: Es va criticar, la seva arribada per l'edat, etcètera, és, per mi és brutal. O sigui, és un encert total.
6: Clar, que s'ha signat amb sang aquest rendiment el 2022, quan va venir.
4: El preu va ser alt, però queda, crec que més que... Sí, molt amortitzat. Però després, el que estava pensant, que aquest tipus de futbolistes, si podem saber... realment el que passarà, no? Finalment, abans de que jugui l'últim partit al Camp Nou, crec que es pot fer aquest homenatge, com va fer l'any passat a Madrid, no? Amb Luka Modric i tal, i crec que això seria important. No sé si ell ho vol fer així, o vol pensar-s'ho més, o vol esperar que acabi la Lliga, o hi ha més qüestions que no sabem, però com a mínim seria important per poder fer-li l'homenatge que mereix al camp, no?
6: Sí, totalment. Flick ha acabat content amb l'actuació de l'equip, també a nivell defensiu, ho ha destacat el tècnic en sala de premsa. És veritat que no ha acabat amb la porteria 0 avui Joan Garcia, però Déu-n'hi-do, n'hi ha tret una Budimir a la segona part.
3: Ha tret dues.
6: La de Budimir i la de...
3: Budimir a la primera part i
4: Rubén també
3: i Rubén a la segona.
6: Rubén a la segona.
4: No, però Budimir, dues a la primera part, no?
6: Una ha anat al pal.
3: Una ha anat al pal.
5: Sí, però hi ha hagut una altra que també...
4: Em sona una altra.
3: Jo recordo una que estira la mà.
5: La que estira el pal és un passe de Olmo enrere que recupera Osasuna i el tir de Budimir des de lluny.
6: O sigui, ara lideraria la classificació pel Zamora, que ho deies tu abans. Ostres, també...
5: Ara ja que no jugui... Bueno, que jugui clàssic i ja està.
3: És que això, Àngel, crec que passarà amb molts futbolistes. No vull dir que no jugaran cap minut en els tres partits que quedin, però sí que...
5: Els últims 20 minuts...
3: Sí, no, alguns seran titulars, potser, no ho sé, vull per dir un nom, Pedri, que va molt carregat i que li arriba...
4: Es nota, eh? Pedri no és el mateix Pedri.
3: I que li arriba al Mundial, doncs potser els tres partits que resten juga un i dos no, i els altres dos juguen un quart d'hora.
5: Sí.
3: A veure, tampoc poden estar descansant, perquè si no perds el pic de forma, eh?
6: Clar. Vull dir, no, exacte, vull dir, has d'anar tenint minuts, evidentment no ho jugaràs tot, però no pots perdre el ritme competitiu a aquestes alçades.
3: Gavi necessita jugar més, Frenkie que torna de lesió.
5: Ara jo soc Flick i li tornaria De La Fuente i no jugaria ni un minut, i que li arribin sense ritme i que li arribin, després de tot el que ha patit el pobre Hansi.
6: El jugador no, però
5: quan era al revés també el jugador també podia haver dit, és a dir, De La Fuente li ha fet passar canutes a Flick, sense dosificar els jugadors, i el jugador en el seu moment, quan De La Fuente no els ha dosificat, el jugador també ha patit després amb el seu club.
3: I espera.
6: Sí, no, és evident que no hi ha hagut empatia, diguéssim, selecció-club.
5: Correcte.
6: També és veritat que per mi no és el mateix aturar des dins de la temporada que ara que s'acaba la temporada, evidentment hi ha un Mundial...
3: Sí, però aquest Mundial, però a mi em fa molta por. A mi em fa molta por perquè la mina arribarà com arribarà. Sembla ser que el Barça i la Federació han parlat i està mig pactat que no jugui el primer partit i el segon ja veurem, i el tercer pugui jugar, que és el partit teòricament contra Uruguai.
4: Sí, però
3: es jugarà la primera vegada.
4: Quin partit per tornar d'una lesió, la selecció Uruguai?
3: Potser contra Aràbia jugar mitja hora i ja pots jugar contra Uruguai. Sí, un partit que rascaran. Però a mi em fa por, perquè... Si recaus aquesta lesió, si la Mil recau al Mundial d'aquesta lesió, el perdràs fins a novembre o desembre.
6: Caram.
4: Si es trenca del tot...
3: Per això.
6: Toquem fusta, que no?
3: Mira Militao.
6: Sí. Bé, qualsevol cas, ja tindrem temps per durant el Mundial d'intentar evitar els fantasmes i que ningú prengui mal. Avui, però, és nit de... De celebració, d'optimisme, d'alegria, perquè el Barça ha guanyat i en 24 hores podríem estar parlant de la 29a Lliga de la història del club. Insisteixo, si el Madrid no guanya demà a Cornellà al Prat, el Barça ja serà matemàticament campió a falta de 4 jornades per acabar la Lliga. Fem una pausa i seguim parlant, i hem de fer també la prèvia del Barça-Bayern de demà, que les de Pere Romeu es juguen classificar-se per la final de la Champions d'Oslo. Ara tornem.
8: Tu diràs, amb Oriol Jovell.

0: Un quart d'una de la nit, aquí seguim al Tu diràs a RAC1 fins la una de la matinada. Després d'aquesta victòria del Barça al Sadar per 1-2 que li deixa la Lliga en safata per la via passiva. Demà a les 9 de la nit, Espanyol-Real Madrid a Cornellà al Prat, d'aquest partit, que és molt important per l'Espanyol pel que fa a la zona baixa de la classificació, en depèn que demà a aquesta hora puguem dir que el Barça és campió de Lliga o que la cosa s'ajorni pel clàssic de diumenge que ve a les 9 de la nit al Camp Nou, on si el Madrid guanya demà, amb un empat el Barça en tindria prou ja per ser campió i per guanyar-li la Lliga als nassos al Madrid, que és una cosa que no ha fet mai en tota la seva història. Abans dèieu que no veieu un Madrid demà allò gaire exuberant. En cas que efectivament demà no guanyi i el Barça sigui campió, creieu que hi haurà passadís? No. Que evidentment serà el gran debat de la setmana.
1: Jo crec que no.
2: No.
0: Rotunditat, eh?
1: Jo crec que no, i no per... No crec que sigui per la majoria de jugadors, perquè pels jugadors saben que és una mostra de respecte i ho farien. Fins i tot no crec que sigui per Arbeló, però des de dalt estic convençut que no. Posaran Negreira com excusa i pa'lante.
0: Sí, sí. Una excusa una mica agafada amb pinces, eh? També, deixa'm dir-t'ho, bueno, perquè... Vull dir, encara que tu compris que Negreira...
1: Sobre cada roda de premsa el nom de Negreira.
0: Aquesta temporada, vull dir, Negreira, quin impacte... Vull dir, no n'hi ha hagut cap. Vull dir que ja és una mica estirar el xiclet per sobre de les possibilitats d'elasticitat que té el propi xiclet. Vull dir que...
3: Sí, però és la línia editorial, vull dir, que té el Madrid, que té el president...
0: Sí, però vull dir
3: no
0: que...
3: No canviaran.
0: És a dir, des del punt de vista esportiu de mèrits i ostres, de reconèixer el mèrit al rival, per mi és una excusa molt, molt, molt fluixeta.
2: Sobretot perquè han de sostenir una acusació judicial que és vigent a dia d'avui. És a dir, el Madrid a dia d'avui és acusació particular en el cas Negreira i, per tant, diguéssim que a l'hora d'argumentar judicialment en els diferents processos que es vagin tenint en compte de la instrucció, les declaracions i els seus arguments judicials han de venir acompanyats amb una postura pública. És a dir, tu el que no pots fer és anar davant del jutge i titllar el cas Negreira, titllar el Barça d'aquella època com el Barça que ha comprat àrbitres i tal, i després públicament no reforçar aquesta teoria. Per tant, jo crec que és tot està enmarcat dintre d'una conxorxa del Madrid per allargar al màxim una instrucció que, jo no em canso de dir-ho, anem ja per 3 anys, han passat 3 jutges diferents i encara cap dels 3 jutges ha trobat cap prova indiciària suficientment potent com per obrir un judici i analitzar si realment es va cometre algun delicte en tots els fets que estan denunciats. O sigui, al final el Madrid, amb el cas Negreira, té l'argument perfecte per cada vegada que esportivament l'equip no arribi i que el Barça sí que arribi, el Madrid agafa, dirigeix el focus, enfoca a la paraula Negreira i allà hi cap tot. I en aquesta vegada, com deia el Ferran, a l'hora d'amagar un passadís, doncs Negreira. I a l'hora d'amagar, si els hi fots 5 en el proper clàssic, Negreira. I a l'hora d'amagar que Mbappé se'n vagi cada 2x3 a París amb la seva amiga i estiguin contents allà a Madrid, Negreira. I qualsevol cosa, Negreira. És així. Ens hem d'acostumar perquè Negreira convivirà amb nosaltres per sempre.
0: Fins i tot quan Negreira ja no hi sigui.
2: No, clar que no, clar que no. Clar que no, i fins i tot, encara que hi hagi un dia... Perquè, mira, hi ha una cosa, aquesta setmana, no sé si és aquesta setmana o l'anterior, el Tribunal Suprem, finalment, va acabar donant la raó definitiva a Rossell, Bartomeu i al Barça pel cas Neymar. Ara ha passat molt de temps, però recordem que el motiu pel qual la justícia, finalment, ha tancat definitivament un cas ja determinat que no va haver-hi un delicte, aquest tema fa, en el seu moment obria diaris, obria noticiaris a Madrid i va ser motiu de debat nacional. I ara, molts anys després, s'ha tancat definitivament i la proporció de tot el que se'n va parlar aleshores, del soroll, de tot el mal que va fer tant a les persones, en concret, als acusats, a Sandro Rosell i a Bartomeu, com al club, tot el mal que es va fer no té cap tipus de proporció amb el soroll que ha tingut l'arxiu definitiu d'aquest procés judicial. I amb Negreira passarà el mateix. Amb Negreira d'aquí un temps, segurament, espero equivocar-me, però seran molts anys, hi haurà un dia que estaràs aquí, tu, i a la 1:05, a la 1:05 diràs, per cert, avui no ho hem comentat, però avui la vuitena instància del Tribunal Europeu d'Estrasburg ha matat i liquidat definitivament el cas Negreira. I ho diràs a última hora del programa amb una cosa petita, perquè haurà passat tant de temps que ja ningú se'n recordarà. Pues acostumem-nos, és així.
0: Sí, deixa'm preguntar-li a la persona que ha seguit més el Madrid aquesta temporada aquí a RAC1, que és el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
4: Què tal, bona nit.
0: Si tu també compres aquesta rotunditat que si demà el Barça és campió no hi haurà passadís al Clàssic, al Camp Nou.
4: Home, tot apunta que no. Però a mi, digue'm ingenu, jo vull pensar que els esportistes, que els futbolistes, evidentment no tenen la força per canviar les decisions institucionals, però jo vull pensar que clar, tu ets un jugador que caus allà com a professional, com podies anar a parar un altre equip, no sé, posa-li Mastantú o no, per exemple, no? Que ve de River i va al Madrid, com podia anar a parar un altre equip, i tu dius, hòstia, és que si fos el Barça el faria el passadís, no? Per què jo no l'haig de fer? És que realment t'ha de caure la cara de vergonya de veure com tu quedes segon d'una lliga i li faries el passeig, que és una cosa absolutament esportiva, no? Que no té cap altre caire. Que jo no
0: I dic... espontània, fins i tot. Que bueno, és veritat que li donen molta transcendència. Bueno,
4: tu, Oriol, que ets una persona que t'agrada la història de l'esport, és que això del passeig no té cap connotació de vergonya, no?
0: Vull dir, no. I a vegades... No hauria de tenir-la.
4: També t'he de dir que moltes vegades, aquests últims dies...
1: No hauria de tenir-la, però...
4: No, que s'ha dit de la premsa. No, sí, en part sí, però també és de la premsa, de l'afició en general.
1: Potser és culpa nostra.
4: Bueno, de tothom.
1: Sí, no hauria de tenir aquesta connotació, però potser és culpa nostra. Jo bueno, recordo portades a les dues parts, a les dues parts, aquí i allà, que és com una humiliació.
4: Bueno, doncs que els neguen a fer el passadís, també. Jo vull pensar que el faran. Vull pensar que el faran perquè alguna força ha de tenir també el futbolista.
1: Saps què faria jo? Posar conos i que els jugadors del Barça passin pel mig. Bueno,
4: que clar, veus?
0: Ostres!
1: No, si no el volen fer, posa uns conos i passes pel mig.
2: S'ha decidit...
0: Allò, que els deixes després de fer l'escalfament, que no... Sí.
3: No descarto que el Barça alguna coseta pugui preparar. No et digui, les conos ho dic tu, però vull dir, no sé, alguna petita referència, no? Tímida referència, sí. No la descartaria del tot. No.
4: També és veritat que alguns que arriben es mimetitzen del comportament institucional, perquè fixa't en Mbappé, no? Que va dir als seus companys que marxessin. El comportament de Rüdiger no li hem vist a cap jugador del Barça, no? Llançar objectes des de la seva zona, vull dir que es mimetitzen.
2: Què s'ha de fer amb el talisme demà? O sigui, la pregunta és...
0: Això a tu et preocupa moltíssim,
2: no,
0: ara mateix.
2: Demà, no, perquè demà l'objectiu és que guanyi o que, o sigui, ja s'ha decidit?
4: Això, mira, Àngel, això és com alguna vegada que he anat a fer algun partit, sobretot contra l'Atlètic de Madrid.
0: La pregunta és, el talismà regeix per qüestions objectives, que és que el Madrid no ha de guanyar?
2: Clar.
0: O hi ha subjectivitat aquí, en el que...
2: O sigui, el tema és, si el Damià està present
4: molt dur, tot plegat.
2: I tenim més possibilitats de que el Madrid no guanyi, això és una evidència, no? Aleshores, llavors, igual l'hem de deixar tancat demà.
1: No,
2: perquè demà volem que guanyi.
1: Què vol dir tancat? Demà ho farà...
3: Una gàbia.
1: Fa l'Edu de Batlle i Solsona, no?
0: Clar.
2: Sí, però
0: és igual, Dami estarà aquí.
2: Però estarà present.
4: Jo demà vaig al... He de dir, ja explico, que demà vaig al partit. Demà hi vaig. Però em ve de gust anar a veure el partit amb un parell d'entrades.
2: El talismà estarà present.
4: Demà hi seré.
1: Però va amb un parell d'entrades. No va a currar.
4: No vaig a treballar.
2: No vas a missió oficial.
4: No, però em fa gràcia anar a Cornellà demà a veure el partit.
2: Però no gastem la carta, no?
0: No hi ha efecte, eh? O sigui,
4: en tot cas, insisteixo que alguna vegada, sobretot algun partit contra l'Atleti a Madrid, que potser en aquell moment convenia més que perdés l'Atleti a Madrid, a mi no em surt mai voler desitjar ni explicar que guanyi mai. Sempre vull que perdi.
2: Perfecte.
4: Sempre vull que perdi, o sigui... Saps? I en un partit demà que pots pensar, i l'Espanyol, quin sentiment... No, jo sóc antimadridista i cap a l'Espanyol tampoc tinc un sentiment... especialment
2: jo per això li deia al principi
4: hostil,
2: del programa
4: saps? Lluviol, per tant demà no
2: que ho deia amb la boca petita, el que vull que guanyi el Madrid, però no tinc res ni en contra de l'Espanyol, però jo ho dic perquè pensant en egoisme, pensant en el Barça, en que a mi com a culer em fa més il·lusió guanyar-la per activa al camp, per
4: sí,
2: tant,
4: tothom,
2: però fa mal pensar que pensar que vulguis que guanyi el Madrid és una cosa que el curtocircuita, però...
1: Impossible.
0: Evidentment
1: És impossible, Àngel, ho veuràs. Demà et posaràs davant la tele i no...
2: Ja, però és que està... Però Ferran, però només pensar en d'aquí 7 dies, en el Camp Nou, el moment de guanyar-los i la lliga a la cara, és que igual em compensa. O sigui, demà igual m'hauré de mossegar la llengua i... però és que compensa, és que serà molt gran, perquè, o sigui, jo visualitzo també els jugadors del Barça, la motivació per un clàssic sempre la tens, però el sortir al camp els primers 15 minuts de partit, sabent que si aquell dia guanyes la Lliga,
3: o empates,
2: i sabent que el Barça aquest any, quan ha jugat contra el Madrid, el Barça per mi és superior al Real Madrid futbolísticament, o sigui, jo ara potser estic ja fent la carta als Reis Mags, però jo visualitzo un arribar al clàssic sense haver guanyat la Lliga i fotre 3-0 al minut 15 i que jo sigui la cabose. Sí, això és el guió perfecte.
0: I Rua ja a la mitja part. Sí, sí.
2: Ojo,
0: Evidentment, aquest Espanyol-Madrid de demà, clar, vull dir, pels protagonistes, el més secundari, diguéssim, és si hi ha passadís, si no hi ha passadís, si guanyen la Lliga, vull dir, en la mateixa línia tant Arbeloa com Manolo, no? Dami?
4: Sí, efectivament. Bé, hem de recordar que l'Espanyol no guanya des de 2025, el Madrid arriba en plena depressió, eliminat de la Champions, virtualment dimitit de la lluita pel títol. Han estat dues rodes de premsa semidepressives, les de Manolo González i les d'Arbeloa. En tot cas, abans d'entrar pròpiament en el partit, li han recordat el que és un fet a Manolo González, que és que demà l'Espanyol li pot donar la Lliga al Barça, i això és el que ha respost Manolo, venint a dir que això doncs, ni li va ni li ve.
5: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
4: El Madrid, compareixença d'Arbeloa molt marcada pel futur, a la banqueta blanca. Fins a 4 preguntes sobre una possible arribada de José Mourinho la temporada que ve. Arbeloa, però, només es vol centrar en el partit de demà.
6: El futuro es mañana y es lo que me preocupa, el partido contra el Español, ganar esos 3 puntos que para mí son importantes. He dicho durante estos meses que cada partido para mí es la vida en el Real Madrid porque es como lo entiendo y creo que es lo más importante para mi equipo, para mis jugadores, para el club, es el partido de mañana.
4: Baixes segures, Mbappé, veurem si arriba pel Clàssic, Courtois també se l'espera pel Clàssic, Rodrigo i Militao per lesió, i també Ceballos per motius disciplinaris. Li han preguntat a Arbeloa per Ceballos, que no tornarà a jugar aquesta temporada per discrepàncies amb el tècnic. Arbeloa no ha volgut donar detalls de la situació.
6: No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid, y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
4: Baixa segura també Carvajal, per cert, que no l'he dit a la llista de les absències. Ja veurem si torna a jugar aquesta temporada amb una lesió al peu.
0: Esportivament, el dit,
4: sí. Sí, el dit. Arbeloa ha remarcat que el Madrid s'ha deixat molts punts en les últimes jornades per situacions que ells no poden controlar.
6: Hemos dejado de ganar muchos partidos, sobre todo contra rivales que no se deberían escapar los puntos. Hay situaciones que para nosotros son difíciles de controlar y que nos están pasando demasiado a menudo, pero sabiendo que tenemos que pelear contra este tipo de situaciones, no quita que nosotros tenemos también mucho que mejorar.
1: ¿Veus? Ho treuen a Carles Abrams?
4: Ho treuen, sí, sí.
1: Carles Abrams treuen que han perdut la, que perden la Lliga pels àrbitres. És l'equip que més roba. I en canvi ells es pensen que no, que és al revés.
0: Sí, sí, una mentida repetida allò moltes vegades no acaba sent veritat, però
2: és això,
0: però és veritat que és dia sí, dia també.
2: Per desviar, però és que ho fan i són artistes, realment són artistes, perquè ho fan per desviar.
1: Jo Àngel no crec que sigui per desviar, jo és que crec que s'ho creuen. O sigui, tenen tan assumit que els arbitratges que han tingut sempre a favor, que ara que hi ha alguns que no és que siguin en compte, sinó que són justos.
3: No, que el VAR costa una mica
1: per això no volen el VAR. És el que no volen, és VAR. No volen el VAR.
4: Sí, però amb el VAR han robat, també.
3: Sí, també, també.
4: Amb el VAR roben doble, roben amb el que hi ha a la gespa i amb el que hi ha a la sala.
3: És cert, Dami, però hi ha una realitat i és... Jo fa temps que estic notant que hi ha una guerra contra el VAR... Per mi exagerada. Per mi, o sigui, el VAR, òbviament, s'equivoquen, hi ha les mans, però el VAR...

0: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona és el Joan. I a la feina és el JC. Però per a tothom és una sola cosa, el primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
2: Vaya, i ara pien en un restaurant, i ara hi ha un llavall... I després...
3: No. Està a Cagliari, no? És real.
2: Sí, sí, sí. Els han enxampat allà, en un restaurant, sí.
3: I... Tot tranquils.
2: Tot tranquils.
4: Sí, ha vingut el cap a Cagliari llavors... dient que bé que s'hi menja a Cagliari.
2: llavors, pues això, pues, oi, los árbitros, tu, i l'altre, i l'Mbappé, pues, que s'ho passi bé.
3: Arbeloa, jo no crec que s'ho cregui tant com... No sé si la Ferran que deia que s'ho creu de veritat i tal. Jo crec que Arbeloa no s'ho creu. Arbeloa, el que s'ho creu de veritat és el president.
2: Aquest
3: és el que s'ho creu de veritat. I a partir d'aquí...
5: Jo parteixo de la base que tot ve orquestrat des de...
3: Claro, a partir d'aquí hi ha un entrenador que és un entrenador més portaveu que entrenador, que diu exactament fil per randa el que se li dicta des de dalt, des del dia que es va asseure a la cadira d'entrenador del Real Madrid, i per tant, mentre aquesta sigui la línia, insisteixo, editorial entre cometes, perquè el Madrid no és un diari, però entre aquesta sigui la línia del Madrid, estarem veient com Arbeloa seguirà amb aquest tema dia rere dia, sense entrar al més profund, que és criticar el desastre de temporada que ha fet. Ja no parlo de Xavi Alonso, parlo des que està ell fins a dia d'avui.
4: Sí, sí, no es pot agafar per enlloc, certament. L'Espanyol què? Dami.
6: Doncs l'Espanyol en 39 punts, encara 5 per damunt del descens, mentre el Sevilla no guanyi, tots tranquils. En tot cas faran bé els de Manolo González de guanyar d'una vegada per totes. Diu el tècnic que la visita del Madrid li sembla que arriba en un moment ideal.
7: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà, que és el dia ideal. Potser.
4: Millor dia perquè vingui el Madrid.
6: Sí, això ha dit.
4: Sí, sí. Bé, aviam.
6: Ho veurem. Ho veurem, aviam si és el millor dia perquè vingui al Madrid o no. Sobre si el Madrid arribarà desconnectat i amb els seus jugadors pensant en el Mundial, Manolo ho descarta.
7: Una vez entras a jugar, todo el mundo quiere ganar. No va a haber nadie aquí del Madrid que venga, y más con el club que es, el escudo que llevan, a pasearse, ni mucho menos. Entonces mañana el partido es un partido duro, pero bueno, sabemos que somos capaces, que el año pasado fuimos capaces de ganarles aquí cuando venían en el mejor momento, pero repito, para eso tienes que estar muy muy metido en el partido y estar metido hasta el minuto 90 como pasó el año pasado aquí.
6: I Manolo finalment demana anar tancant la salvació al més aviat possible.
7: Ho hem de tancar el més aviat possible, que l'afició és vital, com ha sigut sempre des de que estic aquí, torno a dir el mateix, des de que estic a l'Espanyol sempre ha estat amb nosaltres i jo estic convençut que estarà. A partir d'aquí acaba la Lliga i quan acabem la Lliga, pues tornar a agafar forces i pensar el que toqui més adient per cadascú, però ara toca, crec que anar junts tots a la mà i apretar al màxim per treure l'objectiu endavant.
6: El més adient per cadascú, quan acabi la Lliga. Una miqueta críptic, però crec que bastant clar, com dient, doncs ja veurem si ens posem d'acord o si no, o que facin el que creguin en mi. Crec que és bastant clara la frase de
4: Manolo. Sí, i crec que també generós per part de Manolo, tenint en compte com està la segona volta de l'equip. Però bé, veurem.
6: Sí. Té la baixa d'Engonge, problemes al genoll esquerre, Puado i Pol Lozano, aquest últim per sanció. Gil Manzano és l'escollit per dirigir el partit a la gespa, serà assistit des del VAR per Figueroa Bàsquet.
4: Com està la zona baixa d'aquesta lliga ara mateix? Entre l'11è, que és el Rayo, i el 16è, que és el Girona, hi ha un punt. I dos per sota l'Alavés, que és l'últim equip que se salvaria, i dos per sota hi ha el Sevilla, que és qui marca el descens. Ha anat bé per l'Espanyol i pel Girona aquesta derrota de l'Alavés contra l'Atlètic, però déu-n'hi-do, i ahir també com es va complicar una mica la cosa pel Girona, en aquesta zona baixa.
3: Molt, molt, perquè fent una mica, no, els comptes del que queda de Lliga en aquests simuladors de resultats, jo li

0: no li donava mai la derrota aquesta contra el Mallorca, i més o menys en sortia que el Girona se salvava, però ara sí que, vull dir, ho hem explicat alguna vegada també, que el Miquel ha explicat que l'Averaix el té perdut pràcticament amb tothom dels equips de la zona baixa. Per tant, el panorama, entenc que té partits on crec que pot sumar, pel que el rival no jugarà res, però la cosa s'ha posat una mica com la temporada passada, no? Recorda molt, el Girona de l'any passat estava més o menys igual en aquestes
1: alçades. Jo crec que avui també ha perdut el Llevant i ha estat golejat, i havia revifat una mica el Llevant, havia revifat l'Oviedo, però crec que s'estan quedant, tant Oviedo com Llevant, llavors hi haurà una plaça per la resta. I allà sí que hi haurà bufetades pràcticament fins l'últim dia.
2: Molt clau a veure què fa el Sevilla dilluns a casa contra la Real, perquè sí que si no guanya... aviam, no queda despenjat, però potser més per sensacions que no pas per punts, potser se li comença a fer bola aquest camp final.
1: Sí, sí que és cert que la Real pràcticament ho té tot fet. Va guanyar la Copa, està classificada per Europa League directament.
2: Sí, la Champions ja...
1: La Champions
2: ja
1: queda lluny, per tant...
0: Internacionals, que tampoc voldran... Sí.
3: El Sevilla rep a la penúltima jornada al Madrid, perquè el calendari del Madrid el tinc al cap, i això és un partit que poden ser 3 punts pel Sevilla i el Madrid.
1: Sevilla,
3: sí, amb el Castilla.
1: I en Sevilla espanyol.
0: I en Sevilla espanyol,
3: sí, la jornada vinent.
4: No vull sortir del tema, però diu el Basté que la funció de demà del Mago Pop està suspesa. Que li sap greu pel Flick, però que demà no hi ha sessió del Mago Pop.
3: Bueno, de fet, jo avui a X he llegit queixes que crec que havia suspès la d'avui, també, pues que havia tingut algun problema.
4: Però l'Esteu diu que demà tampoc. Així que
2: mira, doncs, està condemnat a veure el partit.
1: Podrà mirar el partit.
2: Caram, sí. Tu, ell que no vol, però,
1: si no el vol mirar,
2: però la vida li està posant en safata.
4: Tots els camins.
1: Pot anar al concert de l'última de la fila, si no vol mirar el partit, que saps, 2:15 de nit.
2: A veure, no sé si hi ha moltes més activitats, demà a les 9 de la nit, però si no... Sí, no tindrà més remei que...
3: Algú de Playoff de NBA potser ja demà.
2: Sí, no? Sí. Molt pendent tu aquesta nit.
3: T'estic
2: veient.
3: Sixers, sí.
2: Doncs demà Espanyol-Real Madrid, a les 9 de la nit, partit que evidentment explicarem aquí a RAC1. Gràcies, Dami, fins ara.
3: Bona nit.
2: Ara de seguida fem la prèvia del Barça-Bayern, tornada de les semifinals de la Champions femenina, demà al Camp Nou, però abans, Àlex Pintanel. Bona nit.
5: Bona nit.
2: Què ha passat amb l'Andorra?
5: Ai.
2: Perquè ahir hi va haver sarau, però continua avui, eh?
5: Sí, expliquem per... anem a pams. L'últim capítol és el que hem viscut aquesta tarda, i és que l'Andorra ha emès un comunicat en el que considera que alguns aspectes recollits en l'acte del partit d'ahir de l'Andorra-Albacete no reflecteixen de manera verídica ni fidel el desenvolupament dels fets ni les manifestacions. Davant d'aquesta situació, l'Andorra exigeix que l'acte sigui rectificada i que es transcrigui fil per randa el que realment va succeir. En cas contrari, el club es reserva el dret d'emprendre les accions legals corresponents. Així finalitza aquest comunicat que més l'Andorra aquesta tarda. Aquest, com dèiem, és l'últim capítol d'una història que va començar ahir durant el partit entre l'Andorra i el Barça, amb el gol dels visitants en el tram final, un gol que va ratificar el VAR, considerant els locals que hi havia hagut una falta prèvia. Això va acabar provocant 4 expulsions a la banqueta de l'Andorra per part de l'àrbitre, és Ena Wolf, a qui prèviament l'Andorra ja havia demanat al CTA que no es tornés a xiular per desavinences en partits anteriors. L'acte recull insults greus per part de membres del club andorrà. Entre altres coses, Wolf reflecteix a l'acte que Piqué li hauria dit «En otro país os reventarían». Per exemple, hi ha altres coses com amenaces. El club nega en aquest comunicat les acusacions d'intent d'agressió i amenaces i sol·licita les imatges de l'estadi i el pàrquing per verificar aquests fets. Dimecres serà el següent capítol d'aquesta història. Es reuneix el comitè de disciplina, que porta temps, ja ho hem explicat aquí, amenaçant a Gerard Piqué, i per culpa d'aquesta reincidència, doncs el podrien inhabilitar durant 2 anys. I també amb la pèrdua de 3 punts ens posem al pitjor dels casos, que seria aquesta inhabilitació, però és cert que li tenen ganes i que és reincident.
2: Sí, exacte, que hi ha precedents amb l'Andorra. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, és curiós per això que el Madrid, no vull tornar, però que el Madrid porti anys amb Madrid Televisió i amb totes les que estalien amb els àrbitres, i que Piqué per aquest tema ja l'amenacin amb inhabilitació, i sense estar molt, molt, molt profundament informat d'aquest tema, em sembla curiós que simplement que tu com a equip, sigui l'Andorra o qui sigui, hagis demanat que un àrbitre no et torni a arbitrar perquè t'ha perjudicat de forma reiterada, que no et facin cas i que aquest àrbitre t'expulsi a quatre tios per protestar. O sigui, em sembla esperpèntic.
2: Sí, no? però entra una mica en la línia del CTA i les designacions que hem vist aquesta temporada. Vull dir, en el cas del Barça hi ha hagut designacions que estan allà a la frontera entre la provocació
4: i
2: recordo, per exemple, la de Soto Grado, crec que és en el partit a Montilivi, que venia just després que Flick es queixés dels àrbitres, quan
4: sí.
2: Soto Grado, evidentment, té l'historial que té amb el Barça. Vull dir que després, evidentment, potser l'actuació arbitral d'aquell partit ho desmenteix, però que són designacions que a tu et fan pensar de dir, et queixes, doncs, pam, dues tasses.
4: Qui fa les designacions, entre d'altres?
2: La teva amiga, no?
4: La meva amiga.
2: La teva amiga, la millor amiga de l'Àngel Pérez, la senyora Yolanda Parga.
4: Per si queda algú que no ho sàpiga, sí, Yolanda Parga, que és la dona de Mejía Dávila, empleat del Real Madrid.
2: Sí, sí. Doncs a veure què passa amb l'Andorra dimecres i de quina envergadura és aquesta sanció cap a Piqué i els altres dirigents de l'Andorra. Gràcies, Pintanel.
5: Fins després.
2: Ara parlem, fem una pausa i ja ens posem de ple amb la Champions femenina. Aquest Barça-Bayern de demà al Camp Nou, que decidirà si el Barça es classifica per la seva sisena final consecutiva per la d'Oslo del 23 de maig. Ara tornem.
6: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
2: Pràcticament 3:15, aquí seguim el Tu diràs, moment per recordar que si encara no heu parat a omplir el dipòsit, amb el nou Lincoln Co08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica en el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar per la benzinera. És la combinació perfecta perquè té més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. Aviam, moment de parlar de la Champions femenina. Demà Barça-Bayern de Múnich a 4:45 de la tarda al Camp Nou, en un Camp Nou ple, una altra vegada, per viure el que pot ser la classificació per la sisena final consecutiva de la Champions pel Barça femení. Gerard Bellera, bona nit.
7: Què tal? Bona nit de nou. Com
2: nosaltres a RAC1 també fem rotacions pensant en el Mundial i tenim el Gerard Bellera aquí.
7: En la prèvia. Pensàvem que estarien de vacances, però aquí estem, treballant.
4: La Mundial és la que li ve.
7: Sí, no, el Mundial el veuré tranquil·lament.
4: Què més
7: no
4: vols?
7: Fa de casa,
4: què més vols?
2: Avui hem sabut ja el primer finalista, és a dir, l'hipotètic rival del Barça, si es classifica demà.
7: Sí, serà, com a mínim, el primer finalista és l'Olímpic de Lió, serà el rival del Barça si es classifica demà, que a més havia de remuntar l'eliminatòria contra el vigent campió, l'Arsenal. Ha guanyat 3-1 a casa al Groupama Stadium, amb un gol, de fet, a l'últim minut, pràcticament, del temps afegit. Gol de Brand, que l'havien anul·lat per fora de joc. Al final l'han validat a instàncies del VAR i ha acabat sent el gol decisiu perquè amb el 2-1 l'eliminatòria hauria anat a la pròrroga. De fet, el Lió s'havia avançat amb un 2-0 al marcador, ha reduït distàncies a Alessia Russo a la segona part i al final ha acabat amb aquest 3-1 gol de Brand, que per tant classifica el Lió per la final i és una mica la revenja de la temporada passada, que l'Arsenal es va classificar per la final justament en aquesta eliminatòria contra l'Olímpic de Lió. 12a final de la Champions pel Lió, es diu aviat. N'ha guanyat 8, 2 contra el Barça el 2019 i el 2022, i n'ha perdut 3, una també contra el Barça, la de Sant Mamés, el 2024, la més recent entre els dos equips. Serà també, i ho he buscat, la quarta final de Jonathan Giraldez com a entrenador, 3 amb el Barça, 1 amb el Lió. De fet, les 4, si voleu, són consecutives, perquè la temporada passada entrenava als Estats Units, no dirigia cap equip europeu, per tant no va tenir l'oportunitat de classificar-se per la final. 3 seguides amb el Barça, una ara amb el Lió, la quarta final de Giraldez com a entrenador.
2: Déu-n'hi-do, que es diu molt, molt aviat. Demà, 4:45 de la tarda, queda alguna entrada encara per vendre al Camp Nou?
7: Sí, de fet ho estava mirant, la més barata, que em surt a mi ara mateix, 60 euros, Però vaja, n'hi ha de 60, de 65, de 70, de 75 o de 90. Pots triar la que més t'agradi. Entenc que també hi ha el descompte activat pels socis, que el poden fer servir, però sí, de quedar-ne en queden. Ens deia el club fa ahir que s'havien superat les 50.000 entrades. Jo crec que la xifra serà bona, però no ho sé si s'arribarà a les més de 60.000 que hi van haver contra el Real Madrid en el partit de quarts de final. Però entrades en queden a la venda. El Barça que podria jugar la seva setena final de la Champions. El Bayern no n'ha jugat cap encara, eh? No ha disputat cap final. Busca la primera. A l'anada, recordo, 1-1, amb un plantejament molt defensiu de les alemanyes que va sorprendre les jugadores del Barça. Aquesta vegada, però, diu l'entrenador Pere Romeu, que tenen la lliçó apresa.
8: Tot indica que el seu plantejament anirà una mica alineat amb el que ens van fer al partit d'anada, a l'Allianz, al seu camp, amb la seva gent. A diferència que nosaltres ja hem viscut el partit, ja hem sapigut quines coses havíem de fer millor, quines coses havíem de corregir. Les hem entrenat durant la setmana. Estic 100% convençut que demà farem un gran partit i tindrem més eines per atacar el bloc baix que ens va plantejar el Bayern en el partit d'anada, que els hi va funcionar bé i que imagino que demà repetiran aquí al Camp Nou.
7: Ara algú podria pensar, si fos l'entrenador del Bayern, canviaria l'estratègia i aniria a buscar el Barça. Però probablement és el que vol Pere Romeu, també, clar, saps? Clar. Que
2: aquí hi havia un doble...
7: Ho sap Romeu i també el vestidor. Quica Nazaré, avui la portaveu de les jugadores del Barça.
9: Han sigut molt intel·ligents, han tancat el partit per dins, que és com a nosaltres també ens agrada jugar, però sabem llegir el partit també i sabem fer les coses bé i creiem que el Bayern intentarà fer el mateix, que és tancar per dins, i nosaltres tenim els nostres secrets.
7: A banda d'aquest debat del plantejament del Bayern, jo crec que hi ha una notícia que sobresurt per sobre de qualsevol altra a la prèvia, i és aquesta alta mèdica d'Aitana Bonmatí, després de 5 mesos de baixa. Avui l'ha confirmat Pere Romeu. L'alta com a tal se sabrà demà, un cop hi hagi la convocatòria, però ja ha dit Pere Romeu, ha confirmat aquesta tarda en roda de premsa, aquest migdia, que entrarà a la convocatòria. De fet, ella mateixa, Aitana, ha enviat un missatge a les xarxes, diu: el repte ha estat llarg, dur i transformador, estic de tornada amb l'equip i amb la il·lusió de la Champions al Camp Nou. Ho tornaria a fer, ho tornarem a fer fins demà, culers. Això és el que ha dit Aitana, que, com dic, demà serà en aquesta convocatòria, en la qual només el Lai Alexandri estarà de baixa. La resta de jugadores estan disponibles per Pere Romeu.
2: Una gran notícia, que Aitana torni a la convocatòria.
4: Home, sempre és bona notícia que la millor jugadora del món pugui tornar a jugar amb el Barça. Al final és un actiu molt valuós. No crec que de titular, pel temps d'inactivitat i per tot això, però crec que pot ser una jugadora molt important. No crec que el Barça arribi, insisteixo, també em pensava que l'anada guanyaria bé. No crec que el Barça arribi a les instàncies finals del partit amb el partit ajustat, jo crec que ho resoldrà abans, però Aitana és una jugadora que, si es caracteritza per alguna cosa, és per aparèixer en les grans fites i en els dies importants i en els partits on realment es necessiten jugadors determinants. Aitana sempre apareix, per tant, poder-la tenir com a mínim a la segona part per ser determinant és un gran actiu. Puntualitzar el que heu dit al principi de la classificació del Lió, que, per qui no estigui molt entès en la matèria, el Lió seria el Real Madrid del futbol femení.
7: Ja t'he vist a la tarda una piulada.
4: Seria
7: Florentina Kang.
4: Sí, és Florentina. Jo he posat el Real Lyon de Florentina Kang, és el primer finalista, perquè realment és un equip que fa la mateixa mandra que el Madrid. Jo avui veia Wendy Renard i veia a Rüdiger, i realment fa molta mandra. I fins i tot Jonathan Giraldez, que li tenia cert carinyo per el seu pas pel Barça, m'ha fet molta ràbia fent una cosa que fa molt Simeone, que és que en una jugada de VAR que encara no s'ha decidit, encara que l'estan revisant, l'entrenador, avui ho ha fet Giraldez, ho fa molt Simeone, però ho fan altres, que ja ha vist la jugada i que comença a fer gestos ostensibles com dient: tranquils, tranquils, que és gol, tranquils, que és gol.
0: No, la seva guerra és ja, la part de...
4: O sigui, entenc que és una part de pressió, però em fa molta ràbia, perquè és a dir, tio, l'estan revisant, ja ho dirà qui ho tingui que dir. No et passis de llest, però bueno, més enllà d'aquest punt del Madrid...
7: Sí, tu preferies l'Arsenal,
4: Sí, home, jo d'entrada, un equip on estigui Mariona Caldentey sempre tindrà el meu suport, perquè a part de que futbolísticament és or pur, és una noia espectacular, I l'Arsenal s'assembla molt més i parla molt més l'idioma en el qual jo entenc el futbol. El Lió és un bon equip, però està a les antípodes del que jo entenc com a futbol, i això sí, serà una final amb molt de morbo. Si es confirma el que tots volem, que és que passi el Barça, que jo crec que sí, serà una final amb molt de morbo, perquè és el retrobament amb Markel Zubizarreta, que està al front del Lyon, amb Jonathan Giraldez, està Ingrid Engen també a l'Olímpic de Lió, i hi haurà molts... Però bueno,
7: Primer pas a pas,
4: partit de demà, i una mica el que deia el Gerard a nivell de l'aspecte més tàctic, jo tinc moltes expectatives de veure per on aniran les coses, perquè és veritat que el Barça té molts recursos, però també és veritat que jo li he trobat a faltar que tant a la final de Lisboa com al partit d'anada de Munic, que són dos partits on potser el Barça s'ha trobat amb un rival en què no s'esperava el que li faria el rival, jo he trobat a faltar la reacció sobre el terreny. És a dir, jo de fet avui he preguntat a Pere Romeu una mica pel tema d'això, del debat de l'estil, i ha estat molt bé Pere Romeu perquè ha dit que no, que quan ell parla del joc que ells entenen, no es refereix únicament a l'estil. Que el joc al que es refereix Pere Romeu és potser saber interpretar instàncies del partit on han de fer coses diferents per contrastar el rival. Llavors, em genera molta expectativa veure si es dona la situació en què el Barça torna a estar en una situació adversa o no esperada, com reacciona l'equip. Però sobre el paper, vamos, favorites no, favoritíssimes. Juguen a casa, tens baixes pràcticament. És que què hauria de passar?
0: Jo em passem dolent, diguéssim, el de l'anada, però també hi ha un precedent de golejada, no? A més, a la fase de grups, per tant, és... Lo normal és pensar en una victòria, igual no tan avoltada, però una victòria del Barça seria el més normal futbolísticament.
7: Pes del Camp Nou... patir gaire, o...
5: El pes del Camp Nou és també, jo crec que molt important. Vull dir, no ens enganyem. Al final, el Barça juga amb l'avantatge perquè així ho vol la seva gent, que és la que compra l'entrada, de tenir més de 50.000 persones agradaria. I els equips habitualment tenen... Mira, el Bayern em va posar... Ja va ser un èxit, em va posar 30.000, que està molt bé. Però el Camp Nou ja ho hem vist, amb 55.000, 56, 57, 58... És un estadi que apreta molt. I s'ha de veure també com ho gestiona el Bayern. Jo ho vull veure, però també, com diu l'Àngel, estic bastant d'acord que a la final de Lisboa l'Arsenal... li fa una pressió que el Barça no sap superar, a la primera part, sobretot. Millora la segona, però no del tot, i l'altre dia també, no? Un plantejament que no s'espera, en aquest cas, al cos tècnic de Pere Romeu, dificulta una mica el partit. Doncs és una prova important, ara amb l'avantatge de que el Barça ja sap una mica què pot passar, no? Si el Bayern es tanca, però alhora...
7: Ara no et pot agafar per sorpresa.
5: Exacte, una mica és difícil que el plantejament... doncs l'agafi per sorpresa, però sí que ha de ser un aprenentatge de cara al futur, perquè et trobaràs en plantejaments que potser no t'esperes, i al Barça sí que li ha faltat en alguns moments doncs algú que surti del guió o corregir de manera més àgil durant el partit el que va passant.
4: O sigui,
7: de fet, és una mica el que va passar a la final de Lisboa de l'any passat. És a dir, capacitat.
5: No, és el que dic.
7: Com per canviar l'escenari sobre el terreny.
4: Però fins i tot, Sellestes, i ara faig un símil amb el masculí, amb el partit de camp de l'Inter. És a dir, jo si demà, al minut 80, el Barça va guanyant 2-1, pel que sigui, escolta'm, pues, o al minut 85...
7: Autobús.
1: A tenir la pilota.
4: A tenir la pilota, i calma, i no cal, si arribes al bord de l'àrea, no cal xutar i perdre-la. Vull dir, si hem de renunciar a aquest estil d'anar a atacar i a buscar el següent gol, escolta'm, i si has de posar una cinquena defensa pels últims dos minuts, per si un cas, escolta, al final l'objectiu del futbol segueix sent guanyar i segueix estar a Oslo, eh? Vull dir, no tot passa per... O sigui, hi ha un punt aquest també de saber gestionar cada instància del partit. I veurem l'11. Jo em genera molts dubtes, l'11, eh?
7: Què?
4: No sé què farà.
5: A veure, a la porteria... A la porteria jugarà Catacoll. Jo crec que en defensa no hi ha cap dubte. És a dir,
4: comptades.
5: Ona, Paredes, Mapi i Brooks. I, a veure, al mig del camp ja hi ha el primer dubte, perquè Patri i Alexia seran titulars, però jugarà Serra Jordi o jugarà Vicky? És un dels dubtes que pot tenir Pere Romeu a aquesta hora de la nit. En punta jugarà Payor, això també ho sabem. Jo crec que jugarà Graham també a la banda dreta. Jo crec que jugarà Graham. Graham o Vicky, hauria de ser una de les dues també. És a dir, si juga Serra Jordi,
7: també podria ser que Graham comencés a la banqueta i que Vicky jugués de fals extrem dret, o de falsa extrem dreta. És una de les opcions. També hi ha qui diu, i estic d'acord, tot i que algun dia apareixerà, que Clàudia Pina potser no es mereix la titularitat a l'extrema esquerra. El problema jo crec que és, si no juga Pina, qui juga en aquesta posició,
4: pots posar,
7: no?
4: Kika caient una mica cap allà, pots posar Salma, sí. Pots posar Sidney fins i tot.
7: Sí, sí, però no hi ha una jugadora allò clara, clar. Jo sé que quan hi havia Mariona i Martens, no?, que deies o una o l'altra, o quan hi havia Pina o Mariona, que deies o una o l'altra.
4: Jo crec que al mig del camp, per mi està bastant clar, que és Patri amb Serra, Jordi i Alexia. Jo crec que després de lo de Munic, crec que la presència de Serra Jordi està bastant...
7: Sí, tu creus que jugarà Serra Jordi?
4: Jo crec que sí, i crec que Pejor en punta també, i els meus dubtes són per les bandes. Jo posaria Graham, però tinc la sensació que Pere igual no la posarà i que posarà Vicky, això és una sensació, i a l'esquerra vull veure si aguanta Pina o si busca sorprendre, doncs això, amb una Sidney, amb una Salma fins i tot i que jo també posaria Pina. O sigui, el meu 11 és en Patri, Serra, Jordi, Alexia, Graham, Pejor i Pina. No sé si Pere apostarà per Graham i no sé si Pere li donarà la continuïtat a Pina. Veurem.
7: No sé, jo tinc molts dubtes. No crec que segui a Clàudia Pina, encara que estigui malament, no crec que la segui. I a la dreta, jo també crec que pot jugar Serra, Jordi, i a la dreta, no sé, potser la damnificada en aquest cas serà Vicky i jugarà Graham. Tampoc m'imagino a Graham a la banqueta en un partit com el de demà. Però
4: tampoc la tenia que haver canviat a Múnich, que estava sent de les més incisives, i la va canviar per sobre d'altres jugadores
7: sí.
4: que van seguir.
7: No sé, però el Camp Nou, no? Un extrem oberta...
4: Sí, això sí.
7: No ho sé. Jo crec que serà necessari.
2: Ara et pregunto, Correas, que també vull saber la teva opinió, i expliquem com ha arribat amb el Bayern en aquest partit, perquè té també una baixa important, però hem de fer una última pausa abans de la 1 de la matinada. Ara seguim.
6: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 3 minuts per sobre de la una, anirem rematant ja la tertúlia. Alguna cosa que haguem de saber del Bayern de Múnich, el rival del Barça de demà? Mira, a partir de 4:45 de la tarda al Camp Nou.
1: Que tindrà la baixa d'aquest, que va ser la titular a la lateral esquerra i a més l'autora del gol, en el partit d'anada a Alemanya. Va veure, recordo, per qui no ho recordi, la vermella directa per estirar dels cabells a Salma Parayuelo. Ha dit avui a la sala de premsa l'entrenador gallec del Bayern, Barcalà, que serà més complicat que l'anada, que ho té assumit, però que, escolta, que la pressió la té el Barça i que ells, com a mínim, ja han passat del 7-1 de fa uns mesos a l'1-1 de l'altre dia. Bé, una mica expulsant-se qualsevol responsabilitat de tenir la pressió de passar. Per ells i per elles, diguéssim que el favorit és el Barça, el que tothom dona per fet és que el Barça jugarà a la final i elles intentaran doncs, donar la sorpresa, tot i que saben que ho tindran més complicat. Més enllà d'això, recordo que xiularà la francesa Stéphanie Frappart, que també va ser l'àrbitre del Barça-Madrid al Camp Nou, en la tornada dels quarts de final, per tant és curiós que Frappart repeteixi. I al VAR hi haurà un francès habitual també a la Champions en categoria masculina, Willy de la Jot. Patiràs gaire, Ferran?
2: Jo crec que no. No, jo crec que el Barça ho resoldrà bé. Té la lliçó presa del partit d'anada i crec que és molt superior. Per tant, crec que no. Crec que, com deia el Gerard abans, el Camp Nou no apreta, no és que apreti només perquè tingui 50.000, sinó que jugar al Camp Nou les mides són les que són i el Barça, això el Barça femení, ho deia la setmana passada, que possiblement és l'equip, sempre ha estat l'equip amb l'estil, o sigui, més autèntic de l'estil Barça, li va perfecte jugar al Camp Nou, molt millor que el Johan, tot i que el Johan per elles és un fortín que no perden mai, però per mi jugar al Camp Nou els va molt bé. Jo crec que no es patirà. Després la final serà una altra història. No només perquè el lío sigui el Real Madrid europeu, sinó...
0: S'està convertint en el clàssic d'Europa.
2: Jo, bàsicament perquè crec que Jonathan Giraldez sap perfectament com juga el Barça i això serà un avantatge per ells.
1: Sí. Han estat els dos millors equips realment a la fase Lliga i són els dos equips que més punts han sumat a la fase regular. Jo crec que els dos millors equips... No hi hauria una final millor, però s'ha de guanyar. I no és fàcil anar arribant a finals, tot i que aquest equip ho ha fet molt fàcil, o sembla que hagi estat molt fàcil,
2: no?
1: Però diguéssim que consecutiva. Mira, l'Arsenal que va guanyar l'any passat, jo crec que de forma sorprenent guanyant el Lió i el Barça, aquest any ja n'hi ha arribat. Vull dir que no és tan fàcil anar arribant a finals com qui va comprar el pa cada dia.
0: No, i per Lió tampoc ho ha estat. Vull dir que
1: el Lió també hi ha hagut temporades que no hi ha arribat. Vull dir, el Barça ha guanyat Champions contra el Wolfsburg o va arribar l'any passat contre l'Arsenal i va perdre. Vull dir que...
0: Es podria situar segon del palmarès de Champions al Barça. Si la guanyés a Oslo, empataria 4 amb l'Eintracht, que és el principal perseguidor ara mateix de l'Olympique de Lió, que té les 8 que, vaja, el converteix en el dominador continental.
3: 6 finals consecutives.
0: Sí, sí.
3: 6 finals i 7 en total.
0: No, s'ha de posar molt en valor.
3: I només fa 7 anys de la primera. Va ser el 2019, amb l'empat contra el Bayern de Múnich, precisament al mini-estadi, al costadet d'on s'ha de mal partit, que era la primera, amb aquell gol de Mariona, era la primera. Vull dir, no ha passat tant de temps.
0: No.
3: Des que el Barça va arribar a la primera final, pràcticament s'hi ha abonat. I si demà es confirma i es produeix aquest xoc entre l'Imperi Kang i el Barça a la final, serà curiós perquè hi haurà moltes situacions molt morboses, serà una final molt simbòlica i pot ser una final per lo que passi després de la que se'n parli molt de temps.
0: Doncs veurem si demà el Barça doncs, acaba de certificar aquest accés a la final del Morbo, 23 de maig a Oslo. Demà ho viurem aquí a RAC1 amb el Bellera, amb la Clara Rodergas i també amb el Pau Bonastre des del Camp Nou. Gràcies, Bellera, bona nit.
1: A passeu a les 4, el Puig hi posa aquí al capdavant i comencem la prèvia.
0: Molt bé, Ferran Correas, Àngel Pérez, Albert Fernández, gràcies també i aviam si demà podem explicar aquesta classificació i
2: una lliga
0: masculina.
3: No, la Lliga, el clàssic.
4: Aquí la gent no vol que el Barça guanyi la Lliga i vol que el Real Madrid guanyi el seu partit, les dues coses.
0: Demà veurem què passa. Bona nit. Vinga,
3: bona nit.
4: Adéu. RAC 1.
0: Vinga, la 1:08, abans de tancar temps pel bàsquet, on la notícia del dia l'hem trobat a Badalona, no per un resultat, sinó per un partit que ni tan sols ha acabat. Dani Aguilar, bona nit.
5: Hola, Oriol, bona nit.
0: El duel entre el Joventut i l'Unicaja, que s'ha hagut d'ajornar abans d'arrencar la segona part per problemes als marcadors a l'Olímpic de Badalona.
5: Sí, un fet insòlid, de fet poques vegades s'havia vist. Ja ha arrencat més de 20 minuts de retard al partit perquè 40 minuts abans de l'inici, previst per les 6, el videomarcador ha començat a donar errors, s'ha reiniciat el sistema i finalment ha començat el partit. I el descans, amb un més 20 del Joventut, 53-33, és quan, segons el club, s'ha acabat de desconfigurar tot plegat i malgrat la llarga espera i malgrat que la penya ha proposat que el partit s'acabés demà, una proposta declinada per l'Unicaja perquè no disposaven d'hotel i volaven aquesta mateixa nit, donant-se per ajornat, clar, amb un problema. I és que a hores d'ara no és qüestió fàcil trobar una data de resolució tenint en compte com està el calendari. Així estava el president Juan Morales després de tot plegat.
6: Estem molt fotuts, jo personalment estic molt fotut perquè això no reflexa el treball de moltíssima gent que treballa aquesta instal·lació perquè tot funciona molt bé. Amb la nostra gent de manteniment començarem a testejar tota la instal·lació del videomarcador, que és però complexa.
5: El Joventut ja ha assegurat que hi haurà una revisió en profunditat del sistema i que això arriba precisament en un moment realment inoportú. Oriol, demà mateix arrencaran les preparacions a l'Olímpic de Badalona per la Final Four de la Basketball Champions League, que arrenca dijous i que juga precisament l'Unicaja. Juan Morales ha dit que tot estarà i tot funcionarà correctament.
0: Doncs estarem pendents de quina és la data que es tria per la resolució del partit. La resta de la jornada com ha anat?
5: Doncs el bàsquet Girona ha consolidat la permanència sumant la 13a victòria de la temporada, igualant el millor registre de la història del club a l'ACB. Ha guanyat de 9 contra el Casademont Saragossa, 90-81, i això que ha arribat a guanyar de 30 a la primera part als gironins, amb una arrencada absolutament espectacular, 58 punts al descans, però ha millorat el Saragossa la segona part en què els gironins, això sí, han acabat tancant aquesta victòria. En canvi, compta amb la situació del Jaio Post Lleida, ha perdut a la pista del Sant Pablo Burgos, 99-91, perdent a més l'Averash, i això que durant pràcticament 3 quarts del partit anat per sobre, tenint en compte que l'Andorra ha guanyat, se situa ara 2 partits per sobre del descens. Demà és el torn de Manresa i Barça, el Baxi rep el València a les 12, els valencians arriben entre els partits de quarts de final de l'Eurolliga, a les 7 el Barça busca apropar-se a la tercera plaça, rep el Gran Canària. I demà també sabrem els semifinalistes de la Lliga Femenina, sabrem si hi és l'Espar Girona, tornada dels quarts de final, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda a Fontejau, Girona-Leganés. Recordo, a l'anada el partit va acabar amb empat.
0: Gràcies, Dani. Per cert, encara en bàsquet, d'aquí a 20 minuts, mal comptats, tenim el setè i definitiu partit de la primera ronda entre els Celtics i els Sixers a l'NBA. Per tant, si no teniu son, ja teniu pla per les properes hores. I què ens deixem abans de marxar, Pintanel?
7: Anem farcits. Demà podem tenir campió a la Lliga Espanyola i també a Itàlia, perquè l'Inter es podria proclamar campió de la Sèrie A. Li val l'empat demà davant del Parma, després de l'empat sense gols del Nàpols aquesta tarda al camp del Como. Anglaterra, victòria de l'Arsenal davant del Fulham 3-0. Els Gunners tenen 6 punts i 2 partits més que el City, que juga dilluns al camp de l'Everton. A França, el PSG, amb molts suplents pensant ja en la Champions, ha empatat a 2 al Parc dels Prínceps davant del Lorient. Dro ha estat titular en Fórmula 1. Kimi Antonelli sortirà des de la pole position per davant de Verstappen i Leclerc en el Gran Premi de Miami. Sainz ho farà des de la 14a plaça i Alonso des de la 18a. El Gran Premi començarà a les 10 del vespre. La cursa sprint l'ha guanyat Lando Norris, seguit per Piastri i Leclerc. En tennis, la ucraïnesa Marta Kostyuk ha guanyat el Masters 1000 de Madrid després de superar la russa Mirra Andreeva 3-6 i 5-7. Diumenge a les 5 es disputarà la masculina, la final entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. I en futbol sala, el Barça ha empatat amb el Peñíscola 5-5 al Palau. I això ho ha aprofitat el Pozo, que ha guanyat a l'Algira 6-3 per empatar al capdavant de la classificació amb els blaugranes. Divendres vinent, Jové tenim al Palau un Barça-Pozo. Falta dues jornades per acabar la fase regular que possiblement podria decidir la primera posició.
0: Doncs estarem pendents. Gràcies, Pintanel. Bona nit.
7: Adéu, bona nit.
0: Vinga, hora de marxar, un quart de dues. Aquí deixem el Tu diràs d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a la redacció d'Esports de RAC1, com sempre, i del Pol Llergo, que ha estat tocant els botons. Demà tornem quan acabi l'Espanyol Madrid amb l'Aleix Parisé al capdavant. Veurem si amb el Barça campió de Lliga o no, perquè ho sigui, el Madrid hauria de punxar demà a Cornellà al Prat. Una victòria de l'Espanyol, en aquest cas, proclamaria el Barça campió de Lliga. Demà tornem, que vagi bé, bona nit.
8: Tu diràs. RAC 1.
9: Tots som 1.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: Les escoles bressol són un pilar fonamental en el desenvolupament dels infants i en la conciliació de la vida familiar i laboral. Tot i això, sovint, les treballadores d'aquest sector afronten condicions laborals exigents, manca de recursos i poc reconeixement social. Avui volem escoltar la seva veu per entendre millor quina és la seva realitat quotidiana. Tenim amb nosaltres a Cristina Roca, que és delegada de CGT i mestra d'Escola Bressol, a Irene Berbegal, mestra d'Escola Bressol, i Elisabet Serra, educadora de l'Escola Bressol, també. A totes tres, benvingudes. Avui tenim una bona representació del vostre sector, crec jo. I hauríem de començar, una de vosaltres, que m'expliqui com descriuríeu com és el dia a dia d'una escola Bressol. Tant si és amb adjectius estressant, però quines són les funcions principals que té una persona que treballa en aquest sector?
2: Hola, bona... gràcies per acollir-nos, primer de tot, i després, bueno, el dia a dia d'una escola bressol, per una part, l'escola té una estructura com bastant clara i bastant quotidiana, vale? En base a les rutines, i l'objectiu bàsic de l'escola és poder atendre a totes les criatures i els infants, no?, segons les necessitats que tenen.
0: Estem parlant llavors, sempre de nens de 0 a 3 anys,
2: exacte,
0: això ho hem de recordar.
2: Infants, exacte. Aleshores, el dia a dia, principalment, cada vegada anem més cap al camí que tenim dies de quotidianitat amb unes intensitats molt altes per diferents motius, no? Ens trobem amb unes de les ràtios més altes de tota Europa. Tenim molta quantitat d'infants en cada grup, vale? Per cada educadora. Cada vegada acollim infants que tenen moltes dificultats, vale? I no tenim una resposta adequada per part de l'administració, no? Que ens aporti recursos, no? Eines per poder donar resposta a les necessitats d'aquestes criatures. Aleshores, això acaba una mica, d'alguna manera, comportant, no?, que el dia a dia sigui molt intens, que no puguem donar, doncs, això, resposta a totes aquestes necessitats, ens sentim bastant desbordades.
0: Perquè, a més, no? Hem de pensar que estem parlant amb unes edats que són absolutament dependents, no? De 0 a 3 anys tu no pots deixar un nen sol.
3: Totalment. Al final, el punt és que sostenir aquestes ràtios, estem parlant que estem al grup de 0 a 1 amb 8 infants, al grup de 1 a 2 amb 13 i al grup de 2 a 3 amb 20. Uh-huh. És totalment insostenible, perquè al final passen coses, són infants molt petits que necessiten tenir un adult present i que moltes vegades aquesta presència queda totalment difuminada amb les milers de coses que has d'atendre a la vegada.
0: Jo crec que qualsevol persona que hagi tingut un fill, si s'imaginés amb edats de 0 a 3 anys, en comptes de tenir-ne un, tenir-ne 10, jo crec que tothom es pot fer una idea de l'estrès que suposa per una cuidadora que està com a responsable d'aquests infants. Queda molt gràfic aquesta imatge, no?
3: Sí, i el punt per mi també que és superimportant és que nosaltres no hauríem de ser per conciliar. Nosaltres eduquem, acompanyem, clar, sostenim. Evidentment hi ha un punt de conciliació perquè el govern, les administracions no ofereixen una altra possibilitat, però no podem carregar aquesta responsabilitat de conciliació a l'escola bressol.
0: Mm-hmm. A més, aquí també suposo que hi ha una part de responsabilitat dels pares, tot i que el sistema no permet que els pares estiguin relaxats tampoc. Però suposo que els pares, les famílies, també tenen algun paper, alguna cosa a dir, no?
4: Clar, nosaltres som mestres i educadores i al final ens estem dedicant a oferir, doncs, un context diferent en el que seria la casa, la llar, i les famílies es recolzen amb nosaltres, uh-huh, i necessiten de la nostra feina. Però la qüestió és que aquí es troben que potser nosaltres no arribem a tot. Uh-huh. I aquí és on trobem el problema, no?, d'haver de sostenir, per exemple, 13 criatures d'1 a 2 anys amb totes les seves diferències. Hi ha criatures que ja caminen, hi ha criatures que encara no, algunes comencen a parlar, altres no. I hi ha famílies, doncs, que no entenen que els seus infants potser necessiten una... diguéssim, com... com sostenir-se, no?, en nosaltres, i nosaltres no, a vegades no arribem a donar-los l'acompanyament que necessiten.
0: Clar, això és responsabilitat de tot el sistema. Total. És a dir, és una responsabilitat social.
3: Total. Sí. Bueno, és que al final hi ha molt poca cultura del 03. Uh-huh. A nivell estatal, eh? Vull dir, també ara a nivell estatal s'estan movent moltes coses. A nivell d'Ajuntament portem ja des del mes de juliol, crec que va ser, sí, amb el tema de la RLT, que, bueno, estem intentant com moure moltes coses i necessitem que les administracions ens escoltin.
0: I per tant, què és el que es demanaria? Quina és la primera cosa que hauria de fer l'administració per donar resposta a aquestes necessitats?
3: Jo primer de tot diria estabilitzar plantilles, és a dir, no podem tenir plantilles precaritzades. Mm-hmm. Això és punto número uno. Baixada de ràtios. Més recursos.
2: Clar, és entendre, hi ha una part que està com molt lligada amb la cultura del 03. Si tu tens persones a l'administració o que tenen cert poder per prendre algunes decisions que són coneixedores d'aquesta etapa, aleshores segurament moltes de les mesures que hi haurien serien molt diferents, no? No seríem un servei de conciliació, sinó que seríem un servei educatiu, tindríem unes ràtios molt inferiors i moltes més persones o una diversitat de perfils professionals que donessin resposta a tot el que ens trobem. No tindríem plantilla precaritzada, no?, com tot el col·lectiu de substitutes que cada any se'ls està posant noves normatives, entre moltes cometes, no?, o noves aplicacions que cada vegada les porten a decidir que no poden continuar, no?, dins del col·lectiu de substitutes a l'IMEP, no?, tindrà un servei de prevenció de riscos laborals que sigui ampli, que cuidi, no?, i que tingui cura de les treballadores, perquè aquest també és un dels peus, no?, és un dels principals peus coixos que tenim, no?, que tot el tema de la salut laboral el tenim molt endarrerit. Som un col·lectiu que ens emmalaltim moltíssim, per, ja sigui a nivell emocional o no, de càrregues més a nivell, doncs, això, emocional, psíquic, no?, de salut mental, com també a nivell físic, no?, i al final són coses que es vinculen les unes amb les altres. Mm-hmm. No tenim un servei de prevenció que doni resposta o la resposta adequada i necessària a tot això, és a dir,
0: tenim us veieu desemparats i poc protegits. Però, de totes maneres, hi ha països, clar, que la situació és molt millor, no?
2: Clar.
0: Podríem dir que estem bastant a la cua, nosaltres?
4: Sí, totalment.
0: Quins països ens passen per davant? Ho sabeu? La majoria de realitats d'Europa, evidentment, en termes europeus.
3: Si tu mires les ràtios europees, sí, és que estem a la cua. Mm-hmm. Som de les ràtios, jo crec, sí, que sí. Potser, crec, si no m'equivoco, la més elevada a nivell europeu.
0: Us sentiu escoltats a nivell d'ajuntaments i d'administració pública?
3: No.
0: I és allà on hauria d'estar la resposta?
3: És allà, el que passa que nosaltres també pensem que hauríem d'anar més a dalt. Al final, ara també enllaçant amb tot el moviment que hi ha a nivell estatal, jo crec que hi hauria d'haver una regulació de l'etapa del 03 a nivell estatal. És a dir, hi ha moltíssims models de gestió que l'únic que fan és precaritzar el servei. Públics, privats de gestió directa, públics de gestió indirecta, les escoles rurals. Clar, o sigui, a veure, un moment, etapa 03, una etapa que estigués reglada, que estigués realment, hi hagués unes lleis que vetllessin per la dignificació d'aquesta etapa. Al final, és molt bonic, no? O sigui, a tothom ens preocupa molt el 03, però ningú fa res pel 03. Mm.
0: I després els mateixos pares a vegades no són prou conscients també de la precarietat en la que està justament aquesta etapa, no?
2: Clar, hi ha una part que tota la durada que estan aquestes famílies a l'escola és curta, a no ser que repeteixin amb germans. En el moment en què ja s'han començat a situar i si han decidit implicar-s'hi o no, i és el moment que fan el pas a I3, clar, no? I reitero, és que hi ha un tema de cultura d'infància. Mm-hmm. Llavors, a nivell social no entenem que aquesta primera etapa és l'etapa bàsica del desenvolupament d'una persona, en tots els sentits. Aleshores, si no cuidem això, ja podem posar tots els esforços a primària, a secundària, no? A tot arreu, que si no tenim una base ben establerta i ben cuidada, la resta ja pot anar fent.
0: Mm-hmm.
2: No?
0: És evident
2: que... I no estem enlloc, no estem contemplades. Vull dir, no som a etapa obligatòria, no, penso que no ho hauríem de ser, però sí que hauríem de tindre els mateixos miraments que es tenen, i miraments em refereixo a inversió per part de la Generalitat, no? Pues això, que hi hagi un marc legal, com deia l'Eli, que realment posi unes normes una mica generals, amb una certa flexibilitat, però que sí que posi un emparo general per totes les escoles i els centres públics, no? I ara mateix és que les preocupacions són més les etiquetes i el quedar bonic davant de tothom que no pas amb el realment...
5: El que realment
2: entrar
5: hi ha.
2: Dins, sí.
5: Doncs nosaltres avui volíem justament donar veu en aquest àmbit que és l'educació de les des de les escoles bressols, tant mestres com educadors, i que realment la societat ens hem d'acabar implicant, perquè si no aquesta és l'etapa més fràgil en una societat que no cuida els més necessitats dintre de la mateixa societat. No és una societat bona, i això està clar. Cristina Roca, Irene Berbagal i Elisabet Serra, totes tres, moltíssimes gràcies per ser aquí.
6: Gràcies,
4: gràcies a vosaltres.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
5: Marc Balcells, que encara vens hipnotitzat de Werther.
7: A veure.
5: Explica'ns.
7: A veure, avís d'utilitat pública. Molt bon dia a tothom. M'he colat a un assaig i em desdic...
5: De tot el que vas dir?
7: De tot el que vaig dir, de que Werther és una òpera que no m'agrada. En aquesta producció, m'encanta.
5: Veus?
7: Salten totes les xispes. Realment, he de dir...
5: Que t'ha sorprès gratament.
7: No, de debò.
5: Gratament es queda curt.
7: De debò. També et dic una cosa, clar, a veure, com tota òpera, la cosa, clar, té un final molt patapum, ja el vam explicar, i si no, no ho veu escoltar, que ho recuperin. Però, ostres, de debò, salten les espurnes, eh? Una cosa molt turulata. Per cert,
5: què?
7: Un altre avís també d'utilitat pública. Hem de parlar de les temporades d'òpera que se vienen.
5: Home, clar, ja ens explicaràs.
7: Amiga de los niños, sí, que farem aquí, també us ho farem. Que ningú pateixi, perquè us disseccionarem tot la mar de bé.
5: Hem de planificar-nos. Escolta'm, Jessica Prat.
7: A veure, què passa aquesta setmana? Perquè ja podria haver començat amb temporades així, aixà, tatatita, però és que a més ara ens venen també unes altres òperes que hem d'escoltar i tal i qual. Però porto escoltant a una de les meves sopranos preferides, que és la Jessica Prat, una soprano de coloratura que ja ho veureu espectacular, dedicada al bel canto, ara parlarem de la seva vida, que ha fet la meva òpera preferida. La cantada. La va cantar el 25 al Maggio Musicale Fiorentino, a Florència, que és on ella viu i li tenen molta estima, i ara la cantada a Lieja, a l'Òpera Royal. Què és el que passa? El que passa és que està gravada en pirata a YouTube i és el que escolto per esmorzar, dinar, berenar, sopar, que tinc la bateria del mòbil, que clar, que per YouTube ha d'estar tota l'estona engegat... Bueno, estic turulato perdut. No la paro d'escoltar. I sona... així.

És una gravació pirata. Aquests salts que s'escolten no són imputables a... De fet, no sé ni si és una gravació pirata, però és algú ha gravat la transmissió que es va fer per la RAI. Per cert, aquesta cabaleta que està cantant la Prat és tan difícil que no la canten totes, ja, i moltes vegades se salta. Escolteu, escolteu.

0: I jo estic allà i literalment m'he d'aixecar de la butaca... Bueno, pixats com a mínim, i no seguiré més. Maleducat, perdó, que vulgar. No, disculpeu-me no, totes. I tots.
1: Ai, tant,
0: en fi, voleu saber més de la Jéssica Prat. Té la meva edat. És del 79.
1: Joveníssima.
0: Nascuda a Anglaterra, a Bristol. El que passa és que a Bristol li queda molt anècdota biogràfica perquè als 12 anys ja vivia a Austràlia, que jo pensava que era d'allà, perquè el seu pare, Philip Pratt, és tenor i director musical. Per tant, un altre de la col·lecció de cantants que passa per aquesta temporada que tira milles amb una família artística. El que passa és que el primer instrument de la Jéssica Prat no va ser la veu, va ser la trompeta. Ah. Es va estar dels 7 fins als 19 anys tocant la trompeta i el pare ho havia decidit conscientment perquè el que volia era augmentar capacitat pulmonar de la filla.
1: Imagina't.
0: Perquè ja s'olorava que tiraria milles com a soprano i per tant la cosa va funcionar. Als 19 anys ella decideix que vol ser cantant i als 23 guanya l'Australian Singing Competition amb una de les peces més difícils, que és, sobretot, la Lucia di Lammermoor, que sona així.

0: Toma, toma. Bueno, m'agrada més quan tonto el llapis. I és que per on va aquesta noia aniria jo al darrere. Bueno, què és el que passa? Una cosa molt xula. Per començar, que un dels del jurat és el director Gianluigi Gelmetti, que l'acull, que li diu, escolta, tu s'ha acabat, Austràlia, has de venir amb mi a estudiar a un opera estudio a Roma. A més, una història molt xula, perquè ella no s'ho pot permetre, i un matrimoni li dona la pasta, que ho tinc per aquí, 40.000 dòlars australians.
1: Caram.
0: Que bona gent, i moltíssimes gràcies a aquests senyors, perquè gràcies a ella... Bueno, a ella i a ell, doncs tenim a la Jessica Prat i llavors, doncs, escolteu, el que us explico una mica, no? A carrera d'una jove cantant, que hem parlat altres vegades, ha d'estar a Roma, amunt i avall, estudia amb la Renata Scotto, estudia amb la Leila Cuberli... Bueno, és que absolutament gent meravellosa i així es forma una veu com aquesta. Ho està veient, la Noemi. Sí, tinc els pèls de punta. És que m'encanta, no ho puc evitar. Sí, fa una carrera super reposada, super intel·ligent per tots els petits teatres d'Itàlia de la mà del Gelmetti. Fa tots els papers del bel canto que ens agrada a nosaltres. Fa Rossinis, Bellinis, Donizettis, aquests Verdis més del començament, Mozart, Offenbachs, on hi ha una soprano coloratura amb mega aguts, doncs allà està. I com que a nosaltres també ens agrada una mica totes les històries així cookies, doncs també, bueno, doncs un fan que es diu Ricardo de Nàpols li envia una carta, doncs per casualitat, doncs escolta, es veuen en un espectacle, ell va de públic, s'enamoren i, bueno, escolta, doncs entre això, que a tots els hi encanten els gats i tal, doncs, i així és el moment on ella s'afinca a Florència. A Florència tenen el gran festival del Maggio Musicale Fiorentino, el Maig Musical, és on ha estat cantant aquesta Lucrezia Borgia i, clar, a més, és la seva base i, a més, és un lloc on tu, si escoltes aquesta gravació, deixant de banda que és una gran gravació i que fa una gran Lucrezia Borgia, el públic se l'estima tantíssim per la proximitat, que, escolta, hem d'escoltar una mica més aquesta Borgia.
1: Caram, tu.
0: Això és la part final de l'òpera. Aquí hi ha pobre s'ha enterat que el seu fill s'ha mort, enverinat per ella, a més, perquè, clar, és la Lucrezia Borgia, i, bueno, doncs està aquí ja tornant-se trolata del tot i s'ha acabat. Una cosa que ens agrada molt de la Jessica Prat, si la seguiu a xarxes socials, és una noia hiper humana, hiper propera, t'explica les coses bones i dolentes de ser una cantant d'òpera, així que poca cosa a dir. Soprano nascuda a Bristol, criada a Sydney, formada a Roma, casada i viu a Florència, canta als millors teatres del món, torna a casa per donar de menjar els seus gatets, quan reposa veureu mil vídeos entre assajos que està fent mitja, perquè li encanta fer tricot, o sigui que, escolta, s'ho passa pipa.
1: Molt fans aquí, de la Jessica Prat.
0: Home, molt fans, i aquí la celebrem. I us deixo amb el final de la Linda Dixamoní de la seva àrea de bogeria, que és absolutament espectacular. Miau.
1: Fantàstic. Doncs, Marc, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 3 de maig de 1934 neix a Alexandria, Egipte, Giuseppe Mustachi, conegut artísticament per Georges Moustaki, cantautor nacionalitzat francès. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec. L'autor de Le Métèque va ser un dels referents europeus de la cançó de compromís social. Mentre, aquell any a la ràdio, sonaven orquestres com les de Leo Reisman i aquest Continental. Grans referents d'una música ballable i animada, el 1934 ens presentava un cinema ple d'aventura. L'illa del tresor de Victor Fleming és una de les millors adaptacions al cinema de la novel·la tan clàssica com repetida. Un dia, arriba a un bar d'un port anglès un bucaner amb un mapa de l'illa que guarda el tresor d'un conegut pirata ja desaparegut. El fill de l'amo del bar s'amunta per tornar a l'illa per fer-se amb el conjunt de peces guardades. You, Jim? Everything will fake the map from Billy Bones. First and last, you've been followed by him. Here he goes! Un dels tripulants del vaixell que intenta trobar l'amagatall és un nou pirata i la peli exposa de manera capciosa i amb els recursos de l'època, la batalla per fer-se primer amb el botí. I del cinema a la ràdio de 1934, on podíem escoltar els tresors del moment. Que bonic són els anuncis! Els anuncis de la ràdio són un dels valors de la història de la comunicació més preuats. Interpretats en directe per locutors i petites formacions musicals, sonaven com aquesta de Ràdio Associació, on exposaven les raons per anar a la sastreria Herbiol. Dos paraules, per favor. Ai, Jordi, no parlis més d'amor.

0: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Tens a número 1, no?
3: Sí.
2: Ai, mira, que raro, m'ha mossegat, però estava movent la cua.
3: Estava content.
2: Sí, sí, sí. Els gossos mouen la cua per moltes raons. Llavors, ens hem d'observar molt bé quina velocitat, quina intensitat, a quina alçada està movent la cua, no? Perquè sí que pot ser de felicitat, però també pot ser de tensió, pot ser de sobreexcitació, pot ser un moviment lent, conforme, ui, t'estàs apropant massa. Amb la qual cosa jo sempre dic, no us quedeu només amb la cua, hi ha mil coses més a observar, les orelles, la posició del gos, la congelació, la no congelació. Llavors, només perquè la gent ho tingui clar, la cua de content, diguéssim,
3: sí,
2: és una cua a mitja alçada, no està ni alta, ni està baixa, ni està entremig de les, de les cames del
3: que
2: gos.
3: Que la cua entre cames ja sabem el que és,
2: totalment,
3: no?
2: Totalment, no? Aquesta, sí, és òbvia. No? Una cua a mitja alçada que té un moviment continu i regular i bastant ràpid, però sense arribar al punt de que té un recorregut molt petit, no? De com, quasi ve d'una vella, no? De bzzz, superràpid, no? Llavors també veurem que la resta del cos està relaxat, que el gos no ens fa una mirada directa, que no està tens, que no està congelat, no? I que segurament el gos s'aproxima com movent tot el cos, no? Mm-hmm. És com quan somriem de veritat, que somriem amb els ulls, no? També, doncs és el mateix, una mica mirar el conjunt del gos.
3: L'hem de mirar tot sencer. Com ens diuen que estan incòmodes?
2: Hi ha moltes maneres i, malauradament, com que ells són experts en llenguatge corporal i el seu llenguatge és molt complex i molt sutil, ens passa desapercebuts. Però el primer que hem de veure és que el gos, si es congela, congela vol dir que es queda al lloc congelat i sí, sí, deixa de respirar quasi bé. El que passa és que aquest moment és fraccions de segon i llavors aquí el gos decideix si es retira o si et retiren a tu de la situació, no? Hem de veure també que un gos que ens evita la mirada, que està constantment fent cops de llengua, que té les orelles cap enrere, que retira inclús part del cos, ens està dient que està incòmode i que, si us plau, parem el que estem fent, que segurament és una aproximació, tocar-los massa bèstia, diríem, no? Molt abruptament, i o treure coses, o agafar coses quan les té el gos.
3: Mm-hmm. I com ens diuen que estan feliços?
2: Moviment de cua.
3: Moviment de cua, això ja ho tenim clar.
2: Moviment de cua, alguns vocalitzen inclús, no? Et poden fer petits udols o et poden fer algun bordar de content. És tot en general un cos que es mou sense parar, excitació, inclús poden saltar, no? És tot una excitació màxima, no?
3: Mm-hmm. Això pel que fa feliços, però què passa quan el gos grunyeix?
2: Quan el gos grunyeix, és un bon gos. És el primer que vull deixar clar. El gos ens està advertint que hi ha alguna cosa que és incòmode i, en comptes d'anar directament a atacar-nos, a mossegar-nos i a fer-nos fora del que segurament estem fent malament nosaltres, ens està advertint. Això no vol dir que, mira, el gos grunyeix, pues no passa res. No, hem d'anar a la raó del problema. Per què m'està grunyint aquest gos? Vale? O sigui, en aquell moment, el primer que he de fer és retirar-me.
3: Perquè què entenem per grunyir?
2: Grunyir és el...
3: Sí,
2: això, vale, que ens fa el gos.
3: No és que simplement faci un...
2: Uau. No, això seria un bordar, no? Que pot ser un bordar d'advertència, de t'estàs apropant massa i et fa un uuuh, saps? Mm-hmm. Hi ha molts tipus de bordar, no? És el mateix aquest que un uuuh, així, que ens està dient, s'apropa algú, equipo, ajudeu-me, saps? O sigui, hi ha algú a la porta, no? Diguéssim, o aquella persona no m'agrada i s'està apropant, no? Però quan un gos ens grunyeix, ens està dient que està molt al límit d'algú que l'està incomodant moltíssim, amb la qual hem de, vale, en aquell moment ens sortim de la situació per salvaguardar-nos i nosaltres estar bé i no incomodar més el gos, però hem d'anar a veure què passa. És un problema de possessivitat, és un problema de por, és un problema d'incomoditat de que jo m'aproximo, és un problema que em veu potser amb el medicament. Llavors hem de treballar totes aquestes coses des de la raó, fent-li agradable al gos.
3: Que jo deia, ens fa un guau, i no en català, ens fa un bup, bup, eh? Bup, bup. El nostre llenguatge corporal, com ha de ser?
2: Hem d'intentar no entrar amb un gos en línia recta, no mantindre contacte visual directe, sobretot si és un gos desconegut. Una altra cosa és un gos que ja ens coneix i ja ens té total confiança. Dit això, fixeu-vos si quan

0: us aproximeu al vostre gos, desvia lleugerament la mirada i fa un cop de llengua. I inclús pot desviar el cap. Això el que ens està dient és la seva forma educada de dir-te la teva aproximació és una mica directa. Jo, que sóc molt més intel·ligent,
1: que segurament més d'una vegada ho són,
0: vaig a fer que aquest allò que el gos està vivint com un conflicte o intentar no em surt la paraula, però seria com apaciguar,
1: calmar-lo,
0: calmar, no? Calmar. Ens està calmant la nostra aproximació que potser el gos percep com a molt directa. Llavors fixem-nos en això, el nostre llenguatge corporal hauria de ser tranquil, relaxat, sense contacte directe tota l'estona, i sobretot no anar a posar la mà perquè el gos ens olori, tot com rodejant el gos, no anant directament, no? Que és el que solem
1: que
0: fer per tenir pressa.
1: Que tot sigui suau, a poc a poc, no? Intentant que la comunicació sigui realment això.
0: Sí.
1: És a dir, observació d'ell cap a nosaltres i nosaltres cap a ell.
0: I també, si és un gos que no coneixem, quina pressa hi ha en tocar-lo, saps?
1: Clar,
0: jo hi ha vegades que faig sessions que el primer dia no toco el gos perquè té tanta por, és tan agressiu, que el que deixo és que el gos s'aproximi a mi i em sumi, em cali, digui aquesta sí o no, i llavors pues, el recompenso. I a la segona sessió normalment és, és aquella que va vindre, em va donar premis i no em va envair l'espai i no em va fer sentir incòmoda, i llavors ja els tinc al palmell de la mà i la gent diu, ostres, però què bé, no? A tu no et fa res. Clar, és que jo no he provocat res.
1: Clar.
0: He deixat que el gos s'aproximi tranquil·lament, sense pressió, no? El mateix hauríem de fer amb les criatures.
1: Sí, exacte. Hauríem d'aprendre molt del comportament també dels animals.
0: Sí.
1: Doncs Ingrid, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
0: A tu. La primera pedra.

0: organitzador professional és tota una professió, és una feina, és una artesania gairebé. Avui en volem parlar amb la Marta Vilamajor, ella és organitzadora professional d'espais, i és que resulta que l'Associació Espanyola d'Organitzadors Professionals fa 10 anys. I hem dit, Marta, vine i explica'ns-ho. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem pel començament. Des de quan existeix com a tal ser organitzador professional?
1: Mira, l'ordre, els mestres de l'ordre, per mi són els japonesos, que ho porten ja integrat a la seva cultura, també pels espais que tenen, no?, les seves cases, però la professió com a tal va sorgir als anys 80 amb el boom de les compres amb targetes de crèdit. La gent, clar, sense diners anava a les botigues, comprava, i entrava tota una sèrie de coses a casa,
0: d'objectes,
1: que anaven a parar a qualsevol lloc perquè no tenien un lloc determinat, i dones d'aquella època que ja tenien un cert interès per l'ordre i l'organització van començar a ajudar a les seves amigues i a les seves veïnes a organitzar les seves cases. I així va ser com va sortir...
0: Als Estats Units, això?
1: Als Estats Units. Clar. O sigui, els Estats Units van començar als anys 80.
0: I aquí, diguem-ne que l'Estat, quan és que comença la primera organitzadora professional? Qui va ser?
1: La primera organitzadora professional va ser la Maria Gallei, que va començar al 2003. O sigui que aquí anem... Estem en bolquers encara, anem molt endarrerits en comparació.
0: I a més, jo estava pensant ara, podríem dir que la Marie Kondo és la que va popularitzar una mica aquesta feina?
1: Sí,
0: senyora. Va ser ella, no?
1: Sí, o sigui, clar, perquè vegis, no? O sigui, el 2003 va començar la Maria i després van anar entrant més companyes, però realment la visibilitat ens la va donar el llibre de la Marie Kondo.
0: Exacte. Sí. Que no sé si el teniu com a llibre de capçalera en la vostra... O n'hi ha d'altres que també estarien bé.
1: N'hi ha molts llibres.
0: Ha molts,
1: si vols, un altre dia
0: parlem de llibres, exacte.
1: Perquè no només hi ha el de la Marie Kondo, n'hi ha molts. Mira, la Maria Gallei, precisament, en té un que està molt bé.
0: I llavors... es genera, una vegada ja comencen a l'Estat a haver-hi els primers organitzadors professionals, que estem parlant en femení, i no sé si hi ha també algun home.
1: Jo et diria que el 99% d'organitzadors som dones.
0: Es genera la AOPE, que és aquesta associació espanyola, no?, d'organitzadors professionals.
1: La Maria va començar a treballar, ella veia que als Estats Units hi havia molts llibres publicats, programes de televisió, moltes companyes treballant, va començar a buscar aquí a Espanya i va trobar una companya aquí a Barcelona i una altra a Galícia, i van fundar l'Associació d'Organitzadores Professionals d'Espanya, que ara...
0: Que fa 10 anys ara.
1: Celebrem 10 anys d'aquesta organització.
0: Sí. I a veure, què fa realment un organitzador professional? És a dir, tu què fas? Què és el que feu? Amb què ajudeu?
1: Clar, a mi normalment quan la gent em pregunta...
0: I tu com hi vas començar? Perquè clar...
1: Sí, bueno, mira, jo vaig estudiar disseny de moda i patronatge industrial, però durant 18 anys vaig estar fent vidres per a rellotge. O sigui, res a veure. Era un negoci familiar i vaig haver de plegar i vaig pensar... Torno a la confecció, vaig muntar un petit taller a casa meva, que amb un espai que no estava destinat a això, i cada vegada tenia més màquines, més teixits, clar, més complements, més accessoris...
0: A més, conviure amb una feina encara et fa més necessari tenir ordre dintre casa.
1: Exacte, però malgrat que jo sempre m'havia considerat molt endreçada, l'ordre es va apoderar de casa meva, i jo, quan més augmentava el desordre, més augmentava també el meu malestar. Jo no sabia què em passava. I va caure a les meves mans el llibre de la Marie Kondo.
0: Clar.
1: I vaig entendre que el que em fallava era l'organització. Jo vaig desmuntar casa meva, vaig parar una setmana, la vaig posar cap per avall, i vaig treure de casa meva 110 bosses d'escombraries.
0: Imagina't, 110 bosses,
1: 110 bosses.
0: Aquest seria el primer secret, no? Saber llançar.
1: Saber treure coses. Eren records, per si un cas... perquè em sabia greu...
0: Mai et van fer falta cap d'aquestes coses.
1: Mira, em vaig sentir tan feliç, tan alliberada, que vaig pensar, jo he d'ajudar a tothom que se senti igual de bé que jo. Però clar, no n'hi ha prou llegint-te un llibre per poder ajudar les persones a fer aquest pas de... Jo què faig? T'ajudo a gestionar l'aferrament per tots aquests objectes que tu saps que no vols i ets conscient que et molesten, però els amagues per no veure'ls, però encara que els amaguis els tens... Jo no tiro res, perquè normalment em diuen, Marta, és que vindràs a casa, m'ho tiraràs tot. Les organitzadores no tirem res, t'ajudem a que tu facis aquest pas, perquè són les teves coses. Jo com t'he de dir que tiris una cosa que no sé quin valor emocional, econòmic o de quin tipus té.
0: I tu on et vas formar? Perquè tu et formes, a més, per fer-ho.
1: Sí, clar. Jo primer em vaig formar a l'Escola de l'Orden, que és una escola d'aquí espanyola. Després em vaig formar en un institut americà, que no em facis dir el nom perquè el meu anglès és...
0: Però estàs especialitzat en això?
1: Sí, està especialitzat en desorganització crònica, acumulació i compres compulsives, TDA, dislèxia...
0: Hi ha molt de psicologia, també, eh?
1: Sí, clar. O sigui, jo no soc psicòloga, però sí que, clar, jo necessito necessitava eines per poder ajudar tots aquests clients que ja tenen un diagnòstic darrere. Evidentment, si jo veig que hi ha un
0: una
1: tema...
0: Una patologia, sí.
1: I pregunto al meu client amb molta delicadesa i molt respecte si està en mans d'algun professional, si no, potser jo li proposo, i jo a vegades també treballo juntament amb el client i el professional.
0: Clar, clar.
1: Per poder-los ajudar quan hi ha un diagnòstic important al darrere.
0: I que, a més, moltes vegades guardar un objecte marca també potser una petita ferida. Hi ha moltes coses aquí, no?
1: Clar,
0: dol, que n'hem parlat aquí, vull dir que hi ha moltes coses relacionades amb aquest aferrar-se als objectes.
1: Clar, per això, a part d'organitzadora, jo també m'he format en l'àmbit emocional. He fet cursos de PNL, de gestió emocional, ara vaig fer un curs de com funciona el cervell per poder ajudar a tots els meus clients a gestionar aquestes emocions, perquè, clar, darrere de cada objecte que tu has amagat hi ha una història, i quan les traiem aquesta història surt. A vegades acabem plorant, acabem rient, he de marxar de casa i deixar un espai perquè pugui pair aquesta situació que està passant ara mateix.
0: Els beneficis de l'ordre en són molts, oi?
1: Moltíssims. Clar, si cada cosa té el seu lloc i tu cada vegada que el fas servir una cosa, després de fer-la servir, la deses en el lloc que tu has decidit, que això és l'organització, és buscar un lloc, el lloc més adient per cada cosa, i això és el que jo ajudo a fer als clients, a trobar aquest lloc més adient perquè tu després, quan acabes de fer servir, ho deixes allà, i tots els membres de la família, si hi ha més gent a casa o d'una empresa.
0: Clar, perquè això facilita, a més, la convivència, la millora.
1: Clar, clar, perquè les baralles, quan no trobes una cosa o quan tot està per allà, saps, que no ho has posat al seu lloc, genera... Al final, el que t'ajudem és estalviar temps, diners també, i
0: perquè tu pots contractar els serveis d'una organitzadora professional per una cosa molt concreta, és a dir, el meu armari, que vingui una organitzadora professional i que me l'arregli. O la cuina, o només una part de la casa.
1: Exacte. Jo què faig? Tu em truques a mi.
0: Sí.
1: Jo primer faig una visita, la primera visita. Per què? Perquè és molt important que jo et conegui, que tu em coneguis a mi, perquè em deixaràs entrar a casa teva. Clar. I m'ensenyaràs les coses que no ensenyes a ningú. ¿Vale? Aleshores, tu m'has de conèixer a mi i has de valorar si sóc la persona, jo t'he de conèixer a tu.
0: I has de fer un pressupost.
1: Clar, però per això...
0: No és el mateix entrar a un armari que tingui quatre coses que sigui un vestíbul.
1: Clar, per això necessito conèixer-te, que m'expliquis les teves necessitats, què necessites, quin espai és el que més et molesta per començar per aquí, i que m'ensenyis els espais també a organitzar perquè jo pugui fer una valoració i dir-te, vale, jo et puc ajudar, puc fer això, podem fer juntes això. Després, si tu em dius, vale, vine, jo treballo amb la meva clienta, que majoritàriament també són clientes. Jo treballo amb tu perquè són les teves coses i només tu saps quin ús em fas i quin valor té.
0: A través de l'Associació Espanyola d'Organitzadors Professionals podrem trobar vertaders professionals d'aquest ofici, que podríem dir
1: exacte,
0: ofici, no?
1: I de tot Espanya.
0: De tot Espanya, exacte, tot l'Estat. Doncs Marta Vilamajor, ens agrada molt conèixer una mica més què és això de ser organitzador professional d'espais. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.

0: De vegades pensem que els grans descobridors són gent ja molt consolidada en el món científic, amb una certa edat. Doncs mira, l'Eric Damasc, alumne de tercer d'ESO de La Palma, ha descobert un nou asteroide. En parlem amb la Laia López, ella és física i amant de l'astronomia. Laia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Home, doncs déu-n'hi-do. Comencem parlant de què és un asteroide i d'una importància que té.
1: Sí, mira, els asteroides són petits objectes rocosos que orbiten al voltant del Sol. Sí que és veritat que la majoria es troben al cinturó d'asteroides, que és aquesta zona situada entre Mart i Júpiter, però també n'hi ha altres a altres llocs del sistema solar, per exemple, fins i tot compartint òrbita amb alguns planetes com la Terra. Actualment, no sé si t'atreviries a endevinar quants asteroides tenim catalogats al sistema solar.
0: Ni idea.
1: 1.000, 10.000, 100.000...
0: 10.000?
1: Més de 200.000 asteroides catalogats.
0: Ja m'he quedat bastant curta, sí.
1: Hi ha moltíssims asteroides al nostre sistema solar i avui en dia inclús se'n fan de nous descobriments com aquest de l'Eric Damasc.
0: Mm-hmm. I d'on venen aquests asteroides?
1: Els asteroides són restes de la formació del nostre sistema solar. El nostre sistema solar, quan es va crear fa 4.600 milions d'anys, primer es va crear el Sol, no?, i després es van anar creant els planetes, no? Part d'aquesta pols en condensació d'aquest núvol del sistema solar inicial que va donar lloc als planetes, doncs va haver-hi part d'aquest material que no forma part dels planetes, no? Aquests objectes que no van tenir l'oportunitat d'incorporar-se a formar part dels planetes són aquestes restes que s'han convertit en els asteroides. Per tant, són fragments d'aquest procés inicial del sistema solar, peces que al final no van arribar a formar planetes.
0: I com va descobrir l'asteroide l'Eric?
1: L'Eric va participar en aquest projecte de Hunters of Asteroids, els caçadors d'asteroides, i aquest projecte consistia en analitzar imatges reals de l'espai preses per telescopis professionals. Els estudiants rebien 4 fotografies del mateix tros del cel separades per uns 15 minuts, és a dir, una fotografia, 15 minuts, una altra fotografia, etc, etc. El que miraven en aquestes fotografies era que les estrelles no es mouen, però si apareixia algun punt de llum que sí que es desplaçava, podria ser un asteroide. I això és exactament el que l'Eric va trobar. Va detectar que en una d'aquestes imatges hi havia un punt que no era fix, que es anava movent, i aquest objecte en moviment van veure que no estava catalogat. Llavors, el Minor Planet Center va verificar i li va donar el nom provisional de 2025 CV-9.
0: Ah, caram. I què és un NEA?
1: NEA és un Near Earth Asteroid, és a dir, un asteroide proper a la Terra, que són objectes que s'acosten relativament al nostre planeta en la seva òrbita. De fet, de tant en quant veiem una notícia de...
0: Sí, que ens encanten aquestes de catastrofistes, no?
1: Sí, hi ha un asteroide molt a prop que igual
0: morirem.
1: Impacta a la Terra. Doncs aquests...
0: Són NEAs.
1: Exacte, són NEAs. N'hi ha més de 10.000 asteroides de NEAs a prop de la Terra i tenen formes i diàmetres completament diferents, o sigui, podem tenir asteroides des d'un metre fins a 32 quilòmetres, vull dir, realment n'hi ha molts.
0: Mm-hmm. I com es vigilen?
1: Clar, hem de controlar aquests asteroides que estan tan a prop nostre. Hi ha una xarxa global de telescopis terrestres i observatoris gestionats principalment per les agències espacials, amb projectes com Pan-STARRS, Catalina Sky Survey o Atlas, que van escanejant el cel constantment per detectar aquests objectes en moviment, aquests asteroides, i calcular-ne la trajectòria per veure si hi ha possibles riscos amb impactes a la Terra.
0: Mm-hmm. Doncs hem volgut saber i conèixer aquesta història de l'Eric Damasc, aquest alumne de tercer d'ESO de La Palma, que ha descobert, mira, un nou asteroide. Moltíssimes gràcies, Laia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Avui toquem un tema molt proper, i diem proper perquè parlarem d'una part del cos que és a la vista de tothom, tret de qui la carrega. Efectivament, avui parlem del cul, i no és que el vulguem fer, que vulguem fer avui una classe d'anatomia, sinó que volem comprovar quina importància pot tenir aquesta part del cos en el nostre repertori lèxic de la nostra llengua. I per ajudar-nos, doncs ho fem amb la Bel Espinosa, com sempre, que no sabem si és un expert en culs, no ho sé, a veure, bon dia, però sí que és el nostre lingüista de capçalera.
1: És la presentació més incòmoda que he rebut a la vida.
0: Home, podien ser, jo en sé unes quantes que podien ser més incòmodes, sí, però no les farem avui.
1: Deixem-ho aquí.
0: Ah, exacte, parlem del cul.
1: Parlem del cul, però parlem del vessant lingüístic, si et sembla.
0: Ja m'ho penso. Sí, jo m'ho penso,
1: perquè jo també em sento més còmode en aquesta faceta. Mira, el que primer em ve al cap és que quan parlem de cul, aquesta paraula que avui és la protagonista del nostre terme de la llengua,
0: sí. Utilitzem
1: un munt d'eufemismes, perquè tenim aquesta cosa que ens fa vergonya, encara tenim aquesta cosa com mig de nens petits, ai, no volem dir cul. Per tant, tenim un bon catàleg de paraules per parlar de cul sense dir cul. No?
0: Exacte.
1: Com, per exemple, baixos, darrere, glutis... Hi ha un...
0: A mi m'encanta també aquest.
1: A veure, quina és? Quina que t'agrada?
0: El pompis. La meva mare sempre deia pompis.
1: El pompis. A més, a mi em sembla... gairebé prefereixo dir cul que dir... Ai,
0: el pompis.
1: Tinc una cosa al pompis, no? Sí, però sí. És fantàstic. El pandero.
0: El pandero, sí.
1: Mira quin pandero, tu. Sí, quin remera, sí. Quin pandero. O la rereguarda, l'ullera, el furó, etcètera, no?
0: Sí, sí.
1: A mi, el terme cul m'encanta.
0: Ja. De fet, l'has triat tu avui, aquest tema.
1: Sí. Jo, sí.
0: No he estat jo.
1: L'he triat jo. Deixem-ho aquí. Avui estem a punt de caure el penya-segat constantment. Sí, deixem-ho aquí. L'he triat jo. Però m'agrada molt, per molts motius, un dels quals és perquè té tres lletres. El número favorit és el 3.
0: Ah,
1: a més,
0: sí?
1: Té tres lletres i em fa l'efecte que aquesta paraula, cul, ens aboca la rodonesa, no? Una C i una U que són molt rodones, cul. És com molt perfecte.
0: Sí,
1: cul.
0: És veritat.
1: És curteta,
0: no
1: va com molt.
0: No havia pensat mai tant. Sí.
1: Tu et pensaves alguna vegada que parlaries de culs a la ràdio?
0: No m'hauria imaginat mai, però mira, em sembla perfecte.
1: Doncs sí, doncs m'alegro que et sembli perfecte, si no tenim problema. Doncs mira... Com deia, el terme cul s'ha intentat amagar amb alternatives més o menys afortunades, però és molt present a la nostra llengua. Hi ha un munt d'expressions que, si et pares a pensar, fem servir cada dia, i hi ha un munt d'expressions que contenen el terme cul. Llavors, et volia demanar, per fer-te una mica partícip d'aquest moment, que podíem dir incòmode, que no ho és, però fem una mica la broma, tu et venen al cap alguna expressió...
0: Mira, per exemple, anar de cul, és evidentment potser la que més fem servir en aquest món.
1: En el dia a dia anem de cul.
0: Exacte, sempre anem de cul.
1: Sí. És curiós perquè anem de cul... Jo sempre ho contraposo a anar de cara, no? Mm. Anem de cara perquè diem la veritat a algú.
0: Sí, però,
1: en canvi, anar de cul seria com... la lògica, diria, seria com... No ser del tot transparent, però en canvi no. Anar de cul significa...
0: Que vas a tope.
1: Que tot el dia corrent, que no tens temps de res. Sí. Tens alguna més que et vingui així al cap? A veure.
0: A mi hi ha una que m'agrada molt, que és cul de sac.
1: Home.
0: Però saps per què?
1: Perquè
0: me'n recordo de Joaneta, que vaig anar a estudiar a Anglaterra, i vaig veure que posava cul de sac.
1: Correcte.
0: En un carrer sense sortida.
1: Correcte.
0: I em va encantar.
1: Sí, vaig veure.
0: Que clar, fins i tot a Anglaterra la feien servir.
1: Això
0: cul
1: és
0: de sac.
1: Una de les grans, una de les grans discussions lingüístiques és l'origen d'aquesta expressió. Molta gent diu que prové del francès, però altra gent reivindica l'origen català-occità. I, òbviament, com tu deies abans, no? Quan anaves a Anglaterra, un cul de sac és un carreró sense sortida, però també en nivell metafòric.
0: Sí.
1: Ens transportem 3 anys intentant arreglar aquesta casa i no ens en sortim. Això és un cul de sac, és que no aconseguim sortir-ne.
0: Sí. N'hi ha moltes més.
1: Podríem fer avui un cul d'una secció...
0: Sí.
1: Podríem fer una setmana sencera parlant de culs, d'expressions amb cul, de fet.
0: Ah, exacte.
1: Però a mi, jo si vols, t'han portat unes quantes més, perquè tenim moltes que van vinculades al verb, no? Per exemple, llepar el cul. Llepar el cul a algú, no? És adular algú.
0: És un llepaculs, sí.
1: O és un llepaculs. O pensar amb el cul. Dius, és que no en dones ni una. Penses amb el cul, eh? Tot el que penses són idees de bombella, de dir, però com s'ha t'acudit això? Sí. O anar fins al cul.
0: també.
1: Això ens acostuma a passar.
0: Sí.
1: Els hi passa a altra gent, nosaltres veiem, mira aquest, va fins al cul, pobre, a saber què ha pres.
0: Exacte. O tenir la flor al cul, que aquesta és molt maca.
1: Aquesta és molt bonica.
0: Tenir aquesta la flor és molt maca.
1: I què seria tenir la flor al cul?
0: O néixer amb la flor al cul, doncs tenir molta sort.
1: Molta
0: no?
1: sort. Sí. O tenir el cul pelat.
0: Sí, quan en saps molt, oi?
1: Sí. El que et passa a tu, per exemple, que tens el cul pelat de fer ràdio.
0: Ai, tant.
1: I jo aquí estic com... I a més, em poso en aquest aixucac de parlar de cul.
0: Clar,
1: doncs encara em poso més
0: ràdios. Tries uns temes i perdre el cul per algú.
1: Ah, això és bonic. Fixa't, o sigui, després maquillem l'expressió cul, però quan diem, ai, és que aquesta noia perd el cul per aquell altre. És tan bonic perdre el cul, no? O salvar el cul,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte.
1: Mira, jo... El que vull és salvar el cul a mi, la resta de la gent ja s'ho farà tot.
0: Exacte. Sí, I n'hi ha una que no sé què vol dir, això de cul d'església.
1: Cul d'església o cul de sagristia. És una persona que és molt devota, que va molt a missa.
0: Ah, clar, ja ho diu.
1: Sí.
0: Ja ho diu l'expressió.
1: O cul de canonja, que podria ser una mica semblant, és tenir el cul molt gros.
0: Ah.
1: Aquest senyor té un cul de canonja, que també té molt a veure amb allò de dir, ai, no li agrada treballar, ostres, quin cul de canonja que té, quines penques, saps?
0: Sí. Cul de got, no sé què és, tampoc.
1: Cul de got, clar.
0: Ah, no sé, que siguin ulleres de cul de got.
1: Correcte.
0: Ah, val.
1: Tenim les ulleres de cul de got, que són aquelles ulleres antigament... Gruixudes. Que tenien moltes dioptries, sí. I eren molt... Dioptries, perdó. Però cul de got, el que és el terme cul de got, es refereix a una pedra preciosa falsa.
0: Ah,
1: és un tros d'ambre, allò és un cul de got, sí.
0: Ah, val.
1: O, mira, n'hi ha una, si vols, per anar tancar, perquè, efectivament, sí. Avui farem un treure la llengua...
0: No, encara ens en quedaran moltes,
1: De molts culs i molt llarg, però ser el cul d'en Jaumet, no?
0: És molt maca, aquesta, també.
1: Semblar el cul d'en Jaumet, que mai no està quiet. És una persona que és un cul inquiet.
0: Exacte. També.
1: No es para
0: cul
1: de moure.
0: Cul d'en Jaumet, cul inquiet, tot plegat és que no pares.
1: I al cap i a la fi, tu i jo aquí tenim el cul llogat, perquè treballem per un altre.
0: Ah, exacte. Sí, senyor.
1: Això, mira,
0: és així.
1: Tenim tantes.
0: Ai, sí, que bonic. Doncs mira, m'ha agradat parlar de culs. Avui.
1: Haurem de recuperar el cul algun dia, no?
0: Exacte.
1: Tot el que ens ha quedat pendent, ho farem un altre dia.
0: Sí, senyor. Abel, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: La primera pedra @racu.cat.

0: Doncs sí, amb aquesta música ens encanta entrar en el món de l'audiovisual, en el món del cinema, de la gran pantalla, de la mà de la Núria Costa. Núria, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que està a l'Agència de Comunicació Audiovisual Eleven i que justament volíem parlar de localitzacions, que dit així doncs està molt bé, però a vegades es pot armar un lío amb localitzacions. De fet, jo diria que aquests dies ha estat notícia, i jo crec que molta gent ho tindrà present, el lío que es va muntar en aquest càsting que es va fer per aquesta nova pel·lícula de Disney, Enredados. Clar, qui no somia en formar part d'una gran superproducció cinematogràfica?
1: A la gent, li fa molta, molta il·lusió, però a vegades també et dic que segurament això potser va haver una manca d'organització, però potser a vegades la gent no llegeix massa els anuncis, sí. Perquè fer de figurant vol dir una cosa.
0: Sí, sí.
1: I aquí la gent s'ha superanimat i
0: anava va gent... Es van motivar pensant-se que els hi farien les 50.000 proves de...
1: I que farien de Rapunzel o que vés a saber què, no?
0: Sí, sí. O que potser no tenien pensat canviar la persona que interpretaria, però que quan la veiessin a ella...
1: Canviarien de parer, no?
0: Exacte, i la triarien com el gran protagonista, però no és així.
1: No és així. El que passa que sí que Girona... També té un cert sentit que això hagi passat, perquè en els darrers anys Girona s'ha convertit en un grandíssim escenari de localitzacions, de cinema i de sèries, però no només de Catalunya o d'Espanya europees, sinó de grans produccions internacionals, com el cas de Joc de Trons, tal, i ara en aquest cas d'Enredados, doncs, això ha fet que la gent de no només de Girona, sinó dels voltants, de seguida accepten la crida i l'interès per aquest tipus de projectes.
0: Per què ho fa que una ciutat de sobte es converteixi en objectiu de localitzacions? Hi ha maneres de fer que la teva ciutat sigui més atraient en aquest sentit?
1: Sí, evidentment hi ha uns esforços molt importants de les Film Commissions. Les Film Commissions són associacions que tenen, doncs, ja a Catalunya, ni a ciutats tan grans com Barcelona o Girona també tenen, no? Doncs que ensenyen fotogràficament, vídeos, els espais més atractius de la teva ciutat i ajuden a gestionar els permisos de rodatge, i això ho faciliten a productores, empreses, etcètera, etcètera, i sobretot a una figura, a unes persones que tenen una professió molt concreta i molt bonica, que són els localitzadors.
0: Els localitzadors,
1: això és una professió. Són gent...
0: Per tant, es tracta de convèncer-los a ells que la seva ciutat els aportarà totes aquelles facilitats, perquè al final se'n necessiten.
1: Evidentment, és a dir, no és només es tracta de tenir un lloc bonic que s'adocui al guió que transmet una història d'una pel·lícula, sinó que aquest lloc estigui ubicat i tingui una sèrie de característiques específiques, és a dir, que com a mínim estigui ben comunicat, vull dir, per carretera o per transport aeri públic, és a dir, que l'equip de la pel·lícula pugui arribar, també comunicat a nivell tecnològic, és a dir, que hi hagi accés de wifi i de telèfon, perquè això a vegades tampoc és tan senzill.
0: Sí, sí.
1: Ara me'n recordo un exemple de fa uns anys, de quan Juan Antonio Bayona rodava a La Sociedad de la Nieve, doncs precisament per fer la part del rodatge dels Andes, ells van haver de rodar a Sierra Nevada, a Espanya, perquè precisament era molt més senzill poder desplaçar i moure els equips, però sí que quan van a fer alguns rodatges als Andes no els podíem parlar telefònicament. Jo me'n recordo un dia aquí, en aquesta casa, que algú em demanava si podíem trucar-lo amb ell i fer una entrevista telefònica, i podia comentar alguna cosa del rodatge. Deia, és que està a dos dies de que jo pugui localitzar-lo, és a dir, a la zona on estan, que havien d'anar amb avió, amb helicòpter, etcètera, etcètera, no hi havia cap comunicació via telefònica, per tant, era impossible. Això és una anècdota, un cas molt extrem. Normalment, precisament per això, no es fan a llocs tan remots, tan allats, perquè s'han de desplaçar els equips.
0: No sé que hi hagi més remei.
1: Exacte, que siguin, doncs, però si és un dia o dos dies, són coses molt, molt concretes. Grans rodatges s'han de desplaçar a llocs que tinguin un fàcil accés, però també fan que es posin de moda llocs. Clar. Girona és un exemple, no?
0: Del turisme. Que es converteixin en destinacions turístiques,
1: per això hi ha Films Commission i oficines de turisme que posen molts diners, i també els festivals internacionals es mouen les Film Commissions ofertant, doncs, les seves localitzacions. Hi ha una sèrie molt coneguda com és la de The White Lotus, que, no, perquè l'hagi vist, cada temporada d'aquesta sèrie passa amb un resort amb un paratge de luxe meravellós, no? I recordo l'any passat, crec que va ser, que rodaven a Sicília, a Taormina, i aquest l'estiu passat no es podia anar a Taormina perquè els preus eren escandalosos, perquè estava tot col·lapsat del gran boom del turisme que va suposar això.
0: Ah, clar, és que al final pots morir d'èxit també,
1: exacte.
0: Pots morir d'èxit.
1: Hi ha poblacions que inclús la gent de Girona també es queixava de... Està molt bé que ens hagi posat de moda, però ara mateix és complicadíssim a vegades. Sí. No? Trobar allotjament i poder-se moure per la ciutat, perquè hi ha moltes guies. Per exemple, no? A Nova York és una ciutat que està infinitament rodada a tots els cantons, no? Doncs tu pots fer la guia de Nova York de la sèrie Sex and the City, o la guia de Nova York de El Padrino, o la guia de Nova York, si pots conèixer una ciutat a través de diferents espais de rodatges de sèries o de pel·lícules. Clar, una ciutat com Nova York és molt icònica, però en la mateixa ciutat de Barcelona passa tres quarts sí. del mateix, però a vegades pots descobrir llocs que no t'hauries imaginat mai, o a vegades trucs, és a dir, no sempre les pel·lícules es roden realment en el lloc que proposen. Pots rodar a París i la pots rodar al País Basc a vegades, perquè s'assembla, i potser per una producció espanyola anar a rodar molts dies a París és caríssim. En canvi, ho pots fer al País Basc, on a més hi ha incentius fiscals, que per tant ja no és només que promoguis el turisme i que puguis rebre subvencions per l'àrea de turisme de certes zones, sinó que hi ha uns incentius fiscals per rodar amb certes comunitats autònomes, regions, etcètera, etcètera, que fan més atractiu el rodatge, no només pels nacionals aquí, sinó per les grans produccions internacionals.
0: I que segurament amb més d'una producció internacional podríem reconèixer algun paisatge més proper del que pensem. I aquí, parlant d'estar proper o no, també tenir en compte l'impacte mediambiental.
1: Sí, això és molt important, i sobretot en els darrers anys, que l'empremta mediambiental es té molt en compte en els rodatges, perquè han d'intentar complir un certificat de green filming, de ser ecològic, i per tant el que no té cap sentit és rodar el dimarts a Barcelona ciutat i el dimecres agafar-te un avió, moure tot el teu equip i anar-te'n a les Canàries per dir alguna cosa. Per tant, s'intenta buscar que tot sigui el més sostenible possible, és a dir, que els equips puguin dormir a prop d'on s'estigui rodant, i que els desplaçaments entre les diferents parts del rodatge, si una setmana es fa en un lloc, doncs que sigui tota aquella setmana amb una mateixa localització. I es va venir així per evitar això, no? Els grans desplaçaments, o facilitar, encara que vulguis rodar, doncs, per exemple, a unes illes molt allunyades, doncs potser a la Costa Brava pots trobar una cala que sembli allò, i aleshores a part de més econòmic, també és més sostenible a la vegada.
0: Per tant, han d'haver-hi grans professionals de les localitzacions.
1: Que es dediquen a això, i és una feina realment molt bonica, és una professió molt interessant, perquè viatgen, però també han de tenir la visió de totes les necessitats tècniques que pot implicar això. I si algunes persones, doncs, a vegades diuen, ai, doncs jo tinc una casa, jo tinc un no sé què molt interessant per rodar, doncs que sàpiguen que també ho poden, doncs, ofertar a les Films Commission, poden enviar fotografies dels seus espais, a una casa pairal o un terreny o el que sigui, i us ho poden ofertar, però que sàpiguen que un rodatge és una mica complicat.
0: Això t'ho va dir, a vegades pot ser un caramel enverinat, perquè realment tots volem transcendir, tots volem que casa nostra sigui l'escenari d'una pel·lícula,
1: però després venen els camions, venen l'equipament, t'ho toquen tot, et mouen tot, i aleshores, doncs clar...
0: I a més comencen a engranatjar, que no el pots aturar. Perquè t'estàs aturant tot una producció.
1: Correcte.
0: Un procés de producció.
1: Correcte. A més, hem de saber que hi ha uns espais que els, a més es demanen uns permisos i es paguen uns drets per rodar, i per tant, doncs, això també té un cost econòmic, que sí que si tu ofertes el teu espai et pagaran, però també has de tenir una miqueta en compte el que et pot suposar a casa teva.
0: Exacte, que no tot és flors i violes, sinó que doncs això té un preu també, que has d'estar disposat a pagar-lo. Però està clar que quan un escenari es converteix en escenari de pel·lícula...
1: És una gran bandera per la teva ciutat, pel teu poble, el que sigui. No?
0: I ara parlaves de Nova York, tu vas a Nova York i reconeixes cadascun dels seus racons justament gràcies...
1: És d'aquelles ciutats
0: món.
1: Que penses que ja hi has estat, clar. Perquè l'has vist tantes vegades al cinema, a la televisió, a les sèries, que tens a casa.
0: Sí, és fantàstic. Doncs mira, avui volíem parlar d'això, de les localitzacions i de la persona que s'encarrega a fer aquestes localitzacions, que és tota una professió, i que la Núria Costa ens ha explicat. Núria, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I nosaltres aquí acabem la primera pedra, així que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 3 de maig de 2026. Va, que ja fa 20 minuts mal comptats que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins abans, poc, molt poc abans, 5 minutets escassament de les 9 de la nit a l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps, avui amb l'Abel Caral, amb un diumenge que arrenca amb alguns plogims al nord del país, que ràpidament han d'anar marxant, i al llarg del matí se'n poden escapar les comarques de Tarragona i la costa i el prelitoral central. Poca cosa, en principi, en alguns casos només amb quatre gotes. De fet, no serà fins al vespre que ja sí que arriben precipitacions amb una mica de cara i ulls a ponent, especialment cap al Pirineu i Prepirineu Occidental, on allà sí que poden ser força més abundants. De seguida ens ho explica tot plegat l'Abel Caral. Un dia que analitzarem en temps de tertúlia ja calculadora amb males opcions que el Barça es pugui avui proclamar en hores intempestives a les 11 de la nit campió de Lliga. Si us n'heu anat a dormir d'hora, els blaugrana han fet la feina. Va costar, però van fer la feina. Victòria al Camp 2-1, per tant, a l'espera ara del que faci el Real Madrid contra l'Espanyol aquesta nit a Cornellà. L'Espanyol molt necessitat de punts, el Real Madrid en una situació de deixar-se anar fins al final de temporada. Una ensopegada en forma d'empat o en forma de derrota dels blancs davant dels pericos faria que la Lliga ja oficialment fos culer a 4 jornades pel final. Si no, la següent ocasió per certificar-ho seria en el clàssic de la setmana que ve, el Barça-Madrid al Camp Nou. En parlarem en temps de tertúlia, en un dia que també estarem pendents del conflicte diplomàtic entre Espanya i Israel per la detenció del ciutadà barceloní d'origen palestí, Saïf Aboukeshekh, ara mateix en mans d'Israel, que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qualificava ahir en aquest programa de segrest. En parlarem, i també d'una enquesta publicada avui pel diari Ara, que apunta que si hi haguessin eleccions avui a Catalunya, Aliança Catalana seria la tercera força del país, gairebé duplicada els escons de Junts per Catalunya, que seria la força clarament més perjudicada per la seva irrupció. El PSC aguantaria, Esquerra augmentaria i el pacte d'Esquerres actual podria seguir al capdavant del govern de Catalunya. En parlarem també en un dia que de seguida fem Bazar de les Sorpreses amb el Beorlegui, els primers auxilis, l'embalat de mossèn Nin, saludarem l'último de la fila abans del seu concert avui a Montjuïc i moltes coses més des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Mariona Martínez, Pau Bonastre, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja a Caron a la Lliga, després de fer la feina aquesta nit passada a Pamplona, i avui podria ser ja campió.
2: Sí, els blaugrana van derrotar Osasuna al Sadar per 1-2, amb gols de Lewandowski i Ferran Torres al tram final. Després els navarresos van retallar distàncies, va ser un partit espès sense brillantor, i això sí, un Barça ple de titulars per intentar deixar la Lliga a un sol pas. Així va ser i es va notar amb la celebració posterior a la gespa. Ara el Barça té 14 punts més que el Madrid. Avui podria ser campió si els blancs no guanyen a Cornellà contra l'Espanyol a partir de les 9 del vespre. Flick està tranquil perquè el seu equip ja ha fet el que tocava i no es mulla sobre quan prefereix aixecar el títol.
3: For me, the important thing today, we make our job.
4: Per mi, l'important avui era fer la nostra feina. No és a les nostres mans el que passi demà, és així. Hem de veure què passa. Esperarem i veurem què passa. Si guanyem el títol demà, també ho celebrarem, crec. I crec que és igual al quan. Tothom vol guanyar el títol la setmana que ve, però per mi és així. Estem fent la nostra feina i res més. No és a la nostra mà.
3: And anything else be, it's not now.
0: Hansi Flick, per cert, ahir deia, de cara de si veuria el partit del Real Madrid, que podria anar-se'n a veure el Mago Pop. Tot i que he vist que Jordi Bestel li deia que la sessió d'avui, com que ell la sap totes, està cancel·lada. Veurem què fa Hansi Flick aquesta nit.
2: No se surt del guió ni en un dia com avui.
0: No. Més coses al Barça, per tant, que té a tocar aquesta 29a Lliga de la seva història. Flick, si ho fa avui mateix, haurà guanyat el 5è títol dels 8 possibles des que va arribar a Can Barça.
2: Sí, aquest títol que arribarà, com dèiem, en cas que el Madrid punxi a Cornellà per un partit que comença a les 9 del vespre en directe a RAC1. El Madrid hi arriba moltes baixes, també algunes l'Espanyol, Engonge, Puado i Pol Lozano. Els blanquiblaus tenen a hores d'ara 5 punts de marge sobre el descens, venen d'empatar a casa contra el Llevant i busquen encara la primera victòria del 2026.
0: Evidentment, això està de la victòria del Barça, les possibilitats del títol de Lliga en va plena la premsa. Algunes de les paraules més repetides avui, tant a Catalunya com a Madrid, és allò del alirón, és a dir, la victòria. Gairebé tothom dona per fet que si el Barça no la canta avui, serà d'aquí una setmana, Víctor Vives.
5: Mundo Deportivo titula Lliga a punt. Segons Santi Nolla, el partit d'ahir deixa clar que la competició no ha estat fàcil, però el Barça va demostrar capacitat de reacció i ara deixa el títol en match ball. L'Esport celebra que els blaugrana ja canten victòria. Joan Bails parla d'un diumenge ple d'emocions i també de debat culer. Els uns volen guanyar el campionat com abans millor i que els d'Arbeló es vegin obligats a fer el passadís, però els altres prefereixen que sigui el cap de setmana següent amb el clàssic. Doncs bé, l'Esport es decanta per la primera opció amb el títol Aroma de Passadís. Oriol Tortajada escriu: si avui no hi ha regal blanc i blau, no passa res perquè genera molta morbositat guanyar la Lliga el dia del clàssic i veure com l'Espanyol s'enfanga encara més. També apunta cap aquí Joan Jupa Pallàs a La Vanguardia. Llegim: un exesportista de gran nivell em va dir que pels jugadors no hi ha color. Millor a la gespa del teu estadi que a la moqueta de casa. La portada del Marca juga amb victòria del Madrid, s'entén, o alirón, per tant també victòria del Barça. Luis Fernando Rojo admet: el Madrid és plenament conscient que ja no pot girar la truita. I a l'AS, Frederic Hermel posa sobre la taula el futur d'Arbeloa. Diu: no sóc insensible als rumors que donen per fet el seu relleu, però segueixo pensant que si aconsegueix mantenir una imatge digna, es mereix continuar.
0: 7 i 7 minuts, més enllà del Barça, en parlarem evidentment en temps de tertúlia. Mentrestant, Donald Trump continua endurint el to contra Alemanya després de les crítiques que li va llançar el canceller Friedrich Merz, que dilluns va dir que l'Iran està humiliant els Estats Units. Doncs bé, si fa tot just 24 hores Trump anunciava la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya, aquesta matinada ha pujat l'amenaça i diu que la xifra, de fet, encara serà més alta.
6: No ha concretat, però, la xifra exacta. Trump diu, però, que té molt marge per retirar militars perquè l'exèrcit nord-americà té més de 35.000 soldats només a les bases d'Alemanya. Trump ho ha dit des de Florida fa tot just unes hores.
7: Farem retallades dràstiques i retirarem moltes més tropes que aquestes 5.000.
6: Aquesta nit Trump només ha carregat contra Alemanya, però en els últims dies el president dels Estats Units també ha estat molt crític amb Espanya i Itàlia i ha insinuat la possibilitat de tancar les bases militars que els nord-americans tenen també en aquests dos països.
0: I mentre creixen les tensions entre les dues bandes de l'Atlàntic, el conflicte a l'Orient Mitjà s'estanca. Aquesta matinada Trump publicava un missatge a la xarxa social pròpia, Truth Social, on descartava acceptar la proposta de pau que l'Iran li ha posat damunt la taula, tot i que ara sí diu que com a mínim se la mirarà.
8: Mentrestant, Trump
1: continua fent maniobres per mirar d'esquivar el control del Congrés a la guerra a l'Iran. De moment, la fórmula que ha trobat és negar que hi hagi cap guerra i, per tant, d'aquesta manera no necessita l'autorització de ningú. Doncs bé, aquesta nit Trump ha insistit en aquesta idea i fins i tot ha arribat a dir que el bloqueig de l'estret d'Hormuz és només un joc. Well, it's a very
7: friendly blockade. Bé, aquest és un bloqueig amistós. Ningú s'hi està oposant. Molts presidents han estat involucrats en coses importants i mai han hagut de passar pel Congrés. Ho consideraven inconstitucional. Els demòcrates pressionen i l'únic que fan és perjudicar la nostra capacitat de negociació, que ara mateix és infinita. Cap altre president ho ha fet, i jo no seré el primer. And I'm not gonna
1: be the first. Tot plegat quan fa gairebé un mes de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. A hores d'ara, però, no hi ha negociacions obertes ni previstes entre totes dues parts.
0: I mentrestant, continua la pressió diplomàtica per alliberar els dos líders de la flotilla retinguts per Israel. De moment, el català d'origen palestí, Saif Abu-Keshek, i el brasiler, Thiago Ávila, els han tancat a un centre de detenció de la ciutat d'Ashkelon, al sud d'Israel. Avui compareixeran davant del tribunal per decidir, des de les autoritats, si allarguen o no la seva detenció.
6: Els seus advocats ja han pogut assessorar-lo. Segons la dona de Bukeshek, l'activista es troba en bon estat de salut, tot i que en estat de xoc i ha començat una vaga de fam juntament amb el seu company. També ha posat la mà al foc que el seu marit no tenia intenció d'entrar a Gaza.
8: Saif estava en el barco de observació i no tenia la intenció de seguir hasta Gaza. És un moment difícil, és un moment molt complicat per a mi. Mi hija tenia su cumpleaños ayer i està preguntando dónde está Saif.
6: Ho deia a EFE després de parlar ahir amb el cònsol espanyol, que va mantenir una trobada breu amb Abu-Keshek. La Moncloa assegura que el cònsol hi tornarà. D'altra banda, de la vintena de catalans que Israel va alliberar a Creta, a Grècia, alguns ja són de tornada a Barcelona.
0: Mentrestant, a casa nostra, recordeu que aquest migdia arrenca l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. A partir de les 12 i fins ben entrada la nit han de tornar a l'àrea metropolitana uns 280.000 vehicles. S'espera, sobretot, molta mobilitat procedent des de la costa, tant de la Costa Brava com la Daurada.
1: Per intentar mitigar les cues, Trànsit desplegarà carrils addicionals a la P7 i la C32. Són dues de les vies en què es preveu que s'hi acumulin més cotxes. Per això hi habilitaran un carril extra des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès al nord i des de Santa Oliva fins a Molins de Rei al sud i també a la C32 al Maresme de tornada a Barcelona. A més, des de les 5 de la tarda fins les 10 hi haurà restriccions a la P7 pels camions entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant.
0: Avui que l'último de la fila tornen a Barcelona 30 anys després.

0: mític grup de Manolo García i de Quimi Portet, que tornen avui junts com a l'últim de la fila, 30 anys després, a l'Estadi Olímpic. És el segon concert de la seva gira de retorn.
1: El concert d'avui començarà a 8:45 del vespre i dijous repetiran amb un segon concert al mateix espai. La gira va arrencar la setmana passada a Fuengirola i després de Barcelona continuarà per 7 ciutats més fins a acabar el 9 de juliol a València. Són concerts en què el grup recupera els seus temes més clàssics per a delit dels fans, que han comprat més de 350.000 entrades per al conjunt de 12 concerts de la gira.
0: Mira, anem a veure si podem trucar-los a Manolo García i Quimi Portet aquest matí al Via Lliure per saludar-los hores abans del concert. I parlant de concerts, atenció, el multitudinari, multitudinari és una paraula que queda curta. Shakira ha reunit 2 milions de persones en un concert a la platja de Copacabana aquesta matinada a Rio de Janeiro.

0: Concert realment espectacular, les imatges són increïbles. A més d'un públic massiu i entregat, també hi ha hagut un show de drons i tots els èxits de la cantant colombiana.
1: Shakira, a més, ha cantat amb algunes de les figures més importants de la música brasilera, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anita i Ivete Sangalo. La policia de Rio ha desplegat el dispositiu de seguretat més gran fins ara, amb 8.000 agents, drons, càmeres de reconeixement facial i desenes de detectors de metalls. Fins ara, el concert més multitudinari a la platja de Copacabana és el de Rod Stewart l'any 1994, amb 3 milions i mig d'assistents. L'any passat, Lady Gaga en va plegar 2.100.000 i el 2024, 1.600.000 persones van anar al concert de Madonna.
0: 3 minuts i seran 4:15 del matí per calçar la resta dels esports. A banda de la resolució del títol de Lliga masculina, l'altre gran focus d'interès del dia en el futbol és que el Barça femení es juga el pas a la final de la Champions aquesta tarda.
2: Disputa la tornada de semifinals al Camp Nou a partir de 4:45 contra el Bayern de Múnich i arracua màxima igualtat després de l'1-1 de l'anada. S'espera un gran ambient a l'estadi, ple o pràcticament ple per un partit on podria tornar a jugar Aitana Bonmatí després de més de 5 mesos. Avui rebrà l'alta mèdica i entrarà a la convocatòria. La prèvia, tant Pere Romeu com el vestidor han avisat del repte de desfer la defensa del Bayern, que ja va posar en dificultats al Barça la setmana passada. En cas de superar l'eliminatòria, el Barça lluitaria pel quart títol de Champions a la final del 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió, que hi va remuntar la seva semifinal contra l'Arsenal i va guanyar 3-1. Fora del futbol, Lando Norris va guanyar l'esprint del Gran Premi de Miami de Fórmula 1. Avui a les 7 de la tarda, cursa llarga amb pole per Antonelli, i en bàsquet, victòria de 9 punts del Girona contra el Saragossa i derrota del Hajo Pos Lleida de 8 a la pista del San Pablo Burgos. El Peña Unicaja es va suspendre al descans per problemes tècnics en el marcador.
0: Un minut i arribarem a 4:15 del matí pel que fa al temps. Què és el que s'espera d'aquest diumenge, Abel?
3: Doncs mira, de nou un dia amb més núvols que clariades, que en tindrem algunes, i algunes precipitacions. En tenim ara de febles en sectors doncs, de l'Alt Berguedà, algunes també a l'extrem nord d'Osona, d'àrees del Ripollès, i treuen al cap plogims també per l'extrem sud de Catalunya. Aquests del nord van marxant i al llarg de matí es poden escapar quatre gotes alguns plogims a les comarques de Tarragona, en poden aparèixer també a la costa i al prelitoral central. Durant les primeres hores de la tarda, aquí i allà, quatre gotes poden aparèixer pràcticament en qualsevol punt. Però no serà fins al vespre que les precipitacions amb més cara i ulls arribaran a les comarques de Lleida, sobretot cap al nord, Pirineu i Prepirineu Occidental, i cap a final del dia penso una mica abundants en aquest sector del país. Les temperatures potser algun grau més altes al migdia, però en tot cas no parlem de calor disparada. Ahir com a molt 23-24 graus en algun sector de les comarques de Girona, avui màximes en conjunt de 20-25 graus, ara cal abrigar-se una mica, però tampoc és que tinguem ambient especialment fred.
0: Pràcticament 7:45.
4: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
5: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu el concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
8: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
9: 59.752, 59752, de la sèrie 27027.
8: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que avui diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'ONCE amb un premi de 17 milions d'euros. ONCE. Ben jugat.
10: Dia lliure amb Xavi Bundó.
11: Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia, però també aprofitem per felicitar persones que tenen noms que no formen part del santoral. Avui és diumenge, dia 3 de maig, aquí toca felicitar.
11: Doncs avui se celebra Sant Jaume el Menor, que segons el Nou Testament va ser un dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. No s'ha de confondre, però, amb Jaume el Just, que és un dels germans de Jesús de Natzaret. Carai. Per tant, són coses diferents. El nom ve de l'hebreu i vol dir aquell que segueix o el reemplaçament.
0: Clar, llavors la pregunta és, els Jaumes quan ho celebren, quan volen, no?
11: Una quan mica. Ells vulguin. Val. Aquí no imposem res.
0: D'acord. Però en tot cas, Jaume sí que és un d'aquells noms molt posats en principi a Catalunya.
11: Sí, sí,
0: o no tant?
11: Déu-n'hi-do. Encara té prou presència. Hi ha 18.500 homes que es diuen així a casa nostra. El nom té el seu pic d'èxit als 60, quan es posa gairebé 4.000 nens. I l'any 2024 s'ha posat a 35 nadons i ocupa el lloc 123 al rànquing de noms més posats.
0: Molt avall, això, eh?
11: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I hi ha també, per cert, 16.000 homes que es diuen Jaime.
0: O sigui, hi ha més Jaumes que Jaimes, eh, Catalunya?
11: Sí, de moment sí.
0: Doncs en tot cas, felicitats a tots ells, que avui és el seu sant. En tot cas, els dels menors. Quin nom tenim avui que no sigui el santoral?
11: Avui fa 10 anys que ens va deixar un dels noms propis de la cuina catalana, com és May Hoffman.
0: Ah, sí?
11: I tot i que ella es deia Maria Remei, he trobat que hi ha dones que es diuen només May, que és un nom que pot ser una variant de May, que seria maig en anglès, i també ve del llatí maius, però també pot derivar del xinès, on May vol dir pruna.
0: Carai. I quantes dones hi ha que es diguin May a seques a Catalunya?
11: Poquetes, només n'hi ha 13, però d'aquestes 13, 5 van néixer entre l'any 2000 i el 2009, i 4 més només en el període que va entre el 2020 i el 2023. De les 13 n'hi ha com a mínim 8, que viuen, per cert, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Doncs encara que no siguin al santoral, felicitats a aquestes 13 May de Catalunya i, evidentment, als Jaumes, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
11: Fins ara.
0: Vinga, temps de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels pobles i de les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
12: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
12: A Flix, a la Ribera d'Ebre, amb la llegenda del Carreró de les Bruixes.
0: Unes bruixes que, vaja, tradicionalment deien allò de que vivien en coves, en boscos, en muntanyes...
12: Exacte.
0: Però a Flix tenen un carreró. Com és això?
12: Mira, eren bruixes urbanes i, a més, en realitat no tenien poders màgics. La història remunta al segle XVI. Es veu que a Flix hi havia una donzella tan bonica que els homes només tenien ulls per ella, i també hi havia tres germanes envejoses que no podien suportar-ho, així que per treure's la noia de sobre, les tres van fer venir al poble en Joan Malet. Ai. Aquest Joan Malet se'l considera històricament el primer caçador de bruixes de Catalunya. Era un individu sense escrúpols que, en plena Inquisició, llançava acusacions de bruixeria gratuïtament a canvi de diners, per tant no tan gratuïtament, i de prestigi. Doncs bé, en Malet va assegurar que aquella donzella era filla del dimoni, i la noia la van condemnar tot seguit a viure en una casa fosca sota l'amenaça de cremar-la a la foguera si intentava fugir. Temps després, va tornar a Flix un jove que havia fet fortuna a Barcelona i tenia coneixements d'alquímia. El poble el va rebre com un heroi. S'esperaven que fes un discurs d'agraïment, però, en canvi, va deixar anar davant de tothom una diatriba contra les germanes perquè s'havia assabentat de la seva mala jugada. Un cop desemmascarades, es va alliberar la jove injustament acusada, i qui van a parar dins d'aquella casa fosca van ser les tres, convertides en més per art d'alquímia en gallines.
0: Carai.
12: Sí, aquella casa es trobava en el que avui es coneix com el Carreró de les Bruixes.
0: Doncs aquesta llegenda, les bruixes ho serien, diguem-ne, per males persones.
12: Exacte.
0: No tant per fer màgia o encanteris.
12: Justament, és el que es desprèn de la història, tot i que Flix realment es van jutjar tres dones per bruixeria l'any 1533. Això està documentat. En qualsevol cas, aquest Carreró de les Bruixes existeix i és molt cèntric, es troba a pocs metres de la plaça Major de Flix.
0: Doncs aquesta és la història, aquesta llegenda del Carreró de les Bruixes de Flix, de la Ribera d'Ebre. Si en teniu de propis als vostres pobles, a les ciutats, als barris, ens les podeu fer arribar al correu electrònic del Via Lliure, vialliure@rac1.net.

0: a les escales que temen els teus genolls i semblen més altes.
1: Ui!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tot Europa.
4: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
3: T'esperem el 9 i 10 de maig al Pavelló Centenari de la Fira de Barcelona.
4: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
5: One day she would say goodbye. It's gotta make you wonder.

0: RAC1. Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
1: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
0: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tot Europa.
5: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
4: T'esperem el 9 i 10 de maig al pavelló centenari de la Fira de Barcelona.
5: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
8: Dia lliure amb Xavi Bundó.

0: arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que tot just estiguin anant cap a casa seva després d'una llarga nit ociosa o potser laboral de fer feina, i plàcida per aquells que s'estiguin despertant ara i pensin, mira que bé, tot el diumenge encara per tirar endavant, per construir, per fer el que ens doni la gana. Doncs aquest xoc de civilitzacions que suposa els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, els que obren la porta de casa per entrar-ne i els que l'obren per sortir-ne, aquest xoc és el que ens interessa, ens agrada especialment perquè ens permet desplaçar-nos a un raconet gairebé idealitzat, diria, de la nostra memòria, que és un racó que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que ens porta fins a un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Mundo? Com anem?
0: Molt bé. Sí. Escolta, ja estem al mes de maig.
1: Clar que sí, home.
0: Se t'ha acabat tant, sí. El Sant Jordi. T'has llegit ja tot, tot el que t'has comprat
1: tot
0: per Sant Jordi?
1: Just, no, tot just.

0: Just estic començant a etiquetar els llibres. No, sí, a l'ordre en el que els llegiré.
1: Què?
0: Sí.
1: Què
0: clar,
1: fas?
0: Perquè, sí, perquè, clar, entregant uns quants llibres, sí, en compres tu d'altres, llavors també els poses en una prestatgeria i dius, va, primer aquest, després l'altre, un contrast entre modernitat, antigor...
1: Això els poses més, en ordre de com
0: sí,
1: els llegiràs.
0: Els acostumo a posar en ordre, sí. Però és que, a més, clar, sempre hi ha una dosi d'improvisació i el recent viatge a la Lluna per part de l'Artemis ha despertat a mi un interès inusitat per recuperar el gran Jules Verne.
1: Home!
0: I, per tant, estic llegint ara, en una edició moderna, però amb tot l'aire clàssic, doncs, de la Terra a la Lluna, que és una de les primeres novel·les de Jules Verne, i que m'ho estic passant teta, perquè, clar, és que l'havia llegit molt a la meva adolescència, i he recuperat aquell esperit aventurer, enjugassat, emprenedor que tenia el gran autor francès.
1: Però t'anava a dir que si això vol dir que ha passat per davant de les novetats de Sant Jordi que et van arribar.
0: Les regles estan per trencar-les, i per tant, sí, molt ben ordenadet, però patapam, ve Jules Verne i s'ho salta tot.
1: I pregunto, hi ha algú que es molesti perquè està en l'ordre una mica més endavant que endarrere?
0: No, perquè, a veure, els autors no em van trucar...
1: No els autors, sinó la gent que te'ls ha fet arribar, els regals.
0: Ah, no, home, no, perquè aquests són... No, no, escolta...
1: Tots són de la mateixa persona?
0: No, són de diverses persones. Un regal, li regalen el llibre, llavors... A veure, clar...
1: Clar, cadascú decideix.
0: La meitat dels llibres que es publiquen no es venen, la meitat que es venen no se compren, la meitat que es compren no es llegeixen, i la meitat dels que es llegeixen malament. Vull dir, per tant, aquí...
1: Quin percentatge hi ha del llibre comprat i entès? Un 5%.
0: Sí, arriba, sí, arriba, clar que sí.
1: Bueno, en tot cas, que sapigueu que el Berlegui està llegint Jules Verne i, per tant, ja arribarà, tot el que li heu regalat per Sant Jordi ja arribarà. Bé, no sé si celebreu el Dia de la Mare, que això és avui.
0: Sí, no ho celebrem massa, però l'Elisabet ho celebra i, escolta, aquí o sigui, hem de trobar el motiu més banal, l'excusa més insignificant per celebrar-ho tot. Per tant, què carai, avui anem a dinar a casa els sogres.
1: Ah, molt bé.
0: I, escolta, traurem un pastís també, perquè serà l'aniversari de l'Elisabet. Escolta, tota
1: alegria.
0: Tota alegria, clar doncs, que
1: sí. Escolta, anem a llegir cartes, et sembla?
0: Sí, doncs mira, tu celebres, per cert, el Dia de la Mare o què?
1: Ni del pare ni de la mare hem celebrat massa mai res.
0: És que no, vull dir que no...
1: No és una cosa que...
0: Doncs mira, ens queixàvem que les cartes no s'havien aturat el mes d'octubre. Doncs mira, la primera que ens arriba és del 8 de gener.
1: Ara ja hem saltat el gener?
0: 8 de gener,
1: bueno,
0: ja. O sigui, imagina't, ja ens arriba des de Barcelona i ens l'envia la Lluïsa Puig, del que extraiem aquí una carta manuscrita que podem llegir el següent.
1: Primera carta del 2026, compte.
0: Això mateix.
1: Estem a 3 de maig, compte.
0: Bueno, escolta, Barcelona, 7 de gener del 2026, estimat Albert i Xavi. Aquesta vegada us escric perquè cert dia va sortir la set de correspondència i em va venir al cap quan anava a l'escola i escrivia als Estats Units demanant fotografies dedicades dels artistes que més m'agradaven.
1: Oh, que la bona qüestió, aquesta.
0: Sí, és una cosa que malauradament s'ha perdut molt, això de demanar.
1: Ostres.
0: Abans es feia molt. Clar, no hi havia els mòbils. O sigui, la constatació dels mòbils ha fet que moltes coses desapareguin. I una d'elles era tenir el testimoniatge que havies tingut un contacte, ni que sigui molt superficial, amb una celebritat. Els autògrafs també han desaparegut completament.
1: Clar, però vols dir que hi havia tot un equip de comunicació al voltant de les estrelles que rebien cartes i les responien.
0: Ah, efectivament. Ostres, sí, sí, sí. Clar, això, els grans estudis de Hollywood, bueno, és una cosa fascinant, no tenim temps per explicar-ho, però el lleó de la metro... El lleó de la metro signava autògrafs.
1: Increïble.
0: Agafava agafàvem una petjada i llavors algú posava Rugent Menteu Leo de la metro. Bueno,
1: Rugent Menteu.
0: Sí, és una altra història que algun dia t'explicaré, si vols.
1: Increïble.
0: Bueno, continua la carta. La qüestió és que no tenia diners pels segells i una amiga meva em va dir que ella posava en el sobre on hauria d'anar el segell a pagarà el portador. I així ho vaig fer. L'alegria que vaig tenir a l'anar rebent fotografies dedicades de Bonanza... Aquesta va ser la primera. Estem parlant de la mítica sèrie de televisió dels anys 60, Després del Paul Newman, en Rock Hudson i molts més. Recordo quan esperava la fotografia de Bonanza. Tots els dies li preguntava al carter si tenia carta i un bon dia, després de mesos d'espera, em va veure i em va dir «Tinc una carta per tu». Era molt gran i amb colors, signada per tots els components de la sèrie.
1: Oh.
0: I res, històries que ara es poden contar després de més de 60 anys. Oh. Una abraçada per tots dos. Doncs mira, la Lluïsa Puig des de Barcelona.
1: Però fixa't en quin món es vivia. Sí, en un món en què els grans estudis cinematogràfics es podien permetre el luxe d'una persona que ni tan sols paga la carta, que la pagues tu com a estudi quan la reps, tornar-li amb una fotografia gratis.
0: Correcte.
1: És que és al·lucinant.
0: Sí, sí. Ara no s'entendria això, evidentment.
1: No.
0: No.
1: Ara que et fan pagar absolutament per tot i en qualsevol circumstància...
0: I amb autògrafs, a més,
1: Home!
0: O sigui, aquí quan li demanes un autògraf per evitar la revenda.
1: Ostres, tu...
0: Clar, crec que recordar que el Mark Hamill el de La Guerra de les Galàxies, no sé si demanar $300 o $400, perquè clar, així s'assegura que com a mínim...
1: Skywalker, clar, té diners, això.
0: Que dius, home, és trist, això, eh?
1: Oh.
0: Clar, jo demanaria autògrafs a gent que admires,
1: clar.
0: No a gent que no admires, no?
1: Mare de Déu, senyor. En fi, però gràcies, Lluïsa, perquè ens has fet descobrir una cosa que alguns no sabíem que anava així.
0: Va, segona carta, ens arriba, atenció, del 8 al 19 de gener.
1: Carai, quin salt.
0: Anem a una rapidesa estratosfèrica.
1: I a veure si ara trobaràs...
0: Sí.
1: Ara et farà cosa, ara, això.
0: Ara arribarem molt apurats a final de temporada. Va, encarna Matamala Torné des de Barcelona.
1: Molt bé.
0: I de dins també una carta manuscrita que podem llegir el següent. Barcelona, a 15 de gener del 2026, estimats Albert i Xavi. Soc una fidel oient del RAC1 i, sobretot, del Bazar de les Sorpreses. Sentir la melodia del programa em fa sentir com a casa. Haig de confessar, però, que l'hora d'emissió és molt intempestiva, almenys per mi. Jo sóc molt dormilega i, sincerament, matinar un diumenge no entra en els meus esquemes. Per això, normalment, us escolto pel podcast. Mentalment, us he escrit un munt de cartes, però fins ara no s'ha fet realitat. Diria que, a més d'un fidel oient, també li deu haver passat el mateix. Recordo que, de més jove, m'encantava escriure cartes amb els amics, però, actualment, amb això dels whats, tot això ha canviat molt. La vida moderna, com ens devora? Això és el que es deu dir. Podria dir-vos moltes coses del que em passa quan us escolto, perquè em feu sentir molt i molt bé, aprenent coses noves que sempre explica l'Albert, sobretot quan explica l'origen de les paraules o de les expressions, que per nosaltres són tan familiars perquè les hem sentit a casa i que són part de la cultura popular. Cultura i conceptes que, segons el meu humil criteri, els joves d'avui en dia no coneixen malauradament. Us demano disculpes per la meva cal·ligrafia, doncs fa molt temps que no us aixeca mà. Ara tot això ho fem amb els ordinadors i potser us costa de llegir. Una abraçada per tots dos i que no me n'oblidi. Moltes, moltes, moltes gràcies. L'Encarna. L'Encarna Matamala des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. Doncs Encarna, Lluïsa, evidentment, moltíssimes gràcies des del mes de gener. Ja estem al mes de maig, però vaja, ara l'acceleració serà total. No us quedéssiu amb la idea que les cartes no es llegeixin. Envieu cartes perquè arribaran... es llegiran
0: tant, i es respondran. Tant, totes es llegeixen, clar que sí.
1: Bé, recordeu, l'adreça és la de sempre. Via Lliure, el Bazar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. I, com és habitual, es llegeixen totes i es responen també una per una. Va, si no em dius el contrari, aniré cap al Beurlegui Express per comprovar que està tot en ordre i allà tenim... home, quina bandera més grossa!
0: Sí, és que,
1: bandera de les grans, eh?
0: És que no en tenia cap altra més petita. Tu, mira,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: tinc
1: sí.
0: Una col·lecció, la prestatgeria de moltes banderes, però aquesta és l'única que tenia, sí.
1: Déu-n'hi-do. A veure, és... és una bandera que té les quatre barres.
0: Correcte.
1: Per tant, és bandera de l'entorn català, però no és Catalunya.
0: No és Catalunya?
1: No, i aquesta és molt fàcil, perquè tradicionalment se li ha dit la bandera blavera, perquè té tot un entorn amb elements heràldics que sembla una corona amb un fons blau, i és la bandera, jo diria, del País Valencià, això.
0: Caram, doncs sí, sí.
1: Sí, home, sí, que això és fàcil.
0: Que sí, però a mi és que ho fas amb una seguretat i amb una rapidesa.
1: Bueno,
0: jo...
1: home, però aquesta sí que és... Mira, altres et podria dir que no, però aquesta sí.
0: Doncs sí, sí, avui no marxem massa lluny, ens anem a Alacant i a l'Hospital de Sant Joan, on fa poques setmanes va succeir una d'aquelles notícies, diguem, sorprenents, que sortosament això sí van tenir un final feliç, i que podem explicar com ho podem resumir com una pacient que va ser operada per unes lesions cancerígenes a l'úter i resulta que quan van acabar la intervenció es van deixar material mèdic a dins el cos.
1: Oi, no!
0: Sí, tu.
1: Oh.
0: No és la primera vegada que passa, això.
1: No,
0: Que... Va, que t'ho explico, que ja ho tenim tot a punt.
1: Som-hi.
0: Et sembla? Sí, som-hi? Va.
1: Cap allà.

0: Dorlegit, passa el mateix que a mi, que no s'entenen mai les megafonies? Jo sempre estic en tensió, no sé si t'ha passat en un hospital,
1: sí,
0: quan tens visita i penses, no sé si sóc jo, i ara què? Si no hi arribo, què?
1: Però hi ha aquelles pantalletes, no?, que et posa el número,
0: sí,
1: quan...
0: en alguns llocs sí.
1: Que sempre estàs mirant, de dir, sí, sí, és la pantalleta o és la
0: pantalleta? Però hi ha llocs que no donen número.
1: Ostres.
0: I a vegades et diuen el nom. I penses, ostres, sóc jo?
1: Això és com la megafonia dels avions, no sé, sí, si t'has fixat, sí, que sí, no s'entén, sí, res.
0: No s'entén mai res.
1: Jo espero que la comunicació entre la torre de control i el pilot sigui més fluida que no pas la que té la percepció, sí, del passatger, sí, perquè si no, no ens...
0: Veig que hi ha bastanta feina, 5 quarts, sí, bueno, de 8 del matí, a l'hospital sempre estenen.
1: Les urgències no coneixen caps de setmana ni festes,
0: sí,
1: Xavi, eh?
0: Sí.
1: Però ens trobem en una sala d'espera de l'Hospital de Sant Joan, a Alacant...
0: Mira.
1: On... Atenció.
0: Berlegui ha dit.
1: Berlegui,
0: no, no. Sala 15.
1: Però com ha de dir Berlegui?
0: M'ha semblat sentir-ho, vaja.
1: Mira, va ser operada aquesta pacient d'una histerectomia laparoscòpica,
0: sí,
1: juntament amb una doble... Xt, a veure què diu.
0: Código, bueno, no sé què.
1: No, consultori, ha dit ara.
0: Ah, consultori?
1: Sí, home, Xavi.
0: No estic entenent res, de veritat, t'ho dic, eh?
1: Bueno, aquesta, amb aquesta doble anexectomia, bueno, es va detectar una lesió amb risc d'evolució amb càncer, es va fer la intervenció, i acabada la intervenció, la noia es queixava de dolors molt intensos a la zona abdominal.
0: Clar.
1: I tot i així li van donar l'alta. Va, vostè cap a casa, que ja...
0: Ja passarà, això.
1: Ja ho tenia, passarà, eh? A casa els dolors es van tornar insuportables, i a l'anar al bany va expulsar la pobra noia material quirúrgic que va ser identificat com un guant i gases.
0: No!
1: Molt probablement, òbviament, va ser col·locat durant la intervenció i algú, doncs, va oblidar retirar-lo quan va acabar la cirurgia.
0: Doncs, perdona, sort que ho va expulsar en comptes de quedar-se certes parts del cos fins
1: perquè,
0: que...
1: Sí.
0: No? Hi va haver-hi petició de...
1: Bueno,
0: alguna
1: aquelles coses,
0: d'explicacions,
1: la consellera,
0: saps?,
1: de Sanitat, obres expedient, que això d'obrir expedient sempre queda molt bé.
0: Sí, sempre.
1: Sí,
0: prenem nota.
1: Sí, prenem nota, depurarem responsabilitats, però no sabem ben bé com acaba la cosa. Sortosament, i aquesta és la bona notícia, més enllà d'aquests fets lamentables, la cosa ha acabat bé, pel que, doncs mira, ja tenim a punt un nou bazar de les sorpreses, el que farà el 441 que dedicarem a un d'aquests elements oblidats a dintre el cos d'aquesta pobra noia. Aquesta coberta de la mà, o del puny, a vegades l'avantbraç, que s'adapta a la forma de la mà presentant una beina per a cada dit, o almenys per al dit gros. Avui, doncs, la lletra G. La G de guant.

0: A veure, és un objecte, el del guant, que té moltes... Jo crec que molta gent té percepcions diferents sobre el, sobre l'objecte en qüestió, però que diríem que si pensem en la part més infantil de les nostres vides, un guant normalment està vinculat al fred, a la neu, no, a l'hivern, no? Però és veritat que també en d'altres àmbits de la vida, si no pensem tant en infantil, té un aire com més elegant, de distinció... I fins i tot, si m'has una miqueta més enllà, un cert erotisme.
1: Sí, home, evidentment. Treure un guà sempre té unes connotacions que hi entrarem al final d'aquesta secció. Però sí, és increïble com una peça de roba aparentment tan quotidiana pot arribar a tenir tanta varietat, perquè si bé els associem, doncs això que deies, no?, a l'hivern, i encara que a les nostres latituds, a veure, no ens enganyem, ara són més un complement de vestir que no pas perquè faci realment fred, però els guants compleixen aquesta funció de protegir les mans i aquest punt elegant, gairebé distingit que tenen, no? I per això en trobem de tota mena i a tot arreu. Trobem guants esportius, les de la boxa o dels porters, per citar-ne només dos. Trobem guants mèdics per evitar contaminacions, a no ser que se les deixin a dintre. Guants laborals, els que porten els mecànics o els soldadors. Guants, diguem-ne, més quotidians, les manoples de la cuina, per exemple, quan obrim el forn, quan fem la pizza.
0: No deixa de ser un guant.
1: Això mateix, no? O fins i tot aquells que tenen aquells dits retallats, que ara ja no s'emporten, que són rotllo Ebenezer Scrooge, no? Comptar diners, no? Vull dir que...
0: O sigui, t'aparta del fred, però a la vegada tenia habilitat amb els dits.
1: Correcte. Sí, perquè els guants realment... o sigui, deixen la mà inútil. Vull dir que
0: completament. Quan, sobretot... això en una certa generació ja se n'han adonat quan veuen que no poden fer servir el mòbil.
1: Això és una tragèdia.
0: Home!
1: És una tragèdia.
0: I llavors han inventat guants que tenen la sensibilitat en el dit per poder fer servir el mòbil.
1: Bé, el cas és que són tan propers que naturalment també estan presents al llenguatge.
0: Home, el senyor Marcel·lí Virgili ha arribat a l'estudi. A veure, senyor Virgili, digui.
1: A veure, els guants s'han utilitzat en el llenguatge des de diverses vessants. La més evident és la que fa referència, evidentment, al fred, no? Per Tots Sants, des del vano i treu els guants.
0: Però també... ja quan arribes a Tots Sants, fa estona que el vano ja l'has guardat.
1: Sí. Bueno, o no, perquè vas a Tots Sants, arriba la castanyera i encara estàs amb màniga curta. Però també hi ha, evidentment, de metafòriques, no? Gat amb guants no agafa rates, és a dir, que cal esforçar-se si es vol aconseguir una cosa. Tractar algú amb guants de seda, és a dir, fer-ho amb delicadesa. Si una cosa s'ajusta perfectament, diem, queda com un guant. Si algú porta un negoci amb mà de ferro, però amb guants de seda, vol dir que el porta fermament, però amb diplomàcia. I els delictes, evidentment, de guant blanc, on no s'utilitza la violència i que són més freqüents del que ens podem arribar a pensar.
0: Ara m'has fet pensar en aquesta definició, que és una mica com la idea del guant de seda, aplicat als futbolistes que diuen que té un peu dret que sembla un guant. No? Quan fan una capacitat de precisió en fer servir la pilota, una centrada, té un guant al peu. No? Una cosa perfecta, que sembla que tingui una mà, bàsicament. No,
1: no ho he sentit mai, això.
0: Oi tant.
1: N'hi ha que tenir una història al darrere. És a dir, quan diem d'algú que penja els guants, utilitzem un símil esportiu, és a dir, de quan els boxejadors es retiraven, és a dir, penjaven els guants, no? I llançar el guant és desafiar a que es faci o digui alguna cosa, ja que antigament, com segurament sabrem, si algú se sentia ofès, colpejava el rostre de l'ofensor amb un guant per desafiar-lo a un duel.
0: Tu, mira, si haguessis viscut una altra època, ho haguessis fet, això, en
1: algun moment. Sí, però només hagués fet una vegada. Perquè m'hagueren matat, perquè tinc tan poca traça amb la punteria que m'hagueren matat el primer duel.
0: Ens trobem a l'alba, al bosc de Can Feu.
1: Tindria... Bueno, el bosc de Can Feu, jo diria que és poc glamurós, perquè clar, hi hauria d'haver una boira baixa. Fixa't que hi ha costum d'haver-hi boira baixa, i en els padrins, amb aquells mocadors al coll, vull dir que...
0: Sí. I heu de quedar amb les passes que heu de fer... Bueno.
1: Sí, però vaja, la cosa duraria poc, Va, i és evident que si hem reculat en el temps, doncs també ho hem de recular només. Per què? De guants també en trobem a la mitologia.
0: A la mitologia hi és sempre tot, home.
1: És que troben tot, sí. Es diu com bon dia, mentre Afrodita, la deessa de l'amor, perseguia Adonis, considerat, recordem, l'ideal de bellesa masculina, es va fer mal a les mans quan va tocar accidentalment uns arbustos amb espines i es van arrinxar. Les tres gràcies, quan van escoltar els seus laments, la van socórrer confeccionant una protecció que seria considerat el primer prototipus de guant. I no només en trobem a la mitologia, diguem-ne, grega, també a la mitologia nòrdica tenim Harngreipr, que és els guants de ferro del déu Thor, que és el déu del tro i de la força, que juntament amb el martell i el seu cinturó eren les possessions més preuades d'aquesta divinitat. De totes maneres, també trobem referències a guants molt antigues. Hi ha representacions en una tomba egípcia de la cinquena dinastia. Estem parlant dels vols de l'any 2400 abans de Crist, per tant fa d'això 4.400 anys, però també es mencionen guants a l'Odissea d'Homer i el gran historiador Heròdot també escriu sobre ells. I és curiós perquè a l'antiguitat els guants eren vistos com un element superfluo, un element efeminat, símbol inequívoc de decadència.
0: Ah, sí, eh?
1: Genofont, per exemple, menciona que els perses portaven guants, el que només podia comportar la seva extinció. Mm. Si portes guants vol dir que
0: ja estàs
1: acabat. No ets viril, no ets valent, no ets... Amb el temps, però, evidentment, els guants seran objectes de luxe.

0: d'aquí que siguin un símbol, suposo, del fet de que el guant estigui vinculat amb una certa classe social, un estil, un refinament, diguem-ne, no?
1: Efectivament, a la noblesa i essencialment a l'aristocràcia. Uns objectes de luxe que van estar associats, evidentment, al poder. L'autoritat dels reis a l'edat mitjana, per exemple, quedava simbolitzada, entre d'altres elements, per un parell de guants. Clar. El rei d'Anglaterra, abans de rebre el ceptre de poder, havia d'ajustar-se un guant a la seva mà dreta i, una vegada coronat, un dels nobles tirava a terra un guant desafiant a qualsevol que qüestionés la legitimitat del nou monarca. Clar, això, evidentment, estava comprat. Vull dir que ja s'entenia que... A veure, no tinguem un disgust ara,
0: no,
1: eh? Vull dir que,
0: tu imagina't, perquè, clar, ara és com allò dels casaments, no?
1: Sí, si algú té alguna cosa... Sí. Que ara és molt simpàtic i molt divertit, però imagina't fa 100 anys,
0: home,
1: eh?
0: Home!
1: El rei de França lliuraven abans de morir al seu successor un guant com a senyal que serien investits. Mm-hmm. I molts d'ells eren enterrats amb els seus propis guants. Des de Ricard I d'Anglaterra, el famós Ricard Cor de Lleó, el de Robin Hood, per entendre'ns, passant per Alfons X de Castella, per només mencionar dos exemples. Amb el temps, la cosa se sofisticaria i apareixerien els guants per...

0: Guants perfumats, a veure-li.
1: Sí, ara ens pot semblar com molt curiós, però els guants perfumats van començar a usar-se al Renaixement, tot i que es diu que va ser Catalina de Mèdici la que els va popularitzar. Estaven fets, atenció, amb pell de cabra, de camell, de gos, o fins i tot de ratolí.
0: Apa!
1: I a dins hi havia un element secret, l'ambre gris, que és una matèria tractada que originàriament és sòlida d'un color gris, d'aquí el seu nom, i que, això et quedaràs de pasta de moniato, procedeix del sistema digestiu dels catxalots.
0: Què dius, ara?
1: Els catxalots vomiten aquesta matèria, que és l'ambre gris, i la troben flotant al mar.
0: Què dius, ara?
1: I amb el temps, aquesta matèria adquireix una fragància dolça que, a més, en el seu moment actuava com a fixador del perfum, pel que era molt valorada pels perfumistes de l'època.
0: Jo és que el que al·lucino a veure-li és com s'arriba a aquest punt.
1: Sí, que aquí se li va ocórrer.
0: Home, si tu vas pel mar i agafes una vomitada de catxalot i penses, bueno, això, si ho deixo suficientment temps, farà una olor meravellosa. Sí,
1: doncs mira, així ha passat, clar.
0: Ambre gris, eh?
1: Sí, ambre gris, eh? Clarament tot està fet químicament, però en el seu moment, clar, era un producte molt, molt buscat. Els guants perfumats servien per esmorteir, òbviament, la catipent d'èpoques pretèrites.
0: Ara.
1: I era un objecte també molt valorat per la noblesa. Però també, atenció, al món militar, ja que el camp de batalla ajudava a tapar-se la boca i no olorar la ferum de podridura dels cossos en descomposició.
0: Una cosa, aquella cosa que hem vist tantes pel·lícules també de por, d'aquell moment de... Ai! I algú que es treu el guant i es tapa la boca.
1: Doncs mira...
0: I era perquè fa una oloreta.
1: Jo suposo que devia ser una reminiscència tot plegat, això, eh? Amb els anys, els guants tindran un component, evidentment, artístic. I un bon exemple, el millor, diria jo, el trobem amb La jove de verd amb guants.

0: tant, eh, Berlegui?
1: És una pintura, potser no us sona així d'entrada, eh, jove de verd amb guants, però és un dels quadres més famosos de Tamara de Lempicka.
0: Ah, sí.
1: I és un dels més icònics del que es coneix com l'Art Déco, que és un moviment artístic meravellós que va durar un parell de dècades només, el segle passat, el període entre guerres, i que va tenir mostres en arquitectura, en cinema i també, evidentment, en pintura. Però el fascinant és qui va ser l'autora, Tamara de Lempicka, que va ser, doncs això, una artista que va néixer a Polònia, de bona família, el 1898, que va rebre una gran educació i que ben aviat va despuntar com a artista, especialment en retrats i, atenció, amb nusos, també. Va viure a diversos llocs d'Europa, però la fama la va assolir a Hollywood, on va ser l'estrella preferida de moltes estrelles de l'època. De fet, era coneguda com la baronessa del pinzell. I el quadre que ens ocupa, que és jove de verd amb guants, va ser pintat el 1930 i és un oli sobre fusta on s'hi veu una noia rossa, molt elegant, amb cabell curt ondulat i un vestit verd amb mànegues a la moda de l'època, amb guants i pamela blancs. Té la mà al barret perquè el vent no se l'emporti i el fons és de tons grisos. Es conserva al Museu Nacional d'Art Modern de París per qui el vulgui veure així en persona. Més guants famosos, en aquest cas, musicals.

0: Quin guant, eh?
1: Sí.
0: You're the one, eh? Ja ho diu la cançó. Perdó, és que m'he adonat que estava dient one en el moment en què Michael Jackson deia one. De veritat. Bueno, és aquell guant... sí. Bueno, no sé si has vist la pel·lícula, per cert.
1: No, no l'he vista.
0: Els pantalleros molt crítics.
1: Tindria un cert interès. El que passa que, clar, m'han dit que hi ha una operació de blanquejament
0: clar.
1: Metafòrica, real, però també molt notable. Clar, home, jo em sembla que un artista ho és en les seves llums i les seves ombres. I, home, em sembla que ningú pot negar, diguem-ne, la importància icònica a nivell musical, a nivell de ball, a nivell d'intèrpret del rei del pop, no? Mm-hmm. Com se va conèixer? Estem parlant de Michael Jackson, per si algú encara té algun dubte, no? Nascut l'any 1958, desaparegut amb només 50 anys, després, recordem-ho, d'una turbulenta existència i un final amb moltes negligències mèdiques, això que comentava abans, no? Jo diria que diversos van ser els trets característics en Jackson, amb múltiples canvis físics degut a un sens fi d'operacions quirúrgiques, tots ho recordem, el moonwalk, aquest pas de ball que va popularitzar, tot i que, recordem, no era seu, i, evidentment, aquest icònic guant blanc cobert de pedres precioses que es va convertir en el seu símbol distintiu des del 1983. Es diu que l'acostumava a portar a la seva mà esquerra per dissimular la malaltia dermatològica que li afectava la pell, i a les subhastes que s'han fet s'han arribat a adjudicar per $420,000.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, estem parlant d'una passada. Michael Jackson va fer fins i tot alguna incursió en cinema, Moonwalk, precisament, l'any 1987-88, i ja que hi som, va, tres pel·lícules amb guants ben icònics.

0: Sospito que això és una pel·lícula, vaja, en blanc i negre i muda.
1: És una de les estrenes de la setmana.
0: Sí, sí, sí, sí, ja m'ho crec, ja.
1: Va, comencem amb un dels grans còmics del cinema mut, que és Harold Lloyd.
0: Veus, ja ho sabia.
1: Què passa, Xavi?
0: No, que era mut, que estava claríssim. Sí, la pianola, vamos. Sí, sí.
1: Va encarnar l'esperit engrescador de la Nord-Amèrica il·lusionada dels anys 20 i 100 anys després de les seves pel·lícules encara conserven molt d'enginy, encara que, òbviament, clar, això d'haver una pel·lícula mudi en blanc i negre és una barrera a vegades infranquejable per segons qui. El seu film més famós, evidentment, L'home mosca, amb la imatge d'ell penjat d'un rellotge que s'acaba convertint en un verí de plaicona. Però Lloyd tenia un secret. I és que en 1919, en el rodatge d'un curt que va fer que es deia Haunted Spooks, havia d'aparèixer encenent un cigar amb la metxa d'una bomba que se suposava que era de broma i que contenia un potent petard. Les lleis, diguem-ne, de seguretat laboral fa un segle no eren tan avançades com ara. I què va passar? Que el petard va explotar abans d'hora i el resultat és que Harold Lloyd va quedar sec durant uns mesos i va perdre els dits polze i índex de la seva mà dreta.
0: Ah, no tenia el dit polze i índex?
1: Sí. Gairebé totes les seves pel·lícules, perquè totes les pel·lícules conegudes són a partir de 1919-1920, sí. I per tant, si t'hi fixes, sempre porta guants, Harold Lloyd.
0: Sí. Va portar guants per tapar
1: sempre
0: la lesió.
1: Sempre anava amb uns guants especials, diguem-ne, perquè no es notés. Uns guants que, per cert, li va cedir Samuel Goldfish, en art Samuel Goldwyn, un dels fundadors de la Metro Goldwyn-Mayer, que abans de dedicar-se al tema del cinema havia sigut guanter.
0: Què dius, ara? Increïble.
1: Sí, sí, sí.
0: Increïble.
1: I l'Hombre Mosca, per qui la vulgui, per als valents que la vulguin recuperar, es pot trobar a Filmin i Apple TV.
0: Va, anem pel segon guant cinematogràfic. Home, home. Aquest és el curt, aquest que s'ha reivindicat amb el pas dels anys,
1: correcte,
0: no? A l'inici d'algunes pel·lícules de Disney, que és la primera, no sé si ben bé la primera, però pràcticament primera és aparició de Mickey Mouse.
1: La primera pel·lícula sonora de Mickey Mouse. En realitat és la seva tercera pel·lícula, però és la primera aparició sonora, que és la que apareix al crèdit de totes les pel·lícules, diguem-ne, que es fan.
0: Steamboat Willie.
1: Ah, això mateix, eh? És Steamboat Willie, 1928, serà el debut de sonor d'aquesta figura tan icònica del segle XX com és Mickey Mouse, l'emblema de la Walt Disney.
0: I que portava guants.
1: I que portava guants. El personatge és el dibuixava amb quatre dits en lloc de cinc,
0: sí,
1: perquè resultava, evidentment, molt més ràpid. Però també amb guants, i per dues raons. Primer, per rapidesa, els guants arrodonits eren més fàcils de dibuixar que no pas de tallar les mans amb dits, però també per un tema tècnic, perquè el contrast del blanc del guant amb el fons de pantalla sempre era molt millor que no pas el negre dels dits, tot i que un ratolí amb dits tampoc no
0: quadrats. Exacte.
1: Però bueno, per qui vulgui descobrir-ho, diversos curts de Mickey Mouse es poden trobar a Disney+.
0: Va, i ens queda un últim guant cinematogràfic. A kiss. Oh.

0: Okay,
1: abans hem fet com una referència implícita a la Hilda de Rita Hayworth, no? Aquella escena que es treu el guant, que això no és el que estem sentint.
2: No, és que vaig tenir la tentació de posar la Hilda, però com que ja la vaig treure a la B de bufetada, perquè aquesta pel·lícula té una famosíssima bufetada que li planta en Glenn Ford, doncs va, hem recuperat a la meravellosa Marilyn Monroe i amb un dels guants més sensuals de la història del cinema, la que portava Norma Jean amb aquest rosa pujat i amb un vestit del mateix color, els cavallers les prefereixen roses d'en Howard Hughes, i amb el famosíssim tema musical de Els diamants són els millors amics de les noies. El tema va ser reproduït 50 anys més tard, recordem-ho, el 2001, quan Nicole Kidman va fer el mateix amb Moulin Rouge. Per qui la vulgui recuperar, el film de Marilyn es pot trobar a Apple TV i a Prime Video.
1: No recordava, mira, ara no recordava aquests guants més llargs, no?
2: Sí,
1: roses,
2: guants llargs, sí.
1: Que això també, clar, segurament és quan entra la dinàmica aquesta de... És que és molt interessant això, quan apuntaves la sensualitat d'un guant, que no deixa de ser el fet de mostrar la carn que hi ha sota, que normalment ja la veus.
2: Ja la veus.
1: No, però el fet de que te la tapin i te la mostrin té aquest moment de...
2: Però és que l'erotisme sempre està en insinuar, no en mostrar obertament.
1: Exactament.
2: Per cert, aquesta seqüència, per als cinèfils que la vulguin recuperar, un dels extras que surten a aquest ball és George Sakiris, el futur protagonista 10 anys més tard del West Side Story d'en Bernstein.
1: Que bo. Bé, doncs amb els guants de la Marilyn Monroe, que es poden veure a Apple TV i a Prime Video, aquests guants roses llargs, llarguíssims, tancarem aquest espai de guants. Ja he vist que tens un cert... Jo no ho sabia, això,
2: veure-li.
1: No,
2: què insinues?
1: Que m'he fixat aquí a l'interior del basar, que un cert fetichisme. Vist guants per tot arreu. I de cop he pensat, mira, que això s'ho tenia guardat, el Berlegui.
2: Aquí tenim de tot, Xavi,
1: mira que portem temporades i no havies parlat dels guants, que ja m'ha semblat una de les col·leccions més àmplies que tens.
2: Ahà.
1: Però si són guantes... Berlegui, com sempre, un gust, una abraçada.
2: Gràcies, Bundó, que vagi bé.
3: Lliure, amb Xavi Bundó.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
5: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
6: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
7: Notícies.
9: Podcast.
8: Contingut exclusiu.
7: Escolta.
9: Navega.
7: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
7: Fàcil, còmode.
9: Intuïtiva.
7: I renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
9: Escolta, descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

0: esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 3 de maig del 2026. Ja fa més d'una hora que ha començat a brillar el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no es pondrà fins gairebé les 9 de la nit a l'altra punta de Catalunya. Un diumenge, des del punt de vista meteorològic, de nou inestable, tapat, de poc sol i amb alguns plogims. Ara hi ha quatre gotes al Ripollès, al Berguedà, la Cerdanya, cap al nord del país, i des del sud comencen a entrar algunes pluges per les Terres de l'Ebre. De fet, durant el matí ha de ploure una mica a les comarques de Tarragona, fins i tot a la costa, al perlitoral central, però en principi poca cosa. És més aviat al vespre quan començaran a caure ruixats més importants des de Ponent, especialment Pirineu i Prepirineu. De seguida ens ho explica l'Abel Caral en aquesta operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig. Va, arrenquem un diumenge de transistors que arrenca aquesta hora i que es pot allargar àmpliament, depèn de com acabi el dia. Avui és la primera ocasió que el Barça de Hansi Flick té per proclamar-se campió de Lliga, avui diumenge. Ho farà només si l'Espanyol li dona un cop de mà contra el Real Madrid en el seu partit de les 9 de la nit. Els blaugranes, si us n'heu anat a dormir d'hora, sapigueu que ahir van derrotar a l'Osasuna a la nit, els hi va costar, però ho van aconseguir, i per tant qualsevol ensopegada de l'equip d'Arbeloa a Cornellà els donaria oficialment el títol. És una celebració que, de produir-se, seria d'aquelles estranyes, realment. Una celebració sense jugar, al sofà de casa, en hores bastant intempestives, cap a les 11 de la nit d'un diumenge raro, que ve de 3 dies de descans, i amb la font de Canaletes fins i tot tancada per les obres a la Rambla. Però certament és veritat que avui hi haurà molts més culers que el que és habitual escoltant el partit de l'Espanyol, que, recordeu, està molt necessitat de punts per garantir la seva permanència com abans millor, i es trobarà al davant un Real Madrid deprimit a 14 punts del liderat, amb molts fronts per resoldre des del punt de vista també institucional i de la plantilla, i una pila de jugadors que tenen bastant més al cap al Mundial que no pas a la Lliga. Avui parlarem d'aquesta possibilitat, de si es confirma o no, que obrirà, si passa, el debat de la setmana, que és la del possible passadís del Real Madrid al Barça al Camp Nou. Serà diumenge que ve. Si no passa, si la seqüència de fets no es produeix i el Barça no és campió avui, el segon matchball culer seria precisament en el clàssic de diumenge que ve. Però en tot cas, deia, dia de transistors per seguir-ho tot plegat, ja des d'aquest matí que farem tertúlia amb el partit que juga a les 9 de la nit aquest Espanyol-Real Madrid, però 5 hores abans també més transistors, perquè a quarts de 5 de la tarda hi ha una altra cita esplèndida, un Camp Nou ple per acompanyar el Barça femení cap a una altra final de la Champions. Si ho fes, seria la sisena consecutiva, que això, en fi, ha de passar completament a la història, però abans haurà de guanyar el rocós Bayern de Múnich, que va deixar un empat a un al partit de l'anada. Per tant, un dia completíssim a l'agenda i al consum de ràdio. Però tornant a la Lliga masculina, cal dir que si es confirma avui el títol de Lliga, i si no la setmana que ve o l'altra, caldrà donar-li molt el just valor que té. Dues lligues en 2 anys pel projecte de Hansi Flick, que quan va arribar al Camp Nou, que ni tan sols era el Camp Nou, de fet era Montjuïc, el 2024, no hi havia gaire res clar del futur esportiu del club. Un mal final del Barça de Xavi, un Madrid que era campió d'Europa en aquell moment i de Lliga, amb el fitxatge reforçat d'Mbappé i només la il·lusió per una renovació de la plantilla en el cas del Barça, sobretot amb gent de la Masia i alguns bastant pocs fitxatges de fora. De fet, si no anem tan lluny, si no anem al 24, sinó al mes d'octubre, quan el Barça va sortir derrotat del Bernabéu i lluny del liderat, doncs li haguessin dit a la colerada que podria ser campió de Lliga a 5 jornades pel final amb un avantatge de 14 punts amb el Madrid, probablement poca gent hi hauria confiat. Però té també el seu valor històric, perquè el Barça, des de l'any 2005, aquesta seqüència de 21 anys, s'ha endut 13 títols de Lliga en 21 anys, que és una bestiesa. I ha aconseguit, a les últimes 2 dècades, una consecució de tècnics que s'han endut com a mínim 2 títols consecutius, cosa que el Real Madrid fa més de 20 anys que no es produeix. En tot cas, avui parlarem d'aquesta qüestió àmpliament, pendents, evidentment, d'una nova jornada de transistors a Can Barça, a Can Perico també, i a, en fi, i a la Casa Blanca del Santiago Bernabéu. Això ho seguirem, evidentment, i per tant us convideu a que hi sigueu. Ara passen 5 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs pendents del Barça, que té la Lliga a tocar després de guanyar a Pamplona 1-2 contra l'Osasuna. Va ser gràcies a gols de Lewandowski i Ferran. Ara els culers tenen 14 punts més que el Real Madrid i avui es podrien proclamar campions si els blancs no guanyen aquest vespre contra l'Espanyol a Cornellà al Prat.
0: I avui també pendents dels dos líders de la flotilla detinguts per Israel. Avui haurien de declarar davant d'un tribunal israelià que decidirà si manté o no la seva detenció. Des d'ahir el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila es troben en un centre de detenció al sud d'Israel i han començat una vaga de fam.
1: Mentrestant, Donald Trump endureix el to contra Alemanya després d'anunciar la retirada de 5.000 soldats nord-americans de les seves bases al país. Doncs bé, ara Trump amenaça amb augmentar encara més la xifra. No ha concretat el número exacte, però els Estats Units tenen fins a 35.000 soldats a les instal·lacions militars alemanyes.
0: I atenció amb l'enquesta electoral que publica avui el diari Ara. Aliança Catalana aconseguiria ser tercera força al Parlament de Catalunya, superant Junts àmpliament, que quedaria relegada a cinquena posició. El PSC guanyaria les eleccions si es fessin avui amb 36-42 escons i Esquerra recuperaria la segona posició. Vox obtindria entre 14 i 17 diputats i avançaria Junts per Catalunya.
1: I 30 anys després de la seva última gira, avui torna a Barcelona l'Último de la Fila, el llegendari grup format per Manolo García i Quimi Portet, actuarà aquest vespre a l'Estadi Olímpic en l'esperat segon concert de la seva gira de retorn i tornarà dijous que ve. El tour continuarà per 7 ciutats més i acabarà el 9 de juliol a València.
2: I pel que fa al temps, s'escapen ja, se'n van ja les precipitacions febles del nord del país, però n'arriben de noves per les Terres de l'Ebre. Al llarg del matí pot ploure no només a l'Ebre, també cap al Camp de Tarragona, de manera feble en general, i alguns plogims també poden arribar a la costa i al prelitoral central. A primeres hores de la tarda, 4 gotes o algun plogim de manera dispersa en qualsevol comarca, però serà cap al vespre que les precipitacions amb més cara i ulls arribaran a les comarques de Ponent, sobretot cap al nord de les comarques de Lleida, amb temperatures al migdia de 20 a 25 graus, però en molts casos més a prop dels 20 que dels 25.
0: Ara són les 8 i 8 minuts. I com us dèiem, el Barça, que té la Lliga a tocar, avui podria ja celebrar el títol si el Madrid no guanya al camp de l'Espanyol.

0: La centrada de Rashford, Lewandowski, gol! Gol! Gol! I Rusqueta marca de la casa de Rashford. Com les posa en Marcus. Com les... A veure la passada de Fermín en profunditat pel Tauró. La rematada... Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Així cantava Joan Maria Pou aquesta nit passada els gols de Lewandowski i Ferran Torres al Sadar, l'estadi de l'Osasuna, que van donar la victòria al Barça 1-2 contra l'equip navarrès. No va ser un partit brillant, l'equip blaugrana va fer el que tocava, que era guanyar, però cap al tram final del partit, i avui podria, Pau Bonastre, bon dia.
2: Bon dia.
1: Aconseguir la 29a Lliga de manera matemàtica, però ho faria per passiva des del sofà de casa. El Barça estarà molt pendent d'aquest Espanyol Real Madrid de les 9 de la nit, perquè si els blancs no guanyen, aquesta és la calculadora del dia, si empaten o perden, el Barça serà campió.
2: Sí, 14 punts són els que separen el Barça del Madrid a aquesta hora del matí, per tant, els comptes són fàcils, ja només en quedaran 12 per disputar-se a partir de la setmana que ve. Si el Madrid perd o empata avui, la distància ja serà insalvable i el Barça, per tant, es proclamarà campió. I, això sí, hi podria haver passadís, veurem, el clàssic de diumenge vinent. No ho té fàcil, això sí, el Madrid, perquè l'Espanyol se la juga, vol allunyar-se de la zona baixa. Ara en parlarem. Sigui com sigui, si el títol no arriba avui, haurem d'esperar a la setmana que ve el clàssic, diumenge al Camp Nou. Llavors el Barça en tindrà prou amb un empat per endur-se la que seria la segona lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta.
1: Tard o d'hora, doncs, el títol, això és evident, acabarà caient, entre altres coses perquè el Barça no afluixa i va fent la feina, com ahir a la victòria a Pamplona, que ho va seguir des del Sadar. Marta Ramon. Marta, bon dia.
3: Bon dia. El guió del Sadar va ser espès i difícil d'empassar, però el triomf final per 1-2 va fer que el Barça comencés a assaborir el títol amb el jugador saltant a prop de l'afició culer. Hansi Flick va sorprendre'ns assegurant que avui no veuria el partit del Madrid a Cornellà, que els pot fer campions perquè té altres plans.
4: Potser vaig a veure el Mago Pop. Crec que demà és l'últim dia. Potser hi vaig amb la meva dona.
5: Però tens entrades?
4: Crec que sí.
3: I tot i que va deixar entreveure que preferirien guanyar la Lliga jugant al Clàssic, li estarà bé arribi quan arribi.
6: For me, the important thing today, we make our job.
4: Per mi, l'important avui era fer la nostra feina. No és a les nostres mans el que passi demà, és així. Hem de veure què passa. Esperarem i veurem què passa. Si guanyem el títol demà, també ho celebrarem, crec. I crec que és igual el quan. Tothom vol guanyar el títol la setmana que ve, però per mi és així. Estem fent la nostra feina i res més, no és a la nostra mà.
6: And anything else we, it's not our hand.
3: Flick marxava de Pamplona amb un somriure d'orella a orella, acaronant la seva segona lliga consecutiva, cinquè títol dels 8 possibles des del seu aterratge.
1: Gràcies, Marta Ramon. Evidentment, el... Hansi Flick, que diu que no veurà el partit, que vol anar a veure el Mago Pop, però diria, per un tuit que vaig veure ahir del Basté, que sap perfectament l'agenda de l'espectacle del Mago Pop a Barcelona, que està cancel·lada la sessió d'avui. Veurem si finalment s'ha de buscar una altra cosa, cinema o el que sigui.
2: Llavors no t'excusa, no. Si n'hi ha Mago Pop.
1: Exacte. Per cert, en el cas que el Barça guanyés la Lliga avui mateix, en horari absolutament intempestiu, a les 11 de la nit d'un diumenge estranyot, que és aquest de tornada, d'operació tornada, el que no veurem segur són les imatges de l'any passat de la celebració a la Font de Canaletes, que, per exemple, van deixar la imatge curiosa de Marc Casador infiltrant-se enmig de la multitud. Recordeu que va ser aquella celebració que també van veure gent de la Masia anant amb B5 per anar a veure Ferran Torres. Doncs bé, l'any passat van veure Marc Casador a Canaletes. Aquest any impossible, perquè aquell tram de la Rambla està en obres i, per tant, en el cas que el Barça avui sigui campió, hauran de buscar un altre punt per la celebració, tot i que la idea és que sigui a prop, o bé Plaça Catalunya o a l'entorn. En qualsevol cas, és veritat que tant el Barça com tots els culers estaran molt pendents d'aquest Espanyol-Real Madrid, que viurem a partir de les 9 del vespre a RAC1, amb molt interès també pels seguidors blanquiblaus, evidentment,
2: sí.
1: Pau.
2: Sí, perquè encara no han guanyat aquest 2026, avui juguen contra un Madrid que també arriba en hores baixes, eliminat ja de la Champions i virtualment fora, com hem anat explicant, de la lluita pel títol de Lliga. A més, a Madrid ja només es parla a hores d'ara del futur i de quins seran els canvis a la plantilla de cara a la temporada que ve. Avui Arbelo té les baixes segures d'Mbappé, Courtois, Carvajal, Rodrigo i Militao per lesió, també Ceballos per motius disciplinaris. Per la seva banda, l'Espanyol arriba al partit amb 39 punts, encara 5 per sobre del descens, de manera provisional, en espera que juguin la resta de partits aquesta jornada. Necessita, doncs, una victòria per allunyar fantasmes. Manolo González demana resoldre-ho ben aviat.
5: Ho hem de tancar el més aviat possible, que l'afició és vital, com ha sigut sempre des de que estic aquí, torno a dir el mateix, des de que estic a l'Espanyol sempre ha estat amb nosaltres i jo estic convençut que estarà. A partir d'aquí acaba la Lliga i quan acabem la Lliga, pues, tornar a agafar forces i pensar el que toqui més adient per cadascú, però ara toca, crec que anar junts tots de la mà.
2: Per aquest duel transcendental, Manolo González té les baixes d'Engonge i Puado per lesió, també Pol Lozano per sanció. Va veure la vermella dilluns a casa en l'empat contra el Llevant.
1: Doncs, com dèiem, dia de transistors per aquest partit de vital importància per l'Espanyol i que de retruc pot afectar també la consecució del títol del Barça. El veurem a RAC1 aquesta nit, partit a Cornellà a partir de les 9 de la nit, una hora abans a l'antena de RAC1. Però és dia, com dèiem, de transistors perquè hores abans també viurem un partit de molt interès, probablement amb el Camp Nou absolutament ple per la tornada de les semifinals de la Champions femenina. Atenció que si ho aconsegueix el Barça, que ve d'un empat a un contra el Bayern de Múnich a l'anada, aconseguiria la classificació per la seva sisena final de Champions consecutiva, Pau.
2: Sí, i una de les notícies que tenim a hores d'ara és que la principal novetat és el retorn d'Aitana Bonmatí. Tornarà una convocatòria més de 5 mesos després. La de Sant Pere de Ribes ja s'ha recuperat de la lesió al peroné i està preparada per tornar, tot i que només podria jugar avui uns minuts. Contra el Bayern de Múnich, les blaugrana busquen, com deies, la sisena final consecutiva i per això cal guanyar el Camp Nou. Recordem que a l'anada a l'Allianz Arena van empatar 1-1. El tècnic Pere Romeu recorda que avui cal jugar bé i no precipitar-se pel fet de saber que guanyar implica ser a una nova final.
7: Lo que nos acerca a ganar siempre a nosotros es el juego. Evidentemente, lo que te hace diferencial en partidos élite son las ganas de competir. Este equipo tiene las dos cosas. Si mañana solo pensamos en acercarnos a la final, en ganar rápido para estar en la final, nos alejaremos de jugar bien. Nosotros mañana nos tenemos que centrar en jugar bien, hacer el partido que toca, hacerlo con una gran energía, con una gran pasión, con una gran motivación. Seguro que con nuestra gente esto va a ser más fácil.
2: S'espera un ple a l'estadi, també rebuda a les jugadores en la prèvia, en el que s'espera que sigui, vaja, un dia històric. Aquest partit que arrencarà a 4:45 de la tarda en frapart l'àrbitre del partit, un duel que es podrà seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. A la final ja espera l'Olympic de Lió de Jonathan Giraldez. Ahir va superar l'Arsenal per 3-1 en la tornada a França, la final que és el 23 de maig a la tarda a Oslo.
1: Doncs déu-n'hi-do, si el Barça femení es classifica s'haurà d'enfrontar Jonathan Giraldez a la final a Oslo, davant de, en fi, la bèstia negra també dels últims anys, un dels equips més dominadors d'Europa i del món, com l'Olympic de Lió. Gràcies, Pau.
2: Fins ara.

Un minut per damunt d'un quart de nou del matí. De seguida us actualitzarem tot el que està passant a l'Orient Mitjà, a les novetats del que hagi dit aquesta matinada de Donald Trump, que sempre són d'interès. Però abans, atenció amb aquesta enquesta que publica avui el diari Ara sobre fer unes eleccions hipotètiques a Catalunya, perquè el principal, en fi, la qüestió més cridanera d'aquesta enquesta és Aliança Catalana, que podria convertir-se, si avui hi haguessin eleccions, insisteixo, segons el diari Ara, en la tercera força parlamentària a Catalunya. És el titular destacat de l'enquesta que publica el diari, que apunta que els de Sílvia Orriols superarien Junts per Catalunya, gairebé fins i tot duplicant el nombre d'escons, i el més beneficiat d'aquest ascens espectacular d'aliança seria el PSC, que es consolidaria com la primera força al país. Els socialistes revalidarien el resultat actual, baixarien potser una mica, entre 36 i 42 escons, però l'enfonsament de Junts pel trasbassament de vots cap a Aliança el situaria com a primera força de manera més que còmoda. La caiguda dels juntaires també té de retruc un gran beneficiari, que és Esquerra Republicana, que aconsegueix la segona posició al Parlament amb entre 27 i 30 escons. I tot just darrere hi hauria Aliança, que aconseguiria, si Esquerra 27-30, doncs Aliança aconseguiria entre 20 i 22 diputats, seguits de Vox, que seria la quarta força a Catalunya amb entre 14 i 17. Aquest seria l'altre tomb destacat que hi hauria al Parlament, perquè Junts no només perdria la tercera posició, sinó que cauria de la quarta, cauria fins la cinquena posició per darrere tant d'Aliança com de Vox, segons aquesta enquesta, que atorga als de Carles Puigdemont entre 11 i 14 escons, perquè només un terç dels seus votants asseguren que els tornarien a votar. El PP també patiria amb l'ascens ultra, seria la sisena força del país, amb entre 9 i 11 diputats, i tancarien el Parlament amb resultats bastant semblants als de les últimes eleccions del 2024, els Comuns i la CUP. Jessica Albiach aconseguiria entre 4 i 7 escons, els copaires entre 3 i 5. Amb aquesta foto, l'única suma clara per formar govern seria un pacte d'esquerres. PSC, Esquerra i Comuns, gràcies, com dèiem, a la pujada dels republicans, que recuperarien part dels vots perduts al 2024. Entre tots tres sumarien entre 67 i 79 diputats. És una forquilla prou àmplia. Només en l'escenari més negatiu de tots tres quedarien a les portes de la majoria, que el Parlament, recordeu, que és de 68 diputats. Segons aquesta enquesta que elabora YouGov, l'opció d'un govern independentista, tot i que amb els números surti, perquè d'escons, de diputats netament independentistes n'hi hauria molts, fins i tot amb la possibilitat d'una majoria absoluta, el factor d'Aliança Catalana, doncs, ho canvia tot. Caldria comptar-hi per qualsevol acord d'aquest tipus i és pràcticament inviable. De fet, és curiós veure com l'ascens d'Aliança no ve només del dalt a baix amb Junts, perquè els de Sílvia Orriols també esgarraparien vots de Vox. Concretament, un 23% dels votants de Vox votarien ara a Aliança, segons l'enquesta del diari Ara. I sobre els candidats preferits, Gabriel Rufián és el líder més ben valorat, tot i que no es presenta aquestes eleccions, amb un 5, i fins i tot els que més agradaria per convertir-se en president. El segon nom preferit és Sílvia Orriols, segona millor nota, 4,2, superant Salvador Illa, que obté un 4,1, i Oriol Junqueras amb un 3,7. Realment, una enquesta impressionant, amb dades molt cridaneres, que arriba aquest diumenge al matí, que evidentment comentarem en temps de tertúlia.

0: Deixant davant de la política catalana, 10 minuts i dos quarts de 9 del matí, Donald Trump continua endurint el to contra Alemanya després de les crítiques llançades per el canceller Friedrich Merz, que dilluns va dir que l'Iran està humiliant els Estats Units. Doncs bé, si tot just fa 24 hores Trump anunciava la retirada de fins a 5.000 soldats nord-americans de territori alemany, aquesta matinada ha pujat l'amenaça i ha dit que, de fet, la xifra serà més alta.
1: Farem retallades dràstiques i retirarem moltes més tropes que aquestes 5.000.
0: Seran més de 5.000. Ara mateix Washington cal recordar que té més de 36.000 militars desplegats en territori alemany. És, de fet, el país amb més presència militar nord-americana al món, després del Japó i la gran base estratègica dels Estats Units a Europa. De moment, el govern alemany aguanta el cop, intenta treure ferro a l'anunci que, segons Berlín, confirma que Brussel·les ha d'espavilar per poder defensar-se sola, sense dependre tant de Washington. L'OTAN, per la seva banda, intenta evitar el cos a cos amb Trump i es limita a dir que està parlant amb la Casa Blanca per entendre què implica aquesta mesura i quin calendari hi té, cosa que suggereix, per altra banda, que el president nord-americà ni tan sols va avisar l'Aliança Atlàntica abans de fer aquesta decisió pública. Tot plegat, però, també ha fet saltar les alarmes als Estats Units, i no només entre els demòcrates, també fins i tot dins el Partit Republicà. En un comunicat, alguns dels principals congressistes i senadors del partit de Trump en matèria de defensa adverteixen que amb aquest moviment Trump li posa les coses fàcils a Vladimir Putin. Recorden que els aliats europeus han començat a invertir més en defensa, sí, però que aquests diners no es convertiran d'un dia per l'altre en més múscul militar, i per això creuen que retirar tropes ara és precipitat i podria acabar passant factura als Estats Units. I no només això, els republicans també li recorden de nou a Trump que no pot fer i desfer absolutament sol en matèria militar. En el comunicat li deixen clar que un canvi tan important en el desplegament de tropes nord-americanes a Europa s'ha de revisar bé i s'ha de coordinar amb el Congrés i també amb els països aliats. Tot plegat, per cert, quan avui falten exactament 6 mesos per les eleccions de mig mandat als Estats Units i Trump hi arriba tocat a les enquestes. Un 62% dels nord-americans desaproven la seva gestió. És el pitjor registre de tots els seus dos mandats. Només un 37% l'aprova, i això també esquitxa els republicans. Si les eleccions al Congrés es fessin avui, els demòcrates guanyarien amb 5 punts d'avantatge. I l'enquesta, per cert, avui publicada per el Washington Post, deixa una altra dada contundent, que és que 7 de cada 10 nord-americans diuen que Trump no és honest ni fiable, i 6 de cada 10 que no té l'agudesa mental necessària per ser president. El president és especialment qüestionat també per la guerra amb l'Iran, l'economia i

0: Estic venent casa meva i no me'n surto.
1: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
2: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
3: Especialment Andalusia, perquè allà hi ha dues bases molt importants de l'exèrcit nord-americà, Rota i Morón de la Frontera, de les quals en depenen milers de llocs de treball. I, evidentment, això ha afectat directament la campanya de les eleccions andaluses. El PSOE continua fent, però, campanya allà, Andalusia, a base d'antitrumpisme. I la candidata María Jesús Montero denunciava el silenci còmplice del PP amb la Casa Blanca. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteras, bon dia.
4: Bon dia. El PSOE presumeix de les posicions anti-Trump per retratar el PP, que els acusa de ser còmplices del president dels Estats Units amb Vox. Els mítings, ja ho dèiem ahir, són un clam contra la guerra que va a més. I María Jesús Montero ahir ho aprofitava per denunciar el silenci tant de Feijóo com de Moreno Bonilla.
5: No solamente un silencio, sino una posición cómplice. Desde mi punto de vista, respecto a la guerra, se ponen de perfil, aunque su partido tenga una posición clara. Y este el claro ejemplo de Moreno Bonilla, ¿no? Como si no fuera con él.
4: Després deien un míting que la posició de Pedro Sánchez és ferma i que les amenaces de Donald Trump no aniran enlloc. Ara bé, no hi ha una posició clara sobre la situació de Morón i Rota i el que comportaria, sobretot econòmicament, si aquestes amenaces de Trump es materialitzen.
3: Doncs en aquest context, gràcies a Armenteras, Alberto Núñez Feijóo irromp avui a Andalusia. De fet, abans del que estava previst, el PP ha anticipat l'entrada en campanya del seu líder estatal, que participarà en un míting a Jerez de la Frontera. Ara bé, no coincidirà encara amb Juanma Moreno Bonilla. El candidat a la reelecció, de fet, no li interessa massa parlar ni de política espanyola ni tampoc d'internacional, de Trump. Amb un missatge en clau estrictament andalusa, intenta posar tot a la carn a la graella per assegurar-se la majoria absoluta. Insisteix que d'això en depèn l'estabilitat a Andalusia. L'altre enviat especial de RAC1 seguint el PP és Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
6: Bon dia. Feijóo entra en campanya a 80 quilòmetres de Moreno Bonilla. El president andalús no vol que la política madrilenya l'arrossegui en aquesta campanya i de moment mantenen les caravanes paral·leles. El candidat popular centra esforços en demanar la majoria absoluta i en posar en dubte el missatge de Vox. Per exemple, contra el canvi climàtic, Moreno garanteix accions per frenar les desgràcies i recorda les inundacions al sud de Cádiz ara fa uns mesos.
7: Poques comunidades en toda España han puesto tanto dinero para preservar nuestros espacios naturales y para seguir yendo por delante a la hora de dar la mejor respuesta a los riesgos climáticos que estamos viviendo como consecuencia del cambio climático. Lo hemos vivido este mismo año, el cambio climático es una realidad.
6: De fet, Vox insisteix que si el govern andalús depèn d'ells, exigiran la coneguda prioritat nacional per aconseguir les ajudes. És el mateix que han demanat en altres comunitats espanyoles.
3: Fins aquí una estona en temps de tertúlia. Gràcies, Arnau. Fins ara, 3 minuts i 2 quarts.

0: I l'altra qüestió de les últimes hores, continua la pressió diplomàtica per mirar d'alliberar els dos líders de la flotilla cap a Gaza detinguts a Israel. De moment, el català d'origen palestí Saif Abu Keshek l'han tancat en un centre de detenció a la ciutat d'Ashkelon, al sud d'Israel, juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila. Avui han de comparèixer davant d'un tribunal de magistrats a Israel en una vista penal per decidir si allarguen o no la seva detenció. Els advocats hi han pogut accedir al recinte per parlar i assessorar-los. Segons la dona d'Abu Keshek, l'activista està en bon estat de salut, tot i que en estat de xoc, i ha començat una vaga de fam, juntament amb el seu company. També ha posat la mà al foc que el seu marit anava com a observador a la flotilla i no tenia cap intenció d'entrar a Gaza.
1: Saif estava en el barco de observació i no tenia la intenció de seguir hasta Gaza. És un moment difícil, és un moment molt complicat per a mi. Mi hija tenia su cumpleaños ayer y está preguntando dónde está Saif.
0: Això és el que ha dit la dona de Saif Abu Keshek a EFE, després d'haver parlat amb el cònsol espanyol, que ha tingut una trobada breu, escassament 10 minuts, amb Abu Keshek. La Moncloa diu que el diplomàtic ha de tornar a visitar-lo ben aviat i que mantindrà contacte permanent amb la família.

0: família. I en paral·lel, l'organització Adalà, que és qui representa legalment els dos activistes, ha denunciat que pateixen maltractaments interrogatoris il·legals. Diu que els haurien colpejat, arrossegat per terra i que els han mantingut embenats incomunicats des de la seva detenció amb lesions visibles, dolor intens i fins i tot episodis de pèrdua de coneixement. D'altra banda, de la vintena de catalans que Israel va alliberar a Creta, Grècia, uns quants ja són de tornada a Barcelona, ho han confirmat diversos membres de l'organització. També n'hi ha d'altres que s'han quedat a l'illa per mirar de reprendre la missió cap a Gaza. L'activista Ariadna Masmitjà denunciava que mentre han estat detinguts han patit agressions de tot tipus per part de l'exèrcit israelià, ho deia TV3.
1: Perquè tenien els nostres companys aïllats, un d'ells en Saïf, i ens vam negar a col·laborar, a sortir del vaixell, i aquí va ser on va començar l'exèrcit sionista a agredir a les companyes, a trencar costelles, a trencar el nas, a dislocar espatlles, a apallissar-les i fer contusions al cap, a la cara.
0: Masmitjà alertava que Saïf Abukashek està en perill greu perquè, diu, les lleis israelianes contemplen fins i tot la pena de mort. Advertia, creu que el podrien executar i per això demanava la seva alliberació immediata. Israel acusa tots dos activistes, recordem, de terrorisme. Una acusació de pertànyer o de tenir vincles amb Hamas. Una acusació que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que no té cap fonament. Ho explicava ahir al Via Lliure.
2: En la información que yo he solicitado no hay ningún vínculo entre Saïf Abukashek y Hamas. Y alguien tiene una información distinta. Hay unos cauces judiciales para que en una democracia y en otro derecho como España eso se pueda cancelar. Desde luego no es el cambio en aguas internacionales como se hace. Y también le digo, Israel no ha puesto encima de la mesa ninguna evidencia que sustente esta acusación, que es gravísima.
0: El ministre Álvarez, que en aquest programa lamentava que l'actuació d'Israel tensi encara més les relacions amb Espanya i denuncia que el govern hebreu s'ha saltat les lleis internacionals capturant ciutadans d'altres països en aigües internacionals. I per això Álvarez tornava a demanar l'alliberament immediat de l'activista i evitava donar detalls de les converses que està tenint amb el govern israelià. De fet, deia que està molt preocupat.
2: Para que todo vaya lo mejor posible, no, evidentemente no voy a desvelar las conversaciones que estoy teniendo con las autoridades de Israel. Estoy preocupado porque tenemos a un ciudadano español que está detenido ilegalmente y que ha sido apresado en aguas internacionales fuera de toda jurisdicción por las autoridades del Estado.
0: Mentrestant, Open Arms ha rescatat 12 activistes de la flotilla que havien quedat a la deriva durant l'assalt de l'exèrcit d'Israel. L'ONG els ha dut cap a l'illa de Creta amb la resta dels integrants. De moment hi ha 40 embarcacions que en principi continuen cap a la Franja de Gaza. Per cert, ahir a Barcelona hi va haver-hi centenars de persones que es van manifestar al Passeig de Gràcia fins a les portes de la seu de la Comissió Europea per reclamar la llibertat d'aquests dos activistes a mans d'Israel. I encara sobre aquesta qüestió, sobre protestes pro-palestines, el primer ministre britànic Keir Starmer ha obert la porta a vetar determinats lemes i restringir algunes protestes després d'uns dies marcats pels atacs a la comunitat jueva al Regne Unit. Starmer deia això a la BBC demanant contenció als manifestants.
3: I think when you hear some of those chants.
4: Crec que quan se senten càntics com globalitzeu la intifada, és evident que cal una resposta més contundent. Crec que ha arribat l'hora que algunes persones que surten a protestar s'aturin un moment i pensin què està vivint la comunitat jueva i quin impacte està tenint tot plegat.
3: And the overall impact that this is having.
0: Starberg, tot i defensar el seu compromís amb la llibertat d'expressió i el dret a protesta, obria la porta a revisar la llei per prohibir determinades marxes que es puguin considerar una amenaça greu per l'ordre públic. I 32 minuts, i mentrestant a l'Orient Mitjà, Donald Trump, que diu que l'Iran encara no ha pagat un preu prou alt per les coses que, diu, ell ha fet malament a la humanitat. El president dels Estats Units admet que és possible que torni a atacar Teheran i ha insistit a la seva xarxa que no accepta la proposta de pau que l'Iran ha posat damunt la taula, però que, com a mínim, l'analitzarà. En paral·lel, el president nord-americà, que continua fent maniobres per mirar d'esquivar, de la manera que sigui, el control del Congrés sobre la guerra, divendres, recordeu que es va acabar el termini de 60 dies que la llei nord-americana permet mantenir una operació militar sense autorització del Congrés. La resposta de la Casa Blanca ha estat aprofitar la treva actual per dir que de fet no hi ha guerra, perquè no hi ha atacs i per tant no li cal cap tipus d'autorització. Doncs bé, aquesta nit Trump insistia en la idea i fins i tot ha arribat a dir que el bloqueig de l'estret d'Hormuz és un joc sense malícia.
5: Well, it's a very friendly blockade.
6: Bé, aquest és un bloqueig amistós. Ningú s'hi està oposant. Molts presidents han estat involucrats en coses importants i mai han hagut de passar pel Congrés. Ho consideraven inconstitucional. Els demòcrates pressionen i l'únic que fan és perjudicar la nostra capacitat de negociació, que ara mateix és infinita. Cap altre president ho ha fet, i jo no seré el primer.
5: And I'm not gonna be the first.
0: Per ser un blocatge, un bloqueig amistós, les conseqüències que està tenint per l'economia mundial no són gens d'amistoses. Tot plegat un mes després de l'alto el foc entre Estats Units i l'Iran, ara però des de Teheran veuen probable que reprengui el conflicte. Això perquè les negociacions de pau continuen encallades, malgrat el govern iranià va enviar aquesta nova proposta negociadora als Estats Units, que Trump no ha deixat de rebutjar. Segons Reuters, la proposta de l'Iran plantejava l'obertura de l'estret d'Hormuz i la fi del bloqueig naval nord-americà, però deixava en pausa les converses del programa nuclear, això en un termini màxim de 30 dies, fórmula que Trump ha descartat. A hores d'ara, per tant, no hi ha negociacions oficials obertes ni previstes entre totes dues parts. La tensió, però, també s'ha traslladat al terreny legislatiu. El vicepresident del Parlament iranià ha anunciat que preparen una llei per regular el pas de l'estret d'Hormuz, que és aquesta via fonamental pel comerç de petroli i de gas. És un projecte que impediria el pas de vaixells israelians sota cap circumstància i vetaria també els d'estats enemics si no paguen reparacions de guerra. La resta d'embarcacions hi podrien circular, però només amb permís explícit del govern iranià. Mentrestant, atenció, perquè els preus del petroli continuen disparats encara i amb la incertesa de quan Aurora Rodríguez es podrà recuperar una certa estabilitat o una certa normalitat.
7: Avui es reuneixen l'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, per decidir els nous nivells de producció de combustible. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs va anunciar la seva sortida de l'organisme aquest dimarts passat. Segons els experts, els resultats d'aquesta trobada d'avui podria ser un acord per incrementar la producció en uns 190.000 barrils diaris. L'abril passat ja es va aprovar un augment de 200.000 barrils.
0: I encara sobre els fronts oberts amb Donald Trump, atenció que quan fa 3 mesos de l'atac a Venezuela, avui el país entrevista l'únic fill de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro. Ha parlat per primer cop de la captura de son pare, que ara està tancat en una presó de Nova York. Explica que el dia dels bombardejos a Caracas el seu pare li va, de fet, enviar un àudio de comiat i, de fet, assegura que ja el donaven per mort. També, en l'àmbit de l'anècdota, ha revelat que a la presó Maduro, això ho diu el diari El País, llegeix la Bíblia i que s'ha aferrat al futbol. I, de fet, explica que s'enfada molt, no sé si s'ha fet culer, però s'enfada molt quan perd el Barça, que es va, entristir per la derrota a la Champions. 8:35. I enmig d'aquest context bèl·lic, l'expresident del Parlament de Catalunya i ara consultor en defensa, Roger Torrent, veu l'impuls de la indústria militar com una oportunitat de posar Catalunya al mapa. Creu que el model econòmic europeu va aquesta direcció i que és la manera de pujar el tren de la reindustrialització. A més, creu que cal aprofitar l'augment del 5% de la despesa en defensa dels estats europeus. Ahir, en una entrevista al Via Lliure, explicava que hi ha vora 800 empreses catalanes que podrien treure en rèdit.
8: Temes de ciberseguretat, comunicacions, tota aquesta part més tecnològica, hi ha empreses amb potencial i capacitats realment per arribar a ser campions a nivell no només estatal, sinó europeu. Hi ha una altra estratègia que ha d'anar combinada amb aquesta, necessàriament. L'estudi són unes 800 empreses que tenen també la capacitat de ser proveïdors d'aquestes grans tractores, que són les que tenen els contractes.
0: Torrent, que després de deixar la seva activitat política, s'ha convertit en el fundador d'una consultora en defensa que es diu Dualis, és un dels impulsors d'aquest estudi que ahir us avançàvem sobre armament a Catalunya, sobre indústria militar, que publicarà sencer demà la Cambra de Comerç de Barcelona. És un informe que demostra el potencial que tindria l'economia catalana d'ara al 2030 si apostés per un model de producció dual, civil i militar a la vegada. Segons aquestes dades de la Cambra, el sector podria arribar a quadriplicar la seva facturació, a més de crear milers de llocs de treball. Vuit:37, i atenció a l'exclusiva de La Vanguardia. El diari ha tingut accés al dietari inèdit del cunyat de Jordi Pujol, Francesc Cabana, on descriu la fractura entre qui va ser president de Catalunya i son pare, Florenci, l'avi Florenci de la famosa Deixa, que està al centre del judici a la família Pujol. Segons aquest document, a Florenci l'amoïnava que Jordi Pujol dilapidés el patrimoni familiar fent servir banca catalana per finalitats culturals i polítiques. Un neguit que va anar increixendo fins que Pujol va guanyar les eleccions de l'any 80, poc abans de la mort de son pare. Del dietari es desprèn que Florenci hauria fet el que fos pel seu fill, fins i tot quan no hi estava d'acord. El que no s'esmenta en cap moment és la Deixa. De fet, Francesc Cabana, que és el vidu de Maria Pujol, la germana de l'expresident, sempre ha dit que en desconeixia completament l'existència. 8 i 38 minuts, i mentre totes les mirades polítiques de l'Estat se centren en les eleccions d'Andalusia, ahir a Madrid s'hi celebrava la festa del 2 de maig, el 2 de mayo, que és, recordem, el Dia de la Comunitat. Des de fa 3 anys no hi assisteixen ministres del govern d'Espanya, però a diferència d'altres edicions d'aquesta diada, Isabel Díaz Ayuso, diu almenys Lucía Méndez del Mundo, ahir va optar per un to una mica més contingut. Lucía Méndez escriu que la líder madrilenya no volia soroll amb l'objectiu de no desviar l'atenció de la campanya electoral de Juanma Moreno Bonilla. Malgrat el to rebaixat de la líder del PP de Madrid, sí que hi va haver-hi certa polèmica, per exemple, amb els premis que concedeix el govern de Madrid. Ayuso va entregar la Gran Creu del Mèrit a la Vuelta Ciclista a Espanya, però no per una qüestió esportiva, sinó per compensar el boicot que es va viure a l'equip ciclista israelià durant l'etapa final, de fet diverses etapes de la Vuelta a la plaça Cibeles de Madrid. Una etapa polèmica que va coincidir amb la guerra d'Israel a Gaza.
9: Como todos saben, fue boicoteada. Ni los deportistas ni los organizadores merecían un final como ese. Tampoco la capital de España ante los ojos del mundo. Y por eso la Vuelta hoy es homenajeada como es debido.
0: Així ho feia Ayuso, i a més durant la celebració Alberto Núñez Feijóo el que sí que va evitar va ser condemnar els insults que ha llançat Santiago Abascal contra Pedro Sánchez o la qüestió de l'assetjament de Vito Quiles a Begoña Gómez. Des de Madrid, Roger Parciba, bon dia.
10: Bon dia. Díaz Ayuso revisa la història, compara la revolta del 2 de maig de 1808 contra els francesos amb la situació política actual.
9: La sociedad madrileña, les adelanto que no se dejará controlar por nada ni por nadie. Que lo intente volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta.
10: Elogis a la revolta del segle XIX i crítiques al nacionalisme del XXI.
9: Ni el nacionalisme ni las ideologías identitarias a nosotros nos han hecho perder el tiempo.
10: 2 de maig marcat pels insults d'Abascal a Pedro Sánchez, Feijóo no els comparteix però evita condemnar-los.
11: Ese tipo de tensión le interesa al gobierno, a mí no.
10: El ministre Òscar Puente que s'hi torna.
12: Todos sabemos que la señora Ayuso es la reina de la fruta. Una derecha y una ultraderecha que se confunden, que han perdido los papeles, que han perdido hasta la educación.
10: I polèmica per l'incident de Vito Quiles amb Begoña Gómez. Feijóo diu que s'ha d'investigar qui va fer servir la violència, nega que Quiles sigui un agitador.
11: Es un periodista, compañero suyo.
10: I els socialistes que retreuen al PP que contracti Vito Quiles pels seus mítings i que el financin amb diners públics.
0: 4 minuts i 3 quarts. I un últim apunt en l'àmbit polític per dir-vos que l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, trenca avui el silenci aquesta nit després de la inhabilitació que li va dictar el Tribunal Suprem la tardor passada. En una entrevista amb Jordi Évole, que emetrà La Sexta, Álvaro García Ortiz nega que fos ell qui va filtrar informació confidencial als mitjans sobre la situació judicial de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. A aquesta hora us en podem avançar al moment.
13: La Fiscalia va sacar una nota informativa. ¿Qué necesidad tiene de filtrar si va a sacar una nota informativa? Creo que una cosa no casa con la otra. La nota informativa es la evidencia de que por mi parte no había ningún problema en contar la verdad, dónde, cuándo y cómo había que contar la verdad.
0: Ortiz, que no aclareix qui podria haver fet aquesta filtració a diversos mitjans, però parla de guerra oberta des del govern de Madrid.
14: ¿Por qué tenía usted tanto interés en que saliese esa nota de prensa?
13: Porque estaban calumniando a la Fiscalía Española y al fiscal general desde una alta institución del Estado como es la Comunidad Autónoma de Madrid. Era un choque institucional. Había una confusión absoluta, absoluta, en todos los medios de comunicación sobre qué había pasado realmente.
0: A l'entrevista, que també nega la versió de la fiscal superior de Madrid, el Almudena Lastra, que en el seu judici va acusar García Ortiz d'haver-li admès que sí que havia filtrat els correus electrònics.
15: Lo que veo es que la nota no sale y por eso ya hago intentos de llamada a la fiscal superior para que me dé una explicación de por qué no está saliendo.
14: ¿Usted le dice a la fiscal superior de Madrid cuando le pregunta ya has filtrado los correos, ahora eso no importa?
15: Pues yo estaba muy enfadado. Ignoro lo que me dijo, me da igual lo que me dijo. Yo le digo, oye, la nota hay que sacarla. Yo no oigo la palabra correos en absoluto, puedo asegurarlo.
0: Són algunes de les declaracions d'Álvaro García Ortiz a l'entrevista que aquesta nit emet La Sexta i que se sumen a les que ja us avançàvem divendres des del món RAC1, amb la qual l'exfiscal general intenta desmuntar el relat judicial que l'ha obligat a anar-se'n cap a casa. La conversa s'emet a 9:45 de la nit.
16: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu el concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
18: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web, així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
19: Carglass canvia, Carglass repara.
16: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig, de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
20: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
21: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
22: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
21: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, Cuca.
20: I una cosa, et dic, que guapes la gent d'aquí, eh?
21: Bueno, com nosaltres.
16: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
21: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
22: I us hi esperem a tots i totes.
16: RAC 1. Tots som un milió.
20: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
0: 9:45 del matí, en el dia que avui, atenció, l'último de la fila torna a actuar a Barcelona 30 anys després.

0: El mític grup de Barcelona que torna a pujar avui a l'escenari a la seva ciutat, a l'Estadi Olímpic, i de fet hi torna dijous que ve en la gira de retorn d'un dels grans noms del pop-rock a tot Espanya. Quimi Portet i Manolo García tornaran a tocar junts clàssics com el que estem sentint o aquest.
1: Aviones plateados rozando los tejados.
0: I evidentment aquest altre.
1: Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
0: El concert Mariona Martínez arrenca 8:45 de la nit i, per cert, pels més despistats, encara queden algunes entrades.
2: Després de Barcelona, la gira de l'Último de la Fila continuarà per Roquetes de Mar, Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Avilés, Sevilla i València. En total, 12 concerts i més de 350.000 entrades venudes. El retorn va arrencar dissabte passat a Fuengirola, a Màlaga.
0: Mirarem si d'aquí una estona estan en disposició el Quimi Portet i el Manolo García per passar pel Via Lliure, encara que sigui una trucada breu. Els preguntarem com estan a poques hores de tornar a Montjuïc 30 anys després. Parlant de concerts, atenció, aquesta matinada més de 2 milions, amb M, amb 2 milions de persones s'han concentrat a la platja de Copacabana de Rio, al Brasil, per escoltar un concert. Concert en directe de Shakira. Clar, les imatges són increïbles, una platja infinita, plena, vessada, gent omplint els racons amb desenes de pantalles enormes, torres, amb altaveus per tot arreu. Les imatges són realment espectaculars. És un show que ha començat amb més d'una hora de retard, per cert, per motius personals de la cantant colombiana. Segons mitjans del Brasil, a la cantant l'haurien avisat que son pare, de 94 anys, s'havia posat malalt i ella ha demanat temps per recuperar-se. Mentre esperaven, els assistents han pogut veure, això sí, un espectacle de drons dibuixant la cara de Shakira mentre deixaven anar focs artificials. I just després arrencava el concert a Rio. Ha repassat gran part dels seus temes més coneguts, però també alguns dels més mítics, com el Waka Waka.
3: Porque esto es África.
0: Shakira, que per cert s'ha envoltat amb algunes de les figures més importants de la música brasilera, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anita o Ivete Sangalo. Per acollir aquest concert a la platja de Copacabana, la policia de Rio ha hagut de desplegar el dispositiu de seguretat més gran fins ara, 8.000 agents, drons, càmeres de reconeixement facial i fins i tot desenes de detectors de metalls. Fins ara cal dir que el concert més multitudinari a la història a la platja de Copacabana és de Rod Stewart l'any 94 amb 3.5 milions d'assistents. L'any passat Lady Gaga en va plegar 2.100.000 i el 2024 1.600.000 persones van anar al concert de Madonna. En el dia que avui tindrem de nou un ull a les carreteres perquè al migdia arrenca l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Fins ben entrada la nit s'espera que tornin a l'àrea de Barcelona 280.000 vehicles, sobretot provenients del litoral, tant de Costa Brava com de la Costa Daurada. Per prevenir grans cues, Trànsit obrirà carrils addicionals als dos punts calents de la xarxa, l'AP7 i la C32. A més, des de les 5 de la tarda hi haurà restriccions pels camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i, d'altra banda, fins la nit es mantindrà el dispositiu per reforç de Mossos. Hi haurà 1 miler de controls extres per evitar accidents. Per tant, dia d'operació tornada. Demà tornem a la rutina després de 3 dies de festa i també torna a l'escola. És un retorn a les aules amb diverses polèmiques encara obertes, la presència de Mossos en alguns centres, el dubte de què passarà amb les colònies de milers de nens i l'inici de les primeres aturades de nou per la vaga educativa. Dimecres 6 de maig s'organitzen accions a tots els centres. Dijous està prevista una vaga a les escoles Bressol, etapa 03, i la setmana següent la vaga s'ampliarà a tot Catalunya per una manifestació unitària el dia 12 de maig. Doncs bé, en aquest context de conflictivitat, atenció amb aquesta informació que us avança RAC1, la presència de professionals d'educació inclusiva a les aules ha crescut, però no prou com per assumir l'augment exponencial d'alumnes amb necessitats específiques. Segons dades del Departament d'Educació, a les quals ha tingut accés RAC1, els últims 4 anys hi ha un 18% més de professionals dedicats a l'educació inclusiva en 4 anys, un 18%, que és molt, però en aquest mateix període, tal com avançava aquest programa, els alumnes amb aquestes necessitats han pujat un 50%, fins als 230.000. Per això, des d'USTEC, alerten que l'augment de personal es queda curt per fer front a la complexitat creixent a les aules. Josep Moragas.
3: Si ens fixem en l'augment, ara hi ha 550 tècnics més entre vetlladors, educadors socials i auxiliars d'educació especial. En aquest últim cas, han augmentat un 42%. Ara bé, baixa el nombre d'integradors socials i s'estanca el nombre de vetlladors. En general, els sindicats es queixen que aquest augment és profundament insuficient. La delegada sindical d'USTEC i mestra d'educació especial, Patricia Morales, assegura que és inacceptable que hi hagi menys integradors socials.
4: Mentre s'estan retallant places d'integradora social, que són professionals formats específicament per acompanyar l'alumnat en situació de risc, es destinen recursos per posar Mossos d'Esquadra als centres educatius. I això no té cap mena de sentit. Un agent de policia no pot substituir la tasca d'un professional socioeducatiu.
3: Un altre dels punts que assenyala el sindicat és l'externalització dels serveis, especialment en el cas dels auxiliars d'educació especial. Tot i que aquesta categoria es manté estable, denuncien que el departament opta per subcontractar vetlladors amb condicions laborals precàries i sense temps de coordinació amb els equips docents.
0: Una de les zones, gràcies Moragues, més tensionades en aquest aspecte és el Barcelonès, que és la comarca amb més alumnes amb necessitats específiques, n'hi ha més de 80.000. En canvi, els professionals dedicats a l'educació inclusiva s'han mantingut estables els últims anys. 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per l'assassinat d'una dona molt jove, menor d'edat, en ple carrer Esplugues. Segons diversos testimonis, l'agressor va apunyalar la víctima i mentre fugia va atacar dues persones més que van quedar ferides lleus.
5: Va passar cap a les 11 del matí al carrer Joan Miró en una zona residencial a prop de l'Hospital Sant Joan de Déu. Poc després, els Mossos van detenir el sospitós al barri de les Corts de Barcelona. Fonts policials apunten que l'home i la víctima no tenien cap relació ara mateix, però no se sap si l'atac va ser aleatori. La investigació està sota secret d'actuacions. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat dos dies de dol i ha convocat una concentració demà dilluns a les 6 de la tarda davant de l'edifici de l'Ajuntament.
0: I encara en l'àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes per segrestar i agredir-ne un altre a l'Alt Empordà. Demanaven un rescat de 60.000 euros.
2: Segons la investigació, primer van retenir la víctima en una finca de Girona on la van intimidar i agredir perquè pagués el rescat. Poc temps després van moure-la a un pis a la frontera de França amb Bèlgica, on va estar tancat fins que la família va pagar una part del rescat. Un cop lliure, l'home va denunciar-ho a la policia. Els detinguts, quatre homes d'entre 24 i 62 anys, ja han passat a disposició judicial a Figueres. No es descarten més detencions.
0: I a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos han detingut un home de 28 anys per ferir-ne un altre en una baralla al barri de la Torrassa.
2: Va passar divendres cap a les 11 de la nit. El sistema d'emergències mèdiques va atendre el ferit i el va portar a l'hospital. En paral·lel, els Mossos han obert una investigació per esclarir els motius de la disputa i buscar-ne els implicats.
0: 7 minuts i les 9 del matí i RAC1 que està d'enhorabona aquest matí per explicar-vos el rècord de recaptació del torró solidari. Aquest Nadal, la col·laboració entre Torrons Vicens i RAC1 ha dut a recollir 344.985 euros. Diners que es destinaran, com sabeu, a finançar projectes d'investigació de malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Hem de dir que aquests gairebé 345.000 euros de l'última edició dels Torrons Solidaris, sumats a les 11 edicions anteriors del Torró Solidari de RAC1 i de Torrons Vicens, els diners recaptats ja sumen gairebé 2.800.000 euros, Joel Penya.
6: Cada any que passa, el Torró Solidari recapta més diners. Aquest any han estat vora 350.000 euros, gairebé el triple que en la primera edició. El fins fa dos dies director de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, explica a RAC1 que amb aquesta iniciativa s'han finançat projectes en camps tan diversos com la neurologia, la cardiologia o l'oncologia.
7: Gràcies a aquests diners hem pogut muntar tota la unitat de neuroestimulació cerebral, que és una teràpia nova, innovadora, i realment nens que tenen grans dificultats de dislèxia, de TDAH, simplement unes quantes sessions de neuroestimulació estan canviant la seva vida.
6: I el propietari de Torrons Vicens, Àngel Velasco, apunta que els beneficis destinats a la investigació continuaran creixent.
8: On està el sostre de la ràdio no ho sé, on està el sostre de Torrons Vicens fa anys que ja no el veig, i amb el Torró Solidari de RAC1 jo crec que hem fet alguna cosa que és supermaco, que és una innovació, que és fer un torró amb fins solidaris.
6: D'aquí a dues setmanes s'obrirà Sant Joan de Déu el termini perquè els professionals presentin projectes. Aquest any l'hospital espera finançar-ne uns 13.
0: 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Més coses. Protecció Civil ensenya a una trentena d'alcaldes de municipis petits a posar-se al capdavant de la gestió d'emergències i de desastres naturals. Han impulsat unes formacions perquè siguin capaços d'actuar des de la primera línia en inundacions, incendis, apagades o fenòmens que ara mateix van en augment a causa del canvi climàtic.
2: Les formacions han començat aquesta setmana. Són 3 sessions pràctiques que porten els delegats territorials del cos. Els alcaldes aprenen així a fer de primera autoritat de protecció civil en casos de risc o situacions extremes. Són qui més coneixen el territori i els veïns hi poden fer guanyar temps a la resta d'autoritats. Ho ha dit a RAC1 el subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado.
9: Que tinguin, diguem-ne, aquest empoderament perquè són els que es trobaran amb l'emergència o amb el risc en primer moment. Per tant, han de tenir aquest coneixement i aquesta capacitat per prendre decisions de protecció de la població. Confinaments, evacuacions preventives, suspensió d'activitats, limitació d'accessos a zones de risc.
2: Les formacions acabaran aquest mateix mes, però ja compten a fer-ne més de cara a l'estiu perquè hi ha alcaldes que s'hi havien apuntat i s'han quedat sense lloc.
0: I abans de passar a l'àmbit cultural, 4 minuts i les 9, us expliquem que hi ha conflicte obert a Girona per les condicions de feina de la plantilla del servei de neteja de la ciutat. Els treballadors han anunciat, de fet, una vaga a partir de demà que podria trastocar, evidentment, perquè és l'època, el temps de flors si no hi ha acords.
5: Demanen que respectin els torns i horaris establerts al conveni col·lectiu, els festius i la no obligatorietat de treballar en els dies de descans. També reclamen increments salarials que compensin la inflació i mantenir els drets adquirits anys enrere. Aquest migdia hi ha l'última reunió abans que comenci la vaga. Segons el comitè d'empresa, les negociacions continuen enrocades i la responsabilitat per evitar l'aturada, diuen, és de l'empresa, però insisteixen que estaran oberts fins a l'últim moment a negociar.
0: I en plana cultural, ha mort als 89 anys Pepe Cruz Novillo, el dissenyador de logotips d'organismes històrics de l'estat espanyol, com Correus, Renfe, la policia espanyola o l'ONCE, i de grans empreses com Telefònica, Endesa i Repsol. També va idear-ne d'altres com el Puny i la Rosa Socialista o les tipografies de mitjans com la cadena COPE o el diari El Mundo.
2: Cruz Novillo va néixer a Conca i també era pintor, escultor i compositor. Va començar a dissenyar l'any 1957 a l'empresa de publicitat Clarín, després de deixar la carrera de dret. L'any 62... va anar als Estats Units per unir-se a l'equip d'artistes del Pavelló d'Espanya a la Fira Mundial de Nova York i un any més tard va fundar l'estat el seu estudi de disseny. A banda dels històrics logos, també va fer els cartells d'algunes de les pel·lícules més destacades de la història del cinema espanyol, com L'Escopeta Nacional, El Espíritu de la Colmena o Los Lunes al Sol. Des de feia 2 anys era col·legiat d'honor del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
0: 2 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida farem la resta de la informació esportiva, però abans, en l'agenda musical, més enllà de l'último de la fila, que avui farà el gran concert del dia, també hi ha d'altres concerts, per exemple, a les festes de maig de Badalona.

Al Parc de Can Soleil i de Cal Arnús avui actua Guillem Roma, el gran Guillem Roma, que hi presenta Ritual d'Expropiació, el seu últim disc. El concert és a les 6 i a les 8 al mateix lloc hi actuarà Mishima. I a l'Hora del Vermut avui actua Ferran Palau.

faran un concert del monestir de Sant Pere de Casserres a Osona, on hi presentaran el seu últim disc, Aniversari Feliç, que van publicar a finals de gener. I acabem a Girona, perquè avui l'estrena es abaixa la persiana amb Buhos. El grup que celebra les escales de la catedral, els 20 anys de carrera musical en què han convertit aquestes cançons, per exemple, Volcans, en himnes de generació.

0: Pràcticament les 9 del matí, moment per la resta dels esports. Ja han parlat de les opcions del Barça per ser campió, que passen, evidentment, pel transcendent partit de l'Espanyol, necessitadíssim de punts, pel partit contra el Real Madrid a Cornellà, i també hem parlat de les semifinals de la Champions femenina. Al marge d'això, fora del futbol, ahir, atenció que vam viure, Pau Bonastre, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Un episodi insòlid, estranyíssim i una mica ridícul a l'Olímpic de Badalona. Ahir hi havia partit d'ACB entre el Joventut i l'Unicaja i va quedar suspès per problemes tècnics amb el videomarcador.
1: Sí, el partit ja va començar amb més de 20 minuts de retard precisament per aquests errors tècnics, però es va poder salvar i el duel va arrencar fins al descans amb el 55-53, que llavors tot es va desconfigurar de nou i ja no hi va haver solució possible. El desenllaç del partit va quedar ajornat per més endavant, sense data. Ahir l'Unicaja tenia el viatge de tornada a la nit. Declaracions del president de la penya, Juanan Morales.
2: Estem molt fotuts, jo personalment estic molt fotut, perquè això no reflexa el treball de moltíssima gent que treballa aquesta instal·lació, perquè tot funciona molt bé. Amb la nostra gent de manteniment començarem a testejar tota la instal·lació del videomarcador, que és prou complexa.
1: Això arriba a les portes de la final a 4 de la Basketball Champions League, que es juga aquesta mateixa setmana a l'Olímpic de Badalona. De fet, avui comencen els preparatius. Des del club asseguren que tot funcionarà correctament. Per cert, ahir, a tuit enigmàtic de l'alcalde Xavier García Albiol, que deia partit suspès, en fi, i 3 punts suspensius. Van jugar, a banda d'aquest duel que va quedar ajornat al descans, van jugar 2 catalans més, victòria del Girona contra el Saragossa 90-81 i derrota del Hajo Pues Lleida a la pista del San Pablo Burgos de 8 punts. Avui juga el Baxi Manresa a València a les 12 del migdia i el Barça Gran Canària a les 7.
0: Això que apuntaves del tuit una mica enigmàtic de l'alcalde de Badalona, home, no devia estar gaire content. Entre altres coses perquè l'Ajuntament de Badalona s'hi ha bolcat amb la voluntat de fer aquesta Final Four de la Champions League de bàsquet, fins al punt que el dimoni de Badalona, que és ara les festes de maig, és de bàsquet. O sigui, han dedicat bona part de l'esforç en donar una imatge positiva de la ciutat de Badalona a través del bàsquet. I clar, que a les portes de la competició no funcioni el videomarcador fins al punt de que no acabi el partit, doncs realment és ridícul i deu deixar una situació d'emprenyament important a l'Ajuntament i en general a Badalona.
1: I per deixar-ho clar, amb aquest tuit que feia, hi ha una resposta que li pregunten per què és el responsable del manteniment de la instal·lació, uh-huh, i ell acaba de respondre ara aquest tuit deixant clar que és el club el responsable, uh-huh, del manteniment de la instal·lació.
0: Això pel bàsquet masculí. En femení, l'Espart Girona juga la tornada de quarts de final del play-off de la Lliga contra el Leganés.
1: Sí, serà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda al pavelló de Fontejau. A l'anada el partit va acabar en empat, per tant tot obert avui en el partit de tornada.
0: I més coses, avui es disputa la cursa del Gran Premi de Miami de Fórmula 1.
1: Sí, a les 7 de la tarda s'avança 3 hores per risc de tempesta elèctrica. Kimi Antonelli sortirà des de la pole per davant de Verstappen i Leclerc. Sainz ho farà des de la 14a plaça i Alonso des de la 18a. La cursa sprint la va guanyar ahir a la nit Lando Norris, seguit per Piastri i Charles Leclerc.
0: I alguna altra cosa, Pau?
1: Que en tenis, Jannik Sinner i Alexander Zverev disputaran la final del Masters 1000 de Madrid a les 5 de la tarda i la final femenina la va guanyar l'ucraïnesa Marta Kostiuk. I en futbol sala, empat del Barça 5-5 a la pista de a casa baix al Palau contra el Peñíscola.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
0: 9 i 3 minuts.

0: Y preocupado porque tenemos a un ciudadano español que está detenido ilegalmente.
1: I aquí va ser on va començar l'exèrcit sionista a agredir a les companyes, a trencar costelles, a trencar el nas, a dislocar espatlles.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
3: Se ponen de perfil aunque su partido tenga una posición clara. Y este es el claro ejemplo de Moreno Bonilla, ¿no? Como si no fuera con él.
4: El problema, lo vuelvo a decir, que tiene hoy el PP y que tiene Junts es que están secuestrados unos por Vox y otros por Aliança Catalana.
5: Pues Michael Popper, maybe tomorrow, maybe I go with my wife.
6: A veure la passada de Fermín en profunditat pel Tauró, la rematada... Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Una cosa que he pensat és que, clar, som boomers ja, tots plegats. És com Tenerife, diu Antonio Baños. Com estàs, Antonio?
8: Bon dia. El racó del boomer.
9: Ja m'està mirant.
8: Exacte. La Maria ja m'està mirant dient, no, no, no comencem, no comencem.
7: No, no, ara parlarem del racó del boomer. Hola, Maria Vila, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
7: També ens acompanya la Carla Torró. Com estàs, Carla? Bon dia.
9: Què tal, bon dia.
7: I Alejandro López Fonta. Com està, Alejandro? Bon dia.
10: Avui farem campió al Barça.
7: Com a perico, dius, no, això?
10: Com a perico, ojalà, ojalà. Bon dia a tots.
7: Bon dia, eh? Bueno, ara us ho pregunto. Aguanteu els culers i els pericos a la taula, calma, però bueno, m'ha fet gràcia el comentari de l'Antonio Baños. Home, com Tenerife no és aquesta lliga,
8: eh? No, que són d'aquells finals macos, que te'n recordes, perquè, bueno, si l'Espanyol i el Madrid fan guanyar la lliga al Barça...
9: Saps que jo tenia un caset, me'n recordo, que quan era petit anava amb el cotxe... Estic sol, eh? I que sonava una cosa... És que, clar, són records com difusos. Però que sonava com una retransmissió del partit del Tenerife, i llavors hi havia unes cançons, no?, que acabaven dient Tenerife, estic sola, ningú més tenia
7: Tenerife?
9: Aquest caset.
7: No. Però era un caset de què? Del Barça, que havia editat
9: Barça,
7: el Barça?
9: Un caset del Barça, hi havia una sèrie de cançons i moltes anaven sobre Tenerife. I jo recordo la meva infància cantant aquestes cançons.
7: Clar, bueno, són les dues lligues de Tenerife que li dona al Tenerife Derticia. Oi, Mister Proper. Sí, les dues lligues que li va donar el Barça de Cruyff, sí. No, però en última instància.
8: Sempre és xulo poder posar un nom a una lliga. Sí. No? La lliga del Espanyol, sí, sí, del Madrid, la lliga del no sé què.
7: Bueno, aquesta no sé si serà la lliga de l'Espanyol,
8: bueno,
7: del Madrid.
8: Sí, això ja us ho fareu vosaltres.
7: 14 punts.
8: Nosaltres ja hem guanyat, promocionat, tenim gespa
7: gratis.
8: Qui? Sant Andreu, ens han posat...
7: Com que ha set gespa gratis?
8: Bueno, l'alcalde de Barcelona al final...
11: Ah, sí, l'hem pagat per tots.
9: Gratis,
8: sí, senyor. Todos los españoles.
11: Todos los españoles han pagat la...
8: Lo que pagamos todos los españoles.
7: Amb els impostos de tots els espanyols, la gespa...
11: Com l'estadi del Sant Andreu. Los
8: separatistas que llevan...
11: A los separatistas todos los españoles le hemos pagado.
7: Això podria ser un titular de certa... De certs diaris digitals, eh? 9:06, hi ha l'Abel Caral també. Com estàs, Abel?
12: Bé, bon dia.
7: Et veig somrient, què passa?
12: No, m'està agradant aquesta
7: conversa,
12: aquesta,
7: no?,
12: conversa, aquest inici de tertúlia.
7: El teu problema és que ja has mirat a l'esmorzar. Aquest és,
12: sí,
7: el teu problema.
12: Sí,
7: que molt... ja ho ha dit, ha arribat, diu, tinc gana ja.
12: A les, no, he preguntat...
7: A les 5 brutal. I mitja al matí o a les 6, quan arriba...
12: No, sí, he dit, tinc gana, què ens porten avui? Què ens porten?
7: Hi ha una sèrie de gent a la redacció que només té aquesta obsessió, tota la setmana, però diumenge què ens porten? Bueno, ja arribarà diumenge.
12: Home, és que clar, el gremi de pastissets, no?, ens porta, sí, sí, aquests bé de Déus, i a més,
7: bueno,
12: que
7: ja faig ara,
12: les 12 hores de dejuni, clar, aquesta hora ja tinc gana de...
7: Les 12 hores de dejuni, de veritat, Abel, o sigui...
12: Van bé, m'estan dient per aquí.
10: Home, està hecho un figurín.
7: Endavant.
12: M'han dit que m'he primat.
9: 12 hores de dejuni és bàsicament sopar, anar-te'n a dormir, sí, sí, i esmorzar l'endemà.
7: A les 9, no? Sí, és que no té més. És el de sempre. Avui el gremi de pastisseria que ens ha portat un esmorzar dedicat al Dia de la Mare, eh? Ens diuen... les pastisseries, com sempre, en els dies, diguem, assenyalats, fan el particular homenatge. Pastissos, en aquest cas, és un mousse de xocolata 70% de cacau, amb crema de xantilly de avellana, un cruixent de crocant i base de pa de pessic. En aquest cas, de la pastisseria Tormo de Sant Andreu, precisament, a Barcelona.
12: I amb unes maduixetes a sobre, hi ha un cartellet de xocolata que diu t'estimo, mare.
7: Ara.
12: Que és maco, tot i que...
8: Mama, jo t'estimo encara que...
10: I té forma de cor.
7: Que no celebres tu. No li vas a dir res avui, la mama.
8: Bueno, li estic dient per la ràdio.
7: Però això és molt lleig. Diu-ho per la ràdio, home.
8: Per la ràdio del líder de Catalunya, estic dient, mama...
12: Jo li dic cada dia. No ho celebro, perquè ja ho celebro cada dia.
7: Ah, molt bé. Bueno, Abel...
10: Me sumo.
12: Però atacarem el mus.
7: Què esteu? Tots feliciten els vostres mares des de la ràdio. Feu el favor, home.
8: Disco dedicado.
7: Sí, sí, ja. Bueno...
11: ¿Puedo saludar?
7: ¿Eh?
8: ¿Puedo saludar?
7: Sí. Abel, no saludis més. És que arribes tu i em lies el galliner. No. A veure...
8: Està menjant el puesto.
12: Vols dir que has estat més tranquil aquestes setmanetes que no hi era?
7: Has estat moltes setmanes que no has vingut, eh?
12: Perquè no... Bé, m'ho mereixia.
7: Bueno,
12: una mica... Eren vacances, això, pensa, que tenia acumulades, amb criteri meu, teu, personal.
7: Ja. I el concepte vacances acumulades sempre és controvertit, eh?
12: Ja. És que les havia de fer perquè si no les perdia, tampoc estem aquí com per regalar...
13: Quants mesos regala. Les deixen acumular aquí?
12: Fins al febrer.
7: Fins al febrer i l'has fet ara? Bé, bueno, passarem però... un tupido velo, tu. Perquè si ho escoltes segons qui...
12: Em sembla que el febrer.
7: Bueno, Abel, és que de veritat és que s'enterra sol ell.
8: S'enterra sol. Tu
12: em pregunteu, jo contesto.
7: No, no contestis. Certes coses no s'expliquen.
12: Jo dic la veritat.
7: Abel,
8: i no expliquis què fas amb els tiquets restaurant.
7: Prou, no hi ha tiquets restaurant. Què diu?
12: M'agradaria.
7: A veure, Abel, el temps, que és el que has vingut a fer.
12: Sí, exacte, he vingut a parlar de mis lluvies. Doncs mira, tenim alguns plogims. A primeres hores n'he tingut algunes pluges febles que marxaven. Fins fa una estona encara plovia alguns sectors del nord del Ripollès, han marxat pel Pirineu, i mentre marxaven les del nord, n'han entrat pel sud. Ara plou amb una certa alegria, no són pluges importants, torrencials, com ahir que va haver-hi un patac d'aigua important cap al Baix Camp. Ens comentava, per exemple, per cert, Baños, la Brigitte Lamour, que em va enviar un vídeo del xafa, que això està molt bé, gent que m'envia vídeos, perquè tu veus la informació doncs, als mapes, al radar, però quan algú t'envia un vídeo, i més si és la Brigitte, que te l'envia molt d'amor i molt de carinyo, oh, doncs segueix, i em va dir records pel Baños.
8: Sí, home,
12: va, ahir no hi eres, dic, doncs em veig obligat a transmetre'ls.
8: En vida teva.
12: Doncs aquests ruixats forts d'ahir, com dèiem, per exemple, l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, no els tenim, però sí que tenim pluja que va fent en sectors doncs, de plou, per exemple, doncs, cap a àrees del Montsià, del Baix Ebre, amb una certa alegria entre el Perelló i l'Ampolla, va arribant també cap al sud del Baix Camp, de nou, àrea de l'Hospitalet de l'Infant, però sense pluja intensa, i aquestes pluges, que poden anar fent una mica de xim-xim, al llarg del matí afectaran doncs, més sectors, no només de l'Ebre, també arribant al Camp de Tarragona, poden caure quatre gotes a la costa, al prelitoral central, gotes més de fang i d'embrutat que no pas de regar, tot i que hi ha algun punt, com dèiem ara, de l'Ebre, que plou amb una certa alegria, i això és bona notícia. I després, entre l'hora de dinar i 4, 5, 6 de la tarda, quatre gotes les pots fer virtualment a pràcticament qualsevol comarca, però això, quatre gotes i poca cosa més, i serà cap al vespre que arribaran més precipitacions i amb més carallulls cap a les comarques de Lleida, sobretot cap al nord, Pirineu, Prepirineu de les comarques de Lleida, i cap al vespre, final del dia, en alguns casos podem tenir acumulacions una mica importants, moderades. Les temperatures, ara els està costant de pujar perquè és un dia que hem tingut i tindrem algunes clarianes, però clarament amb més núvols que no pas estones de sol, i al centre del dia de 20 a 25 graus, ahir les més altes 23, 24 a Banyoles, a Girona, avui de 20 a 25, però en molts casos més entorn dels 20, 22 que no pas acostant-se als 25. I la propera setmana, sabem allò del maig que diu un raig, no? que és doncs, la saviesa popular, té aquestes frases moltes vegades relacionades amb la meteorologia, doncs sembla que es pot complir bastant els pròxims dies, perquè de cara a demà, a la tarda, podem tenir ruixats tarda, vespre, en sectors, sobretot a l'interior de Catalunya, també Costa Daurada, i després de cara a dimarts, a la tarda, xàfecs que poden afectar força comarques, també dimecres més cap al nord del país, dijous les precipitacions poden guanyar protagonisme a la tarda, sobretot al centre i nord de Catalunya, zones interiors, per tant, aquest temps variable propi del mes de maig, i amb temperatures que poden recular una mica, per tant, doncs, ambient més normal, temperatures més normals per l'època, no com aquest abril que hem tingut, comentàvem ahir, l'abril més càlid des que hi ha registres a Catalunya, doncs ara temperatures més en consonància amb el que toca, calor de moment no l'ha de fer, i fins i tot podem baixar una mica les temperatures els pròxims dies.
7: Gràcies, Abel.
12: A disposar, vaig atacar una mica, doncs, sí. Això. Puc inaugurar...
7: No tenia cap dubte que ho faries.
12: Inauguro, eh?
7: Vigila, perquè
12: una cullereta, perquè
7: fa de mal menjar.
12: Sí, necessitem una cullereta. Ara us en porto.
8: Ara, quan surti, tanquem per dintre.
7: Sisplau.
12: Però si us porto...
7: 3 minuts i un quart de
12: 10.
7: Un moment, ara tornem.
12: Home, cullaretes...
14: RAC 1. En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, els Navís, de Bonart a Bullard, convida a mirar amb calma. Color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
15: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: 100 anys després de la mort de Gaudí i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família vol celebrar-ho amb la seva ciutat. Durant tot l'any, els que viuen a Barcelona podran visitar el temple amb un 50% de descompte, acreditant la residència. Més info a sagradafamilia.org. Basílica de la Sagrada Família.
18: Aplicació de RAC1 ara actualitzada.
19: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
18: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
19: I escolta el que vols.
18: Quan ho vols. Notícies, contingut exclusiu.
19: Podcast, RAC més 1.
18: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
19: RAC1.cat.
18: Via lliure. Amb Xavi Bundó.
7: Un minut per arribar a un quart de deu del matí, com dèiem avui, acompanyats de l'Antonio Baños, de la Carla Torró, també de la Maria Vila i de l'Alejandro López Fonta. D'aquí una estoneta, avui us deixarem anar d'hora, mira.
9: Ah, sí?
7: Sí, no. Home, sí. Avui... Sí, els dies que us deixem anar d'hora no dieu res.
8: És que no em va gaire bé.
7: Per què? No tens res més a fer.
8: No, perquè si estic aquí no he de fer coses que...
9: No has d'anar a felicitar la teva mare.
8: No, perquè... Exacte, no he de fer coses que farem, em diuen que he de fer. Digues.
7: Farem tertúlia esportiva a partir de les 10 del matí, una mica per analitzar aquest final de la Lliga, que, Alejandro, tu has arribat com dient, bueno, tant de bo l'Espanyol faci...
10: Ojalà. Campió.
7: O sigui, no hi ha dubtes, no, evidentment,
10: del
7: seguidor de l'Espanyol, perquè els punts es necessiten.
10: El primer de tot és que guanyi l'Espanyol, qualsevol partit, independentment del que facin els altres. Mm-hmm.
9: Sí, home, seria fort que hi hagués algun seguidor de l'Espanyol que desitgés no guanyar per no ajudar el Barça. Bueno, segur que n'hi ha algun, eh? No?
10: Bueno, però és que li falta un llum. No, perquè a part de la situació que estem, quan tu arribes al camp a veure un partit de futbol de l'Espanyol, el que vols és que guanyi. Jugui contra qui?
7: Veus bones opcions per això, no, de l'Espanyol? Perquè al final està necessitat de... No, però està necessitat de punts i el Madrid realment està desfondat ara mateix, eh? Sortir al camp a 14 punts de
10: l'Espanyol. L'equip el veig com mai he vist un equip de futbol tan seguit. O sigui, semblen altres jugadors. O sigui, no sé què passa, jo crec que és mental. Alguna cosa ha passat que els ha destirotat.
7: Home, però l'Espanyol va fer una primera volta al·lucinant.
10: Però de no parar la pilota, eh? De fer una baixada de pilota i se les en va a 2 metres. Dius, com pot ser això? I és al·lucinant, perquè això és mental. O sigui, no és que de repente no saben jugar a futbol.
7: Vull recordar això, que la primera volta va ser increïble de l'Espanyol, per anar a Europa, diguem-ne.
10: I el partit del Barça,
7: i el... Exacte.
10: Que vam tenir oportunitats de guanyar-lo, i al final, pues, bueno, cada te meten un colpo a l'esquadra i tal.
7: I aquest 2026 encara no hi ha victòria, o sigui, estem al mes de maig.
10: No, és al·lucinant.
7: És bestial.
10: Sí, bueno, és la pitjor ratxa esportiva de la història de la Lliga.
7: Mare de Déu.
10: La pitjor era... I el Saragossa, que se'n va a segona B. O sigui, que era el que tenia la pitjor ratxa. O sigui,
7: bueno, Déu meu.
10: Déu-n'hi-do.
9: Bueno,
10: jo que guanyi avui l'Espanyol, ojalà.
9: L'últim cop que l'Espanyol va guanyar un partit, Maduro era encara president de Venezuela.
7: Que dolenta.
9: Imagina't. Que dolenta sembla la prehistòria, imagina't, això, ja, tal com han anat les coses.
7: És que, a més, tu ets el perfil, Maria, de culer anti...
10: M'encanta, sí.
7: Anti-espanyol.
10: Sí.
9: Però perquè jo sempre ho dic, és la meva manera de respectar-los. Sí, a mi no m'agradaria que algú, si jo fos de l'Espanyol, algú del Barça em mirés amb aquesta displicència, no? Que a vegades alguns culers
7: que
9: miren els pericos.
7: Que estic content que et vagi bé.
9: No, com de, bueno, no, en realitat ells, com que ja són pitjors que nosaltres, no val la pena voler que perdin, ni... Jo crec que això és una falta de respecte.
7: Perdona, et fa il·lusió que sigui el camp de l'Espanyol com a culer, eh? Que el Barça pugui guanyar la Lliga, o tens una mica igual?
9: Home, no, sí, em fa com gràcia que aquesta situació diabòlica de l'Espanyol necessitant desesperadament una victòria que fa que el Barça guanyi la Lliga. Tot i que és veritat que a mi... Tinc contradiccions que potser també hauria fet gràcia també guanyar la Lliga la setmana que ve contra el
7: Madrid.
9: Encara,
7: vull dir que encara passa...
10: Però que, perdona, si jo fos culer, mm-hmm. que el Madrid em fes el passadís abans del partit, sent campió, al Nou Camp...
9: No el faran, segurament.
7: És que, bueno, home, el debat és si el faran,
10: no? Seria la bomba.
7: Carla, què dius tu?
20: Que a mi em costa veure el Madrid fent el passadís si li toca. Però
10: no ha passat mai?
20: Sí que ha passat. El Barça li ha fet el passadís, tant quan el Barça ha sortit campió en finals, com també una vegada en què li va tocar al Bernabéu i el Madrid ja era campió precisament de Lliga i li va fer el passadís, però el Madrid no li ha fet mai el passadís al Barça. I m'agradarà veure si... O sigui, no ho dono per fet. Jo el que sí que penso és que jo si pogués... O sigui, que Déu-n'hi-do l'Espanyol, al final, l'hotelisme que s'està convertint, és a dir, la de títols que hem guanyat allà, això pot passar que de sobte siguem campions contra ells.
7: Comentari que no li fa cap gràcia a
20: l'Alejandro. El que està passant, no? Jo, si puc escollir, o sigui, si jo està a les meves mans i puc dir què vols que passi, A mi m'agradaria que el Barça fos campió després de guanyar el Madrid al Camp Nou i guanyar-ho a la gespa. Ara, què em passa, també?
7: Que això és tant dir... de, perdó, aquest debat ara mateix és tant de noblesa. O sigui, què vol dir decidir quin partit guanyes la Lliga?
20: Bueno,
7: és fort.
20: Ja no, però és així. Punt, no?
7: És, o sigui, portem setmanes que el Barça està, els seguidors del Barça dient, bueno, jo el que m'agradaria més, saps? O sigui, és una cosa increïble. No, no per
0: també
7: tu,
0: també perquè d'aquesta manera, perdona, així, així, Carles, perdó, allargues una mica més. A mi em sap greu que la temporada s'acabi ara. Doncs si allarguem la temporada una setmaneta més, sí, em fa il·lusió.
20: També t'he de dir que llavors em poso molt culer i dic, un moment, podria passar que si no som campions avui, arribis al Camp Nou
8: i et fotin un...
20: i, no, i et guanyin.
10: Ara, però ara, ara m'està agradant perquè
20: sí, sí. Guanyar total, avui... Total, que guanyem millor abans, ja està.
10: Guanyar avui és fastidiar que guanyeu la Lliga al Madrid al vostre camp. O sigui, que hem de guanyar.
20: Ja, però t'he de dir que, o sigui, em sembla que...
7: Ah, aquesta és lectura des de l'Espanyol, que encara és la punyeta, vols dir? No sé si... Ara, he de dir que és veritat que és una manera de celebrar la Lliga estranya, si es produís avui, perquè, clar, a les 11 de la nit d'un diumenge, després de 3 dies, amb Canaletes tancat, que està tancat Canaletes,
20: sí, per sí, sense,
7: no hi pot anar cap jugador del Barça, diguem-ne.
20: Ja, però tu salva que la setmana vinent et fas venir al Madrid a la festa, saps?
7: Ja.
20: O sigui, li dius al Madrid, ei, vine cap aquí, que formaràs part de tota la nostra festa de celebració del títol. I això és veritat que et compensa una mica... que la victòria sigui avui a les 11, que es veu que és com molt descafeinat.
8: Sabeu allò de la baula perduda, de la... d'Australopithecus fins a l'Homo sapiens. Sí. Crec que Carla Turó és com una mica la baula perduda.
7: De què?
8: No, entre la Next Generation, que ha vist guanyar sempre el Barça, i ser un club internacional i tal, i el tribunero de sempre diu, bueno.
7: Està mig-mig, és veritat. Mig-mig. La Carla està mig-mig.
8: Jo... sobrat i tal, però... Clar, i si perdem? Llavors ella, si la baula entra...
0: La baula és exactament aquest caset que ha dit, que jo crec que se l'ha inventat.
7: No, ens han enviat, ens han enviat fotos, eh? Ens han dit
20: que... És que em sorprèn molt.
7: Hi ha, no, a veure, hi ha un disco, però no sé si és aquest, eh? Que es diu Aquest any sí, amb els jugadors del Barça de Cruyff, molt mal vestits, per ser que estan de festa, amb uns texans horrendos i unes camises de coloraines terribles.
8: Texans,
0: era
8: no xandall, eh?
0: Era la moda d'aleshores, segurament.
7: Perdona, era la moda d'aleshores, clar, clar.
8: Com anirien ara? No porten xandall, almenys.
7: No, xandall no. Bueno. Anaven amb unes camises com mig hawaianes, sí, i obertes, i uns pantalons texans. I llavors cantaven cançons.
20: Hi havia cançons en aquest disc, però ho barrejaven amb narracions. I jo me'n recordo una narració, que tu abans has dit un altre nom, que era... No, però hi havia una cosa del Deport també, hi havia, no, això era més tard.
8: Deport, no.
20: No, això era una altra cosa que barrejaven d'una cosa del
0: Deport, que potser puja a primera, eh?
20: Sí, això és veritat, que fa molt que està.
7: Em diu el Santi Jiménez que sí que hi ha hagut, un passadís al Barça del Madrid.
20: Quan?
7: Temporada 90-91, diu.
20: Del Madrid al Barça?
7: Sí. Bueno, després hi preguntaré
20: del Madrid,
7: al Santi.
20: I això no ho he vist. Això els meus ulls no ho recorden.
7: Després, quan fem
10: la temporada...
7: Ets molt jove, ets molt jove.
8: Governava Felipe.
10: Exacte.
7: I a tot això, el pobre Hansi Flick ha dit que se'n vol anar al Mago Pop i està suspesa l'actuació d'avui. Vull dir que no té on amagar-se ara mateix. O anar a dormir d'hora, saps? A les 10 de la nit, au.
20: Però és mentida,
8: encara estan... Sou tots encara soldats de Flick i això, encara?
0: Sí, jo sí, absolutament. Tu no?
8: No, que
7: li és igual.
8: No sé.
7: Ara està en aquesta postura que li és igual.
0: Ja, però típica cosa de boomer, que quan ja superes el boomerisme, dius...
8: No, és
0: ja
8: com deixar
0: de
8: fumar. Jo és que m'havia xalat amb el Barça i tot això. I...
7: A l'època Guardiola, ja ho vas dir, no?
8: Sí, i ara... Però, ja no. Però bueno...
7: I a tot això...
8: Com molt bé el Flick, diguéssim, veig que...
7: A tot això, deixeu-me dir que després en parlarem, però se li ha de posar tot el mèrit a aquesta Lliga de Flick, perquè si ho diuen... ja no fa 2 anys quan va arribar, sinó al mes d'octubre, que és quan el Barça surt del Bernabéu derrotat, i amb un Madrid que semblava que s'hi posava i que havia trobat la tecla, acabar...
20: Amb Xavi Alonso.
7: Amb Xavi Alonso. Exacte, amb Maduro.
8: Xavi Alonso.
7: I, doncs, si li diuen a algun culer en aquell moment que la Lliga acabaria potser 4 o 5 jornades abans, home, amb un Madrid a 14 punts és una bestiesa, i desmembrat. I si li diuen... El culer que va veure la sortida de Xavi fa 2 anys, amb l'arribada d'un alemany que molta gent no sabia qui era, 100%. Amb un Barça que no estava ni al Camp Nou, pràcticament sense fitxatges, en la ruïna econòmica, amb un Madrid campió d'Europa i de Lliga, amb fitxatge d'Mbappé, que 2 anys després el domini de les competicions, diguem-ne, a l'estat seria del Barça i que el Madrid estaria en aquesta situació, doncs realment... no hi haguéssim posat les mans al foc, la veritat. 9 i 23. Ai, avui? Per cert, afegeixo. Digues.
0: No, que avui juguem una semifinal de Champions.
7: Això no va dir.
0: Que el partit d'avui és absolutament decisiu amb el resultat de l'anada.
7: I amb un Camp Nou ple. aparentment, per al Barça femení.
0: I que té molt de mèrit, això, perquè sí, jo sí. recordo aquí, no en aquest estudi que,
8: diguéssim,
0: que no cal descriure, sí, sinó de abans.
8: En la, en la,

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Enti, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, imparteix estudis en producció musical, ciberseguretat i videojocs i màrqueting i finances per a empreses tecnològiques.
2: L'Enti UB aposta per l'excel·lència formativa en un entorn altament competitiu.
1: I a partir del curs 26-27, noves instal·lacions al bell mig del Districte Tecnològic de Barcelona, al 22@.
2: Inscriu-te a les jornades de portes obertes a portesobertesenti.cat.
3: De l'enquesta alhora, no? Que et diu, puja a l'extrema dreta i és el canvi més destacat i et dibuixa un mapa polític diferent i un país més difícil de governar i més polaritzat, i etcètera, etcètera. Però alhora, aquest ascens de l'extrema dreta el que et diu és, les úniques majories possibles són les que tenim avui d'esquerres, perquè els pactes creuats, els vetos creuats fan impossible qualsevol altra fotografia, no? Jo crec que és molt destacat, sobretot amb la, diguéssim, prudència que requereixen sempre les enquestes, no? Vull dir que això és una enquesta, que no sabem de quin era, que encara no hi ha eleccions a la vista, que no sabem de quin eren si hi haguessin eleccions, però en tot cas et marca, sí que són fotografies de tendències, no? O d'estats d'ànims que pot tenir una població. I jo crec que és molt significatiu el que ens diu d'Aliança i el que ens diu de Junts, perquè el partit de Puigdemont, sabem que fa molt de temps que està nerviós i que, de fet, ho hem vist en polítiques, per exemple, quan han parlat de qüestions com la immigració, intentant captar aquesta fuga de vot cap a Aliança, però potser el que no hi havia veus que ho advertien i no havien posat tan clar sobre la taula és que la fuga no és només cap a Aliança, sinó que aquests moviments per intentar contenir aquesta fuga de vots pot fer que hi ha altres votants més centrats, no?, que se'n vagin cap a altres formacions. L'enquesta el que et diu és que hi ha una part dels votants de Junts que, si Junts tira cap a competir amb Aliança, se'n van cap a Esquerra. I per tant que la posició del partit és molt, molt, molt complexa en aquests moments, encara que estem veient molts esforços des de Madrid per situar-se com a, no?, partit de centre-dreta, liberal, de marcar perfil ideològic, però estan en una posició molt difícil.
4: Hi ha molta gent que es pot preguntar, que és la pregunta òbvia, tenint en compte que Aliança és el protagonista d'aquesta enquesta, sens dubte, perquè la resta de partits, més o menys, ja són la posició que tocaven, excepte Junts. D'on treu aquests vots, no? I majoritàriament arriben de Junts per Catalunya, però és interessant a l'enquesta també apuntar que també els arrenquen d'Esquerra Republicana i els arrenquen de Vox.
5: Sí, sí.
4: Un percentatge bastant significatiu dels nous vots Aliança venen del partit de Bascal.
3: Perquè també és veritat que quan es parla com de sentiment, és a dir, dels partits independentistes que hi ha ara mateix, els que se senten no més català que espanyol...
4: Sentiment de pertinença.
3: El sentiment de pertinença. El que el té més baix...
4: Sí. És Aliança.
3: És Aliança.
4: Mira, en aquest sentit, mira, el sentiment de pertinença és el següent. Sentir-se més català que espanyol, no? En el cas de Junts és el partit que ho té més. 81% dels seus votants es declaren més català només o més català que espanyol. En el cas de la CUP, aquest baixa fins al 67%. Dels votants dirien que són catalans o més catalans que espanyols. Esquerra baixa el 57% i Aliança Catalana és el 51%. És a dir, la meitat més 1 dels votants d'Aliança es declaren només catalans o més catalans que espanyols, però el 41 tant espanyols com catalans.
3: Que jo crec que hi ha una altra lectura, que és la part aquesta del catalanisme, i després com pesa la preocupació per la immigració. I aquí jo crec que el que ens dibuixa l'enquesta és molt... O sigui, la tendència és molt alarmant, que és que tu tens una qüestió que està generant malestar, que jo crec que no s'està acabant d'entomar com s'hauria d'entomar amb un debat seriós per part dels partits, i que el que guanya és el discurs xenòfob. És a dir, que davant de la falta d'un debat molt més seriós sobre qüestions estructurals, el que guanya és el que guanya.
6: Bueno, és el PSOE el que no vol fer el debat al Congrés i fa una modificació d'una llei per aprovar una regularització, que podem estar d'acord amb una part, amb l'altra no. A mi el que em sobta, quin tant percent sumen Aliança i Vox? En tants percents?
4: En tant percent, hosti, els dos. M'ho fas mirar i... Vale. Crec que no hi ha, a l'enquesta no hi ha tant percent, sobta, eh? Hi ha escons.
6: Aquest vot de Junts que s'han...
4: Si miréssim escons, Junts, diguem-ne, Aliança Catalana i Vox, aquests dos partits, Aliança Catalana i Vox, sumarien entre 34 i 39 diputats.
6: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. A mi el que em sobta és que el trasbàs de vots de Vox al PP és sempre ha sigut un 2-1 o 3-1. O sigui, eren votants del PP que han passat a Vox, però sempre, majoritàriament, el PP ha tret més vots que Vox. Aquí no passa això. Aquí a Catalunya...

0: el trasbàs de vots de Junts a Aliança el que fa és que sigui Aliança la que dobla a Junts.
1: Mm-hmm.
0: Clar, que, això, que a mi em sobta.
2: Però jo crec que això s'explica perquè, o sigui, primera, jo crec que aquí, d'aquesta enquesta, els únics partits que tenen un candidat clar ara mateix són el PSC i Aliança. Sabem que Salvador Illa segurament repetirà les properes eleccions perquè és president i Aliança ja té una candidata, que és Sílvia Orriols. Tots els altres estan pendents de dibuixar, i fins que no hi haguem, no tinguem aquesta dada, que jo crec que és molt important per molts votants a l'hora de decidir el seu vot, serà difícil també fer previsions. I l'altra és que Junts no és només en un discurs sobre la immigració, que això es podria enquadrar en una tendència global que és aquesta radicalització dels votants de dreta o de centre-dreta. És que Junts ha perdut moltíssima credibilitat des del procés. O sigui, això que dius, Alejandro, que és que el PP mai, malgrat perdre vots en favor de Vox, mai ha quedat per darrere de Vox, de moment, perquè pot ser que això ho veiem també algun dia, en el cas de Catalunya crec que no és comparable precisament per això, perquè Junts paga el preu d'haver enganyat el seu electorat, bàsicament, durant el procés, i d'una manera, a més, molt clara. I aquesta decepció amb un president Puigdemont que diu que tornarà i que vota el president perquè sigui president, etc etc, tot això s'ha anat acumulant en un electorat que està absolutament desesperançat i que es llança als braços d'Aliança Catalana perquè el procés ha estat un despropòsit en aquest sentit.
0: Jo discrepo.
2: Perquè
0: penso que la votació el que prima ara no és la independència. És,
2: no, però és que no t'estic dient que la gent voti entre... en aquesta clau. El que estic dient és jo no puc tornar a votar un partit... No perquè
0: però això és que
2: fos amb la independència o no amb la independència.
0: El procés el van fer Junts i Esquerra.
2: Esquerra Republicana també ho ha fet.
3: En què es basarà l'elecció? En la gestió?
0: No, jo crec que ara...
3: La gestió, que no va res, no funciona res, hi ha una vaga general in pectore aquí. Vull dir, quin és el tema?
0: Que no,
3: no dic que
0: no
3: sigui l'independència.
0: No és l'independència, ara.
3: D'acord, no és l'independència.
0: I sobretot el votant és votant jove.
3: No és l'independència.
0: El votant jove, que també...
3: Se faixa o no se faixa?
0: No, com se faixa o no se faixa? El votant jove, els candidats, els diuen una mica igual, eh? Una mica igual, i ho veus en Vox. Jo. Perquè tota la part que dius que dels que eren els teòricos buenos de Vox, no queda ni uno.
4: Però, de fet, dels candidats...
0: Continuen creixent.
4: Perdona, sobre això que dius dels candidats, els és una mica igual als que hi hagi. De fet, a l'enquesta diria, Carla, que diu que el candidat més ben posicionat és Gabriel Rufián, que ni tan sols es presenta.
0: Imagina't.
4: No? Vull dir que és una qüestió de nivell de popularitat.
3: Sí,
4: i que la segona seria Sílvia Orriols.
1: Sí.
4: En valoració, per davant de Salvador Illa.
3: Jo sobre...
4: I per damunt de Junqueras, evidentment.
2: Que tampoc sabem si es presentarà.
3: M'acordo la tesi de la Carla, que és una fotografia, o potser de tendències, però no crec que això es pugui extrapolar a una realitat política. Primer perquè jo crec que cada vegada són més importants les campanyes electorals. Per què? Perquè la memòria està tornant de peix. I la gent, la que no està molt polititzada o no té una fidelitat ideològica... Pues bueno, segons vagi la campanya, segons el que hagi dit, segons el meme, pot ser que canviï el vot l'últim dia. És a dir, que ens estem convertint un altre cop en un spot publicitari i aquí pot passar de tot. Perquè, a més, la conjuntura és molt més important que l'estructura. És a dir, si aquella setmana s'ha caigut un... Ha estat mort, no sé quin, un tren,
0: o el tram, no sé què,
3: bueno, pues es pot votar en un sentit o en un altre. Llavors, les tendències es dilueixen. Jo el que ha quedat clar és que Aliança Catalana, ja li podeu posar els diputats que vulguis, que tindrà dificultats per omplir els escons. Perquè si té dificultats perquè algú sigui candidat a Barcelona i ha de recórrer...
4: De noms vols dir, no pels vots.
3: No, d'humans,
2: humans.
3: Humans, Aliança Catalana... De bípedos.
0: Antonio, no et preocupis, que quan hi ha TK, la gent apareix.
3: No, un moment. Precisament, però aquests partits de l'Ubión, que va passar també, però és que Podemos també, no és una qüestió ideològica.
4: De creixement molt ràpid, sí.
3: De creixement molt ràpid, molta gent amb interessos personals diversos.
2: Sí, que enxampes el primer que passa, que són gent que no sempre coneixes els seus antecedents,
3: i que
2: això és una bomba de rellotgeria.
3: Sí, i que llavors el lideratge...
2: Efectivament, li va passar a Podemos.
3: A Vox ha hagut... Ha anat expulsant a tota la gent, i llavors jo crec que Aliança és un partit que allò no hem de témer res, perquè quants més vots tingui, més caos tindrà. És a dir, no hi ha bases, no hi ha una cultura de quadres, no té res, llavors, aquests partits...
4: Però et dibuixa una cosa, Antonio.
3: Què?
4: Més enllà.
3: Perdona?
4: Et dibuixa una cosa?
3: Ah, vale, és que no t'havia entès.
4: Ah, vale.
3: No, no, dic...
4: Perdó, és que m'has fet un quecom dient...
3: Ah, sí,
4: què m'estàs dient?
3: Ho faig molt, això. Que,
4: com un gesto de... que te pego l'etge. No, calma.
3: Sí.
4: No, dic que... Ai, perdó. T'explica...
3: No, la dona m'ho diu també. Diu, Antonio, què? No, perdó.
4: Val. No, et deia que més enllà de que tinguin quadres o no tinguin quadres Aliança Catalana i més enllà de que puguin omplir els escons o no puguin omplir els escons, com deies tu, eh?
3: Sí.
4: Que evidentment els ompliran, només faltaria. Però més enllà d'això, l'interessant d'això és que dibuixa alguna cosa.
3: Sí, per això deia que el que deia Carla tenia raó. Dibuixa tendències, dibuixa ganes i sobretot ganes de vot de càstig. És a dir, és Oriols perquè dubte. És Oriols. Però
0: el que és interessant és el que farà Junts. Jo crec que demà com clave de Junts, no? Perquè és que no... la tendència Junts és brutal.
1: Jo crec que és molt evident que el partit ha fet moviments en els últims temps que van precisament a intentar marcar perfil ideològic, a redreçar determinades coses i a intentar fixar posicions, no? El que passa que jo crec que aquí hi ha tres coses. Una, sobre l'extrema dreta, que demà, per cert, hi ha alguna coseta més. Però que...
4: D'enquesta?
1: Sí, hi ha una última cosa.
4: És que vull dir una cosa. Aguanta la idea, sisplau.
1: Sí, digues.
4: Però que ja vau treure una enquesta sobre la percepció que tenen els ciutadans a Catalunya respecte a la immigració, que expliquen moltes coses, perquè la clau és aquesta. Sí. Aquesta enquesta que publica l'Ara, com l'enquesta que va publicar fa unes quantes setmanes a La Vanguardia, que ja dibuixava una tendència similar, amb un creixement espectacular d'Aliança i una caiguda de Junts, el factor central es diu migració. O sigui, no...
1: Però jo crec que hi ha una cosa molt important, o sigui, tres coses molt ràpides. La primera, quan es parla de l'extrema dreta com si fossin el mateix, jo crec que Vox, o sigui, que l'espanyolisme a Catalunya té un sostre. I té un sostre que és el que és. No sabem quin sostre és l'altre. I a mi això em sembla que és una diferència fonamental. Dos, que si mires...
4: El sostre de l'altre, el de la posició dura amb la migració, vols dir?
1: O sigui, jo crec que el sostre d'Aliança és molt més difícil de saber quin és, perquè és capaç de penetrar en classes mitges catalanistes amb molta més facilitat, que sociològicament són més grans a Catalunya. I crec que Vox, en aquest sentit, pot tenir un sostre més clar. Crec que que hi ha una cosa molt important quan agafes la perspectiva, perquè estem parlant de Junts, però si tu volies entendre Catalunya i volies entendre la Catalunya política, havies d'entendre el pujolisme, perquè d'alguna manera hi ha un ADN que ha format part d'aquesta societat en els últims 40 anys que s'esmicola de manera claríssima, no? I jo crec que hi havia unes coordenades més o menys clares, no? Quan es parlava, doncs, el pactisme, la negociació, etcètera. Què en queda d'allò? Què en queda? Què queda del pujolisme i quina reflexió en farà Junts, no? De tot això. I tercer, que jo crec que és el més important, quan ara parlàveu si es vota amb gestió, amb noms, és que jo no crec que l'enquesta ens dibuixi això. Jo crec que l'enquesta ens dibuixa, i em sembla que és el més destacat, i, o sigui, el més important en termes de estructurals i de fons, que és que tens una societat que està molt enfadada o frustrada, no sé, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, i que ho estan amb motius perquè tens problemes gravíssims en qüestions tan centrals com són l'habitatge, perquè jo crec que la immigració, com que no me l'hem entomat en algunes coses, hem convertit això en la lluita de l'últim contra el penúltim, i no t'ho pots permetre, perquè tens uns serveis públics que cada vegada estan més tensionats. Llavors, l'enquesta et dibuixa això, jo crec. Més que què passarà si és aquest
4: por,
1: candidat...
4: O... I una por identitària, no? És a dir, la idea de... Quan parlem del debat del català, per exemple, una rèplica a això és una posició dura contra la immigració. No? Que no vol dir que sigui la bona, dir que és una lectura que fa determinada gent.
1: I no podem dir només la immigració no sé què. Bueno, és que és veritat, parlar català és difícil en molts llocs. Mm-hmm. Aquesta realitat existeix.
4: Sí, sí.
2: A mi el que em crida l'atenció, que deia, per això parlava també del procés, és que hi ha molta gent que ara pot simpatitzar amb Aliança Catalana i que li molesten unes coses que quan el procés estava en el seu auge màxim no li molestaven. No? Tu estàs entretingut perquè vas a fer un referèndum, perquè pots declarar la independència, el tema de la llengua no en parlava ningú i estava tan fotut com ara, no han passat tants anys, i tot allò es desmunta i de cop i volta veus que el teu barri...
4: Maria, clar.
2: Clar, però per això dic que tu a tot allò tu confies en uns polítics que et diuen que faran la independència, vas a menjar-te el món, tot allò queda en no res i te n'adones que al teu barri hi ha persones vingudes de fora que ja hi eren quan tu estaves entretingut amb això, però que ara et molesten i t'hi fixes quan abans no t'hi fixaven. I jo no crec, o sigui, efectivament, els serveis públics estan molt tensionats, tot ha anat cada vegada a pitjor des d'aquest punt de vista i hi ha qui ho pot atribuir a la immigració, que és una qüestió també de dimensionament dels serveis públics i de quin és el model econòmic pel qual ha optat aquest país. Però això, aquest canvi, quan allò es desmunta, vas a parar els braços de qui et promet una resposta o dir que et promet adreçar una cosa que fins ara no l'havies vist. I jo això crec, i si ens fixem també en els llocs on ha crescut Aliança Catalana o en els llocs on Aliança Catalana comença a tenir nuclis més forts, va perfectament correlacionat amb això. Per això dic que dependrà de quina manera Junts també faci el gir cap a efectivament un perfil ideològic cada vegada més marcat, que era una cosa que havien deixat de banda també durant el procés, quin candidat tinguin i de quina manera vulguin projectar el futur d'aquest país, que fins ara en realitat tampoc no ho sabem ben bé, ni de Junts, ni d'Esquerra, ni de ningú altre que no sigui d'Aliança volent expulsar immigrants. Que Aliança, per cert, el que és essencialment és islamòfoba, perquè hi ha un tipus d'immigració que li molesta molt més que un altre. Sí. I des del punt de vista, si tu penses en el marc que representa, que és el seu, de supervivència de la llengua, de projecte polític, d'una independència futura, etc., si ho penses així en els seus propis termes, en realitat hi ha una immigració que podries dir que et posa més en risc, que és una immigració que té el castellà ja com a llengua materna,
3: llatins,
2: que té encara menys incentius d'aprendre català, etc. Vull dir que això, que jo crec que és una cosa que alguns votants potencials comencen a veure, cada vegada s'anirà fent
3: més evident. Jo crec que Aliança, perquè a més, tu dius molt bé que em trobo gent independentista, que ens coneixem potser de l'ANC, gent que no sé què, i que vot d'Aliança, quan dius, però què? Diu, és que és igual, és un vot de càstig. És a dir, no és que votin, Oriol pot dir que se li ha aparegut Déu i que li és... qualsevol cosa. És igual, voten per no votar Junts, o per no votar Esquerra, o per no votar... Bueno, la CUP no ho sé, però m'entens? És per castigar, no, CUP, precisament...
4: També hi ha trasbàs, de la CUP.
3: Sí, sí, sí, per això, per castigar. I el vot de càstig no vol dir adhesió. Vol dir, pues, bueno, hosti, pues l'Oriols, ala, i que peti tot. Que això, vull dir, jo fins i tot de jove havia votat en aquest sentit, de dir, bueno, que se vayan todos, no? Com,
4: és que, de fet, està tot tan mogut a Catalunya des de fa tants anys que és molt difícil veure quin és el vot d'adhesió, eh?
3: Exacte.
4: Fa bastant de temps, eh?
3: Molt bé, exacte. Llavors, analitzar el programa d'Oriols com que és un èxit perquè ha fet que la gent pensi com Oriols, crec que és fals. La gent vota Oriols perquè hagués votat a la Mula Francis, també. És a dir, vota una cosa que sap que farà mal al status quo. Llavors, no, jo no em fixaria en el que diu Oriols.
4: Sí, no, Antonio?
3: Sí, no.
4: Vale. Sí, no, perquè amb l'anàlisi que feia la Maria, que hi comparteixo bastant, determinats problemes als quals ha assenyalat Aliança, diguem-ne.
3: Totalment d'acord,
4: bueno,
3: sí.
4: Més que assenyalar-los.
3: Els ha encimballat, sí, posat...
4: No sé com dir-ho, sí. però són una preocupació real. No? I llavors tenen, potser aquests votants, una sensació que ningú més en parla en aquests termes.
3: Exacte.
4: I per tant...
3: Exacte. I aquí ja volia acabar amb lo de la migració, que dius, bueno, estaven aquí, no molestaven. No exactament. És a dir, sí que és cert que des del 2001 que comencen les grans migracions, per dir-ho, perquè no són migracions, són grans migracions...
4: Estrangeres.
3: Mm-hmm. Grans migracions concentrades en el temps. Passem de 6 a 8 milions en 20 anys, crec que, no? Això ja de per si és una barbaritat que un estat sobirà tindria problemes, però nosaltres som una regió, laboriosa regió del nord-est espanyol. És a dir, que ni tan sols controlem ni fronteres, ni diners, ni moneda, ni res. Vale. Però és que a més... La dreta, l'ultradreta, que en boca d'Oriols diu no migrants, en boca de Sánchez Llibre diu sí migrants, amb la qual cosa és tot absurd.
2: I Aliança no posa mai en dubte el model econòmic que ha portat
3: Aliança,
2: aquesta
3: Aliança diu, Sánchez Llibre té raó que vinguin 10 milions de cambrers. I a més, acabo ràpid.
2: Sí, sí, sí.
3: Tinc raó de dir que no vull que vinguin, sóc jo, 10 milions. Llavors, aquí, és que no només és Sánchez Llibre, és que Joan Clos, que es veu que era associat a una cosa així, fa molts anys, va sortir i va dir, anem de pet cap a la Catalunya dels 10 milions i que ningú pateixi, que anirà molt bé. Clar, és a dir, els 10 milions... que és jo crec que podem parlar de Catalunya dels 10 milions, és una cosa de la patronal, és de dretes. Jo no sé per què l'esquerra no diu és un suïcidi portar gent a saco sense tindre ni tan sols pressupostos, o sigui, ni dimensionar. Què dimensionar si és Madrid qui dimensiona? Llavors ens trobem en què hi ha un factor de tensió que hauria de preocupar a les classes obreres, a les classes mitges catalanes, no per xenofòbia, sinó perquè simplement, i no perquè no cabem, aquestes són retòriques, diguéssim, hippies, és no tenim els diners, i després el model que representa aquesta allau massiu és de baixa productivitat, de rotació de població, perquè a més hem de veure que els migrants no es, molts no es queden, sinó que roten i venen i van. Llavors és un model productiu que és destructiu per Catalunya. Hauríem d'estar d'acord aquí.
2: Sí, sí,
3: i
2: totalment.
3: Identificar que allò dels 10 milions no és progre, sinó que és patronal. Vale, llavors, a partir d'aquí, hi ha una sèrie d'escletxes que, per això deia, que crec que la gent vota una mica de pues, castigar. O Rufián m'agrada. Votaré Esquerra.
1: L'enquesta, que... deixeu-me dir només molt ràpid, que no, al fons una cosa. No, que l'enquesta es va fer perquè aquestes coses també està bé... No saps mai fins a quin punt pot condicionar en el moment en què Rufián feia la conferència també a la Pompeu, vull dir, en uns dies en què es parlava molt d'ell.
0: Jo, és que, bueno, estem parlant de... Jo estic bàsicament d'acord bastant amb tu, Antonio.
3: Bueno.
0: Que sirva de precedente.
3: No, ara em diràs a mi, però sí, que vols que et digui.
0: Jo que és el fracàs de la política tradicional i dels partits que han governat els últims 40 anys a tot Europa, que sí, molts d'ells han desaparegut.
3: Clar.
0: I aquí no sembla que hagin de desaparèixer ni el PP ni el PSOE, però sí que ens trobem que hi ha una tendència de castigar-los amb un vot radical. I aquest vot radical és de la gent jove, perquè la gent jove té un altre... Té un altre anàlisi, no és el nostre. És un altre anàlisi més, oye, qui soluciona el meu?
3: Hi ha una evident dissociació cognitiva, entre el que diuen les classes polítiques i les dirigents i les periodístiques i tal, l'estàndard, i la realitat. És a dir, hi ha un discurs que ja pràcticament ni s'entén.
0: Hi ha un discurs que per la gent jove és la vivenda, o sigui, no poden independitzar-se, és impossible, perquè hi ha un nivell de preus d'habitatge que no el poden pagar, i després el tema de la immigració, que això és populisme. Llavors, i està mal explicat, o sigui, tu no pots fer una regularització com s'ha fet, ja ho hem parlat aquí, no la pots fer de dalt a baix, l'has de fer de baix a dalt i veure el que realment estàs necessitant. Ja sé que hi ha molta gent que està ja vivint aquí, que està treballant en negre, que això s'ha de regularitzar, que han de cotitzar... Totalment d'acord.
3: Està mal enfocat.
0: Bueno, però si tu ja tens gent treballant que està treballant opaco, tu el que has de fer és tenir un sistema sostenible, i això es fa amb cotització a la seguretat.
3: No, el que has de fer és castigar l'empresariat que et contracta en negre.
0: Bueno, però és que, a veure...
3: Vull dir, no es tracta de que...
0: Mira,
3: si dius, hi ha molta gent treballant en negre, bueno, pues a por ellos...
0: Que hi ha empresaris que s'aprofiten...
3: D'acord.
0: Són los mínimos,
3: Però m'entens...
0: Perquè hi ha molta gent que no té papers que i que està treballant, sí. i aquest empresari que li està donant treball no és per esclavitzar-lo.
3: Bueno, és que és la llei d'estrangeria, també,
0: bueno,
3: que és un lío...
0: Això s'ha fet molt malament, i era l'altre dia que parlàvem amb un alcalde de no sé on, de Mollerussa, no?
4: Sí, l'alcalde de Mollerussa.
0: Què deia ell? Bueno, és que no sabemos. No, o sea, han aprovat una llei a Madrid i aquí no s'han explicat res.
3: Un decret, no una llei.
0: Bueno,
3: un decret.
0: És una modificació de decret per no tenir que debatir-se al Congrés dels Diputats, que és al·lucinant. És com lo de no tenir pressupostos, que ets al·lucinant.
4: Sí, el que passa és que el tema de les regularitzacions, Alejandro, com vam dir el dia que se'n parlava, n'ha fet tots els governs, inclòs el d'Aznar, amb unes dimensions similars. Però el que vull dir és que probablement aquesta, ni el PP, ni Vox, ni ningú hagués aprovat al Congrés dels Diputats.
3: Però és que es fan extraordinàries. Sí, sí, sí. Fer una regularització.
0: No, però això és un... A veure, això... Tu vas al Congrés i fas un debat i fas una llei d'immigració o de migració o de regularització, però més o menys acordades per tots. Perquè tenim un sistema i un estat de benestar i una educació i una sanitat que l'hem de mantenir a llarg termini. I això... És qüestió de números, no és qüestió de... I tenim un
4: el que volia dir amb això, Alejandro, és que en l'actualitat un acord migratori a Espanya o a Catalunya és inviable.
0: Mm-hmm. Bueno,
1: i a més a més això...
0: Però perquè mai, perquè no s'han sentat
3: no tenim
0: a parlar.
3: No, no
4: a Catalunya no...
1: Profunda, per exemple, això que diu bueno, Xavi deia, no?, que ho han fet tots els governs, que això és veritat, i a més aquestes regularitzacions que s'han fet han servit per fer estudis seriosos sobre quins són els seus efectes, perquè tenim perspectiva de què ha passat. I el que ha passat és que, contràriament a moltes de les coses que s'han dit, no han baixat els salaris dels nadius, al contrari. Dos, ha guanyat l'ocupació formal, és a dir, aquestes persones que ja les tenies aquí, les tenies treballant, estan treballant, no van augmentar després de les regularitzacions els fluxos migratoris. Vull dir que també s'estan dient moltes coses que almenys en els estudis seriosos que tenim sobre les regularitzacions que s'han fet no és veritat. Em sembla que és un element a tenir
0: però
1: en compte.
0: Però sí que ara...
1: Bueno,
0: el que diré ara...
1: Els estudis que són seriosos...
3: L'efecte immediat.
0: El que diré ara, me diran que soy un racista i un xenòfob i el que vulguis, però sí que és veritat que la conseqüència d'aquesta regularització d'abans és que cada vegada hi ha més no catalans... Mm-hmm. Que estan...
4: Ha fet cometes amb els dits, perquè la gent no...
0: No, perquè i això és... Ja està, eres un racista i un xenòfobo.
4: No, acaba la frase. Sí. Que cada cop hi ha més, què? Com, perdó.
3: Forans.
0: El que estem dient, Forasters. És... Bueno, hi ha subvencions, beques comedor. No sé què, era del col·legi, no sé què. Pues hi ha una part més important d'aquest 100% que es dedica a això, que està ocupada per migrants. Mm-hmm. I això, la gent local... Pues pot dir, escolta'm, és que coño...
1: Sí, però a veure, una cosa no,
0: però una cosa molt interessant. Jo no dic que no tinguin dret, però sí que és veritat que la regularització depèn d'això, comporta això. Mm. I això és el que la gent al final pues acaba votant-ne la catalana.
1: I el que passa que necessitem entendre, perquè això em fa gràcia... A mi em sembla... És a dir... Els migrants que venen aquí no venen perquè diguin... No? Mira, jo és tota la vida he somiat amb estar a la ciutat de la Sagrada Família i allà què vull. No, venen aquí perquè hi ha unes forces d'atracció que bàsicament s'expliquen pel model econòmic. I el que és interessant és que això, evidentment, provoca una sèrie de tensions que capitalitzen partits com Aliança, que fan discursos obertament racistes. És molt interessant... I sobretot, com deia, no? Com deia la Maria, islamòfobs, perquè hi ha un
0: l'assenyalament... Però islamòfob no és racista,
1: Home, bueno, doncs no, explica'm què és exactament.
0: No és racista.
1: De fet, a mi em sembla
0: racista
1: molt problemàtic...
0: Racista és de raça, no de religió.
1: De fet, em sembla molt problemàtic que tu assenyalis... És una manera de deshumanitzar l'altre i de col·locar-lo com l'enemic i un... Bueno, en fi, que jo crec que obre la porta a coses que poden ser molt perilloses per a la nostra societat. Però jo el que recomano molt és llegir el programa d'Aliança, perquè el programa d'Aliança, el que defensa... és el turisme que tenim avui en dia, amb la qual cosa la paradoxa que tenim, i el que és important entendre, crec, és que els mateixos partits que capitalitzen políticament aquest discurs de crear un enemic que és l'altre, no?, que és el musulmà, que et ve a prendre les ajudes, aquestes idees que van calant en la societat, és un partit que defensa el model econòmic que fa precisament que existeixin aquestes forces d'atracció.
3: Amen.
1: Qui guanya diners amb tot aquest sistema són els empresaris que poden pagar sous baixos a una sèrie d'immigrants que venen aquí, no ens han costat un duro, perquè no els hem hagut, o sigui, no els hem pagat l'educació pública, no els hem pagat res, venen aquí gratis en l'època de treballar.
2: Tenen xarxa, tampoc, per després defensar els seus drets.
0: Però quan dius, en molts casos, si estan regularitzats, quan dius sous baixos, són els sous dels convenis.
3: No, un moment.
0: Bueno, no, si estan regularitzats...
3: No va així tot.
0: Ah, no? No, es pot pagar menys.
1: No, ja està. Llavors, el que crec que és molt interessant entendre és que això, que aquests partits que estan aprofitant-se políticament són els mateixos que defensen exactament aquest mateix econòmic.
3: Sí.
1: I jo crec que això és el que és dramàtic que ens passi com a societat. És a dir, el que necessitem... Clar que hem de tenir un discurs sobre, escolta, quin model econòmic, quins serveis públics són pagables, etc. Però sobretot, com garantim una mínima cohesió?
4: Deixa'm apuntar això i deixo caure a l'Antonio, sobre aquesta qüestió. Sobre això del model econòmic, també s'ha parlat molt, que clar, Catalunya fa molt de temps que ha fet una aposta, bueno, no sé si ha fet Catalunya o qui l'ha fet, l'aposta per sectors de producció, diguem-ne, de baix coneixement, no? Sector serveis. Catalunya hi ha molt turisme, és una indústria poderosíssima a Catalunya, però no requereix estudiar una carrera per treballar al sector serveis, no? De cambrers amb sous baixos o de gent que treballa per als turistes. Llavors, si tu tens...
3: Recol·lecció i càrnica, són els tres.
4: Si tu tens una indústria, diguem-ne, d'alta graduació, com passen d'altres comunitats autònomes, la gent, la força, la mà d'obra que necessites és d'alta qualificació. No? I si no hi ha feina de l'altre, doncs els immigrants segurament no hi seran. Però és que això funciona així. Els pols migratoris, bàsicament, es produeixen en llocs on hi ha feina. Si no, de què? No? Aquí bueno, va passar, no? Quan es va acabar. Feina quan va haver-hi una crisi econòmica, va haver-hi gent marxant.
3: Feina i expectatives de feina. No, jo deia, no sí, pot, el que deia abans, no pots defensar a Sánchez Llibre i a Oriols al mateix temps. Bueno, sí que pots, perquè ho fan, però no pots dir... El turisme no modifica
2: no, no,
3: el país.
2: No, pots defensar Oriols i Oriols al mateix temps, exacte. Perquè és ella mateixa que té la contradicció sí, sí, sobre el model tens econòmic tens pel qual aposta, que és el de Sánchez Llibre i, la, i aquesta no mena que, de lluita no, espera, contra la immigració.
0: És el que hi ha.
3: Us prometo que acabaré sí. ràpid. No, després sí, tu deies... El tema de la independència, tal. Sí. Ojo, el tema de la independència continua sent el centre. Perquè...
0: El centre d'aquí. T'escucho,
3: És el centre de tot. Per mi és la meva vida. No, deia que és el centre perquè quin és el problema? Dimensionar, que digueu dimensionar, bueno, ens falten recursos. Ai, si funcionessin els trens! És que, clar, Madrid decreta que regularitzem 1 milió de persones, molts d'ells a Catalunya, Madrid no decreta que fotem 22.000 milions cada any més, ni... Llavors, clar, Madrid decreta, mana... compleix pressupostos o compleix pressupostos. Quin és el problema? La relació entre Catalunya i l'estat espanyol. One more time. És a dir, si tinguéssim, fóssim un estat normal, una Bèlgica i tal, podríem més o menys decidir, amb control de fronteres o amb ajuts públics o amb que sigui, quina immigració necessites, quina vols, quina tal. Però és que som una regió d'Espanya.
0: Seria el mateix.
3: Un moment, som una regió d'Espanya, un moment... Catalunya rep una mica més de migració que no pas Astúries, per dir alguna cosa, o que no pas Castilla León,
0: no, perquè,
3: una mica
0: perquè,
3: més. Bueno, és a dir, que tenim econòmicament... més problemes amb aquest tema sí. que no pas Valladolid.
0: O Extremadura.
3: Vale. Però Valladolid i Barcelona depenen exactament del mateix govern, del mateix estat. Llavors, clar, hi ha un problema que dius, és que no podem ni governar-nos quan venen 3 milions més de persones que tenen... Són persones humanes, és a dir, no es tracta de menystenir-la, que també és un debat infantil per part de l'esquerra, de que si són bons o dolents. És igual, són persones, estan aquí.
1: Sí, és que molesta molt quan... És un problema de migració,
3: quan
1: la migració és...
3: Què vol dir? La migració és humà.
0: Però és com el model econòmic.
3: No, exacte.
0: Sí, no, és que ens queixem del model econòmic, que el model econòmic no es fa d'un dia a l'altre.
3: I la Vanguardia... Bueno, no es fa d'un dia a l'altre.
4: No es fa d'un dia a l'altre.
3: La Vanguardia publicava una notícia que el titular va cridar molt l'atenció, la indústria catalana deja sin cubrir 15.000 vacantes al año por falta de talento. Crec que, en fi, el titular, ja sé que és citat d'una...
4: Ah, no sé d'on ve això, Antonio.
3: Sí, d'una... Sí, espera, no, el context és un informe del talent industrial de Catalunya de la consultora KPMG, que segurament la conclusió era aquesta perquè l'he vist en altres diaris. Però falta talento.
0: Falta talento, però si tenim les universitats plenes de gent estudiant, que s'estan estudiant carreres que no serveixen per res. Una altra modificació del sistema universitari català.
3: Un moment, és que parlem d'immigració, però...
0: Que això sí que depèn de la Generalitat.
3: No, parlem d'immigració, però hi ha immigració?
0: Com immigració?
1: De la gent que marxa.
3: Que no marxen catalans.
0: Sí.
4: Què fas, Antonio?
0: A buscar aquest a buscar millor feina.
3: Però marxen a professions liberals, classes mitges, gent formada... Sí,
0: com es pot dir que falta talent? 15.000 llocs de treball per talent? Tenim les universitats plenes.
1: No, que no serveix
0: el que estudia.
1: Els llocs que
0: necessites
1: a la indústria.
4: Una que necessites... Una a un que no s'entén res. Acaba Alejandro i la Maria.
0: No hi ha un model global... ni econòmic, ni de... O sigui, què volem pel futur per Catalunya? Pues comencem per treballar, però comença per treballar per l'educació.
3: Amb Foment.
0: Amb Foment i amb qui sigui.
3: Si Foment diu que 10 milions per l'altre.
0: I les universitats. O sigui, el model que tenim fa 40 anys que s'hauria de començar a treballar.
3: Les universitats guanyen 6 vegades més algú estudiant estranger que amunt d'aquí.
2: Això que diu el Baños dels llocs de feina que no estan coberts, sobretot en la indústria, és gent no necessàriament ha de tenir un títol universitari. Tens una formació professional que la patronal, i a mi patronal és un terme molt... que l'empresariat d'aquest país no s'està implicant prou perquè la formació... tingui a veure amb el que ells necessiten per després poder cobrir aquests llocs de treball. Llavors, si tu, com a empresariat, i parlo de és igual, Foment, qui sigui, et dediques a fomentar aquesta economia, no necessitem gent perquè vinguin aquí a fer de cambrers, a cobrir aquests llocs de treball temporals, que a més, amb sous baixos vol dir també que paguen menys impostos, etc. I allò que, clar, demanar això és gratis, a tu no et suposa cap feina, venen aquí, els fas un contracte que no els pagaràs segurament les hores extres, mai se't queixaran perquè són gent que ha arribat precaritzada, no té cap xarxa per després reclamar els teus drets i santes pasques. Però d'allò que realment depèn de tu i pel qual té sentit tenir un empresariat o una elit amb una mica de cara i ulls, és que tu t'impliquis directament en la formació de la gent que s'està formant aquí, que està escolaritzada aquí i que després poden cobrir-te uns llocs de feina que ara mateix no els estàs podent cobrir. No els estàs podent cobrir no perquè hi hagi gent, és que no hi ha cap mena de connexió entre el que necessita l'empresa i el que necessita
0: després... I això és la culpa de l'empresari?
2: En part, sí, bueno,
0: i per què no és culpa de la Generalitat? I per què no és culpa de les universitats?
1: Perquè es va entendre...
0: Perquè cadascú té el seu
2: nicho. És que no és les universitats.
0: A veure, l'empresari ja fa molt, perquè tu, clar, quan parleu d'empresaris, que si Sánchez Llibre, que si el Amancio Ortega... O sigui, l'empresari, aquests són els... Un altre tipus.
4: No, Catalunya és un país de pimes.
0: És de pimes i d'autònoms.
3: Sí, sí.
0: Escolta'm, ja tenen prou feina del seu dia a dia com per poder pensar en el model
3: bueno,
0: de... Per això està la Generalitat.
3: Per això s'ho han de pensar, perquè qui dictamina la política i el model no són ells.
4: Un. Hòstia, no entén res.
1: I precisament molts d'aquests empresaris, que ara deies, Fonta, que no són tan... No, els grans empresaris, fa molt de temps que adverteixen que a Catalunya hi ha un problema amb la formació professional, en el sentit de que, per exemple, fins i tot amb les places que s'oferten, jo recordo, no fa massa, ja fa un any i mig, però que deien, dit així grosso modo, escolta, tenim molts DJs i tècnics de so i ens falten fusters i lampistes, que a més després es donen sous que són més elevats en aquests àmbits, no? Vull dir que quan es parla de vegades de temes de talent, no té tant a veure amb, no sé, amb que hagis de ser, no sé, que et vingui de no sé què, de Silicon Valley, sinó amb temes d'indústria. Hi ha una cosa... que sabem tots que va passar, que és quan l'empresariat decideix que es pot deslocalitzar perquè la mà d'obra aquí no importa i se'n van a fora, i ara veiem les conseqüències d'una part important d'aquesta deslocalització. Doncs, quan tu compares Catalunya amb regions com, per exemple, el País Basc, que és evident que som molt diferents en molts àmbits, però en un reportatge d'un company que hi va anar no fa massa, clar, què passa allà? Que hi ha indústria, que hi hagi indústria vol dir que molt... O sigui, hi ha dades que s'entenen quan tu compares l'abandonament escolar de Catalunya i del País Basc. Si tu tens molta indústria i molts llocs de feina que no necessàriament són universitaris, que són de formació professional, moltes persones opten per aquesta via, per aquesta formació professional, que després et dona un lloc a la indústria amb un salari d'uns 30.000 anuals. A Catalunya no tens això. No tens aquest volum d'indústria, no tens aquest volum d'FP, no tens determinades coses, tens doncs aquest xaval que en lloc d'haver fet l'FP o ha deixat els estudis, s'ha posat a cambrer. És que això et dibuixa països diferents, et dibuixa realitats diferents. I després, quan parlem d'immigració, només per tancar, que em fa gràcia perquè sempre pensem, doncs això, en el cambrer i tal. Jo vaig tenir una conversa no fa massa amb una persona que representa justament tot el contrari, tot el que dèiem de les feines superproductives i tal. Em deia, jo he de captar talent, no?, per venir aquí a Barcelona. Paguem més de 90.000 anuals, segur, perquè jo competeixo amb altres llocs del món i si pago menys no vindran. Aquestes persones són les que després estan vivint, no sé, al Poble Nou, sí, a Gràcia...
3: Expats,
1: és a dir, que hi ha un rebuig a la immigració també per part de la classe mitja alta catalana, que veu que en molts dels seus barris...
3: Perquè pugen preus.
1: Exacte.
3: No, bueno, no i per el que sobte... són, sinó perquè pugen preus.
1: I no només hi ha un tema de pujar preus, que també, que evidentment tens un problema amb l'habitatge, sinó que fins i tot hi ha aquesta cosa del paisatge de dir ara perquè hem de fer branch, saps el que et vull dir? Clar. I vull dir que jo crec que el rebuig a la immigració... Que hi ha un que està en els dos llocs, no?
3: No, i el tema de la immigració, perquè qui marxa de Catalunya? Hi havia una enquesta, no sé si la publicava vosaltres o què...
4: Investigadors.
3: De la gent que sortia de Barcelona, sí, diguéssim, la pèrdua de població de Barcelona, i era parelles joves amb fills.
1: Sí.
3: Perquè consideren que criar un fill a Barcelona és molt complicat. Llavors, clar, a casa de la ciutat, de la capital, si marxen la gent que té fills, o si marxa una persona que has dedicat 8 anys a que sigui metge o infermera, o marxen gent del CSIC, investigadors... Llavors, clar, la immigració és un problema i l'emigració és un problema, perquè a més ho deia l'altre dia, el Solà i tal, crec que es diu Solà, no? Sí.
4: Bueno, no sé, el Solà.
3: Llibre de... sobre l'emigració...
4: Dels 6 milions?
3: Sí.
4: Sala i Cullell.
3: Sala. Ai, perdó. Bueno, que també hi ha un punt de colonialisme, que si tu agafes un metge del Perú, estàs robant un metge del Perú. És a dir, un peruà que ha pagat amb els seus impostos un metge, resulta que ha de venir a Barcelona per ser curat per un tio que... una dona...
4: Si ara parlem d'això, Antonio, que em sembla molt interessant, perquè l'altre dia, fa uns dies, el govern de Catalunya va anunciar un esforç perquè hi hagi més places en medicina, no? I va sortir el Col·legi de Metges i va dir, és que aquest no és ben bé el problema, que també ho és, sinó que el problema és el districte únic.
3: I el PSC...
4: Que hi ha una pila de places de nanos que venen d'altres llocs de l'Estat, es formen a Catalunya i se'n van.
3: Què va ser el PSC?
4: Perquè des d'aquest punt de vista no es fa un filtre de... Amb perdó, però primer els alumnes catalans a les universitats catalanes.
3: No és per això. És quina mena d'estudis i quines notes demanen.
4: El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va dir... El que s'hauria de canviar és el districte únic.
3: Què va votar el PSC?
4: De què?
3: Del districte únic universitari. Mantenir-ho. Va votar mantenir-ho. Per una esmena que es va fer fa poc. És a dir, el PSC no pot dir que vol canviar les coses i després mantenir-les. Igual que Oriol no pot dir que no vol immigrar i després sí. Dic, aquí hem embogit tots una mica.
0: Quanta gent es queda cada any fora de poder estudiar la carrera de Medicina a Catalunya?
3: Sí. Però és que això el doctor Padrós, quan venia...
0: Però per què?
3: Venia per aquí... No, si jo t'ho explico. El doctor Padrós també ho explicava. La nota de tall és massa alta. Llavors, el que tenim és uns metges d'elit que... especialistes que marxen fora perquè els hi paguen millor i el que es necessitem...
2: La nota de tall és alta perquè és oferta i demanda, això,
3: no,
2: eh? Perquè
3: no,
2: hi ha poques
3: places. Un moment. No,
4: però demanda, poques places?
3: No, si hi ha un districte únic universitari, distorsiones l'oferta i la demanda.
2: Sí, t'estic d'acord, però que les notes de tall es fixen en criteris de tu tens tantes persones que volen entrar aquí, les 100 que tenen millor notes són les que hi ha.
4: Atureu aquí. Quan el Baños diu lo del districte únic és perquè l'oferta i la demanda passa a ser espanyola, no catalana.
2: Sí, d'acord.
4: L'oferta i la demanda, o sigui, Catalunya tenint universitats, possiblement, no ho sabem, possiblement que poguessin cobrir la demanda de professionals de la salut, com que forma alumnes espanyols, amb perdó de la situació, que se'n van, no retornen al sistema públic.
3: El doctor Padrós deia les necessitats, és a dir, Extremadura necessita una mena de metges, perquè és la població molt fermentada, la població de més alta edat, deia el doctor Padrós, necessitem metges de família, molts metges de família, però, com tenim la nota tal, i Barcelona té prestigi, aquí formem especialistes, clar. I ens sobren especialistes i ens falten metges de família. Si tinguem llavors dius, no, la independència no té res a veure. Si tingués sobirania, si tinguéssim sobirania sobre quins estudis necessitem, quina mena de gent necessitem, la cosa aniria millor. Però clar, a Madrid i el PSC voten que és el mateix un metge rural a Astúries que un metge a Lloret de Mar...
0: Pues és un problema, són incompetents.
3: Pues digue-li a Aznar, que va fer el districte universitari, i digue-li al PSOE que ha votat a favor.
0: Sí, incompetents, en el seu moment, potser ho van fer perquè tenia sentit... I per poder, i perquè...
4: Moment, Baños.
0: No, però potser en aquell,
4: moment... Perdona un moment, Alejandro, és que jo acabo de veure una cosa que em sembla extraordinària. O sigui, li he demanat gairebé de genolls a l'Alejandro López Monte que es faci indepe.
0: I després
4: li demanarà
0: que em faci culer. Ja?
3: És que, Alejandro, cada vegada que et dic algo, dius, és que tenim un problema, és que tenim... Pues,
0: però vamos a ver, el problema
3: si
0: és el mateix...
3: Si després d'haver sigut perico, ser indep és més o menys el mateix, eh?
0: Espanya és independent i té el mateix problema. No, si la qüestió no és de ser independent, no, és de gestió. Que tenim gent que no pensa en 30 anys... I només pensa a la votació següent.
1: Cada vegada esteu més d'acord. Cada vegada que vinc esteu més d'acord.
3: Home,
1: no. Des de que jo vaig venir per primera vegada fins avui...
3: Ell està venint cap a la llum, eh? No, aviam, el problema és que, a més, es considera Espanya, igual que el decret aquest de regularització extra, insisteixo, a Valladolid diran, ah, pues muy bien, no? Regularizar els drets i tal. Però, clar, al País Valencià, a Balears i a Catalunya, significa una cosa totalment diferent. Significa que els ajuntaments petits...
4: I a Madrid
3: tenen...
4: també.
1: No,
4: fer un apunt sobre el tema del districte únic, perquè he anat a recuperar el tuit del Jaume Padrós, perquè no recordava exactament la textualitat. Quan es va anunciar el primer pas, diguem-ne, del compromís del president de la Generalitat, Salvador Illa, per ampliar, crec que era un 50%, 20% les places de medicina a Catalunya fins al 2031 i que havien començat amb el primer pas amb un desplegament de no sé quin percentatge era. Jaume Padrós va respondre aquest tuit dient: "Em sembla bé sempre que s'intervingui ja sobre el districte universitari únic i es ponderin notes i percentils, si no, empitjorarà." I afegia: "És inadmissible que la inversió formativa es faci sobre estudiants que no es queden al país i en detriment de catalans que no hi poden accedir."
1: Després també hi ha un tema, perquè el Fonta deia això de no pensar a llarg termini i tal, sí, però que també has de tenir partits, i jo crec que això és un tema ideològic, de si creus o no creus en els serveis públics i fins a quin punt els vols potenciar. Vull dir que el que ha passat a Catalunya té a veure amb totes aquestes qüestions que ara s'estan dient, sens dubte, però també té a veure amb que en un moment donat de crisi es va decidir aprimar, no?, uns serveis.
0: No havia,
1: i això...
0: Perquè no havien diners. Perquè això s'ha de pagar.
1: Sí, sí,
0: i no, clar, si no tens diners i el PIB et baixa,
3: no
0: un, et baixa un 30%...
3: Perquè no tens diners?
0: Bueno,
3: aumentes el...
0: No,
3: és que...
0: Nen, que pesadilla, hombre.
3: No tens diners perquè 22.000 milions se'n van...
0: Sí, 22.000, però i, bueno, és igual, però se'n van arreu d'Espanya. No hi ha diners a Catalunya, tampoc hi ha
3: muy
0: diners
3: repartido. Ha salido muy repartido.
0: Estic d'acord, sí, que el finançament s'ha de millorar.
1: I després, Fontano, que abans parlaves d'una cosa que deies, parlaves dels joves, no? Que també sembla una cosa com interessant quan s'assenyala que no, és que els que estan com molt enfadats i són, no?, i defensen l'antipolítica són els joves. Però és que, clar, pels joves aquest és un país diferent, o sigui, no té res a veure. Quan tu mires què ha passat amb els salaris, i això són dades, com estaven els salaris fa 30 anys i com estan avui? Quina generació té pis i quina generació no té pis? Aleshores, no és tant un tema de calç, perquè tinc la sensació que de vegades es pot instal·lar la idea de que els joves són, no els interessa entendre la política i s'han radicalitzat, i dius, no, el que els ha passat als joves és que se n'adonen que cobren més els seus pares jubilats que ells treballant. Escolta, això és la fotografia d'un país que és terrorífica. I llavors, com els hi pots demanar que confiïn en un sistema que no els hi permet tenir un habitatge i que els hi dona uns salaris amb els quals no es poden pagar un pis? Bueno, clar que els joves desconfiant de la política. Pues, és que el que la política significa pels nascuts als 60 o pels nascuts als 2000 no té res a veure.
0: Però no la política, dels governants que estan utilitzant la política per governar-los de forma nefasta, perquè és nefasto. O sigui, nefasto. No, no se puede generalizar. No, bueno. Ho han fet malament. Aquí i allà, i a Europa. Hi ha molts llocs del món. O sigui, ho han fet molt malament.
3: Mal de muchos...
1: Jo crec que això d'assenyalar... Sí. Bueno, és que ho hem passat moltes vegades ja. Jo aquestes generalitzacions de vegades em passa que llavors tinc la sensació que l'anàlisi és poc... No, contribueix a l'antipolítica. Perquè és aquesta cosa de no, perquè tots van fer, perquè tots... No, aquí hi ha hagut una sèrie de partits que han tingut responsabilitats de govern. Bueno, aquí hi ha qüestions estructurals que es poden entendre. I generalitzar-ho tot amb aquesta cosa que... No, que sembla que tot, la política, és un desastre...
0: No, però si jo no soc antipolítica, que... si m'encanta la política, però això, jo soc antigovern. Governants, els partits tradicionals són els que ho han fet malament, els que han estat governant a Europa. Si ho han fet malament, home, que sí. A nivell europeu, perdre tot el que és l'energia, tot el que és l'agroalimentari, tot el que és de defensa, tot el... Sí, què és Europa avui? I per què és Europa? No, però és que si tiramos para abajo, és el mateix. O sigui,
3: Alejandro,
0: és el mateix.
3: Que
0: no.
3: Puc dir-ho del districte únic, ràpid?
4: Sí, bueno, ja ho has dit abans, però sí. Ah,
3: que va ser el març passat...
1: Ja ens ha quedat clar abans.
3: No, el març passat, que el PSC va votar en contra d'acabar amb el districte únic i en contra de demanar català als metges. Vull dir que, clar, també és el que dèiem abans, pla nacional... O sigui, tothom hi ha una dissociació cognitiva general bastant...
4: Per cert, sobre això dels metges, acabo només amb una cosa del tema dels metges, perquè m'escrivia, suposo que no li sabrà greu que ho digui, però...
1: Ui,
4: no ho sé.
1: A veure, un metge
4: molt important que no viu a Catalunya des de fa temps...
1: Ja li estic posant noms.
4: Hi ha molts, o sigui, hi ha moltíssims.
3: Metges importants.
1: Però importants i famosos.
4: Com a famós, jo no he dit famós, he dit important. Com a metge català emigrat, em diu, el problema és complex però senzill. Els metges a Catalunya cobren un sou ridícul i treballen guàrdies de 24 hores que no es fan gairebé enlloc del món.
3: Ara, doncs ja està.
4: Iau.
3: Ja està.
1: Ja sé que tanquem. Vull dir una cosa molt ràpid, ara que deies el tema del PSC, que l'altre dia pensava en la fotografia, quan sabia que es publicava l'enquesta, no? I pensava en la fotografia política, i que per mi hi ha una cosa molt important que té a veure amb això, amb com desapareix d'alguna manera, bueno, si desapareix, vull dir que és Convergència, no? Aquest país s'explicava molt a través de Convergència i avui Junts està com està. I l'altre dia, crec que una cosa que ho exemplifica molt bé és que un empresari em deia, que em va fer gràcia, quants de nosaltres ens trobem ara, no? votant el PSC, que és un partit al que a mi, si m'ho haguessin dit algú fa 20 anys, l'empresariat mai a la vida, no?, hagués pogut votar. Vull dir que crec que realment tenim un mapa polític que és tan, tan, tan, tan diferent.
2: És que tenim el PSC més de dretes de la història, molt més que el PSOE. O sigui, no és que l'electorat hagi canviat, que segurament també, és que el propi partit, tu li preguntes, no només a l'empresariat, tu li preguntes a la gent del PSC, que és el seu partit ara i que era aleshores, o gent que ha marxat, perquè els que s'hi han quedat segurament no veuen la diferència, i és bastant impressionant.
1: Que, i qui és el, perquè per mi això em sembla un debat central. Qui ocupa el centre polític? Hi ha una batalla, evidentment, sí, per d'acord, però que jo crec que una part interessant de l'enquesta és, en fi, totes les coses que estan passant amb aquest centre i que ens dibuixen, en fi, que ja veurem què passa, però que és un Parlament molt molt...
0: Jo, ara diré una cosa que no s'agradarà, però la Catalunya d'avui també és conseqüència del govern de Convergència i Unió.
1: Home, clar, sí,
0: clar. Llavors, home, és que no, per exemple, que aquí, bueno, echamos de menos a Convergència. Bueno, pues,
3: no,
0: què ha dit això? No, no, sembla, no? Una Catalunya no s'entén sense control.
3: Sí, PSC,
0: que això ja està governant.
3: Digues.
1: No, no, que jo, perdona, Fonta, jo, no dic, jo quan estic aquí no dic el que jo trobo faltar, estic fent una anàlisi pur i dur. Hi havia un partit que governava Catalunya, políticament Catalunya no la pots entendre si no entens aquest partit, i avui el que ens dibuixen la majoria de les enquestes és que aquest espai, que ja sabem que ha estat en descomposició, es troba, jo crec, en la posició de més debilitat del que m'ha trobat, i això
0: total.
1: No té res a veure amb trobar faltar, és pura anàlisi.
0: Total, total.
1: No.
3: El problema és que el pla del PSC, que era gestió... Ah, perdó.
1: No, no, ja
3: si no gestiones bé, pues, no tens pla.
4: Com? Això és el final?
3: Sí.
0: Si no, què?
3: No, que es van presentar com partit de centre, partit de gestió, les coses que importen els catalanes i no sé què, i no va res, vull dir, ni trens, ni mestres. Llavors, que el problema és que tu et presentes com a realista i pragmàtic, i quan el món se't cau a sobre... no tens una altra cosa que oferir.
4: Demà, per cert, que després de 3 dies el... com deia Monterroso, no? El dinosauri encara hi era. Demà tornen a les escoles. Vull dir que durant tot el mes de maig hi han protestes a tots els nivells.
3: A por ellos.
4: I, eh?
3: A tope.
4: I què vol dir?
3: Home, no, que a fondo.
4: Banyos, avui em tens desestabilitzat. Sí. O sigui, no, quan fas comentaris així no acabo de saber...
1: Sí. I a més... Estàs a tope, que fa a favor de les vagues.
3: I a casa
4: però és a favor o és en contra de la vaga?
3: No, que a casa m'han dit que no ho faci.
4: El
3: i se m'escapa. No, el anar fotent les pulles aquestes.
4: Però què vol dir? Què volia dir a por ellos?
3: Home, que les vagues es fan per guanyar.
4: Ah, val, llavors que estàs a favor.
3: Home, tant,
4: no era un comentari irònic contra la vaga.
3: No,
4: és que...
2: no, a por ellos és el govern.
3: Ells és el departament de...
4: Desestabilitza, Banyos, en castellà i en cabo de...
0: És que és un revolucionari. Sí, el Banyos és un revolucionari. Ja li sale la por ellos lo que sea. Ja apunta lo que és.
4: No, el que intentava dir és que la setmana que ve tornarà a ser complicada amb el tema educatiu, amb la qüestió que fa una setmana, recordeu, estàvem parlant dels Mossos a les aules, que no s'ha acabat d'aclarir del tot, sí. No a les aules, perdoneu, en determinats centres educatius d'instituts.
1: Pels passadissos.
4: I les colònies, que han sigut un dels debats importants.
2: Perquè això tampoc no hem sabut exactament, perdó, en què consistia, no?
1: Estan cantant que tallem a cada frase que dius.
2: Perdó.
1: Estàs molt content amb
4: nosaltres,
2: Xavi? No, que no hem sabut, que s'ha parlat molt d'això, però a més, no només la idea, sinó que ells mateixos tampoc no han explicat res. En què consisteix exactament? Tenim Mossos, que a més, no, aniran de paisà. Bueno, llavors, com sabràs que són Mossos? O sigui, tot... No? Quin és l'objectiu? Que estiguin allà per fer por i com per... Hi ha un mosso aquí vigilant, no faci segons què? No n'ha explicat gaire de què anirà això.
4: No volia obrir aquest maleu perquè us heu promès que acabaríem abans i gairebé que us mengeu tot l'espai de la tertúlia igualment. 10 i 17 minuts, en fi, ho deixarem aquí. De seguida fem tertúlia esportiva de les possibilitats que el Barça sigui campió de Lliga aquesta mateixa tarda, més que tarda, la nit, ja entrada a nit, o sigui, hores intempestives, de l'Espanyol, del Real Madrid i del Barça femení. De seguida en parlarem. En fi, Antonio Baños, moltes gràcies.
3: Perdoneu.
0: Antonio Baños. No. Revolucionari.
3: No, és que vinc previngut d'això i ho faig una vegada, una setmana i una altra.
4: Alejandro López Fonta.
3: Perdona, carinyo.
4: Gràcies. Carinyo aquí, ara.
3: La meva dona que em diu, que no facis això.
4: Parles a gent que no sé qui són.
0: Sí.
4: O sigui, tota l'estona estàs parlant d'algú que no sé qui és.
2: Ja la planyo, aquesta persona, sí. La veritat.
3: No, tens tota la raó, pobreta.
0: Una santa.
1: És que a més és raro, perquè estàs aquí i dic, perdona, carinyo, i dic, aquí
4: dels quatre.
3: Perquè ara vaig a veure...
4: No, ja s'ha entès. Alejandro López Fonta, Antonio Baños, no compliquis.
0: Avui és Alejandro,
4: Alejandro, avui?
0: Sí.
4: Home, felicitats, Alejandro. No aplaudiment per Alejandro López Fonta.
2: Quin sant és avui?
0: Vamos. Avui guanyem al Madrid. Vinga, vamos. A por ellos, a por ellos.
4: Acabem això. Gràcies, Maria, gràcies, Alejandro, gràcies, Carla, gràcies, Baños. Apa, adéu-siau. Aneu amb Déu.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó. Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
6: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
7: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
8: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
9: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
11: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
10: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
11: Wala!
12: Mira el que li he comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
13: Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
12: 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig, de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
16: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
17: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
18: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
17: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
16: I una cosa, et dic, que guapes la gent d'aquí, eh?
17: Bueno, com nosaltres.
15: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
17: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
18: I us hi esperem a tots i totes.
15: RAC 1. Tots som un milió.
16: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
15: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
4: 10 i 22 minuts.

0: Doncs a poques hores perquè... De fet, avui és un dia d'aquells de transistors, de seguir penjats a la ràdio, perquè aquesta tarda hi ha el partit del Barça femení a les semifinals de la Champions, la tornada al Camp Nou, un Camp Nou que estarà ple a vessar per seguir les possibilitats que el Barça arribi a la seva sisena final de la Champions consecutiva contra el Bayern de Munic. Evidentment, el Barça haurà de derrotar les alemanyes perquè la partit d'anada va acabar 1-1. I més tard, a la nit, aquest partit entre l'Espanyol i el Real Madrid que... circumstancialment, depèn de com acabi, podria donar la Lliga ja oficialment al Barça i, per tant, obrir un debat que seria el de la setmana que ve de si passadissos o no passadissos en el clàssic de diumenge que ve. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sí que es pot parlar d'això o encara no?
1: Sí, però és que està seguint tot el meu pla. Sí, no el d'un descelebrat com tu. La història és guanyar Pamplona i ara avui un dia de tranquil·litat, excepte pel femení, que és un partit que sóc optimista, però, vamos, crec que avui ho aconseguiran passar a una altra final. Però, vamos, primer s'havia de fer una cosa, no es pot posar la taulada abans dels ciments, eh?
0: De seguida saludar.

0: si la Lliga es pot acabar 4 o 5 jornades abans de que finalitzi, no?
1: Home, que el Barça no tenia la Lliga perduda després del Clàssic, això jo ho tenia molt clar. El que no m'imaginava mai és el que dius tu, que és, o sigui, és que li porta actualment, a dia d'avui, en aquesta hora, 14 punts d'avantatge en el Real Madrid. Mm. O sigui, el desplomer del Real Madrid i la ratxa del Barça, que s'ha de tenir molt en compte i ha de tenir molt de mèrit perquè s'ha aconseguit amb molts jugadors lesionats. O sigui, sembla que l'altre dia feia comptes, al Barça se li han lesionat 18 jugadors aquesta temporada. Alguns dues vegades, i alguns tan importants en els trams decisius, com ara, per exemple, Lamine Yamal o Rafinha, que no va jugar ni un minut ahir, no? Això era impensable. O sigui, el Barça ha mantingut una constància. No ha jugat tan espectacularment, potser, com la temporada passada, però ha sigut molt, molt més sòlid. De fet, és l'equip menys golejat de la temporada.
0: Mm-hmm. Mira, tinc per aquí el Ferran Martínez, que acaba de baixar de Mundo Deportivo, que devia haver alguna notícia d'última hora. Què tal, Ferran?
2: Què tal?
0: Bon dia.
2: No,
0: estàvem parlant d'aquest Barça, que és veritat que... Alguna novetat o no? Perdona, eh?
2: No.
0: D'acord.
2: La llista
0: de
2: convocats femení,
0: val.
2: Que i tant ha rebut l'alta mèdica.
0: Ha rebut l'alta mèdica, eh? Sí, per tant, està disponible.
2: Avui pot ser que torni a jugar després d'aquella lesió al novembre.
0: Titularitat no?
2: No.
0: D'acord, minuts.
2: Sí, esperem que sí.
0: Estàvem parlant amb el Santi d'aquesta trajectòria d'un Barça que avui podria ser campió de Lliga, si no pot ser que sigui la setmana que ve, sinó l'altra, evidentment, perquè hi ha molts match balls, diguem-ne, però que si ho hagués sentit el mes d'octubre, quan el Barça surt del Bernabéu, aquesta distància, no?, amb la derrota amb el Real Madrid, amb un equip que tenia moltes baixes en aquell moment, òbviament, doncs segurament hagués sigut difícil de preveure que fos així, almenys, la victòria, que la Lliga no estava perduda, com diu el Santi, era una evidència. Però que s'acabés la Lliga en aquest moment de la temporada amb un Madrid que té les estrelles que té, doncs sí.
2: Sí, home, t'he de dir que a mi aquesta Lliga se m'està fent llarga, no sé vosaltres.
0: Què dius ara?
2: Se m'està fent llarga aquesta Lliga, no sé si és que és la temporada... No, però no sé, Santi, si a tu també, que la temporada en si, perquè amb l'any electoral, aquest trimestre o aquest inici d'any, a mi se m'està fent llarga, evidentment, imagina't el Madrid... Però, i no deu la sensació també que ahir els jugadors del Barça, jo ho veia també, com que vinga, va, que sembla que... I els altres van resistint. Que s'acabi... És qüestió de temps, no? Vull dir, que s'acabi a Cornellà avui en aquesta lliga passiva des del sofà o que s'acabi la setmana que ve. Però a mi em sorprèn, és que ara feien balanç també a dalt i si això t'ho diuen després de la... del doblet del Madrid de fa dos anys.
0: Ara, aquest és el tema, l'arribada de Hansi Flick.
2: Que fitxen Mbappé. Uh-huh. Dius, venen a guanyar Lliga i Champions, fitxen Mbappé? O sigui, hi ha molta gent que diu, bueno, és que no guanyarem res en els propers 10 anys uh-huh. al Barça. No? I, ostres, va arribar Hansi Flick i li dona la volta a això com un mitjó i el Barça doncs, guanyarà dues lligues consecutives, dues supercopes consecutives... va arribar a les semifinals de Champions, aquest any l'ha competit amb un equip molt jove on la gent es torna a agafar doncs, aquest esperit de pertinença també, no? que et donen tots aquests nanos de la Masia o catalans molts que fa això, que ja el va fer diferencial fa uns anys i que el segueix tornant a fer diferent ara i un equip molt especial i que segurament ara és el Madrid qui pensa no tornarem a guanyar res en els propers 10 anys.
0: I el futbol no va així, sempre.
2: No, evidentment que no.
0: Anaïs Martí, bon dia. Em sembla que encén, eh?
3: Està... Què tal? Bon dia.
0: Guaita-la. El tren, que això sempre és un perill.
3: Sí, en algun punt entre Tudela de Navarra sí. I Gallur. Què et sembla?
0: I què? I quina has dit l'altra?
3: I Gallur, a prop de Saragossa.
0: Ah, d'acord. Santi, tu sí, tens sí. controlada la zona o no?
1: Sí, val. Sí, sí. Ja.
3: Turisme
1: ja
3: pel tren.
1: Ja ha passat per l'Olite.
0: Turisme pel tren. Què ens dius, Anaïs, de tot això que estàvem comentant, d'aquest Barça d'una temporada que, evidentment, no s'ha acabat, però que pràcticament està a les seves acaballes?
3: No, a mi el que em sembla molt meritori és que el Barça porti dos anys deixant el Madrid d'Mbappé sense títols. Vull dir, jo crec que és una realitat que no es pot obviar, que quan va arribar Mbappé al Madrid semblava que aquí no s'havia de guanyar res i resulta doncs, que amb Hansi Flick s'està a punt de guanyar el seu cinquè títol i la segona lliga consecutiva. Mm. I és veritat que la Champions al final és és el

0: Per mi és el trofeu que fa més il·lusió, eh? Però la Lliga et marca on estàs i treure-li tants punts amb aquest Madrid crec que té molt de mèrit. No sé què és el que passarà avui, no sé si el Madrid es deixarà anar. Aquí hi ha molts debats al tren, hi ha gent que pensa que sí, que es deixarà anar a Madrid, i d'altres que...
1: Ai, que se'n talla. Bueno, ara
0: mirarem el clàssic,
1: de recuperar l'Anaïs. Se sent una miqueta així. Mirarem de recuperar-la. Però crec que és el Joan Jopallàs que avui parla dels debats sibarites del barcelonisme. Això, Santi, que tu crec que deu ser el que et posa més nerviós. La idea aquesta de que es pugui triar quan es guanya una lliga, no?
2: M'indigna. M'indigna. Debats de pijos de primer món. Sí. Si és allà el passadís, i si el passadís, i no sé què... Les lligues es guanyen i s'ha acabat, tu, i se celebren. I per guanyar-les i celebrar-les havies de guanyar avui. I avui, sí, és que... anava a dir una cosa pitjor. No m'importa el que passi a l'Espanyol-Madrid. Sí, m'és igual, el que passi estarà bé. O sigui, tot, els que volen, no, perquè és millor guanyar-la jugant un partit contra el Madrid i tal, doncs pues bueno, pues si es dona, es dona. I si no, doncs pues, és una festa des del minut 1 al minut 95.
1: Sobre això, de totes maneres, Santi, el que passa és que si avui el Madrid perd aquesta lliga, el tindràs tota la setmana que ve el debat del passadís, això segur.
2: Ma, sí, és que el passadís m'importa zero, o sigui, m'és igual, o sigui, com si no ho van fer, perquè entre tots l'hem convertit en el que era un gest bonic.
1: Exacte,
2: i de reconeixement. L'hem convertit entre tots, com som idiotes, l'hem convertit en un gest d'humiliació. I això tampoc em sembla bé. Uh-huh. Si el volen fer, que el facin. Si no, pues que no el facin. Si no, no és el mateix. Ara, si avui el Real Madrid a Palma, o no guanya, millor dit, la història serà que el fracàs serà molt més estrepitós pel Madrid. O sigui, la desgràcia és catedralícia. I tindran i sortiran totes les diferències aquestes que porten intentant amagar sota la catifa. O sigui, perquè, ostres, aquesta setmana que el Barça s'ha posat a 14 punts del Real Madrid, Mbappé avui no estarà a Cornellà, uh-huh, perquè s'ha passat la setmana a Itàlia fent-se fotos amb la seva nòvia.
3: No,
2: o sigui, això el madridisme el té molt emprenyat. O sigui, aquí hi ha una guerra civil soterrada dintre del Madrid, en el vestidor, que pot sortir i que pot esclatar tot.
3: Mm. Sí, que és la guerra entre Mbappé i Vinícius, no? Vols dir, Santi?
2: Totalment.
3: Sí. És que això... és veritat que a Madrid ja porten diverses setmanes amb aquest debat de si Mbappé i Vinícius o un o l'altre. A mi no sé què passa, no sé què li està passant a Mbappé, amb aquesta lesió que té molèsties que va arrossegant durant diverses setmanes, però vaja, és que em sembla un debat bastant clar, perquè és que el Madrid, si ha estat o ha pogut competir alguna cosa aquesta temporada, ha estat perquè ha tingut un gran davanter i un gran porter, que són Courtois i Mbappé, que quan han estat els dos sobre el camp han aguantat l'equip. Després s'han acabat enfonsant quan han faltat sobretot aquests dos. Vaja, no sé, és que a mi el debat aquest em sembla...
2: Que els problemes els tinguin ells. O sigui, sí. Si nosaltres, com deia el Joan jo avui a la Vanguardia, a veure si el problema el tenim nosaltres, de quan si convertim un problema en quan s'ha de guanyar una lliga. No, perdoni. El problema el tenen ells, eh?
1: A tot això...
2: I molt gordo, eh? I molt gros.
1: A tot això, Santi, i Ferran, no sé si l'Anaïs la tenim encara, sí, crec que l'hem recuperat.
0: Sí, Anaïs. Sí, estic aquí.
1: La previsió de cara al clàssic és que, entenc, la Copa Viatge a Barcelona, passi el que passi, no? Si el Barça és campió, entenc que s'aixeca la gespa, i si el Barça és campió ara, tant si el Barça és campió en el partit del Madrid, hi ha celebració a la gespa amb la mateixa Copa, no? Entenc. Per això recordo que hi havia alguns anys que la Copa no viatjava ara, sí, fins a l'última jornada.
3: Ara i... crec que ja és així, perquè ho van canviar els últims anys. Mm-hmm. Una mica seguint l'exemple d'Alemanya, o de la Premier, fins i tot, però la Premier crec que ara es dona també l'últim partit a casa de l'equip, mm-hmm, que la guanya. I en el Barça, en aquest cas, guanyant la casa, crec que ja li donarien la setmana que ve.
1: Clar, no, ho dic perquè, evidentment, no és el mateix, encara que sigui amb la victòria del Barça contra el Madrid o per passiva en el cas de l'Espanyol, que el partit contra el Madrid acabi amb una celebració a la gespa amb la mateixa Copa de la Lliga. Clar, té un impacte, diguem-ne, simbòlic i visual bastant, bastant poderós, no, Anaïs? Ui, l'Anaïs ja no la recuperarem, em sembla. Entre Tudela i no sé on, ha dit, doncs allà.
2: Callu.
1: Crec que tinc el que sí que tinc és l'Edu de Batlle, pot ser? Sí. Edu, bon dia.
4: Hola, Xavi, bon dia.
1: A veure, ara quan estàvem parlant de la crisi al Real Madrid, això a l'Espanyol li va bé.
4: Sí, ho veurem a partir de les 9.
1: No, home, jo el que a veure, penso... perdona, és molt diferent, Edu, si avui el Real Madrid estigués a 4 o 5 punts del Barça, que no pas en l'actualitat, això crec que sí.
4: Home, això és una evidència. Ara plantejava l'anàlisi el dubte de si avui veurem un Real Madrid que vagi per totes a competir o no. Jo també tinc el dubte, però m'inclino a pensar que sí, que veurem un Madrid que voldrà guanyar. El dubte que tinc és si el Real Madrid, tal com està, que està malament, ho ha demostrat els últims mesos, i amb les baixes que té, Mbappé o Militao, per exemple, si serà capaç de guanyar l'Espanyol. La lògica diu que sí, perquè és que l'Espanyol està molt malament. Però avui per l'Espanyol és un partit, diguem-ne, molt més agraït i còmode que el del dilluns passat a casa contra el Llevant, que havies de guanyar sí o sí. Avui l'Espanyol es pot tancar al darrere, el no ja el tens, és a dir, avui una derrota és més o menys el que tothom espera, i tot el que li vingui de profit a l'Espanyol li anirà bé, sigui un punt o estan de bo en fossin tres. Llavors, l'Espanyol es tancarà al darrere i el Real Madrid, amb els problemes que està tenint per guanyar aquest tipus de partits, no sé si tindrà moltes dificultats. És evident que els blancs són favorits pel partit d'avui, però també és evident el que tu deies, Xavi, que clar, que a l'Espanyol que la Lliga estigui sentenciada virtualment li va bé.
1: Home, tindria la seva cosa, Edu, que el primer partit guanyat per l'Espanyol el 2026 sigui ni més ni menys que el Real Madrid, eh?
4: Seria fantàstic. Per l'Espanyol guanyar qualsevol dels 5 partits que queden seria fantàstic, i evidentment fer-ho en el primer per treure't ja les pors i angoixes de sobre, per sumar 42 punts, per posar distància sobre el descens, clar, seria la data assenyalada en el calendari, a més fer-ho contra un equip gran a casa. Veurem, per l'Espanyol jo crec que avui, de la mateixa manera que dic que el de dilluns passat era un partit llosa, perquè si no guanyaves tots plegats ho qualificaríem de mig fracàs, el partit d'avui és una bona oportunitat per, fins i tot, a veure, la classificació no, però un punt per l'Espanyol avui seria autoreafirmar-se de cara al partit de diumenge anar al camp del Sevilla, on allà sí que has d'anar a puntuar, passi el que passi, i una victòria avui seria deixar-se anar, deixar anar el 80-90% de les pors que tens en aquest final de Lliga.
1: Amb un empat el Barça ja és campió, i amb un empat ja li val a l'Espanyol també per, com deia, reafirmar-se, no? Des d'aquest punt de vista. De totes maneres, no sé si t'expliques aquest 2026 de l'Espanyol, Edu.
4: No, jo crec que no s'ho explica ni el pilot de la nau, que és Manolo González. Yeah. Hi ha una mica de tot a la coctelera. D'entrada, la primera volta que fa l'equip per mi és enganyosa, a nivell de joc i de resultats. A l'Espanyol li anava tot de cara. Era un equip que, és veritat, competia molt bé, vull dir, allò no va ser casualitat, òbviament, però tots aquests petits detalls que a vegades tenen molta incidència en el món del futbol i en una lliga, li anaven tots a cara a l'Espanyol, és a dir, era un equip que es defensava molt millor que ara, era un equip que necessitava molt fer molt menys en atac per fer-li mal als rivals, cosa que ara no està passant, i això s'ha anat sumant, que per mi és el gran motiu de tot el que està passant, que és que han anat girant fulls del calendari, passant jornades sense guanyar, i això s'ha convertit en una pilota, en una bola de neu que es converteix en angoixa i en por i en patiment i en falta de confiança de l'equip. Llavors, quan portes 6, 7, 8, 9 partits sense guanyar, a un equip ja li pesa, però quan ja en porta 13, 14, 15, 16, com és el cas de l'Espanyol, a un equip ja fa que sigui reconeixible en la presa de decisions dels futbolistes, en detalls, en duels al mig del camp, en errades defensives, en penals fallats faltant un quart d'hora amb empat a zero, com va passar fa una setmana a Vallecas. Llavors, això és una mica el que li està passant a l'Espanyol. Tot va començar com una mala ratxa i ha derivat en una deriva mentalment perillosíssima.
1: Deixeu-me... Ja,
2: jo sí, crec que això que diu l'Edu coincideixo totalment. Em sembla que els primers partits de la ratxa aquesta dolenta que va perdre l'Espanyol no va fer res diferent ni va jugar pitjor que els partits que va guanyar la primera volta. El que passa és que després de que s'haguessin acumulat, també s'ha de dir, que, i és just reconèixer, que va tenir unes certes actuacions arbitrals en contra. Per cert, avui arbitra Gil Manzano, no vull espantar-te, Edu.
4: Mala meva.
2: En les quals, ara ja és una qüestió psicològica. Em perdo la confiança, però a l'inici de la ratxa, aquests primers sis partits sense guanyar, que tu deies, l'Espanyol no estava jugant malament.
4: No. Realment no, realment. Mira, de fet, el primer partit de la ratxa va ser el derbi contra el Barça al camp de l'Espanyol, que tots vam convenir que si l'Espanyol hagués guanyat no hagués passat res, perquè la gran estrella del partit va ser Joan García. Després va venir aquell empat al camp del Llevant, en què ja tens una errada defensiva i et costa l'empat, i és veritat aquesta seqüència de les decisions arbitrals, també un parell o tres de partits contra Mallorca, sobretot.
2: Algunes
4: contra
2: València. La Mallorca és escandalosa.
4: Clar. Sí. No sé quantificar quants punts li han tret els àrbitres a l'Espanyol en aquesta segona volta. No, jo sóc del parer, mirant, posant-ho tota la balança, que no són més de 3, posa-li 3, 4, perquè també hi ha hagut algun partit al camp, 3, a casa amb el Celta.
2: Donaries un braç per tenir-los.
4: Clar, correcte, ja ho tindries tot fet, estaries amb 42, 43 i estaries respirant relativament tranquil.
1: Dues coses que volia afegir sobre el tema de donar valor a la Lliga de Hansi Flick, si es produeix avui. Primer, una cosa, sí que és veritat que una celebració de la Lliga per passiva a les 11 de la nit, un diumenge després de 3 dies i amb canaletes tancat, té la seva tristor, vull dir, hi ha un punt endavant amb les celebracions de Lliga, com deia el Santi, Què digues?
2: No, home, no. És que són els debats de pijos, aquests.
1: No, home, no. És per posar-los una mica de coloraina.
5: L'última passiva va ser aquella que Xavi li va escriure al grup i van sortir tots de festa, no, el jugador?
1: Crec no recordo això.
5: Xavi i Piqué al final van sortir de festa. No,
1: pot ser perfectament. Pot ser perfectament. No, què dius, Santi?
2: No, i després hi ha lligues que s'han guanyat a la mitja part d'un partit.
1: Sí. No, el que passa és que no veuràs Caçador a canaletes, això sí.
2: No,
1: potser va a Plaça Catalunya. Potser apareix a Plaça Catalunya.
2: Igual hi ha algun sombat que es penja ja i salta la tanca de canaletes.
1: No cal. Que hi ha totes les obres i algú es farà mal. No, anava a dir que del valor del tema de les lligues, més enllà d'aquest doblet de Hansi Flick amb la Lliga, és una cosa que, curiosament, si mireu les últimes dues dècades, el Barça ha sabut fer-ho amb un mateix entrenador bastantes vegades, no? Hi ha Hansi Flick, abans que Hansi Flick tens Valverde, no? Abans de Valverde tens a Guardiola, abans de Guardiola Rijkaard.
2: Luis Enrique també.
1: Luis Enrique, perdona. Sí. I era Valverde i Luis Enrique, exacte. No m'equivoco amb Valverde, no? Van ser dues lligues seguides, no?
5: Sí.
2: Luis Enrique va guanyar dues.
1: Lligues. Luis Enrique, Valverde, Hansi Flick, tens Guardiola, que en va guanyar tres, tens Rijkaard, que en va guanyar dos, i tens Van Gaal, que en va guanyar dos. Això, l'última vegada...
2: I Cruyff, que va guanyar quatre.
1: Sí, exacte, però vull dir que te n'has d'anar també als anys 90, efectivament, amb Cruyff. Però en el cas del Real Madrid, dues lligues consecutives amb el mateix entrenador, és que no sé si hem d'anar a la quinta del buitre, Santi?
2: Sí, ha passat dues vegades només. I no, amb el mateix entrenador no, dues lligues seguides canviant d'entrenador.
5: Tu vols dir que el que entra un entrenador nou i guanya d'inici dues lligues consecutives, no, Santi?
2: Sí, no, però el Madrid, quan les va guanyar... Les va guanyar amb dos entrenadors diferents, o sigui, canviant d'entrenador. O sigui, que és la de Capello Schuster, em sembla.
1: Ara, i... sí, Capello Schuster, sí senyor.
2: Sí.
1: Això és a principis del 2000, sí. No?
2: Són dues seguides, però amb dos entrenadors diferents.
1: El que vull dir és que en la competició de Lliga, si tu ja mires en un històric bastant important, no sé, avui deia, per exemple, els últims 21 anys, des de l'any 2005, que és la, si mirem aquesta seqüència, del 2005 aquí, 21 anys, són, amb aquesta serien 13 lligues en 21 anys del Barça.
5: Sí, sí.
1: Si tu mires en una trajectòria de 40, des de l'any 86, crec que serien, ho tenia per aquí, també majoria de lligues blaugrana, serien des de l'any 86, que comptant això 40 anys enrere, serien 19 lligues del Barça, 16 del Madrid.
5: No, que...
2: Quan va arribar Cruyff, el Barça podria guanyar, si guanyarà aquesta, sigui avui o sigui quan sigui, 19 lligues i el Madrid, per 13 del Madrid. O sigui, la pallissa és impressionant.
5: No, això és com quan abans podies, molts culers es van passar, o us veu passar 14 anys sense veure guanyar una lliga al Barça. Sí, sí.
1: No, i ho dic també perquè, evidentment, els últims anys hi ha hagut una qüestió fonamental, que és que el Madrid ha guanyat moltíssimes Champions, molt més que ningú, d'una forma històrica, que evidentment no li treu cap mèrit, perquè són victòries que, vaja, que tothom les voldria signar. Però allò que Guardiola sempre definia, no?, que les grans temporades es defineixen a través de la Lliga, el domini blaugrana, ja no dels últims 5 anys, o 10, o 15, o 20, o 30, 40, són del Barça.
5: Sí. Sí, Guardiola...
2: I no és Guardiola, Zidane... Uh-huh. Va dir, quan va guanyar la Lliga, que era el títol que més il·lusió li feia, i mira que va guanyar 3 Champions, eh?
1: Sí,
5: tal qual. També et dic que Guardiola, ell és el que diu això, no?, de que, a més, les Champions, si guanya una Champions, evidentment, té moltíssim mèrit, costa moltíssim, però també l'has d'aprendre a jugar. Hi ha moltes coses que influeixen, són eliminatòries... En canvi, la Lliga et dona, doncs, aquest balanç anual, o, bueno, d'una temporada sencera, que només la guanyes si jugues molt bé durant tota la temporada i tens una regularitat durant tota la temporada, no?
1: Tres quarts d'onze. Edu, et sentim a la nit? Bueno, de fet, a les 8 del vespre comenceu la prèvia, no?
4: Sí, més o menys començarem abans. La prèvia pròpiament a 2:15, com sempre, però ja escalfarem motors amb alineacions des d'allà a l'RC Estadio. Jo crec que hi haurà un bon ambient, sempre n'hi ha quan venen equips grans, i tant de bo sigui el dia que l'Espanyol pugui trencar aquesta dinàmica de 16 jornades sense guanyar. De fet, l'Espanyol, jo soc molt pesat i vaig repetint el rècord, avui pot igualar un rècord històric, bé, l'igualarà a final de Lliga, passi, veient el que passi, però l'equip que ha estat, l'equip a la història de la Lliga, que ha estat més jornades seguides sense guanyar i s'ha salvat, en són 17, avui la pot igualar. Em sembla que va ser l'Hèrcules de l'any 85, imagina't. Mira, 17, avui pot fer 17 jornades sense guanyar l'Espanyol, tant de bo no sigui així, si al final se salva, que tots confiem que passarà, perquè aquesta és una altra. Ahir, el resultat del divendres, la victòria de la Mallorca a Girona, no li va anar gens bé a l'Espanyol, però els resultats d'ahir tots van acompanyar.
2: I si és l'Hèrcules de la 85-86, ho dic per animar-te una mica, Edu, la va trencar contra el Barça, que li va prendre la Lliga al Barça, que va jugar sense Ronaldo, el Rico Pérez.
4: Sí, no, però jo, l'Hèrcules 85, de l'any 85.
2: 85, va.
4: Sí.
2: Jo intentava ajudar.
1: Bé, 2 minuts per damunt de 3:15. 11, gràcies, Edu, una abraçada. T'escoltem.
4: Una altra, fins ara.
1: Que vagi bé. Veurem si l'Espanyol li dona aquest cop de mal Barça i, evidentment, sobretot, principalment per ells, aconsegueix puntuar i fins i tot una victòria, la primera del 2026. Deixeu-me afegir una altra veu en aquesta qüestió, perquè ara ens aportaves, Ferran, la notícia de que podria jugar finalment Aitana Bonmatí, perquè l'altra qüestió d'aquest diumenge, des del punt de vista esportiu de transistors, és aquestes semifinals del Barça femení, la tornada per classificar-se per la final de la Champions des del Camp Nou, un Camp Nou que estarà ple. Tinc la Clara Rodergues en línia. Què tal, Clara? Bon dia.
6: Bon dia.
1: Gaires nervis o no? Perquè el Santi deia, mira, estic bastant més nerviós, no, Santi? Pel partit del femení.
2: No, nerviós. Estic optimista, bueno, nerviós, però vaja. És més important el partit del femení que el de l'Espanyol-Madrid.
1: I tu com estàs?
6: Mira, de moment encara nervis no, però és veritat que és poc habitual que el Barça afronti una tornada d'una eliminatòria de Champions sense tenir avantatge. Ha passat pocs cops això. De fet, avui és igualtat màxima, empat a un. És pràcticament com un partit únic, més que una eliminatòria doble partit, després de l'empat a un de l'anada. Però confiant també que avui sí que veurem la versió del Barça que ens agrada i que estem acostumats a veure amb aquest Camp Nou que s'omplirà, amb el factor aquest que a veure si Aitana pot tenir alguns minuts al final del partit, si ho considera Pere Romeu, i que vaja, que estàs a les portes d'una final de la Champions, la sisena consecutiva, contra un Lió que a més també motiva, i per tant avui és un dia per treure la millor versió.
1: Això és una bestiesa, el de les sis finals de Champions consecutives. Vull dir que aquest és el tipus de coses, si és que es produeix, és el tipus de coses que llavors quan passen unes dècades algú mira enrere i diu, hòstia, aquesta gent sí, van arribar a sis finals de Champions consecutives. No, miraves...
5: No, però consecutives?
1: Jo diria que sí, són sis consecutives.
5: No, la primera és 2019, hi ha una que el Barça no hi va.
1: A veure, ara ho mirem.
6: El 2020. Sí, o sigui, serien set finals, la sisena consecutiva.
5: Són set, la sisena consecutiva.
1: Sis consecutives. Sí. Amb la d'avui.
5: Ah, vale, amb la d'avui, correcte.
1: Si el Barça es classifica per la final d'avui.
5: Evidentment. Perdoneu, sí.
1: Mm. Correcte. No, deia que en la perspectiva del temps et dona el calibre d'aquesta situació.
5: Sí, sí.
1: És una bestiesa.
5: És brutal. És que el que estan aconseguint, i a part vull dir que portin cada vegada que els hi obren el Camp Nou, ho omplen, la gent... volcada, mira, ara explicaré una intimitat, bueno, una cosa personal. Uh-huh. A la classe del meu fill, que té 6 anys, bueno, farà 6 anys, fan I5, havien de triar un projecte d'una dona, no? Cadascú va plantejar un nom
1: i fer un treball, diguem.
5: I fer un treball sobre, doncs, va sortir Alexia Putellas.
1: Evident.
5: Vull dir, clar, o sigui, aquestes jugadores ja estan marcant també a una generació que ara, per exemple, els meus fills els és igual veure el Barça masculí que el femení, ells veuen el Barça. I per mi aquest és el gran triomf, més enllà de les sis Champions consecutives, sis finals de Champions consecutives que puguin aconseguir avui, que és aquest canvi social que estan fent a les noves generacions que ja veuen, doncs, el Barça més enllà del gènere.
1: Mm. Santi, estàs d'acord?
2: Sí, excepte en que els nens es facin treball sobre futbolistes, que no em semblaria... Però...
5: No, bueno...
2: Sí, em semblaria que haurien de fer coses més serioses.
1: Bueno, però està i 5, calma, tampoc no...
5: Això passa per deixar-nos votar, Santi. Això passa per deixar-nos votar.
1: Es vota el nom de la classe dels dofins, i llavors els deures.
2: Sí, és que, bueno, no entrarem en el debat aquest de l'informe PISA, que després surten com surten. Sabran molt d'Aitana, però no sabran... No sabran situar un mapa mundi on estan els països.
1: A veure, què voldràs, que facin un treball de Simone de Beauvoir amb 5 anys?
2: No.
1: Que clar, també...
2: Home, no, Simone de Beauvoir no, però alguna cosa més seriosa...
5: Bueno, venien de fer Tàpies, Miró...
2: El que sí que, estic d'acord, i que realment l'impacte social, i a més que és molt diferent, l'ambient d'un partit del Barça, del futbol femení, és molt diferent, i és una altra cosa, i veus una altra generació i una altra manera de veure el futbol, i això és molt reconfortant.
1: Mm-hmm. Clara, quan ens hi poseu?
6: A les 4. A les 4 ja estarem a punt al Camp Nou per explicar aquesta tornada de les semifinals, i sabent que la final ens espera, si el Barça se fica el Lío de Giraldez, que això també té un punt de,
1: calla, calla,
6: de morbo.
1: Calla.
6: Ja tenia morbo també jugar contra l'Arsenal.
2: Morbo per Lyon i per Giraldez, per les dues
6: sí, bandes. L'Arsenal ja tenia el seu punt també, perquè seria opció de venjar-se de la derrota l'any passat a Lisboa.
1: Clar.
6: Però home, el Lío és el Lío, ja són... Si el Barça es classifica, serien 4 finals contra el Lío. Dues ha guanyat les franceses, una al Barça per ara... i aquesta seria especial perquè és Pere Romeu, recordem, era ajudant de Giraldez i ara es trobarien també tots dos anys després del pòquer a Bilbao.
1: A Oslo, eh?
6: A Oslo, sí, 23 de maig a les 6 de la tarda.
1: Mm-hmm. Ja li demanarem a l'Abel Caral quin temps fa Oslo d'aquí. Mira, està aquí, l'Abel. Hola, Abel.
7: Hola.
1: Ja saps el temps que farà Oslo? Quina és la data?
7: 23 de maig.
1: 23 de maig. A veure, com ho veus?
7: Fresqueta, variable i una mica de vent. Que és una mica... Que és una mica... l'habitual, diguéssim, allà, no?
1: En aquesta època de l'any, no?
7: Sí, exacte.
1: Gràcies, Abel, eh?
7: Home,
1: ara farem el butlletí informatiu. En fi, dia de ràdio, de seguir-ho al llarg de tot el dia, amb el partit del femení a primera hora de la tarda, des de les 4 a l'antena de RAC1, la Clara Rodergues i companyia, i, evidentment, tot el superesports, fins a arribar al partit de l'Espanyol a les 9 de la nit, per veure si, finalment, no només l'Espanyol puntua, sinó el Barça pot ser campió de Lliga. I, si no, la setmana que ve tindrem un altre clàssic amb un cert interès. Perquè, si no, l'altra cosa, és veritat que és un clàssic que si el Barça ja és campió de Lliga...
5: Va. Descafeïnadot.
1: Va.
3: No, pots anar a fer sang, no, una mica?
1: No, Santi?
2: Clàssic.
1: Eh?
2: No. Si el Barça és campió de Lliga, tu saps el que és pel Madrid sortir a jugar contra el Barça al Camp Nou? Primer partit que el Madrid juga al nou Camp Nou amb el Barça campió de Lliga. I des del minut 1 cantant Madrid, saluda el campeón, Arbeloa, quédate, vamos. Em sembla dir una juerga meravellosa. Sí, i no parlo del passadís, que ja t'he dit.
1: Que t'és igual. Que és
2: una cosa que em dona absolutament igual. Mm. Però la juerga, o sigui, que el Madrid sigui el convidat de pedra a la festa, és com si et conviden a la... És la boda de mi mejor amigo. O sigui, sí, vas a una boda en la qual estàs enamorat de la copa i veus que s'està casant amb un altre, eh?
1: Sí. Bueno, et veig enamorat del tema. Doncs, escolta, apostem per tu que el Barça guanyi la Lliga avui mateix. Ja està, és així.
2: I si no, doncs es guanya contra el Madrid i ja està.
1: I Santes Pasqües.
2: No passa res. Tot el que passi estarà bé.
1: Santi Jiménez, una abraçada.
2: Abraçada.
1: Que vagi bé. Ferran Martínez, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Clara Roder, que t'escoltem. Una abraçada.
6: Fins ara, gràcies.
1: Adéu-siau. Dia, per tant, de transistors, fins a, en fi, les tantes de la nit. 5 minuts i arribarem a les 11 del matí. Va, hora d'actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Sandra Sotillo, bon dia.
8: Bon dia.
1: Mariona Martínez, bon dia.
8: Bon dia.
1: Pau Bonastre, bon dia.
9: Bon dia.
1: Comencem, efectivament, amb els esports, amb aquesta informació que apuntava també el Ferran Martínez. Fa una estona el Barça ja ha anunciat oficialment que Aitana Bonmatí ja té l'alta mèdica, com estava previst. Per tant, entra a la convocatòria per rebre el Bayern de Munic a la tornada de les semifinals de la Champions al Camp Nou.
9: Ahir l'entrenador Pere Romeu ja va confirmar-ho en roda de premsa i aquest matí hem tingut el comunicat mèdic. La de Sant Pere de Ribes torna una convocatòria més de 5 mesos després de fracturar-se el peroné. És l'única novetat de la llista per al partit d'aquesta tarda a 4:45 al Camp Nou. És baixa per lesió de llarga durada Laia Alexandri. Després de l'1-1 de l'anada a Munic, el Barça necessita la victòria en un Camp Nou que estarà pràcticament ple i amb un gran ambient, partit que viurem a 4:45 des de mitja hora abans a RAC1, tot plegat en un dia on, com hem explicat ara, també estarem pendents d'aquest Espanyol Real Madrid que pot decidir el títol de Lliga. Si els blancs no guanyen, el Barça serà campió. L'Espanyol, necessitat de punts, busca acostar-se a la permanència amb el primer triomf del 2026.
1: Mentrestant, continuem pendents dels dos líders de la flotilla detinguts per Israel, el català d'origen palestí Saïf Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila, que han de comparèixer en les pròximes hores en una vista penal per veure si els deixen en llibertat o no.
10: El Tribunal de Magistrats decidirà si allarguen la seva detenció. Ara per ara, tots dos es troben en un centre a la ciutat d'Ashkelon, al sud d'Israel, però han pogut rebre assessorament legal dels seus advocats. Saïf Abukeshek es troba en bon estat de salut, tot i que han estat de xoc, segons la seva dona. L'esposa assegura que el seu marit no tenia intenció d'arribar a Gaza, però defensa la missió de la flotilla.
11: Saif estava en el barco de observación y no tenía la intención de seguir hasta Gaza. Todo el movimiento de la Global Sumut Flotilla es legal. No está violando ninguna ley y la única lo que quieren hacer en la flotilla es tener ayuda humanitaria a Gaza.
10: Ho deia AEFE després que el cònsol espanyol a Israel visités a Abukeshek. En paral·lel, l'organització Adalah, que representa legalment els activistes, ha denunciat que pateixen maltractaments i interrogatoris il·legals.
1: Més coses avui, que el diari Ara publica una enquesta que situa Aliança Catalana com a possible tercera força al Parlament si ara es fessin eleccions. És un sondeig que dona el partit de Sílvia Oriols entre 20 i 22 diputats, gairebé duplicant el nombre d'escons de Junts.
10: Segons aquesta enquesta, el PSC continuaria sent la primera força amb entre 36 i 42 diputats. Esquerra seria segona amb entre 27 i 30 escons, Aliança Catalana tercera i seguits de Vox amb entre 14 i 17 diputats. Junts baixaria fins als 11 o 14 i per tant quedaria empatat o fins i tot per darrere de l'extrema dreta espanyolista. El PP també patiria amb l'ascens ultra i se situaria a 6è amb entre 9 i 11 diputats. Tancarien el Parlament amb resultats força semblants als de 2024, els Comuns i la CUP. Els de Jèssica Albiach obtindrien entre 4 i 7 escons i els copaires entre 3 i 5.
1: Més coses, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al seu pis a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
10: Els bombers han rebut l'avís cap a la una per fum a l'interior d'un habitatge del carrer Bonaire. Quan hi han arribat han trobat el foc al menjador. Els equips d'emergències han rescatat la dona, però no li han pogut salvar la vida. L'edifici no ha patit danys estructurals i els Mossos investiguen ara les causes de l'incendi.
1: I un accident aquest matí entre un autobús i un cotxe ha deixat dos ferits a l'AP7, a l'alçada de Maçanet de la Selva.
10: Segons han explicat fonts dels bombers a RAC1, un dels ferits es troba en estat greu i un altre lleu. Tots dos viatjaven a l'autobús que portava 44 passatgers. L'accident ha passat a 10:15 del matí obliga a tallar encara dos carrils en sentit nord i provocar 2 quilòmetres de congestió.
1: Avui que precisament hem de tenir un ull posat a les carreteres per l'operació tornada del cap de setmana llarg de l'1 de maig, a partir de les 12 i fins ben entrada la nit han de tornar a l'àrea metropolitana uns 280.000 vehicles. S'espera sobretot molta mobilitat procedent de la Costa Brava i de la Costa Daurada.
10: Per intentar mitigar les causes, trànsit cues, trànsit desplegarà carrils addicionals a la P7 i a la C32. Són dues de les vies en què trànsit preveu que s'hi acumulin més cotxes, per això hi habilitaran un carril extra des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès al nord i des de Santa Oliva fins a Molins de Rei al sud i també a la C32 al Maresme de tornada a Barcelona. A més, des de les 5 de la tarda fins a les 10 hi haurà restriccions a la P7 pels camions entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant.
1: I pel que fa al temps, Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
1: Ho dèiem ara, és dia d'operació tornada. Estarà condicionada per la pluja o no?
7: A veure, no és una pluja que hagi de condicionar aquests desplaçaments, perquè no seran pluges intenses, però sempre precaució a la carretera amb pluja o amb el paviment mullat. Però bé, sí que s'esperen precipitacions les més extenses, tot i que disperses i poc importants, entre l'hora de dinar i les 4 o 5 de la tarda pot ploure, plovisquejar 4 gotes en qualsevol punt del país, que no vol dir que hagi de ploure tot arreu. De fet, ara mateix tenim pluges d'anar fent a molts sectors de les comarques de Tarragona, poc importants, també alguns sectors del sud de les de Barcelona, i serà cap al vespre que aquestes precipitacions doncs aniran agafant més protagonisme cap a Ponent, i sobretot cap al nord de les comarques de Lleida, de la Noguera, cap al nord. Les temperatures es queden bastant a ratlla, ara mateix tot just freguem els 20 graus d'alguns sectors de la costa, i ara des de l'interior, sobretot en zones de muntanya, l'ambient és fins i tot una mica fred.
1: Les 11 en punt del matí, gràcies a Mariona Martínez, Sandra Sotillo, Pau Bonastre i Abel Caral. Fins ara.
10: Fins ara.
1: En punt, les 11 del matí.

0: Quina meravella, quina meravella, i quines ganes i quina sort als milers i milers de persones que avui seran una mica més felices, perquè aquesta nit, després de 30 anys, tornen a pujar junts a un escenari a Barcelona, a Montjuïc, El Último de la Fila. I ara ens estan escoltant i a aquesta hora suposo que hi ha activant-se com els futbolistes abans del partit. Quimi Portet, Manolo García, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Hi ha activació futbolística abans dels partits?
1: Com a futbolista, concentrat.
0: Què es fa abans dels partits, en aquest cas, d'un concert d'aquesta magnitud, abans de saltar a l'estadi de les Feres, no? Abans de sortir al Coliseu Romà, què passa?
2: Bueno, realment, fa molta il·lusió sortir, però finalment és un concert. O sigui, anem a tocar les nostres cançons, yeah, que és una cosa que hem fet tota la vida i que en això consisteix el nostre ofici. És cert que, òbviament, la intensitat de 50 i pico mil persones no és l'habitual en un concert i estem preparats per això, vull dir. Però, finalment, el que ens concentrem més és en el material que hem de cantar, en el material que hem de tocar i en fer-ho el millor possible. Per això hem assajat tots aquestes setmanes i per això intentarem fer-ho el millor possible.
0: Manolo, tu com ho vius?
1: Molt content, perquè a més hi ha l'afegit que toco a la meva ciutat, la ciutat a la que vaig néixer, i bueno, miraré des de dalt de l'escenari i trobaré que està per allà una exnòvia, un deudor, un acreedor.
0: Sapigueu...
1: Sempre me visita, estarà per allí, pensaré molt bé.
0: Sapigueu que tots els deutes pendents, gent que li deveu coses al Manolo, no aneu a Montjuïc, feu el favor, perquè us veurà. El ojo que todo lo ve, diguem-ne, no?
1: Lo veo todo, los acreedores los primeros.
0: El d'avui, per cert, serà tot just el segon concert d'aquesta gira que vau arrencar la setmana passada a Fuengirola, a Màlaga, i ho vau fer de la manera que escoltarem ara.
3: Como decíamos ayer, querida Milagros.
0: Como decíamos ayer, dèieu, eh?
1: Como decíamos ayer.
0: Imagina't, aquest ayer s'ha fet llarg, aquest ayer, eh?
1: Sí, és una frase atribuïda a Fray Luis de León, sí, el siglo XVII, creo que estuvo la Inquisición, le dio unas palizas, le dio unos vanapalos, no sé por qué. Y cuando volvió el pobre hombre de estas cárceles inquisitoriales, volvió a su cátedra en Salamanca, no sé dónde, esto fue un amuno. Y dijo, como decíamos ayer, habían pasado 19 años. Una mica es así, va ser el nostre sentiment, ¿no? No passa res, vull dir, ha passat una mica de temps, però com sabem el temps és relatiu, i nosaltres vam sortir amb molta il·lusió. Quan trobes que la gent t'està esperant amb ganes, amb molt bona fe, amb ganes de passar-ho bé, que saben les teves cançons, que saps que cantaran amb tu les teves cançons, bueno, millor estàvem contents, tranquils, i no hi ha molt més. Mm.
0: Clar, aquest ayer, com deies, molt llarg, com li passava a Fray Luis de León, deies, però perquè vosaltres ayer, quants anys teníeu amb l'últim concert, Quimi? Quina edat tenies, llavors?
2: Bueno, doncs 30 i pico.
0: 30 i
2: pico. No havíem arribat als 40, encara érem...
0: Imagina't.
2: Érem tendres.
0: Tendres, eh? I ara ja no sou tendres, o què passa?
2: Ara estem amortitzats, però encara tenim una il·lusió. Tenim il·lusió i entusiasme, que és important. També, Xavi, no oblidis, sí, que ens dediquem a un ofici, sí, que vol inconsciència, vol un punt d'inconsciència i d'immaduresa, perquè si madures molt, no crec que toquis gaire. Llavors, com que hi ha aquest factor de la immaduresa, a mi em sembla que ens manté una mica, doncs, almenys amb intensitat, com per poder fer aquests concerts i fer-los amb la il·lusió, que s'han de fer.
0: M'agrada molt aquest punt. No sé si estàs d'acord, tu, Manolo, que s'ha de ser una mica inconscient per saltar un escenari amb 50.000 persones davant.
1: Bé, quan tens 30 anys o 25, ni tu penses, vull dir, eres tan ingenu, eres tan innocente, clar, després la vida va endavant, però si no has perdut el camí, la curiositat, ja sabem, no?, que la vida, vull dir, està feta d'ombres i de llum i ombra, no? Ho saps, al final tu una mica, el Quimi i jo som molt diferents com persones, però ens uneix un amor, una passió, un carinyo molt gran per la música, les cançons. Hem crescut amb la música dels anys 70 i surts al carrer, bueno, aquesta intempèrie, no?, que és la vida, amb un paraigües de colors. No surtes amb un paraigües negre, no?
0: Clar.
1: Passen els anys, però tens aquesta il·lusió i aquesta consciència, com molt bé penso el mateix, diu el Quimi, ostres, te tires al ruedo perquè qué otra cosa queremos hacer en la vida cuando éramos jovencitos? Cada uno por su lado, los músicos desde muy jovencito quieren ser músico.
0: Claro, claro.
1: Nos dejan tocar todavía, quieren oír nuestras canciones, pues venga por ello, a ser felices.
0: No, però digueu-me la veritat, jo suposo que calculàveu que era possible també, després de tantes dècades que els mitjans i la gent us digués quan torna l'última de fila, quan torna, que passés el que ha passat, que és que s'omplin estadis, que hagueu de fer més concerts dels que comptàveu, que hi ha hagut aquesta mena d'alegria col·lectiva pel retorn. I comptàveu amb això, jo suposo.
2: Bueno, nosaltres quan hi havia molta gent molt optimista al nostre voltant, i el Manolo i jo potser érem els menys optimistes de l'equip, som realistes, els anys passen i passen moltes coses. Certament ens n'hem adonat que són cançons que van marcar molta gent, que van tenir una emotivitat, òbviament per nosaltres, que les vam fer, però també per moltes persones que en aquell moment eren joves, i bueno, però nosaltres no ens ho vam creure fins que no vam veure que realment s'omplien els estadis i podia funcionar. La vida és molt complicada i són persones que ho sabem perfectament. I també sabem que som afortunats, o sigui, una part de fortuna en com ha anat la vida per nosaltres. Ens va costar molt tenir difusió, o sigui, l'última fila va arribar després d'una sèrie de grups que van fracassar alegrement, amb molt entusiasme, com a Codalandis, Los Ràpidos, Los Burros, sí. però realment vam tenir aquesta sort, no?, d'arribar molta gent, que les nostres cançons arribessin a aquesta gent, però això no és cap garantia que al cap de 30 anys aquesta gent tornaran. Pot ser que els agraden les cançons i no tinguin cap ganes d'anar a un estadi a veure un concert. Afortunadament va ser així, de seguida les entrades van vendre i, bueno, i som els primers d'estar contents per això.
0: Hi ha una cosa que em va encantar, i me'n recordo que va ser, a més, durant el programa de ràdio la setmana que passada, quan arrencàveu a Màlaga, que vau fer una part del discurs que vau dir això que sentirem ara.
4: Cuando empezábamos, Manolo solía despedir al respetable, que solían ser 50, 100, 150 o 200, y les decía, id y multiplicaos. Muchísimas gracias por multiplicaos.
5: Os habéis multiplicado bastante bien.
0: Bastante bien multiplicaos, vas dir. Això ho deies sempre, això, Manolo, tu.
1: Com a Manolo deia sempre, tots els concerts.
6: Al acabar, quan la darrera cançó, i després, bueno, id i multiplicaos.
2: Si deia els 15 que havien vingut.
0: És boníssim,
6: això. I l'hem aconseguit, ser multiplicaos.
0: Home, és la millor campanya de natalitat, us diria, de la història d'Espanya. O sigui, s'ha multiplicat la gent, una barbaritat, o sigui.
6: Una barbaritat, sí.
0: Bueno, això, i això, el públic, realment, el que heu anat veient de l'últim concert, quin públic és? És el públic que us venia a veure fa això 30 anys? O realment hi ha gent nova, hi ha gent que s'ha multiplicat? I venen criatures, i venen gent
6: nova. Hay nuevas generaciones. Bueno, los hijos, los sufridos hijos de nuestros coetáneos que iban en el... Iba a decir el 600, no, el 600, no, en el 5, en el terreno 127.
0: Són els fills d'uns pares...
6: Los hijos que ara tienen 50 años tenían que soportar el tostón de un grupo que se llamaba El Último de la Fila, que los padres... que iban a la playa y los llevaban al nene y a la nena y dándoles la lata con la cintita del último de la fila, como la cabeza al sombrero, no sé qué. Y ahora vienen muy contentos porque al final vieron la luz y dijeron, hostia, estos tíos son la pera, o sea, vamos a ver directos.
0: Escolta,
6: tenia razón el papa y la mama.
0: Estaven prou bé. Escolta, només aniré acabant, us volia preguntar també si han canviat gaires... Evidentment han canviat moltes coses en aquests 30 anys. Ha canviat, evidentment, les vostres famílies, que no sé si us han vingut a veure, si a Màlaga hi eren, si han de ser-hi a Barcelona o no, la gent del vostre entorn, o no, ja veurem si venen.
2: Òbviament, a Barcelona hi haurà molts familiars, molts amics íntims, moltíssima gent. A Màlaga no, òbviament. A Màlaga era una situació, en el nostre cas, molta gent coneguda entre el públic, moltíssima gent, però si és familiar, no, és una situació més professional. A Barcelona, lògicament, tots dos som una banda de Barcelona, Los Ràpidos, Los Burros, a l'última fila era un grup del Poble Nou, concretament,
6: sí.
2: I continuem sent un grup del Poble Nou, encara que no hi visquem ara, i òbviament, aquí sí que això serà més intens.
6: Som molts anys junts, i els que estem a dalt de l'escenari, pràcticament la banda és original. Hi ha hagut diverses formacions, però esta poder, amb l'Àngel Celada, Javier González, Antonio Fidel, Juan Carlos García. Hem sigut sempre una família, hem rigut molt junts, hem gaudit molt dels menjars, els dinars, els sopars, els viatges, hem rigut el que la gent no es pot imaginar, no? Mm. Llavors, això fa família. I és retornar a trobar-te amb la família per cantar i tocar la guitarra, vull dir, és estupendo, vull dir que és magnífic.
0: Escolta, abans d'acabar, vull una altra última cançó que soni, que segur que sonarà, vaja, suposo que sonarà avui.
7: Aviones plateados rozando los tejados.
0: Ara, si em dieu, ara, perdoneu, si em dieu que no la toqueu, igual hi haurà un cataclisme, però vaja.
2: Sí que la toquem.
0: La toqueu,
2: sí.
0: No?
2: Aviam, Xavi, totes les cançons que la gent pensa que tocarem, les tocarem. Va. Vull dir que és així el repertori, així
0: està
2: de fàcil.
0: Està bé. No, anava a dir una última cosa, que és que, clar, vam ser molt pesats durant molt de temps preguntar-vos quan tornaríeu, si és que tornaríeu, si tornaria a passar això, no? Això ha estat una gira, no sé de com anomenar-la, però hi ha qui pensa, això és l'inici d'alguna cosa o és una gira que comença i acaba i aquí s'ha acabat?
6: De momento vivimos el presente. Pensamos en hacer estos 12 conciertos y este es el puente que estamos cruzando, muy contentos. Vale. Si hay delante aparecen más puentes, pues ya veremos si los cruzamos o no, o cómo los cruzamos. A remo, a nado, a vela...
0: Fent submarinisme, el que sigui, ja veurem el que...
6: No, ja veurem. Arriba el moment. Últim... De moment estem molt contents, sí. Visquem un present absolut, que és a nostres edades és el més normal.
0: Última pregunta, ara ja sí. No sé si hi ha ritual, i si n'hi havia en aquella època, a l'última de la fila, just abans de saltar a l'escenari, alguna cosa que feu, que hagueu incorporat o que féssiu en aquell moment o no?
2: Doncs no fèiem allò que fan tots els grups, que posen totes les mans i tot això, com fan un, dos, tres i tot això, no. Però fèiem una cosa molt curiosa, que era la benedicció de les pues. O sigui que tots els guitarristes i baixistes passàvem per davant de Juan Carlos, del bateria, o de l'Àngel Celada, i amb la baqueta ens beneïa les pues. Ens fèiem copets.
6: Per donar bona sort.
2: Per donar bona sort. Ens fotíem un par de riure amb això i ho fèiem sempre, i ja està.
0: I ara ho fareu.
2: Una xorrada com una casa, però bueno, ho fèiem.
0: I ara també?
2: Doncs mira, l'altre dia no ho vam fer a Fuenfilada, però avui ho farem.
0: Va, per vinga. Favor.
2: Avui amb honor a tu, Xavi, doncs ho farem. Ja beneirem les pues.
0: Ja sabeu, els que ens esteu escoltant a aquesta hora i que aquesta nit anireu a veure'ls a l'última de la fila, que sapigueu que just abans, gràcies a aquest recordatori que acabem de fer, faran la benedicció de les pues.
6: Inclòs un mossèn que vindrà, un mossèn del meu barri, de Santa Maria del Taulat, l'església parroquial del barri, vindrà per
2: anar-hi les pues.
0: Cuidado, que això mai se sap.
6: No, no riguis, és important.
0: No, però...
6: Aviam, que si sí. No, cuidado. Ojo. Poca broma,
0: No, a veure, que no és el papa de Roma, que aviat vindrà a Barcelona, però, a veure, el mossèn del barri sempre és l'autoritat destacable.
6: Sí,
0: vull dir que...
6: I té força, l'home, té força.
0: Què vols dir, té força?
6: Té bona voluntat i ho aconseguirà. Molt bé.
0: Manolo García, Quim Importet, l'últim de la fila. Abraçada fortíssima, molta sort i gaudiu, sobretot.
2: Vale, moltes gràcies, salut.
0: Una abraçada.
6: Gràcies, igualment. Adéu.

0: RAC1.
1: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, els Navís, de Bonart a Bullard, convida a mirar amb calma. Color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
2: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
0: A RAC1 Podcast. Sexe sense embuts, planer i inclusiu.
3: Per què hi ha persones que els agrada dominar en el sexe?
4: És una situació molt agradable, sentir que jo tinc la capacitat d'influir en les altres persones.
3: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
5: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, ejaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
0: La revolució sexual. Amb Rosana Carceller.
6: Sempre diem, quan vostè es faci la vasectomia, té que pensar que ja és per sempre. O sigui, vostè se la fa per no tenir fills. Però totes són reversibles.
0: Els dijous, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1 Podcast.
0: RAC1. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
8: Un minut per damunt de tres... De tres quarts, no. D'un quart de 12 del matí. De veritat, estic descol·locat, eh?
9: One, two. One, two, three.
0: El Via Lliure, primers auxilis.
8: Lucía Ramis, bon dia.
10: Bon dia.
8: Què tal, Carlos Tanon? Bon dia.
11: Bon dia.
8: Estem a punt d'arrencar aquests primers auxilis. Per cert, Lucía, aviat ja presentes la versió en català del llibre, no?
10: Sí, ja falta molt poc. Oi. Tinc moltes, moltes ganes. Moltes
8: favor.
10: Ganes. Dia 13
8: favor.
10: De maig.
8: 13 de maig.
10: Sí.
8: Surt.
10: Surt.
8: I el presentes?
10: El 16 de maig.
8: Sí.
10: A la Taifa.
8: Sí.
10: Que és un dissabte.
8: Un dissabte?
10: A l'hora del vermut, a les 12.
8: Però si no puc venir. Que estem
10: sí,
8: en directe.
10: T'esperarem, t'esperarem. Amb l'Andrea Genovar, que me farà els honors d'acompanyar-me. Dia 16 de maig a les 12.
8: Això, Carlos, de posar les presentacions un dissabte al matí...
10: Home, és migdia.
12: Perdona, a mi em va bé, eh?
8: Ja ho sé que us va bé, vosaltres.
10: Quin plan pots tenir millor que anar a la Taifa
8: no, ja.
10: a prendre's vermut?
12: Puc anar
8: corrent.
12: Jo amb una màscara teva?
8: Bé, en tot cas, això és el 16 de maig i el 13 sortirà la versió en català. Va, anem amb els primers auxilis. Ja sabeu que busquem remeis als vostres mals. Els nostres remeiers són el Carlos i la Lucía. Remeis culturals, per posar solucions a mals de tot tipus, que ens podeu enviar a través del correu electrònic, vialliure@racó.net, a través del Twitter o de l'Instagram. De quin mal voleu parlar avui?
10: Mem, hi ha un oient que pateix tots els mals del món.
8: Home, tots.
10: Tots, pentura no, però uns quants sí. Es diu Luz.
8: Luz.
10: I ens demana remeis per cadascun d'aquests mals. Que
8: vale.
10: Són mals molt estesos, no?
8: I us n'ha posat molts?
10: Sí, moltíssims.
8: Vale.
10: Ens anirem guarint amb cultura a poc a poc.
8: Vale.
10: Gràcies, Luz, per inspirar-nos tant.
12: Sí, la veritat, t'ho agraïm molt.
10: És veritat que ens ajuda molt. I aquesta setmana pensava, recordeu aquella dita d'estar 40 de maio no te quites el saio?
8: Sí, senyora, sí.
10: En català és pel mes d'abril no et llevis ni un fil o fins a 70 d'abril no et llevis un fil. El 70 d'abril és el 40 de maig, o sigui, el 10 de juny.
8: Ens compliquem la vida,
10: no?
8: D'una manera.
10: Però en realitat ja fa molts anys que m'ho llevam la màniga llarga, molt abans sí. del 10
8: Home,
10: de juny.
8: Home, avui el Carlos i jo anem amb màniga curta, per exemple.
10: Sí, jo duc una
8: cosa... pràcticament.
10: Sí, sí. Més enllà del fet que hauríem de canviar el refranyer per posar-lo al dia, hi ha aquesta cosa de quan hem de fer el canvi d'armari.
8: Hombre.
10: Ja sé que vosaltres sou rics i que no en feis de canvi d'armari.
8: Què dius, home?
10: Però la majoria armari? De gent... Vosaltres feis canvi d'armari, sí o no?
12: Sí.
8: Sí.
12: Sí, sí.
8: Sí, una mica.
10: Fes cara de que no.
8: El fem més per altra gent de la casa que no per nosaltres, potser,
10: Val.
8: Però vaja.
10: És un mal de cap fer el canvi d'armari, si no el fas quan toca pot implicar refredats, pot implicar grips, altres malalties.
12: I a part, en aquesta operació també s'inclouen altres igual o més complicades i doloroses. Per exemple, provar-te roba per si encara et queda bé. O deixar-nos portar o no per la nostàlgia, és a dir, roba de fa dècades, aquelles camises que esperes que tornin als 90, o els texans amb talles que només una vaga de fam podria fer que te'l tornessis a posar. O sigui, hi ha de tot en aquesta història de canviar d'armari, gent eficaç i dilatant dels armaris, gent desesperada, gent optimista, i tot això està inclòs amb el canvi d'armari.
10: Ai, després hi ha aquesta gent que es pot permetre tenir roba de fons d'armari, que dius, què és la roba de fons d'armari? I és la roba com es posa amb nosaltres habitualment.
8: La de cada dia.
10: La de cada dia, però que hi ha gent que la té de fons d'armari i després...
8: Com... Què vol dir de fons d'armari?
10: Com...
12: Posar-se qualsevol cosa.
10: Sí.
8: Bueno, però és la que tens allà a mà, no?
10: Sí, però aquesta és la que nosaltres habitualment fem servir.
8: Sí.
10: Però ells les fan servir com per anar casual.
8: Ah.
12: El dia després... que vaig normal, no? El dia que
8: la resta
12: normal.
8: Del temps que fan? Van amb...
10: Van no casual.
12: És smoking. Smoking.
10: Vale, vale. Bé, per tot això, avui a Primers Auxilis tractarem el mal del canvi d'armari.
8: M'agrada aquesta cançó, David Bowie, tot i que aquest no és David Bowie.
12: No, és una banda que es deia The Muff, que era boníssima, una banda de power pop nord-americana, que va acabar perquè la seva cantant, malauradament, va morir quan era molt joveneta. És una cançó que parla dels canvis, la cançó prototípica dels canvis del Bowie, que de fet és com una contestació a la versió del Dylan dels temps estan canviant. És a dir, no et quedis parat, canvia, perquè si no els temps canviaran per tu.
10: Anem a l'etimologia.
8: Sí, doncs sí? Anem a veure, el mal és el del canvi d'armari, anem a veure el nom científic de la cosa. Però clar, és canvi, armari, o sigui, quin és el concepte que hem de mirar l'etimologia?
10: Armari.
8: Armari, directament.
10: Sí.
8: D'on ve l'armari?
10: La paraula prové del llatí armarium,
8: sí.
10: Lloc on es guarden artefactes o armes. Però
8: armes?
10: No, no armes, ah. Com les coneixem avui dia.
8: Ah, perquè ara, per un moment, he pensat que armari ve de guardar arma.
10: Sí, i ve d'aquí. Però és que abans l'arma... o sigui, el plural d'arma era armes, que prové d'arts, art i ofici, no? Llavors eren aquestes les armes. El plural d'arma com a objecte d'art i ofici. Sí, estris. I denomina qualsevol conjunt d'objectes resultat d'un art o d'un ofici. La història de l'armari és apassionant i qualque dia li poden dedicar un tríptic sencer d'aquells que venen amb els medicaments amb lletra minúscula,
8: sí,
10: que
8: sí.
10: Després és impossible de plegar i tornar a ficar dins la capsa. Però hem volgut detenir-nos en les expressions amb la paraula armari. Per exemple, sortir de l'armari, no? Aquest és un anglicisme que ve d'un modisme, és la traducció literal de coming out of the closet, o la forma abreujada coming out. En els seus orígens no tenia a veure amb l'homosexualitat. Era la festa de sortida, aquella la pròpia de l'alta societat que segurament va començar entre els segles XVIII i XIX, i era quan presentaves les noies en societat. Quan eren majors d'edat, això era el coming out
8: of the closet.
10: Sí, diguem, sí, no? Era la manera de donar a conèixer.
8: La presentació entre societat, que era el moment en què una nena passava a ser una dona.
10: Exacte,
8: no?
10: Aquesta festa. Llavors, al començament del segle XX, sortir de l'armari tenia un significat diferent de l'actual. Com explica la història de George Chauncey, que és especialista en història LGTBI, sortir de l'armari no era esventar la pròpia orientació sexual ni la identitat de gènere, sinó que era integrar-se a qualque grup homosexual, no? Que a l'època havia de ser per força clandestí i marginal. Però al mateix temps era un espai d'alliberament.
12: O sigui que, de fet, sortir de l'armari en aquesta excepció no era sinó una revisió del concepte de les festes de l'alta societat, però en un sentit burlesc. És a dir, us presentem un nou membre d'aquest grup.
8: Val.
10: Exacte. I llavors, d'altra banda, en anglès tenim l'expressió to have a skeleton in the closet, que vol dir tenir un esquelet dins l'armari, no?
8: O morts a l'armari, com
10: exacte,
8: diuen.
10: Exacte. Llavors, significa tenir un secret inconfessable que no es vol fer públic. I arriba un moment en què totes dues expressions es fonen en una i ja no es tractava de viure la pròpia sexualitat en secret, sinó d'obrir les portes de l'armari de bat a bat perquè tothom pogués veure l'esquelet que s'hi amagava, no?
8: El llenguatge popular.
10: Sí. Llavors, el llenguatge popular s'adapta a un canvi del paradigma moral que rebutja l'estigma social i la manca de drets i, per tant, diu, ara vos mostrarem això i no passa res. No? I a partir dels anys 90 l'expressió ja va tenir cada cop més força i avui ja s'empra per confessar qualque cosa que la vergonya manté oculta. I les que surten de l'armari desafien les normes socials i les persones que no són a l'armari o estan armaritzades.
8: Com?
10: Sí.
8: Les persones que estan a l'armari són armaritzats?
10: Això és el que trobo.
8: Ah, carai.
10: Després, no s'ha de confondre la sortida de l'armari amb l'outing, que és que quan qualcú altre revela la sexualitat d'una persona sense el seu consentiment.
8: Ah,
10: és dir, aquesta persona és gay, o aquesta persona...
8: Ah, dir-ho públicament sense que ell vulgui que ho diguis.
10: Exacte.
8: I això és outing.
10: Això és l'outing. Llavors, hi ha una part de l'activisme LGTBI que defensa aquest outing quan és per persones famoses que tenen postures homòfobes, i llavors fer l'outing, de dir, aquesta persona que és homòfoba en realitat...
8: és homosexual.
10: O ha tingut relacions homosexuals, l'outing és la manera de visibilitzar això. Però ja és un tema complicat, bastant...
12: controvertit. Sí, bueno, l'armari ha jugat sempre un imaginari literari important i també cinematogràfic, no? Per exemple, Peter Pan, de Jim Barney i Campaneta busquen a l'habitació de Wendy els calaixos i l'armari d'aquesta per trobar l'ombra d'en Peter Pan, no? Que l'ha perdut, que no té ombra. A Bluebell

0: Lewis, són 7 llibres, però el cinema només va donar per fer una trilogia, perquè la cosa no va funcionar. La primera va rebre el títol de Cròniques de Nàrnia, El lleó, La bruixa i L'armari. I, de fet, un vell armari a casa del professor Kirk permet a 4 nens fugir del món de la Segona Guerra Mundial i accedir a Nàrnia, sí, que és un país congelat amb un hivern etern i sense Nadal.
1: O sigui, la idea de que en un armari el món canvia, no?
0: Exacte, i va a una altra dimensió.
1: Transporta, clar, clar, clar.
2: Ens porta a un altre lloc. O també ha inspirat l'armari, El monstre de l'armari, d'Enric Lluch, que explica com s'ha fet gran aquest monstre i ha arribat el moment de trobar un bon armari per viure-hi tot sol, no? I acabarà en un lloc ple del seu menjar preferit. Això està publicat a Bromera. O si no, també tenim El monstre de l'armari existeix i t'ho demostraré, d'Antoine Doll, que parla de les pors que sovint pateixen els infants, no? D'una banda hi ha la por d'allò que és desconegut, por de la foscor, dels sorolls estranys, d'estar tots sols, etc. I d'altra banda hi ha la por que els pares no et creguin quan els expliques que hi ha un monstre dins la teva habitació. Aquest està publicat per Animal Llibres.

0: I això, Zanon, què és?
1: Aquest és un tio supertalentós, Paul Kelly, que australià, i la cançó és Winter Coat, que és que els armaris, efectivament, a vegades s'amaguen fantasmes. És a dir, la cançó...
0: Winter Coat seria l'abric d'hivern, no?
1: Exacte. I aleshores la cançó parla de que quan aquest abric encara està a la seva vida, però la persona a la que va anar a comprar aquest abric, la seva parella, ha desaparegut, no? Ja no està. Aleshores, que hi ha coses, objectes i roba que recorden altres temps que s'han quedat amb tu i altres persones que no.
0: Sí, és fort, perquè això passa quan... Hi haurà molta gent que ens estigui escoltant que li ha passat darrerament o en els últims temps, que és la mort d'un familiar i el buidatge d'un pis, no? Mm. El moment de l'obertura de l'armari de la roba d'aquella persona que ha mort és bestial.
2: Sí.
0: No, clar, és tot. És l'olor, el saber com li quedava, el fet de que, evidentment, ja no s'ho podrà tornar a posar. Què en fas d'allò? Mm-hmm. No?
1: Si te'l quedes, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Té un...
0: Però és que té la forma del cos d'aquella persona.
1: Exacte.
0: No explico? No és com si fos un...
1: Sí.
0: Fos la seva pell, no? D'alguna manera. No,
2: sí.
0: No és bestial, això.
2: De fet, hi ha un curtmetratge que es diu Los armarios no se vacían solos, de Paula Labordeta, i explica aquesta història de desamor, no? El ser estimat ja no hi és, però la seva roba ha de romandre intacta a l'armari perquè queda qualque cosa d'aquella persona, i si qualque dia torna, ho trobarà tot al seu lloc, no? I parla, doncs, això, no? De la pèrdua, de la solitud, de la por, de l'esperança, no? De no sobrebuidar l'armari que conté allò d'una persona a qui hem estimat fins que n'aprenem a normalitzar l'absència.
0: Parlaves del Paul Kelly, no?
1: Sí.
0: I d'aquesta cançó?
1: D'aquesta cançó que, de fet, està inspirada, jo crec, amb una cançó de Leonard Cohen que també parla de el Famous Blue Raincoat, que també és una mica la mateixa història, no? D'una relació de tres, és un trio d'un amant i una parella, i també hi ha aquest joc d'aquesta peça de roba que em vas comprar quan estaven junts.
2: Estem comprovant que hi ha uns quants mals relacionats amb l'armari, però volem centrar-nos en el que ens ocupa aquests dies, que és el canvi d'armari.
0: Sí, senyor.
2: Sempre és estressant.
0: Que és fort, perquè no es canvia l'armari, es canvia el contingut.
1: Home, si vas a Ikea...
2: No, però espera.
0: No, tothom diu, va, anem a fer el canvi d'armari. Bueno, però no és l'armari, és
2: veritat. No, és l'interior de l'armari.
0: És l'interior, el canvi de l'interior de l'armari.
2: Fa molta mandra, tendim a la procrastinació, però de vegades també pot passar que et pegui un rampell i t'entri un trastorn i et posis a donar roba. No la llenceu, per favor, que és una de les indústries més contaminants del món. Llavors la pregunta és quan hem de canviar d'armari. Quin moment és el moment idoni, no? Llavors, segons els experts, s'ha de fer quan les temperatures màximes superin els 20-22 graus constants i les nits ja no siguin fredes. I també quan es complesqui la regla del no penediment. És a dir, si decideixes treure la roba d'estiu i la setmana següent t'has de recuperar, jo què sé, una bufanda, o has decidit posar-te sandàlies i tens fred en els peus, encara no tocava. Però llavors, quins són els símptomes del mal del canvi d'armari?
0: Doncs anem amb els símptomes. Teniu aquesta sintomatologia?
1: Sí. Per exemple, es posarà una febre consumista, és a dir, quan tens aquesta necessitat urgent de comprar penjadors nous i organitzadors.
2: Després hi ha el malson estacional, no? Que és aquell neguit on obrir l'armari i veure roba que ja no et representa.
0: Ah, ja no ets tu.
2: Ja no ets tu. Mm. Ja no et vesteja tu. Ja no és per tu.
0: Que després pot ser que torni,
2: Sí.
0: És el problema.
1: Però tu ja no seràs aquell.
2: No, quan guardes aquella roba...

0: I es pensa, si en el futur me la tornaré a posar, me la tornaré a posar. Sí, sí, sí.
1: El síndrome de la peça única, no? La convicció irracional que et falta justament la samarreta que vas decidir llançar la temporada passada.
2: És fort, eh?
0: Sí.
1: On és?
0: I també passa això del deliri de les talles, no? Creure que els pantalons de fa 7 anys encara t'aniran bé.
1: Dermatitis per amuntejament, és a dir, una reacció al·lèrgica a la roba que vas guardar per si de cas.
2: Clar, perquè té menys importància, no? Aquella roba ja no té el mateix valor. No. Si el tens allà guardat per si de cas...
1: Va, si per si baixen les temperatures 40 graus...
2: Ara m'has recordat de Marie Kondo, recordeu Marie Kondo?
0: Sí,
2: que tenia
0: tant.
2: Tota aquella història, que després va tenir fills i va dir, ja no ho sé fer, això.
0: Ara.
2: No? Que era aquella senyora que ens alliçonava sobre com havies de fer neteges a casa, guardar les coses, no, deixar-les enrere tot allò que no necessitaves, i deia que tenia aquella teoria que havies de buidar l'armari sobre el llit.
0: I fer cling!
2: I començar a treure coses que feia més d'un any que no et posaves.
0: Sí, això.
2: Tot allò que fes més d'un any, fora.
0: I després que si tocaves una de les peces de roba,
2: sí,
0: i feia xing...
2: Xing?
0: Sí, feia una cosa com... que notaves que si feia xing... Llavors te la podies quedar. Però si
1: era,
0: no sabies aquesta porquilla. Cosa,
2: hosti, no,
0: l'havies de llançar. Bueno, dona.
2: T'havies d'acomiadar, també, eh? Deia que t'havies d'acomiadar allà i fer no sé què. I, bueno, sé que... Després, insisteixo, va tenir fills i va dir, ah, bueno, tot el que us he explicat...
0: Mentida.
2: Ja no sé fer-ho.
1: Que, sí, que horrible ser tenir de mare aquesta senyora.
2: Oh, Marie Kondo.
0: Recuperarem, doncs, la recepta per encarar el canvi d'armari de Marie Kondo. És una opció tenir un armari de transició que manteníem les peces. Home. Clau per la temporada que acaba i anar introduint a poc a poc les peces de l'armari d'estiu, és a dir, tenir com una espècie de transició, però no tothom té espai per fer això.
2: Ara.
0: I llavors, quan arriba l'hora de la veritat i ens hi hem de posar si o si a fer canvi d'armari, quant de temps hem de calcular? Dues hores.
2: Són màxim.
0: Són dues hores. Són la preparació, 15 minuts.
2: La mise en place.
0: Que és triar les bosses on ficarem la roba que donarem, no? Després una altra bossa per la roba que tenim pensat reparar, per exemple, i després el lloc on ficar la roba d'hivern. On ficau la roba d'hivern, vosaltres?
2: Capses.
0: Capses, eh? Mm. Jo maletes.
2: I llavors has de fer servir la maleta?
0: Ja, tinc un problema.
1: No. Només pots viatjar a llocs d'hivern.
0: És que tinc un pis molt petit.
2: És que no pot ser.
0: Bé, després passam a l'acció, que dura 60 minuts. Això no està 15 minuts.
2: Hi ha gent que fa allò d'aquelles bosses que es van posar com de moda, que xuclaves,
0: sí,
2: i feien el buit. Saps? I quedaven allà tota la roba de l'hivern.
0: Ho hauria de provar.
2: I després hi ha gent que, com que té canapé... Mm. Ho fot al canapé.
0: Jo tinc canapés, però no... Però
2: que aquest... tens el canapé, que tens llibres, també.
0: No, però, per exemple, sabates i coses
1: d'aquestes. Morts.
2: Quina quantitat de sabates, no?
0: Sí. Sabates, sí. És que no, tampoc...
2: Teles.
0: No, falta espai. Tinc massa roba, crec.
1: Algun nebot.
0: Llavors, arribat el moment d'entrar a l'acció, hem de posar la nostra música preferida, la ràdio preferida, el nostre programa preferit,
2: sí,
0: i fer Marie Kondo, no? És... posar tota aquella roba davant teu i dir, si veiés aquesta peça de roba ara mateix a una botiga, me la compraria, sí o no?
2: No, perquè està arrugada. I diries, no, no la vull.
0: No, sí, llavors la penges al penjador, o la plegues, o la fiques dins l'armari. Si dubtes més de 5 segons, te l'emproves. Val? 5 segons.
2: És que és pesadíssim emprovar-te roba,
1: sí,
2: i en aquell,
1: sí,
2: moment, és que clar...
1: Va.
0: Te l'emproves, et queda bé? La guardes. No, fora. Veus una peça que ni tan sols recordaves que tenies. Això que deies, no? Fa més d'un any que no te la poses, fora.
2: Ara.
0: Però si és una samarreta del Kobe o del Naranjito o de Nirvana o això, llavors ja és vintage i l'has de guardar. No se creu, això és així.
1: Sí. Són mortals.
2: M'acabo de donar, però, que el canapé és el nou armari, eh?
0: Sí.
2: Vull dir, pot haver-hi escalets al canapé, també. Canviarem les explicacions. I nàuting de canapé.
1: I la samarreta d'aquesta roca porten la gira, quan veus... El... Gira 95-97.
2: Sí, sí, sí. Que
0: tinc una perruca.
2: Stuttgart, Frankfurt,
0: en el canapé,
2: Barcelona.
0: En el canapé tinc una perruca rosa.
2: Però és que, de veritat, fas unes coses raríssimes.
0: No, me la van regalar i ara me n'he recordat.
2: Pues la tires.
0: Ja.
1: La poses...
2: Però és bona?
1: No.
2: O és així com de plàstic?
0: Me la van dur com a de Tailàndia o un lloc així.
2: Ah, llavors era bona. Igual és pel de veritat.
0: Encara em fa més por.
2: Oh!
1: No, prova-te-la.
2: Saps que això és la justificació que està fent davant de la policia pel dia que venguin, que,
1: sí,
2: surten cabells de dintre el canapé.
1: Sí, sí, sí.
2: Oh. No, no hi ha cap cadàver, és una perruca.
1: Exacte.
2: És que és molt...
1: No sabia res del que estava impregnat,
2: exacte,
1: aquest cabell. Bueno, de totes maneres, l'armari, al marge d'això, al marge de les teves relacions amb Tailàndia...
2: Molt fort, això.
1: També diu molt de nosaltres. Per exemple,
2: en
1: dius...
2: En quina circumstància porten una perruca de Tailàndia? És que, clar...
0: És que potser no era Tailàndia.
1: Perdona...
2: Jo veig un tràfic molt estrany aquí, eh?
1: Igual,
2: molt fosc, tot això.
1: Hauríem de mirar si hi ha una tradició que desconeixem.
2: Sí, sí, sí. Bueno. Unes fílies, però bueno, ja és un altre tema.
1: Bueno, doncs això, que l'armari també el que ens diu és si som conservadors, si som nostàlgics, si som caòtics, si som ordenat, si som rics i pobres, que és una mica el que parlava la Llucia amb el fons d'armari, i també si tenim gust o no tenim gaire gust.

0: Estan content l'Arnau Tordera, d'Obeses, amb aquest monstre de l'armari.
1: Sí, sí, aquest és tot un passe de la Llucia sota la cistella i bé, superdivertida. Bé. Doncs sí, aquesta banda de Tona, que són originals, divertits i que van a la seva bola i per exemple, el seu darrer tema, que he sentit, que no és aquest, que es diu Pol Salera, és metal.
0: És metal, és metal.
1: És metal, sí, o sigui que realment van a la seva bola. Parlen del monstre de l'armari, que no es pot aturar, és a dir, que hi ha un moment que no surt i et diu qui ets, i hi ha una frase molt xula que diu: enmig de les camises hi ha les restes de moltes trencadisses, i els teus mals pensaments són a sota les calces i els sostens.
0: Sí, senyor.
1: Grans.
0: Efectivament.
2: Llavors, bueno, tenim tots aquests llibres sobre l'armari, pel·lícules, etcètera, la nostra recepta.
0: Va, anem a fer receptes per curar aquest mal del canvi d'armari.
1: Molt bé.
0: A veure, la Llucia abans has dit ja la del curtmetratge aquest, no? Sí, els armaris no se vacien solos, que això és una recomanació, que podeu veure, de Paula Labordeta.
1: Vale, doncs jo aportaré el llibre L'armari, de Marila Pons Rodríguez, que publica l'Albi. I és la història d'un armari rober, ens explica les seves experiències del moment que posa les potes a casa d'una parella que està a punt de casar-se. Des de l'habitació de matrimoni, el moble va descobrint totes les alegries i les misèries de la vida humana. Una altra cosa, pel·lícula de fantasia, El secret de l'armari, de l'any 1995, en què un nin descobreix que el seu armari té el poder de donar vida als seus ninos.
0: Ah,
1: però
0: sí?
1: És que seria començar i no parar. Per exemple, Poltergeist, us en recordeu?
0: Sí.
1: La porta de l'infern, on és?
2: A l'armari.
1: Ah, o la connexió de mostres S.A. o el lloc on s'amaga ET. És que l'armari...
2: És veritat.
0: Mira, l'únic d'aquests, que ara recordo que no era ben bé aquest lloc, que el portal tridimensional era a Cazafantasmes, que era la nevera. Recordeu o no? Que allò podia haver estat perfectament un armari, però no. Uah, i s'obria aquell món. Aquell monstre.
2: Paren voler ser originals.
0: Sí. Perquè allò normalment hagués hagut de ser un armari, sí o no?
2: Però clar... Però
1: van posar...
2: Però varen... És que és veritat que l'armari de petits... També és el lloc on t'amagues, quan
0: també
2: jugues a amagar-te.
0: No, però molt pitjor, perquè totes les pel·lícules de por, el nen que s'amaga a l'armari, que allà el maten.
2: Sí.
0: Comença a veure per mig de la línia entre la porta i la porta, aquella claror, i ve els ulls i se li claven allà. No, allò és terrible.
2: Sí.
0: T'has desprotegit dins un armari, No saps.
1: A menys que estiguis a Nàrnia.
0: No saps, exacte.
2: Sí. Bé, també hi ha The Closet, que és una pel·lícula coreana de pop, justament. Una noia desapareix a la nova casa on viu i un home suggereix a la família que mirin dins l'armari.
0: No.
2: Vem que troben.
0: Deixa't estar, Bueno, en què tancarem, tu?
2: Mira, no s'entén.
1: Sí, mira...
2: No s'entén
0: en què
2: acabarem.
0: Per què?
2: Amb aquest final.
1: Jo crec que sí.
2: És una flipada d'en Carlos.
0: Vaja, Carlos.
1: Jo crec que...
0: T'ha deixat en calces, la Llucia.
1: Sí, total, ara, bueno, com no funciona, ja saps.
0: Sí.
1: Doncs que, bueno, he buscat un final que és per afrontar un canvi d'armari. Has de tenir el valor de fer-ho fins al final.
0: Sí.
1: No dubtar amb totes les conseqüències, com aquestes dues heroïnes, la Thelma i la Luis.
0: A veure...
3: Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. ¿Pero qué dices? Vamos.
0: ¿Dices cuando estiren el coche?
1: Sí, pero es el moment de si fas
2: que
1: no fa el canvi
2: d'armari.
0: Com que és el moment del canvi d'armari?
1: Aquesta decisió, la fem o no la fem?
0: Ah,
1: la fem, però si la fem fins al final.
0: És una metàfora.
1: Clar, home.
0: No estaven discutint-se en aquest moment.
1: Ja, us falta poesia totalment,
0: Però perdona, és que no té res a veure un armari al moment de llançar-se al buit des d'un cotxe de la Thelma i Luis. Em sap greu, estic amb la Llucia perfectament.
1: Ja, la propera setmana la Llucia tindrà un altre company, ja ho veig.
0: No, home, què té a veure amb un armari saltar d'allà dalt?
1: La decisió, el moment de valentia de dir ho fem, sí, fins al final, doncs vinga. Jo ho veia clar, ella no. Però...
0: Doncs au, d'altabaix, Ets com tu, que estàs
2: ara,
0: tirant del penya-segat.
2: Ara, quan canvieu l'armari, pensava en Thelma i Luis, després posàveu la pel·lícula i pensava si tenen una relació o no.
1: Sisplau.
0: Bueno,
1: truqueu a Puyem.
2: L'heu fet ja, el canvi d'armari, o no?
0: Estem en ello?
1: No.
0: Parcialment. No.
2: Estau en ello?
0: Parcialment.
2: Clar, tu no ho pots fer els caps de setmana, que és el dia que normalment la gent fa el canvi d'armari.
0: No, i que hi ha més armaris a casa, saps què vull dir?
2: D'aquests de criatures.
0: No, de criatures.
2: Ah.
1: Escolta, mira que no tinguis una perruca rosa,
0: No, perruques n'hi ha a casa.
1: Rosa.
0: Però no són a l'armari...
1: Ni són tailandeses,
0: sobretot, ni de pèl natural. 5 minuts i seran 3:15 del matí. Llucia, Carlos, com sempre, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé, una ferrada.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
2: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu el concurs Fem paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
4: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
5: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
4: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Wala,

0: integrada.
1: 15.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
5: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
6: Un minut i seran 3:15.

0: qui no cansa, no es cansa d'explicar històries, és aquesta veu meravellosa que coneixem bé aquest país, la de la Sílvia Pérez Cruz, una artista que, com sabeu, és reconeguda a casa nostra i a fora, prestigi internacional. De fet, acaba de guanyar el seu segon premi Goya a millor cançó original i els últims anys ha estat Premi Nacional de Músiques Actuals pel Ministeri de Cultura, fins i tot l'han reconegut amb els Grammy Llatins, i coincidint amb els seus 30 anys de carrera, que sembla que faci una mica d'angúnia, fins i tot de por, no riguis, no, que perquè són molts, eh? Hola, Sílvia, bon dia.
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Tinc 30 anys.
1: No, però...
0: És mentida, això, o algo? Tinc malament la documentació? Són 30 anys?
1: No, està bé, perquè un dia parlant amb el Serrat, no sé, fa molts anys, li vaig dir, com es compta una carrera? Perquè em va dir algú de la carrera, i dic, què és una carrera? I dic, el primer cop que et paguen. Jo als 13 anys vaig fer vaig començar a fer concerts que em pagaven.
0: I et pagaven bé, eh?
1: El primer concert van ser 25.000 pessetes per 4 cançons amb el meu pare.
0: Què dius? 25.000 pessetes?
1: Però allò va ser especial. Era molt allà. Ara la traducció
0: ara
1: serà molta pena.
0: 150 euros de quan tenies...
1: Que ara seria molt per 4 cançons, també.
0: Per dos? Que és brutal. De quina edat? Clar, tenies... 13. 13 anys. Amb ton pare on?
1: A Barcelona.
0: A Barcelona, o sigui, ja, el primer concert.
1: Perquè va ser... Bueno, a Calella... Jo soc de Palafrugell, sí. I on cantava, mira, Calella a la... La vella Lola, i venia gent de Barcelona, no?
0: La gent de pasta de Barcelona.
1: Exacte, i llavors estàvem allà els animalons, no?, com bèsties autòctones, i sortia la nena a cantar, i llavors algú li va agradar i va dir, els portem a Barcelona.
0: Bé, no he acabat la presentació, perdó, com que ha rigut. Això és,
1: perdona,
0: és culpa teva, eh?
1: Sí,
0: és culpa teva. No, és broma. La Sílvia Pérez Cruz, 30 anys de carrera, ja ho podem dir, des del dia que li van pagar 25.000 pessetes, no?, que diria el Núñez. Doncs presenta nou projecte per celebrar-ho, que es diu Oral Abissal, autoeditat, a més. Són 15 cançons que d'alguna manera divideixen el disc en dues bandes, no?, la part oral, on hi ha, podríem dir, melodies més radiants, la part més col·lectiva, més casolana de la vida, llavors hi ha la part abissal, que és això, un descens, no?, un descens a les aigües profundes, explorant una altra cara de la Sílvia Pérez Cruz. Aquest és el teu viatge real?
1: O sigui, molt bé, ho has dit molt bé.
0: Què et sembla?
1: És que a mi em costa molt...
0: Ho he explicat millor jo que tu?
1: Sí, pensant.
0: No fotis.
1: Em sento identificada amb el que has dit. Digue'm,
0: veus?
1: Perdó.
0: No, està molt bé,
1: Estic sent molt mala entrevistada, eh?
0: No, està molt bé que m'interrompa. Vull dir, no, que a més no m'has d'interrompre. Està molt... Exacte, jo a favor dels piropos, sempre. Deia que sí, tu ets aquesta doble vessant, ets la més lluminosa i la més profunda, que no sé si és fosca la profunda, Abissal és un lloc fosc, en realitat.
1: És com el desconegut, no? Entre el conegut i el desconegut. Jo crec que si abans l'altre disc de cançons originals era Tota la vida un dia, que feia la volta a la vida i passava, no, els 5 moviments, la infància, la joventut, la maduresa, la bellesa i el renaixement, ara parlo dels cercles petits de me'n vaig i torno a casa, me'n vaig i torno a casa. Aquest va i ven de buscar el desequilibri i tornar a buscar l'eix de confort.
0: Que a tu t'agrada això?
1: Sí, m'agrada molt... I artísticament també m'agrada molt la gent que té la connexió amb la terra, les arrels, la memòria, i que és valent per seguir buscant. I a la vida també. I també ja m'agrada, de vegades necessito com extrapolar les coses per poder veure tots els grisos del mig i entendre que al final l'aprenentatge és el líquid, no? Per això, de les últimes cançons que vaig fer es diuen Líquido, per la voluntat de formar part de tot, no?, d'unir totes aquestes parts.
0: Hi ha gent que li fa molta por, això que estàs dient, eh? Lo de sortir, de buscar noves fronteres, no? De perdre's, fins i tot, no?
1: És veritat, saps que no... Ara no hi pensava que tothom feia això.
0: No, en absolut.
1: Però, bueno, la vida sempre s'encarrega de portar-te en alguna situació...
0: Això és veritat.
1: ...que pot ser més quotidiana o pot ser amb més exposició, però...
0: Que per tu la busques.
1: On has de dir... Sí, perquè, clar, no hi veig... No hi veig el perill, hi veig l'aprenentatge en allà, no? Perquè sempre pots tornar a casa.
0: També hi ha aquesta cosa de que puguis fer música com més intensa o més trista, més feliç, no? Que això, no sé si és que tu t'acompanya, o sigui, com que la música forma part de la teva vida, com has demostrat ara, des que eres una criatura, potser la teva manera de sentir depèn de la part musical o la inversa, quan sents vas a buscar un tipus de música o intentes crear una música. Tu t'expresses... Així? És a dir, quan estàs trista fas una cançó trista, quan estàs alegre fas una cançó alegre, quan estàs enrabiada fas una cançó enrabiada, això és així?
1: És així.
0: Sí, eh?
1: De fet, és una gran manera de curar-se, no? De l'alquímia, de transformar algo que sents, poder-ho treure de dins. Per això penso que en l'educació tots els nens haurien de tenir l'art no per ser bons artistes, sinó per poder, quan no saps com expressar alguna cosa, almenys poder fer un dibuix lleig, és igual, un poema, perquè ho treus fora de tu i li dones forma.
2: De la mesa mi voz, de mi voz la tuya, la nuestra, de mi voz el río, del río los mares, de los mares los cielos, de los cielos tormentas, del frío el glaciar, del romperse un rayo, del caerse un rayo, del rayo la luz.
0: Jo recordo que fa 3 anys, quan vas venir a l'últim disco, bueno, has fet el disc també amb la, amb el Salvador Sobral, però recordo que de l'última vegada em vas dir que tenies la sensació que havies tocat la meitat de la vida. O sigui, que havies arribat a la meitat. Ara ja l'estàs superant.
1: És que...
0: O t'has quedat allà al mig?
1: No, no, ara sento... O sigui, en aquell disc, al fer els 40, no, perquè tenia els 40, crec que inventava una vida com si hagués de viure 80 anys, no? Jo què sé, estàndard, que no ho crec perquè la genètica a casa no va
0: acompanya.
1: Molt bé. No massa. I de cop pensar, puc mirar el passat i puc mirar el futur, no? I recordava el passat i m'inventava un futur. Mm. I ara, justament, que ara veig totes les entrevistes, semblo Dalai Lama, em fan, semblo superzen i no és exactament el que vull transmetre, perquè són escrites i penso, ui, no, quina ràbia em faig a mi mateixa, no. Però sí que sento una mica que no estic pensant ni en el passat ni en el, ni estic projectant res, llavors dic, això deu ser el present. I crec que té a veure molt amb els 43 en concret, d'anar més cap a mi, atrevessant les coses amb les seves belleses i les seves foscors.
0: Pot ser que sigui sentir-se en pau, això?
1: Sí. Crec que s'ha de semblar una mica això que diuen, que és sentir-se en pau.
0: Si no notes la pressió de ser qui has de ser, la Sílvia que se suposa, la promesa Sílvia, que et van dir molt de temps, i potser aquesta mirada enrere tampoc no et fa tan mal com t'ha fet altres vegades, per tant és com una mica de
1: és
0: fer
1: que
0: les
1: no,
0: paus.
1: No parlo artísticament, eh? T'estic parlant vitalment. Artísticament també. Mai he pensat en... Estic molt contenta, molt tranquil·la, no he tingut mai la pressió de si havia de fer alguna cosa, perquè no m'acabava d'enterar del que em passava, perquè ho volia negar una mica, perquè no se'm pugessin les coses al cap, i llavors va resultar que no era un problema que jo tingués, i ho he anat relativitzant molt, i llavors m'he centrat molt en la bellesa de crear, que m'apassiona, de donar forma a emocions, o sigui, tot el procés creatiu, això és el que a mi m'agrada. I no penso que espera la gent de mi, no? Ja, crec que fa temps que sento que confien, perquè venen sense saber què faré, i em sento respectada.
0: Ha passat amb el disc, de fet. Has fet concerts abans de treure el disco, que és una cosa que no sé si havies fet ja.
1: No.
0: No, eh?
1: Ha sigut pel vinil, eh? Saps que els vinils els fan a Alemanya, llavors triguen molt.
0: Ah, sí?
1: Havia de sortir el 20 de març.
0: Sona molt d'antes, eh?
1: Molt d'antes.
0: La peça ve d'Alemanya, ja ve.
1: D'Alemanya, però tinc el cotxe, no arrenca.
0: El vinil igual, no?
1: Igual, i vaig
0: dir... Està venint d'Alemanya, ja arriba, ja.
1: I vaig dir, vale, està bé. I ara penso que és millor, perquè veure el concert tu no has pogut veure, no?
0: No.
1: Ai, quina pena, tu.
0: Sí, això dic jo.
1: Sí, perquè és que m'agrada molt, eh?
0: És millor el directe que el disc, no?
1: Home, allà t'explico més coses. Clar. Allà t'ho explico visualment, perquè també, clar, he anat dibuixant, no sé què, put, tota l'escenografia, les llums...
0: Fes-me dentetes, home, fes.
1: Mira, doncs pues va ser increïble, va ser dels millors de la meva vida.
0: Això que no podràs veure mai, doncs això...
1: No, sí, pues, has de venir. Però com podia explicar tot això que tu has explicat molt bé amb en poquet, doncs la intimitat aquesta de l'origen de la casa, doncs comencem en un lloc petit, també escènicament, i de cop hi ha alguna cosa del col·lectiu, de la immensitat, que te l'explica també el que veus. I una comunitat de músics que emociona tot el que passa allà. I que m'ho he currat molt, és que sóc molt treballadora, no ho sabia, ho he descobert aquest any, que curro molt i que sóc molt sensible i que curro molt.
0: Jo crec que allò de sensible ja ho sabies, no?
1: No tant, no tant. Jo em pensava que era, tenia més...
0: Però què has descobert que dius que ets sensible? Plores més ara?
1: No té a veure amb plorar, que també pots plorar, però... No sé, de sentir molt l'altre, també. I cuidar l'altre. Hi ha algú que m'ha...
0: O sigui, a tu t'agrada cuidar?
1: Es veu que sí. Mm. Molt. Em dona molta felicitat, o sigui, a nivell de feina, per exemple, jo no vull ser la cantant que està davant, encara que físicament hi estigui, necessito que ell o ella travessi la seva vida en aquell moment Llavors, entendre-li què és el que el pot fer sentir més lliure. Això a mi m'encanta descobrir-ho. I després, el col·lectiu, o sigui, en aquest moment on les belleses es multipliquen perquè hi ha confiança, un sap que pot caure perquè l'altre no el deixarà mai, que no hi ha mal.
0: Algú que li agrada cuidar tant, com porta quan la persona que més has de cuidar, que és la criatureta petita per casa, un dia...
1: Fa 18 anys, no?
0: Fa 18 anys i se'n va.
1: Estic molt emocionada. Ho porto molt bé, però el susto que tu estàs buscant el vaig tenir fa el juny, abans, els 17 i mig, que va fer un viatge llarg sense mi. Hem viatjat molt juntes, m'ha acompanyat molt. I allà la vaig deixar a l'aeroport, tot bé, que vagi superbé.
0: Com una mare moderna, no?
1: Sí, supermoderna.
0: Vinga, va,
1: ella.
0: Oh, endavant.
1: Clar que sí, clar que sí. Va, disfruta, disfruta. Entro al cotxe i faig... però començo a plorar, i dic, oi, això surt a les pel·lis, no, allò del cordó, tot allò que sembla que se't talli alguna cosa, no, fa molt mal això, fa molt mal, és totalment irracional, és superanimal, no? I allà vaig, clar, se'm va anar uns dies i ho vaig viure molt, de fet, van ser uns dies difícils, es van ajuntar moltes coses. En canvi, ara... estem en un moment tan preciós, ens hem currat tant... jo és del que estic més orgullosa d'haver pogut ser mare i músic, amb el que això vol dir, de dir, és que jo vull fer-te de mare i vull que puguis somiar, ensenyar-te que pots fer coses que t'apassionin, no? I normalment a l'edat que té ella no sents un orgull mutu. La mare li cau la bala amb la filla i ella... entén més que jo la meva entrega, la meva manera de ser, aquesta que ara dic frases en aquests concerts i era cantant en el cor. I pens, no faltava res, canta brutal. Canta brutal.
0: I no és perquè sigui la teva filla, no?
1: No, i m'agrada molt que canti perquè... O sigui, canta, balla, escriu, però també me l'imagino de la cambrera amb més onda del bar. O sigui, dic, fes el que et doni la gana, però que bé que et permetis cantar perquè entenc que hi ha una mena de pressió, no? La meva mare és cantant i que ella hagi pogut fer el viatge i dir, no, és que a mi també m'agrada. M'agrada això, això, això, però cantar també m'agrada, no?
0: Ha fet un viatge, ella, tu creus?
1: Sí.
0: Amb això de la música?
1: Sabe latín, com diu el meu amic de Cádiz.
0: Què vol dir això?
1: Tu sabe latín, com que saps...
0: que saps moltes coses.
1: Molt bé.
0: Que ets savi.
1: Claro, tu sabe latín. No, sabe latín, tu hija sabe latín. I és veritat, sap moltes coses que jo... Clar, és una vida que jo no l'he viscut, no? No per només ser persones diferents, sinó l'entorn que et toca viure i els llocs que t'has d'adaptar i viatjar i...

0: Què em dius d'això?
1: M'encanta.
0: Ara em diràs, és la millor part del concert i te l'has perdut.
1: Uau, el concert, aquest moment va ser... Aquesta cançó la vaig fer a Rio de Janeiro, el 3.
0: Espero, clar, clar, amb aquest brasiler. Perquè això no deu ser un portuguès de Portugal, no?
1: No, és més intentant ser brasiler. Mm-hmm. Sí, m'agrada. Tot i que la meva germana fa 1000 anys que viu a Portugal, sí, a mi me va més el brasilero d'accent.
0: I què,
1: vaig fer aquesta pensant en João Gilberto. O sigui, la veu molt propera, l'harmonia, i parlar de... Encara que s'acabin les coses, no ser dramàtics i recordar, brindar pel que sí que ha passat, no? Que som molt de... Si les coses no són per sempre, no han existit. I és, no, aquesta... Això potser no serà, però ha sigut, no?
0: Sí, es pot ser lluminós en la... en el dolor?
1: Sí. Però hi ha d'haver un procés, o sigui, l'has de travessar i... Sí, d'amor, no? L'amor cap a tu mateix, encara que sigui, no? Aquesta cosa de... Sí, hi ha molt... aquest disc té molt procés de... Potser les més lluminoses en realitat neixen de més dolor que les que són sonorament més fosques.
0: Però llavors tu trigues a fer una cançó o necessites passar un temps?
1: Si escoltéssim l'àudio de la composició, la canto plorant.
0: Clar.
1: Però llavors hi ha tot un treball d'aprenentatge. A les cançons també t'estàs expressant el que vols aprendre, almenys amb mi, no? I fer els concerts és quasi terapèutic, de atravessar, com de make it, no? Això de fes-ho de mentida fins que et surti de veritat. Hi ha alguna cosa de... És això, ha de ser això, no? Oh.

0: estem parlant amb la Sílvia Pérez Cruz d'aquest disc que es diu Oral Abissal, que encara no ha sortit, surt el dia 8 de maig. I recordo que fa 3 anys, quan vam parlar, vam treure la figura del pare, que és superimportant a la teva trajectòria, no del Castor. I crec que vam parlar menys de la teva mare. Com està la teva mare?
1: Està molt contenta. És d'aquestes dones que... Jo necessito veure dones sexis més grans de 60, i em sembla que cada vegada que veig una dona guapa, sexy, que es pot permetre, perquè clar, no ens ho han permès, dic, uah, el que bé, o sigui, la porta que acabes d'obrir, és com, sento totes les dones fent puf. I la meva mare va venir a l'Olímpia, vaig fer
0: a París,
1: a l'Olímpia, estava, no sé, com Sílvia, perquè jo sóc molt, com que vaig fent, no? I les mares com que defensen més el que la filla mereix o el que la filla significa, el que... I veure'm a l'Olímpia per ella era com buah, i el concert va ser brutal.
0: Me'l vaig perdre, ja va quedar clar.
1: No, he de dir que tant a l'Olímpia com al Liceu, o sigui, són per recordar aquests dos concerts.
0: A veure, l'Olímpia és un lloc absolutament mitològic, et diria gairebé, no?
1: Total.
0: Clar, és que hi ha tocat tothom allà.
1: Clar, és no? Que així, o sigui, i n'era conscient, la memòria de les parets, és a dir, un lloc que ha simbolitzat l'expressió, la llibertat d'expressió, i han anat tots els intèrpretes que podem admirar, jo crec que...
0: En qui vas pensar? Però jo pensava ara, perquè me'n recordo de fa anys, quan un disc anterior va estar una cançó meravellosa, una versió que era l'himne...
1: Edith Piaf, el vaig cantar, eh?
0: La vas cantar allà?
1: Vaig fer l'himne de Mauritània i la invocava, no? Era com... Gràcies... Gràcies, no? I després vaig fer el Me Quité Pa.
0: Oh,
1: que allà ja vaig plorar. Era l'última, bueno, penúltima, i estava allà, i això que et dic, que penso en tot, en tots, crec que vull pensar molt perquè la veu no hi hagi cap pensament. Que sigui l'últim, jo no sé el que cantaré fins que no sé com està tothom, i llavors hi va haver un segon, estava així, cantant Me Quité Pa, l'última estrofa de Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre...
0: L'ombre de ton xan.
1: Exacte. I em vaig preguntar a mi, tu què? Començo a cantar plorant això del teu gos, de teva mà. Com les llàgrimes així, de cop dic, estic a l'Olímpia. Uau. I de cop anava a plorar, s'acaba la cançó, anava a plorar així, però de... no puc. I s'obre el taló i seran tots els músics darrere i toquen Mañana, i pensava, és que va d'això, no? La soledat i el col·lectiu i els teus amics, i era, clar que sí, estic plorant, però és igual, vinga, riuré també, i de com estava plorant i riguent, i dic, és això, exactament, és això.
0: Mira, com que porto una estoneta que m'està fent ràbia, perquè, clar...
1: Què?
0: No, home, a veure, tot el rato venent la meravellosa dels concerts, jo he vist que has portat una guitarra. Sembla bé o no que t'ho demani? Ara has fet una cara com dir, mira, ara no em va
1: bé.
0: No
1: em sembla bé en relació. No em sembla bé en relació. M'encanta cantar-te. Però crec que has d'anar a un concert també.
0: Ah, bueno, sí, això sí, això sí. Però jo crec que després d'aquesta demostració que m'has fet, de que se senten bé i que s'ho passen també, m'ho deus una mica, ara que puguis cantar alguna cosa a la ràdio.
1: Deure.
0: No, ara és veritat.
1: Deure. No, ja t'entenc. Tant que sí.
0: És una broma, eh?
1: És una broma boníssima.
0: Escolta, no em donis pel seguit, tampoc, eh?
1: No, és...
0: A veure, no, si anem a la banda, a veure si encara acabarem malament.
1: No, no.
0: Quina, no sé...
1: Tu, impossible.
0: Quines cançons tens ara al cap de Travessanta?
1: He pensat que podria fer...
0: Cada vegada em fas el mateix, eh? Vens aquí, he pensat alguna cosa, però ara he decidit fer-ne una altra.
1: No, perquè dic... Mar d'Anna Catalina, que és una cançó que és des de la tristesa més solitària profunda que vaig fer a Mallorca, i en el disc és el contrari del que faré, és d'Abissal, i llavors té cordes, trompes, flautes, cor, va creixent i creixent, és de la soledat entendre que no estàs sol, el que t'acabo d'explicar, però amb la guitarra és també oral, no? Perquè és com els toco les altres. Llavors he pensat que, bueno, tindrem Oral i Abissal junts, en una manera, però no l'he fet mai.
0: No l'has fet mai amb una guitarra?
1: No. Abans he mirat els acords que són, perquè per sort són 3.
0: Mar d'Anna Catalina.
1: Mar d'Anna Catalina.
0: Escrita des de... On era?
1: Des de Mallorca.
0: Mallorca. A Palma o no?
1: No, a Binifarda.
0: A Binifarda. Concretament on estaves quan l'escrivies?
1: Una masia.
0: Està bé.
1: Que em van deixar... quan la Lola estava de viatge.
0: El moment després del dramatisme del cotxe aquell de plorera.
1: Sí, van sortir tots els dramatismes. I...
0: Estava sola a casa o no?
1: I la, en aquella casa, sí, estava sola.
0: Imagina't.
1: Però la cançó em va ensenyar que hi havia d'haver un cor de dones. O sigui que la música em va ensenyar que la resposta estava en demanar ajuda i estar envoltada de bona gent. Ole.

0: qui anés a Benifarda ara mateix? A veure quin... quines zones ha habitat Sílvia Pérez Cruz per treure aquesta meravella. Sempre és un gust tenir-te per aquí al programa. Moltes gràcies.
1: M'encanta veure't.
0: Moltes gràcies. Mira, t'anava a posar una última cançó, ara que aquesta cançó sabem que està tenyida de Lola, no? De la teva filla, d'alguna manera, encara que fos el comiat en aquell aeroport, suposo. Deixa'm sentir una última cançó, que crec que ha estat important aquest any també, que és aquesta.
2: Y yo le digo que no, no, no, no, que no le haga eso. Yo le digo que no, no, no, no, no.
0: Un Goya per una cançó de la banda sonora de Flores per Antonio, de la història de l'Antonio Flores, d'una família que crec que és important per tu.
1: Sí, bueno, per mi, per tanta gent, no? Per mi, sí, la meva filla es diu Lola, però la Lola Flores.
0: Per la Lola Flores, no?
1: Però la Rosario, jo la imitava de petita, i la Lolita em sembla una artistassa, una família meravellosa, i l'Alba és que és una gran amiga. I estic molt orgullosa d'ella. Ha fet una feina tan honesta en un entorn tan difícil, o sigui, s'ha anat a escoltar i ho ha fet des d'on creia, i tinc la sort que vol que estigués al seu costat. Per mi aquest Goya és com un premi humano a l'acompanyamiento. Clar que he composat amb ella, però era molt com una comadrona de, va, has de poder, què tens i què vols que surti, i jo et faré que estiguis en pau i que et relaxis la musculatura perquè et surtin la veu i la cançó.
0: Cuidar, no?
1: Cuidar. Pesada, no?
0: La cuidadora.
1: Ara sí. Estic més en cuidar-me a mi.
0: Ah, això està bé.
1: Aquesta és la bona notícia.
0: Cuidado,
1: Ara estic... El meu present és d'això, de cuidar-me, i molt d'aquí. Aquí estic. Ja he cuidat molt.
0: La gira que té per d'aquest disc es diu Orar la Bissal, que surt el dia 8 de maig, que arriba de l'Alemanya. És que arribava tard des de l'Alemanya. És extraordinari, Sant Sebastià, Mallorca, València, Santiago de Compostela, Avilés, a Bilbao, a Lisboa, a Fuerteventura, Gran Canària, a Sitges, i un viatge. I un viatge com cada vegada que fas un disc. Que suposo que aquest és el disc del present. Que també serà interessant veure'l des del futur, però en tot cas sempre és un gust sentir-te, tenir-te al programa, i gràcies, perquè m'has donat una estona d'allà, de les dentetes que m'havies fet durant tot el programa.
1: Has de venir igual, també. Bueno, tens Llatinoamèrica.
0: Ah,
1: també
0: sí,
1: pots venir a...
0: Queda una mica més lluny,
1: bueno, però... tope, però Mèxic, Colòmbia, Argentina, Xile, Brasil, però que estàs convidadíssim sempre, i si sempre que em vulguis vindré et cantaré un tros de cançó.
0: Sílvia Pérez Cruz, sempre un plaer, gràcies.
1: Igualment.

0: I ara hora d'actualitzar l'informació. Quan falten 3 minuts per un quart d'hora, Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Pau Bonastre, bon dia.
2: Bon dia.
0: La justícia israeliana allarga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla.
1: Sí, Saif Abubakar i Tiago Ávila continuaran a la presó d'Esquim, a la ciutat d'Ascalon. El Tribunal de Magistrats ha decidit allargar 2 dies la seva detenció després que les forces hebrees intervinguessin dijous la flotilla que feia rumb a Gaza. Ho ha informat a l'agència EFE l'organització Adala, que representa legalment els 2 activistes. Israel els relaciona a tots 2 i especialment el català d'origen palestí Saif Abubakar de tenir vincles amb Hamas, segons informa l'entitat, però la fiscalia israeliana encara no ha presentat càrrecs formals. Per la seva banda, l'esposa de Abubakar assegura que el seu marit no tenia intenció d'arribar a Gaza i defensa la missió de la flotilla.
3: Saif estava en el barco de observación y no tenía la intención de seguir hasta Gaza. Todo el movimiento de la Global Smooth Flotilla es legal. No está violando ninguna ley y la única lo que quieren hacer en la flotilla es tener ayuda humanitaria a Gaza.
1: Ho deia també a l'agència EFE. Els 2 líders de la flotilla van ingressar ahir al centre de detenció on han començat una vaga de fam. Els seus representants, a més, denuncien maltractaments i tortures. A casa nostra, aquesta hora arrenca també l'operació tornada del cap de setmana al llarg de l'1 de maig. Fins aquesta nit han de tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. S'espera sobretot molta mobilitat des de la costa, tant de la Brava com de la Daurada. De fet, és en aquests punts on comencen a formar-se les primeres retencions. Hi ha 8 quilòmetres de cues a la C31 de Platja d'Aro Santa Cristina d'Aro. També hi ha 6 quilòmetres de retencions a la C65 de Santa Cristina d'Aro a Llagostera i a la C35 de Vidreres a Maçanet de la Selva. I a l'AP7 també hi ha 12 quilòmetres de retencions en diferents trams des de Subirats fins a Vilafranca del Penedès cap a Barcelona. Per intentar mitigar aquestes cues, Trànsit ha habilitat carrils addicionals a l'AP7 i a la C32. D'una banda, un carril extra des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès al nord i des de Santa Oliva fins a Molins de Rei al sud i també a la C32 al Maresme de tornada a Barcelona. A més, des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit hi haurà restriccions a l'AP7 pels camions entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. I ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per la mort violenta d'un home aquesta nit a Barcelona. Ha passat poc abans de la mitjanit al carrer de la Cera, al Raval. Quan els agents van arribar-hi, van trobar la víctima amb ferides d'arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques va atendre l'home i el va portar a l'hospital, on va morir minuts després. Una estona més tard, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir el presumpte autor de l'apunyalament, menor d'edat, a la zona de Ciutat Vella. El cas s'està investigant i està sota secret d'actuacions. És el segon crim per apunyalament en menys de 24 hores. Ahir al matí, un home va matar una dona al ple carrer a Esplugues de Llobregat. L'agressor també està detingut, però la investigació segueix oberta.
2: Als esports, el Barça penja el cartell d'entrades exaurides per la tornada de semifinals de la Champions entre el Barça i el Bayern de Múnich, que jugarà aquesta tarda a 4:45 al Camp Nou. S'esperen, doncs, uns 60.000 espectadors a les graderies de l'estadi. El club demana arribar-hi amb antelació. De fet, les portes s'obriran 1 hora i mitja abans, a les 3 de la tarda. Aitana, bon matí. Ha rebut l'alta mèdica de forma oficial fa una estona aquest matí i, per tant, entra a la convocatòria més de 5 mesos després de lesionar-se. L'única baixa, doncs, per Pere Romeu és Lai Alexandri per lesió. Pel Bayern, José Barcala no podrà comptar amb Francis Caquet, golejadora a l'Allianz i que posteriorment va veure la vermella. El partit és a 4:45, des de mitja hora abans a RAC1. Més coses, en tenim en aquests moments partit de la Lliga CB de bàsquet entre el Baxi Manresa i el València, encara el primer quart, 1:34 per acabar aquest primer període. Manresa 14, València 16. Avui també juga el Barça, que rep el Gran Canari a les 7 al Palau, i abans, quan passin 10 minuts de les 6, l'Espart Girona juga a Fontejau, la tornada de quarts del playoff de Lliga contra el Leganés, amb l'eliminatòria en aquests moments empatada.
1: I el temps, les properes hores es poden escapar plogims de manera dispersa o 4 gotes pràcticament en qualsevol punt del país. Tenim algun ruixat una mica intens al sud de les comarques de Barcelona i a les Terres de l'Ebre, però en conjunt no parlem de precipitacions importants i a mitja tarda ja hauran desaparegut. Això sí, de cara al vespre n'arribaran amb més cara i ulls a ponent, les més abundants de la Noguera cap al nord. Les temperatures en general es mouran entre els 20 i els 25 graus, en la majoria de casos més a prop dels 20 que dels 25 i entorn dels 15 a les valls del Pirineu.
0: Mariona Martínez, Pau Bonastre, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Mossèn.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: bon dia.
0: Com però estàs? Vostè no és de l'Osasuna? No és del mig navarrès?
4: Hòstia, aquest comentari no me l'esperava d'una persona que fins avui creia que era el meu amic. Com es pot començar amb aquesta punyalada?
0: No, perdoni, però vostè és, en general és seguidor dels Rojillos.
4: Ahir vull dir una cosa, ahir vaig sortir...
0: Vostè
4: vaig,
0: és un...
4: Avi, em vaig oblidar...
0: És un capellà roig, amb barba,
4: sí.
0: I li agrada...
4: Sí, m'agrada moltes coses i m'agrada també a l'Osasuna, però ahir em vaig oblidar el carnet d'Indargorri, l'he perdut,
0: ja he demanat...
4: L'he perdut, ja... Molt content, us espero avui, ja directament faig la crida, a les 8:30 per agafar ja puesto a Canaletes, eh?
0: Que no, Canaletes no, no, que hi ha obres.
4: Bueno, és
0: ja
4: igual.
0: Ja no s'hi pot estar.
4: Com se
0: plaça
4: diu
0: Catalunya.
4: A los aledaños. Millor, plaça Catalunya. Catalunya. Farem allà de Human Centipede.
0: No.
4: I tant, amb els coloms,
0: no.
4: Allà vindrà...
0: Els coloms, no.
4: I tant, vindrà amb els coloms. Serà una festassa no. De... Bueno, i acabarem a la Sagrada Família, que pujaré jo. No. T'has pujat, te la
0: no.
4: Creu?
0: Allà, no.
4: A beneir a tothom a Madrid des d'allà.
0: No, que allò...
4: I tant, no. I tant. Arbeló al primer. Sí.
0: La Sagrada... No.
4: I tant.
0: No.
4: I tant, amics.
0: No, la Sagrada Família està... encara no està ni estrenada. O sigui, deixi'm la Sagrada Família, que a més hi hem d'anar la setmana
4: no,
0: que ve.
4: No, que vingui el jefe de Nova York, és veritat.
0: No, eh?
4: És que ha de vindre el jefe de Nova York,
0: de
4: que
0: Nova
4: ja està
0: York.
4: Previst. El meu jefe de Nova York.
0: Quin és el seu
4: el
0: jefe?
4: El Papadonés. De Malgrat de Mar no és.
0: No, però de Nova York tampoc.
4: Bueno, però tiene un apartamento allí, joder.
0: No ho sé.
4: Bueno, és d'allà, és dels Estats Units. Per mi el papa ara sí. És de Nova York.
0: Vale.
4: És de Chicago, va estar a Perú, ha estat també, va estar 15 dies a Lloret de Mar.
0: A Badalona.
4: Cada uno és d'on sigui, de Badalona.
0: A Badalona va estar.
4: A Badalona va estar allà. Que
0: allà
4: també...
0: Sant Roc.
4: Per cert, vull dir-li una cosa a Xavier García Albiol. Quan estava el papa no funcionava bé el videomarcador del Palau, eh? Com a... Que hem de posar les piles. Xavi, gasta't el dinero a les piles, hombre. Que no
0: el Biol, jo crec que estava molt emprenyat ahir amb això del
4: bueno,
0: videomarcador.
4: Estava como...
0: Perquè és que la setmana que veu l'altra, sense la setmana que ve, sembla, sí, no? És la final del Final Four de la Champions de bàsquet. I clar,
4: estava el Biol,
0: si el videomarcador
4: si
0: no et va...
4: Hagués per ell, hagués posat un ditet al videomarcador i de l'electricitat es carregava de cop el videomarcador de Badalona. Sí, eh?
5: Haurem de rescatar el que tenien a l'altre pavelló.
0: No,
4: el de les cartolines, con el 6 i el 8, i ell que molal, pues aguantando allà al pavelló de Badalona, venga, que han marcado otro Javi, venga con la cartolina del 7...
0: Molts nervis, molts nervis.
4: Acaba fins als ous i diu, cap a casa...
0: A Badalona, molts nervis ahir. Mossèn, avui què farem?
4: Avui què farem? Pues què farem? Pues què m'estàs dient? Què passa avui a aquesta nit a Barcelona?
0: A part d'això del...
4: No em diguis...
0: Del futbol?
4: Sí, no, a part del futbol.
0: A part del futbol.
4: Esdeveniment
0: cultural. L'último de la fila.
4: Home, clar.
0: Que hem parlat aquest matí.
4: És que, clar...
0: Amb el Portet i el Manolo García, que estaven estupendos.
4: Home, estan estupendos no. Ara vull dir una cosa, eh?
0: Què?
4: Jo crec que són dels pocs de la seva generació
0: sí.
4: Que no els has de canviar els bolquers i dar-li una papilla. Home, si molts de la seva generació ja no s'aguanten res. És el moment ara, Manolo i Quimi, de tornar als escenaris. Han començat a Fuengirola, ara parlarem. Sí. El primer concert, he llegit unes... No vaig estar allà, he llegit unes crítiques. El primer concert d'arrencada de gira. Després s'ha de recordar...
0: 30 anys.
4: De 30 anys. No, és que hemos estado 15 días en Lloret de Mar i hemos vuelto y hemos hecho un concierto. Després de 30 anys sense l'altre, que no se'n recordava ni de poner los dedos en el traste de la guitarra...
0: No, no.
4: Pues clar, les coses tal. Ara, el concert d'avui a Barcelona, ja us ho dic ara, i el del dijous vinent serà històric.
0: Mira, i estic ara veient les imatges de la Shakira allà a Rio...
4: Sí.
0: Sí, 2 milions de persones allà a Copacabana.
4: 2 milions de persones. Abans ho...
0: Mira, els drons.
4: Abans ho parlàvem allà mentre...
0: Una lloba,
4: Quan... Sí,
0: ara surt una lloba al cel de...
6: Una lloba com jo, no està patit pues com tu.
4: Quants anys portem parlant de los drones i Montserrat?
0: Sí.
4: I David Guetta.
5: I los roboces.
4: Ja està, i los roboces. Que vienen los roboces. Clar. Pues això. Recordem que Shakira fa una residència aquest any a Espanya que es diu Europe Residency con... A Madrid, al costat de l'estadi de l'Atlético Madrid, li estan construint un estadi expressament per la residència de Shakira a Europa que farà tots els concerts allà a Madrid. Espectacular, que estem veient ara a la tele Rio de Janeiro, no seran la quantitat
0: home,
4: de gent que
0: cauen
4: no a la platja, però imagineu un descampau a Madrid, que l'han ballat, han fotut un escenari com si fos un festival de música electrònica espectacular, 100.000 tios allà facturant 15 dies.
0: Carai,
4: i clar, coges el turno.
0: Hosti, noia.
4: Coges el turno. Doncs pues avui celebrem que aquesta nit, aquests bordegassos...
0: L'última de la fila.
4: Tenim els...
0: Farem una mica de l'última de la fila, ara.
4: Posa'm una miqueta de l'última de la
0: fila. No, espera, que he d'explicar una cosa.
4: Què tenem? És el que anava a dir.
0: Una mica de música.
4: I la Casa Los Lotes,
0: sí.
4: Joder.
0: Tenim que del 10 al 18 de juliol podeu gaudir a Manresa...
4: Hombre.
0: Del festival Camín.
4: Vamos con los Camín de Manresa. Ahí está Lucas Al en Manrusia. ¿Quin dia?
0: No, Manrusia no. El juliol i a los
4: Manolos.
0: Del 10 al 18 de juliol, al Festival Camins amb Luz Casal o Joan Dausà.
4: Home. Ho tenim tot. Ahí está el Fónico. Ho
0: tenim tot. O Sergio Dalma.
4: Hombre. Una empuixada històrica.
0: No.
6: Sí. O
0: sopa de cabra.
4: Ahí está. Vamos, girar con la uña.
0: La Molinzo canta tot, eh? Sí, sí, Rosario.
4: Vamos. A veure. Mi gato hace ahí... Ah, no, és aquesta.
6: Poder volar.
0: I God Save the Queen.
5: A veure, aquesta.
4: Ja està Blanc Rey, sin camiseta. I con el bigote.
0: Ai. Grans concerts com aquests. També hi haurà food trucks, com home, sempre. I el millor ambient per prendre una copa. Home. Al Festival Camins a Manresa. Entrades a la venda a partir del dia 5 de maig al web del festival.
4: Allà estarem, eh?
0: Mossèn, de seguida.
4: De seguida.
0: L'embalat del Via Lliure.
4: Fem una pausa.
0: L'último de la fila.
4: Va, va.
0: RAC 1.
7: A Fronda, centres de jardineria, acostem la natura a les persones. Vine a Cabrera de Mar i viu experiències úniques en un entorn inspirador rodejat de plantes. A Fronda, cada flor combina amb intenció. Fem composicions que reflecteixen aquell amor que es dona sense mesura. Escull el regal més especial i celebra el Dia de la Mare amb nosaltres. Ens trobaràs a Cabrera de Mar, a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
8: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
9: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
8: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
9: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
8: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
9: RomautoNissan.com.
10: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
11: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastian i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
10: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rap de Bifi Clyro.
11: Des de l'indie de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
10: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
12: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
13: Escolta, navega, descarrega, informa't.
12: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb

0: 6 minuts i arribarem a 2:15 del migdia.
1: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu

0: visca l'embalat.
1: Visca, visca.
0: Visca l'embalat.
2: Mossèn Oscar Nin, bon diumenge.
3: Bon diumenge, bravo, amigues. Com
2: bravo,
3: esteu totes?
2: Bravo,
3: com podeu... Ja podeu seure. Quina joia ja veure els primers nanoshorts de la temporada.
2: Nanoshorts, ja.
3: Bueno, no, aquí dins d'aquest estudi, amics, porto la... porto la Harrington de Miquel Iceta.
2: Sí, sí, sí.
3: Ara
2: sí.
3: Mateix posada.
2: No, no, no, no, però estic... ha vingut amb una...
3: Sí, avui vinc de diumenge.
1: Per què?
3: Sí,
1: tan abrigat.
3: Tan abrigat, home, aquí, que és el que diem sempre, molits. Estem aquí al magasin central de la Sirena. No, la Walt Disney muerta allí detrás, que lleva 15 anys allí, no, no tenem entre cubitos de hielo. Bueno, hi ha una temperatura. I ara, com sempre, aixecaràs i baixaràs un grau i ja estarem aquí com
2: ara.
1: Sempre igual.
3: Despullats, amb les pits a l'aire, suant la pastilla...
2: No, no.
3: Bueno, no hi ha terme a mi! No hi ha terme a mi!
1: Quina pastilla!
3: A l'embalat, joder. Posa'm una miqueta de xiquitín, que vinc a dir... Vinc molt angurirat, perquè aquest cap de setmana ja ha començat a moltes cases.
2: Què ha passat?
3: De Catalunya, la guerra climàtica.
2: No!
3: Ja ha començat. Amigues...
2: Posa-li rever, home.
3: Avui...
2: Ara...
3: Ja, avui jo ja porto una setmana i això ho he cotejat en diferents éssers humans
2: sí,
3: del meu entorn.
2: Que tenen parella.
3: Efectivament, tenen parella. No estic parlant de cap sexe, però dona la casualitat que sempre són elles. Sempre són elles, eh? Ara, no vull assenyalar, eh? Jo fa 15 dies que ja dormo amb una cama fora, literalment, fora del llit, perquè m'han prohibit per decreto ley encara treure l'hidridon.
2: Sí, sí.
1: Que no es pot encara.
3: Per què? Perquè Mònica Usart el divendres va dir cuidao, que vindran uns núvols.
2: És curiós perquè jo justament ho vaig suggerir aquesta setmana i gairebé em maten.
1: Clar,
3: ah, que sí.
1: És que fins que no arriba l'estiu no està prohibit això.
2: No hauríem de treure, anar traient el nòrdic?
1: No.
2: Adéus.
3: Avui
1: ni parlar.
3: Se m'ha expulsat del meu llit copagat. Copagat, vull insistir-ho ara que m'escoltin bé a casa. M'han dit en espanyol per arribar més gent,
2: sí,
3: com la Guàrdia Civil, vete ya de aquí, que estás dando muchas vueltas. Què estava passant al meu llit? Escolta, estava dormint ja com el conde Dràcula, despullat a sobre l'edredon, amb els braços enganxats al lateral del cos, per no moure'm ni res, i sota l'edredon la meva parella tenia 3 tons... de forn de pa. Acabarien autobusos de tota Catalunya amb treballadors per anar fotent baguets durant tota la nit com si fos el puto maxipant. He perdut més quilos que menjant-me 20 pastilles al pont aeri.
2: La part bona, tu.
3: Respecteu, senyores catalanes, que us estimem molt. Respecteu el clima. Respecteu aquella senyora que no anava al cole però sí que anava amb una flotilla dient que nos estamos cargando. Respecteu aquella senyora que no va anar al cole per totes vosaltres.
2: Ah, vols dir
1: la Greta Thunberg.
2: La Greta Thunberg.
3: I respecteu a la gent gran. No podem passar en una mateixa nit de 70 graus a l'ombra a menys 25, perquè ara tengo fogots i he puesto un poquito l'aire. Prou. Respecteu i estimeu-vos. Dit això, perquè amb aquesta senyora... que jo he sortit de casa amb molt d'amor, però un l'avió naporino, eh? Se'l trepitjava i tot. Hem d'anar aquesta nit a l'últim de la fila, eh?
2: Ah, aneu junts.
3: Home! No! Després de 30 anys voy a venir con la primera que passe.
2: O sigui,
3: home,
2: vostè va aquesta nit a l'últim de la fila.
3: És una cita que han marcat en el calendari de la cuina amb 3 rotuladors diferents.
2: Oh.
3: Amb 3 rotuladors diferents que només fan això quan em toca a mi una analítica.
2: Sí, senyor.
3: Quan em toca una analítica també tres cercles allà d'allò. Amigues... ja sigui amb la tejarera, ja sigui amb el jersei de collal o amb la samarreta que us heu escurçat, allò que feu també una miqueta, us heu escurçat una mica les mànigues.
2: Tisores, eh?
3: Sí, una miqueta escurçat. Us heu posat una miqueta d'ombrera, eh? Per anar aquesta nit i dijous vinent. Tenim una cita a l'Estadi Olímpic a dins, no en los aledaños, que està ple de gent passejant el gos i fent cruising. Allà no! No us entretingueu, que hi ha una cua per entrar allò, i veureu el Santi Jiménez, l'altre con el perro, que
2: no,
3: si quiero que si tengo,
2: no
3: Judith Nederman darrere, los arbustos con el piano,
2: no.
3: I tot allò, directes cap a l'último de la fila.
2: No.
3: Directes cap allà.
2: No.
3: Que sou viciosos, cony!
2: No.
3: Amigues, allà dins... Mira, gaudirem de la segona i tercera data de la gira de l'última de la fila, que va començar a Fujirola, ho hem dit abans. Fujirola, que hermosa eres.
2: Sí, senyor.
3: 30 anys després de la seva darrera gira. Van, Xavi, amb una banda on els 5 components són els 5 tios que van fer les diferents formacions que van tindre a l'última de la fila, als 80 i als 90. Amb això, vull recordar que no són com altres bandes que pràcticament porten músics d'estudi o de sessió per suplir les carències que, pues, de gent morta o gent que no ha volgut col·laborar amb el d'allò.

0: Molt important que els músics que els acompanyaven als 80 i als 90 també estan amb ells a l'escenari. Estem davant d'una de les 10 bandes més importants en la història del pop-rock de l'estat espanyol. Manolo García i Quimi Portet es coneixen a la Barcelona dels 80. Tu pots imaginar, no?, com era la Barcelona dels 80. Jo l'altre dia
1: ho recordava. I de famílies molt diferents, també.
0: Sí, és que mira, Manolo García i Quimi Portet... mira, Manolo García, del barri del Poblenou. Sí. És que la gent... Jo crec que hi ha gent ara mateix, com sempre, que viu... té el seu cul instal·lat a la plaça Colón, que creu que Manolo García és de Leganés,
1: sí,
0: o de Jaén, totalment, o de Sevilla, totalment. I que Quimi Portet es diu, en realitat, José Joaquín, i és de Argüelles. No! Són catalans! Collons! Amic del Poblenou, Manolo García, era un bordegàs que era, a l'època, als 80, aquests dos estaven per directament per tancar amb un puto psiquiàtric.
2: No, home, no. Era, mira, el Manolo, sí, va néixer al Rancho Grande, que li diuen, sí, que era una part del Poblenou que hi havia, sí, ara ja no existeix, perquè sí, ja, quan sí, van fer tota la Diagonal, tot va desaparèixer, sí, però vivien unes cases baixes, sí, que jo li deia Rancho Grande perquè hi havia un restaurant, sí, que es deia Rancho Grande. I em sembla, si no recordo malament, sí, que el local on assajaven estava... molt a prop.
0: Estava al costat del Rancho Grande, era al principi dels 80, a Barcelona.
1: Ell tocava la bateria, em sembla.
0: Ell tocava la bateria i els bongos. Ja, de vegades veieu el Manolo, que és molt flamenquillo, ara parlarem d'això, que toca una caixa flamenca, sí, sí, la bateria, els bongos, porta aquest rotllo rumbero, i flamenquillo a dins a través de la percussió. Ell tocava amb una banda que jo no he viscut, evidentment, vull recordar que jo no soy el libro gordo de Petete, jo no soy immortal, no he estat a Bustoc ni he estat a l'últim sonar, vull dir, respectem-me. Tenia un grup que es deia Matèria Gris. Ja comencem a dir una cosa que serà repetitiva fins als d'allò. Ja amb els noms, ja hi ha algú més. Es distingeixen ja pels noms, Matèria Gris. Després s'anima ja a cantar amb un grup que es deien Los Ràpidos.
1: Sí, senyor.
0: Que treuen un primer disco. Quimi Portet és l'artista de Vic més universal que tenim. És un geni. Mai he parlat d'ell, Xavi, perquè li tinc tant de respecte i por. Sí, dic por.
1: Por, eh?
0: Sí, per lo important que el considero en la història de la música d'aquest país. Que ha hagut d'esperar a tenir més de 50 anys per plasmar en paraules el que em fa sentir la música creada per Quimi Portet. Mira, farem un especial, un embalat especial pel Quimi, individualment, i veurem si el podem tindre amb nosaltres. Un dels meus somnis de petit era poder anar a casa de Quimi Portet i poder xafardejar els discos.
1: És que ell sempre explica que la cosa és que la seva formació, per això, si vols després ho entrem, sí, però la formació musical dels dos no té res a veure, un és més flamenca, clar, no?, el Manolo García, sí, i el Quimi diu que a casa seva la seva mare escoltava molta música negra, molta música americana, i ell diu, jo em pensava que aquesta era la música catalana.
0: Saps? Clar.
1: La música tradicional catalana era, clar, amb guitarra elèctrica.
0: Clar, Chuck Berry, no? Chuck Berry, el Saul i tal.
1: I a partir d'aquí, pues, aquesta és la formació que té.
0: Però quin meravellós món, el món, aquest mental de Quimi Portet, clar, que ja de petitet pensava que, pues, que Chuck Berry era de Banyoles. Era directament. Pues és això, és això, és meravellós, escolta. Pues mira, ara faré una gravació. Li tenim tant respecte a la gent del món musical, entre cometes, que se mantengui independent i alternatiu, que el meu amic David Rodríguez, de la Bienquerida, sí, famós grup, productor dels discos de la Rombo de Clara Molins, va trucar un dia a Quimi Portet, va demanar el telèfon perquè li volia que li produés el següent disco dels Beef, aquesta mítica banda que cantàvem en anglès, del Baix Llobregat, de Sant Feliu de Llobregat, que van ser disco de l'any el 1992, amb un disco que van gravar a New Jersey, als Estats Units, amb Kramer, el marit de Patti Smith. Per resumir, truca David Rodríguez a Quimi Portet i li diu, hola, soy David, m'agradaria que em produeixis un disco. Què va dir Quimi Portet? No, i el va penjar.
1: Hosti.
0: Directament.
3: No, pobre David.
0: No, pobre David, no. Així és com actuen les estrelles del rock. Tu, quién eres, quién te ha dado mi teléfono, voy a ir a por ti ahora a tu casa y te la voy a quemar. No te voy a grabar un disco. En Quimi venia d'una banda que es deia Atenció, Cul de Mandril, i que van fer un tema que es deia Jamón de Mono. Amb això, ja saps que... ojo! Què els hi donen d'esmorzar aquesta gent a casa? Amigos, el 81, Los Ràpidos i Cul de Mandril toquen un festival anomenat Rock de Lluna, i allà el Quimi s'incorpora directament a Los Ràpidos. El Manolo fot el camp, passen uns anys, el Manolo, allò que diu, m'ha passat a mi això, acabes un dia que està fins als ous de Barcelona, volia acabar amb la seva carrera musical i començar de nou, i va marxar al País Basc. Va marxar al País Basc, i després de 3 mesos plovent, va dir, a tomar por culo, globao, que me bajo otra vez pa abajo. Baixa cap a baix, i ja tornen i formen els Burros. Graven aquest disco que es diu Rebuznos de Amor, on allà ja veiem la pedra fundacional del so de l'última de la fila. Un so molt particular i únic en la història de la música feta a Catalunya per dos catalans. Allò s'acaba i els dos fan una nova banda i li posen el nom d'una cançó d'un grup heavy. Això no sé si ho han explicat ells.
1: Sí.
0: L'última de la fila és la cançó del grup heavy Dio, que es diu The Last in Line, l'últim de la fila. Sí. Un grup heavy. I la resta ja és història. Avui repassem aquest so únic que aquesta nit omplirà de records i d'excel·lència musical l'Estadi Olímpic de Barcelona. Manolo García és molt més que un senyor que canta a una banda de rock amb deje aflamencat. Quimi Portet és molt més que un excel·lent guitarrista, compositor i amb un imaginari sentit de l'humor que el fa únic. Lletra ferit, pintor, poeta. Manolo s'ajunta amb un rockero que és únic, amb un imaginari sonor on es barreja el rock anglès, americà i amb l'esperit punk i surrealista català. Això que em deia el Xavi, és que era petitó i el Quimi estava escoltant i pensava que el soul i el rock and roll era la música nacional de Catalunya, no? Aquell, no? La seva música i les seves lletres van portar el pop espanyol a nivells qualitatius que jo, Xavi, no he tornat a veure ni en gravacions ni damunt l'escenari. Jo no sóc nostàlgic, però l'exercici d'anar a aquests concerts és una d'aquelles coses que sempre explico, que s'ha d'agafar la nostàlgia pel cantó bo. El de recordar la banda sonora de les nostres vides, posar música i paraula aquelles fotos que hem fet mentre ens fèiem éssers humans en aquest món de merda. Amigues, anem ja a disfrutar amb aquesta selecció de 10 temes parits pel Manolo i pel Quimi. Aquesta, mira, començo per una cosa molt important que sembla una xorrada. Us en recordeu ara mateix de Franco Battiato?
3: Sí. Sempre.
0: Aquells teclats que semblaven entre una miqueta de fèria, d'autoxocs. Sí. Comencem amb aquesta importància dels teclats a lo Franco Battiato, que serà una constant en la seva obra des del principi. Un tema espídic, un tema boníssim, on ja veiem que el Manolo no només és un cantant, és allò que sempre explico, Xavi. Un literat, un poeta, com Patti Smith, que darrere té una banda de rock and roll al seu servei. Amics, comencem a l'any 1983, aquella Barcelona grisa, amb aquest grup que es diu Los Burros i amb aquest hit que es diu Huesos. Huesos.

0: Aquesta és de Los Burros, sí, dels anys 80, de principis dels 80, Manolo García i Quimi Portet, amb el projecte anterior,
1: anterior a l'autobiografia. A Los Burros, és un disco que es diu, l'hem mencionat, Rebuzos de Amor, del 83, però ja veiem aquest patronatge que derivaria fins ara mateix.
0: Sí, sí. Sona
1: aquest,
0: ja
1: aquesta marca que és, sí, el dia que s'ajunten ells dos al local d'assaig, neix a l'último de la fila, però... Què passa? Amb estadis que vas polint. Al principi eren...
0: No, però fixa't, la manera de cantar de Manolo, sí, de García, és aflamencada, com sí, deies, i la guitarra elèctrica és de rock americà.
1: O sigui. Ara que em treus això d'aflamencat, mira, me'n recordo sempre de mon pare, tio. Aquest rock andalús, que jo era molt petit, sí, sí, no en tenia. Mon pare tenia els discos de la vella escola. Mira, Triana, Medina Zahara.
0: Clar.
1: Però és això, portat a l'avantguarda. És com si el pop... Correcte, Veneno. Com si el punk s'apoderés del pop a través d'aquest deje andalús. Sí, sí. Aquest una mica rumbarillo de Barcelona. Recordem, la rumba de Barcelona, no l'espanyola, eh? I un altre cop amb aquest meravellós teclat que volen els teclats amb un grup de pop dels 80 tocar els teclats i que encabís en aquest particular ecosistema musical que tenen ells era molt difícil d'encabir. I això és una altra obra mestra. Escoltem Dulces Sueños del 85 d'un àlbum que es diu Cuando la pobreza entra por la puerta, Xavi, al amor salta por la ventana. ¡Dale!

0: estem tots meravellats aquí, sí, perquè és aquest flamenco, el que deia el Xavi, no? Aquesta guitarra és meravellosa. Aquesta clats, que són flipants.
1: Sí, sí. És Franco Battiato. Estranyíssims al principi,
0: és estranyíssim,
1: no?
0: És flipats, també s'ha de dir a l'època. Pues por un momento lado, le dejas al Quimi 10 minuts a Maldalló i te monta un pollo de tres parells de collons.
2: Això és Mada, Quimi Portet.
0: La música...
2: Sí, la cosa més de producció.
0: El que té d'important a l'último de la fila és que hem agafat a un senyor que sempre explico que és, va molt més enllà d'un grup de pop, que és un literat, és un novel·lista, és un poeta,
1: sí, sí.
0: I el Quimi Portet fa aquella funció de la banda que tenia Patti Smith de musicar aquell imaginari. Musicar un imaginari que no és el teu, del teu cap, és tan difícil que només surt un compé cada 50 anys. Aquest és el cas. Jo, va sortir bé.
1: I a més, crec que aquí hi ha una de les claus, no només l'origen musical, que és tan radicalment diferent, sí, de Manolo García i de Quimi Portet, sí, sinó les dues persones. És que no s'assemblen en res.
0: En res.
1: Manolo García i Quimi Portet, en canvi,
0: en res,
1: els posa junts i es fa com una mena de màgia estranyíssima.
0: És, això passa molts pocs cops a la vida. Ha passat també...
1: I amiguíssims, eh? No vol dir que no es suportin, al revés, si són,
0: mira,
1: molt amics.
0: Jo no els conec personalment. Em deien també d'aquest cas dels Eurítmics. Ella, al dia, ell, la nit.
1: Sí.
0: Ell, pràcticament un senyor vampíric sinistre, ella, l'ànima de la vida, desprenia vida a Annie Lennox, no? Pues mireu, aquestes coses. El Quimi Portet, jo crec que... No sé, igual m'equivoco, els interessos que té Manolo García en matèria, ara en parlarem, de pintura, d'escultura, de les belles arts, no crec que el Quimi Portet tira cap a altres interessos més crematístics, més rockeros, però que també són art, no? La conjunció d'aquestes,
1: bueno,
0: coses...
1: La idea de que de Quimi Portet, que ell ho ha explicat ja en alguna cançó, no? La bèstia dintre seu... Això. És un tio que és una bèstia, o sigui, és un rockero clàssic de tota la vida, que volia cremar carretera i cremar vida, diguem-ne.
0: L'imaginari del rockero, quan el Quimi Portet era això, era anar a cada nit a un hotel, tirar la televisió per la finestra de l'hotel,
1: ja no
0: cremar el llit, beure quatre ampolles de whisky... És aquest l'imaginari rocker des dels anys 50.
1: Cert, que... Hi ha molta gent que ens està enviant missatges, sí, que són fans de l'última de la fila. Sí. L'Abel diu... ells assajaven al carrer del costat en una nau, crec que al carrer Fluvià, ara quan deies això...
3: Sí,
1: allà mateix. Al costat d'una draperia que era de la família d'una amiga meva, diu.
0: Ahí està.
1: Després hi ha un altre oient que també ens diu fantàstic, jo us vaig veure al concert pels drets humans del 88,
0: sí,
1: que aquesta setmana ens ho vam estar mirant amb,
0: sí,
1: el Blai.
0: Sí, sí.
1: Home,
0: ojo,
1: home, sí, amb Bruce Springsteen,
0: amb Bruce Springsteen.
1: Amb Tracy Chapman.
0: Amb
1: Sting.
0: I pels drets
3: humans. Peter Gabriel.
0: I pels drets humans.
3: Sí, sí. I ells allà, cantant amb ells, tu.
1: Increïble.
0: I avui,
1: increïble.
0: Avui què fan? Avui que ve el Tour de França, no? Pues ja està tot dicho. Amigues, anem... Mira, saps que l'última de la fila és una d'aquelles poques bandes que... sempre ho explico. Jo vaig veure un concert de l'última de la fila fa molts anys. Jo era un crio. I em va flipar aquell ambient que hi havia punkis, heavies, pijas, rockeros, hi havia de tot. És un d'aquells exemples que amb la gent professional del sector pots parlar amb el Guillem Kiwei, pots parlar amb el David Rodríguez, pots parlar amb l'Oreja de Van Gogh, la gent et dirà, dime un nombre de l'escena espanyol que sea imprescindible en qualsevol punt d'Espanya. El último de la fila. Van més enllà d'un grup de pop, no? Mira, aquest tema és un d'aquells que es canta a tota Espanya. Escrita, no ho sabia, ho he mirat, escrita de manera irònica i com un divertimento pel Quimi Portet. Al públic, Xavi, mira com canvia la cosa. Nosaltres, jo, tu, els que estem aquí i els que estan escoltant, la varen convertir en una carta que troben a l'abric d'un soldat mort. La col·lectivització del pop per part del públic. És a dir, allò que era una broma que va sorgir al local d'assaig és pràcticament un himne a l'estat espanyol. Si l'esquerra hagués guanyat la Guerra Civil, aquesta seria un dels himnes que haurien d'haver sonat en honor i glòria de tots els caiguts. Escoltem Querida Milagros, del 85.

0: Querida Milagros, cançó de Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
1: Ara que em dius el títol, ja veiem que és recurrent des de Los Burros fins a l'últim tema que van generar fa 30 anys.
0: La ironia.
1: És, primer, la ironia. Aquesta cosa que és a dir, hòstia, aquests cabrons han llegit llibres,
0: Sí, també.
1: Perquè no és el pareado de me la agarras con la mano,
0: Mira, perdona, avui ho dèiem quan conversàvem amb ells, que ens va encantar quan a Fungirola fan la presentació i diuen aquella frase que deia sempre Manolo García als concerts, que era, venga, id y multiplicaos.
1: Id y multiplicaos.
0: Això és una frase bíblica.
1: Sí.
0: O sigui, no és se m'acaba d'acudir.
1: No.
0: Jo tinc aquest coneixement.
1: Id y multiplicaos.
0: I després diu que la primera frase que va dir en el concert de Fungirola va ser, como íbamos diciendo, que és una cita atribuïda a Fray Luis de León al segle XV o XVI.
1: El dia que torna a la facultat,
0: a Salamanca, després de la Inquisició, i tothom espera a veure qui dirà, es cagaran tot,
1: i diu, comença a dir,
0: bueno, como íbamos
1: como
0: diciendo.
1: Íbamos diciendo. Imagineu, hi ha un rerefons intel·lectual i brillant, amics. Mira, ara que dius això, una lleta que obre les portes a aquest poeta de lo quotidià, amb un punt surrealista i oníric que reforça l'excel·lent música de Quimi Portet. Una obra mestra del pop espanyol. Mira, et diré una cosa. Venim cap aquí. He vingut amb un taxi.
0: Sí.
1: Hem començat a parlar de música al senyor perquè ha donat la puta casualitat que portava l'último de la fila sonant al taxi. I he vist que portava el telèfon i portava una llista de reproducció de l'último de la fila. I m'ha dit, és que vaig aquesta nit amb la meva dona.
0: Clar.
1: I m'ha mirat i m'ha dit, ja sé qui ets, cabron. M'ha dit el taxista. I m'ha dit, digue'm que fas avui especial. Dic, home, és que vols
0: dedicat,
1: fer l'especial del tema de la fila. I és el que em deia, diu, mira, hi ha gent que ens agrada molt el rock espanyol i avui m'agradaria que expliquessis això. La gent té com a referent poètic de la música espanyola Joaquín Sabina.
0: Mm-hmm.
1: Joaquín Sabina és mainstream. Va començar la Mandrágora amb una cosa dels 60 a Madrid, allò va canviar molt. Joaquín, recordem en aquest programa, hem parlat de Robin Iniesta d'Extremoduro.
0: Sí, sí.
1: Parlem de l'último de la fila. Hi ha un ecosistema de bandes espanyoles que hi ha gent que els tenen molt apreci i els aprecien per això, per aquest component que tenen de més artisticitat. Mira, un exemple més. Aquesta m'encanta. Aviones plateados, del 86, de l'àlbum Enemigos de lo ajeno. No sé.

0: una pila de missatges de molta gent que anirà, suposo, als concerts o que són fans. Sí. La Laia diu, gràcies a la meva germana gran que els escoltava, jo sóc superfan, em sé la majoria de les lletres.
1: Clar que sí.
0: Quins records, diu la meva, escoltant aquestes cançons al campus d'història de la UB amb birres i cigarrets de la risa.
1: Home,
0: clar,
2: jo
0: que crec que...
3: Verdecito, molt verdecito.
2: Jo he estat aquell campus, eh? Vaya revolcades.
0: Mira, i ens acaben d'enviar un missatge també amb una foto, que, mira, me n'havia oblidat, boníssim això, que a l'Estadi Olímpic, on ja havia tocat l'Último de la Fila, van tocar amb Tina Turner.
1: Sí.
0: Espera,
1: talonés,
0: no tinc l'any que va ser.
1: Sí.
0: Ens han enviat el cartell, que encara la guarda.
1: I el flyer, jo me'n recordo.
0: Boníssim, Tina Turner i l'Último de la Fila.
1: Imagineu-vos el cartell.
4: 2.400 pessetes.
1: Sí.
0: L'entrada 2.400
3: pessetes.
1: Jo ara vaig, ara anem al Condi 24 Hores d'aquí sota amb 2.400 pessetes amb euros i et donen
0: però una abraçada. Fixa't que el cartell era 8:15, artista convidat.
1: Sí.
0: O sigui, no, era el taloner.
1: Sí.
0: Tina Turner a les 9, 11:30, l'Último de la Fila.
4: Imagina't. Tina Turner talonera.
1: No, imagina't.
0: Exacte.
1: I centenars de milers de persones veient aquest concert.
0: No, bestial.
1: Mira, jo crec que ara em poso de peu. Jo em poso de peu, no porto...
4: Crec que és del 1990, em sembla que diu.
1: 1990. Mireu com ha canviat la indústria de l'espectacle.
0: No,
1: ara,
0: no
1: això, ara això, tu li dius a Shakira que vas a cantar antes de l'Último de la Fila i Shakira agafa l'avió i se'n va.
0: És tremendo.
1: És així? És així. Jo crec que és l'himne absolut de la banda. Centenars de milers de persones tenen aquest tema com la banda original, la banda sonora original de la seva vida. Una de les 10 millors cançons escrites en l'idioma espanyol, amics. Se'n posen els pèls de punta. Amb aquesta cançó ja avanço que no es sentirà la veu de Manolo García aquesta nit. Amics, sona Insurrección.

0: tros de, quin tros de cançó.
1: Preciosa.
0: Que ben executat, que bé que canta, tinc, que bona la música.
2: Tinc...
0: Sí, això és tremendo.
2: Xavi, m'he posat fins i tot una miqueta tontorrón.
1: Sí, sí.
2: Amb mugurons ben dussos. Sí, sí. No, però és per l'aire, eh? És per l'aire, no per insurrección, eh? Que m'estava mirant la Molín i dice, com s'ha posat
1: sí,
2: el senyor?
1: Sí, se veia
2: què estaves dient ara? Perquè,
1: no, no, perquè... Què estava dient?
2: Què estaves dient d'aquí mi portet?
1: No, que...
2: Que
1: era molt atractiu, i ho és.
2: Pues mira, imagineu-vos, ara tenim uns altres canon estètic. És a dir, Clara Molins va veure Quimi Portet de jove i va dir, collons, no, aquest bordegàs. Ara, tot el que no sigui Harry Styles,
1: guapo,
2: abajo, no existeix.
0: Després té l'altra cosa, que el Quimi Portet va autodenominar-se el guapo de l'último de la fila.
2: El guapo de l'último de la fila.
3: Com es Calatrava, no? Com es Calatrava, no?
0: Li va dir, sí, li va
3: el guapo de los Calatrava.
0: Això en una entrevista ens ho va comentar, dic, però això qui s'ho va posar? Va dir jo, li vaig dir al Manolo, puc dir que sóc el guapo de l'último de la fila? Digues el que vulgui.
2: Això sabeu qui ho diu, també, no?
0: Què?
2: Els Oscars de la competència.
0: Home.
2: És el guapo, eh? No trobem de la gafes i el de los bolets. Clar que sí. Amics, ha sonat Insurrección. Vull recordar que està aquest fantàstic àlbum que teniu a la playlist que hem fet amb tot l'amor, que es diu Enemigos del Ajeno.
3: Per mi és el millor àlbum.
2: Aquest és el que, tu portes habitualment a casa sense mans.
0: És una cançó
2: extraordinària. De casa sense mans, aquest disco. Jo també t'he de dir que aquest és un dels meus favorits de l'último de la fila. Mira, vull incidir en el concepte aquest d'escriptor, poeta, lletraferit, que només veient els títols de cançons, el que dèiem abans, els títols dels àlbums i les lletres, evidentment, ja es veu que aquí hi ha algú més, hi ha un component literari, no?, que es fa únics amb una Espanya, Xavi, a mitjans dels 80, que vull recordar que era grisa i que estava plena de paletos espanyols que intentaven imitar els grups anglesos de l'època. Aquests es van marcar directament, van dir, evidentment, cantarem en espanyol, bueno, però que... farem alguna cosa tan diferent que flipareu.
0: I que hi havia la movida.
2: La movida. Ells sempre...
0: Aquesta gent surt al 83-84.
2: Correcte. Sempre diem, bueno, mira, podem parlar de la movida, i de la movida parlem de 4 o 5 grups. L'último de la fila és una d'aquelles raves a l'estat espanyol que sempre s'ha alçat de donar de menjar a part.
0: No, no, i torno a dir el que estàvem dient.
2: Digues.
0: O sigui, aquests senyors que omplen l'estadi
2: sí.
0: olímpic cantant amb Tina Turner
2: sí.
0: són el grup escollit per Amnistia Internacional per al Camp Nou tocar al costat de Springsteen, de
3: Peter Gabriel,
0: de Sting, de Tracy Chapman. I els tios, és que a més, els veus allà al costat com dient, sí, tu eres Bruce Springsteen, però jo sóc Quimi Portet.
2: Correcte.
0: Canten al costat del mateix micro i venga, i a la
2: guia. I tu veus a Quimi Portet i a Manolo García a aquell escenari, amb aquella gent davant...
0: I tu creus que tiren enrere?
2: I jo penso...
0: Què va?
2: Jo m'hagués... Ja, faulo a caca...
0: Home!
2: I ells... Semblava Mick Jagger.
0: És igual.
2: Tenia unes putes taules. Després de fer...
0: Espectacular.
2: Era impressionant.
0: És més, hi ha una roda de premsa, que m'he portat a parlar alguna vegada, que els enganxa a l'aeroport del Prat, i estar allà com... Sí, però és principi. Doncs molt bé.
2: I aquí m'he portat. Bruce Springsteen molaria si tuvisit tabaco, que m'he quedat sin fortuna i ara no podem fer el mentolado. El Bruce Springsteen. A la mierda! El Bruce Springsteen. Aneu a tomar pel cul i porteu tabac, joder! Puto Bruce Springsteen del collón. O mal puto Jofre Llempar. Jofre, acércate con un camel, joder. Dando la chapa. No em treguis la bitxa, joder. Amiga, com sempre, com tot en aquesta puta vida, ha de vindre els catalans a posar aquell puntet diferenciador i qualitatiu a la merda que es fa l'estat espanyol, joder. I aquests eren el puto último de la fila. Amiga, que són ara mateix lejos de les lleis de los hombres. Endavant! Ha ha ha!

0: Aquestes Lejos de las Leyes de los Hombres, sí. Any 86, amb aquest disc, que m'encanta el nom, eh? Enemigos de lo ajeno.
1: Un altre cop, jugant amb el llenguatge, sí, sí, sí. Mentre uns el titulaven número 2.
0: Sí, sí, sí.
1: El segundo álbum, coño, Enemigos de lo ajeno.
0: Va, mira, seguim, que ara sí que estem parant una mica tard, eh?
1: Ja, va, fem una miqueta aquella consola. M'he engurinat abans, sí, sí, que he criat a la insurrecció, no, no, pràcticament,
0: totalment,
1: amigues.
0: Totalment.
1: Fem una consulta, Xavi. Mirem ara mateix quantes Sares, quantes Sara, van ser batejades al 88-89. I veureu que moltes van ser per aquesta cançó que sonarà ara. Un altre clàssic de la banda que queda en el subconscient. Mira, les lletres de l'último de la fila jo crec que es queden gravades en la ment. Generació de Molins, generació de Blai Morell, generació meva, generació del Xavi. Hi ha gent encara por ahí que té 20 anys i escolta això i se sap les lletres. I una d'aquestes, que ens escriguin les amigues, que quanta gent li van posar a la filla Sara com aquesta cançó, perquè va haver-hi una caidita a Roma darrere del Botsamba de flipar-se. Amigues, sona Sara...

0: una pila de missatges de la gent emocionadíssima, algunes de les cançons que, de cop, fins i tot jo crec que generacionalment hi ha gent que està dient, però que boníssims que eren aquestes gent, però per què no? Es queden ja aquí, no?
1: Clar, és que era això, eren boníssims. Està sonant Sara, de l'àlbum, mira, un altre títol d'aquells mitiquíssims, com La cabeza al sombrero, de l'any 88. Anem amb un dels discos més bonics.
0: Ah, per cert, algú em recorda que l'artista convidat d'aquest concert de Tina Turner era Sopa de Cabra.
1: Sopa de Cabra. És veritat! Ara m'he recordat.
0: Molt fort.
1: Què va ser el primer cop que vam veure que el Gerard Quintana portava l'ungla del Dick Gross més desenvolupada que qualsevol ésser humà. És veritat, va ser ja amb Amnistia Internacional. I tant! Una salutació també a meus amics de Sopa de Cabra. Per cert, la millor banda de rock and roll de Catalunya, eh?
0: Vinga, va.
1: Encara avui, eh? Va, un dels discos més bonics i més complicats que he escoltat mai. Sembla tot tan fàcil i digerible que no m'ho puc ni creure, tios. Aquestes composicions són molt i molt difícils. És a dir, Manolo García està cantant una novel·la. Com collons acompanyes amb música això? Com pots estar a l'alçada en notes musicals a el que es diu en paraules? És molt complexa i aquí és on resideix la profunda artisticitat de l'último de la fila. En aquest exemple, amigues, sona aquest Músico Loco del 90, l'àlbum Nuevo Pequeño Catálogo de Seres y Estares.

0: Volveré a por ti un domingo de invierno. Mm. És que a mi això m'ho dius i, Xavi, tinc les calces a l'alçada de l'estació de metro de Paral·lel.
1: Sí, sí.
0: És que és meravellós. Mira, allò que dèiem, jo dic amb cert... no amb ressentiment ni res, sinó com a persona humana i crític musical que porta més de 50 anys en aquest món. Aquests tios, si són de Madrid... les seves lletres s'estudiarien als llibres de text a les escoles.
1: Totalment.
0: Tindrien un pavelló...
1: La turra que ens han donat.
0: La turra...
1: Amb certs grups.
0: Correcte.
1: Nascuts a Madrid, sí. De veritat,
0: I ja no parlem de la movida només, sinó de coses individuals. Oh, l'exemple de Sabina. Hòstia, arriba a ser Sabina d'un altre puesto i, bueno, m'ha calit el quim pel sac. Escolta'm una cosa. El que canta... su mal espanta. Revisem també aquest ecosistema oníric que té Manolo García de les metàfores, el refrany espanyol, es veuen les lletres i amb els títols. Va, rematem amb aquesta cançó de l'àlbum Astronomia Razonable del 93 que es diu El que canta, su mal espanta.

0: estaven comentant, els ritmes que hi ha aquí és, una, és una locura, perquè la guitarra, la guitarra americana, rotllo Clapton, rotllo...
1: Phil Manzanera, també, del Roxy Music. Però què tenim aquí? També una miqueta de son cubano, hi ha rumba...
0: Aquesta manera, hi ha Cuba aquí, també.
1: És, la Cuba, és la manera de tocar del puto Quimi portant la guitarra, increïble, que rasca increïble. Una i deixa dos en l'aire i torna a rascar.
0: Ai,
1: és aquell, aquella manera que té ell de tocar la guitarra, que també està ballant. Està portant el ritme amb el cos.
0: Sí, sí. És que hi ha un baixista tocant la guitarra.
1: Efectivament, és una locura. Passada. Reviseu Astronomia Razonable del 93 i, Xavi, jo avui me'n vaig ja a buscar a la, Tejanera, que tienen l'avión porino des d'ayer, a veure el que passa, amb aquest tamarral, que jo crec que avui aquest Blai serà un d'aquells highlights de la nit, en què jo crec que...
2: És que n'hi haurà molts,
1: Hi haurà molts. És que serà... Aquest 10 temes que hem fet la playlist, si es toquen tots allà, jo crec que a Igualada, aquesta nit, a les 10 i mitja, se sent com un burro amarrado en la puerta del baile, que és el tema que escoltem, perquè sempre diem, oi, és que aquesta gent... Posem música de com sonen en directe aquests pavos.
2: És una cançó més de festa major.
1: És de festa major. És que això és...
0: D'embalat.
1: D'embalat, de tancar l'embalat, la festa major, de mirar a la senyora con la tejanera i de dir, hòstia, m'ho he passat tan bé, estic amb els meus amics, estem 100.000 tios ara mateix cantant com un burro amarrado en la puerta del baile, en directe l'escoltem d'aquest àlbum que es diu Astronomia Razonable del 93.

0: És que perdona, tinc la pell de gallina.
1: Estaven cantant tots manera, aquí ara mateix.
0: Aquest flamenco que deies al principi, la manera sí. de cantar, que és de sí. ball de festa major de
1: sí,
0: barri.
1: Correcte.
0: Però llavors, sense la guitarra de B.B. King allà sí. sota. I un baix increïble.
1: I com sonen. O sigui, és una locura. És espectacular.
2: I el moment aquell tan especial que encara no ha arribat.
1: Sí. Sí.
2: Que soc de Barcelona i ha mort de
0: cap. Ara,
1: és,
0: senyor.
1: És quan 250.000 persones em diuen escolta, Pique,
2: exacte.
1: I se li va a Barcelona. I
2: fa tot molt borratxo cantant això. Passats.
1: És la trasllació dels Manolos, aquell bajen del escenari amb Constantino Romero, aquella festa major brutal, aquell embalat del 92, però traslladat a tots els embalats de tota Espanya.
0: Sí, sí.
1: Recordem que les gires que feien 30 anys...
0: Ara, ara, ara.
1: A l'últim, tira-me-la.
0: És aquí? Que soy muy cariñoso,
2: guapa. Encara no crec, no? Ah, ara, ara, sembla.
1: Esos mecheros arriba y no abajo. Vamos.
0: És tremendo, això.
1: És tremendo.
0: Quina bestiesa.
1: Això...
0: Ara m'he imaginat les desenes de milers de persones que ens escolten sí. fent el Camp Moro de calor.
1: Camp Moro de calor i tota aquella gent.
0: Una cosa. No hem dit una cosa final, que és tremenda, que a més, amb aquest corpus musical, amb l'èxit brutal que tenien omplint estadis, hi ha un dia que diuen, entre altres, mira... fins aquí,
1: sí.
0: i Quim Portet sempre ha reconegut que és per un objectiu, que és cantar en català.
1: Sí. Mm.
0: I deixa la pasta, i deixa una vida...
1: Directament.
0: Per fer una cosa quasi impossible, que és triomfar cantant en català sent el guitarrista d'una banda d'èxit.
1: Penseu en una cosa, com està actualment la llengua, com estan les escoles, en aquell moment que eres Déu a Espanya, Déu, pares ser Déu, per tornar a un mas i cantar en català.
0: I ser una estrella intercomarcal.
1: Intercomarcal. Em trec el barret, em baixo els pantalons, em baixo els boxers, li ensenyo l'ullar al Quimi i lo que quiera, lo que vulgui. Que me lo deje com un bebedero de patos. I tant! I tant!
0: Tanquem, mossèn, va, tanquem.
1: Vamos!
0: Doncs avui l'espectacular homilia del mossèn Nin amb aquesta llegenda musical que sona l'último de la fila i que avui tocaran a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic.
1: Sí, sí, sí. Llegim el guió?
0: No.
1: Llegim el guió?
0: No.
1: Una polla! A llegir el guió!
0: No penso llegir
1: el guió. Pues ja el llegim jo. Ara faig la veu de Xavi Bundó. Ei, què passa? Soy el de Sabadell? Soy el de Sabadell?
0: No penso llegir.
1: A veure, mira, Xavi.
0: Què?
1: M'aixeco a les 4 del matí.
0: No penso llegir això.
1: Per escriure el guió a mà, a pluma!
0: Jo he de treure...
1: A pluma!
2: Xavi, llegeixo.
0: No, perquè està xulejar, autoxulejar i no vull
1: fer.
0: No, només diré que si al mossèn Nin li fa il·lusió, truquem un dia aquí ben portet, que vingui, anem a xerrar amb ell i expliquem la vida.
1: I jo poso els verdecitos.
0: I ja està.
1: Digues que sí. Bueno, amiga, obre'm la porta. Vinga. Avui s'acaba així l'embarat. Vinga, a tomar pel cul i jo me'n fotré cap. Endavant.
0: Cap a l'Estadi Olímpic.
1: Vinga, escolta, amigues. Xavi, amigues totes, recordeu, tal dia com avui, les últimes seran les primeres. I a qui en Dios se la ve, Sant Pedro se la bendiga. Amigues, visca el pa, visca el vi i visca la mare que va parir a Hansi Flick. Fins diumenge vinent. Yeah! Yeah! Yeah!
0: Yeah! Ura i nou. Mariona Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'AP7 a aquesta hora ja acumula més de 20 quilòmetres de cua a l'inici de l'operació tornada del cap de setmana llarg.
4: És la via que acumula més trànsit a aquesta hora en diversos trams, sobretot entre Sant Jaume dels Domenys i Olèrdola, l'Alt Penedès, cap a Barcelona, on hi ha 10 quilòmetres de cues. A aquesta hora també hi ha retencions a les carreteres de la costa, com ara la C31 entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, amb 7 quilòmetres de lentitud cap al sud. Més detalls des del RAC Albert Vilà.
3: Ara mateix a l'AP7 trobem 10 quilòmetres de retencions a l'altura de Vilafranca del Penedès i 6 quilòmetres de congestió a l'altura de Llorenç del Penedès, les dues en direcció a Barcelona. També a l'AP7 es formen retencions a l'altura d'Altafulla i 3 quilòmetres també de retencions a l'altura d'Hostalric, a la comarca de la Selva, les dues també en direcció a la capital catalana. D'altra banda, a la C31 hi ha 7 quilòmetres de congestió a l'altura de Santa Cristina d'Aro, com també 4 quilòmetres de retencions a la C65 en aquest mateix tram, les dues també en direcció a Barcelona. Finalment, destacar que a la C35 hi ha més de 6 quilòmetres de congestió a l'altura de Massanet de la Selva en sentit sud, en la seva connexió amb l'AP7, que a la C32 hi ha circulació densa entre Gavà i Sant Boi en direcció a Barcelona i que a la C33 ja es formen més de 3 quilòmetres de circulació intensa entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat en sentit sud. I de moment això és tot des del RAC. Bon dia.
4: El Servei Català de Trànsit ha habilitat carrils addicionals a la P7 i a la C32 per mirar de facilitar la tornada d'aquests dies de festa. Hi ha un carril extra des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès al nord i des de Santa Oliva fins a Molins de Rei al sud i també a la C32 al Maresme de tornada a Barcelona. A més, des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit hi haurà restriccions a la P7 pels camions entre Massanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. A aquesta hora, per primera vegada, Alberto Núñez Feijó entra en campanya a Andalusia. El líder del PP ho fa en un acte sense el candidat i president de la Junta, Juan Moreno Bonilla. Els populars volen la majoria absoluta per evitar dependre de Vox. Des de Jerez de la Frontera, enviat especial de RAC1, Arnau Mañé.
5: Sí, Feijó entra el cos a cos amb el govern espanyol en plena campanya andalusa, denuncia els casos de corrupció que esquitxen la Moncloa i recorda Pedro Sánchez la vaga de metges que s'allarga des de fa dies. El líder del PP també retreu l'actitud de María Jesús Montero, la que és candidata socialista aquí a Andalusia.
6: Andalusia no está para que la utilicen. Andalucía no es la sucursal ni el refugio de nadie y no se somete a que le digan en Madrid, oye, vete para Andalucía, si te va mal, te quedas con el acta en el Congreso y ya hablaremos. Eso es una falta de respeto a todos los andaluces.
5: Feijó també aprofita la visita aquí a Andalusia per posar al centre de la diana Òscar Puente. El líder del PP lamenta que el ministre de Transports hagi denunciat o hagi insultat, diu Alberto Núñez Feijó, als líders del Partit Popular. Li recorda els suposats errors de manteniment que haurien provocat l'accident de trens a Damuz.
4: I en plana internacional, la defensa dels dos líders de la flotilla ha impugnat la decisió de la justícia israeliana d'allargar la seva detenció dos dies més. L'entitat Adala, que els representa legalment, argumenta que la detenció no té base legal perquè va tenir lloc en aigües internacionals. Israel relaciona els dos activistes i especialment el català d'origen palestí Saif Abu Keshek de tenir vincles amb Hamas. Segons informa l'entitat, però, la fiscalia israeliana encara no ha presentat càrrecs formals. Ara els dos líders continuaran a la presó de Shikma, a la ciutat d'Ashkelon, on, segons la defensa, estan en règim d'aïllament i pateixen maltractaments. L'organització de la flotilla ja ha exigit l'alliberament immediat dels activistes, també ho va fer ahir el govern espanyol i, per cert, la setmana que ve, dijous, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà al Congrés a petició pròpia per donar explicacions al cas.
7: Els esports, el Barça preveu rebre el Bayern de Múnich a les semifinals de la Champions femenina amb un Camp Nou ple. De fet, ja s'han exaurit les entrades. El partit és a 4:45 de la tarda, des de mitja hora abans a RAC1. El club demana arribar a l'estadi amb ventilació, obrirà les portes una hora i mitja abans del duel a les 3 de la tarda. Aitana, bon matí. Ha rebut l'alta mèdica de forma oficial aquest matí, tal com va confirmar ahir Pere Romeu, i per tant entra la convocatòria més de 5 mesos després de lesionar-se. L'única baixa pel tècnic català és Laia Alexandri per lesió. Per altra banda, el Madrid viatja a hores d'ara cap a Catalunya per enfrontar-se aquesta nit a l'Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus sense Ngonge, Poado ni tampoc Pol Lozano buscaran avui la primera victòria del 2026. Si l'Espanyol guanya o empata, és a dir, si el Madrid punxa el Barça serà matemàticament campió de Lliga. Els blancs sense novetats a la convocatòria, amb les baixes ja conegudes de Mbappé, Courtois, Carvajal, Rodrigo, Arda Güler i Militao, a banda de Ceballos per decisió tècnica. I en bàsquet continua en marxa el partit del Baxi Manresa al Nou Congost contra el València. Ara al tercer quart, 7 minuts perquè acabi el tercer període. Manresa 56, València 60.
4: I el temps. Les properes hores podrà ploure en general de manera feble pràcticament en qualsevol punt del país, amb menys probabilitat a les comarques de Girona. Ara mateix, les precipitacions més continuades les tenim a les Terres de l'Ebre, des d'on aniran avançant cap al nord. Serà de cara al vespre i al final del dia que arribarà pluja més abundant i intensa ponent, sobretot de la Noguera cap al nord, que també acabarà arribant més feble en altres zones del centre i nord de Catalunya, sobretot zones interiors. Temperatures a ratlla i, en cap cas, amb calor intensa.
0: Un minut i arribarem a un quart de dues del migdia. Gràcies, Mariona. Gràcies, Pau. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I ara els consells dels supermercats Consum.
8: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
9: L'emperador és un peix molt apreciat a la cuina mediterrània. Una de les seves virtuts és que no té espines i, per tant, podem gaudir-lo sense complicacions. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum, parlem dels seus beneficis i d'alguns consells per a preparar-lo. Quin tipus de peix és l'emperador?
10: L'emperador, també conegut com a peix espasa o agulla paladar, és un peix gran que habita en aigües temperades i tropicals. L'emperador es classifica com a peix blau, ja que conté més del 5% de greix. Però és cert que el seu sabor i textura són propis dels peixos blancs, de carn ferma i color clar. És a dir, es troba en un punt entremig perfecte. Combina la suavitat del peix blanc amb els greixos saludables del blau.
9: Quines són les seves propietats nutricionals?
10: L'emperador és molt apreciat a la cuina mediterrània pels seus beneficis nutricionals. És ric en proteïnes d'alta qualitat, essencials per mantenir la massa muscular i reparar teixits. També conté àcids grassos omega-3, que ajuden a cuidar el cor, millorar la circulació i reduir la inflamació, alhora que afavoreixen la concentració i la memòria. També és font de fòsfor, magnesi i potassi, i de vitamines del grup B, especialment la B12, imprescindible per al sistema nerviós.
9: Quines són les maneres més habituals de cuinar-lo?
10: L'emperador es pot preparar de diverses maneres, senzilles i saboroses. A la planxa, amb un raig d'oli d'oliva, sal i un toc de llimona, en adob, deixant-lo marinar amb all, julivert, vinagre i pebre vermell abans de cuinar-lo, o a la graella, ideal per aconseguir un punt fumat, acompanyat de verdures al forn o una salsa verda. També es pot cuinar en guisats o al forn.
9: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
8: Consum. Junts és cooperativa.
11: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Un minut per damunt d'un quart de dues.

0: En una època com la que estem vivint ara mateix, no?, en què els cinemes són, o de tota la vida, no?, aquells de barri, de poble, són pràcticament una raresa, vaja, una excepció, ara us explicarem una història que ens ha emocionat i que va a la contra. És la història d'una sala nascuda, per tots aquells que són aficionats i amants del cinema, fa més de 60 anys, que després de sobreviure a tota aquesta era que va ser important, la dels videoclubs, o la irrupció de les multisales de les grans empreses internacionals, sobreviure també la competència de les plataformes, va estar a punt de sucumbir en l'últim dels enfrontaments que va tenir, que va ser el de la pandèmia. Això va ser el 2020, però al final també se'n van sortir. De fet, acaba de celebrar el primer aniversari del seu renaixement. I a més, això està possible gràcies a una cosa que és fonamental en aquest aspecte, que és el voluntariat. Centenars, i això no és una exageració, de veïns que hi treballen i el gestionen. El cinema és el Cinema París, és a Solsona, i el seu propietari actual, que és fill dels fundadors, és en Pep Codira. Com estàs, Pep? Molt bon dia.
1: Hola.
0: Gràcies per acompanyar-los. I també ens acompanya la Montse Codina, que és igualment filla dels fundadors. Com estàs, Montse? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vosaltres sou germans,
2: sí,
0: no? Per tant, vosaltres veu veure néixer el cinema. I aquí hi ha una tercera generació, que no sé si està implicat o no en el tema del cinema, però com a mínim a la ràdio sí, que és company del món a RAC1, com és el Marc Sagués. Com estàs, Marc? Bon
3: Hola,
0: dia.
3: Molt bé. Implicat de cos i ànima,
0: sí?
3: Diguéssim.
0: Sí, sí. Bueno, però tu vius aquí.
3: Visc aquí, però els
0: marrons
3: setmanes
0: del cinema no hi vas tu.
3: No, jo només la part bona.
0: Clar. Doncs mira, clar, tu ets fill d'aquí, de la Montse.
3: De la Montse, i el meu tiet és el Pep, el meu padrí també a la vegada.
0: Val.
3: I és això, jo de petit, quan havia d'anar a veure la iaia i els tiets, jo anava al cine.
0: Clar, imagina't.
3: Jo anava a donar de menjar al tió al cine. I de petit anava allà a veure els tiets i em deia el tiet, va, agafem aquesta saga de pel·lícules, una mica com Cinema Paraíso.
0: Què dius, ara?
3: Pugem-la fins a la sala de màquines i m'ajudava em feia veure com era el cinema des de dins i ens quedàvem al galliner veient com funcionava tot plegat. Era, bueno,
0: o sigui,
3: com una història de pel·lícula.
0: La teva història certament és la d'aquesta pel·lícula, no? A mi he de dir que aquesta música a mi em posa la pell de gallina sempre, 100% de les vegades, no? I a més crec que té bastant a veure amb la història d'aquest cinema de París, perquè al final és un poble, Solsona, no? És un entorn que no hi ha un enorme espai econòmic ni de públic, no? I que s'ha de gestionar de forma molt amorosa per tirar endavant. I tu, per tant, des de petit, Marc, el cine era aquest entorn, o sigui, el dels pares, el dels avis, el dels tiets, familiar, que tu tenies la possibilitat de pujar, com el Totó de la pel·lícula, a la cabina, diguem-ne.
3: Sí, exacte.
0: Les bobines,
3: Per mi anar al cine no era anar a veure pel·lícules, realment. Era anar a veure la família, i per mi la zona de la platea, de l'escenari, de la pantalla, tant era un espai on jo havia anat a veure pel·lícules amb els pares, amb els amics, com on havia anat a jugar, on m'havien fet les fotos de la primera comunió, on fèiem l'amic invisible de la família, on, per exemple, jo he vist la pel·lícula de casats dels meus pares, tu la mires al menjador de la casa de la família. Doncs jo l'he vist a la pantalla del cine.
0: Això és perillosíssim, perquè a l'època que, per exemple, aquella ara ja no se'n fan, però allò de les diapositives, que podia ser llarguíssim, si es fa en una pantalla de cine ja ni t'explico, no?
3: I jo he projectat una pel·lícula gravada per mi al cine.
0: No fotis.
3: Sí, un viatge familiar, a veure, mira, tots allà, a la pantalla gran, a la platea amb 400 cadires buides.
0: Clar, 400 buides, perquè sí. El públic de Solsona no anava.
3: No, era una cosa privada nostra.
0: Cosa privada. Escolteu, expliqueu-me la història de com neix aquest cinema a París de Solsona fa 60 anys. Qui eren els vostres pares i per què s'hi van llançar amb una cosa així, Pep? Bé,
1: els meus pares pues, eren masovers de res del Cap de la Serra, a 4 quilòmetres o 5 d'allà, i llavors pues, mira, pues, es van continuar ben amb això i aprofitant, era una mica emprenedor ja de per si, perquè va tenir la fatalitat de que eren 5 germans,
0: sí,
1: més un de adoptat, que era, sí, familiar i estava adoptat.
0: Eren 6 a casa, sí.
1: I va tenir la fatalitat de que el meu avi es va morir molt aviat.
0: I era el gran de la família, el teu pare?
1: L'avi.
0: No, però el teu pare era el gran de la família,
1: el
0: germà gran.
1: El clar, germà gran.
0: Era el que portava el pes de ser l'home de la casa.
1: I es va quedar amb la meva iaia i van tenir que portar i espavilar-se ja de ben jove.
0: I llavors devia pensar, a banda de pagès, vaig a fer alguna altra cosa.
1: Hem de fer coses.
0: Sí.
1: I allà, pues, tot el que veia que hi havia oportunitat de poder tirar endavant, pues, li va passar pel cap de fer un cine.
3: Però el que és molt bo és, per què un cine? Explica-ho, això, que a mi em sembla increïble, de pel·lícula, precisament.
0: Clar, perquè penses, bueno, deu ser un gran amant del cinema, el teu pare.
1: No, hi havia anat poc al cine, perquè no tenia pas temps, perquè tenia feina a tirar endavant.
3: Però ho va somiar, no?
1: Sí, també.
0: Ah, va tenir un somni?
3: Sí, premonitori, això.
0: Ah, va somiar en un cinema.
1: Diu, he de fer un cine, bueno.
0: O sigui, es lleva un matí i diu, bueno, família, he de fer un cine.
1: Bueno, alguna cosa així. I llavors resulta que pues, bueno, va buscar a veure com ho farem, i tenia una mica arquitecte i diu, m'has d'acompanyar a Barcelona, que vull veure cines, a veure com el fem.
0: I on va anar? Sabem a quin cinema?
1: Sí, amb dos o tres cines, sí. I el quart era el cinema Urgell, encara.
0: Home!
1: 2.000 persones.
0: Clar, el més gran de Barcelona, no?
1: Sí, i l'arquitecte diu, escolta, diu aquí hi ha tot el poble.
0: Calvis, no? O sigui, com es deia el teu pare, perdona?
1: Fidel.
0: Fidel, calma't, eh? O sigui, 2.000 a Solsona igual no ens va bé, eh?
1: I total, diu, és aquest el que m'agrada més. Diu, bueno, diu, si es passaran, l'encongirem una mica. I, bueno,
0: ah, pues... perdona, i llavors el cinema de París de Solsona està fet a escala del cinema Urgell de Barcelona?
1: Es va emmirallar amb ell, d'alguna manera, el que li va agradar més.
0: I quanta gent hi cap en aquests
1: cinema? 489 butaques, actualment. Oh. Abans dic que hi havia més, perquè ara hi ha les Figueres, butaques Figueres, que hi ha més espai, però abans eren unes de vellut. Bueno, tot...
0: I quina edat tenies tu quan va arribar al cine, quan es va muntar?
1: Quan va començar, devia tenir 6 anys, i o algo així, o 7. Mm. I llavors, pues, als 10 anys, és quan ja es va inaugurar.
0: Montse, quina edat tenies tu quan neix el cinema?
2: Jo encara no havia nascut. Oh. O sigui, s'inaugura el cine el 18 de juliol del 64, sí? I jo neixo el desembre del 64.
0: Ah!
2: Sí, sí.
0: Però llavors, literalment, tota la teva vida és vinculada a aquell cinema,
2: sí,
0: París de Solsona.
2: Tota la vida. Jo a casa meva, cine. El cine.
0: I el Marc ens ha explicat alguna de les seves, diguem-ne, vivències, però per tu, per tant, la família no pot estar separada de la idea del cinema.
2: No. A casa meva és el cine, les meves amigues venien al cine i tot era lligat allà. I també tots estàvem abocats al cine, no? Vull dir, la vida familiar era allà, i si havies d'escombrar, escombraves, i si havies de tallar les entrades, tallaves les entrades, i els meus germans, doncs, projectar pel·lícules, doncs, un tip se n'en feien, no?
0: I tu no vas projectar pel·lícules?
2: Jo no, això de projectar...
0: No et van deixar?
2: No, encara, no, encara, no. Era una mica complicat, no.
0: Bueno,
2: perquè
0: home,
2: havies d'estar allà amb aquelles màquines, cada quart canviar de màquina, tot això...
0: Aquesta època era la bobina, no?, que hem vist al cinema Paradiso.
1: Carbons,
0: no?
1: Sí.
0: Carbons, no?
2: Tal com es veu al cinema Paradiso, són les dues màquines que teníem a dalt.
0: On vau col·locar el cinema, el vostre pare? On el va dissenyar, on el va ubicar?
1: Tenia, quan es va inaugurar el cine, el lloc era a fora sin número.
0: Què vols dir, la direcció?
1: El carrer afuera sin número.
0: Carrer afuera?
1: Afueres.
0: Afueres. Però si no hi havia carrer. No,
1: era un camí, bueno, un camí, vull dir...
0: Sí,
1: la carretera que va aturar, però no estava asfaltada ni res.
0: Què dius, ara?
1: La carretera és... Ni...
3: Eren tot camps, no?
1: Bueno, sí, podia haver hi una carretera que podies anar, però no hi havia.
0: O sigui, perdona, asfalt. El cinema París, amb aquest nom, a Solsona, entre camps, sense res asfaltat.
3: I per si no fos poc, hi havia sota, ara està canalitzada, una riera, que quan plovia molt... Que

0: l'arquitecte que hi havia molta amistat, sí. Al moment de que tenia que tirar els plànols endavant i tenia que signar, diu, hem de signar perquè això si no se'ns atreçarà, diu, hem de posar-hi un nom i no m'hi hem parlat de posar el nom.
1: Diu, jo vull... Mira que tots els detalls els teníem, però el nom no.
0: El meu pare li va dir, diu, l'important que sigui petit, perquè hi havia el transatlàntic, hi havia dos cines, hi havia el transatlàntic, que és molt llarg, el nom, hi havia l'Espanya, diu, tampoc això no, digue'm-en tu un. Diu, mentre sigui curt, em va bé. Diu, pues, París. Diu, ja està.
1: Pues París.
0: París.
1: Ja fem punyeta.
0: Ja està.
1: I així va néixer el cinema París de Solsona, que encara funciona. M'heu parlat de l'any 64. 64, per tant, en Franco viu.
2: Sí,
1: i
2: sí.
1: Em consta que algunes pel·lícules eròtiques es van començar a veure allà també al cinema París de Solsona.
2: Va ser un èxit, les pel·lícules eròtiques.
1: A partir de quin any,
2: fèiem,
1: això?
2: Que una mica abans de morir-se el Franco.
1: Quan una va mica començar, abans, eh?
2: Sí.
1: Quan
2: va començar la censura.
1: Quan la gent se n'anava a França a veure pel·lícules verdes, a Solsona ja les podíeu veure.
0: L'Último Tango, doncs allà...
2: Ja començàvem a...
1: I llavors... I no vau tenir mai problemes amb això, amb les autoritats, diguem-ne, per aquest tipus de pel·lícules?
0: Bueno, ja, quan ja es
2: viu... Quan ja es podia fer,
1: Ja es podia fer,
2: sí.
1: Parlant de pel·lícules d'èxit, em consta que una de les pel·lícules de més èxit de la història del cinema París del Solsona va ser aquesta. El Titanic, eh? 11 Oscars, una de les pel·lis més premiades de tots els temps. Què va passar amb aquesta pel·lícula, Montse?
2: Doncs hi havia molta cua que donava la volta a tot l'edifici.
1: Van dir que tres vegades donava la volta al cinema per entrar al cinema de París de Solsona.
2: Impressionant. Allò que deies, ostres, com ho farem, no?, per encabir-hi tota la gent.
1: I des d'aquest punt de vista també crec que es va reconvertir en alguns moments en, a banda de projectar pel·lícules, al París també s'hi feien actuacions musicals i va anar-hi a actuar doncs grans músics, no, Montse?
2: Sí, perquè actualment en aquella època no hi havia un espai a Solsona que ho permetés, no? Llavors, doncs, sempre que es demanava i es posaven d'acord, doncs, era el cine obert a Solsona, no? Llavors hi havia gent com el Lluís Llach, el Manolo Escobar...
1: Manolo Escobar va anar al cinema a París,
2: el Sírex...
1: El Sírex, home!
2: El Sírex, sí, sí. I llavors feia molta gràcia perquè les canviaven a casa nostra. I llavors dius, mira, la meva habitació...
1: Perdona, teníeu enganxat al cinema amb casa vostra o els portàveu a casa i llavors els portàveu fins al cinema?
2: No, és que el mateix edifici, o sigui, per entrar a casa del meu germà, perquè ell hi viu ara, has d'entrar a dins el cine.
1: Has de passar pel cine per arribar a casa.
2: Dins el bar, el vestíbul.
1: Bueno, home, però ja és bastant. Ja és bastant. I llavors què has dit a la meva habitació?
2: I llavors es canviaven a l'habitació, i l'habitació que era més gran era la nostra habitació, la de la meva germana i jo, i llavors es canviaven allà. I clar, tu neies...
1: O sigui, els Sírex van canviar-se...
2: S'ha canviat el Sírex, jo perquè era molt petita, però la meva germana deia, el Sírex, el que estava guapo, doncs s'ha canviat a la meva habitació.
1: Camilo Sesto.
2: Sí, sí.
1: Camilo Sesto s'ha canviat a la meva habitació. Home, clar, allò es podria convertir en un museu de fans, no?, l'habitació de casa vostra. Bé, però de fet, com sol passar amb aquest tipus de locals, també suposo que per Solsona s'ha convertit durant molt de temps en un lloc social, no?, de trobada del poble, en certa manera, no, Marc, diries?
3: Sí, perquè a banda del cinema i el bar, que durant molts i molts i molts anys molta gent anava a esmorzar cada dia per la iaia, i és això, és que a banda de pel·lícules, que era... Els 2000, l'únic cinema que hi havia a Solsona i encara ara, era un punt de cultura referencial, perquè l'únic cinema que hi havia en tota la comarca i zones properes, l'única ciutat de la província de Lleida que tenia cinema i que en té a Solsona, ni Lleida en té, és a les afores. Per tant, és un lloc de cultura important, tant pel cinema com per actuacions musicals, entregues de premis, vull dir que és un espai molt important, i per això quan va tancar durant la pandèmia,
1: això és el que t'anava a dir,
3: va ser la ciutadania que ho va reclamar.
1: Va estar a punt de desaparèixer, no?, realment, el cinema de París, o sigui, va estar tancat.
3: Sí, sí, és clar, els tietes van anar fent gran i gestionar el cinema cada cop era més difícil i el cinema no era molt rentable econòmicament i va ser el poble que va dir no, necessitem que l'Ajuntament es posi aquí i tot el poble anirem a darrere a fer voluntariat i nosaltres farem les crispetes i posarem les pel·lícules i atendrem el bar i ara són els voluntaris els que tiren endavant aquest projecte que va començar sent familiar i que ara és de tot el poble.
1: O sigui, perdona, deixa'm-ho preguntar a Pep i Montse. O sigui, vau veure el cinema tancat vosaltres? O sigui, la història de dècades de la vostra família tancat i la recuperació per part de la gent del poble, com diu el Marc, dient, no, això no es morirà aquí, ho aixecarem nosaltres.
2: Això, sí, sí. Perdona, això és impressionant.
1: Em sembla d'una emoció absoluta, no, Montse?
2: Sí, sí. No, i a més que no hi ha molts referents que passi això, no?, que molts voluntaris aconsegueixis poder portar un cine, no?, i
1: home,
2: realment està sent un èxit. Sembla que estan molt contents.
1: Bueno, ara
2: no?
1: Fa un any, no?, que just la setmana passada feia un any

0: de la recuperació i de la revisió, no, del cinema.
1: I és bonic també perquè tu a vegades vas al cine a veure una pel·lícula ara amb l'associació de voluntaris i a la barra trobes la teva cosina, que és de la família, tota la vida ha viscut al cine com tu, però ara ja està involucrada en aquest sentit, vas allà i veiem pel·lícules, també hi ha la tieta o el tiet, gent de tota la vida d'allà, o si porten algun guionista o alguna protagonista de la pel·lícula, doncs tu vas allà i moderes el col·loqui. Per tant, encara hi estem molt posats, tot i que sigui una cosa de tots, tu segueixes sentint una mica a casa,
0: casa, no?
1: I és bonic.
0: A través d'aquest voluntariat, la recuperació formal d'aquell de fa un any, crec que és aquesta pel·lícula, no sé si m'equivoco, que és la que sentirem ara. You must remember this. A kiss is just a kiss.
2: A sigh is just a sigh. Sempre tindrem París. No el teníem, l'havíem perdut fins que vas venir a Casablanca. Ahir la nit el vam recuperar.
3: Vaig dir que no et deixaria mai.
2: I no em deixaràs mai.
0: Sempre tindrem París. Quina manera de tornar, no?
4: Ah, bueno, fer servir de bòlgam,
0: És que és brutal.
1: Simbòlic de dir...
0: Abans no el teníem i ara...
1: Sempre quedarà... En un moment en què es perden totes les sales de cinema, que la cultura cada cop va menys al món rural i a les zones disseminades, aquí a Solsona, gràcies a tots, sempre ens quedarà el cinema a París.
0: Quanta gent hi treballa ara de voluntari? Quanta gent està implicada amb el cinema?
4: Parlen de més de 60, però cap a 100, però d'actius, 60 segur estan parlant.
0: Clar, això és increïble.
1: La part bona és que són tants que tens la implicació una mica que desitges. Hi ha gent que potser va fer crispetes dos cops o tres a l'any, però ja són voluntaris i ajuden una mica amb el seu granet de sorra a tirar-ho endavant.
0: Però clar, són tot, vull dir que ha de ser el de les crispetes, el que obre, el cap de sala, el de la taquilla, el del bar, el projeccionista...
5: I el que escombre.
0: El que escombre, clar, clar, és tot.
5: Tot un voluntariat.
4: Sí, i els hi ha informàtics que són voluntaris per muntar la pel·lícula perquè no hi hagi cap fallo, vull dir que, i projeccionistes, n'hi ha 4 o 5 que s'ho combinen només, vull dir que no falten, no, mai ha fallat ningú allà.
0: Què creieu que,
4: molt maca.
0: Què creieu que hauria pensat el pare si hagués vist això? No? La recuperació d'un cinema que estava en un moment d'hores baixes, un moment delicat, i que el poble, que és el poble que no tenia aquest cinema quan ell el va idear, decideix que és prou important com perquè la gent, sense cobrar ni un duro, l'aixequi una altra vegada.
4: Era de llàgrima fàcil, eh?
0: Era de llàgrima fàcil, el pare.
1: Tu també una mica, eh?
4: Imagino que ho és... És que s'ha emocionat.
5: Segur que és que
0: tu t'estàs emocionant també molt ara, no?
4: Sí, perquè ho estàs fent molt bé.
0: No, home, no. Però això és la realitat, no? O sigui, ja heu pensat en el pare, no?
5: Sí, amb el pare i la mare, perquè la meva mare també el va sempre recolzar amb tot, perquè si no tampoc no hagués pogut fer-ho sol, no? I llavors ells, jo penso que va ser molt, molt important, perquè un, es van cuidar més de la part del bar, del dia a dia, i el meu pare es va cuidar més del cine. I llavors aquest tàndem que van fer tots dos va ser molt important per poder-ho tirar endavant. I penso que tots dos estarien molt orgullosos de veure que les coses continuen endavant, davant de les dificultats, les coses han continuat endavant, i a més amb una cosa tan bonica com és la força de tota la gent.
0: I com contra el signe dels temps, també. Perquè, clar, el món no va cap aquí.
5: No.
0: Sembla que va just al contrari.
5: Exacte.
0: Us volia acabar preguntant una cosa als tres, individualment, que és: quina és la pel·lícula que heu vist al cinema París de Solsona més important de la vostra vida, diríeu? Ara això és una emboscada que us acabo de fer, però si ho teniu clar.
4: Jo per taquillera, el Titanic.
0: El Titanic.
4: Per taquillera.
0: Bueno, però per taquillera, jo parlo de la part personal, emocional, la millor cosa que has vist allà en el cinema, o de nen, o d'adult, o del que sigui. No?
1: Jo crec que ja te l'he dit. És la pel·lícula del casament dels meus pares. Poder-la veure des d'allà.
0: Clar, clar.
1: En el cinema familiar, com la teva història parteix d'aquella pel·lícula que estàs veient davant teu, els teus pares de joves casant-se amb tota la família acompanyant-te, crec que és únic, que no ho pot dir gaire gent, i que sentimentalment també és molt potent.
0: Què diries, Montse?
5: Jo, clar, he vist tantes, perquè, clar, jo vaig néixer al cine i cada cap de setmana, doncs, el meu era estar-se al cine, no? Però, si tenia de dir alguna, potser la que hem dit abans del cinema Paradiso, perquè era un reflex molt de la nostra història.
0: Pep, què diries?
4: Jo no me'n decanto cap, perquè hi ha una diferència de colors i de tot que jo n'hi ha de molt maques, i últimament se n'està fent cine de molta qualitat.
0: Perquè, ja per acabar, ara mateix la programació del cinema París de Solsona, què és? Perquè algú dirà, ostres, però és un cinema comercial habitual? Quin tipus de pel·lícules hi fan? Si fan més orientades cap a un públic concret o no? Què és?
4: No, no, de cinemes d'autor, versions originals, subtitulades, fan de tot.
0: També estrenes, també?
4: Estrenes, sí, sí, sí. Clar, ho dic, sempre hem procurat de sempre fer pel·lícules a l'últim crit.
5: I el que està molt bé que fan ara també és fer pel·lícules catalanes, que et ve el guionista o et ve el director... O
0: i fas un cinefòrum a sobre.
5: Sí, fas el cinefòrum, que també havien fet, l'època que el portàvem nosaltres, també els dijous feien cinefòrum algunes vegades. Però això està molt bé, perquè, vulguis o no, doncs és un plus a la pel·lícula.
0: Escolteu, que sigui per molts anys, ens alegrem d'aquesta història familiar, que ara és no és una història familiar, sinó... Bueno, de fet, sí. O sigui, és la història d'uns pagesos que van voler... i d'una família afectada per la mort d'un avi massa d'hora, d'un pare, el teu avi, que va haver de tirar endavant una família, va idear un cine, com tinc la intuïció, podria haver ideat una altra cosa, però es va convertir en el símbol d'un poble fins al punt que ara, sense una participació tan implicada de la família, sense intentar guanyar diners, és el poble qui la manté. Aquest és el Cinema Parés de Solsona i celebrem que encara estigui en marxa 60 anys després, amb els seus períodes de crisi, però que, en fi, que l'han superat per l'ajuda de la gent. Pep Codina, propietari del cine, fill dels fundadors, Montse Codina, filla dels fundadors també, Marc Segués, nebot i fill, respectivament, de la Montse, i net del fundador, ha estat un gust, com sempre. Moltes gràcies.
1: Igualment, moltes gràcies.
5: Gràcies. Gràcies.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
7: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
8: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
10: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
11: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
12: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
11: Thank you!
10: Per aquí, sisplau!
13: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig, de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
14: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
15: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
16: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
15: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
14: I una cosa, et dic, que guapa és la gent d'aquí, eh?
15: Bueno, com nosaltres.
13: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
15: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
16: I us hi esperem a tots i totes.
13: RAC1. Tots som un milió.
14: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
9: Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
17: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
13: RAC1. Aquest diumenge, a partir de les 4, superesports de RAC1 amb Xavi Puig. Viurem des del Camp Nou la tornada de les semifinals de la Champions femenina. Barça-Bayern de Munic amb la narració de Clara Rodergas. A l'anada, empat a 1. Al cap, la final d'Oslo.
18: Serem a Fontajau a l'Esparoni Girona Leganés, tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell Múrcia de la Primera Federació. Els arlequinats defensen el lideratge. El Palau Blaurana, Barça Gran Canària de la Lliga ACB. El Gran Premi de Miami de Fórmula 1 i a les 9 a Cornellà al Prat, partidàs. Espanyol Reial Madrid amb Eduard de Batlle i Dani Solsona. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
20: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: I escolta el que vols.
19: Quan vols. Notícies, entrevistes, temes virals, podcasts.
20: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
19: El portal de RAC1.
21: Dia lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 3 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia.
22: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
0: Mireia Carbó, bon dia.
23: Bon dia.
0: Com et trobes?
23: Doncs no gaire bé, la veritat.
0: M'han dit que vas de concert avui.
23: Vaig de concert.
0: Doncs dopa't, eh?
23: Ja ho faré. Ja ho he fet per venir aquí i aquesta nit ho faré.
0: És que és una fan de Quimi Portet i...
24: Sí, sí.
23: Total i absoluta. Clar. És la meva adolescència més... Guai.
0: Cap allà a l'estat olímpic, doncs, eh?
23: Tal.
0: Tapa't.
23: Tapa't, abriga, tapa't i un paracetamol i cap a dalt.
0: Total. Va, tancarem el programa d'avui diumenge amb la cuina de la Mireia Carbó, ja sabeu, la reina de l'escola de cuina Mireia Carbó, que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, i on imparteix una pila de cursos, en fi... depenent de la vostra conveniència i nivell, de totes.
23: Totalment.
0: Totes. Per exemple, el 13 de màgia, el taller de croquetes, que això deu ser un èxit tremendo. Uah! Tremendo. El juny teniu cuina catalana de la memòria.
23: Ah,
0: és bona,
23: guai,
0: aquesta.
23: Eh? Sí.
0: Això ens agrada.
23: A mi també m'agrada.
0: Què vol
23: quan
0: dir?
23: Quan ho vam parir vaig dir, molt bé. És cuina catalana oblidada, que s'ha deixat de fer. I farem plats molt xulos i coses... a més, que es poden fer el dia a dia, eh? No hi haurà cap anada d'olla ni... Bueno, d'aquelles coses que s'estan perdent.
0: MireiaCarbó.com, compreu allà les... En fi, anava a dir les entrades...
23: Les entrades pel concert de la Mireia Carbó!
0: No, però pels cursos, sí, efectivament, d'un dia. Va, anem amb el sorteig de Carmencita, que ja sabeu que és empresa de productes vinculats a la cuina de forma directa, tot el tipus d'espècies, llorer, orenga, ras el hanut, colorants, sals de tot tipus. Tot això ho regalarem en un pack especial del centenari de Carmencita per qui ens respongui a la publicació que acabem de penjar a Twitter, explicar-nos el concepte d'avui. Quin és el plat predilecte vostre de la vostra mare? Bueno, podríem dir de la mare i del pare, no?
23: No, perquè ja teniu un dia, el dia del pare és un altre dia. No,
0: perquè llavors sembla que només cuinin les mares.
23: No, bueno, pues no saps? Tinguem la pell tan fina, Xavi. Vol
0: ja,
23: dir que avui és el dia de la mare.
0: Ah,
23: no.
0: Perquè és el dia de la mare. Vale.
23: Llavors, quan toqui el dia del pare, ja farem el plat del dia del pare.
0: Plats de la mama. Els millors plats de la mama.
23: És el nostre dia, avui.
0: Què et feia la mama?
23: Buah, de tot. I com l'enyoro.
0: Home, normal.
23: De tot. I a més us he fet moltes receptes de la meva mare. Us he fet... jo recordo l'olor a flam, i això us ho he explicat molts cops, perquè ma mare era molt donada a convidar la família a casa, sempre gent. I li agradava cuinar a lo bèstia, saps? I us he... La recepta aquesta del flam d'ou, saps aquella oloreta a flam? M'apassionava.
0: Us esteu emocionant tots aquí, ara, a l'estudi. Noi, no podrem ni parlar al final, eh?
23: Bueno,
0: ai, senyor.
23: Us he portat també un arròs que feia amb un arròs amb ceba, això és molt... amb ceba quasi bé negra com el meu cognom, cloïses o rossellones, i arròs, res més. Això ho feia la meva àvia, ho feia la meva mare, i crec que està en un dels meus llibres.
0: Que fort, eh? El poder de la cuina des del punt de vista de la memòria és una bestiesa, no? Gent efectivament plorant quan troben en el gust el viatge, no? A la infantesa d'una manera radical.
23: És que és heavy, eh?
24: És el moment Anton Ego de Ratatouille.
0: Totalment. Això. Viatge enrere.
23: Tal qual.
0: Escolta, què, anem a fer alguna d'aquestes receptes?
23: Sí, jo us he posat alguna que no hagi fet, perquè en tenia 50.000.
0: És que, a més, és molt important, això. Perquè precisament ara, quan parlem tant de com es perden certes coses, la cuina, de, o sigui, la tradició que va de les àvies o dels avis a les mares, als pares, etc, fins als fills, és una cadena que...
23: S'està trencant, clar.
0: Sí, fa un parell de generacions que ja la cosa no flueix.
23: Però és
0: la...
23: tan important.
0: Clar. És memòria i és identitat, fins i tot et diria de país, eh? Bueno, sense dubte.
23: Sí, sí,
0: de
23: tant
0: país.
23: I tant. És, a més,
0: és, o sigui, que és així. Bueno, si ens voleu fer recomanacions dels millors plats de la vostra mare de tota la vida, ens ho expliqueu a través del Twitter, en el post, em sembla que el l'hem penjat, diria, a través del Twitter, va. Ara llegiré uns quants, quan arribin. Quina és la primera recomanació?
23: Mira,
0: la
23: primera, la meva mare feia rodó de vedella amb salsa. Saps que allò que el feia el dia abans i ja se't desfeia la boca, aquell coloret... Bueno, llavors, feia un rodó de vedella d'uns 800 grams, si pot ser lligat, que avui en dia ja te'l lliguen, 4 grans d'all, 3 patates, perquè fregia patates i les afegia després, tomàquets madurs, cebes, pastanaga, fulla de llorer, branca de canyella, cullereta de sucre, una copeta de brandi o xerès, o cava, probablement seria cava el que hi havia a casa meva, dic probablement, no, segur. I un got d'aigua, perquè a casa meva s'obria el cava perquè sí, Xavi, perquè avui és dilluns i perquè demà és dimecres. I us ho recomano, perquè després te'n vas a l'altre barri, no t'ho esperes i no t'has begut la copeta de cava. Vinga. No estem animant a ningú a que begui, eh? Només dic que a vegades esperem, no, a celebrar i potser no... S'ha de celebrar tot. Peleu les patates, les talleu a daus regulars i les fregiu amb abundant oli calent, doncs fregiu patates, les reserveu. Després, peleu i mal talleu les cebes i la pastanaga.
0: Mal talleu?
23: Sí, vull dir que després aniran... Que no cal que et quedin boniques perquè aniran després triturades a la salsa, saps? Després, salpebres al tall rodó, allò ben salpebrat, i amb una cassola baixa... Ma mare ho feia amb una cassola de fang, amb un bon raig d'oli d'oliva ben calent, daureu el rodó per tots els costats. Afegiu les cebes, la pastanaga, els alls sencers, la fulla de llaurer i la branqueta de canyella allà al cantó, com si estiguessin dormint tots juntets a dins l'olla. Quan la carn... Coeu la carn tapada, tapeu la cassola, durant uns 30-45 minuts, depenent del gruix i, bueno, simplement, ja veureu, estarà feta segur. L'anireu tombant de tant en tant i quan les verdures siguin cuites, afegiu la copa de brandi o de vi ranci o de cava o del que us doni la gana o del que tingueu, o de vi negre, és igual. Afegeixes els tomàquets rentats, tallats amb 4 o 6 trossos, la culleradeta de sucre, que jo, per exemple, avui en dia no li posaria, però la meva mama li posava, doncs vosaltres també. Ho coeu durant uns 15 minuts aproximadament, afegiu un got d'aigua o brou i ho cuineu 15 minuts més tapat. Retireu el tall rodó, retireu la fulla de llorer i la branca de canyella, tritureu la salsa amb el túrmix, amb la batedora elèctrica, i això jo us recomano que ho passeu per un colador xinès. Llavors, la carn...
0: Aconsegueixes quan estigui... que sigui més...
23: Sí, queda més fina, més delicada, t'estalvies les llavors, les pells, però sí que passa la polpa. La carn, si ma mare la deixava refredar i això va molt bé perquè et permet tallar-ho molt finet sense màquines i sense res. Llavors, quan estigui ben freda...
0: Bueno, màquines, és que això és molt vuitantero.
23: Sí.
0: La gent que tenia, no sé si tu en
23: nosaltres
0: tens encara...
23: Nosaltres en vam tenir una màquina de tallar...
0: No, espera.
23: Un garibet elèctric.
0: Un garibet elèctric?
24: Sí.
0: Això encara ja no es ven, no? O sigui, no sé
23: no
0: si n'hi ha.
23: No sé, jo no n'he tornat a veure mai més.
0: Aquell garibet que s'endollava la corrent i...
23: Sí, és veritat.
0: Home, fos l'últim...
24: Com una serra.
23: Sí. I també ens vam comprar una màquina de tallar molt petita i molt cutre, que ho feia com malament.
0: Com d'embotits.
23: Sí, que després la tenies allà sobre tot, que no.
0: Ma mare,
23: per què he comprat això? No ho sé. Doncs, doncs això, ho talleu, bé, que us quedi ben fineta, la tornes a posar dins la salsa, ho cuines tot plegat 5-10 minutets amb les patatones dins, i això està boníssim.
0: Bravo!
24: A sucar i pa!
0: Ai, quina llau de missatges que tinc. La mare del Tano, mai millor dit.
23: Quan era Tano, què?
0: Missatges, moltíssims. L'Helena, pollastre amb escamarlans.
23: També.
0: Sucar pa, la salsa era glòria. Sí. La Cèlia, un plat de pasta amb costella lleugerament caldós. Simple, però boníssim. La Pilar, els macarrons, n'acabo de fer ara. Sí. Mateixos ingredients, mateix temps. Igual, no surten. El Quim, les faves i pèrsols ofegats, amb alls tendres i botifarra negra. Un altre oient que ens diu arròs de bacallà, que se'n deia amb castellanada, no sé per què.
23: Josep, cada casa és un món.
0: Sí, sí. El Josep, llengua de vedella, era el dinar de moltíssims
23: també,
0: diumenges.
23: Oh, també, és veritat, sí.
0: Els cunyats i els sobrevinguts, diu, mai ho van entendre. La Úrsula, mandonguilles amb sípia. Ara ja no menjo carn, però en tinc un record inesborrable. La Laura, espaguetis amb rocafort. Sí. El Jordi, espatlla de xai al forn amb patates i pinyons. La Rosa, bunyols de bacanyall, un rap fred que semblava llagosta.
23: El rap allagostat, sí, clar.
0: El Lluís, hi ha dos plats, ous farcits de tonyina i olives amb beixamel al forn. I el carbassó arrebossat embossat amb formatge gratinat i al forn, amb ou dur per sobre. Oh. Gràcies, mama. El Martí, malauradament, ja no cuina pel maleït Alzheimer, però els canelons de la mare que preparava per Nadal era de 5 estrelles Michelin. No 3, no, 5.
23: Segur.
0: El Toni, la mare ja feia unes mandonguilles gegants amb salsa i ceba rodanxes. A dia d'avui encara no entenc com sent tan grans no li quedaven crues per dins. Això és una altra, eh?
23: Això ho feia la meva mare.
0: Allò et poses a fer alguna cosa que has vist fer 300 vegades i és impossible, no surt el mateix.
23: No surt el mateix.
0: Hi ha coses que no s'expliquen, eh?
23: Però també hi ha el sentiment, la memòria històrica, eh?
0: Clar.
23: Vull dir que encara que ho fessis millor, tampoc t'ho semblaria.
0: I després hi ha l'altra cosa, que si tens algun familiar que ha vingut d'un altre lloc, per exemple, la Sílvia diu, la meva mare feia les migues al Pujarreñas, perquè sí, ella és clar. De Lanjarón. Ah. I aquest dia és festa a casa. De fet, esteu convidats. Home, perdona.
23: Som-hi!
0: I si no, tàper, Sílvia.
24: Ojo.
0: Vull dir que també, tornant a la identitat, la gent que ha portat plats del lloc on va néixer, que eren de les seves mares i de les seves àvies, i que ho ha traslladat als seus fills, encara que no siguin en el mateix lloc on van viure la seva família. No, no, meravella, meravella. Creus que en 3 minutets podem fer l'última recepta o no?
23: Me'n sobren
0: justeta.
23: Dos.
0: Vale, perfecte.
23: No, no, que és conya. Re, us he portat una sípia amb patates, que també és un plat d'aquells tradicionals i que es feia molt a casa. I necessitareu dos sípies, patates, tomàquets madurs, una ceba, un gradall, brou de peix o aigua, o pastilleta, pastilleta de becrem, que això avui en dia sembla com un pecat i ja em perdonareu, però formava part de la cuina del dia a dia. Una culleradeta de pebre vermell dolç o picant o barrejats, julivert fresc, oli d'oliva i sal. Sal, Carmencita. Com la meva mare, que així es deia. Llavors, demaneu a la peixatera que us netegin les sípies i, si voleu, doncs reserveu la salsa, sabeu, la melsa, que no és la melsa, que és l'hepatopàncreas d'una d'elles, no de les dues, sinó quedaria massa bèstia. Peleu la ceba, la piqueu ben fina, també la podeu ratllar com s'ha fet tota la vida, piqueu l'all ben menut, ratlleu els tomàquets, peleu les patates i llavors el que heu de fer és un sofregit en una cassola baixa amb un raig d'oli d'oliva ben calent, coeu la ceba i l'all. Quan la ceba comenci a agafar color, incorporeu el tomàquet ratllat, ho coeu tot plegat fins a aconseguir un sofregit ben confitat, i aquí està la gràcia. Afegiu la sípia, que si estava congelada prèviament una estona, doncs us anirà millor perquè us quedarà ben tendre. Això no sé si la meva mare ho feia o no.
0: El què?
23: Congelar-la abans o no.
0: Ah.
23: No ho sé, no me'n recordo. Incorporeu-hi les patates, la culleradeta de pebre vermell, ho remeneu tot i aquí deixeu amb la salsa, li poseu la salsa aquella que heu guardat d'una de les sípies, una mica d'aigua i deixeu que faci xup-xup, xup-xup, xup-xup, i això també està boníssim.
24: Bravo!
23: M'han sobrat 2 minuts, o no?
0: Sí, senyor.
23: Toma!
0: Increïble. Molts fricandons, molts canelons, molta crema catalana. Un oient, el Miguel, que ens diu calamares rellenos en Navidad. Tenien un sabor que jo no he conseguido repetir, no sé com los hacía mi madre.
24: Sí.
0: És aquesta cosa. És aquesta cosa.
23: Sí.
0: El gust d'intentar reproduir... Potser és que no som els mateixos, també,
23: No, clar que no. Pot ser. Per això et dic, que tu no ets el mateix. No, no... És així. I la taula parada i tots allà, això és guai,
24: I aquella olor a sofregit.
23: Ai, sí.
24: És que era fantàstic. Jo recordo uns fideus a la cassola.
23: Ah, també.
0: Oh, fideus a la cassola. Tu saps els anys que fa que no menjo uns fideus a la cassola,
24: Que bons. A més, a mi m'agraden una mica en caldet.
23: Sucoset, que es pugui menjar amb cullera.
24: Exacte, amb cullera.
23: També, que quan sobraven...
0: Han desaparegut bastant, també, de les cartes, no? Els fideus a la cassola, que és una llàstima tremenda.
23: Ja.
0: Fideus a la cassola,
23: però tornarà, Xavi. Estan tornant els macarrons, tornaran els
24: fideus. Jo conec un lloc que els fan.
23: Veus?
24: Cada dilluns.
23: Ah, sí? Ja van el dilluns.
0: Home, el lloc on va el Blai sempre.
23: Ja. Té molt bona pinta i fan uns arrossets molt bons, el Blai,
1: A Can Roca.
0: Ah, Can Roca.
24: Ah. Can Roca.
0: Ah, Can Roca, la dels pares.
24: Exacte, la dels pares. Cada dilluns tenen el menú fideus a la cassola.
0: Què dius, ara?
24: Sí. Amb costella i amb salsitxa.
0: A Can Roca.
23: Jo els ensenyo a fer, també.
0: Oh,
23: torrant el fideu perquè no es pegui tot el...
24: El proper dia, fideus a la cassola.
0: Oh, sisplau. Fideus a la cassola, sisplau.
23: Tracte
0: ho dic de veritat,
23: Sí, sí, sí, fem-los.
0: Perquè jo l'he de reproduir a casa, que si no...
23: Doncs, Xavi...
0: Fet?
23: Fet. Diumenge vinent. Ens hem donat la mà.
0: Exacte.
23: Ja està constipat.
0: No vist, però... 5 minuts i arribarem a les 2 en punt del migdia. Gràcies, Mireia Carbó.
23: Adéu a vosaltres.
0: Gràcies, Blanc
24: Morell.
22: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
2: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida.
3: RAC 1.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
4: RAC 1. Aquest diumenge a partir de les 4 superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem des del Camp Nou la tornada de les semifinals de la Champions femenina. Barça-Bayern de Munic amb la narració de Clara Rodergas. A l'anada, empat a 1. Al cap, la final d'Oslo. Serem a Fontajau a l'Esparoni Girona-Leganés, tornada dels quarts de final de la Lliga femenina de bàsquet. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Múrcia de la Primera Federació. Els arlequinats defensen el lideratge. El Palau Blaurana, Barça-Gran Canària de la Lliga ACB. El Gran Premi de Miami de Fórmula 1 i a les 9 a Cornellà al Prat, partidàs. Espanyol-Reial Madrid amb Eduard Abad, Lleida i Solsona. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC1. Tots som un milió.
6: RAC1. Tots som un.
25: RAC1.
26: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
27: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: RAC 1.
4: Aquest diumenge, a partir de les 4 superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem des del Camp Nou la tornada de les semifinals de la Champions femenina. Barça-Bayern de Munic amb la narració de Clara Rodergas. A l'anada, empat a 1. Al cap, la final d'Oslo. Serem a Fontajau a l'Esparoni Girona-Leganés, tornada dels quarts de final de la Lliga femenina de bàsquet. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Múrcia de la Primera Federació. Els arlequinats defensen el lideratge. El Palau Blaurana, Barça-Gran Canària de la Lliga ACB. El Gran Premi de Miami de Fórmula 1 i a les 9 a Cornellà al Prat, partidàs. Espanyol-Reial Madrid amb Eduard Abad, Lleida i Solsona. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: RAC1.
6: Tots som un milió.

0: L'últim minut abans d'arribar a les dues en punt del migdia, abans que acabem aquestes 14 hores de ràdio de dissabte i de diumenge. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. No us desconnecteu de la ràdio, que avui és dia important, més enllà de l'operació tornada cap a casa, després dels que heu tingut la sort de tenir 3 dies seguits de festa. Us envegem, us estimem també. Però no us desenganxeu de la ràdio, perquè avui serà dia de transistors. A partir de les 4 de la tarda, aquesta prèvia del Barça-Bayern de Munic de les semifinals de la Champions, en directe des del Camp Nou, ple a vessar, per veure si el Barça femení aconsegueix la sisena final de la Copa d'Europa consecutiva. A 8:45 de la nit, aquest espanyol, Real Madrid, amb la possibilitat que a les 11 de la nit el Barça sigui campió. I nosaltres hi tornarem, com sempre, puntuals, dissabte que ve a les 7 del matí i a partir de les 12, des de la Sagrada Família, dissabte que ve, quan faltarà un mes per la visita del Papa. Que vagi molt bé, bon diumenge a tothom, adeu-siau.
1: Bon dia, són les dues.

0: Primeres retencions a les carreteres. S'acaba el cap de setmana llarg i ja està en marxa l'operació tornada de trànsit, que preveu que en les properes hores tornin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 280.000 vehicles. Aquest matí les vies amb més retencions han estat l'AP7, la C31 i la C32 pels cotxes que tornen des de les poblacions de platja de Girona i Tarragona.
1: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: Ara, de seguida, actualitzem la situació del trànsit i també la previsió del temps per aquestes properes hores de molta mobilitat a les carreteres. Mentrestant, un tribunal israelià ha decidit allargar dos dies més la detenció de l'activista català Saif Abukeshek i del brasiler Tiago Ávila. Els dos membres de la flotilla, que es dirigeix cap a Gaza, es troben ara mateix aïllats en una presó al sud d'Israel. Denuncien que els han maltractat i tots dos han iniciat una vaga de fam. I a Catalunya, la policia ha detingut un menor per apunyalar mortalment un home aquesta nit passada al centre de Barcelona. És el segon homicidi amb arma blanca en menys de 24 hores. Albert Ferran, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça pot celebrar aquest diumenge un títol de Lliga i una classificació per a la final de la Champions femenina.
2: A partir de 4:45, Barça-Bayern amb l'empat del partit d'anada. Ja no hi ha entrades per veure el duel al Camp Nou, que estarà ple a vessar. Les de Pere Romeu busquen una nova final de la Champions i citar-se a Oslo amb l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. I més tard, els culers estaran pendents de l'Espanyol Real Madrid. Una ensopegada blanca, és a dir, un empat o una derrota, certificaria el títol pel Barça. De fet, l'Espanyol vol aprofitar el mal moment dels d'Arbeloa per aconseguir la primera victòria del 2026, que el deixaria a tocar de la salvació.
0: Són 2:02, comencem.
1: 14:15.
0: En marxa l'operació tornada al cap de setmana llarg de l'1 de maig. El dispositiu especial de trànsit ha començat aquest migdia i, de fet, ja s'han registrat les primeres cues. A l'EP7 hi ha hagut fins a més de 20 quilòmetres de cua, però també hi ha hagut retencions a altres vies, com la C31 entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro. Actualitzem quina és la situació ara mateix. Connectem amb el RAC. Albert Vilà, bon dia.
3: Bon dia. Ara mateix a l'AP7 encara trobem 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Llorenç del Penedès i 10 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de Vilafranca, les dues en direcció a Barcelona. També a l'AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions a l'altura de Maçanet de la Selva, 3 quilòmetres a l'altura d'Hostalric i 4 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de la Roca del Vallès, les 3 també en direcció a la capital catalana. Destaca també que hi ha circulació intensa a aquesta autopista a l'altura de Roda de Barà en sentit nord i també més de 6 quilòmetres de congestions a la C35 a l'altura de Maçanet de la Selva en sentit sud, a la seva connexió amb l'AP7. A la resta de carreteres s'han rebaixat aquestes incidències, però encara trobem més de 4 quilòmetres de congestions a la C33 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat en sentit sud, i ara es crea circulació intensa a la ronda litoral entre Badalona i la Barceloneta en direcció a Llobregat. I de moment això és tot des del RAC. Bona tarda.
0: Tot i aquestes primeres incidències, espera que el gran gruix de retencions arribi durant la tarda i el vespre. Trànsit calcula que avui tornaran cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles i que aquesta mobilitat, sobretot, vindrà del litoral, tant de la costa de Girona com la de Tarragona. Per això s'han desplegat carrils addicionals a la P7 i a la C32, dos dels punts més calents de la xarxa, Jordi i Claret.
4: Hi haurà un carril extra direcció Barcelona a la P7 des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès al nord i des de Santa Oliva fins a Molins de Rei al sud i també a la C32 al Maresme. A més, de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit hi haurà restriccions en via a l'AP7 pels camions entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Més enllà d'aquests punts, també caldrà estar pendents de les principals vies costaneres que connecten amb aquesta AP7 o que recorren el litoral. Fins a la nit, a més, es manté el dispositiu de reforç dels Mossos amb un miler més de controls extres a les carreteres.
0: I veiem també quin temps tindrem en aquestes properes hores d'operació tornada.
5: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Perquè ara mateix la pluja afecta diverses comarques, però en la majoria de casos parlem de pluja feble. No serà, de fet, fins al vespre, que n'arribaran de més intenses. Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia. Plou sobretot en àrees de les comarques de Tarragona, especialment cap a l'Ebre, que és on les últimes hores ha plogut amb una mica més insistència, però també en àrees del Camp de Tarragona, a sud de la Plana de Lleida, també alguns ruixats cap al nord de les comarques de Lleida, alguns xàfecs poc importants, alguns plogims en sectors de les comarques de Barcelona, aquí i allà, però bé, no parlem en conjunt de pluges importants. Hem tingut algun xàfec una mica intens, per exemple, en sectors entre el Garraf i l'Alt Penedès, i les properes hores, fins les 5 de la tarda aproximadament, aquí i allà, de manera dispersa i regular, pot ploure pràcticament en qualsevol punt del país, que no vol dir que hagi de ploure tot arreu, i de fet a les comarques de Girona aquesta pluja és menys probable. Després hi haurà una pausa i de cara al vespre arribaran noves precipitacions, aquestes amb més cara i ulls cap a Ponent, les més abundants de la Noguera cap al nord, i a últimes hores del dia les pluges més febles podran afectar també doncs, molts sectors del centre, altres sectors baixa del centre i nord de Catalunya. En general, insistible, són pluges importants, a l'oest de Catalunya algunes poden ser una mica més intenses. Tot plegat amb calor a ratlla i les properes hores en conjunt entre els 18 i els 22 graus, temperatures més baixes a les valls del Pirineu.
7: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: I continuem molt pendents de la situació dels activistes detinguts per Israel, que aquest matí han sabut que es prorroga la seva detenció dos dies més. Es tracta del català Saïf Abou-Keshek i el brasiler Thiago Ávila, que han comparegut aquest matí davant un tribunal a la ciutat d'Ashkelon. I segons ha explicat l'organització Adalah, que els representa legalment a Israel, els magistrats han decidit allargar dos dies aquesta detenció. Les autoritats israelianes els acusen a tots dos, però especialment a Abou-Keshek, de tenir vinculacions amb Hamas. Una acusació de terrorisme que, segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, no té cap mena de fonament. Mariona Martínez.
8: De fet, la fiscalia israeliana, que demanava allargar les detencions quatre dies, no ha presentat encara càrrecs formals. Tot i així, per demanar la pròrroga, ha presentat una llista de presumptes delictes, entre els quals hi ha pertinença, organització terrorista i assistència a l'enemic en temps de guerra. Entre d'altres, les advocades dels activistes han denunciat davant el tribunal que tot el procés és defectuós i il·legal i han qüestionat la jurisdicció d'Israel per jutjar-los. La detenció es va fer en aigües internacionals i a uns 1.200 quilòmetres de distància de la costa israeliana. Tots dos activistes van arribar ahir al matí a Israel i els van dur a la presó de Shikma, al nord de Gaza. Ahir ja van poder reunir-se breument amb els representants legals i els cònsuls espanyol i brasiler. Segons han explicat des de la flotilla, es troben bé de salut, però tots dos han rebut maltractaments i tortures. Com a protesta, els dos activistes han iniciat una vaga de fam. Ara els tornaran a portar a la presó, on continuaran en aïllament. Els organitzadors de la missió exigeixen que la comunitat internacional faci un pas endavant i pressioni perquè els deixin en llibertat. N'ha parlat a RAC1 des de Creta, una de les activistes catalanes de la flotilla, Ariadna Masmitjà.
9: Tot això està passant per les complicitats i el silenci dels governs i de les institucions internacionals. I demanem que facin pressió perquè deixin anar en Saïf i en Thiago, perquè parin aquest genocidi i perquè l'estat genocida d'Israel pari de trencar totes les lleis i d'exercir violència contra qui vol i quan vol.
8: El govern espanyol, que ha qualificat la retenció de segrest, ja ha exigit l'alliberament immediat de l'activista català. D'altra banda, aquest matí hem sabut que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat comparèixer al Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre el cas.
0: Mentrestant, les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran continuen encallades i cap bàndol demostra intenció de baixar el cap d'una banda. La Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que Donald Trump està totalment arraconat. Diuen que les conseqüències econòmiques de la guerra pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig naval dels Estats Units Iran deixen el president nord-americà sense marge de maniobra per negociar. Això malgrat que Trump ha rebutjat en diverses ocasions qualsevol proposta de pau per desbloquejar la situació. La cúpula militar iraniana, però, considera que Washington només té l'opció de cedir si no vol iniciar una operació militar impossible de guanyar. Amb tot, com dèiem, Donald Trump encara es mostra escèptic davant les propostes iranianes. En un missatge aquesta matinada a la seva xarxa social, ha dit que no s'imagina un escenari en què el pla de pau iranià sigui acceptable i allà una nova amenaça contra la República Islàmica. Avisa que l'Iran encara no ha pagat prou per tot el que ha fet i admet que és possible que torni a atacar el país. I precisament els Estats Units continuen endurint el to contra Alemanya. Aquesta matinada Donald Trump ha pujat encara més l'amenaça i assegura que la retirada de soldats de les bases nord-americanes a Alemanya serà més elevada dels 5.000 efectius que el Pentàgon va anunciar ahir. Això sí, Trump no ha concretat quan seran finalment.
10: Farem retallades dràstiques i retirarem moltes més tropes que aquestes 5.000.
0: Alemanya és la gran base militar dels Estats Units a Europa, amb més de 35.000 soldats desplegats. A Andalusia, Alberto Núñez Feijóo ha entrat en campanya per primera vegada. El líder del PP ho ha fet en un acte en solitari sense el candidat i president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. Feijóo reclama una majoria absoluta per evitar dependre de Vox i denuncia els casos de corrupció que esquitxen Pedro Sánchez. Enviat especial de RAC1 a Jerez de la Frontera, Arnau Mañé, bon dia.
11: Bon dia, Feijóo. Entra el cos a cos amb el govern espanyol, que fins ara el PP andalús havia intentat esquivar. El líder popular desplega el ventall habitual amb els retrets contra la candidata socialista i exvicepresidenta María Jesús Montero. A més, a poques hores perquè demà declari el Suprem José Luis Ábalos, avui Feijóo assenyalava un dels punts febles de la Moncloa, la corrupció.
12: Aquí tenemos un presidente decente. ¿La candidata del Partido Socialista puede decir lo mismo? ¿De verdad que puede decir lo mismo la señora que ha sido ministra de Hacienda durante todos estos 7 años y medio? Dice, no, es que yo no lo he visto. ¿Cómo iba a haber algo raro en Ábalos, en Coldo, en Santos, en la mujer y en el hermano? ¿Quién no vio nada raro con sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda?
11: Feijóo, per cert, defensa la gestió de Juanma Moreno durant aquests 4 anys a la Junta d'Andalusia, també en sanitat, tot i les protestes. Sigui com sigui, el líder del PP assegura que la clau serà aconseguir o no la majoria absoluta. L'objectiu és esquivar les negociacions i totes les exigències de Vox i evitar així la incertesa que hi ha i que hi ha hagut en altres comunitats espanyoles.
0: Doncs precisament pendents de quin paper acabarà tenint Vox en el govern andalús després de les eleccions del 17 de maig. El PSOE ha anunciat avui que presentarà una ofensiva a totes les cambres legislatives en contra de la prioritat nacional que defensa el partit de Santiago Abascal. Els socialistes volen alertar de les conseqüències dels acords amb l'extrema dreta i defensar la igualtat d'accés als serveis de tots els ciutadans. En un comunicat han anunciat una sèrie de proposicions de llei a les diferents cambres per frenar el pacte entre populars i Vox, Extremadura i l'Aragó. I encara en extrema dreta, Aliança Catalana podria ser la tercera força al Parlament. Ho seria, de fet, si avui es fessin les eleccions. És el que destaca l'enquesta que ha publicat avui el diari Ara i que apunta que els de Sílvia Orriols superarien Junts, gairebé duplicant-ne el nombre d'escons. El més beneficiat d'aquest ascens de l'extrema dreta seria el PSC, que es consolidaria com a primera força.
4: Els socialistes revalidarien el resultat actual o baixarien una mica, entre 36 i 42 diputats, però l'enfonsament de Junts per la fuga de vots cap a Aliança els situaria com a primera força. La caiguda de Junts també faria que Esquerra aconseguís la segona posició amb entre 27 i 30 escons, i al darrere hi hauria Aliança amb entre 20 i 22 diputats, seguits de Vox, amb entre 14 i 17 cadires. Aquest seria l'altre gran canvi, perquè Junts quedaria empatat o fins i tot per darrere de Vox. L'enquesta dona als de Puigdemont entre 11 i 14 escons. El PP també patiria amb l'ascens ultra i se situaria sisè amb entre 9 i 11 diputats. Tancarien al Parlament els comuns amb entre 4 i 7 escons i la CUP amb entre 3 i 5 diputats.
1: 14-15.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per la mort violenta d'un home aquesta nit a Barcelona. És el segon crim per apunyalament en menys de 24 hores, Bàrbara Padilla.
13: Ha passat poc abans de mitjanit al carrer de la Cera, al Raval. Quan els agents hi han arribat, han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques ha atès l'home i l'ha portat a l'hospital, on ha mort minuts després. Tot seguit, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el presumpte autor de l'apunyalament, menor d'edat, a la zona de Ciutat Vella. El cas s'està investigant i està sota secret d'actuacions. Tot plegat després que ahir al matí un home matés una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat. L'agressor també està detingut, però la investigació continua oberta per determinar el mòbil de l'atacant.
0: I els Mossos també han detingut un home per agredir sexualment i intentar matar una dona a Arenys de Mar. L'autor, de 30 anys, utilitzava perfils falsos en aplicacions de cites per triar les víctimes. A més, tenia antecedents per fets similars als Estats Units.
13: La investigació va començar a mitjans de febrer, quan una dona amb lesions compatibles amb una agressió sexual va ingressar a l'UCI de Badalona. Les autoritats van emetre un ordre de cerca i detenció el passat 16 d'abril. Segons la víctima, va conèixer l'home a través d'una aplicació. L'agressor va guanyar la seva confiança per aconseguir diners, aïllar-la de la seva família i més tard agredir-la sexualment. El detingut ja ha passat a disposició judicial per delictes d'agressió sexual i intent d'assassinat.
0: I una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al seu pis a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
13: Els bombers han rebut l'avís cap a la una per fum a l'interior d'un habitatge del carrer Bonaire. Quan hi han arribat, han trobat el foc al menjador. Els equips d'emergències han rescatat la dona, però no li han pogut salvar la vida. L'edifici no ha tingut danys estructurals i ara els Mossos investiguen les causes de l'incendi. És la segona dona que mor en un incendi d'habitatge aquest cap de setmana llarg. Divendres en va morir una altra per un foc a causa a casa seva, concretament a la cuina a Sant Pau de Segúries, al Ripollès.
0: I un accident a la primera del matí entre un autobús i un cotxe ha deixat dos ferits a la P7 a l'altura de Maçanet de la Selva.
13: Segons han explicat els bombers a RAC1, un dels ferits es troba en estat greu i un altre lleu. Tots dos viatjaven en autobús que en el moment del xoc portava 44 passatgers. L'accident ha passat tancat a 9:15 del matí i ha obligat a tallar dos carrils en sentit nord. També ha provocat 2 quilòmetres de congestió.
1: 14:15.
0: A Girona, la plantilla del servei de neteja manté de moment la convocatòria de vaga indefinida a partir d'aquesta mitjanit. Els treballadors tindran la porta oberta a la negociació fins l'últim moment, però per ara les converses, diuen, estan enrocades. L'aturada deixarà la ciutat sense neteja ni recollida d'escombraries a les portes del festival Temps de Flors, que arrenca dissabte, Hugo Michetto.
14: Demanen que respectin els torns i horaris establerts al conveni col·lectiu, els festius i la no obligatorietat de treballar en els dies de descans. També reclamen increments salarials que compensin la inflació i mantenir els drets adquirits anys enrere. Aquest migdia hi ha l'última reunió abans que comenci la vaga. Segons el comitè d'empresa, les posicions estan molt allunyades i la responsabilitat d'evitar la vaga és de l'empresa. Tot i això, els treballadors insisteixen que estaran oberts a negociar fins a l'últim moment.
0: I creixen un 18% els professionals d'educació inclusiva en 4 anys, però els sindicats ho veuen insuficient. Segons les dades del Departament d'Educació, a què ha tingut accés RAC1, hi ha hagut un increment de 550 tècnics, sumant vetlladors, educadors socials i auxiliars d'educació especial. Ara bé, amb 70.000 alumnes més amb necessitats específiques, el sindicat USTEC considera que l'increment de professionals es queda molt curt. Josep Moragues.
15: L'augment més destacat és el d'educadors d'educació especial, que pugen un 42%. També s'han incorporat 112 educadors socials nous. En canvi, baixa el nombre d'integradors socials i també la xifra de vetlladors es manté pràcticament igual. La delegada sindical d'USTEC, Patricia Morales, alerta a RAC1 que el problema s'està cronificant i, si bé és cert que l'anterior govern no va fer els deures, l'actual tampoc ho està solucionant.
16: Aquesta situació no és herència d'un sol govern. El govern anterior ja va deteriorar el servei, però el posterior no només no ho ha reparat ni ho ha solucionat, sinó que ha perpetuat aquest model i ha justificat amb arguments pressupostaris. La manca de recursos no és una fatalitat, és una decisió política.
15: El sindicat també denuncia que el departament opta per subcontractar vetlladors amb condicions laborals precàries i sense temps de coordinació amb els equips docents. A més, tot plegat per territoris, també denuncien que hi ha certa controvèrsia. Al barcelonès hi ha 20.000 alumnes més amb necessitats específiques aquests últims 4 anys, però el nombre de professionals de suport s'ha mantingut pràcticament igual.
0: I Protecció Civil ha començat la formació d'una trentena d'alcaldes de municipis petits per millorar la resposta davant les emergències climàtiques. Les classes serveixen per orientar els ajuntaments a actuar des del minut zero davant inundacions, incendis, apagades o altres fenòmens extrems.
8: Les sessions han començat aquesta setmana i s'allargaran durant el mes de maig. Són classes pràctiques i que van dirigides als ajuntaments petits perquè són els que tenen menys capacitat de reacció. Per Protecció Civil és clau que en casos així l'alcalde sàpiga què fer i com reaccionar. Ho explica a RAC1 el subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado.
17: Que tinguin, diguem-ne, aquest empoderament perquè són els que es trobaran amb l'emergència o amb el risc en primer moment. Per tant, han de tenir aquest coneixement i aquesta capacitat per prendre decisions de protecció de la població. Confinaments, evacuacions preventives, suspensió d'activitats, limitació d'accessos a zones de risc.
8: El COS celebra que molts municipis s'hi hagin interessat i ja preparen una altra convocatòria perquè més alcaldes puguin formar-se aquest estiu.
0: I l'última campanya del Torró Solidari de Torrons Vicenç i RAC1 ha recaptat més diners que mai. En total han estat 344.985 euros que es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils a l'Hospital Sant Joan de Déu. Joel Penya.
18: El Torró Solidari recapta cada any més diners que l'anterior i ja suma vora 2.800.000 euros entre les 11 edicions que s'han fet. El fins fa dos dies director de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, diu a RAC1 que han pogut finançar projectes de cardiologia, oncologia i neurologia, entre d'altres, i el propietari de Torrons Vicenç, Àngel Velasco, creu que els beneficis solidaris continuaran creixent.
19: Hem pogut muntar tota la unitat de neuroestimulació cerebral, una teràpia nova, innovadora, i realment nens que tenen grans dificultats de dislèxia, de TDAH, simplement unes quantes sessions de neuroestimulació estan canviant la seva vida.
20: On està el sostre de la ràdio no ho sé, on està el sostre de Torrons Vicenç fa anys que ja no el veig, i amb el torró solidari de RAC1 jo crec que hem fet algo que és supermaco, que és fer un torró amb fins solidaris.
18: Aquest any l'hospital preveu finançar uns 13 projectes d'investigació.
0: El retorn de l'último de la fila arriba avui a Barcelona.
21: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
0: Després de 30 anys, el mític grup barceloní actua avui a l'Estadi Olímpic, on repetirà concert dijous vinent. Són història viva del pop-rock i han tornat amb una gira per tornar a tocar en directe cançons que van marcar generacions.
21: Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte.
0: Quimi Portet i Manolo García han passat avui pel Via Lliure de RAC1 en les hores prèvies a aquest primer concert a la seva ciutat i per això diuen serà una nit molt especial.
2: Som una banda de Barcelona, Los Rápidos, Los Burros, a l'última fila eren un grup del Poble Nou, concretament,
3: sí.
2: I òbviament aquí sí que això serà més intens.
3: Som molts anys junts, pràcticament la banda és original. Hem sigut sempre una família, hem rigut molt junts. Llavors, això, retornar a trobar-te amb la família per cantar i tocar la guitarra, vull dir, és estupendo, vull dir que és magnífic.
0: Després de Barcelona, la gira de l'Último de la Fila continuarà a Roquetes de Mar, Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Avilés, Sevilla i València, on faran l'últim concert el 9 de juliol. En total, 12 concerts que han venut més de 350.000 entrades. El concert d'avui a Barcelona comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes de les entrades que s'han alliberat a l'últim moment. I més enllà de l'Último de la Fila, avui també hi ha altres concerts, per exemple, a les Festes de Maig de Badalona. Un estalló. Al Parc de Can Soler i Cal Arnús avui actua Guillem Roba, que hi presentarà Ritual d'Expropiació, el seu últim disc. El concert serà a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre hi actuaran Mishima. I acabem a Girona perquè avui l'estrena es abaixa la persiana amb Buhos. El grup celebra a les escales de la catedral els seus 20 anys de carrera musical amb un doble concert a les 6 i a 8:45.
1: 14:15.
22: A la Fundació Adecco volem acomiadar tots els enemics. Busquem aliances per començar a canviar vides. Uneix-t'hi a despediratodos.com.
1: RAC1 presenta Els Taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
23: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
24: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
25: On vas a parar? Per si podrem lluir com les dives que som.
24: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
23: I una cosa, et dic, que guapa és la gent d'aquí, eh?
24: Bueno, com nosaltres.
1: El dimecres 6 de maig a les 3, Els Taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
24: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
25: I us hi esperem a tots i totes.
1: RAC1. Tots som un milió.
23: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
1: RAC1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC1 amb Xavi Puig. Viurem des del Camp Nou la tornada de les semifinals de la Champions femenina. Barça-Bayern de Munic amb la narració de Clara Rodergas. A l'anada, empat a 1. Al cap, la final d'Oslo. Serem a Fontajau a l'Esparun i Girona-Leganés, tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Múrcia de la Primera Federació. Els arlequinats defensen el lideratge. Al Palau Blaurana, Barça-Gran Canària de la Lliga ACB. El Gran Premi de Miami de Fórmula 1 i a les 9 a Cornellà al Prat, partidàs. Espanyol-Reial Madrid amb Eduard de Batlle i Dani Solsona. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: RAC1. Tots som un milió.
27: RAC1. Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
28: Sí,
27: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
28: Van ser 4.
27: Quatre! Bueno, tampoc calia ara fer cissanyilla, cissanyisme.
28: No, que m'agrada puntualitzar...
27: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
28: Sí, exacte.
27: Hem d'anar acabant.
1: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
26: RAC1.
1: Tots som un milió. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
29: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
30: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
29: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
31: Per triar i remenar.
30: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1.
32: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
29: I som tots.
30: Més fàcil.
29: Més directe.
30: Més intuïtiu.
29: Més
26: RAC1.
1: Tots som un milió.
26: RAC1. 14:15.
4: amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
0: Avui pot ser un dia gran pel Barça. L'equip masculí pot guanyar la Lliga i el femení classificar-se per la final de la Champions.
5: Sí, cronològicament, la primera cita serà la de la Champions femenina. L'equip de Pere Romeus busca, en un Camp Nou que estarà ple, el bitllet per una nova final europea. Serà a 4:45, aquest Barça-Bayern amb empat a 1 del partit d'anada. I més tard, ja de nit, cap a les 11 aproximadament, el Barça masculí pot proclamar-se campió de Lliga, en aquest cas per passiva. Ho serà si el Real Madrid punxa, és a dir, perd o empata al camp d'un Espanyol necessitat de punts per salvar la categoria. Evidentment, seria una celebració de títol de Lliga menys intensa, amb jugadors i tècnics seguint en principi el partit des de casa seva, però que, en cas de certificar-se, obriria el debat sobre un hipotètic passadís blanc d'aquí a una setmana al Clàssic del Camp Nou. De seguida fem la prèvia dels dos partits amb la Clara Rodergues, el Pau Bonastre i l'Edu de Batlla. Abans, però, situem marcadors. A primera divisió, a les dues, ha arrencat un Celta-Elx amb els gallets.

0: posició a 3 punts del Betis, el cinquè.
1: A segona divisió, també és de les dues, juga el líder, el Racing de Santander.
0: I compte que està perdent, Racing 0, Osca 1. El Racing líder amb un punt més que el Depor, dos més que l'Almeria, el Depor ja ha jugat, i l'Osca, que amb aquesta victòria igualaria punts amb el Cádiz, el primer equip que se salvaria, per tant, mantindria les opcions de permanència més vives que mai.
1: I encara en futbol, a segona federació s'ha jugat aquest migdia l'última jornada del grup 3, per tant, més enllà de l'ascens del Sant Andreu, sabem quin equip català jugarà al play-off. En aquest darrer partit se la jugaven el Reus Redis i el Barça Atlètic.
0: I serà el Reus Redis qui jugarà al play-off. Ha acabat finalment la Lliga en quarta posició després de la victòria 0-1 al camp del Terrassa. El Barça Atlètic ha perdut per 3-1 al camp del Torrent en un partit marcat per l'expulsió al minut 35 de Guillem Víctor. Per tant, el Barça Atlètic fora del play-off. Hem de destacar que l'Olot s'ha salvat gràcies a la victòria 2-0 contra el València B, el Municipal.
1: A la Lliga CB de bàsquet s'ha acabat el partit del bàsquet Manresa a casa contra el València.
0: Victòria dels manresans en un partit ajustat que s'ha decidit als últims minuts. Finalment, el marcador ha estat de Manresa 104, València 102, en un partit amb molts punts. Un Manresa que queda amb 12 victòries, ara mateix 4 sobre el descens, i un València que queda en segona posició amb les mateixes victòries que l'UCAM, el tercer, i a 5 del líder, el Madrid.
1: Tros de victòria del Baxi Manresa, que també ha aprofitat que el València estigui immers en aquesta eliminatòria d'Eurolliga contra el Panathinaikos. També ha jugat aquest migdia el Real Madrid.
0: Exacte, ja donava les xifres actualitzades perquè el Madrid ha acabat guanyant 131-113 contra l'UCAM Múrcia. Empat a 114 a la final dels 40 minuts i a la pròrroga ha acabat guanyant l'equip blanc amb una sonja descomunal, gairebé 40 punts avui de l'exjugador del Barça i amb accions determinants en els últims minuts. Un UCAM Múrcia que guanyava de 9, crec que era un minut i poc pel final del partit, per tant, remuntada estil Madrid. Ja ho han dit, el Madrid líder, amb 5 victòries més que el València, el segon classificat, l'UCAM queda tercer, igualat a victòries amb 100, el València.
1: 131-123 a la
0: 123,
1: pròrroga.
0: Sí.
1: Espectacular el partit d'avui al Madrid, que vaja, ha tingut el partit perdut dues o tres vegades i l'ha acabat aixecant. Per cert, aquestes derrotes de Múrcia i de València permetran al Barça, si guanya aquesta tarda a casa contra el Gran Canària, si situar-se només una victòria del segon. Per tant, el Barça, que en aquest tram final de temporada pot aspirar fins i tot a la segona posició. I ha arrencat la Vuelta en categoria femenina. Avui hem tingut una arribada a l'esprint amb presència catalana, per exemple, en aquesta Vuelta, Molló.
0: Sí, exacte. Ara de seguida et confirmo la guanyadora en aquest esprint. Hem de destacar que la prova està marcada aquesta primera etapa entre Marín i Salvaterra de Miño, de 114 quilòmetres i amb dos ports de tercera categoria, per la caiguda d'una de les favorites, Marianne Vos, a 8 quilòmetres de l'arribada, per una caiguda, com dic, que l'ha fet perdre temps respecte a les favorites.
1: Amb Paula Blasi i Mireia Benito, les representants catalanes més destacades del gran grup en aquesta primera etapa, en final a l'esprint.
0: I amb victòria de la corredora noruega de l'Education First, Noemí Rueck.
1: 2:45, el barcelonisme pot viure avui un dels millors diumenges de la temporada, començant per la cita del Camp Nou. D'aquí a 2 hores exactes, el Barça femení vol afegir un altre final de Champions al palmarès i citar-se amb Jonathan Giraldez el 23 de maig a Oslo.

0: El Camp Nou torna a penjar el cartell de no hi ha entrades per un partit del Barça femení. Al voltant de 60.000 espectadors veuran aquest Barça-Bayern. Ja la rodalia de l'estadi Blaugrana, el Pau Bonastre. Hola, Pau, bon dia.
1: Hola, Albert, bon dia.
0: La Clara Rodergas. Hola, Clara, bon dia.
2: Bon dia.
0: De fet, Clara, per aquesta hora, la penya Blaugrana, totes unides fent força, havia organitzat una rebuda a l'autobús de l'equip.
2: Sí, i l'autobús ha estat molt puntual perquè la rebuda estava prevista a 2:45 i res, fa cosa de 3-4 minutets ha arribat el bus de l'equip de Pere Romeu. Pràcticament no veiem les jugadores perquè els vidres estan tintats, ja ho sabeu, però a prop de

0: xiler, més o menys, una mica menys d'aficionats del Barça que han vingut aquí per donar un últim alè a l'equip abans d'entrar al Camp Nou, abans d'entrar al vestidor, de trepitjar la gespa i començar a preparar-se per aquest partit tan, tan important avui que, com deies, sold out un cop més. Es pot alliberar potser alguna entrada d'última hora a les taquilles, però sold out un cop més pel Barça en femení en un dia com avui, importantíssim. Recordem que contra el Madrid fa cosa d'un mes, 60.067 espectadors. Veurem si avui, esperem, se supera aquesta xifra.
1: Home, escoltem ambient, evidentment, de fons, amb ganes, no?, els aficionats de poder celebrar una altra final de Champions.
0: Sí, sí, perquè a més la gent, no, tot i que hagi entrat al bus, encara continuen per aquí fent càntics. I mira, si vols li podem preguntar a alguna aficionada, per exemple, a vosaltres. Hola. A veure, qui vol parlar? Tu, sí. A veure, optimista pel partit d'avui?
2: Sí, guanyarem.
0: Avui pot ser un gran diumenge pel Barça, amb aquesta final, el masculí si és campió. Començava amb el femení, aquest 1-1 de l'anada no espanta.
2: No espanta, farem un 2-0 avui.
0: 2-0, eh?
3: 3-0.
2: 3-0.
0: Fet-te, merci. 3-0. Veus que si vols algú més... A veure, per aquí... Perdona. Quantes ganes tens que comenci el partit?
3: Uf, moltíssimes, anem un...
0: Avui torna, Aitana, bon matí, no sé, l'hem trobat molt a faltar?
3: Sí, mare meva, teníem unes ganes de que tornés.
0: Creus que jugarà alguns minuts avui?
3: Sí, esperem que sí, que ja hi ha ganes de que el camp la veigui.
0: I una porra pel partit?
3: Uf, no sé, esperem que molts de gols, un 4-0 estaria bé.
0: Veta, merci.
1: Doncs un 2-0, un 3-0, un 4-0...
0: Van pujant, van pujant l'aposta. 0,
1: això ho té clar.
0: Això sí, això ho té clar, la gent, sí, sí.
1: El guió de partit ens invita a pensar en un partit de domini del Barça, tot i que l'empat del partit d'anada ho deixa absolutament tot obert. Escoltem que s'arrenquen els càntics, ja amb l'autobús a l'estadi, com deia la Clara, molt i molt puntual ja les jugadores i tècnics a l'interior del Camp Nou. El bitllet per Oslo, Clara, passa per guanyar, i per fer-ho, Pere Romeu, com deies, podrà comptar amb Aitana si ho considera, per tant, és una altra peça que podrà sumar en aquest desenllaç de la temporada.
0: Sí, ha entrat a la convocatòria 5 mesos després de lesionar-se, hi havia opcions que viatgés a Alemanya la setmana passada, finalment no va ser així, però aquesta setmana ha estat la bona. Aitana aquest matí ha rebut l'alta mèdica, forma part de la llista de Pere Romeu, per tant l'única absència és la de Laia Alexandre i lesionada de llarga durada. Veurem si té minuts o no, quants en té, però sense cap mena de dubte seria el millor escenari per tornar, no?, a casa en una tornada de semifinals i contra, davant de tanta afició al Camp Nou. Un Barça que està poc acostumat a afrontar una tornada de semifinals amb tot obert, ho va fer el 2021, que sí que va empatar l'anada, però després el 2022 i el 2023 ho va afrontar amb avantatge, el 2024 sí que va haver de remuntar, i en aquest cas avui un empat de l'anada a l'Allianz. Avui vol aprofitar el factor Camp Nou, que presentarà, com hem dit, una gran entrada, i amb l'objectiu de trobar-se amb el Lió en la que seria la sisena final consecutiva, la quarta contra les franceses. Si una cosa va sorprendre del partit d'anada va ser el plantejament del Bayern, res a veure amb el del 7-1 a l'octubre. De fet, li va funcionar a l'equip bavarès aquest plantejament més defensiu. Ahir Pere Romeu reconeixia que s'espera la mateixa versió, però també sap que si el seu equip juga bé estarà més a prop de passar, sobretot, això va dir, jugar bé a futbol i no pensar massa en voler ser a Oslo abans d'hora.
4: Lo que nos acerca a ganar siempre nosotros es el juego. Evidentemente, lo que te hace diferencial en partidos élite son las ganas de competir. Este equipo tiene las dos cosas. Si mañana solo pensamos en acercarnos a la final, en ganar rápido para estar en la final, nos alejaremos de jugar bien. Nosotros mañana nos tenemos que centrar en jugar bien, hacer el partido que toca, hacerlo con una gran energía, con una gran pasión, con una gran motivación. Seguro que con nuestra gente esto va a ser más fácil.
0: El tècnic sempre ha destacat com d'emocional és la Champions i com cal controlar aquestes emocions en dies com els d'avui, més encara amb un Camp Nou tan ple. Quique Nazaret parlava ahir de la responsabilitat de jugar a l'estadi.
5: Jugamos para nuestra afición y jugamos para nuestra afición y jugamos para nuestra gente. Yo creo que el partido desde el principio ya es diferente. Jugamos en casa. La responsabilidad también es otra porque está nuestra gente ahí, pero a mí me gusta ver el lado bueno y que esta responsabilidad sea buena.
0: Doncs veurem aquesta responsabilitat davant quantes persones són al final, si aquestes 60.000, una mica més a l'Spotify Camp Nou.
1: Qui no ens hem d'esperar avui, Clara?
0: A veure, la lògica convida pensant que seria l'11 de gala, el de l'anada, amb Cata, Ona, Paredes, Mapi, Brooks, Patri, Vicky, Alexia i al davant Greia, en Pallo i Pina, però no sorprendria algun canvi, almenys a mi, perquè és cert que Romeu va destacar l'altre dia que a la segona part l'equip va millorar i, per exemple, un dels primers canvis que va fer va ser l'entrada de Clara Serra Jordi per Vicky. Jo li dono alguna opció que avui tinguem aquesta sorpresa. Serra Jordi ja va jugar l'anada contra el Madrid. És cert que és un partit diferent al d'avui, però qui sap si avui veiem algun canvi. Serra Jordi és una de les futbolistes que té opcions d'entrar en l'11 de Pere Romeu. Ho sabrem en aproximadament uns 40 minutets quan la UEFA faci oficial els 11.
1: Això pel que fa al Barça. El Bayern, Pau, quin és l'última hora del conjunt alemany?
6: Doncs mira, que l'autobús de l'equip bavarès ja es dirigeix cap al Camp Nou. Les jugadores han sortit fa res uns instants del seu hotel de concentració sota la mirada d'un grup nombrós d'aficionats, majoritàriament del Barça, també alguns amb distintius o altres bufandes, vaja, del Bayern. Van arribar ahir a Barcelona. A la tarda va comparèixer el tècnic José Barcala al Camp Nou. Aquest matí se les ha vist a les futbolistes per l'Avinguda Diagonal, també pels jardins de Pedralbes, fent una passejada amb una expedició, amb una novetat respecte al partit d'anada, que és la presència de la migcampista de 19 anys a l'Ara, torna 3 mesos després d'una lesió. José Barcal, el tècnic gallec, doncs, que podrà comptar amb aquesta futbolista. El tècnic sancionat haurà de veure el partit des de la graderia. Tampoc, o no podrà comptar, vaja, amb Francisca Aquet, recordem, que va marcar en el partit d'anada, però minuts després va veure la vermella per aquella acció en què li va estirar els cabells a Salma. Per tant, avui es perdrà aquest partit per sanció. El tècnic José Barcala, que viu la seva primera temporada com a entrenador del Bayern, diu que elles no tenen pressió, sinó que la pressió és pel favorit, per el seu, el Barça.
7: La pressió és per al Barça. Nosotros estamos haciendo una campaña extraordinaria y llegamos con una motivación fantástica. Hemos evolucionado de un 7-1 a un 1-1 y ahora venimos a jugar una final. La preparación para este partido nunca se consigue en los 3, 4, 5, 6 días previos. Esto es una evolución y un desarrollo que consigues con el trabajo diario durante muchos meses. Y sabemos que este partido va a ser mucho más difícil que el que hemos jugado en Alemania.
6: El Bayern buscant la primera final de la seva història del club, la primera final de la Champions femenina. Són a les semifinals per tercer cop, lògicament amb Pernil Harder com a principal amenaça en atac.
1: Qui xiula avui, Pau?
6: Doncs una, vaja, coneguda pel Barça, perquè ja va arbitrar el partit de quarts de final aquí al Camp Nou contra el Real Madrid. És Stephanie Frappart, aquell duel que va acabar per 6-0 al VAR, un altre francès, Willy de la Jot.
1: Han obert portes de l'estadi, Pau?
6: Encara no, la previsió és que ho facin a partir de les 3 de la tarda. Des del club s'ha fet una crida als aficionats que arribin amb antelació davant, doncs, aquesta bona afluència de públic avui aquí al Camp Nou, però fins d'aquí a uns 20 minuts aproximadament no obriran les portes de l'estadi.
1: Sí, arribarien temps perquè hi haurà cues al Camp Nou, que estarà ple.
6: Sí.
1: Pau, Clara, gràcies, ho escoltem més tard al Superesports.
0: Fins ara.
6: Gràcies.
1: Espera la final olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ahir va guanyar 3-1 l'Arsenal, remuntant el 2-1 advers de l'anada, i a Oslo optarà a guanyar la seva novena Champions. L'equip francès encapçala el palmarès de la competició, 8 Copes d'Europa, 4 n'ha guanyat el Frankfurt i 3 el Barça, 2021, 2023 i 2024. Els culers poden celebrar a la tarda la classificació per la final de la Champions femenina i a la nit celebrar un títol de Lliga. Tot depèn del que passi a l'RCD Stadium a partir de les 9 del vespre, Espanyol-Reial Madrid. Si els blancs punxen, és a dir, perden o empaten, el títol blaugrana serà ja una realitat. Un Madrid que ha guanyat un dels últims 4 partits de Lliga, que sembla haver dimitit fa setmanes de la competició domèstica i que té moltíssimes baixes. Per tant, no és un escenari descartable que el Barça celebri avui ja matemàticament la Lliga. De fet, d'aquest mal moment del Madrid se'n vol aprofitar l'Espanyol, que s'està jugant la permanència i que pràcticament la podria lligar aquesta nit si aconsegueix d'una vegada per totes el primer triomf del 2026. Hola, Edu de Batlle, bon dia.
8: Hola, Albert, bon dia.
1: La dinàmica de l'equip és horrorosa, però potser avui és el dia de fer escampar tots aquests fantasmes del descens.
8: Sí, l'Espanyol s'agafa diversos arguments per intentar ser optimista de cara al partit d'avui. El primer que deia és aquesta dimissió del Real Madrid de fa setmanes, a més, sumat a les baixes del conjunt blanc que ara repassarem, fan que, home, sigui un moment propici, entre cometes, per rebre un equip gran de la Lliga com el Real Madrid, sabent els blancs que han perdut la Lliga. Serà matemàtica avui o qualsevol altre dia, però que aquesta Lliga no la guanyaran. I l'Espanyol, doncs, el que dius, intentant per fi retrobar el camí de la victòria, avui la veritat és que no sé sembla el dia més senzill o esperat, però mai se sap. De moment els resultats de la jornada han estat molt bons per l'Espanyol, llevat de la victòria del Mallorca i a l'espera del que demà faci el Sevilla, que és el que marcarà en la línia del descens. Ara mateix són 5 punts respecte a aquestes tres últimes places del conjunt blanc i blau, que avui espera, amb l'ajuda de la seva afició, fer un bon partit. Com que els resultats fins ara han estat bons en aquesta jornada, doncs un empat, situar-se amb 40 punts, no seria un mal premi per l'Espanyol, tot i que, evidentment, l'objectiu és el de la victòria. Més enllà del morbo, perquè del morbo de donar i la Lliga al Barça en cas de puntuar, perquè Manolo González no en feia cas, passa d'això.
9: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana, lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
8: Aquesta mala dinàmica, mala ratxa de resultats a l'Espanyol a la segona volta li estan causant a tots plegats angoixa, desgast i ansietat. També al tècnic, també a la plantilla i, evidentment, a l'afició. Per això i per molts altres motius, Manolo diu que avui, tant de bo sigui el dia en què s'acabi aquesta mala ratxa i se certifiqui la permanència virtual.
9: Ho hem de tancar el més aviat possible, que l'afició és vital, com ha sigut sempre, des que estic aquí, torno a dir el mateix, des que estic a l'Espanyol, sempre ha estat amb nosaltres i jo estic convençut que estarà. A partir d'aquí acaba la Lliga i quan acabem la Lliga, pues, tornar a agafar forces i pensar el que toqui més adient per cadascú, però ara toca, crec que, anar junts tots a la mà.
1: Doncs tant de bo, és un escenari ideal poder guanyar un gran davant dels aficionats i certificar, vaja, pràcticament la permanència. Quin és el possible 11 avui de Manolo?
8: Doncs hi ha un parell o tres de dubtes que ballen. Recordem les baixes del sancionat Pol Lozano i del lesionat Engonge, que ahir us va fer un cop al turmell i que tampoc hi serà, evidentment, Puado, de llarga durada. En principi, el tècnic mantindrà la porteria i la defensa, amb Dimitrovic sota els pals i amb Omar, Calero, Cabrera i Romero en defensa. El doble pivot sembla clar que hi jugarà Urco i a partir d'aquí veurem quin és la seva parella de ball en aquest doble pivot. Podria ser Edu Expósito, podria donar entrada a Piquel. Jo m'inclino a pensar que jugarà Edu Expósito el doble pivot al costat d'Urco. Intentant donar més futbol al mig del camp, podrien estar aterrats a la posició també de la mitja punta. Pere Milla i Dolan tenen números de jugar en banda i el davanter. Veurem si aposta avui Manolo per Quique García, que està sent titular en els últims partits, o bé per Roberto. No, a més enllà d'aquest dos o tres dubtes, no s'allunyarà molt d'aquí l'onze de Manolo González.
1: I amb la incògnita de saber quin Madrid veurem, sense opcions virtuals a la Lliga i amb baixes, Edu.
8: Sí, baixes importants, mitja dotzena, a més jugadors importants, podríem dir que gairebé un per línia, i en alguna línia més d'un. Evidentment, cridaran l'atenció als seus millors dos jugadors a la temporada, Mbappé i Courtois, els dos referents a les àrees, els dos estan lesionats, tampoc hi és Carvajal, tampoc hi és Arda Güler ni tampoc Rodrigo. A més, Ceballos s'ha quedat a Madrid perquè les seves relacions amb Álvaro Arbeloa no són del tot bones. Veurem, perquè malgrat això al Madrid li queda un 11 al que sortirà avui, que fa patxoca, evidentment, si el comparem amb la resta d'equips de la Lliga o un d'equips de nivell de l'Espanyol, però avui és evident que l'RCD Stadium espera un Madrid que no tingui aquella fam per mantenir viva la Lliga i sigui d'alguna manera que es vegi reflectit sobre la gespa aquesta poca necessitat de punts que té el conjunt blanc. En un partit en què hi haurà molt bon ambient, segur, la gent respondrà, sempre ho fa el dia del Real Madrid, amb arbitratge de Gil Manzano, compta aquí, perquè és un àrbitre que històricament no agrada gaire a l'Espanyol. Veurem com ho fa l'extremeny, que estarà assistit al VAR per Figueroa Vázquez.
1: Doncs Gil Manzano, diria que imprevisible, veurem que avui no n'haguem de parlar gaire del seu arbitratge. Edu, gràcies, t'escoltem més tard al Superesports.
8: Perfecte, fins ara.
1: Avui a primera a jugar en tres partits més, entre ells el que ha començat a les dues, aquest Celta, el ja amb novetat, Molló.
10: Sí, amb el segon gol del Celta, gol de Iago Aspas, els vells roquers que continuen fent feina a la Lliga, Celta 2, el 0, 44 de la primera part, primer temps en què està sent molt superior l'equip gallec.
1: A un quart de cinc, Getafe Rayo, i a dos quarts de set, Betis Oviedo. Doncs Els culers que tenen aquestes dues cites aquesta tarda vespre, si el Barça guanya la Lliga, recordem que els aficionats no ho podran celebrar a Canaletes, que estan obres, per tant, Plaça Catalunya podria ser l'alternativa. I entre setmanes faria la rua pels carrers de Barcelona amb inici final al Camp Nou. Avui els jugadors i tècnics seguiran a distància aquest Real Madrid espanyol després de fer la feina ahir al Camp d'Osasuna.
11: Final! Final del partit! El Sadar i a la sintonia de RAC1, Osasuna 1, Barça 2, el Barça que també ha guanyat a Pamplona, el Barça que també ha guanyat el Sadar, el Barça que també ha guanyat Osasuna, el Barça que té 14 punts més que el Real Madrid.
1: No va ser el millor partit del Barça, però a la segona meitat sí va mereixer la victòria. Hola, Marta Ramon, bon dia.
0: Bon dia. Sí, el guió del Sadar va ser espès i difícil d'empassar, però el triomf final per 1-2 va fer que el Barça comencés a assaborir el títol amb el jugador saltant a prop de l'afició culer al crit de campions, campions. A la sala de premsa, Hansi Flick va sorprendre'ns assegurant que avui no veuria el partit del Madrid a Cornellà i que tenia altres plans per fer passar el compte enrere.
12: Potser vaig a veure el Mago Pop. Crec que demà és l'últim dia. Potser hi vaig amb la meva dona.
13: Però tens entrades?
12: Crec que sí.
0: Plans que ja sabem que variaran perquè el Mago Pop ha suspès l'actuació per un problema tècnic. Un Flick que va deixar entreveure que preferirien guanyar la Lliga jugant al Clàssic, però li estarà bé arribi quan arribi.
14: For me, the important thing today, we make our job.
12: Per mi, l'important avui era fer la nostra feina. No és a les nostres mans el que passi demà, és així. Hem de veure què passa. Esperarem i veurem què passa. Si guanyem el títol demà, també ho celebrarem, crec. I crec que és igual el quan. Tothom vol guanyar el títol la setmana que ve, però per mi és així. Estem fent la nostra feina i res més no és a la nostra mà.
0: Oficialment no hi ha res previst per celebrar-ho aquesta nit, però es dona per fet que la plantilla farà alguna cosa espontàniament en cas de proclamar-se campions, també tenint en compte que lliuren fins dimecres. En aquest clima de festa, Flick marxava de Pamplona amb un somriure d'orella a orella, caronant la seva segona lliga consecutiva, cinquè títol dels vuit possibles des del seu aterratge, però també fent referència a allò que ha estat més dur aquesta temporada i que caldrà millorar de cara al curs vinent.
12: Hem hagut de gestionar moltes lesions. Potser això és el que hem de fer millor la temporada que ve. Però, d'altra banda, com ho estem fent, com està jugant l'equip, és fantàstic. Com creixen i com han millorat, tenint en compte tot això. Em fa ser molt optimista de cara al futur i estic content.
0: També van parlar al Sadar els dos golejadors, Lewandowski i Ferran Torres. Ferran, de la importància del triomf i de les preferències de quan ser campions, i Lewandowski amb el seu futur incert com a taló de fons.
15: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues... Pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
16: Si te pongo dos escenarios, Ferran, y me tienes que responder, ¿ser campeones mañana sin jugar o ser campeones en el Clásico?
15: Bueno, ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
17: Es un momento que maravilloso, ¿sabes? Que puedes... que puedes ganar la Liga y también con los fans puedes hacer una ronda en la ciudad. Es claro, es muy, muy, muy bonito, pero al final tenemos que ganar partidos y no sé cuándo, pero primero hasta cuando no ganamos la Liga, mejor que no hablamos demasiado.
0: Recordem que en cas de ser campions avui, la rua de celebració està prevista per dimarts a la tarda pels carrers de Barcelona amb sortida i arribada al Camp Nou, tot i que el club estan pendents també del cel i l'amenaça de pluja que pot fer canviar el dia a dimecres. Tot ara, però, depèn de l'Espanyol Real Madrid d'aquesta nit a Cornellà.
1: Doncs sí, pendents del partit d'aquesta nit i sobre la rua, el club prefereix fer-la dimarts que no pas dimecres perquè, per exemple, dimecres... El femení juga a les 7 de la tarda, partit de Lliga, i rebrà el títol al Johan Cruyff, i no es vol contraprogramar. També dimecres hi ha un Barça-Nantes d'handbol, de la Champions d'handbol, que pot classificar l'equip blaugrana per la Final Four de Colònia. Per tant, si pogués triar, el Barça la faria dimarts, però pendents del cel i de la previsió de pluja. Yeah. Hem arribat al descans del partit de primera, Molló.
10: Amb avantatge local, Celta 2, Elche 0. El Celta quedaria 6è, 3 punts del 5è, el Betis, que encara ha de jugar. I l'Elx quedaria a la mateixa posició, amb els mateixos punts que el Girona, un menys que l'Espanyol, i amb 4 de marge sobre el descens, a l'espera del que passi demà en el Sevilla-Real Societat. El Sevilla és el tercer per la cua, recordo.
1: I també a punt d'arribar al descans, encara a l'afegit del partit de segona.
10: Sí, a punt d'arribar al 50, l'afegit és llarg en aquesta primera part a Santander, Racing 0, Osca 1. De fet, mira, arribem ara al descans, diria. Sí, sí, Racing 0, Osca 1.
1: El Racing líder, l'Osca s'està jugant la permanència en zona de descens, per tant seria una victòria importantíssima pel conjunt aragonès. A primera federació, aquesta tarda el líder, el Sabadell, rep el Múrcia a un quart de set. El líder del grup 2, que de moment ja s'ha endut una alegria aquest migdia perquè ha perdut un dels perseguidors, l'Atlètic de Madrid B. Ara la classificació, Sabadell 64 punts, l'Aldenc, que juga aquesta tarda 62, i l'Atlético B, que ja ha jugat en suma 61. Ahir el Nàstic de Tarragona va guanyar el CUE, el Sevilla Atlètic, per 2-1 amb un gol vital a l'afegit. La victòria, combinada amb l'empat avui del Tarazona, deixa els grana fora de la zona de descens. L'altre equip català d'Europa va jugar divendres, va guanyar 0-1 al camp de l'Alcorcón i continuarà cinquè en llocs de play-off. En futbol internacional, avui pendents d'Itàlia, de l'Inter de Milà, que es pot proclamar campió de la Sèrie A davant dels seus aficionats. Necessita només un punt a casa contra el Parma a partir de 3:15. A la Premier, ahir Arsenal 3, Fulham 0. Per tant, els Gunners són líders amb 6 punts més que el City, que té 2 partits pendents. El primer el juga demà a les 9 al camp de l'Everton. D'avui, d'aquest diumenge, de la jornada d'aquest diumenge, destaquen sobretot a 4:45 un Manchester United-Liverpool, tercer contra quart, i a les 8, Aston Villa-Tottenham. Els visitants ja saben que, si guanyen, sortirien del descens després de l'ensopegada ahir del West Ham. I a França, empats dels dos primers classificats, del PSG i del Lens. Per tant, es manté l'avantatge de 6 punts del conjunt de Luis Enrique. En bàsquet, us hem explicat ja la victòria, una gran victòria del Baxi Manresa, 104-102 a casa contra el València. Aquesta és la primera valoració de Diego Campo, el tècnic manresà, a Televisió de Catalunya.
13: Sí, l'esforç de l'equip ha sido impressionant. Amb la gent així, tot és més fàcil.
18: La victòria també important per no despenjar-vos les places europees.
13: Tot és important, i el més important és el dia a dia. Gràcies.
1: Doncs festa a Manresa perquè avui el Baxi ha guanyat un equip d'Eurolliga. I aquesta tarda tanca la jornada el Barça, que ha vist que aquest migdia perdien tant el València com el Múrcia. Per tant, avui el Barça pot apropar-se a la segona posició si supera el Gran Canària. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
19: Hola, Albert, bon dia. Si els blaugrana arriben més descansats que en pràcticament tota la temporada, havem vist des de casa l'inici dels quarts de final de l'Eurolliga. Només amb la baixa de Nicola Provitola, el Barça rebrà un Gran Canària, això sí, a l'alça, després de l'arribada del Che García. L'entrenador argentí ha acumulat 2 victòries seguides amb un equip canari que, en qualsevol cas, segueix només un triomf del descens que marca un Andorra que hi va guanyar. Amb el retorn de l'ex blaugrana Mets i Meto al Palau, una de les raons de la reacció del Gran que les últimes setmanes.
1: Un partit que viurem en directe al Superesports, tot plegat mentre encara porta cua l'embolic ahir de l'Olímpic de Badalona, el Joventut Unicaja es va haver d'ajornar, Dani, al descans.
19: Sí, un fet insòlit, amb milers de persones a les graderies esperant que reprengués l'enfrontament al tercer quart, i quan la penya guanyava de 20 punts, tot ja va arrencar abans del partit, 40 minuts abans. El videomarcador va començar a provocar errors, això va fer que el partit arrenqués amb més de 20 minuts de retard, i malgrat poder disputar-se la primera part i amb 53-33 al marcador, el descans tot va acabar de desconfigurar-se, segons el club, i malgrat una llarga espera ja no es va poder reprendre. Així estava, després de tot plegat, el president Juan Morales.
20: Estem molt fotuts, jo personalment estic molt fotut perquè això no reflexa el treball de moltíssima gent que treballa aquesta instal·lació, perquè tot funciona molt bé. Amb la nostra gent de manteniment començarem a testejar tota la instal·lació del biomarcador, que és però complexa.
19: El Joventut va proposar l'Unicaja de jugar aquest matí, però els andalusos van declinar perquè volaven ahir nit i no disposaven d'hotel. I aquí, evidentment, el problema, Albert, serà trobar una nova data per acabar el partit, tenint en compte les circumstàncies del calendari. Dels altres dos catalans d'ahir, una de freda i una de calenta. Va guanyar el bàsquet Girona 90-81 al Saragossa, amb una primera part d'escàndol dels gironins, 13a victòria, salvació a la butxaca i igualat al rècord de triomfs a l'ACB, mentre que el Geo Post Lleida va caure a Burgos 99-91, compte que els lleidatans se situen ara a 2 partits per sobre del descens quan en resten 5 per al final de la fase regular.
1: I més enllà de la CB, avui sabrem ja els semifinalistes de la Lliga Femenina. L'Espart Girona ha de guanyar Fontejau per ser-hi.
19: Sí, quan passin 10 minuts de les 6 contra el Leganés, com dius, amb una victòria passen a semis, tenint en compte que el partit d'anada va acabar amb empat a 82. De nou, sense poder comptar amb Laura Quevedo, que s'afegeix a les baixes de Canella i Carter, va dir Roberto Íñiguez que treballen perquè pugui ser Quevedo a les semifinals en cas de passar-hi. Una semis en què molt probablement es trobaria l'Espart Girona amb el València, que acumula 1-13 d'avantatge de l'anada contra l'Encino.
1: I ho rematem amb l'NBA.

0: Avui els aficionats dels Sixers estan d'enhorabona, entre ells el Damià López, triomf d'aquells que recorden per accedir a la segona ronda de play-off a la pista ni més ni menys que dels Boston Celtics.
1: La rivalitat més extensa de l'est del bàsquet nord-americà ha escrit avui un nou episodi en què ha sortit vencedor Filadèlfia. La baixa de Jason Tatum per part dels Celtics ha estat determinant i el lideratge d'un monumental Joel Embiid, acompanyat per Tyrese Maxey, els ha acabat donant un triomf a la pista de l'etern rival, trencant registres històrics. Feia 44 anys, des del 1982, que els Sixers no guanyaven una sèrie als Celtics, remuntant a més un 3-1 en contra, una remuntada que Filadèlfia mai havia dut a terme. Mai, mentre que els de Boston, amb 3 victòries a una sobre, havien guanyat les 32 eliminatòries en què havien tingut aquest avantatge. Primera semifinal definida a l'est, Sixers-Knicks. La segona es decidirà avui en el 7è partit del Pistons Magics i el Caps Raptors.
0: I una darrera previsió, perquè aquesta nit tenim Gran Premi de Miami de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli sortint des de la pole position. Álvaro Demà, bon dia.
2: Hola, Albert, què tal? Bon dia. Torna a la normalitat al Mundial 2026 de Fórmula 1, i és que després de la victòria del doblet de McLaren a l'esprint disputat ahir a Miami, Mercedes i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, van tornar-se els més ràpids a la qualificació. L'Itàlia va aconseguir la seva tercera pole consecutiva després de superar per 166 mil·lèsimes a Verstappen, que va fer segon i que avui completarà la primera fila de l'engrallat. Per darrere, des de la segona, arrencaran Leclerc tercer i Norris quart. Des de la tercera, Russell cinquè, després d'haver-se quedat ahir a 4 dècimes del seu company d'equip, amb Lewis Hamilton a la 6a posició. Piastri arrencarà setè, mentre Carlos Sainz, que va caure a la Q2, ho farà des de la 14a plaça, i Fernando Alonso, que no va passar de la Q1 des de la 18a. El Gran Premi de Miami, que arriba després de més d'un mes sense curses, després de les cancel·lacions de Bahrein i de l'Aràbia Saudita, s'havia de disputar avui a última hora a partir de les 10 de la nit, però finalment s'avançarà 3 hores, arrencarà a les 7 de la tarda, horari de casa nostra, per intentar evitar el risc de pluja i de tempestes elèctriques que amenacen aquesta quarta cita de la temporada, que arrencarà, com diem, amb el líder del Mundial, amb Kimi Antonelli, des de la pole position, i amb un renascut Max Verstappen segon, completant la primera fila de l'engrallat.
0: I ho rematarem primer en futbol sala, perquè falta només 2 jornades per acabar la fase regular, i la primera posició se la jugaran el Barça i el Pozo divendres vinent al Palau. Els dos equips estan igualats al capdavant de la classificació després de l'empat ahir del Barça 5-5 contra el Peñíscola. I com dèiem, divendres Barça-El Pozo. Si el Barça guanya, s'assegura la primera posició. Si empata, es decidirà tot en l'última jornada. Si perd, serien els murcians que s'assegurarien el primer lloc. En canvi, Indústria Santa Coloma acaba la jornada 9è, empatat, això sí, a punts amb la zona de play-off. I recordar que avui tenim final del Masters 1000 de Madrid, la final masculina, que enfrontarà Sinner contra Zverev a partir de les 5.
3: Les 3, a aquesta hora estem molt pendents de les carreteres per l'operació tornada del cap de setmana llarg del 1 de maig, que ja ha provocat una vintena de quilòmetres de cua a l'AP7 al llarg del matí. De fet, a aquesta hora encara hi ha lentitud en alguns trams. Ara ve el gruix de la mobilitat, s'espera per aquesta tarda i vespre. Trànsit calcula que tornaran cap a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles i que les cues es formaran sobretot a les vies de costa. Actualitzem la situació ara mateix des del RAC, Albert Vilà.
4: Bona tarda. Ara mateix a l'AP7 encara trobem més de 7 quilòmetres de circulació intensa entre Olèrdola i Vilafranca al Penedès, les dues en direcció a Barcelona. També a l'AP7 encara hi ha més de 4 quilòmetres de retencions a l'altura de la Roca del Vallès i 3 quilòmetres a l'altura de Sant Celoni, les dues també en direcció a la capital catalana. Destaca també que un carril tallat causa més de 4 quilòmetres de retencions a aquesta autopista a l'altura de Torredembarra i també en sentit nord. Finalment, només destaca que encara trobem més de 2 quilòmetres de circulació intensa a la C33 entre Montcada i Reixac i en l'ús de la Trinitat a la seva entrada a Barcelona. I de moment això és tot des del RAC. Bona tarda.
3: I pel que fa a la previsió del temps per aquesta operació tornada, tindrem pluja, especialment al final del dia, Abel Caral.
5: Sí, de moment fins a mitja tarda, ruixats, plogims, precipitacions no especialment importants que poden afectar qualsevol punt del país. No és que hagi de ploure tot arreu, però aquí i allà poden afectar doncs, pràcticament qualsevol comarca. Menys probables aquestes precipitacions a les comarques de Girona. I cap al vespre arribaran pluges amb més cara i ulls a les comarques de Lleida, sobretot cap al nord de la demarcació, i cap al final del dia aquestes precipitacions més desgastades podran afectar molts altres sectors del centre i nord del país. amb calor que es manté a ratlla, i de cara a demà, de fet, els propers dies es manté la inestabilitat, i demà a la tarda tindrem ruixats, tempestes en moltes comarques del país, tant del centre com del nord com del sud, preferentment sempre zones interiors, però algunes tempestes poden ser fortes i acompanyades de calamar-se cap a la costa. També hi arribaran precipitacions, però més febles, amb temperatures en molts casos un parell o tres graus més altes que les d'avui.
3: I molt pendents també de l'activista català Saif Abukeshek i el seu company Tiago Ávila, que continuen aïllats en una presó israeliana. Avui un tribunal del país hebreu ha decidit allargar la seva retenció dos dies més. L'exèrcit israelià els va detenir dijous, quan va interceptar una vintena d'embarcacions de la flotilla que es dirigien cap a Gaza. I el Barça pot celebrar avui el títol de Lliga i la classificació per a la final de la Champions femenina.
0: A partir de 4:45, Barça-Bayern amb empat a un de l'anada. Ja no hi ha entrades per veure el partit al Camp Nou, que estarà ple a vessar. Les de Pere Romeu busquen una nova final de Champions i citar-se a Oslo amb l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. I més tard, els culers estaran pendents de l'Espanyol-Real Madrid a partir de 9:00. Una ensopegada blanca, empat o derrota, certificaria el títol pel Barça. De fet, l'Espanyol vol aprofitar el mal moment dels d'Arbeloa per aconseguir la primera victòria del 2026, que el deixaria a tocar de la permanència.
3: Les 3:03, tanquem el 14:15, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Víctor Valera al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de tota l'actualitat als avanços informatius.
0: A 4:00, el Superesports, i a 11:00, el Tu diràs. Veurem si amb especial Campions o no.
3: Doncs nosaltres tornem demà a 2:00, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
6: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Hola, bona tarda. Benvingudes totes i tots al reconcentrat de diumenge, el de la tarda, el de 3 a 4, el clàssic, el que cau la babeta, el que el cap va perdent contra l'efecte de la gravetat. Això vol dir que heu dinat bé. Bon senyal, bon senyal. Si esteu desperts, aquí estem per servir-vos. Com sempre, as usual. I abans que arribi el superesports, aquí trobareu una estona de contingut de RAC1 que creiem que val la pena recordar. I ho fem amb música de Randy Crawford. Això és Street Life.

Aquesta és la música de Randy Crawford i anem amb més música, va, diferent en aquest cas. En concret, la secció d'en Ramon Jané, el versió RAC1. Feia temps que no el podíem gaudir, eh? Una alegria que ha tornat aquesta setmana per parlar del naixement del romanticisme. Molt interessant, com sempre. Ramon Jané, versió RAC1, el reconcentrat.

0: Doncs aquesta sintonia que ressorgeix del calaix
1: de les
0: sintonies que perduren i perduren i dormen en el nostre arxiu sonor. Avui per
2: Com a Ave Fènix.
0: Carai, avui, i això que és improvisada, ni una línia apuntada. Per donar la benvinguda a... No, perdoni, que ha quedat preciós.
2: Ha quedat molt bonic.
0: Ha quedat preciós, preciós.
2: Sí, sí. Jo que ho agraeixo molt.
0: Ha quedat de Liceu, per tant, el que dèiem, donem la benvinguda, com es mereix, el gran Ramon Jané.
2: Us he portat aquí el llibre.
0: Sí, home, escolta. Bueno, primer de tot, el llibre del Liceu, que hi surt una que segur s'hauria d'explicar, perquè aquesta dona qui és?
2: La Cirin Neixat.
3: Qui?
0: Això sí ho veu el senyor Requesens, miri. Vagi passant les...
4: Aviam,
0: com és el llibre, el que és el llibre de la temporada.
4: Però què és això? Però si va amb el burca.
2: Que no. Si
4: és
2: que
4: tu vas a parar amb un burca, que s'ha d'anir amb lletres àrabes, eh?
0: No. Passi unes pàgines.
4: Lletres àrabes.
0: Passi unes quantes.
2: Lletres àrabes no és àrab. No és àrab.
4: Tia, que no tinc els tigres artrosis.
2: No és àrab. És farsi, és persa.
4: És igual, tu dius el mateix.
0: Persa.
4: D'iraní, encara pitjor m'ho poses.
0: No, home, no.
2: No, no és iraní, és persa.
4: És iraní? Què passa?
2: No, una altra cosa és que el persa sigui l'idioma oficial de l'Iran.
4: Però iraní?
2: Però no és el mateix. No és el mateix. La Cirin Neixat és una artista persa...
4: Va com pintar
2: així. És una artista persa que està precisament vivint a l'exili, viu als Estats Units, sí, sí. I es va naturalitzar americana, ara deu fer uns quants anys, viu a Nova York, i de fet ella no pot tornar al seu país perquè el seu art, doncs, és perseguit en el seu país. Perquè ella, doncs, té un art reivindicatiu...
4: O sigui, dels drets, que he vist.
2: Dels drets de les dones...
4: Aquests peus amb tot de versículos àrabs del Corà,
2: no, però què
4: que hi
2: passa? Primer que no diu això.
4: Són uns peus aquí escrits.
2: Li estic explicant precisament que no té res a veure amb això. No estic per explicant.
5: Vols dir que no saben què feia?
2: No, perdoni, és un artista...
4: I aquesta que surt aquí amb el burca i la cara...
2: Mira que feia dies que no venia.
3: És pesat,
5: ja tens ganes de marxar.
0: No tornarà més, eh? No tornarà més.
3: Va, deixeu-los
0: mirar,
3: home, senyor Requesens.
2: La Cirin Neixat...
4: Una altra dona aquí també...
2: La Cirin Neixat és un artista molt important que precisament durant aquesta temporada tindrà una exposició... tant al Saló dels Miralls com a la sala Tenor Vinyes del Liceu, que és una sala petita, i allà hi haurà unes projeccions, perquè ella és sobretot un artista visual, audiovisual, i unes projeccions que es podran veure. I precisament, just en aquest moment, amb tot el que està passant, que aquest artista sigui una miqueta com... la veu que porta la temporada del Gran Teatre del Liceu, doncs, perdoneu, em sembla molt encertat, precisament, perquè és una persona...
4: Que... A mi em sembla, bueno, això que ho investigui la Fiscalia antiterrorista, eh?
2: Bé, en fi. Què
0: del
2: més?
0: Programa. No, anava
2: del
0: preguntar.
2: Programa, doncs, com a us dic, aquest patracot, a la casa en diuen el dupli, això en deia,
0: el dupli.
2: Allò en diuen el dupli, ja tens el dupli, doncs això és el dupli, que té com 300 pàgines,
0: Jesus.
2: Doncs una miqueta complicat resumir 300
0: no,
2: pàgines.
0: Però,
2: per exemple, la temporada que ve comença amb la Ida, que és l'òpera més representada a la història del Liceu.
5: Ja l'he vista.
2: Doncs miri, precisament valdrà la pena que la torni a veure, perquè la cantarà l'Anna Netrebko, l'Anna Pirozzi, grans veus, i a més la posada en escena és precisament de la Cirin Neixat.
5: O sigui, gent asseguda
2: en vàter? No, gent asseguda en vàter, ni gent en res.
3: Escolti,
2: miri, una cosa...
5: Si el Liceu ara només fan que òperes amb la gent asseguda en vàter.
2: No és veritat.
5: Homes i dones per terra.
0: Hem vist coses magnífiques.
2: Bueno, hem vist coses magnífiques. Es veuen coses... Escolti, i una cosa que li agradarà a vostè, perquè vostè no sé si sap que fa 100 anys, es fa el centenari de la cançó d'amor i de guerra.
5: Hola.
0: Ara què li passa? Es posa a plorar?
3: Ara s'ha emocionat.
0: Sí, de veritat.
5: Perquè és preciosa.
0: Una tarda portem.
2: Cançó de mori de guerra...
5: Que no és ben bé sarsuela, eh?
2: No.
5: Alerta,
2: no.
5: Que és com un operet, això, eh?
2: Sí. Mira, és bonic. Los nens de les... Això és la que se'n diu la cançó de l'avi Castellet. Aquesta obra, en català... sarsuela, opereta, no. petita no. òpera, com en vulguem dir en català, que fa 100 anys, i que es representa al Liceu en versió concert.
5: Ja comencem amb la versió concert.
2: No
5: vull veure versions concerts.
0: Va, que si no n'hi haurà temps que faci la seva secció.
2: No, només això, però per si la vol veure escenificada, que sàpiga que la Fundació Òpera Catalunya, sí. que vostè sap que porta l'òpera per tot el territori.
0: Premier-ne la cambra.
2: Exactament. Aquesta temporada també faran Cançó de Mar i Guerra, representada, i es podrà veure fins a 14 localitats de Catalunya.
5: Molt bé, representada, eh?
2: Representada.
5: I ara hora.
2: Val? Bé, hi ha moltes Liceu, coses. També. Hi ha una cosa molt important al Liceu aquest any, que és l'inici d'una nova tetralogia, que es farà cada any. Aquest any es representarà l'Or del Rin, després vindrà la Valquíria, el Siegfried, el Capvespre dels Déus, moltes coses. I acabarem amb la Flauta Màgica, també amb una nova producció de la Flauta Màgica.
1: La Flauta Màgica. M'encanta.
5: Que va costar que es presentés al Liceu, la flauta.
2: És que
5: més de 130 anys, eh?
2: És que abans...
5: No agradava.
2: És que abans Mozart no agradava. Mm. El Liceu abans era un teatre d'òpera italiana, i les coses com...
0: Alemanes, no.
2: No, sí.
5: No agradava.
2: Sí. Abans del Mozart en deien és un nyigui-nyigui.
5: Sí.
2: En deien això és un nyigui-nyigui.
0: Margaridot.
2: A veure, posa una miqueta, Àlex, a veure. La gent, abans, al Liceu, en deien això és un nyigui-nyigui. És un nyigui-nyigui. La gent volia allò. Volia bambes, saps? Volia sentir Verdi, volia Puccini,
0: Wagner, i de tot. Home, ara que ho has dit, nyigui-nyigui, he pensat, bueno, no...
3: No està mal trobat.
0: No, quan has fet la comparativa m'ha fet gràcia.
5: Per la mort de Déu.
0: Sí, perquè... Però, bueno, clar, és molt planeix.
2: És Mozart, vull dir.
0: Sí, no, per això.
2: Tots de genolls, eh?
0: M'ha fet gràcia quan ho has dit del nyigui-nyigui, que he pensat, mira.
2: Hi ha una òpera també molt que a mi m'agrada molt i que es farà aquest any al Liceu, que és La Fanxulla del West. Que, pels que no ho sapigueu...
5: De l'Oest, eh?
2: Exacte. Pels que no ho sapigueu, és una òpera de vaqueros.
4: Sí. Mira, doncs aquesta estarà bé.
2: És una òpera del Far West. És una òpera que està situada a la Califòrnia, a Sierra Morena, Califòrnia, a la Febre de l'Or, quan la gent s'anava allà. Saps allò de les pel·lícules que van allà amb un...
0: Amb el garbell
2: allà, a veure si surten d'allò...
0: L'òpera està feta...
2: Exacte, i està en aquest moment. I és una òpera preciosa de Puccini, que no s'ha fet gaire, i que jo crec que és una bona oportunitat, perquè a més la cantarà la Sondra Radmanowski, que ja sabeu que són fans.
0: Tots drets.
2: Són fans. I després hi ha una òpera contemporània, que també val molt la pena que no va veure, que es diu L'Àngel Exterminador. L'Àngel Exterminador, que està basada en la pel·lícula de Luis Buñuel. Dirigida pel Calixte Vieito, i que serà també un dels hits de la temporada.
0: D'això que dius, el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gomà,
2: sí.
0: ha explicat que amb aquesta òpera que has dit, L'Àngel Exterminador, atenció, senyor Virgili, es viurà un moment històric al Liceu. Endavant.
6: Hi ha un repartiment molt, molt extens, amb un Nicky Spence, un Angelic Stacker, però hi ha una Gloria Tronell fent de Letizia, i aquí tindrem l'ocasió de sentir la nota més aguda que aquest escenari hagi escoltat mai. Fins ara, doncs, evidentment, la Reina de la Nit, etc. No? Però en aquest cas tindrem un La 6.
0: Lassis.
3: Un lassis.
0: A part d'un gos que...
5: Lassis.
1: I la perrita.
5: Era molt bonic.
0: A part del lassi...
2: El lassis és...
5: Què és?
2: Suposo que la pregunta és què és un lassis.
0: Bueno, clar, sí. Què és un lassis? Bueno.
2: Molt bé. Ja sabeu que el piano té 88 tecles.
5: Sí.
2: Té 88 tecles. I són diferents octaves que es van repetint. I clar, hi ha molts las en el piano. Hi ha molts dos, hi ha molts res, hi ha molts sis, hi ha molts desnotes. I aleshores, la primera escala del piano, doncs, és el la 1. Comença per la i és el la 1. Quan passa el següent és el la 2, després el la 3. Te'n vas anant cap a la dreta del piano, cap a la zona més aguda, fins que arribes al la 6. Diguéssim que el la central del piano seria el la 4, i si anéssim dues octaves més a la dreta, és a dir, molt, molt, molt agut, doncs és el la 6. I que és una nota que evidentment, els compositors del segle XVIII, del segle XIX, fins i tot de la primera meitat del segle XX, doncs no es plantejaven posar en una partitura
5: perquè
2: és poc cantable, diguéssim, és molt complicada, no? És com aquelles notes, per exemple, hi ha repertori italià on el tenor també té, per exemple, unes notes que pràcticament no es poden fer i aleshores la gent les fa de falset, no? Que serà una miqueta que es diu fer-les amb registre de cap. Sí, doncs és
3: com... Què vols dir fer-les amb... O sigui, canten fent ressonar...
2: I però jo puc... Jo puc cantar de falset, no? Tothom pot cantar de falset, no? Com canten els contratenors, no?
3: Però totes les
2: ara
3: sopranos...
2: Ara estem esperant que...
3: Però totes les sopranos podrien fer un la 6
2: no,
3: o no?
2: No, ni tan sols amb veu de cap, ni tan sols amb
3: ni fent el falset, ni...
2: No, perquè és un registre molt, molt agut. Llavors es necessita una soprano molt lleugera. No, o sigui, hi ha diferents tipus de sopranos, no? Hi ha sopranos dramàtiques, sopranos heroiques, sopranos líriques, sopranos lírico-lleugeres i sopranos lleugeres. I sopranos ultra-mega-lleugeres, que són com rossinyols, que van clip-clip-clip-clip-clip, que són, com ha dit el Víctor, les que canten, per exemple, la Reina de la Nit, no? Que són sopranos que tenen molta agilitat per fer aquestes notes molt agudes. Per què? Perquè tenen una veu molt... Tenen una veu prima, sense pes. I aquesta veu que té poc pes, doncs pot elevar-se més a aquestes altures.
5: Eh? Jo, de l'Àngel Exterminador, recomano a la gent que no hi vagi. No pas perquè
3: escolti,
5: sigui una mala òpera.
3: Vostè creu cada dia això?
0: A més, hi ha una secció del Ramon que hem de començar.
2: És igual, no la farem. És
5: home,
2: igual,
5: sí que ja la farem. Home, l'Àngel Exterminador,
0: per què no?
5: Hi ha el perill que la gent entri al Liceu i no en surti.
0: Però per què?
5: Perquè l'Àngel Exterminador és això. És una sèrie de gent que entren en un puesto...
2: És la pel·li del Buñuel.
5: I no poden sortir.
2: És la pel·li del Buñuel.
5: Estan tancats i no poden sortir.
2: De fet, a dalt de l'escenari hi haurà com una... És tota una sala.
0: Perquè ja l'has vist.
2: Bueno, és que aquesta obra es va fer a Salzburg i després es va fer a París. I no a París, a l'escenari de l'Òpera de la Bastilla és més gran que el Liceu, perquè és un teatre més modern i, per tant, és més gran. Llavors, em sembla... Ara potser m'equivoco i el Víctor potser m'està escoltant. Si m'equivoco, Víctor...
0: Però que t'enviï un missatge.
2: Però em sembla que a l'escenari es farà com una adaptació d'això una mica més petit, però dir que a dalt de l'escenari el que tindrem és una gran taula amb un pilot de gent...
5: Que no poden sortir.
2: Amb això que diu el senyor Marcelí.
5: I tots els del Liceu no podran sortir. S'hauran de posar de la mateixa manera com han entrat. És una cosa complicadíssima.
2: Ara, jo trobo que si d'algun lloc no has de poder sortir mai, trobo que val la pena que sigui el Liceu.
0: Sí, no, això també
2: és que si t'has de quedar en algun lloc...
5: Sí, però qui netejarà els vàters? Qui netejarà els vàters?
2: Per què té per
0: els vàters, no sé.
3: Què diu?
0: No ho sé.
2: Què diu?
0: No ho sé. Bueno, tenim la presentació...
5: Que és el Liceu de per vida?
2: Tenim la presentació... Bueno, que aneu al Liceu, que la temporada és molt bonica. Els que vulgueu anar als Nadals, teniu el Trencanous de Tchaikovsky, teniu la Bohème, que també és típica del Nadal, teniu un concert de Nadal preciós. Teniu la cançó del Nadal del meu estimat Albert Guinovart, que també és preciosa. Per cert, que si jo no ho heu vist, feu el favor d'anar-hi perquè us encantarà.
0: També la cançó de Nadal del Guinovart?
5: No, però com si l'hagués vist.
0: No. Pues molt bé. M'agrada
3: la
0: seva col·laboració perquè
3: ajuda, per la secció.
0: Bueno, va.
2: Sí, és que és un ramà. És un ramà.
0: Sí, no,
2: escolta, no recordava que era aquest ramà contracorrent d'aquesta manera.
0: És a Galeres.
5: Tens alguna entrada gratis?
0: L'altra.
2: Anem a
5: RAC Ben Ur.
0: Silenci.
2: Anem a escoltar aquesta veu i aquesta àrea. Que... Això us encantarà.
0: No té veu.
2: Això us encantarà.
0: Si poguessin callar un minutet...
2: Ja veuràs.

0: Per exemple, ara això que diem del falset, o de la veu mixta, o de la veu de pit, quan fa això, o souffle du printemps, és una veu que no és una veu de pit, és una veu que està mig camí entre el falset, se'n diu una veu mixta, eh? És aquesta cosa afrancesada del cant. És a dir, el tipus de cant operístic francès és diferent de l'italià. Bé, aquesta és l'ària més famosa de l'òpera Werther, de Jules Massenet, que és precisament l'òpera que es fa ara al Liceu. I he portat això, aquest és el tenor com super de moda ara, és un tenor francès que es diu Benjamin, no sé com s'ha de dir en francès, Bernheim, que és aquest
1: sí, li està dient com se diu, aquest... li està dient.
2: No sé qui és.
0: O... Doncs no l'hauria de saber, perquè no l'hauria de saber. I al Liceu tindrem el Xavier Anduaga, que és aquest tenor bas, sí, que ho està patant a tot el món. Doncs miri, aquest sí que l'ha de conèixer.
1: No, és igual.
0: Aquest sí que l'ha de conèixer, perquè aquest ho està patant a tot el món.
1: És que jo li pataria el cap amb aquest
2: home. I els bascos no vull saber res.
0: I tenim la sort de que ell ve a debutar aquest personatge, que és un personatge icònic en el repertori de qualsevol tenor líric lleuger, i el ve a debutar al Liceu, no? I aleshores, he pensat que estaria bé... Jo he mirat i he vist que d'això ja m'havia parlat aquí, en aquesta casa, en el pis 13.
2: No,
0: el 19.
1: 15. El 13 encara no hi hem anat. Ja l'han baixat d'anglès, el 13.
0: Ja en vam parlar el dia 19 de setembre del 2016.
1: Carai, tu. Però clar, 16 estem al 26.
0: Fa 10 anys.
1: Fa 10 anys.
0: Fa 10 anys que hem de parlar. Jo va pensar, això ho tornaré a explicar perquè no se'n recordarà ningú.
1: Doncs torna a explicar.
0: Perquè no se'n recordarà ningú. Perquè aquest Werther, aquesta òpera de Massenet, està basada...
2: Ah, Werther. Tu vols dir
1: com els Carmelos.
2: Werther.
0: Sí, en francès, Werther. Com que és una òpera en francès, ho dic en francès.
2: Però la novel·la és alemana?
0: La novel·la és aquí, la tinc en alemany, sí.
2: Ah, veus?
0: La novel·la en alemany seria Werther... En francès també, i en català.
2: Aquí ja hi ha Werther.
0: Sí, jo no sé com em deia vostè, Werther. Ja, al balcó, amb el Josep Guardiola, mirant l'Europa, no sé com em deia. La qüestió és que això està basat en la novel·la, que aquí tinc, en alemany, del Goethe. I aquesta novel·la, que es va publicar a Leipzig el 1774, ara estic parlant de memòria, em sembla que és 74, representa una miqueta com aviam, les coses no passen d'un dia per l'altre, però s'entén que és com el tret de sortida del romanticisme, no? Que és aquest protagonista que es flipa en tot. Aquest protagonista que ve... Nosaltres venim del món de la il·lustració, del racionalisme, i de sobte apareix una nova manera de pensar, que és la nova manera de pensar d'aquest protagonista, d'aquest home que es va enamorant per les cantonades, que es flipa amb una font d'aigua, que es flipa amb un arbre, que es flipa amb una muntanya, que es flipa amb qualsevol cosa. Mira, mira, mira això. Què diu això? Pourquoi me réveillez? Per què em desperteu? Per què em desvetlleu?
1: Clar, perquè ella està amb la seva...
0: O souffle du printemps.
1: Està amb el seu soufflé, clar. Aleshores, se'l molesta i...
2: Tot li fan...
0: La qüestió és que...

0: El senyor Virgili, fuera. Ja està.
1: Això també se pon la roba que ja aprieta.
0: Ja està, fuera. Va, endavant. Va, ja estàs acabant.
1: Aleshores...
2: Gràcies, Tori. El Werther, en la novel·la, s'enamora d'una noia que es diu Charlotte. Carlota, es diria Carlota, i li diu Lot. Però aquesta dona està casada amb una altra, no? I aleshores, el patiment d'aquest home per l'amor d'aquesta dona que no pot tenir, no? I...
3: Sempre volem el que no tenim.
0: No, és que no se sent.
1: Sí, sí.
0: Ja l'he tallat al micro.
2: És que no sé si és pitjor sentir-lo així o sentir-lo normal.
3: Sempre volem el que no tenim.
4: Toni, és pitjor.
0: Faré venir a la Lujas amb un esparadrap que aleshores sí que ja serà això pitjor que Guantánamo, eh? No em faci cridar a la Lujas amb un esparadrap, perquè jo li juro que li poso, eh?
2: El Werther llegeix...
0: Ja el tenim preparat.
2: Cinta americana. El Werther llegeix uns poemes d'un poeta anomenat Ossian. Mm-hmm. Aquest poeta que es deia Ossian, que representa que va viure al segle III, és un poeta que va aparèixer en el món literari quan un senyor que es deia James Macpherson, que era un escriptor escocès, va publicar un llibre que es deia Fragments de l'antiga poesia recollida de les terres altes d'Escòcia. Un llibre, i escriu això al segle XVIII. I llavors ell diu, aquest senyor James Macpherson, diu, hòstia, he trobat uns textos escrits per Ossian. Ossian és un personatge de la mitologia irlandesa. Ja, igual que hi ha la mitologia nòrdica, romana, grega, persa,
1: no sé què,
2: de tot, els irlandesos, els celtes irlandesos, també tenien la seva mitologia. Hi ha un personatge que era un guerrer que es deia Ossian. I se suposa que en la mitologia irlandesa aquest Ossian no només és un guerrer, sinó també és un escriptor, és un poeta, és algú que està molt inspirat, no? Doncs aquest Macpherson, el segle XVIII, va publicar aquest llibre dient, on ell explica en el pròleg, hòstia, he trobat uns versos originals del segle III d'Ossian. I jo, que sé antic gaèlic del segle III, els he traduït a l'anglès, no? I he escrit això. Aquest llibre va tenir tant d'èxit, la gent es va flipar tant amb els versos d'aquest Ossian, suposat Ossian, perquè, clar, aquest Ossian parla de la seva terra, parla d'Irlanda, parla dels boscos d'Irlanda, del cel d'Irlanda, del mar d'Irlanda, i parla d'una cosa que aleshores ningú no parlava. Ossian parlava de la pàtria, parlava de la nació, parlava del seu lloc, parlava d'un lloc al que hi pertanyia. Recordeu que...
0: Ves per on, perdó, sempre anem a parar, sempre és allò, la història repeteix.
2: Sí, sí, perquè nosaltres aquí, la història venia de la il·lustració, del racionalisme, venia de l'Estat. Venia de l'Estat. Però això va començar a generar, diguéssim, una nova manera de pensar. I aquest Macpherson, bueno, tothom es va flipar, el gran Walter Scott, que va escriure, jo què sé, Ivanhoe, vosaltres en recordeu,
0: Ivanhoe,
2: i tot allò, o el Rob Boy, com es deia aquell, el Rob Roy.
1: Bob.
2: No sabeu això? No sabeu quan va sortir la peli del Braveheart?
0: Braveheart, sí.
2: Vale. Doncs el mateix any que es va estrenar el Braveheart, es va estrenar una altra obra d'escocesos, que es deia Rob Roy.
0: Veus, aquesta se'n va passar.
4: Rob Roy perquè, no la vaig veure, jo.
2: No la va veure ningú, no, perquè és d'escocesos igual, però no la va veure ningú perquè es va estrenar exactament al mateix moment que els altres.
0: Perquè tots van anar a veure Braveheart.
2: Són èpoques diferents, són escocesos amb problemes diferents, però...
4: Sí, sí, totes dues el 1995.
0: Vale, doncs, és mala pata.
2: I ho recomano perquè la vegueu, perquè està prou bé la peli. És amb el Liam Neeson. Vale, doncs això també era una obra del Walter Scott, que el Walter Scott va començar a pensar i a mirar coses... mirar la vida i a mirar la literatura des d'aquest nou punt de vista d'aquests poemes de l'Ossian. I després d'aquest gran èxit, no? Clar, Ossian va esdevenir el paradigma de tothom, de tal manera que Goethe, quan escriu el seu Werther, què fa? Fa que el seu protagonista llegeixi versos d'Ossian.
0: Fixa't.
2: Perquè és la seva inspiració. Quan llegeix els versos d'Ossian, diu, tota la meva ànima són els versos d'Ossian. I el que ell fa és traduir a l'alemany, a la novel·la, i tradueix a l'alemany els versos d'Ossian. Sí? Aleshores, què passa? Tothom es va flipar. El vescomte de Chateaubriand es va flipar amb Ossian. Lord Byron es va flipar amb Ossian.
5: Aquest era molt coix.
2: Era coix, sí.
5: Va néixer amb el peu tort.

0: Però va néixer amb el peu molt tort, eh? Va tenir una feinada... Dada... I després, és que clar, és que també... Aquest, que és un, aquest... és un... Això, a Cardona...
1: És
0: una dada,
1: això, Cardona, això Cardona, tu, perquè jo...
2: Va,
1: jo
2: senyor Marcelí.
1: Això Cardona, al meu poble, em diuen això és un
2: senyor
1: pobre
2: Marcelí,
1: fer. És un pobre fer.
0: Perdona un segon. Aquest, aquest Bygone, aquest Lord Bygone...
1: Lord Bygone.
0: Bygone. Aquest, aquest va agafar i diu, coix d'aquella manera que no, que no podia ni córrer.
1: Se'n va anar a lluitar a la
0: guerra a Grècia. A Grècia, sí. I el van pelar en un moment, perquè clar, coix, que, vol, que vols córrer? On vas a la guerra?
1: Posa ordre.
2: Va, la qüestió... senyor Marcelí, per favor.
1: Escolta, no estem, ara no estem parlant d'això.
2: Aportem una estoneta calladeta.
1: La qüestió és que...
0: No, és que estic escoltant, eh?
1: La qüestió és que es va flipar, es va flipar amb els Ocean, no? La George Sand, per exemple, eh? La George Sand es va flipar també amb l'Ocean. Napoleó.
0: També?
1: Napoleó portava el camp de batalla. Sabeu que Napoleó anava sempre amb el...
0: Sí, amb la mà,
1: sí,
0: la mà
1: no sé
0: posada,
1: què, sí. Que sí, portava el retrat sí. De Josefí, no sé sí, què. Sí. Portava els versos d'Ocean.
0: Què dius?
2: Caram!
1: Portava els versos d'Ocean.
2: O sigui, va ser un fenomen. Per,
1: va ser un fenomen brutal. Tothom es va flipar amb Ocean. La germana... de Napoleó Bonaparte, li va demanar a Dominique Ingres que pintés un quadre d'Ocean.
0: Fixa't.
1: Que està en el Museu Ingres i es, es diu El somni d'Ocean. I és un quadre fantàstic, no? El problema és que... Quin era el problema? El problema és que el James Macpherson, que va escriure això i que va dir tal, va tenir tant èxit que després d'escriure aquest llibre va dir... Sabeu què? He trobat més versos de l'Ocean. I va escriure un altre llibre amb uns altres versos traduïts del mateix Ocean, saps?
0: Ai.
1: I va tenir tant d'èxit, que va dir, he trobat més.
2: Ai.
0: Ai.
1: I va publicar un tercer llibre amb més versos, que per cert, eren versos, se'n diu versos, però són versos, és prosa, eh? És en prosa, però és una prosa, com diguéssim. Era una prosa en aquell moment tan elevada, perquè clar, parla tot el rato dels sentiments, i de l'amor, i de la natura, i de la pàtria, tot això, que clar, eren uns versos, era una prosa gairebé... Que,
0: sí,
1: que...
0: ja anem pel tercer volum.
2: Sí.
1: Exacte. No?
2: Estirant el xiclet.
1: Sí. Va escriure un que era...
0: No em diràs publicar, que va fer un quart.
1: Va publicar The Works of Ocean, és a dir, Complete Works of Ocean, no?
0: Un recopilatori.
1: Sí, i tant va estirar la corda, tant va estirar la corda, tant va estirar la corda que ja, clar, els d'Irlanda i els d'Anglaterra i els d'Escòcia, els intel·lectuals que consideraven que tot allò començava a ser una miqueta estrany que aquest home trobés una cosa que no havia trobat mai ningú de ningú, doncs li van dir home, vols...
0: Ensenya'ns aviam, els originals.
1: Ensenya'ns els originals, clar.
2: Ai, ai, ai.
1: Li van dir, això, si ho has tret, d'on ho has tret tot això? D'on ho has tret? I clar, van dir, ensenya'ns els originals. Exactament. I clar, el més gran de tot és que el Pau va falsificar uns originals.
0: Bravo.
1: Bravo. El tio va falsificar uns originals. Clar, penseu que en aquella època no hi havia, no sé, no hi havia com proves científiques per descobrir si allò era un papir vell o no
2: clar,
1: era vell.
2: Clar, la prova del carbònic.
1: No, clar, això no existia.
0: No existien aquests originals.
1: No, no existien.
0: El
1: tio els va fer... O sigui, imagineu-vos, va fer... Se'n va anar a casa seva a fer un art atac. Sabeu, jo...
2: Sí,
1: va fer,
0: sí,
1: jo...
0: sí. Però els va fer amb gaèlic...
1: Els va fer... Aquí és on el van enganxar.
0: El van enganxar?
1: Clar, el van enganxar.
0: Per què?
1: Perquè el gaèlic que hi va escriure... Oh. Era el gaèlic que s'escrivia... Que s'escrivia al segle
2: III.
1: I el gaèlic que s'escrivia a Irlanda, o que se suposa que hauria escrit un irlandès del segle III... que a més era un personatge mitològic que no existia, o que se suposava que no existia. Total, que, clar, el van enganxar, perquè, clar, de gaèlics n'hi ha molts, i el gaèlic que va posar en els seus papirus fake que va presentar allà, doncs no existia.
0: Era, no,
1: i aleshores, la gràcia de tot això és que el que va provocar l'explosió del romanticisme és un fake. No, és una cosa...
2: Va començar per una mentida d'aquest
1: sí,
2: home.
1: Cosa,
0: això és fort, eh?
1: És una cosa que no
0: tot
1: va
0: aquest existir. Fenomen per un fake.
1: Exacte, és una cosa que no va existir. I a partir d'aquí, tothom es va pujar aquest carro. Tothom va deixar el racionalisme, va deixar la il·lustració i tothom es va ficar en aquesta història història, no? I els primers que van caure de quatre potes van ser els alemanys, amb Goethe, amb allò que es diu el Sturm und Drang, que és com els precursors del romanticisme, no? I Goethe, sobretot, tots es van flipar amb aquesta idea i van descobrir aquesta
0: bonica,
1: nostra idea
0: perquè
1: era una cosa nova, era una cosa novedosa, no? I els alemanys d'això en van dir el Volksgeist, no? L'esperit del poble, no? Perquè, clar, aquí neix també els nacionalismes neixen aquí, no?
0: Ui,
1: és el moment... Clar, penseu que en aquell moment, això que nosaltres diem Alemanya, en aquell moment eren un reguitzell d'estats, però pilots, no? Pilots, no? I clar, no tenien una unitat. I aleshores aquí, tot això d'Ocean, clar, si vosaltres llegiu aquests suposats versos escrits per Ocean, l'Ocean és un bard, és un guerrer, és un tio que va amb una lira, que va cantant, i aleshores s'atura allà en una muntanya d'Irlanda i comença a dir: oh, guaiteu, aquestes són les muntanyes dels meus avantpassats que parlaven gaèlic com jo, i no sé què. Llavors, clar, els alemanys van dir: hosti, nosaltres estem tots partits, això ens va... I aquí neix el nacionalisme, no? Neix també a Itàlia, no? Un moviment que se'n diu el Risorgimento, i també es van apuntar aquesta cosa, perquè també estaven tots d'això, no?
0: I l'irlandès, si també neix...
1: L'irlandès. I aquí ve tot això, no? Ve després, més tard, que això vostè en sap més que jo, ve això més tard, ve la Renaixença, no?
0: Sí.
1: Ve la Renaixença, sí, ve per quan Arribau escriu...
0: Quan Arribau, la pàtria,
1: no?
0: El 1830.
1: Doncs 33?
0: 33.
1: Bé, no sé, mirem-ho això.
0: 1833.
1: Em sembla que és 33. Bueno, no ho sé, la qüestió és que neix aquí i llavors dic jo: hòstia, el Macpherson aquest, el James Macpherson, ha passat a la història com un farsant, però podia haver passat a la història com el tio que va inventar el romanticisme, que de fet el va inventar, entre moltes cometes.
0: El va inventar inventant-s'ho.
1: El va inventar inventant-s'ho,
2: com si
1: ell des del principi hagués dit... O quan l'obra hagués tingut un munt d'èxit, hagués dit: home, era una broma, no m'ho he trobat, ho he fet jo. És una mica Mendoza, això.
3: Mm. Ui, no me'n parlis!
1: És una mica Mendoza.
3: No me'n parlis!
1: Saps?
2: Però no
1: el Sant
2: tingut...
1: Jordi era un maltratador d'animals.
2: Mm. Sí.
1: Ja es... Perdoneu, eh?
0: No.
1: Ja es, des del primer moment, el que hagi llegit una mica del Mendoza, ja es veia que jo no tenia ni cap ni peus.
3: Tio, més escarós.
1: Si vosaltres heu llegit una miqueta de Mendoza,
0: sí, sí. No.
1: Que és tot una ironia, i és tot un humor, a vegades que dius: bueno, però què està explicant aquest home?
3: No, és que no
1: quan
3: ho
1: va
3: dir.
1: Quan ho va dir, ja digues...
4: Fuera Sant Jordi.
1: Això ja es veia que no, jo no anava enlloc, que jo era una cosa, una bestiesa, que deia aquell home amb una ironia. O jo, si més no, des del primer moment em va semblar que anava així.
0: Perquè la gent li comprés el llibre.
1: El Macpherson, bueno, doncs mira, li va anar bé.
0: Li ha anat fantàsticament, perquè és el més venut en castellà.
3: Sí, quin fàstic.
1: El Macpherson... Mira, ja acabem, eh? Perquè volia posar una música, però ja no la posarem. El Macpherson volia posar el Werther, quan el Werther diu, llegeix els versos d'Ocean i diu: tu te mon amela, no? Perquè la Charlotte li diu: havies traduït aquests versos i no els he llegit fins que tu arribessis, perquè no els volia llegir jo, els volia que tu me'ls llegissis a mi. Llavors ell li diu, li agafa els versos i diu: tu te mon amela, tota la meva ànima és aquí. Llegeix els versos d'Ocean, que diu això: per què em desvetlleu, o vens de la primavera i totes aquestes coses, no?
0: Briconades.
1: Va, la qüestió és el Macpherson. A mi em sap greu pel Macpherson, perquè podia haver passat a la història com: hòstia, vas començar una cosa totalment nova.
2: Nova.
1: I si haguessis dit que l'havies fet tu, hòstia, ara mateix series un heroi. I has passat a la història...
0: Com un farsant.
1: Com un farsant. I em sap greu pel Macpherson.
0: Però si aquest home es va veure atrapat amb la seva mentida.
2: Home, clar.
1: No sabia com sortir-ne i va fer la bola grossa.
2: Els nens que devia passar aquest home.
1: Si vols, marxem...
0: Va, marxem amb la música.
1: Marxem amb la música i ja està.
0: Això és ella.
2: Charlotte.
1: Anem a l'últim àudio a tots.
3: Anem. Queda la vàter.
0: Vàter per què?
3: Però m'estic pixant.
0: Aquesta és ella.
1: Voici se le verge d'Ocean. Li diu ella. Que havíeu començat a traduir, Traduir.
0: Ui. Què li passa?
1: Veus com canta? I el Werther canta com tot flipat, saps?
0: Sí, no sap on és ella. Ella està... enamorat de l'amor. Amb ella li és igual.
1: Això que diu el senyor Marcelí, que diu molt, a vegades... Però ara l'ha tocat vostè. Perquè el tema del romanticisme és enamorar-se de l'amor.
0: No de la persona.
1: És enamorar-se de la idea de l'amor.
0: Ara.
1: És embogir amb la idea de l'amor.
0: Ara,
1: A l'amor a tot, eh? A l'amor a tot. A l'amor a una dona, a l'amor a la pàtria, a l'amor a un arbre, a l'amor a la tradició, a l'amor a una... És aquest moment de...
4: A què li passa?
0: La qüestió és no saber on ets.
1: Bé, de fet... Perdona, ja callo, eh? De fet, el primer que diu Alberter quan surt a escena a l'òpera és... No sé si estic despert o estic somiant.
2: Veus?
1: Això és el primer que diu.
4: No, doncs ja és una declaració totalment d'intencions.
1: Sí.
4: Ramon Gené, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: Ben retrobat, benvingut.
1: Moltes gràcies. Reconcentrar.
5: RAC 1. De vegades el triomf et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
6: Els dissabtes i els diumenges
7: és un joc, això, que et permet simular doncs batalles multitudinàries, medievals.
6: De 7 del matí a 2 del migdia.
8: Ressuscita avui en dia? I què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
9: S'ha torçat el peu, eh?
10: M'he torçat el peu.
9: Venint aquí!
6: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
11: Els dissabtes a la tarda, de 3 a 4, un programa que regala experiència.
12: La primera obra que fan tant al Teatre Lliure com al Teatre Nacional, jo sempre tinc moltes esperances dipositades.
13: Nàpols l'has de buscar una mica, eh? Nàpols no és que hi arribis i et doni aquest xoc de bellesa immediata, però quan ho busques ja t'atrapa.
11: Oci, escapades, gastronomia, espectacles, consum.
14: El primer acte de reivindicació que hem de fer els catalans és anar a comprar als mercats de pagès que aposten per als petits pagès.
11: Els dissabtes, de 3 a 4 de la tarda, recomanar. Amb Esther Muñoz.
5: RAC 1. Tots som un milió.
6: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
15: Tot allò que t'agrada,
6: molt més fàcil de trobar.
16: El que encara no has escoltat
17: i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast.
6: Endreçats i a un sol clic.
15: Per triar i remenar.
16: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC 1.
18: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
6: I som tots.
16: Més fàcil.
15: Més directe.
16: Més intuïtiu.
6: Més RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
19: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
20: Què tal? Jo conec.
19: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
20: De RAC 1.
19: Sí, som de RAC 1.
20: Som dels taloners.
19: Sí, els taloners.
20: Què tal, maco?
19: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
21: Venim de Dublín.
19: Veniu de Dublín?
4: Què diu?
21: Què sembla?
19: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
21: Exacte, aquest sembla.
19: Hòstia, per tant, you speak English?
20: A little bit.
19: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
20: Jo us escolto cada dia.
4: Ai, que bé.
20: Ara sóc conductor d'autobús.
19: Condueixes un autobús a Dublín?
4: A Dublín?
20: Els públics, autobús públic.
19: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
20: Us escolto.
19: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
4: No pot ser.
19: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
20: A vosaltres.
19: Escolta, RAC 1.
20: Sí.
6: Els taloners. El programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
20: Ok, lads. See you soon.
5: RAC 1.
6: Tots som un milió.
5: RAC 1.
15: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
16: Vídeos i històries exclusives.
15: Notícies.
16: Entrevistes.
15: Reportatges.
16: Descobriu com és la ràdio per dins.
15: Twitter, RAC 1.
6: Instagram i TikTok.
16: RAC 1 oficial.
5: RAC 1.
16: Seguiu-nos.
6: Tots som 1. Això és RAC Concentrat.

Amb els Lacs amb Busto tancarem el reconcentrat d'avui, amb els Lacs amb Busto i amb la competència, parlant de la visita oficial dels Reis d'Anglaterra als Estats Units. Som-hi.

0: els reis d'Anglaterra estan de visita als Estats Units.
1: Però què t'he dit jo? Nenes, és que ho diu una dona i ha de venir un home a dir el mateix. Però si em diu el mateix, ja m'estàs fent manspreading d'aquest.
2: No, però explico una mica
1: l'història. T'explica el mateix que t'ha explicat una dona i a sobre en xerren clar. Tanca les cames, que no hi cabem tu i jo aquí el mateix.
2: No puc.
1: Doncs mira, acabaré fent el programa allà a la cantonada.
2: Perdoni, perquè és veritat.
1: Home, per favor.
2: No puc, és una qüestió relacionada amb... És que tinc una lesió al l'isquio, jo també.
1: No, escolta, doncs opera't, que fan operacions de polla d'aquestes que...
2: Parli bé.
1: De bueno, que t'aprimen el penis.
2: No, però és que...
1: Si tens problemes, que no t'hi cap...
2: És... No, és la cuixa. Bueno, estàvem parlant d'això, d'aquesta visita dels reis d'Anglaterra als Estats Units.
1: Jo no estava parlant jo.
2: Ahir van sopar amb en Donald Trump, que deu fer una il·lusió bàrbara.
1: Però el mateix que
2: t'he dit jo. En una gala plena de pompa i petites bromes entre ells.
1: Això no t'ho he dit jo. No.
2: Doncs va haver-hi bromes.
3: Sí, es van llançar punyals uns als altres.
2: I de nivell. És la seva tradició i s'ha de respectar. I aquesta és la part bona de la tradició d'ell.
3: Sí, per exemple, Donald Trump va voler recordar que si no fos pels Estats Units, els britànics haurien perdut la Guerra Mundial i ara parlarien alemany, i Carles d'Anglaterra li va voler respondre aquestes paraules.
4: Els amics francesos també poden sentir-se com a casa. De fet, senyor president, vau comentar recentment que si no fos pels Estats Units, els països europeus parlarien alemany. Gosaria dir que, si no fos per nosaltres, vostè parlaria francès.
5: Semblava tonto, Semblava tonto el Carles aquest.
2: No, home. Sembla tonto.
5: Jo no voldria... Per comparació. Jo no voldria fer aspectisme, però bueno, aquelles orelles no...
2: Però què té a veure?
5: No indiquen un quocient intel·lectual.
2: Però és que no hi ha una relació entre
5: orelles... Com el meu, per exemple.
2: No, home, no hi ha relació entre les orelles i el quocient, ja li dic jo ara.
1: Bueno, escolta'm, el sopar d'ahir del rei d'Inglaterra amb el Donald Trump semblava una telenovel·la d'aquestes,
2: És cert que Trump primer ha insinuat que ell i el rei d'Anglaterra, això va passar ahir, podrien estar emparentats. Això li va dir així a la cara,
3: Sí, sí, això fa dies que corre aquesta brama.
1: Sí,
3: perquè en Trump diu que...
1: Això que es veu que, bueno, claro, ara els homes es poden... Bueno,
3: no té res a veure emparentats en aquest sentit.
1: Sí, hi ha homes que s'agafen de la mà,
2: No, sí, però Donald Trump i el rei Carles no, crec que no va per aquí.
3: Donald Trump té una certa obsessió amb la...
1: Es posen cremes, els homes, hi ha homes que es posen cremes.
2: Sí, home, sí.
1: No anirem a parar,
3: és que en Donald Trump té...
1: Hi ha homes amb barracades.
2: Sí, home, mira, el País Basc el 90%. Els que no són del PNB...
3: I alguns del PNB, també.
1: No vull mirar ningú perquè aquí hi ha un senyor amb barba amb una arracada.
2: Amb una, no?
5: Diverses.
1: Que s'està apropant a una noia per dissimular. Això perquè socialment encara no està ben vist.
5: Però, senyor, perdona, perquè estem a l'any 1932.
3: No, clar, però si aquest noi...
1: És que és el món al revés. I la dona del costat segur que no porta arracades. És així o no?
6: Sí,
1: però...
3: Bueno. Fins aquí la broma, no?
1: S'ha acabat.
3: Perdona, és que...
1: S'ha acabat.
3: Aquest noi sembla sortit de Maricel una mica.
1: Deixeu en pau al públic,
3: perquè
1: sisplau.
3: És pirata.
2: Bueno,
3: és que potser
2: és
3: pirata.
2: Pirata.
3: Avui dia els autònoms fan de tot.
5: Bueno, escolta'm.
3: Estàvem parlant de Donald Trump. El Donald Trump fa temps que està força obsessionat amb el tema de la monarquia britànica i ja fa uns dies que va dient, sense cap prova, que ell és descendent del duc de Lennox, que no tinc el plaer, a través de la seva mare, que la seva mare té origen escocès, i ahir va arribar a dir que això faria que ell sigués cosí 15è de Carles d'Anglaterra.
2: Bueno, ja no toca... És, com es diu això de...
5: L'amic invisible?
2: No. La medicina aquesta, que és una gota de no re...
5: L'homeopatia.
2: Exacte, és l'homeopatia com es diu l'arbre aquest?
6: Genètica.
2: Sí. És homeopatia genealògica.
3: Sort que s'acaba la temporada.
1: Mare de Déu, senyor.
3: Però
1: no només això.
3: No, Donald Trump va anar més lluny. Si vol,
1: es veu que la mare del Donald Trump estava enamorada del rei Carles.
3: Sí, ho ha explicat Donald Trump en aquest discurs, precisament.
1: Posa'l.
7: De la cerimònia o de qualsevol cosa, la meva mare estaria enganxada a la televisió i hauria dit, mira, Donald, mira que guapo que és. Ella realment estimava la família, però recordo molt clarament que deia, mira el jove Carles, és adorable. La meva mare estava enamorada d'en Carles, era el seu amor platònic, us ho podeu creure?
1: Fixa't tu.
3: El seu crush.
1: No, fixa't tu. O sigui, si ara fem història ficció.
3: Sí.
1: La de mare del Donald Trump.
3: Sí.
1: Que això podria passar perquè el pare del Julio Iglesias també va fer els seus escarceos.
3: Sí.
1: O sigui, ara la mare del Donald Trump... Mm. Si fos viva, que no tinc el plaer, crec que no, potser no.
2: No, ja he traspassat.
1: La mare del Donald Trump fes un fill amb el rei Carles d'Inglaterra.
3: Sí.
1: Seria el germà. El germà de Donald Trump.
2: El germà de Donald Trump.
5: Sí, sí,
3: també seria... també si s'haguessin casat, per dir-ho d'una manera, no té seria, el seu, sentit, seria el padrastre.
1: Oh, no té gaire sentit. Pues el pare del Julio Iglesias es va casar amb una dona que tenia 90 anys, van tenir una criatura.
2: 90 anys tenia ell, la dona tenia menys.
1: Sí, tenia 20, em sembla.
2: No, home, no, tampoc
1: pues 18.
2: Però Rona. 18. Seia Rona. Ah, bueno, sigui com sigui...
1: Bueno, van tenir una criatura i va ser el germà... Bueno, el Julio Iglesias té un germà que deu tenir 80 anys menys que ell. La genètica, com és la genètica?
5: Papucci es va morir abans que nascés la seva última filla.
1: Ah, sí?
5: Va tenir una filla pòstuma.
1: Hòstia, mare de Déu.
3: Bueno, és com aquelles cançons dels Beatles que van sortint de tant en tant.
2: Bueno, total, doncs heu sentit que es van intercanviar acudits els uns contra els altres i els altres contra els uns.
1: Vaja, vaja, només em fixava en la cara de fàstic de la reina Camilla mentre anaven fent bromes els dos homes.
2: Sí, és veritat.
1: Sí, tota l'estona va mirant cap a un costat, si veieu les imatges, va mirant a un costat i l'altre, quan el Trump parlava, com dient, què diu aquest home?
2: Però tampoc crec que la reina Camilla estigués veient el més sorprenent de la seva vida ahir.
1: Bueno, jo, mira, només us diré una cosa. Des que va morir la reina Isabel II...
2: Elisabet.
1: La reina Elisabel.
3: Elisabel, no. Sí. Elisabet,
1: tot va malament. No, va ser morir aquesta dona i, escolta'm, guerres, pujades de preus dels aliments, la benzina, canvien el presentador de joc de cartes... Bueno.
2: Com a problema
1: tot
2: mundial.
1: Un drama, eh? Bueno. Un drama.
2: Molt bé, doncs, escolta, vindran més moments de glòries.
6: Així sona, reconcentrant.

Ei, gent, nosaltres marxem, eh? Aquests que sonen són els... A veure si ho dic bé, perquè és un grup britànic, però de nom francès. Auteurs. Auteurs, pot ser? Autors, en francès? Auteurs? Crec que sí. En fi, i si no, escriviu un mail o truqueu a la policia per denunciar aquesta pronúncia. Que era una banda britànica de la dècada dels 90 que van tenir una carrera relativament curta, no van arribar ni a 10 anys junts, però destacada, amb cançons que, home, són conegudes pels seguidors del Britpop de l'època. Aquesta es diu Nova Xicota Francesa, New French Girlfriend. Doncs ho deixem aquí, va. S'ha acabat el reconcentrat. Tornarà la setmana que ve, que ja us podeu reservar cita de 3 a 4 diumenge que ve i tornem a ser. Fins llavors, sigueu feliços i que vagi molt bé. Una abraçada, adéu.

0: Bona tarda a tothom. Passa un minut de les 4, dos quarts de 5. És l'hora prevista d'inici del partit entre el Barça i el Bayern de Múnich. Tornada de les semifinals de la Champions femenina de futbol. El Barça que busca avui una nova final de Champions, la que seria la sisena consecutiva, seria la setena en les últimes 8 edicions per l'equip que entrena des de fa dues temporades, Pere Romeu. El rival, el Bayern de Múnich, a l'anada, empat a 1 en el partit jugat ara fa una setmana i un dia a territori alemany. Un Barça que va eliminar el Real Madrid als quarts de final amb golejades, 2-6 a Valdebeba, 6-0 al Camp Nou, i un Bayern de Múnich que va eliminar el United en els quarts de final amb victòries més ajustades, tant a Anglaterra 2-3 com també a Múnich per 2-1. En el partit d'anada, el Barça li va sorprendre el plantejament del Bayern de Múnich, esperant-hi molt les blaugranes, sense anar-les a buscar a camp contrari ni l'àrea rival. Deia Pere Romeu que ho havien après, que ho havien treballat i que ho han treballat molt durant aquesta setmana. Avui veurem els resultats, esperem, en aquest partit de tornada, com diem, buscant aquesta sisena final consecutiva per a Oslo, intentar guanyar la quarta Champions ja de la història del Barça en categoria femenina. Tant de bo que sigui així. Ja sabem qui és el rival o qui seria el rival en aquesta final, l'Olympique de Lió, que entrena precisament Jonathan Giraldez, un home que sap també que és guanyar la Champions amb el Barça. El Spotify Camp Nou, amb entrades exaurides o gairebé, allà és on el Barça juga la classificació per la final. Amb el Cupido tocant els botons, avui al Camp Nou, amb la Clara Rodergas. Hola, Clara, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi.
0: Ja comença a fer xup-xup al camp, o no, Clara?
1: Sí, mica en mica va entrant gent, ja sabem que sempre costa que es vagi omplint perquè es fan moltes cues als accessos, etc. Però Patxoc, que a més han repartit banderoles de colors del Barça, de Catalunya, i avui ja s'olora que és un dia important, un dia gros, que s'omplirà amb moltes ganes de veure aquesta semifinal.
0: De temperatura i de risc de pluja no en tenim, aquesta tarda.
1: Temperatura agradable, almenys per mi, no sé la resta què pensarà, i pluja a priori potser l'esquivem. Sí que hi havia una previsió potser cap a les 5, que podia caure alguna gota, de fet ens han reubicat una mica tots plegats per si de cas, però confiem que no, que ens respecti la pluja i que ningú es mulli.
0: Hola, Pau Bonastre, bona tarda.
2: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Les jugadores ara escalfant-se sobre la gespa encara, sí, no?
2: Sí, tant les futbolistes del Barça com del Bayern fent els exercicis d'escalfament aquí a la gespa del Camp Nou, naturalment, quan han aparegut les futbolistes de Pere Romeu, que s'han endut una ovació per part dels aficionats d'aquí del Camp Nou.
0: Quin 11 treu Pere Romeu? Amb quin 11 surt el Barça a jugar avui contra el Bayern?
2: Amb alguna novetat que ara repassarem respecte a la setmana passada a l'Allianz Arena, Pere Romeu, que aposta per Cata Coll a la porteria, defensa de 4 formada per Ona Batlle, lateral dret, Brooks a l'esquerra, parella centrals, Mapi León i Irene Paredes, mig del camp per Patri, Alexia, i aquí és una de les novetats, Serra Jordi al davant, a les bandes Salma, altra de les novetats a l'11, a la dreta Graham i al davant la golejadora Payor.
0: Ara comentem aquests dos canvis de l'alineació respecte al partit d'anada, per tant a la banqueta qui té, Pere Romeu, Pau?
2: Dues porteres suplents, que són Gemma Font i Txell Font, també esperen el seu torn, Sidney, Marta Torrejón, Clàudia Pina, Aitana Bonmatí, la gran novetat a la convocatòria que torna després de lesió, també hi són Kika, Vicky López, Aisha Càmara, Fenger, Adriana Arnera i Carla Julià, aquestes tres últimes del filial.
0: I amb quin 11 surt a jugar el Bayern avui al Camp Nou?
2: Amb Mamutovic a la porteria, defensa també de 4 amb Wynn al lateral dret i Balizager al lateral esquerre, Gils i Vigos Dotir com a parella centrals, per davant de la defensa, Amani i Stenway, més avançada Tanikawa, a l'esquerra Clara Bull, a la dreta Dolman i a la punta d'atac Pernil Harder.
0: Ja que hi som, qui xiula avui al Camp Nou?
2: Una àrbitra francesa, Stephanie Frappart, coneguda ja pel Barça perquè en aquest mateix escenari al Camp Nou va arbitrar el partit de quarts de final contra el Real Madrid, partit de tornada que va guanyar el conjunt blaugrana per 6-0.
0: A seguir tot el trajecte del Barça en aquesta Champions femenina a través de RAC+1 i a RAC1, Gerard Ballero. Hola, Gerard, bona tarda.
3: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Avui partit gros un mes i ens estem acostumant malament a aquest equip, ara ho deia, i clar, fa por de dir-ho quan dius busca la sisena final consecutiva de Champions.
3: Sí, no és tan fàcil, ni tan sols per l'Olympique de Lió, que és el rei d'aquesta competició encara històricament. Lió no ha arribat últimament a totes les finals, només cal veure que el Barça n'ha jugat contra el Lió, però també contra el Wolfsburg, contra l'Arsenal, contra el Chelsea. Arribar a la final no és tan senzill, però aquestes jugadores, aquest grup de jugadores, doncs ens han mal acostumat a que sigui fàcil, no?, jugar una final de la Champions. Però, com bé dius, s'hauria de valorar si s'aconsegueix. Partit gros, no n'hi ha molts, ni tan sols m'atreviria a dir que aquests duels que hi ha contra el Madrid, que intentem vendre'ls com duels igualats però que no ho són encara. Avui, tot i que el Barça sigui favorit, sí que hi ha al davant un equip amb potencial físic i tècnic, com a mínim per plantar-li cara. Per tant, escenari d'entrada incert, perquè moltes vegades ja sabem el que venim a veure, però s'ha de jugar i esperem que el Barça sigui superior i compleixi els pronòstics, malgrat que al davant té un equip també amb potencial com el Bayern.
0: Hola, Pere Aragai, bona tarda.
4: Bona tarda, Puig.
0: L'11 amb l'entrada de Serra Jordi per Vicky, l'entrada de Salma Parayuelo per Claudia Pina. No sé què et semblen aquestes dues variacions respecte al partit d'anada.
4: La Salma per Pina l'entenc totalment. Ja fa dies que ho diem, i setmanes, que Claudia Pina va començar bé la temporada, però ha anat de més a menys, i al final Pere Romeu opta per una Salma, que tampoc és que sigui molt fiable, o que hagi estat molt fiable de cara a gol, però que sí que de cap segurament estarà més fresca i no tan obsessionada amb com pugui estar Clàudia Pina. També entenc que és una mica pla de partit, que amb Salma el Barça buscarà més col·locar dues puntes que no una altra mitja punta per buidar una mica tota aquesta zona davant de la frontal de l'àrea del Bayern, on l'equip bavarès va acumular moltes jugadores la setmana passada. Doncs el Barça intentant no portar-ne tantes tampoc en aquesta zona entre línies i poder generar més espai per Alexia, Patri i Serra Jordi, que ja ens ha demostrat que és capaç d'actuar i d'interpretar bé els espais a prop de la frontal de l'àrea, i també és una jugadora que dona ritme a la circulació de pilota, que li va faltar al Barça ser capaç de marcar el ritme, de moure l'esfèrica més ràpid la setmana passada a l'Allianz Arena.
0: Del Bayern, el que t'esperava, recordem que avui l'entrenador tampoc no seguirà el partit des de la banqueta, que va ser expulsat en el partit d'anada, per tant haurà de veure-ho des d'alguna altra zona del Camp Nou. L'11 és el que preveies, Pere?
4: Sí, el dubte era qui substituïa aquest, la lateral esquerra sancionada. Al final opta per Balisager, que és una futbolista que el Bayern ha incorporat aquesta temporada a la Fiorentina. És una jugadora que ja va jugant el 7-1 com a titular, aquell dia ho va fer de central, va patir molt. Vull veure avui els primers minuts, sobretot, no?, en aquest duel contra Graham, perquè crec que és la principal debilitat de la defensa del Bayern i del plantejament que proposa avui el Bayern al Camp Nou. La resta, al final, quan et funciona una cosa, Puig, normalment no la canvies. Marcar la aposta per les altres 10 futbolistes que van sortir d'inici a Munic la setmana passada.
0: Deia Pere Romeu, i admetia, cosa que és d'elogiar, que l'havia sorprès el plantejament del Bayern en el partit d'anada. No contemples, un escenari on el Bayern torni a sorprendre Pere Romeu i avui no actuï com en el partit d'anada i vagi a buscar més el Barça, Pere?
4: No, i més veient també com la reacció postpartit, no?, just a l'acabar el partit, les imatges que es veien de les futbolistes del Bayern celebrant l'empat, celebrant que el plantejament els havia funcionat. Per tant, avui jo m'espero el mateix Bayern, i un Barça que ha tingut tota la setmana per preparar aquest partit. Ho deia Pere Romeu després del partit, les jugadores, que no s'esperaven un Bayern tan tancat, amb les línies tan juntes, sense saltar a centrals quan tenien la pilota. Ha tingut el Barça tota la setmana per veure el partit, per revisar-lo i per preparar alternatives, per buscar alternatives contra aquest Bayern.
0: Hola, Jaume Molló, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Tenim més futbol en joc. De fet, ara s'ha acabat el partit de primera i també el de segona, que teníem en marxa.
5: Sí, a primera Balaïdos amb victòria del Celta, que s'aferra les opcions de jugar a l'Europa League, potser la Champions, si el cinquè va a la Champions la temporada que ve. Celta 3, Elx 1, el Celta 3 punts del cinquè del Betis, que encara ha de jugar, i magnífic resultat per Girona i per Espanyol. La derrota de l'Elx, perquè l'Elx queda amb 38 punts, els mateixos que punts que els de Mitchell, i un menys que els de Manolo González, 4 per sobre del descens ara mateix, 4 punts més que el Sevilla té l'Els d'Eder Sarabia, a l'espera del Sevilla Real Societat de demà, com tots els de baix.
0: I a segona ha guanyat el líder, ha guanyat el Racing.
5: Sí, li ha costat, però acaba guanyant Racing 4, Osca 2. Per tant, el Racing de Santander ara mateix li treu 4 punts al segon, que és el Deport, i sobretot li treu 5 punts a l'Almeria, que és el tercer, i que encara ha de jugar. De fet, ho farà demà. Si demà l'Almeria guanya, tindrà 4 punts de marge al Racing en aquestes opcions per pujar directament a primera divisió.
0: Posem en joc un lot bataller avui a la transmissió del Barça-Bayern. Sí. Aquests 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil llescat, gran acero, bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller. Un pernil de Champions, descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Alineació de les carnisseries i xarcuteries on trobar carns i pernils bataller, la xarcuteria Juan José Clofen del Mercat de les Corts, la carnisseria Pons d'Horta de Sant Joan i la carnisseria xarcuteria L'Hostal de Cabrera de Mar. Si vols menjar bé, pensa en bataller. La veu de tota la trajectòria del Barça fins a arribar avui en aquesta tornada al Camp Nou ha estat la Laia Coll. Hola, Laia, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: La tenim de baixa temporal per un excel·lent motiu que de moment es fa esperar, Laia, i avui tampoc potser seria el dia, no?
6: No, ara ja que esperi una mica, que esperi una mica ens anar a sortir, però sí, diuen que tot el bo es fa esperar i s'està complint més que mai, perquè de moment sembla que a la panxa de la mama s'està molt bé i que no té ganes de sortir en Jan. Així que avui al matí dic què faig, vaig al camp, no vaig al camp, i al final és un dia molt especial. Ens hem mal acostumat a viure moltes semifinals de la Champions, però no deixa de ser alguna cosa excepcional, i com que afortunadament doncs em trobo bé, tot està bé, dic que anirem al camp a veure el partit des d'una perspectiva diferent. Avui no seré aquí a la tribuna de premsa, sinó que estaré una mica més avall, i la veritat és que és una sensació molt rara, però bé, ho gaudirem o ho patirem. Més que res, no patir perquè no confiï en l'equip, sinó perquè es fa molt estrany no ser avui aquí a la ràdio explicant aquest partit en directe, però intentarem gaudir-ho des d'una altra perspectiva.
0: Sí, anava a dir que estrany se't farà, apuntaràs al minut del gol quan marqui Alexia i aquestes coses, com a mínim faràs el gest de voler-ho fer.
6: Sí, allò de mentalment explicant les jugades dins del meu cap de com funcionen de darrere per agraïm a la banda dreta i tot plegat, però sí, la veritat és que és una sensació molt i molt rara.
0: Està bé, vaja, en cas que avui passi el que volem que passi, que és que el Barça estigui a la final, tu eres dels que volia un Barça Olímpic de Lió a la final, o volies repetir amb l'Arsenal, Laia?
6: És la final que m'esperava des de principi de temporada, un Olímpic de Lió-Barça, perquè malgrat que crec que l'Olímpic de Lió ha perdut potencial respecte als últims anys, o que no és aquell Olímpic de Lió tot poderós, que a la Champions sempre li surten bé les coses, que es creix quan hi ha la màxima competició europea, sí que creia doncs, que al final té una plantilla molt completa, que té molt potencial, amb l'arribada de Jonathan Giraldez, doncs, que era el gran rival a batre en aquesta Champions. M'ha sorprès una mica la trajectòria de l'Olímpic, perquè m'esperava més regularitat al llarg de la temporada, i era una mica el que m'esperava. Que hagués tornat a ser l'Arsenal m'hagués sorprès, tot i que ho hagués pogut ser perfectament per com han anat aquestes semifinals, i també doncs, aquest punt de revenja doncs, sempre hagués estat bé i hagués estat un al·licient. Però escolta'm una cosa, guanyar-li un altre Champions a l'Olímpic de Lió, perfecte, perfecte. Sí, que ja m'està bé. Això sí, primer avui anem a fer la feina, i després de pensar en la final, que el que sí que vam veure la temporada passada va quedar demostrat, que a vegades ho diem, però sembla que ho diem per dir, és que la Champions no es regalen, que la Champions es guanyen sobre el terreny de joc. Aquest equip està molt a prop de seguir fent història, però encara s'ha de fer feina.
0: I avui, i amb això et deixo ja que ho visquis des de la posició a la zona d'aficionats, diríem, Laia, una altra vegada amb 60.000 o més de 60.000 persones veient un partit del Barça. Diu, posa un valor perquè és veritat que hi havia molta gent a l'Emirates, és veritat que hi havia molta gent al camp del Bayern, és veritat que ahir al partit de l'Olímpic de Lió hi havia gent, però no estem parlant de les xifres que el Barça està acumulant gran partit rere gran partit, sigui a Montjuïc o a l'Spotify Camp Nou quan ha pogut ser.
6: Perquè ja ho hem normalitzat, perquè al final ja s'ha consolidat. Ja no és notícia que hi hagi 60.000 persones, que s'ompli el Camp Nou, que s'ompli Montjuïc cada vegada que s'obre l'estadi gran quan juga el femení. Aquesta crec que és una excel·lent notícia, i quan l'equip s'hagi classificat per Oslo parlarem també del moviment massiu que hi tornarà a haver-hi, malgrat que també ja tindreu temps de parlar-ne, no? que crec que la UEFA s'ha equivocat, ha fet un pas enrere ubicant aquesta final en un estadi que només té capacitat per 25.000 espectadors, quan portes anys ja que estàs omplint escenaris de finals amb 50.000 persones. Llavors crec que aquest és un pas enrere de la UEFA, perquè el futbol femení ha avançat fins al punt que és normal omplir el Camp Nou, que l'afició respongui. Aquesta és una gran victòria que aconseguís aquesta generació de futbolistes, i que això ja sí és per la història.
0: No pati gaire, Laia, gràcies. No, no.
7: Si em permets, Xavi, abans que marxi la Laia, ja que ella és per aquí, ja he dit molts cops ja el que penso d'ella, però que és una persona que estimo i que admiro molt, que porta 5 anys fent una feinada espectacular, que és una de les pioneres també de la seu en femení, porta 5 anys fent la feina portant el Barça a la final, no m'agradaria jo avui cagar-la i esgarrar-la una mica. És una responsabilitat també fer aquesta feina en aquest tram de temporada, i el farem amb el màxim respecte per la Laia, que ha fet una feina espectacular i que la trobarem a faltar aquests mesos.
6: Confiança 100% en que no posaràs la pota avui. A veure, està tot encarat, un 1-1 de la tornada, una eliminació al Camp Nou, Clara, crec que no se't perdonaria. Per suposat, però crec que també per part de la redacció d'Esports.
7: Em quedaria aquí tancada fins que acabi la coberta del Camp Nou, no pateixis.
0: No et moguis molt, Laia, pel que puguis ser. No et moguis molt. Gràcies, fins ara.
6: Una abraçada a tots, adéu.
0: 13 i dos quarts de 5 de la tarda. Pausa i tornem d'aquí a 13 minuts. Partidàs al Camp Nou. Tornada de les semifinals de la Champions Barça-Bayern de Múnich.
8: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
10: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
11: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
10: Thank you!
9: Per aquí, sisplau!
8: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort. El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 12 minuts i dos quarts de 5, 12 minuts i arrenca el Barça-Bayern de Múnich al Camp Nou i a RAC1, 11 del Barça per intentar avui passar la final. Pau.
2: Catacolla a la porteria, Ona Batlle al lateral dret, Brooks al lateral esquerre, Mapi León i Paredes com a parella central, mig del camp amb Patrick Guijarro, Alexia i Serra Jordi al davant, Salma Parayuelo, Graham i Payor.
0: I 11 del Bayern.
2: Mamutovic sota pals, defensa també de 4, amb Wynn al lateral dret, Balissager al lateral esquerre, Gils i Vigos Dottir com a parella de centrals, per davant Amani i Stenway, més avançada encara Tani Kau a l'esquerra, Clara Bull a la dreta, Dolman, com a davantera referència, Harder.
0: Ahir va passar, ho dèiem amb la Laia, Pere, a l'Olímpic de Lió a la final d'Oslo, de finals de maig, vaja, de 23 de maig, era també... El que preveies, aquest Olímpic de Lió continua sent tan ferotge o més fins i tot que el d'últimes temporades?
4: No sé si continua sent tan ferotge, sí que és cert que juntament amb el Barça van ser els millors equips de la fase Lliga. M'esperava un Lió, això sí que superés les eliminatòries amb més solvència, amb més domini. Li va costar contra el Wolfsburg i contra l'Arsenal també va haver de remuntar ahir el resultat de l'anada. Pensant en clau Barça, després de veure la final de l'any passat, el partit de la setmana passada a Munic, també et dic, potser millor el Lió, que no crec que surti a tancar-se, que no l'Arsenal a la final.
0: Sí, millor l'Olímpic de Lió que no l'Arsenal.
4: Sí, més que res per això, Puig, perquè al final crec que el Lió amb Jonathan Giralt de la banqueta no, és que no me l'imagino gens fent un plantejament de bloc baix, de tancar-se, de no deixar espais. M'imagino un partit de tu a tu i crec que el Barça té armes de sobres per contrarrestar i per poder vèncer el Lió en aquest duel cara a cara entre els dos millors equips d'Europa, una mica com ja va passar a Bilbao.
0: Ha arrencat a primera el segon partit de la jornada, la primera masculina, partit en aquest cas al Coliseum, duel madrileny, avui, sí. Molló.
5: Exacte, Getafe-Rayo Vallecano, el Getafe que lluita per Europa, el Rayo Vallecano és un altre dels rivals, n'hi ha tants, que gairebé cada partit de primera hi ha un rival en la lluita per evitar el descens per l'Espanyol i pel Girona. Com dic, el Getafe que comença aquest partit en setena posició, 44 punts, però si guanya atraparà el Celta i quedarà 3 punts del Betis, que és el cinquè, a l'espera que jugui el Betis, i el Rayo Vallecano, 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, un més que el Girona, i pròxim rival dels de Mitchell dilluns de la setmana que ve, Vallecas. Per tant, també, per això hi hem d'estar pendents, 4 de la primera, Getafe 0, Rayo 0, jugant contra el Getafe, bé, potser alguna sanció, alguna vermella, es pot escapar.
0: S'ha acabat el Tour de Romandia, acaba de finalitzar l'última etapa, qui l'ha guanyada, Molló?
5: Etapa de muntanya, etapa de Pogacar. Ha superat Lipovic, que havia atacat a l'últim port, sense problemes, ha aconseguit contenir Pogacar i a l'últim quilòmetre l'ha deixat enrere per guanyar. Nova victòria de l'Eslové, victòria també en tot aquest Tour de Romandia. Per tant, Pogacar, una altra victòria al Serra.
0: Aquesta tarda que ens portarà cap a la nova Creu Alta, el Sabadell-Múrcia, en aquesta trajectòria del Sabadell cap a segona divisió. També a Fontejau, a l'Espar Girona-Leganés, playoff de quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet, al Palau, en un Barça-Gran Canària de l'ACB, i, evidentment, la traca final a les 9 a Cornellà al Prat, amb l'Espanyol-Reial Madrid, un partit del qual l'Espanyol, evidentment, està molt pendent perquè necessita trencar aquesta ratxa de 16 jornades sense victòria per treure el cap definitivament i aconseguir, si no, la permanència matemàtica gairebé, i n'està molt pendent el Barça. Recordem que una no victòria del Madrid, és a dir, un empat o una derrota del Madrid avui a Cornellà, significa que el Barça a les 11 de la nit o minuts abans de les 11 serà ja campió de la Lliga 25-26. Veurem què passa a partir de les 9, explicàvem amb l'Edu de Vall, amb el Dani Solsona i companyia, entre altres històries, com el Gran Premi de Miami de Fórmula 1, que s'ha avançat a les 7 de la tarda, havia de ser a les 10 de la nit i s'ha avançat per amenaça de tempesta elèctrica a les 7 de la tarda, o també tindrem la Júlia Monet, la Rua del Sant Andreu. Avui celebra l'ascens aconseguit ara fa uns dies a Primera Federació l'equip barceloní. 8:45. Nivell d'optimisme, Clara, abans de començar la tornada?
1: El meu és molt alt. Jo crec que avui veurem aquesta versió del Barça que estem més acostumats, que les coses funcionaran, guiats també per aquest ambientàs al Camp Nou que mica en mica s'acaba d'omplir, i jo sóc optimista en que avui podrem dir que anem cap a Oslo.
0: Ballera també?
3: Sí. Sí, tot i que tinc les meves reserves de que sigui un passeig o que pugui ser una golejada. Jo crec que, bé, que no ens estranyi si costa una mica un passeig o que pugui ser una golejada. Jo crec que, bé, que no ens estranyi si costa una mica, tenint en compte, no sé, a dalt, exceptuant Payor, el nivell de confiança de Salma, de Graham, de cara a porteria, tampoc és el més alt. Per tant, tinc les meves reserves de si això pot ser un partit plàcid o si caldrà picar pedra.
0: Pau, tu que vens del patiment ahir a Tarragona, avui la cosa, si ho podem resoldre
1: home,
0: abans de l'afegit de la segona, millor, eh?
2: Busco alguna cosa més plàcida, jo crec que la tindrem, però estic amb el Ballera, no veig un passeig militar del Barça avui aquí al Camp Nou, però sí que crec que serà una victòria prou sòlida com per no haver d'estar al minut 95 patint pel marcador.
0: Pere, com ho veus?
12: Ai, sí, coincideixo bastant amb els companys. És cert que amb aquest Barça no pots descartar mai res, perquè si el Barça surt bé, si és capaç de marcar el ritme del partit des de l'inici i les primeres van a dins, a partir d'aquí què pot passar? No ho sabem. Però a priori el Barça és favorit per ser a la final d'Oslo. Tot i això, no, crec que serà més un resultat més ajustat que no una golejada. El Barça avui segurament necessitarà també que les actrius secundàries estiguin a un nivell alt per ser a la final.
0: Ara esmentava la Clara el tema de l'ambient, que algú pot dir, no juguen, els que són a la graderia no juguen, però jo crec clau de futbol en categoria femenina, jo crec que té un punt encara més d'importància, és a dir, que hi ha molta jugadora aquí que no està gens acostumada a jugar amb 60.000 persones amb un camp ple. I això s'ha d'acabar notant segur. Les cames, hosti, no deuen respondre igual, eh?
3: No, i a nivell de... Això també ho parlen moltes jugadores, a nivell de comunicar-se dins del camp, avui és molt difícil. Els jugadors del Bayern probablement es comuniquen en tots els partits. L'altre dia, ens ho dirà la Clara, també hi havia 30.000 persones a l'Allianz.
1: No?
3: Hi havia algú que feia... Però ara imagina't com està el camp, que ja està pràcticament ple, aquestes banderes, sortir aquí... Bueno, la por escènica pot agafar les cames, eh? Perquè si no estàs acostumat, i les jugadores del Barça ho estan, perquè ja porten uns quants partits a aquestes alçades, pot sortir una mica atemorit, eh? I veurem com surt el Bayern.
12: No només això, Gerard, sinó també que que en aquest cas les 60.000 persones van en contra teva, o sigui que és un altre factor més. Sobretot també mirant els noms de la banqueta, del Bayern, un Bayern que també té lesions, jugadors lesionats importants. A l'11 titular, sí, Harder, Gils, Gosotir, Bull, són futbolistes amb experiència, Wind, Stenway, però si ja vas als possibles recanvis que tingui avui, que té avui l'equip bavarès, són futbolistes que no estan tan acostumats als grans escenaris.
0: Sonen les notes de l'himne del Barça ja al Camp Nou.

0: Com milloren les coses a capella, eh?
1: Mare meva.
0: Mare meva. Una cosa que té alguna amiga que està una mica contrària a això, que és que surti la lletra de l'himne com si la gent no se la sapigués. Això molesta algunes persones que conec jo, perquè diu, home, no cal que la gent se la sàpiga, la cançó.
1: I ara l'himne per acompanyar l'entrada de les jugadores també al terreny de joc. És dia de Champions, dia de sushi de Manlleu Origen, evidentment. Si és dia de Champions, ha de tornar a ser el talismà del partit d'avui. El sushi, que és equilibri tècnic respecte pel producte, una proposta gastronòmica que va molt més enllà d'una tendència. A més, amb aquesta cultura...

0: mica al·lucinades amb el fet de jugar a un estadi tan ple. L'altre dia eren 31.000, avui seran el doble. Concentració absoluta de les jugadores mentre sona l'himne de la Champions.
1: Ara em posaré on no em demanen, però entenc, la UEFA, que creés un himne en categoria femenina, però si tens ja el teu propi himne de la Lliga de Campions,
2: estic molt d'acord,
1: que pot ser també el de la Lliga de Campiones, perquè al final no cal diferenciar-ho tot, vull dir, és que pot ser el mateix. Doncs sí. Mantén-lo.
2: És el mateix esport, per tant.
1: Exacte, no estem parlant de vol, no? O de futbol sala, que aleshores diríem que fins i tot podria arribar a entendre que el futbol sala, l'himne fos el mateix.
3: Sí, perquè organitza la UEFA també.
1: Perquè al final ets tu l'organisme que organitzes la competició. No dic que no em desagradi aquest, però l'altre és perfecte. Si és perfecte, doncs l'hauria de mantenir.
3: A mi, Ballera, no sé si és perquè estem més acostumats a l'ADA, però aquest no em transmet el mateix. Que el de la competició masculina, això sí,
1: I la pilota està a l'ADA, tampoc es mou.
3: Això sí, també us dic, quan ets al maig i jugues un partit on hi ha aquesta pilota està a l'ADA al cercle central esperant que comenci, vol dir que estàs molt a prop, molt a prop de tocar la glòria.
4: I tant, i fa molts anys que això és així. En aquest Barça femení, com diem, en la sisena final consecutiva, que és el que busca, i la setena en tot just, avui ho mirava, la 14a participació, crec, del Barça, la màxima competició europea.
3: Vull dir que és brutal.
4: Que és un percentatge brutal.
3: De fet, el Barça, si aconsegueix passar a la final, farà el rècord, que ara el comparteix amb l'Olympique de Lió, que també va ser capaç de fer 5 finals consecutives i, en el seu cas, guanyar-les, l'equip francès. El Barça, si avui elimina el Bayern i es classifica per la final d'Oslo, farà el rècord en solitari de finals consecutives.
1: I la sensació, abans de que comenci el partit, és que si les jugadores comencen endollades, el públic acompanyarà, des del minut 1, perquè jo crec que hi ha vingut molta gent amb ganes d'animar, i si les jugadores comencen endollades, jo crec que el públic també sortirà endollat des del primer minut.
0: S'ha fet ja el sorteig de camp i ara salutacions entre les jugadores, Pau.
5: Sí, i en aquests moments pinya de les futbolistes del Bayern, cares de concentració, l'equip bavarès, també les del Barça, que s'abraçaven, es donaven ànims entre elles, quan hem vist fa uns instants que entrava a la llotja i ja seia la seva posició el president en funció, Rafa Juste, també el president electe, Joan Laporta.
4: Hansi Flick no l'heu vist,
0: no. Al final m'han dit que no vindrà. No, ni Mago Pop, ni Maga Alexia, ningú mag. Avui no sé quin plan tindrà finalment Hansi Flick, a l'espera del que passi amb el Madrid aquesta nit i si el Barça és campió, però no ha vingut finalment. Es perdrà aquest espectacle contra el seu ex-equip, en aquest cas masculí, però el Bayern.
4: Sí, recordem que el Mago Pop ha suspès la funció d'avui, igual que també va haver de suspendre la segona d'ahir. Crec que la primera també la va haver de cancel·lar abans d'hora. Per problemes tècnics, ja és mala llet, un dia que Flick volia anar a veure'l, doncs li cancela l'actuació. Va, que tot és a punt, tota la sort pel Barça, buscant Oslo, buscant la final, buscant la Champions femenina, el Barça d'Alexia i companyia, som-hi, Clara.
0: I aquests xiulets són per les jugadores del Bayern, perquè les 11 del Barça estan ja situades a punt per efectuar el servei d'inici, servirà el Barça, que començarà atacant el gol sud, però les del Bayern encara estan fent la pinya, ara amb uns salts una mica estranys, Pau.
5: Sí, ara aplaudien, han fet una mena de ball de conjura abans de començar aquest partit, ja aniran situant-se les futbolistes alemanyes, les del Barça que esperen el Camp Nou, que s'impacienta, però a punt perquè comenci ja la tornada de semifinals de la Champions.
4: Perdoneu, no vol dir que... La haka bavaresa, és això, no?
1: Sí, una mica una haka bavaresa, sí. No voleu dir que la portera del Bayern s'ha hagut de canviar la samarreta per alguna incompatibilitat? Perquè...
0: Porta
1: una samarreta com si anés a jugar, saps, aquí? Quan jugues els diumenges a una petxanga per Aragall.
3: Sí, totalment.
5: De fet, estaven fent aquesta pinya, ha trigat a arrencar aquesta pinya perquè esperaven la jugadora de la portera, vaja.
0: Comença el partit ja a l'Spotify Camp Nou, al Barça. Esperem que 90 minuts, no molts més, de classificar-se per una nova final de la Champions, en aquest cas a Oslo, on espera l'Olympique de Lió. Primers 15 segons, possessió per l'equip de Pere Romeu, amb Mapi León, tot el Barça ja instal·lat a camp contrari. Patri, de nou amb Mapi, aquesta amb Irene Paredes. Li torna la pilota a la seva companya a l'est de la defensa, pendents a veure de com ho fan avui les dues jugadores que entren, Salma Parayolo i Clara Serra Jordi, les novetats en l'11 avui de Pere Romeu. Tot el Bayern, de moment, juntet com l'altre dia i sense pressionar gaire, deixant el Barça pensar, el Mapi poder trepitjar la pilota, mirar amunt i avall, a qui li passa. Guió, de moment, com el de l'Allianz.
3: Sí, un Bayern molt juntet, això sí, primera innovació ja tàctica de Pere Romeu, perquè és

0: Brooks, qui ocupa espais interiors, sí. I Salma, qui obre la banda esquerra.
1: De fet, Brooks ja està com una la banda dreta, la centrada de Grilla, amb el segon pal arribava Salma, per ben poquet s'ha llançat a terra l'aragonès al segon pal. La primera aproximació és del Barça, era bona la centrada de Grilla, per ben poquet Salma no ha pogut posar la punta de la bota.
0: Centrada interessant, de Graham, perquè era d'aquestes que va entre la línia defensiva i la portera. La setmana passada el Barça, sobretot quan ja es va quedar amb 10 al Bayern, crec que va cometre l'error de fer moltes centrades molt fàcils de defensar per les dues centrals del Bayern, amb joc aèri tant de Gils com de Vigoso Tir, és una de les fortaleses d'aquest equip. Seran més interessants centrades d'aquest tipus, o rases o amb molt avantatge per la rematadura.
1: Ha servit en llarg Mahmutović, bé, de fet Vigos Doti, la central, que és que havia rebut Mahmutović directament a fora, la té el Barça ja a l'est de la defensa, Paredes a la dreta la demana ja desesperadament Graham Hansen, de moment però la pilota passa pels peus d'Ona, ara sí, la té la Noruega, que té ganes de jugar una final al seu país, Hansen, encarant a Balisagen, la supera per velocitat, és dins l'àrea de Hansen, pot posar la centrada de Graham, la treu la defensa, se la queda finalment la portera, a punt de fer sessió una mica més, o un rebot i acabar amb en surt. Però aquí, primera acció de Grilla per la banda,
2: Hi ha un avantatge molt gran, de sí. Hansen,
1: Sí, sí, sí.
2: Amb Balisagher,
1: És va una... fer-ho millor aquest l'altre dia.
0: És una porta que el Barça ha d'explotar. Balisagher és més central que lateral i amb espais, Grilla tindrà molt avantatge cada cop que l'encari.
1: Torna a tirar la pilota al Barça, recuperat ràpidament a zona de tres quarts l'equip de Pere Romeu i com deia l'altre Pere, l'Aragall, el nostre, Brooks en posicions interiors. Obrint a la dreta per... Grilla, ara sí que ha posat el cap Balisagher, però la recollirà la 10 del Barça, enganxada a la línia lateral. En cura Mona, ve a buscar-la Patri, aquesta un altre cop amb Grilla, que la penjarà una altra vegada, ara queda curta el primer pal, la treu la defensa, sortirà fora, ho evitarà Paredes, ho evita Paredes, de primeres però s'equivoca, quan intentava combinar amb Grilla, surt a fora, servei de banda pel Bayern, aplaudiments del Camp Nou, que realment fa patxoca. Encara amb algun seient buit, Pau, però...
3: Sí, sí, hi ha alguna zona que es veu alguna fila una mica més buida, però vaja, presenta un molt bon aspecte al Camp Nou, estarem atents a la xifra d'assistència, però vaja, estarem vora els 60.000 seguríssim.
1: Avui, per cert, l'entrenador del Bayern és l'assistent, és Ketil Lon, l'ajudant de José Barcala, expulsat l'altre dia, recordem, per protestar. La vermella aquest, de fet, després del partit, va dir que era injust, que s'havia de canviar la norma, que... té el cavall massa llarg algunes jugadores, etc. Però les del Barça aquesta setmana ja han dit que la norma és la norma i que... punt!
4: Però pensava que deies que ja no se'l tallarien.
1: No? No, de fet, Cat ens va dir que què, hem de repar-nos o què? La té el Barça per la dreta, una batlla amb Paredes per dins, Mapi, zona de tres quarts, s'ho pensa Mapi, troba a Patri per línies interiors, aquesta amb Serra Jordi, de nou, una batlla, un altre cop amb Patri, de primeres per Alexia, la capitana, Patri, que ve amb Brooks a la frontal, intentava fer la paret amb Alexia, no se'n surt, recupera, però el Barça, Graham, un altre cop, vinga, Graham, encara o no encara, Graham, dins d'àrea, enrere per Alexia, ui, no s'han entès, la pilota es passeja per dins d'àrea i compta ara el contratat del Bayern, Harder, molt sola davant, Paredes, apareix ja amb l'ajuda, Mapi, s'incorpora també l'Alman, encara Harder, obertura a l'esquerra és bona per cara Bull, la jugadora més perillosa, la que va ser la millor del Bayern l'altre dia.
0: Compte.
1: Entra a l'àrea, Bull, al sud, a les cames, dona batlla, ben defensat per Ona, i la pilota dividida, qui se la queda, el Bayern, amb Stengwell, aquesta amb cara Bull, que a la primera ja trepitja en àrea.
0: Sí, el Barça és l'amenaça més gran que té el Bayern, la seva extrema esquerra, que comença a la banda esquerra, però també molts cops abandona aquesta zona per participar en espais més interiors. Ha estat bé Ona ara aguantant-la i també ve en general el replegament del Barça amb 6-7 jugadores que havien arribat a defensar l'àrea.
1: Ha servit ja el Bayern, Balisagher, des del costat esquerre, retrocedeix uns metres amb Gils, supera la pressió de Pallor, passa la filtrada per Tanikawa, no és bona, un perd massa llarg, amb més no s'han entès entre la futbolista japonesa i Balisagher, surt directament a fora, servirà de porteria Kata Koi, 0-0, primers 5 minuts de partit de l'Spotify Camp Nou.
5: Ha començat a la Premier, un clàssic anglès, clàssic descafeinat, però clàssic al cap i a la fi, que de moment ja guanya el United. Manchester United 1, Liverpool 0, minut 5, acaba de marcar Cunha.
1: Kata Koi, pilotada buscant a Grey, em queda curta, la controla amb el pit sense problemes, Stengwell, que pot avançar metres, troba a Clara Bull molt sola, aquesta a l'esquerra per la pujada de Balisagher, es desmarcava Bull, per sort no l'ha vist, troba la frontal de Tanikawa, de primeres per Stengwell, amaga, obertura a l'esquerra l'altre cop per Balisagher, té el davant Graham, toca de nou amb Bull, i aquesta amb Amani, la dorsal 15, que l'altre dia estava tot arreu. a Mani, amb Alisager un altre cop enganxada a la línia de banda, prop de la zona de l'àrea tècnica de Pere Romeu, la mou el Bayern, possessió llarga ara de l'equip de José Barcala.
0: Sí, és una possessió que neix d'un servei de porteria directa de Catacoll davant una pressió molt alta del Bayern quan ha hagut de servir de porteria al Barça.
1: Ja l'ha recuperat però l'equip blaugrana, Pallor fent d'extrem, pressionada per Guils, toca la pilota a la canadenca, banda pel Barça i Romeu donant instruccions.
3: Aplaudir ara el tècnic del Barça, les seves futbolistes, la bona tasca defensiva i també donant instruccions ara que servirà de banda on avall.
1: En Paredes. Tot això encara a camp del Barça. Ve a buscar-la Brooks com una migcentre més.
4: Sí, no està jugant de lateral, eh?
1: No, no, no.
4: És, el Barça juga amb tres centrals. Vull dir, on avall, Paredes, Mapi.
0: Sí, Brooks té llibertat per moure's per on vulgui, convertir-se en aquesta futbolista indetectable. De moment ho està aconseguint ser, aquesta jugadora indetectable per la defensa del Bayern, que ha de generar superioritats per l'atac del Barça.
1: I Graham, que és evident que ha olorat la sang perquè no para de demanar la pilota desesperadament, conscient que té les de guanyar. En aquest duel amb Alisager, compte que a punt ha estat de perdre la Serra Jordi, se l'endú, croqueteta de Serra Jordi, és ja el vèrtex de l'àrea, li han tocat la pilota per darrere, Dalman en acció defensiva, la pilota arriba als peus de Magmutovic, que s'ho pren amb calma, Frapart que ja fa el senyal del compte enrere, o sigui que hi hagi córner a favor del Barça, jugant per la dreta el Bayern, desplaçament en llarg per Harder, com sempre, emparellada amb Paredes, com l'altre dia, i un cop més la central basca ara, guanyant el duel, la té Mapi. Alexia, rebent en posicions d'extrem, ara Brooks sí que està enganxada a la banda, la doblava Salma, ja rep l'aragonesa, pot aixecar el cap, guanya la línia de fons, la posa al segon pal, la recollirà Graham, la controla amb l'esquerra, la baixa, la dorm Graham, ja l'ajuda a una batlla, ui, no se n'ha entès perquè la passada l'ha filtrada, però compte que es pot adormir la defensa del Bayern, la passada enrere, el xut de Pallor, fora!
5: Oh.
1: La primera del Barça, la més clara, Pallor, aquí s'ha adormit la defensa del Bayern, perquè no s'havien acabat d'entendre entre Graham i una l'esperava per fora, l'altra per dins, a lluitar fins al final, però la pilota la jugadora de Vilassar, i primer xut d'Eva Pallor.
3: Satisfet Pere Romeu també al Camp Nou, que ha agraït al seu equip la primera oportunitat del partit.
5: Si hagués acabat en gol, haguéssim hagut de veure si la pilota havia sortit en el moment que s'entrava una batlla. Les jugadores del Bayern no protestaven.
1: Ara bona pressió del Barça, servei de banda pel Bayern just al costat del córner.
5: Era bona, veia la repetició.
1: A veure, la posarà en joc. No ho té clar. La jugada del Bayern, Guils.
0: És curiós això que fa el Bayern, eh? En aquest servei de banda que li tocaria en principi treure'ls a la lateral, a Balisseguer, sí. Però és Guils, la central, qui ve a servir-los. Té un servei de banda molt més potent la jugadora canadenca.
1: Tot i que en aquest cas no l'ha sortit bé. El Barça la torna a tenir. Patri passa de l'espai per Graham. L'avantatge serà per Magmutovic.
0: Calma, calma. Ha de moure més sí. La pilota al Barça. Ara aquí Patri busca ser molt directe. Crec que una cosa interessant que està fent el Barça també en aquests primers minuts és buscar construir per l'esquerra i després, si pot, intentar moure la pilota ràpid cap a la dreta per Graham per buscar aquest avantatge qualitatiu.
1: Compte, Salma que pot guanyar la pilota dins d'àrea. Salma amb la dreta fora també un altre cop, però què passa? Tothom la tira aquí a lateral de la xarxa. Llàstima, Salma, s'ha tornat a dormir. La defensa del Bayern l'ha tocat amb el cap Patri. No se n'ha entès entre la portera i la central. De fet, ara parla Magmutovic amb les seves companyes i Salma s'ha notat que era la dolenta, eh?
0: Sí, li ha faltat instint assassí, una miqueta aquí a Salma, aquesta acció. Massa tova la rematada, no acaba d'impactar del tot bé la pilota.
1: I ara compte, ho intenta el Bayern amb Dalman. Res, la pilota directament a fora. Aplaudia a Mani la passada de la seva companya, però és servei de banda pel Barça. Ja l'ha servit. És Mi Brooks, que és qui té la pilota. Avança metres Mapi, amb Paredes. Ona que l'indica que obri la banda amb Graham. Ha preferit jugar però per dins, amb Patri. Un altre cop Mapi. Ara sí que ve, gira Alexia. Alexia té espai, pensa, obre la banda. Graham, ja és al vèrtex. La centrada per baix, queda curta, la treu la defensa. No acaba de treure, la recupera bé dins l'àrea Serra Jordi, de nou Graham, la posa per baix, la toca una defensa i això serà córner pel Barça.
3: El primer del partit favorable al Barça, a la dreta de l'atac de l'equip de Pere Romeu.
1: A l'11 de partit, a l'11 de la primera, el primer córner pel Barça, ja sabem que Paredes aquí és la futbolista a seguir.
4: No sembla que per dalt sigui una de les debilitats del Bayern. A l'anada ho van veure, van defensar molt bé les jugadores bavareses, però veurem si avui ha canviat l'estratègia el cos tècnic de Pere Romeu.
1: De moment jugant amb curt, la paret, Graham, és dins l'àrea, té temps per pensar, s'ha dormit una mica, li han tocat la pilota per darrere, serà un altre cop córner.
0: Ja, sí, ha sigut intel·ligent aquí el Barça, perquè el Bayern posa Dalman per defensar aquest 2-1, però la posa amb la jugadora que ha de rebre la passada, per tant, si fan una paret ràpida, Mapi en aquest cas podria entrar cap a l'àrea sola.
1: Ara servirà en llarg Mapi, aixeca el braç dret, i va amb la cama esquerra, cap al segon pal buscant a Paredes, posa al cap la defensa del Bayern, ha xiulat Frapar, falta en atac, serà per tant pilota pel Bayern.
0: Serà molt complicat, com deia Gerard, marcar amb un servei de córner, amb una falta penjada, si no hi ha algun moviment previ o buscar un segon toc a l'interior de l'àrea, el Bayern té molt potencial per defensar aquestes accions d'estratègia.
6: Hi ha cotxes que s'adapten a tu i n'hi ha d'altres que treuen la teva millor versió. És el cas del nou T-Roc, amb un disseny renovat, motor híbrid, etiqueta Eco.
1: Eco.
6: Una personalitat inconfusible per viure sense límits i ser una gran estrella del rock. Llarga vida al rock. Informeu-vos en la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Mapi veu la desmarcada de Salma. La passada no és bona. La talla la defensa del Bayern, que intenta sortir per la banda dreta. Li va rebre el pas Mapi, també l'ajuda Esmi Brooks. Obliga Dalman a retrocedir uns metres. Troba per dins Stenway, aquesta cap a l'esquerra, amb la central, amb Gils, més a l'esquerra, per Balisager. Apareix en l'ajuda a Graham. Pot combinar, però, amb Clara Bull, la paret que intentava amb Tanikau, l'ha tallat molt bé una balla, que després s'adon, recupera el Bayern, Stenway, busca la desmarcada de Clara Bull, l'enganxa a contrapeu, a més crec que hi havia fora de joc. En tot cas, la pilota ha sortit fora, banda pel Barça. Patri. Amb calma, la dorsal 12, far del Barça, avui recordem, Aitana a la banqueta, podria reaparèixer.
0: Seria la millor notícia, perquè si entra Aitana al final del partit vol dir que el Barça sí. Ja té la classificació assegurada per la final.
1: Sí, perquè ho expliquem, avança Graham per la dreta, la centrada d'una altra copa és molt bona. Ara sí, Graham! Gol, gol, gol, gol, gol! I la va enviar als núvols i ara un cop més atacant de meravella el segon pal per fer esclatar l'Spotify Camp Nou, per començar a obrir el camí cap a Oslo, per fer el primer de la tarda, per dir volem un any més ser en l'últim partit en el decisiu. El Barça comença fent bé la feina, l'acció per la dreta, la centrada de Graham, i que bé ataca Salma, s'anticipa la defensa i cap a dins marca el Barça, marca Salma, 14 de la primera, Barça 1, Bayern 0.
3: I mosaic de banderes del Camp Nou, banderes blaugrana, banderes de la Senyera per celebrar el primer gol del Barça, el gol que marca Salma per Ullolo, novè gol aquesta temporada, el segon que fa en competició europea la futbolista blaugrana, després de la centrada de Graham Hansen, s'ha lançat el Barça al Camp Nou.
6: El primer del Barça per Salva Parayuelo, una bona centrada per les bandes, obrint joc, ho reclamaven també en el partit d'anada Pere Romeu, de més joc per fora, més joc per fora, doncs per fora ha arribat el primer, Pere.
0: Totalment, el Barça està interpretant molt bé com atacar aquesta defensa del Bayern, aquest bloc tancat del Bayern, movent la pilota ràpid quan és a zones interiors i trobant una superioritat increïble amb Graham a l'extrem dret. La centrada és magnífica, és meravellosa, és fantàstica, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, és un regal. Això sí, s'havia de posar dins perquè anava tensa i Salma és capaç de col·locar bé el peu, li respon a la confiança que li ha donat Pere Romeu fent la sortida titular avui. Molt bona centrada, bona rematada de Salma de moment. El primer quart d'hora del Barça en aquesta tornada a les semifinals de la Champions és bo.
1: I primera resposta del Bayern, acció per l'esquerra de Bull, en treu un córner.
3: El primer del partit favorable al Bayern.
1: Servirà precisament Clara Bull, s'acosta Dalman, on ha defensant aquí el possible servei en curt, però la penjaran. Xiula al Camp Nou.
0: Compte amb Gils i Vigós, no tir, les centrals.
1: El llançament de Clara Bull cap al segon pal, el remat. El segon pal era de Harder, ha sortit per sobre el travesser, per sort no ha pogut rematar bé la futbolista danesa, porteria pel Barça.
3: I aplaudia l'afició bavaresa, un centenar d'aficionats del Bayern ubicat a la graderia del gol nord, de moment força silenciosos, una desena que sí que porten els càntics, però vaja, queden molt i molt diluïts davant l'aspecte del Camp Nou, que com diem fa molta patxoca.
4: Comentàveu, ara
2: A veure què passa amb aquesta alegria. No, deia que ho comentàveu, Xavi i Pere, però em sembla molt interessant. Jo crec que és un gol treballat durant la setmana. La primera acció del partit del Barça amb aquest atac posicional ha estat una centrada de Gray amb el segon pal perquè Salma ataqués la rematada, no? Probablement és un perfil a l'extrema esquerra molt més adient per jugar aquestes centrades de Graham, no? Que no Claudia Pina, que potser busca més zones interiors. I Salma té aquesta rematada al segon pal, per mi això està parlat. Diria que hi ha hagut també una segona centrada també des de la dreta buscant a Salma abans d'aquest tercer gol i des de l'altre costat també. Compte
1: el contratat del Bayern, és un 3 contra 1. És Harder, té sol al costat Dalman. Dalman arribarà a la frontal. Dalman, el gol. Empat al Bayern, gol de Dalman, enganxat aquí al Barça, descol·locadíssim, el 3 contra 1, anava Paredes sola contra el món, sola contra totes les atacants del Bayern. Harder ha aguantat de meravella. I arriba l'empat del Bayern al 17 del partit. Resposta massa ràpida, potser, de l'equip bavarès. En aquest cas, 1-1.
3: Ho celebren els aficionats del Bayern, que ara sí s'han activat amb el gol de Dolman. També la banqueta de l'equip bavarès, que veuen com hi ha un bri d'esperança neutralitzant el primer gol de Salma. Empata el Bayern.
6: Pèrdua de Paredes, però després està com tothom molt poc al seu lloc, diríem, Pere, no? Després de la recuperació del Bayern.
7: Sí, al final és lògic, per com juga el Barça. Si perd la pilota de les centrals et quedes molt exposat. Mapi ha hagut d'escollir si anava a tapar cap una banda o cap a l'altra. Ho ha interpretat bé Harder i Dalman, tot i que no fa tampoc una rematada molt forta, és capaç d'enviar-la prou lluny de cata, un gerro d'aigua freda, perquè el Barça havia començat molt bé i en la primera opció que el Bayern t'ha pogut agafar desprotegit fa l'empat. Tot i això, aquest gol no ha trastocat els plans del Barça, ha anat trobant les portes que ha d'obrir per superar la defensa de l'equip bavarès. Ha de continuar amb el mateix plantejament el Barça.
5: Sí, havia fet 4 centrades Graham Hansen abans de l'1-0 i segurament aquest és el camí a seguir.
1: Doncs 1-1. No ens esperàvem aquesta resposta ràpida del Bayern després d'aquesta pèrdua, amb aquest contraatac, però bé, el Barça, com estem dient, està jugant bé. I torna per l'esquerra amb Salma. Es frena Salva davant d'Alman, l'autora del gol, a la frontal amb Alexia, la capitana. Esperem molt d'Alexia. Vinga, és bona la passada de Salva per Brooks. Dins l'àrea, el retret de Brooks, el xut toca en les cames, una defensa, no l'acaba de treure. Arriba Alexia, posa la punta de la bota fora. La punta de la bota dreta, Alexia l'ha posat dins l'àrea per recollir aquesta pilota dividida, no ha aconseguit rematar bé la capitana. La pilota ha sortit fora, però de nou bona arribada del Barça.
7: Sí, bona resposta, la millor resposta quan reps un gol, ser capaç de ràpidament generar perill a la porteria contrària, que el Bayern vegi també que l'1-1 no t'afectarà.
2: Abans, per cert, després del gol del Bayern, hi ha hagut un debat al mig del camp, pujat de to entre Patri i Alexia,
1: Sí, és cert.
2: Porten molts anys, evidentment, al vestidor, tenen una magnífica relació, però era un debat pujat de to, i em sembla que Patri ha acabat una mica, saps quan n'acabes fart? Potser era ella la més intensa, però ha acabat una mica engegant a la seva companya. Això no vol dir, evidentment, que no se saludin ni que no es parlin, però hi havia debat al mig del camp del Barça.
1: L'altre dia a l'Allianz també, déu-n'hi-do, les converses que va haver-hi en els minuts en què el Barça ho va passar pitjor, en què no es trobava, però abans ho dèiem, l'equip de Pere Romeu ho ha tingut tota la setmana per preparar-ho i era qui més feina tenia, perquè al cap i al fi el Bayern, com que estava satisfet amb el plantejament, tampoc no havia de tocar moltes coses, i el partit que va jugar entre setmana, que el va jugar amb 11 futbolistes completament diferents, a cap de les titulars de l'altre dia i avui, però el Barça, ja ens deien aquesta setmana les jugadores, també Pere Romeu, que havien trobat una mica de tecla, les coses a fer per millorar. Ataca el Barça, empati, distribució a l'esquerra per Salma Parayolo, l'autora del gol. Enrere en Mapi. La centrada de Mapi és bona, Bruno arriba a Pallor per ben poquet. No l'ha acabat de treure la defensa del Bayern, l'ha deixat morta dins l'àrea, però Pallor ja l'havia perdut de vista. No ha pogut arribar tampoc la jugadora de segona línia, que era Serra Jordi, i ara espera't perquè intentava recuperar Harder. La pilota però ha sortit fora, servei de banda favorable al Barça.
0: Quina llàstima, perquè la centrada era molt bona i Payor li ha faltat res, un pam, mig pam, per poder connectar la rematada des de la frontal de la petita.
5: I cada cop més tinc la sensació que el fet que Brook jugui més avançada, lògicament també fa que hi hagi més gent a dalt i que si t'enganxen a la contra segurament tinguis menys efectius per contrarrestar-la.
4: És a dir, el Barça a Alemanya va atacar pitjor, però va arriscar menys, també.
1: Compte, Salma, que torna a fer-ho bé, la centrada. Intentava rematar amb el cap, Payor. Ni la treu ningú. Alexia, amb el peu dret. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, un dia més a l'oficina. Un dia més al jardí d'Alexia Putellas, que s'agenolla al córner, just on hi ha el sector que més anima. És casa seva. No sabem què farà. No sabem si es quedarà, no sabem si marxarà, però Alexia, fins l'últim dia, sigui l'any que sigui, tingui l'edat que tingui, sempre ho donarà tot pel Barça. I ara, un cop més, reverència al Camp Nou per fer el segon del Barça. Ha recollit la pilota dins l'àrea la capitana, per amb la cama menys bona, la dreta, va tremar Hmutovic i tornar a posar per davant el Barça al 22 de partit. Barça 2, Bayern 1.
3: Celebració efusiva del Barça, deixant enrere aquesta gerra d'aigua freda que havia estat el gol del Bayern, el sisè gol a la Champions aquesta temporada per la futbolista de Mollet del Vallès, que a més marca el seu sisè gol també aquí en aquest escenari idíl·lic com és el Camp Nou.
6: Ganes de veure una altra vegada aquesta reverència, que em sembla un dels gestos més bonics per celebrar un gol, el que fa la capitana del Barça cap al públic. Avui omple el Camp Nou, oportunista aquí, no l'aconsegueix treure la defensa del Bayern, ni amb cama dreta, subtil, ajustada, gol, torna a guanyar el Barça, 2-1, sempre Alexia, Pere.
0: Sempre Alexia, quina relació que té Alexia amb el Camp Nou, tan bonica, i en aquest moment del Barça, que necessitava que la seva capitana, que la seva líder li marqués el camí, li transmetés aquesta tranquil·litat de dir, ei, que ho estem fent bé, que anem pel bon camí, és més llesta que ningú, té la sort que li cau la pilota i té l'encert d'enviar-la just lluny de l'abast de Mahmutovic per tornar a avançar el Barça. Clara, deies amb la cama menys bona, t'ho discutiré, crec que Alexia no.
1: Les dues cases són bones,
0: ni que una és molt bona i l'altra és bona.
1: Sí, perquè li hem vist fer gols amb la dreta també de bella factura. Mira, Alexia recuperant també la pilota ara. Esperonat al Camp Nou, eh? Aquest 2-1 torna a despertar-los. Brooks guanya la línia de fons, la posa, pot arribar Salma amb el cap, no, per ben poquet, la recollirà Graham, carrega la cama Graham, fora! Per ben poquet, per un pam, el xut creuat de Graham des del segon pal, a punt de fer el tercer al Barça, un altre gol fent mal per la banda esquerra.
4: Mira, la jugada del gol i aquesta jugada exemplifiquen una mica el que parlàvem amb el Jaume. Quantes jugadores del Barça estan en zona de rematada? Clar, qualsevol rebot és una altra opció pràcticament per un altre futbolista per intentar rematar. Ara n'hi havia 5, m'he fixat, quan ha rematat Graham, 5 jugadores del Barça dins de l'àrea per buscar la rematada des de qualsevol punt de l'àrea. Això és molt difícil de defensar pel Bayern, i algunes jugadores bavareses, m'he fixat Gils, em sembla, després del 2-1, que es dirigia a la banqueta com obrint els braços, com dient així no... O sigui, hem de fer alguna cosa perquè no... Avui probablement no ens valdrà el que estiguem fent. Per tant, jo no descartaria veure com va aquesta primera part, aquests minuts que queden fins al descans, no descartaria que el Bayern canviés el plantejament al descans.
6: Que avui no hi ha la tornada, eh? És a dir, que el Bayern alguna cosa haurà de fer. Potser no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu fet la volta al món, o no us heu atrevit mai a demanar aquella cita, o travessar l'oceà en un veler, o fins i tot tampoc no us heu dedicat mai al que realment no us apassionava, i tampoc heu tingut mai un Civic.
5: Ara.
6: Doncs ara és el moment.
5: Ara.
6: Descobreix-ne les condicions a Onda.es i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
5: Gol, la primera del Rayo, Sergio Camello, Getafe 0, Rayo 1 al 39 de la primera. El Rayo, que estaria virtualment salvat amb 42 punts. I segon del United, el clàssic anglès, Sesco, United 2, Liverpool 0, minut 25 al Trafford.
6: I s'acaba el partit del Bournemouth a la Premier amb golejada.
5: Sí, ara mateix posició d'Europa League per l'equip d'Iraola, Bournemouth 3, Crystal Palace 0.
6: Passava ara amb un xut llunyà, sí, el Bayern.
1: Amb Stenway, que és un especialista... De fet, recordo, sense anar més lluny, un gol contra la selecció espanyola a l'Eurocopa del 2022, que va eliminar Espanya als quarts de final. Doncs ho he intentat des de lluny, Stenway, però ha sortit per ben poquet el pal a esquerra de la porteria de Catacoy. La mou el Barça.
3: Animadíssim al Camp Nou, seguint els càntics de la grada d'animació ubicada en un dels corners, una de les cantonades de la graderia de Gol Sud.
1: És Serra Jordi, avui titular. Ho va ser a l'anada dels quarts contra el Madrid i avui un altre cop la futbolista de Llinars del Vallès jugant al mig del camp amb Patri i amb Alexia, amb dues de les seves referents segurament. Falta ara d'Alexia precisament sobre Stenway, es queixaven els jugadors del Barça.
3: Sí, perquè li ha fet una empenta clara a Jordi, que s'havia posat just davant de la posició per evitar que el Bayern servís ràpidament. Ara veiem com Pere Romeu també dialogant amb un dels assistents i el Camp Nou que xiula a la futbolista del Bayern a punt de llançar aquesta falta des de camp propi.
6: Posem en valor això de Serra Jordi.
5: Sí,
6: ho hem dit
5: molt
6: bé aquesta temporada, això, però és titular en una semifinal tornada de la Champions, és ja internacional per la selecció espanyola. Sí, sí. I recordo una mica, no per posició, que també segons com, en el cas masculí de Busquets.
7: Totalment.
6: Que és aparèixer i pam, ja explotar directament.
7: Totalment, totalment, Puig. Ho estava pensant, dic, juga una semititular en unes semifinals de Champions i sembla que porti 10 temporades jugant semifinals de Champions. Serra Jordi participant en el joc, sabent tota l'estona on s'ha de col·locar, quan li arriba la pilota no li crema i fins i tot ara no, també sí. Plantant cara a una jugadora com Stanway,
6: al final,
7: que és una, quasi una llegenda de la selecció anglesa.
6: No tenir fair play també sí, fa, eh? Sí, també sí. Fa que aquestes jugadores siguin titulars a aquestes alçades, igual que ha passat amb l'equip masculí.
1: Intentava Greia, m'ha relliscat. Compte que no l'ha rebutjat la defensa Brooks, ha trobat de Mahmutovic i la treu finalment Gils.
7: Oh.
1: Ui, l'error del Bayern. La pilota encara és viva a la frontal, intenta baixar l'Alexia, no se'n surt. El contratat del Bayern que queda en res, la queda Paredes. El xut de Brooks, o sigui, és que no ha pogut donar-li del tot direcció perquè estava sola dins l'àrea.
7: Li surt centrat, sí. Sí, li ha sortit centrada aquesta rematada.
1: Se la troba
7: una
1: mica Mahmutovic, no? I torna el Barça per la dreta, la centrada de Graham, impacta en l'estómac de Balissaga, que aquest té algun problema per respirar, córner.
3: Serà el tercer córner del partit, tots tres a la dreta de l'atac del Barça.
7: Això sí, en l'acció de Brooks, no sé si és Balissaga o Bull, quina, una jugadora del Bayern fa un refús estranyíssim sí. Cap a l'interior de la seva, de la seva àrea. Sí. Brooks amb la dreta ha intentat enviar la pilota cap a pals, crec que li surt molt centrada i molt a l'abast d'on era Mahmutovic. Graham està buscant moltes centrades, no està malament, ha arribat el gol de Salma així, però crec que també hauria d'alternar amb encara més a Balissaga a fer-la patir en la defensa de l'1 contra 1.
1: A veure el córner de Miram Api, senyals horaris de les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i a RAC1, 2-1 guanya el Barça contra el Bayern, 29 de partit, moltes jugadores, gairebé totes a l'àrea petita. Alexia al segon pal, el llançament va cap al primer, la pentina a Payon, li cau a Patri, carrega la cama, el xut era bona, perdó, la treu la defensa, se la queda, ui, xoquen entre elles Patri i Greia, amb a punt de prendre mal, la manté por el Barça amb Mapi, la sotana de Payon, falta claríssima, claríssima sobre Eva Payon, just al límit de l'àrea.
3: Protesta Mapi León, que ha anat a buscar a Eva Payor, interessant-se pel seu estat físic, i hi ha la primera targeta groga del partit, és per la migcampista Stenway.
7: Molt clara,
1: sí, sí,
7: molt
1: sí.
7: Clara. Payor l'havia superat amb el toc i entrava cap a l'àrea pel lateral. Groga clara.
6: M'agrada de Payor que, a banda de pressionar i fer gols, és una jugadora també que en espais curts
1: sí.
6: Poden sortir-se'n. Vull dir que no només és una davantera d'àrea que no sap després què fer quan té una jugadora al davant. No, jo crec que és una jugadora que sap subsistir molt bé per si mateix i crear-se les seves pròpies jugades.
1: I compta la falta. Graham amb la dreta per centrar. Mapi amb l'esquerra, que si la tanca una mica podria donar algun ensurt a la portera Mahmutovic. Xerren les dues jugadores.
3: I Mapi ordenant les futbolistes de dins de l'àrea.
1: Sí, sí. Moltes indicacions. A veure com surt aquesta falta. Aplaudeix al Camp Nou. Mitja hora de partit. Xiula. Frapar. El llançament de Mapi és dolentíssim. No li ha donat ni alçada. Ha empatat a la barrera, que era una jugadora d'Alman. Ja espera't que després... Graham tampoc ha aconseguit penjar-la dins l'àrea, l'ha enviat directament a fora, molt bombada, ha intentat rescatar-la Pallor sobre la línia, no se n'ha sortit. Per tant, que el tema Serra Jordi, evidentment, segurament avui, si Aitana i Patrick no s'haguessin lesionat tota la temporada, veuríem les tres, però independentment d'això, Serra Jordi ja va començar a tenir presència, a ser titulars ja en partits de Lliga del Barça abans que es lesionessin les dues. Vull dir que una cosa no treu l'altra, que evidentment ha tingut més presència en partits importants davant aquesta absència de dues jugadores capdals en moments concrets de la temporada, però no treu res el mèrit del que ha fet Sara Jordi i de la personalitat que té i la tranquil·litat amb què juga amb tan sols 18 anys.
5: Sí, i en la comparació que parlàvem abans amb Sergio Busquets, afegiu-li que Sara Jordi es consolida amb 18 anys o debut amb 17 anys i es consolida amb 18 i Busquets amb 20, o sigui, encara li porta 2 anys.
1: A veure, Patri, la demana a la banda Graham, la pilota passa abans però pels peus d'una batlla, ara sí, la Noruega. Ara aquí la defensa és Carabul, teva meva amb Patri. Paredes, havia caigut Graham, la jugada continua. Paredes amb Patri, ui, el cop d'esperó perquè la reculli Graham, aixeca el cap, la posa al segon pal, ui, Salma, la deixa morta, Brooks, la pilota que encara és viva, toca en una defensa, la treu finalment el conjunt bavarès, però un altre cop, un altre cop, centrada buscant Salma i un altre cop, refús imperdonable de la defensa del Bayern, i torna Graham, enrere, Alexia, d'esperó, Mapi, pot xutar Mapi, xuta Mapi, fora! El xut de Mapi des de la frontal no ha aconseguit donar ni direcció, ni potència, ni alçada. Ha sortit desviat, però el Barça acollant,
7: Molt bé el Barça, molt bé el Barça, Clara, atacant amb moltes jugadores l'àrea, com ja hem anat comentant durant tota aquesta mitja hora, que això, més enllà d'augmentar les teves opcions de rematar, de guanyar un refús a l'interior de l'àrea, també obliga el Bayern a portar moltes jugadores cap a l'àrea de defensa i dificultar-li sortir a les contres. El Barça també està guanyant moltes segones accions per poder tornar a atacar ja molt a prop de l'àrea de Mahmutovic.
2: Com està recollint la brossa Brooks,
1: Sí,
2: li falta el gol,
1: sí,
2: però tot el que cau allà davant... Escolta, jo no sé,
7: també...
2: Potser ha tingut 4 o 5 rematades ja, que... Bé, hi ha moltes cames, és difícil, però...
1: Alguna entrarà.
7: Per mi també és part del pla de partit, perquè al final, si els migcampistes del Bayern s'emparellen amb les migcampistes del Barça, la que queda lliure és Brooks.
1: Nova centrada des de la dreta de Grella, ara curta el primer pal, ha posat el cap Gils, que demana a les seves companyes que avancin una mica els metres, que surti una mica a la línia defensiva. Patri a l'esquerra amb Salma. Controla Salma, la trepitja amb Alexia, completa el triangle amb Mapi que s'ho pensa, ningú li entra, fa algun senyal a Salma, fa algun senyal a Brooks, que també es mou per la zona de dins l'àrea. Patri a l'esquerra per Salma, és bon el segon pal, fora! Graham sol al segon pal, ho tenia de cara. La sensació és que només havia de posar el cap i que ja entrava sola pràcticament. Però el remat ha sortit per sobre el travessera claríssima.
3: El gest de lamentació del tècnic Pere Romeu des de l'àrea tècnica perquè l'havia vist dins des de la seva posició.
7: Li volia tornar el regal Salma Greia, era més complicada de rematar aquesta. Crec que li queda un pèl enrere la pilota a l'extrem noruega del Barça, que s'ha de frenar per poder impactar-la i això fa que no pugui acabar de dirigir-la cap al fons de la xarxa.
1: El Barça que... podria haver fet el tercer, ja,
7: De moment, veurem com segueix desenvolupant el partit, Però de moment el gol del Bayern és un accident pel que estem veient sobre la gespa del Camp Nou aquesta tarda amb un Barça que té el control de l'escenari absolut.
6: És xulíssim el partit d'avui a nivell d'entrenador perquè dius, convençut que atacarem millor en el partit de tornada i, hosti, realment, que realment està atacant molt millor el Barça que no pas a l'anada.
1: Sí.
7: Totalment Puig. I alternant més, també la setmana passada, sobretot la primera meitat, es va obsessionar molt pel costat dret, avui està alternant més, dreta, esquerra, les jugadores de dins fent molts menys tocs, i el factor Brooks està sent clau també per generar aquestes superioritats, perquè hi ha molts cops que es veu a Stanway a sobre de Patri, a Mani a sobre de Sara Jordi, a l'altre jugador del mig camp del Bayern, a Tanikawa, a sobre d'Alexia, i Brooks va apareixent per allà i acaba descol·locant a tot l'entramat defensiu bavarès, participi o no del joc.
1: Espera que torna el Barça, on a la frontal amb Mapi, pot tornar a xutar Mapi, ara una mica millor, doncs no. Almenys ha anat a porteria, el xut, però ha tornat a ser fluixet per baix, i compte que si serveix ràpid el Bayern està sol a Dalman, compte Dalman, que pot guanyar la cursa a Mapi León, arrenca la moto Dalman, la centrada al segon pal buscant a Harder, s'ha equivocat jo crec Dalman, l'avantatge per Paredes que amb tranquil·litat talla el contraatac, jo crec que Dalman podria avançar d'alguns metres més i esperar l'arribada d'alguna companya.
7: Sí, també és fruit per això una mica del cansament, eh? Està tanta estona perseguint la pilota, esgota, desgasta, i en aquest intent de contraatac del Bayern eren Dalman i Harder, i han acabat arribant 6 futbolistes del Barça per defensar la transició del Bayern, no n'arribava cap més. M'he fixat en Bull, que se la veia com amb poca convicció de sortir en aquesta transició.
1: I torna el Barça per la dreta, Graham, l'autopassada és boníssima, el Graham dins l'àrea, a la centrada, toca amb Alisager, córner.
3: El quart córner favorable al Barça, de nou a l'esquerra de la porteria que defensa el Bayern.
1: Quinó del públic amb aquesta autopassada, eh?
2: No, no sé si són molt de gols esperats, però...
1: El Jaume crec que no.
2: El Jaume no és gaire, no, de gols esperats?
5: Jo tampoc. No especialment.
2: Però perquè ja és molt significatiu, en el 7-1 de la fase Lliga, el Barça va fer 1,99 gols esperats.
1: Imagina't.
2: Avui han portat 2,15.
3: És que,
2: va ser molt efectiu i avui no ho està sent tant, però ja podria anar guanyant, jo crec que sí. 3 o 4-1 perfectament.
1: El córner, Mapi pel punt de penal, Alexa la toca amb el cap com pot, una rematada d'Escorpí una mica estranya de Paredes, arriba a les mans de Mahmutovic, la demanava Dalman per tornar a servir en llarg, però ara no ho ha vist clar la portera del Bayern, que s'ho pena una mica més de calma, la planta sobre la gespa i juga en curt cap al costat dret amb la capitana Vikos Dottir. Stanway venint a buscar-la entre les centrals, de nou Vikos Dottir, pressió d'Alexi altíssima que obliga Stanway a retrocedir, jugant Mahmutovic, a l'esquerra la demana ja i la rep Gils al seu costat dins l'àrea, obrint més el camp per Balizager. 38 de partit al Camp Nou, 2-1 guanya el Barça, que ara mateix seria finalista. Recuperació, ui, de què poquet l'ha anat a Sera Jordi, recuperar la pilota, depèn-li la cartera Tanikawa a la zona de 3 quarts. La manté el Bayern, Dalman, bon control a prop de la frontal, arriba per l'esquerra Harder, l'ha molestat a Bull, que és qui se la queda. Bull, obertura a la dreta per Stanway, demanava fora joc al Pere, no sé, realment Bull aquí, era molt justet, eh?
3: Semblava.
1: Té el Bayern encara, a Mani enrere, Vikos Dottir cap a la dreta, movent-la ara el Bayern, jo crec que més Bull ha molestat perquè la passada era per Harder, que arribava sola per l'esquerra. De nou a Mani, al mig del camp, obrint a la dreta amb Stanway. S'entrarà, no ho veu clar, Vikos Dottir, pressió tímida de Pallor, Dalman movent-la al Bayern en aquesta zona entre diverses jugadores, Gils ve a buscar-la Bull, a l'esquerra la demana Balizager, ja rep la lateral esquerra, controla, aixeca el cap, la posa cap al segon pal, passadeta, treure d'aquí Salma, treure d'aquí, li regala Dalman, que la baixa, enrere un altre cop amb Stanway de primeres, movent-la al Bayern, la perd Gwyn, recuperació blaugrana, és Esmi Brooks, que què farà? Se la traurà de sobre? No, juga en cura amb Salma enganxada a la banda, Salma es regira bé, Patri, teva meva, Salma enrere arriscant-se molt, però jugant de meravella amb Mapi i el Barça que oxigena, joc cap a la dreta amb Paredes. Aplaudiments del Camp Nou davant d'aquesta acció i Salma està sola a l'esquerra. La demanava Salma però no l'ha vist Paredes, ara sí que ho fa Graham, el desplaçament és bo, el control de Salma també, se li escapa una mica, ha posat la punta de la bota Dalman, tot i així la recull Brooks.
6: Aquest banda i banda, repetit constantment del Barça, de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, però l'hem vist unes quantes vegades.
5: Sí, a més dues extrems a cama natural, que això en el futbol d'avui en dia és gairebé inèdit, eh?
1: Salma amb Mapi, aquesta amb Patri, Alexia, tocant el Barça, de nou Patri, Alexia a la frontal, d'esquena porteria, ara gira, toca amb Brooks, li torna a l'esquerra, rep ja Salma, amaga amb la centrada, s'ha equivocat una mica amb l'autopassada, li regala la defensa del Bayern, que se la treu de sobre, la lluitarà Harder, no es complica la vida, Paredes l'envia directament a fora, servei de banda pel Bayern a la zona del mig del camp.
6: Autocol·lecció, tens un estoc de cotxes que no te l'acabes, pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
3: Escalfant 5 futbolistes del Bayern, segurament José Barcala, al marge de pensar possibles canvis a la segona part, vol que les seves futbolistes suplents estiguin actives, no n'escalfa cap del Barça.
1: 5 més l'afegit, que de moment seria curtet, no Jaume?
5: Molt curtet.
1: No em ve res al cap. Per arribar al descans, guanya el Barça 2-1 amb els gols de Salma i d'Alexia Putellas, ha marcat Dalman pel Bayern, que havia aconseguit empatar a 1, però el Barça ha tornat a posar-se per davant. Mapi León tallant bé una passada del Bayern a la seva zona defensiva, la baixa amb el pitx, la té el Barça, Xerra Jordi amb Patri, Patri amb Alexia. Alexia al mig del camp, de nou amb Serra Jordi, la dorsal 16 del Barça es regira, toca en curt amb Ona, ve a buscar-la de nou Alexia, teva meva, Ona, una altra de les jugadores que acaba contracte, i aquesta sí que està més clar quin serà el seu futur. Graham veu la desmarcada d'Ona Batlle, precisament pot arribar a Ona, evitarà que surti Ona, evitarà que surti Ona, sí, aconsegueix centrar, fer rebut a la pilota en la cama de Mani, que s'ha llançat al terra, córner pel Barça un altre cop.
3: Doncs al minut 41 pràcticament arriba el cinquè corna blaugrana en el partit d'avui, tots cinc en el mateix cantó, tots cinc a la dreta de l'atac.
4: Gran partit de Graham, una vegada més, igual que a la tornada contra el Madrid, per mi està fent una gran primera part.
1: A veure el córner. 4 per arribar al 45. Alguna cosa no li agrada a Frapar, que Dalman està massa prop de la zona del llançament de cantonada i anirà en llarg, sembla ser Mapi León. I va Mapi cap al molt tancadet, posa els punts Mamutovic, la té Ona dins l'àrea, remata amb l'esquerra, li cau a Paredes, remata com pot, la recull al punt de penal Salma, Salma en Brux, està molestant, arriba Ona, toca en una defensa, córner. Córner un altre cop, Ona no s'ha pensat, almenys el Barça això ho està fent, no s'ho està pensant en aquestes segones jugades i està rematant tot, després la pilota va on va.
6: Un tercer per acabar de confirmar aquesta superioritat aniria bastant bé.
7: Sí, sí. Signaríem tot. Abans que deies, no, Pere Romeu, que ha d'estar content amb com està atacant l'equip, segurament estaria més content si el Barça ja n'hagués marcat algun més.
1: I tornarà Mapi. Aquest cop, un altre cop tancadeta, no tant, posa el cap de defensa, lluitarà Ona per rescatar-la a l'altre costat, a la banda esquerra, ho fa, anticipant-se a Bull, juga enrere amb Serra Jordi, que està en Patri, que podria xutar, Patri podria xutar, la pica, però per Salma no acaba de sortir bé, era Brooks, la pera l'irlandesa i compta ara que el Bayern pot córrer. Amb Stenway, retalla Stenway, però el Barça ja s'ha replegat molt bé, retrocedeix el Bayern i la pilota arriba a la portera, Mahmutovic.
7: Molt bon esforç del Barça quan perd la pilota, sent conscient que ha de fer l'esforç de córrer enrere, d'ajuntar-se per prevenir el més aviat possible les transicions del Bayern, els atacs ràpids de l'equip bavarès.
1: Jugant el Bayern amb Stenway, bona pressió de Serra Jordi, se'n surt, però, ui, la Pere Mani, compta la Pere Mani a la frontal, Alex ha caigut per terra, Pallor demanava falta, no la xula Frapart, ara tampoc n'hi ha de Brux, es recupera la pilota. La demana a la dreta sola Grella, amb el Barça prou ha calmat una mica l'atac.
4: Fa 30 falta, segons no? que volia dir, Frapar de moment crec que ho està fent bé, no està xiulant, o sigui, està xiulant el que ha de xiular, i mira, jo crec que...
1: Se la va cara, no?
4: Jo crec que sí, no ho sé.
1: Ens ho direu millor vosaltres des de l'estudi, però...
6: Sí, aquí sí. No ha tingut el seu millor dia, però de moment, calma, de moment, sí.
4: No, crec que avui... És que a vegades... es complica, el tir arbitral es complica la vida ell mateix, vull dir, amb decisions incomprensibles, i avui els corners que són corners, vull dir que no costa tant, jo crec que ho estan clavant, excepte aquesta última acció de, crec que era sobre Alexia, no?
6: La falta.
1: Pallor. Compte que el Bayern vol tornar a córrer amb Harder, ha posat bé la cama Paredes, li ha barat el pas, li ha tancat l'espai a Harder, se li ha acabat el camp just davant la posició de Pere Romeu, banda pel Barça.
3: Feia que no amb el cap Pernil Harder, li deia a l'àrbitre Stephanie Frapar que aquesta pilota no havia sortit.
6: Descobriu el nou Moda 9, que és el Moda GE com a automoció, un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros, amb 7 anys de garantia, a pesar de descobrir el nou Moda 9, que és el Moda GE com a automoció a Barcelona, Mataró i Girona.
5: No hauria d'afegir res.
1: Té Patri al mig del camp, de moment no veiem la quarta àrbitre amb el cartell. I va a Grella amb la centrada a les mans de Mahmutovic. Aquest cop no ha pogut enviar-la on volia l'extrem Noruega. 20 segons, ara veiem el 45.
3: Realment, la samarreta de Mahmutovic, és que diria que no hi ha ni escut.
4: No hi ha ni escut.
3: Ni patrocinador, ni escut.
4: Sí,
1: la petxanca que deia el Ballera.
3: Curiosa.
6: Ha estat d'última hora. M'imagino que hauria anar tota taronja com Cata Coll.
1: Sí.
3: Però
1: avui Cata va verda.
4: Crec que ha estat Albert Ferran. Albert Ferran, que tenia una samarreta d'aquesta lliga de mitjans i ha vingut amb taxi des de la redacció i li ha donat a Mahmutovic.
3: Un minut de temps afegit.
6: Doncs llavors no entenc, si anava de taronja, per què no?
5: L'únic...
1: Espera un moment, Molló, que contraataca el Barça amb Alexia pel carril central. El retall no és bola per Alexia, recupera Stenway, que intentava activar ràpidament la passada per Harder. Ara sí que farà falta Alexia, la xula l'àrbitre, deies.
5: No, jo l'única cosa que no la compro, eh? O sigui, la dic, però no hi crec, és que el número del Barça es pogués confondre d'alguna manera esquena amb un taronja, però és que s'ha posat groc, que els números són grocs, de fet. Per tant, no, no... Però vaja, és que per trobar-hi alguna explicació, això o que s'ha deixat la samarreta taronja de l'equipació?
1: Un clàssic, també, deixar-se samarretes. En categories més inferiors, sí, si de cas.
5: Clar,
1: més,
5: això no acostuma a passar. Vull dir...
3: Però, des del desconeixement, però no deu ser gaire reglamentari jugar un partit, vaja, sense escut.
5: No, home, és reglamentari, és.
7: A veure. Al final, mentre hi hagi el dorsal, jo crec que tot que és, la resta...
1: Que és l'última de la primera part. La penja Stenway, posa el cap Mapi i aquí acabarà, morirà la primera part a l'Spotify Camp Nou. El Barça, que de moment està fent la feina, que està guanyant contra el Bayern 2-1. S'ha avançat amb el gol de Salman, empatat Dolman. Però la capitana Alexia ha tornat a posar per davant l'equip de Pere Romeu, que... Ui, que a hores d'ara, a les... 10 minuts abans de les 2 quarts de 6 de la tarda seria finalista de la Champions.
3: I a aplaudir al Camp Nou les seves futbolistes, elogiant l'esforç que han fet en aquesta primera meitat, dominant sobre el Bayern, guanyant el descans al Barça 2-1.
6: Molt institucional, en Pau, i si no troba escuts a tot arreu, sí, sí. Crec que s'ha d'impugnar el partit, fins i tot.
4: Té alguna dada, Jové, de partits al Camp Nou sense escut?
3: Seriós no és, no seriós. No és seriós.
6: No és seriós, eh? Endavant. No. D'acord. Ja veiem que fan la jugada, les suplents del Bayern, esperant a les titulars i fent el give me five, sí, abans d'anar-se'n cap al túnel de vestidors.
4: Et diria que hi ha massa give me five, a la plantilla del Bayern, perquè
6: ritual,
4: quan surten escalfants, sortint les titulars i després passaven les suplents una altra vegada, d'anada i de tornada, com si fos l'autopista, saps? La P7, a aquesta hora de la tarda, que deu anar plena. I abans de començar el partit, també, i ara una altra vegada, no? Jo crec que... una mica abusant de picar de mans, però vaja.
7: No, veig que no us agrada el companyerisme aquí, o què?
3: Estan pendents. T'ho
1: imagina't, la ràdio que deia que entrem a la 3, haguéssim de fer un give me five tots, quina manca.
4: Ens hem donat una vegada la mà, tu i jo, Pere, només. Sí.
3: No, estan pendents de moltes coses i no estan pendents de portar les samarretes.
6: Exacte, massa parafernàlies. Sí, sí. Necessiteu un vehicle líder, Bonastre, per la vida de veritat, un vehicle comercial pel teu negoci. A Ford Pro no són de gaires paraules com tu, però ho demostren amb fets com ser líders en vendes de vehicles comercials a Espanya. L'any 2025, líders en vendes de vehicles comercials a Europa durant 11 anys consecutius. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric, endollable o dièsel. Escull Ford Pro, fets no paraules, missatge de la xarxa Ford de Catalunya. Guanya el Barça 2-1, estaria classificat per la final d'Oslo, on l'espera l'Olímpic de Lió. Ara de seguida tornem cap al Camp Nou per analitzar aquesta primera part i començar a mirar també cap a la segona. Ha arrencat a Madrid la final del Masters 1000 de tennis. Molló?
5: Sí, entre Jannik Sinner, el número 1 del món, l'italià, i l'alemany Alexander Zverev. De moment ja trencament de servei de Sinner en el segon joc del primer set, 2-0. Per Sinner, que de fet domina els precedents a Zverev. Dels 13 partits n'ha guanyat 9 Sinner, només 4 Zverev, i sobre terra batuda 2 Sinner i només un Zverev.
6: S'arriba al descans el partit de la Premier a Old Trafford.
5: Molt superior al Manchester United. Et diria que hagués pogut prendre mal fins i tot el Liverpool. Manchester United 2, Liverpool 0.
6: I a primera també tenim el descans de la victòria de moment del Rayo. Li han donat un gol, un segon gol al Rayo.
5: Sí, per unes mans de Lemao, prèvies a aquest gol. A Getafe 0, Rayo Vallecano 1. Un bon gol de Sergio Camello en una contra del Rayo Vallecano. I, novament, males arts del Getafe. S'ha menjat entre Sesma Espinosa, la gespa i l'àrbitre de VAR una vermella, per mi claríssima, Adcar, que li ha clavat un cop de colze sense pilota al mateix Alemão.
6: Guanya el Rayo, perd el Getafe. Bàrbara Padilla, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Actualitzem-nos a aquesta hora al Superesports. Per on comencem?
8: Doncs fem un cop d'ull al trànsit, perquè avui és dia d'operació tornada del cap de setmana llarg i a aquesta hora hi ha retencions a la xarxa viària. Fins ara han tornat a Barcelona i Rodalia el 51% dels cotxes previstos. Això són 143.000 dels 280.000 que en van marxar. Ara mateix les principals retencions es concentren a la P7. Última hora des del RAC, Albert Vilar.
9: Ara mateix a la P7 hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de Llinars del Vallès i 5 quilòmetres més a l'altura de Sant Celoni, les dues en direcció Barcelona. Destaca també que hi ha 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Banyeres del Penedès i 4 de circulació intensa a l'altura de Vilafranca del Penedès, les dues també en direcció a la capital catalana. D'altra banda, a la C31 i a la C65 hi ha retencions a l'altura de Santa Cristina d'Aro en sentit nord, i a la C32 tenim retencions a l'altura d'Arenys de Mar i circulació intensa a l'altura de Viladecans, les dues en direcció Barcelona. Finalment, pel que fa a les rondes, hi ha retenció a la ronda de dalt entre la Trinitat i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, amb afectacions també a la C58 a la seva entrada a Barcelona. En canvi, a la ronda litoral hi ha retencions entre Badalona i la Barceloneta en sentit sud.
8: Més enllà dels problemes a les carreteres, seguim pendents dels dos activistes de la flotilla retinguts per Israel. L'últim que sabem és que Israel ha decidit allargar 2 dies la detenció del ciutadà palestí que viu a Catalunya, Saif Aboukeshekh, i el brasiler Tiago Ávila. La defensa diu que la detenció no es pot allargar perquè es va fer en aigües internacionals i, per tant, de manera il·legal. Tots dos continuen ingressats a la presó de Shikma, al nord de Gaza. I també estem pendents de la resposta d'Alemanya a la nova amenaça de Donald Trump, que ha dit que retirarà més militars nord-americans del país. Assegura, de fet, que seran molts més de 5.000. També seguim pendents de què passarà entre els Estats Units i l'Iran i si hi haurà una nova proposta de pau per part de l'Iran o si, com ha dit Trump, tornarà a llegir-se l'últim document enviat pels iranians, segons ha deixat escrit a la seva xarxa social True Social.
6: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
8: Fins ara.
6: 7 minuts i 2:45, pausa i tornem. De moment, al descans, el Barça guanya, estaria classificat per la final. Barça 2, Bayern de Múnich 1.
10: El Barça femení juga RAC1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
12: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
13: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
12: Thank you!
11: Per aquí, sisplau!
14: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
10: RAC 1.
15: De vegades el triomf et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
10: Els dissabtes i els diumenges...
16: És un joc això que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries medievals.
10: De 7 del matí a 2 del migdia...
17: Ressuscita avui en dia? I què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
10: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
18: S'ha torçat el peu.
19: M'he torçat el peu.
18: Venint aquí!
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som 1 milió.
20: RAC 1.
10: Els dissabtes a la tarda, de 3 a 4, un programa que regala experiències.
21: La primera obra que fan tant al Teatre Lliure com al Teatre Nacional, jo sempre tinc moltes esperances dipositades.
22: Nàpols l'has de buscar una mica, eh? Nàpols no és que hi arribis i et doni aquest xoc de bellesa immediata, però quan ho busques ja t'atrapa.
10: Oci, escapades, gastronomia, espectacles, consum...
23: El primer acte de reivindicació que hem de fer els catalans és anar a comprar als mercats de pagès que aposten per als petits pagès.
10: Els dissabtes, de 3 a 4 de la tarda, recomanar, amb Esther Muñoz.
20: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.
24: Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
6: Sí,
24: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
6: Van ser 4.
25: Quatre!
24: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
6: No, que m'agrada puntualitzar...
24: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
6: Sí, exacte.
24: Hem d'anar acabant.
10: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a 2 i poc, amb Marc Giró.
20: RAC 1.
10: Tots som 1 milió. El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Guanyadors a 1 al descans de la semifinal. Tornada al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. Per tant, ara mateix valdria aquest resultat per ser a la final d'Oslo del 23 de maig. A part de gol, d'algun gol més, li ha faltat alguna cosa al Barça en aquesta primera part, diries, Pere, o tot...
7: No,
6: tot deu
7: no,
6: molt bé.
7: És que l'únic que se li podia demanar més al Barça en aquest primer temps és haver tingut una miqueta més d'encert de cara a porteria, però de moment nota altíssima pel plantejament que ha fet Pere Romeu amb aquest amb aquesta aposta de Brooks per dins, de Salma obrint el camp per l'esquerra i de potenciar la superioritat de Graham a la banda dreta com a catalitzadora dels atacs ja a la part final dels atacs del Barça. És un d'aquells escenaris que poden ser una mica enganyosos, perquè vas 2-1, sembla que el Barça ho té tot controlat, està bé també en els replegaments, quan el Bayern intenta sortir al contraatac. Ara, a la segona meitat, l'objectiu del Barça ha de ser fer el tercer, el 3-1, el més aviat possible, per sí que ja forçar el Bayern també a haver d'obrir-se una mica més, haver d'avançar línies, perquè amb el

0: molt content i molt satisfet amb el que hem vist aquests primers 45 minuts sobre la gespa del Camp Nou.
1: Sí, de fet, és que el Bayern general està salvant el marcador ara mateix, després d'aquesta primera meitat.
2: Sí, més superior fins i tot del que m'esperava el Barça en aquesta primera part. 45 minuts, jo crec que molt bons, ha faltat un punt d'efectivitat, però el plantejament, com deia el Pere, excel·lent. Per això és tan difícil a doble partit eliminar el Barça, perquè és molt difícil que el pugui sorprendre dues vegades. És veritat, i ho plantejaves tu a l'inici, que el Bayern podia haver canviat completament el plantejament i obrir-se, però probablement també aquesta falta d'efectivitat doncs encara li doni una mica la raó, no? A Barcala, de que pot aguantar fins al final. Jo crec sincerament que Barcala et signa el 2-1 fins al 80, i al 85 potser també, i per tant doncs deuen estar esperant que el Barça continuï fallant aquestes ocasions, tot i que alguna cosa han de corregir, jo crec que aquí sí que, no sé, totes aquestes entrades laterals que el Barça ha executat a la primera part, la sortida de pressió no els ha funcionat. Ja hem vist en el tram final com han tingut possessions una mica més llargues, per tant m'espero una segona part potser en la qual el Bayern amenaci una mica més, però que també el Barça pugui tenir mica en mica més espais per matar-ho. Si el Barça fa el tercer, diferència de dos gols, jo crec que se'ls farà una muntanya i probablement l'eliminatòria s'hagi acabat.
1: I a més, nosaltres tenim el sushi talismà de Matller Origen i ells no el tenen, El sushi que ha de tornar a ser el talismà del partit d'avui. Sushi, que és equilibri, tècnica i respecte pel producte. A més, assessorats per Hideki Matsushisha, chef del Koi Shunka, únic chef japonès amb estrella Michelin al país. Productes d'altíssima qualitat, com la tonyina vermella de Balfagor, referent mundial, el sushi de Matller Origen. Ja el coneixes, Bonastre, com deies que així, amb l'amic Hideki.
0: Quin és el teu preferit? Quin t'agrada, tu? Quin us agrada?
3: A mi m'agrada molt el que té la salsa picant per sobre.
2: A més, us diré una cosa, si els companys d'en Matller, segur que sí, ens acompanyen a Oslo, allà, terra de salmó, Terra de salmó, Sí. Jo no hi he estat, he de dir que no hi he estat. No sé si algú de vosaltres hi ha estat, a Oslo. Molló, tu no?
3: No.
4: Cupi? Tampoc.
2: Tampoc has estat a Oslo, Cupido?
0: Home, mira que has estat a llocs...
3: Llocs de fred, tampoc que pensis que el gustis gaire.
4: No, jo és una manera curta. No,
5: massa lluny per ell.
0: Massa lluny, correcte. Va, de fet, he demanat porta.
4: Exacte.
5: Ells, si superes les dues hores d'avió, ja li costa. Ja, sí. La cosa ja li fa pujada una mica. El Bayern no fa vint de preparar cap canvi, tampoc, Pau, ara d'inici, o sí?
6: No veiem cap futbolista al terreny de joc en aquests moments fent exercicis d'escalfament. Sí que n'hi havia en els últims minuts de la primera part, n'hi havia 5. Veurem si ha donat alguna indicació José Barcala Bastidós, però vaja, com a mínim, a priori no ho sembla.
0: El Bayern, el que dèiem a l'inici, tampoc a la banqueta tampoc té futbolistes per que li millorin molt o les que té sobre el camp. Sí que és veritat que pot fer sortir Edna Imade, que segurament l'acabarem veient, l'exdavantera de la Real Societat, que el Bayern va recuperar al mercat d'hivern, la tenia cedida a l'equip d'un Ostiarra.
4: De fet, és l'autora de l'únic gol que ha fet perdre el Barça aquesta temporada.
0: I abans de l'anada, ella en una entrevista deia que les jugadores del Bayern li van preguntar com es feia per guanyar contra el Barça, i Madel els deia, t'ha de sortir a tu tot bé, i a elles tot malament. Però és això, més enllà d'Imade, futbolistes d'aquelles que diguis, no?, que et poden generar ocasions per elles soles, no n'hi ha cap altre a la banqueta.
1: A primera arrencant la segona part ja del partit del Coliseum.
3: Sí, amb victòria visitant i amb un parell ja d'oportunitats en aquesta segona part també pel Rayo Getafe 0, Rayo Vallecano 1, minut 7 de la segona part. No és bon resultat per l'Espanyol i pel Girona, perquè el Rayo aconsegueix la salvació matemàtica, però pensant en clau gironina, que arribin salvats a Vallecas la setmana que ve i potser havent-se classificat per una final de Conference League, o havent quedat eliminats, no ho sé, pot destensionar una mica l'equip d'Íñigo Pérez.
1: Ha anat per feina, o va per feina, Sinner a la final de Madrid.
3: Sí, intenta evitar el rosco. El primer set és Berez, que està servint 30-0, però és que perd per 5-0. 5 jocs a 0 aquest primer set. Jannik Sinner, de moment, un vendaval al número 1 del món.
1: Van apareixent les protagonistes una altra vegada sobre el terreny de joc, sobre aquest Camp Nou. No sé si tenim xifra d'assistència o encara no, Pau. No, eh?

0: No, encara no. Encara no estem pendents de tenir aquesta xifra d'assistència. L'últim cop aquí contra el Real Madrid, al Camp Nou, van ser 60.000 i escaig, 60.067. No sé si arribarem, però estarem allà al voltant, eh?
1: De fet, normalment, quan es juga aquí al Camp Nou, el Barça, la xifra d'assistència, el descans no la treu. La treu una mica més tard i amb la segona part en marxa, i sobretot el dia dels rècords, per exemple, que va fer-ho més especial poder dir-ho amb el partit en marxa, etc, i poder aplaudir. Per tant, suposo que trigarem encara uns minuts. El que començarà és la segona part ben aviat, perquè ja estan les jugadores situant-se.
2: Torna a sortir sense escut, la portera, Pau.
0: Sí, no han trobat samarreta al vestidor,
3: No sé, potser ho hem comentat, la tipografia del dorsal és del Barça.
4: Que jo crec que l'han estampat aquí a la botiga.
3: L'han estampat aquí ara en dos minuts.
1: I gratis,
3: partit. No riguis, Molló.
1: Comença la segona part. Per tant, Mahmutovic és jugadora del Barça avui, pràcticament. És la jugadora número 12.
4: Que ho demostri.
3: Gratis,
0: Sense canvis, confirmen tots els equips sense cap canvi. Sí que veiem començar a fer exercicis d'escalfament a Clàudia Pina.
1: Home, aquesta... Molts voldrien que entrés tenir una Clàudia Pina per poder entrar des de la banqueta. Compte la centrada, s'ha dormit Mapi, la té Dalman dins l'àrea, prop del primer pal, amaga amb la centrada, fa caure a Paredes pel terra per intentar tapar la centrada, juga enrere amb Balizager, més enrere, qui rep ara és Amani, demanaven fora de joc, la pilota toca en Serra Jordi, serà servei de banda just enganxadet al banderó de córner.
4: Una mica falta d'atenció, sí. En aquest inici, en aquest primer minut de la segona meitat. Mapi que s'ha adormit a l'interior de l'àrea. El Barça s'ha d'activar ràpid.
1: Serveix ja. Controla Amani. Amani un altre cop per Balizager. Hi havia fora de joc, però de la lateral de l'equip bavarès recuperarà la possessió al Barça. Primer minut d'aquesta segona part a l'Spotify Camp Nou.
4: És aquells fores de joc que fan tanta ràbia als entrenadors, perquè és un servei de banda que la jugadora que serveix és la que torna a rebre i estava en posició antireglamentària, que li diries a la jugadora que li fa la passada li faries quatre crits en plan, sí. Si és claríssim que estan fora de joc, no li donis.
1: Tu que entrenes, algun cop t'ho han fet això?
4: Sí, crec que si trobes algun entrenador que no li hagi passat...
3: Penses que ho diu? Perquè ha fotut quatre bronques cada setmana li passa.
4: No.
2: Aprofita la ràdio per llençar un missatge, també.
4: No, aquest any entreno a nenes petites, no estem en aquest punt.
1: Juga al Barça, en Patrick. Que et tenen por, Pere. Juga Salma per l'esquerra.
4: T'ho negarien totes.
1: Amb Alexia, empat, i teva meva, compte. Es llança a terra.
4: Formatiu.
1: Servei de banda, fora del Barça, va, que això ja va. Patri, la passada amb Salma, la baixa amb el pit, una mica de rebot per aquí, rebot per allà, se la queda el Bayern. Farà pilotada o no la jugadora del Bayern Stanway, li regala a Mapi, però hi ha hagut falta sobre la jugadora del Bayern.
0: Se'n farà el Camp Nou també Pere Romeu, que feia un gest de desaprovació per aquesta falta que ha assenyalat Frapart.
4: Tinc curiositat, Pina, per qui pot entrar, perquè pel pla de partit que té el Barça, que està fent el Barça, realment avui hauria d'entrar per Payor a la punta de l'atac i no per Salma a l'extrema esquerra.
1: Intentant sortir el Bayern per la dreta, bona anticipació de Brooks, que toca la pilota per fer-la sortir un altre cop per la banda. Servirà per Stanway.
3: El pla ideal que jo crec que s'ha imaginat per a Romeu, l'ideal, fer el 3-1 i després si fer el Salma per Pina per tenir més pilota i segurament doncs adormir una mica més el partit i que el Bayern vagi darrere la pilota.
1: Salta Salma amb Stanway, guanya el duel al Bayern, se la queda, però Graham, que la recull just al cercle central, retrocedeix una mica per jugar amb una batlla. Amaga amb la passada, la rep ja Patri, amb aquest estil seu tan característic, amb com posa la mà, els moviments que fa, que tant la coneixem. Obertura a l'esquerra per Salma. S'ajuda amb Alexia. Alexia amaga amb el retall. Alexia avança. Encara Alexia intentava superar la jugadora del Bayern, la defensora, l'ha fet rebotar la pilota a les cames de Wynn, la pilota també ha rebotat en el banderó i finalment ha decidit anar-se'n cap a córner.
0: És el primer córner favorable al Barça en aquesta segona meitat, a l'esquerra de l'atac blaugrana, i va Caroline Graham Hansen.
4: I tal com es col·loca el Barça per atacar els córners i com el volen defensar els jugadors del Bayern, ara mateix, si us fixeu, Serra Jordi, que està a la frontal de l'àrea, si fes una desmarcada en línia recta, podria rebre sola una passada Graham a l'interior de l'àrea pràcticament per controlar i xutar.
1: Sí, sí. A veure el córner. També serà Jordi molt sola. El llançament cap al primer pal, posa el cap Stenway, la baixa, ho intentava almenys Jonas, se li ha escapat de primeres el control a la frontal, però tot i així la manté. Juga amb Pati, que li torna la pilota, s'anticipa, però la defensa bavaresa no es complica la vida a Tanikawa, l'envia directament per la línia lateral.
2: Gol a la Premier del Liverpool amb una bona contra que defineix Szoboszlai. Ell la conduïa i l'ha acabada. United 2, Liverpool 1, 3 de la segona. S'acaba el primer set de la final de tenis a Madrid. Sinner ha guanyat Zverev per 6-1.
5: I no tingueu dubtes, el millor servei de la taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si teniu un cotxe o una furgoneta Volkswagen, no ho dubteu, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic.
1: Falta sobre Graham Hansen, ben a prop del córner, serà pràcticament un semicórner des de la banda dreta, la falta que ha comès Balizager sobre Graham. S'ha cansat Balizager ja de Graham, no pot més.
4: Tindrà mals sons aquesta nit, sí. Balizager amb Graham.
1: Deu pensar, aquest, en quin moment vas estirar els cabells de Salma la setmana passada. A veure la falta. Les dues de sempre, Pau? Mapi... i Graham.
0: Sí, parlant entre elles, decidint a veure què fer. Hi ha un cert debat entre Mapi i Graham. Sembla que ara han arribat a una conclusió, un consens, a punt ja de servir aquesta pilota.
1: Cinc jugadores a la petita, a l'àrea petita. Dues a la frontal i Alex al segon pal. El llançament buscant el cap de Patri. La treu la defensa. La baixarà Alexia, la capitana és dins l'àrea, se'n va cap a la banda esquerra, encara Alexia intenta superar Mani, la centrada serà fàcil per Mahmutovic, ha anat directament a les seves mans, intenta servir ràpid un altre cop com abans, però es queixen perquè Salman li ha tapat l'espai i l'opció de poder servir ràpid.
4: Salman ho ha fet bé, sí, perquè sí. Es posa davant de la portera.
1: Una cosa
4: i aquí...
1: és que tu toquis la portera.
4: Clar, al final Salman no l'ha tocat, senzillament s'ha posat a un metre de Mahmutovic. Aquí Mahmutovic, si és més llesta, sí que serveix, la pilota rebota en Salman i seria targeta per Salman.
1: Que ara sí que ha sortit bé el Bayern, Amani ha trobat a Dalman, l'autora del gol, Dalman ja és a la frontal, Dalman se'n va cap a dins, Dalman s'equivoca, per sort, perquè apareixia Tanikawa tota sola des de segona línia, la passada ha estat dolentíssima. Ha recuperat Graham, li han fet falta, podrà respirar el Barça.
0: I ara l'àrbitre Stephanie Frappart, que adverteix a Salma Parayuelo per aquesta acció que explicàvem, que s'havia posat davant de Mahmutovic. Jo m'atreviria a dir que hi ha una consigna d'intentar frenar el servei ràpid de la portera del Bayern, perquè cada vegada que agafen la pilota amb les mans, va directament a la frontal per fer un desplaçament en llarg.
4: Sí, les transicions són un dels punts forts d'aquest Bayern contra el Barça i estan molt concentrades i molt atentes les jugadores blaugrana a evitar com siguin aquests contraatacs de la manera que sigui.
0: I es prepara per entrar al terreny de joc Clàudia Pina. Per tant, Pere Romeu, que farà el primer canvi del partit. Ja ha acabat els exercicis d'escalfament i ha anat cap a la banqueta, s'ha tret el pitrell.
1: Ataca el Barça per l'esquerra, Brooks aconsegueix tocar la pilota per Salma, li pot tornar, clar que sí, Brooks dins l'àrea i el control se li ha escapat, quina llàstima, arriba a controlar bé i tenia temps i espai, jo crec, per xutar, si volia, o si no buscar una altra opció, ha arribat però la defensa abans, servei de banda, el serveix ja, Salma en Mapi. Patri es desmarcava, serà Jordi, queda rep, però és Alexia, picadeta, Alexia dins l'àrea, la posa cap al punt de penal, toca en una defensa, Ona, la volea, era bona. La volea d'Ona era bona, amb mala llet, amb mala bava, però ha empatat en l'esquena de Clara Gull, després acció defensiva de Paredes, i compte, Pau.
0: Aquesta ovació que sentiu de l'Spotify Camp Nou és per Aitana Bonmatí, que surt de la banqueta, va directament a fer exercicis d'escalfament dempeus moltíssims aficionats per donar-li la benvinguda al retorn d'Aitana Bonmatí, que ara retorna, agraeix el suport del públic, aixecant els dos braços.
1: Fa 3 anys el Barça també jugava a passar una final de la Champions aquí al Camp Nou contra el Chelsea. Aquell dia, espera un moment que t'acaba el Barça, a veure Salma. La pilota serà servei de banda, favorable, no? Que ha rebotat en una jugadora, se l'endú Wynn. Pilota dividida, intenta ajudar la Pallor, ara sí que la treu la defensa. Deia, aquell partit, Alexia va ser la primera convocatòria després de trencar-se i operar-se del trencament al lligament encreuat del genoll. Aquell dia, però, amb un partit tan ajustat, tan intens, 1-1, i que una lesió de creuat és més delicada a l'hora de tornar que la lesió d'Aitana, tot i que també està greu. Alexia no va jugar, avui Aitana té pinta que sí que tindrà minuts. La posa Salma, el remat de Pallor, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, si vols una repartidora, truca Salma Parayuelo. Avui s'encarrega d'enviar carmels a tot arreu. I si tens una rematadora com Eva Pallor, una killer que sempre arriba amb la canya a punt i sap on l'ha d'enviar, és gol, és èxit assegurat. Gol de Pallor, gol de la Pichichi. Com ho celebra amb la graderia, com anima, com esperona tot l'estadi que veu una mica més a prop de Oslo. La centrada és boníssima, el remat de cap encara millor. Barça 3, Bayern 1.
0: El 29è gol aquesta temporada de Eva Pallor, el 9è que fa la Champions, ja va marcar el partit d'anada. També ho fa a la tornada la futbolista polonesa, marcant el tercer al Barça. Quan a punt de fer el primer canvi, Pere Romeu entrarà al terreny de joc. Claudia Pina, semblava que cridaven a Salma Parayuelo, però qui marxa és Graham Hansen.
3: L'ha frenat. Ha frenat el canvi. No sé si perquè a Graham li passa alguna cosa o perquè al final el gol ha canviat els plans, però ha frenat el canvi.
2: Doncs entra Pina per Graham. La centrada molt bé i la rematada millor encara a Pallor per marcar el tercer del Barça a gol per partit a la Champions. 9è gol en 9 partits per Pallor. 3-1. Ara comença a fer baixada això, Pere.
4: Comença a fer baixada i és que tenim a Pallor a la plantilla. L'instint que té Eva Pallor per saber on ha d'atacar la rematada i després l'habilitat, ja sigui amb el cap, ja sigui amb el peu, ja sigui amb la cuixa, per dirigir pilotes cap a porteria, jo no li he vist a cap altre futbolista. Començo a pensar si és la millor davantera de la història.
1: Espera, ui, la passada de Serra Jordi per Pallor, massa forta, però li han fet falta a la migcampista de Llinars del Vallès. Demanen targeta a les jugadores del Barça, Pau.
0: Sí, ha anat directament a Alexia a reclamar-li aquesta targeta a Frapar. També s'hi acosta Patri Guijarro, les futbolistes del Barça protestant. També Paredes, l'àrbitre, diu que sembla que amb una falta ja n'hi ha prou, no ensenyarà targeta groga.
2: L'han vestida per darrere, sense cap sentit, perquè la pilota ja l'havia passat.
6: Jo crec que s'ho peguen,
2: sí,
6: no?
2: Que s'ho pega, que no té molta intenció de... Fa la falta, però no té molta intenció de fer-la.
6: Està ben xiulat.
3: Hegerberg Pallor seria el debat.
4: Hegerberg Pallor, sí. A nivell de davanteres d'aquest perfil, d'àrea, hem vist també altres perfils de davanteres, a Marta, però que era molt més mòbil, però allò, una davantera clàssica que la seva funció principal és rematar pilotes a l'interior de l'àrea. Sí,
2: sí. Les dues rematades d'aquesta eliminatòria són
4: són de llibre. Sí, sí, sí. I una amb el peu, l'altra amb el cap.
3: No són gens fàcils, però sembla que les converteixi allò com no sé, com si fos senzill.
4: Aquesta jugadora es mereix guanyar una Champions.
1: Home, i tant. A veure la falta. Passa per sobre Mapi, la penja, Pina el segon pal, salta Brooks i cau Alexia! Gol, gol! Quart d'Alexia! Ai, ai, ai! Que comencem a veure l'horitzó Oslo! Alexia torna a aparèixer al Camp Nou! Ho ha fet a la primera part, ho ha fet a la segona, ara per posar la punta de la bota i batre Mahmutovic per fer el quart al 58 de partit. Gol d'aquí d'Alexia Putellas, Barça 4, Bayern 1.
0: D'en peus els aficions del Camp Nou, s'ho està passant molt bé l'estadi en aquesta tornada de semifinals. Pinya blaugrana, a somriures a les files del Barça, celebrant aquest gol.
6: Compte fora de joc.
0: Sí, estan esperant que revisi aquest gol.
2: Compte amb la posició d'Alexia.
3: A mi i el Pere ens ho ha semblat en directe. Però
6: molt justa, és molt justa.
3: Sí, no? Hi ha una jugadora del Bayern que diguéssim que està una mica més endarrerida.
6: Sí, estan en línia i és el peu d'una i de l'altra que acabarà marcant la posició.
1: A veure, pot ser d'aquests gols que celebrem doble o pot ser ara una baixada d'alegria de cop i volta, tot i que el 3-1 està molt bé, però home, un quart evidentment plana encara molt més el camí. Alexia, que s'interessa, i les capitanes, de fet, Pau, les crida l'àrbitre.
0: Sí, ara crida a Fraparta Alexia, també la capitana del Bayern. Suposo que els està explicant què s'està revisant exactament. Un gest de desconcert d'Alexia, xiula al Camp Nou.
3: Feina per en Willy, no?
1: Sí, sí. En Willy de la Jot.
4: Totes maneres,
1: espera, a veure...
0: I ja tenim l'assistència del partit d'avui. Són 60.021 espectadors. Per tant,
1: no superem.
0: No superem el partit del Madrid a quarts de final quan el Camp Nou, aquell càntic mític de madridista... Quina boti.
1: I la decisió que es fa esperar, eh? A veure...
3: Sí, però anar molt, molt just.
1: Farà el canvi
3: realment.
1: De moment al Bayern.
3: Vinga,
1: xerrant, Willy. El senyor Willy. Willy, que estem esperant aquí, 60.021 espectadors, més tota la resta que estem treballant avui, diumenge 3 de maig, per explicar aquesta semifinal.
0: I independentment de si puja o no aquest gol al marcador, el Bayern que fa el primer canvi, entrarà al terreny de joc la migcampista italiana Caruso, en marxa Stengway, que havia vist la targeta groga a la primera meitat.
1: Gol! És gol! El gol d'Alexia que puja al marcador, ja ens direu els minutets que diuen si és molt justet o no, però el Barça que fa el quart, el gol d'Alexia a la segona, interruptus, però puja al marcador, 4-1.
3: Doblet d'Alexia avui, sí. per ara sí, jo crec que sentenciar aquesta eliminatòria i tornar a posar el Barça en una final de la Champions per sisena vegada consecutiva.
1: Es veu també tot que què passarà, Pau?
0: Que entrarà Aitana Bonmatí. Es treu ja la dessuadora, ja veiem el dorsal 14, el nom d'Aitana, també es prepara a Vicky López. Se sentia aquest murmuri al Camp Nou en veure una de les seves ídols, Aitana, a punt per entrar al terreny de joc.
4: Anem a pams. El gol d'Alexia, una acció poc pròpia, no? D'Alexia, una rematada semiacrobàtica, girant-se a l'interior de l'àrea. El 4-1 ja deixa l'eliminatòria vista per sentència i ara ens queda mitja hora de gaudir d'aquest equip, de gaudir de l'espectacle que ens ofereix aquest Barça.
1: L'onada, eh?
0: El Camp Nou fent l'onada després d'aquest 4-1, després de la revisió que ha confirmat el doblet d'Alexi en el partit d'avui, celebrant el Camp Nou, ja es deixa entreveure el camí cap a Oslo.
1: Intentava atacar Alexia, hi haurà falta, no, deixa seguir l'àrbitre, intenta contraatacar el Bayern per l'esquerra amb Clara Bull, té metres per córrer la futbolista alemanya, arriba en l'ajuda Patri, retalla Clara Bull, una, dues, apareix també serà Jordi defensivament, però s'ha equivocat Clara Bull en la passada buscant a Dalman, a Harder, aquí fosca hi havia per davant seu, l'envia directament a fora, la plantarà sobre la frontal de la petita Catacoll.
4: La temporada d'Alexia també ja penso en el futur, eh? Amb any sense competició internacional. Postulant-se per la pilota d'or.
1: La tercera, eh?
4: Final dependrà molt del que passi a la final d'Oslo, sí, que tenen la sí, pilota
1: sí.
4: d'or.
1: Sí, sí, totalment.
3: Mentrestant, el clàssic de la Premier, la clàssica anglès, empat al Liverpool, el porter del United... Lamens, que ha regalat la pilota al rival i no ha perdonat cap por per fer el 2-2. United 2, Liverpool 2, 15 de la segona. I una tarda tranquil·la a Pancoló i els seguidors del United.
1: No. Pobre.
3: Bé, és que no sabem si és l'últim partit d'Alexia al Camp Nou.
1: Al Camp Nou, sí, sí.
0: És la màxima golejadora del Barça femení aquí al Camp Nou, amb 7 dianes.
1: I que... Ja hem explicat moltes vegades que si vol convertir-se en la jugadora amb més partits s'ha de quedar per superar Melanie Serrano. Però bé, això ja arribarà a les properes setmanes. Segurament preferiríem que fos abans de la final, perquè si no, potser hi ha un dia que Alexia juga l'últim partit i tu no ho saps.
3: De fet, estava pensant en això ara, que si és l'últim partit al Camp Nou i ella ho sap, que no sé si al final del partit farà algun gest. No ho sé, no ho crec, però...
7: Per estar-ne pendents, com a mínim, igual amb Mapi o Navalla, que també tenen el... o Salma Parayuelo, que també tenen el seu futur ara mateix, per decidir.
1: I el Camp Nou ara es noten aquells instants previs de quan està passant una cosa que desitgen molt, però ara ho explica, Paquinet d'atacar el Barça, se l'empassa Balizaguer, diu Salma que l'ha fregat amb el cabell, la salva però del... sobre la línia de fons Salma, se'n va cap a dins Salma, encara Salma pressionada, enrere, Amona, està sola Alexia a la frontal, està sola Alexia a la frontal, la rebja, pot xutar, el xut d'Alexia Makhmutovic, la llunya Makhmutovic de dins l'àrea, arribarà en l'acció per la dreta Gwyn, li regala però Mapilodon i aquesta enrere amb Catacoll.
5: No sé si acabarà així, però torna a ser partit de 7-1, vull dir que una mica sí. Aquesta bacalà que va vendre l'entrenador del Bayern, que...
1: aquesta barcalà, no?
5: Que sí, va aquesta, exacte, aquesta barcalà en aquest cas que,
8: bé.
5: Que s'havien acostat i que ara sí, que no sé què, bé.
4: Bueno, vull dir, és que és mala frase aquesta, contra el Barça, dir que t'hi acostes.
7: Sí. És cert
4: que van empatar un.
1: Sí,
5: van empatar un, però vull dir que al final...
4: I van desarticular bastant el Barça.
1: Sí, sí,
4: sí, sí, sí. No, el Bayern li va sortir tot, però també és fruit de... Ho parlàvem ara amb el Pau, abans de la retransmissió, també... És a dir, és fruit que el Barça no va saber atacar. És a dir, que és que el Barça ha fet un mal partit. No, el Bayern va fer un bon plantejament defensiu, però què, t'acosta això a empatar, a poder-li treure un empat, però no el sotmetràs, no et planteja que no et porta a sotmetre el Barça, i és molt difícil que et surti
1: bé. A veure, que hi va Pina, el xut de Pina, fàcil per Makhmutovic.
5: Sí, i sobretot quan jugues al camp del Barça, que correcte, que és veritat que fora, doncs bé, és també més normal, no?
4: Sí.
5: Que s'acostin els equips. Per cert, primera, gol del Rayo. El segon, el gol d'Enteca, Getafe 0, Rayo 2, 29 de la segona part. Abans, per cert, ha fallat un penal, de fet l'ha aturat Batalla, al Getafe. Penal que havia comès el mateix porter del Rayo, que havia rematat amb els punys al cap de Satriano.
2: Ha robat tenen ja el nou Nissan Micra, i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra, Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com.
0: I ara hi ha la primera targeta groga del partit, és per la del Barça, vaja, per la capitana Alexia Putellas, per una falta a camp del Bayern.
1: I ara sí, Pau?
0: Ara sí, es preparen dos canvis per entrar al terreny de joc, són Vicky López i Aitana, els frena de moment Pere Romeu, jo crec que esperaran a tenir la pilota al seu favor, en qualsevol cas... Ja avancem que Aitana Bonmatí entrarà al terreny de joc després d'una llarga conversa amb Pere Romeu a l'àrea tècnica. S'han mirat, s'han somrigut i a punt per entrar ja la de Sant Pere de Ribes.
1: Ara és aquell moment en què Aitana està dels nervis, perquè porta uns minuts ja a la banda, que no para quieta, ara es fa el canvi, no, encara no es fa el canvi.
2: Jo sé que Alexia és molt intel·ligent i que no veurà una segona groga, però...
4: És el canvi, ha de ser el canvi.
2: Ha de ser el canvi, si no ho era, ho ha de ser.
4: Sí, sí. Ha de ser el canvi, anem a evitar riscos.
0: Ara ho sabrem.
4: No fem el burro, Puig.
2: Clar, és que al final la vista, dic... Sí, ja, no, el més normal és que no la vegi, però... Sí,
7: però per galons seria Serra Jordi, eh?
2: Clar.
0: Mira, aquest primer canvi és Vicky López, que entra al terreny de joc, marxa Salma Parelluelo, autora del primer gol, rep els aplaudiments del Camp Nou, ella els retorna, i el segon canvi serà Aitana Bonmatí per Serra Jordi, efectivament.
1: I aquesta és l'ovació que li regalarà casa seva, l'Spotify en Camp Nou, a la pilota d'or del Barça.
0: Tothom dempeus al Camp Nou. Rebuda incontestable per la futbolista de Sant Pere de Ribes, que torna més de 5 mesos després de la lesió, ja sobre la gespa del Camp Nou.
1: És d'aquells cops que no fa falta dir res més, no?
4: Aitana tindrà 25 minutets per començar a agafar sensacions, a 3 setmanes per arribar el millor possible a la final d'Oslo. Serra Jordi, una nova actuació notable, ho parlàvem a la primera meitat, ha passat pel partit com una més, i això és la millor notícia, el millor que podem dir d'ella avui. I també destacar el partit de Salma, un partit que ha de servir per recuperar la millor versió de Salma de cara a aquest tram final de temporada, també.
2: No està malament tornar a veure una estoneta Pàtria i tant Alexia juntes al mig del camp.
4: Sí, sí.
1: Un regal per l'espectador, tant el que és del Barça com el neutral. I, de fet, la primera pilota que ha tocat Aitana ja hi ha hagut ovació.
4: I Aitana, que ja la coneixem, i no... Això d'anar...
1: No.
4: Amb la, no. Amb el fre de mà posat, no, O sigui, ella... participarà com si no hagués passat res.
1: A més, és que és una Aitana també renovada, perquè ja va explicar en una publicació a Instagram, i després ho ha explicat també en entrevistes, quan es va lesionar, que estava en un moment partit, que en anglès es diu burn out, que és que estava cremada. Estava cremada del futbol, de no poder desconnectar, que cada 3 dies no podia parar molts partits, ara amb el Barça, ara amb la selecció, i que aquesta lesió doncs, potser era un senyal, no?, que havia de parar, que el seu cos va dir prou, ha desconnectat, ha regenerat, ha renovat energies i aquí la tenim. Compte que hi va el Bayern, per la dreta és Harder, dins d'àrea es llança bé, Mapi la recull encara la danesa, la centrada, però a les mans de Katakoy, que es llança a terra, abraça la pilota amb força, com el Barça està abraçant la victòria. I aquest accés de moment a la final de la Champions molt, molt, molt, molt a prop amb aquest 4-1 al 70 de partit.
0: Amb el càntic un dia de partit ressonant a la graderia del Camp Nou.
1: Brooks s'equivoca amb la passada amb l'exterior, li regala directament al Bayern, amb Caruso, aquesta és Wynn. Caruso trobant a Harder, la passada per a Mani no és bona. De fet, no va ni a pressionar a Mani. Tot l'avantatge per Brooks, que tranquil·lament juga amb la seva portera, amb una Katakoy que ens deia aquesta setmana, el tu diràs, que sí, que se les havia qüestionat molt i que ara el que li diria als que ho havien fet, que callessin.
4: Com li agrada. Com li agrada a aquesta part del món de l'esport a Katakoy.
1: Que ho ha fet el Barça ara amb una maniobra de Vicky, després Alexia per Aitana, la passada d'Aitana no és bona, recupera Dalman a la frontal amb Harder, compta Harder, pot carregar el xut, mira, gol. Gol del Bayern. Gol de Pernil Harder, que ni el celebra, va buscar la pilota Tanikawa, tot ve d'una pèrdua, d'una errada en la passada d'Aitana, que segur que sí que ficarà, perquè és una de les primeres pilotes que toca, una passada que ella no acostuma a fallar, ha faltat una mica de potència, potser de tensió en la passada, s'ha quedat curta, s'ha anticipat a Pernil Harder i fa el 4-2 al 71 de partit, Barça 4, Bayern 2.
0: És la gran referència, ho havíem dit, d'aquest Bayern, 8è gol a la Champions, de la davantera de 33 anys danesa, en la seva tercera temporada aquí al Bayern.
4: Sí, una... Els dos gols del Bayern venen igual, de pèrdues de pilota del Barça a camp propi. El Bayern és capaç d'atacar amb molt espai. En aquest cas ha sigut Harder qui ha entrat per el costat dret de l'àrea. Supera Katakoy amb un xut creuat.
1: I ha fet un altre canvi al Bayern, Pau.
0: Entre Edna i Made en el lloc de Tanikawa, l'exfutbolista de la Real Societat, que ja la tenim ocupant la posició davantera centre en aquests moments.
1: Cata jugant-se en la sortida de la pilota, la passada amb Patri dins l'àrea, a punt ha estat de significar un disgust pel Barça, que podria haver perdut la pilota dins l'àrea, i home, no vindria de gust un 4-3 ara. A mi, la veritat. No,
4: l'entrada d'Imade fa que ella es col·loqui de punta i Harder alterni entre mitja punta, segona punta. A partir d'aquí, i més ara amb el 4-2, sí que ja m'espero un Bayern que en algun moment, no? O sigui, un moment ja de tot perdut, tot per perdre, que busquin anar a fer el tercer i a veure si el Barça ho pot aprofitar per alternar moments de circulacions més llargues amb espais, amb no tampoc oblidar-se d'atacar l'àrea de Mahmutovic.
2: Jo vull fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom, Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pel gran moments, amb autonomia eficient, càrrega ràpida, tota la seguretat. Volvo, disseny escandinau, amb caràcter, a sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros, consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Escandinau, com Noruega. La primera va ser a Suècia i 5 anys després, ves per on, un altre cop al País Veí, allà al costat.
0: Tot queda allà,
1: Sí, el Barça lluitarà, segurament, si no fa el burro en aquests minuts finals, que esperem que no, per una nova Champions. Ve una batlla anticipant-se, jugant amb Katakoy enrere, 18 més l'afegit, pa final del partit, Mapi. Ui, s'equivoca Mapi, ai. Dalman dins l'àrea, Dalman té sola Imade, Dalman, s'ha equivocat Dalman. Tenia sola Imade, sort que no li ha passat la pilota a Imade, perquè Imade té gol, no s'ho pensa, i podia haver marcat, o si més no rematat, i Dalman no sé què ha volgut
7: fer. El Bayern ha canviat el xip, el Barça no l'ha canviat encara, vull dir, ara no tens temps per pensar, ara venen a pressionar, s'ha de ser ràpid de cap per ser precís.
2: Sort que ha estat gana, perquè si no, el 4-3 ja el teníem aquí.
6: És que fins i tot podia haver xutat abans allà mateix, jo crec que tenia millor posició.
1: Ara ha sortit a nassos el Barça, però Alexia obrint per Vicky, la companya Ona. també Pallor. Ui, la passada no ha estat bona, ha tocat en el peu d'una rival. Tot i així se la queda Pallor amb Alexi. Al costat, Clàudia Pina, oberta ja cap a la zona del vèrtex. Pina dins l'àrea, la demana Vicky al punt de penal. Pina també ha estat gana. Ara, en el seu cas, el xut rebota en una defensa, la bloca Mahmutović.
4: Sí, encara queda partit, eh? Queden 20 minuts de partit. Amb el 4-1 semblava que el Bayern estava mort. L'equip bavarès ha aprofitat aquesta errada del Barça a camp propi per fer el segon, i en aquestes últimes accions han estat Patrick, ha estat Tova, sort que Dalman ha estat gana. Ara ha tornat el cop. Paredes sí. no torna a refusar bé. Sort que Bull tampoc ha estat encertada en la seva acció. Estan sent uns minuts
1: no
4: de partit
1: estranys,
4: o sigui, estranys, de que semblava que ja estava tot dat i beneït, i el Barça encara d'acabar de... O d'anar a fer el cinquè, o de dormir al partit de veritat i deixar-li clar al Bayern que això s'ha acabat.
7: Durant tota la temporada, quan vas 4-1 contra tots els equips, contra sí. l'Atlètic de Madrid, contra el Real Madrid, ja no tens ningú al davant. I home, una mica d'amor propi el Bayern deu tenir, no? I probablement aquesta mentalitat de dir, bueno, escolta, doncs, potser ens en fan dos més, però intentarem pressionar fins al final. I això el Barça no hi està acostumat, i jo crec que aquí ho està pagant, perquè s'ha activat tard.
1: Ara pèrdua de Patrick, que no controla bé el mig del camp, recupera Mani Dalman, activa la desmarcada de Bull, compte que se l'empassa Paredes, compte Bull que guanya el duel a Mona, compte Bull que pot entrar a l'àrea, l'acompanya Harder, el retall de Bull és bo, xut, que bé Paredes, que bé Paredes, com ho celebra Paredes, providencial totalment, perquè un altre cop, una errada, un altre cop el Bayern plantant-se dins l'àrea. Barça, això no està fet, Barça, sisplau, calma el partit, adorm, o fes el cinquè, perquè el Bayern ara està més viu que tu.
4: Sí, també amb el canvi de Harder de mitja punta i Madé de punta, i Madé és molt més corpulent, és molt més alt, és molt més forta que Harder. Paredes li ha guanyat la partida a la jugadora danesa del Bayern durant tot el partit. Ara amb Edna i Madé patiran més Paredes i Mapi en aquestes pilotes llargues del Bayern. Tindrà més capacitat i Madé de guanyar-ne, de descarregar i de generar accions. Això és falta.
1: S'estaven agafant Pallor i Gils. És falta de la canadenca.
0: No hi ha targeta. Protesten també futbolistes del Bayern. Algunes amb vehemència s'apropen a Frappart, i l'àrbitre francesa que els hi demana una mica de calma i que redueixi les seves protestes.
1: Sí, jo crec que demanaven que estava agafant Pallor a Gils, en aquest cas, que estaven agafant les dues.
6: I tenen raó. Jo no deixo l'arbre.
1: Servirà la falta en curt, ho ha fet ja Paredes amb Patri a la dreta amb Vicky López, que de moment no l'hem vist gaire en aquests primers minuts sobre la gespa. Vicky es frena, té al davant i Madé, que li treu dos caps aproximadament, i acaba sent l'últim en tocar la Vicky López. Servei de banda favorable al Bayern, 14, i l'ha afegit 4-2. L'Spotify Camp Nou i RQ, servirà el Bayern de banda buscant Imade, la pentina l'ex de la Reial, ve Patri Pro posant el peu, cedir enrere amb Cata, i aquesta amb Paredes, que està providenciant en l'última acció atacant de l'equip bavarès. Patri i Paredes tocant les dues a camp propi, Paredes aixeca el cap, obre amb Vicky López, arrenca Vicky, no arribarà Ona, l'última a tocar, qui ha estat? Doncs el jugador del Bayern, Vanessa Gils. Servei de banda pel Barça a la zona de tres quarts, és a la banda dreta. Ona busca una sòcia, no la troba. Té Alexi a l'esquerra, té també a la seva dreta Vicky. No ho veu clar. Doncs finalment amb Vicky. Trepitjant la Vicky, la passada per Aitana no és bona. Compte que pot arrencar Harder amb Dalman. Bona anticipació de Mapi per frenar aquest primer intent de contraatac. A Mani, que juga enrere. Amb Mahmutović, pilotada va. L'avantatge és per Paredes, però li regala Harder. Juga a la dreta amb Julia Wynn. Pressionada per Brooks, també per Pina. A Mani, amb una jugadora en passat a la Lliga Espanyola.
4: I seria bo que el Barça fos capaç de tornar-se a apropar a la porteria del Bayern, de Mahmutović, també per veure si torna a connectar el públic, que ha quedat també
1: sí,
4: una mica fred.
1: I espera, perquè ara la pilota no ha sortit, ataca el Bayern per l'esquerra. L'acció dins l'àrea, Bull pot xutar... Ui, el travesser Cata, la pilota que no ha botat a fora. Ui, ui, ui, el travesser Cata, la pilota que ha botat, jo no sé on, L'he vist a dins. L'he vist a dins.
5: Sí?
1: Veurem el barquet. I, bueno, clar, en aquest cas és rellotget. És rellotget,
5: sí, sí,
1: que vibra,
5: sí, sí. Fora,
1: no?
5: Fora, fora,
1: per tant,
5: fora.
1: Res. És córner pel Bayern, però compte l'ensurt. Ha rematat molt sola a la jugadora del Bayern.
4: Diria que era Caruso.
1: Sí, no? A mi també m'ho ha semblat. Caruso molt sola. I quina aturada de Cata providencial, finalment, eh?
0: És el primer córner pel Bayern. Uf. En aquesta segona meitat a l'esquerra del seu atac.
1: Barça, no passis el burro, sisplau. Que queden 12. Més l'afegit. El córner, el remat de Guils, Cata. Guils encara, la segona, la traurà la defensa i mal als núvols. Ui. Serà córner. No sé qui l'ha fregat, però serà córner. Sigui qui l'ha fregat, gràcies. Gràcies. No sé si és Paredes, que és qui es dol.
6: Sí, sí, sí.
1: Però, de nou, ocasió del Bayern. El primer remat la treu Cata i la segona d'Imade frega amb Paredes. Em confirmeu, no, companys? I sí, és córner.
5: Sí. Ens apuntem a Cata Coll, eh? Els protagonistes d'aquest partit, perquè les dues aturades ara que fa, la primera enviant l'altrabassé i ara aquesta, a la frontal de la petita, la rematada, i que ve que amb la cuixa esquerra acaba refusant la pilota.
0: El tercer corna pel Bayern en aquest partit.
1: I va Clara Bull des de la dreta, ja sabem, la jugadora que xuta amb la dreta, amb l'esquerra i amb que vulguis.
7: El duel Paredes i Made, molt interessant, eh?
1: Sí, sí. També els coneixen de la selecció.
4: És d'aquells que li agraden, eh, a Paredes, per això.
1: A veure, la part que ha parlat amb algunes jugadores, ara sí, utilitzarà el llançament de Clara Bull amb el peu dret. 10 més l'afegit, 4-2, el llançament surt Cata, com l'altre dia no calcula bé, la recollirà Vicky.
6: Som-hi.
1: Va, que pot activar el contraatac, se'n va sola Aitana, va Aitana, l'acompanya Pallor, va Aitana, Aitana, Aitana sola, encara Aitana, se li acaba l'energia, Aitana, fora! Que bonic hagués estat! Que bonic si Aitana hagués fet ara el cinquè en el moment en què el Barça ho estava passant pitjor. Però jo crec que aquí s'ha notat que Aitana ha tornat avui, que li falta una punta de velocitat que té en altres moments, quan està en el seu millor moment. Tenia l'opció de Pallor, ha volgut marcar, ha xutat fora.
4: L'entenc perfectament, perquè era el retorn somiat, però s'equivoca Aitana. Sense ritme de competició, eren molts metres, una conducció de molts metres. Podia ajudar-se, associar-se amb Pallor, que l'acompanyava, però l'entenc perfectament que hagi volgut finalitzar l'acció.
1: I espera que hi torni el Bayern. Això està maco, en aquest tram final. Bull, la centrada, toca en una defensa. No la treu ningú. Cata se la queda. Ui, ui, ui. No ha rematat bé Harder. No sé què ha fet, una mena de misto, per sort. Veia el hat-trick de Harder. I se la queda Cata, no sé en qui ha rebotat. Cata, va, que t'estan avisant. Que et serà córner. Sisplau, no passis al...
7: El primer l'ha fet Dalman, no? De l'Aer?
4: Sí, sí, el primer
1: l'ha fet
4: Dalman.
1: Sí, Dalman, sí. Perdó. Ja, ha fet l'assistència, Jardí, perdó. Merci, Gerard.
4: Aquests minuts, per això, també han de ser d'aprenentatge, del Barça. Jo, vaja, crec que el Bayern no farà dos gols, però de cara, pensant en la final d'Oslo, també han de ser minuts d'aprenentatge, ho deia abans el Gerard, no? Contra rivals d'aquest nivell, que molts partits a la Lliga i fins i tot a la fase de Lliga de la Champions, quan el Barça es posa 4-1, ja és impensable que el rival segueixi de cara al partit. Molts ja baixen braços i aquí estem veient un Bayern que no, que continua. Mira, continua.
1: I torna Dalt, manté espai pel xut, el travesser i fora. Mare meva. Mare meva, un altre cop pèrdua del Barça. La sortida, s'equivoca Paredes i regala la pilota al Bayern. Dalt, manté temps per pensar, carrega la cama. Travesser i fora.
0: Demana corna de Dalman, l'àrbitre diu que res, servei de porteria.
5: Són unes quantes ja, del Bayern perilloses. Jo, d'Aitana, entenc el que dius, Pere. T'ho entendria més amb un 5-1 que amb un 4-2 i veient el moment que estava passant al Barça. Que és que era bastant evident que la millor solució era la passada a Pallor. És que va cap a Pallor. A més, li trepitja l'espai en comptes de fer-li la passada.
1: Ha servit ja el Barça. Passada en llarg de Cata, un altre cop recupera el Bayern. No m'està agradant aquest moment del partit, eh?
7: Sí, coincideix amb l'entrada d'Aitana. No ho dic per ella, però amb la sensació de que una mica ja està tot fet, no? I Aitana així pot reaparèixer.
1: Sí.
7: I amb el pas endavant, sobretot del Bayern, que Barcalà segurament aquesta nit s'anirà a dormir pensant, va, si hagués sorprès un altre cop a Pere Romeu, doncs no sé què hagués passat, potser me n'hagués endut un carro, perquè així és el futbol i són diferents minipartits, no?, que parlen els entrenadors enmig d'un partit, i el Bayern ha d'arriscar i el Barça té ara l'eliminatòria a les mans. Està bé, a mi el pas endavant del Bayern m'agrada perquè ho veig molt poc durant tota la temporada i m'agrada que hi hagi un equip al davant atrevit que digui, doncs escolta, no tinc res a perdre i tinc prou talent, evidentment, i prou físic com per al minut 80 anar a buscar el Barça. Final. Perquè el que passa moltes vegades és que hi ha equips que van ja 4-1 i ja no tenen...
4: No li aguanten, no li aguanten.
1: I el Bayern, també.
7: El Bayern té canvis i té jugadores físiques que poden fer-ho.
4: No oblidem que el Bayern només havia perdut, o només ha perdut fins ara, un partit aquesta temporada, que va ser el del 7-1 contra el Barça, i ara parlàvem dels canvis...
1: Espera un moment, Pere, que hi va Pina dins l'àrea. Ai, la centrada toca en Caruso, se la queda Mahmutovic, d'elles.
4: No, que els canvis... Ja no tant l'entrada d'Aitana o de Vic o de Pina, sinó també la marxa de Graham, que no sé... No sabem realment què acaba passant, no? Perquè semblava que el canvi havia de ser Salma. Al final ha sigut Graham.
1: I
4: també és cert que després arriba el gol d'Alexia, el 4-1. Però el canvi de Graham sí que és cert que ha fet disminuir el potencial ofensiu del Barça.
0: I prepara una doble substitució. Pere Romeu entrarà en el terreny de joc a Ixa Càmer i també Quique Nazaret abans, però servirà davant del Bayern.
2: Aquesta samarreta tan lluent que porta la portera del Bayern, segur que l'han rentat amb Deter Solín, la marca catalana de detergents per rentar la roba. Deter Solín ofereix una gamma de detergents com Deter Solín Ultra per protegir els colors, Deter Solín Mixto per barrejar roba blanca i de color, o el Deter Solín Sport, que neutralitza les olors. Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la roba i el planeta.
1: De fet, potser és tan potent que d'aquí que hagi caigut a l'escut i tot, no?
0: Però si la samarreta li ha deixat al Barça, espero que l'hagi pagat al Bayern.
2: No, va, és Adidas, que és el patrocinador del Bayern. Jo crec que és una samarreta d'entrenaments, deu ser, imagino.
1: I ara error infantil de Gils en el servei de banda. No ho ha fet d'on tocava i li ha regalat el servei al Barça. I veu Groga, una ajudant de...
0: Sí, que ha sortit a protestar alguna decisió
1: diria
0: de l'àrbitre.
1: Clara Schoen, diria que era.
0: I farà part que no ha dubtat en ensenyar la targeta Groga. Aplaudiments al Camp Nou perquè marxa Alexia Putellas, la capitana. Doblet que li fa entrega del braçalet a Patrick Guijarro. S'abraça amb la mallorquina. Ovació per l'Alexia.
2: Llàgrimes d'Alexia Putellas. Compte.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Ostres, doncs això compta, que és molt, molt, molt revelador.
0: S'abraça amb Quique Nazaret, entra al terreny de joc la futbolista portuguesa. Marxa Quique, li dona la mà a Pere Romeu, també ha entrat al terreny de joc. Aixa càmera.
2: Si haguéssim d'apostar ara...
1: Sí, sí. Apostaries tot a que marxa, no?
7: Vaja. Heu vist llàgrimes,
1: tot el
7: sí. Aquí dalt també...
2: La reacció és realment de molt, molt emocionada en el moment de l'abraçada i abans del canvi.
0: Aixa, que ha entrat en el lloc de Esmei Brooks.
1: Doncs potser acabem de veure les últimes passes d'Alexia com a futbolista del Barça en el Camp Nou. Compte que hi va el Bayern un altre cop la paret, Dimadi amb Clara Bull, se li acabarà el camp, aconsegueix centrar-la, arriba una jugadora, Caruso fa el misto, la llunya Pina.
4: Sort que l'Alma li ha fet de defensa Harder, perquè Harder arribava de cara per fer la rematada i d'Alma n'ha hagut rematar mig de xilena, mig de voler, s'han acabat molestant. Alexia, si realment acaba sent el seu últim partit al Camp Nou, doncs quina millor manera d'acomiadar-se amb dos gols, amb guiant el Barça, esperem cap a una nova final de la Champions. Aquests han sigut els últims minuts que li hem vist a la capitana del Barça sobre la gespa del Camp Nou, marxa després d'una gran actuació. I també bon partit de Bruc, sobretot a la primera meitat, amb el que ja hem comentat, amb aquesta innovació tàctica de Pere Romeu, que ha desmuntat la defensa del Bayern.
1: Compte el contratat del Barça, va, que ara sí que pot ser bona. La demana Pallor, ara sí que rebre Pallor. Va, Pallor, va, Pallor. Fes el 5, sisplau, Pallor, Mahmutovic, la segona, córner. Oh! Ara ho havia fet bé, molt bé, Vivicky, ha esperat. I ha fet la passada Pallor quan tocava, però el xut ha sortit molt centrat. Ha blocat sense gasses, dificultats... Mahmutovic, això ha acabat en córner.
4: Sí, de Pallor, amb tot el que li destaquem positivament a l'interior de l'àrea, la capacitat que té a l'interior de l'àrea, d'aquestes ja li hem vist algunes que no acaba de tenir l'encert després de conduccions llargues o de curses tan llargues, no acaba de tenir l'encert per resoldre davant la sortida de la portera. No és capaç de dirigir la rematada, xuta molt centrat. És cert que ja arriba cansada, també, minut 88 de partit, però en aquestes accions a vegades li falta una mica de brillantor a la davantera polonesa.
0: És el segon córner pel Barça en aquesta segona part, a l'esquerra de Mahmutovic.
1: Totes el primer pal, el llançament de Mapi no és bo, se li escapa el control al Pallor, perquè és que era molt difícil aquí, intenta sortir el contraatac al Bayern amb Dalman, li regala però Aitana, va Aitana, obrim bé el joc cap a Aisha Càmera i aquesta amb Quica Nazaret, les jugadores que acaben d'entrar sobre el terreny de joc. Pina enrere un altre cop amb Aisha. Minutet i 20 segons i sabrem quan s'afegeix. 4-2 guanya el Barça, ha tingut uns instants de patiment, el Bayern ha xutat el pal dues vegades al travesser, Cata també providencial. El Barça ha superat aquest moment de patiment. També és això, saber patir quan arriben aquests moments en partits com el d'avui. Un minut més l'ha afegit i el Barça serà finalista. Que acabi de segellar-ho. Si fem el cinquè de meravella, juga el Bayern. Amb Caruso, el duel amb Aisha. Bé, Aisha arriba a Mapi, de primeres amb Pallor, d'esquena. Juga de cara amb Kika, aquesta amb Patri Harro, ara amb el braçalet de capità, cau a terra Patri, semblava que s'ho valava la falta, però no ho fa, compta Harder, que encara a Paredes, ara hi ha més superioritat del Bayern, i Madi enrere, amb Harder, controla Harder, el xut, gol.
2: Compte.
1: Gol al Bayern. Marca Harder, ara sí, demanen la falta.
4: S'haurà de revisar.
1: Demanen la falta les jugadores del Barça, protesta Patri, protesta Pere Romeu, males cares també de Clàudia Pina, decebuda perquè demanaven aquesta falta. De moment el gol de Harder, que puja al marcador, arribarem al 90, quan s'afegirà Pau?
0: 5 minuts.
1: 5 minuts, 4-3, guanya el Barça mentre revisen aquest gol.
0: Han anat ràpidament les futbolistes del Bayern enduent-se la pilota, situant-se al cercle central, esperant que li validin el gol a Frappart.
6: Jo no veig falta.
0: Doblet de Pernil Harder, novè gol a la Champions en aquesta temporada.
2: Estaven avisant i al final ha acabat arribant. El tercer, 5 minuts de patiment, si validen el gol.
1: El Barça que treu la pilota del mig del camp, aquella maniobra per dir no, va, aneu enrere, que això no, que no serà gol, que serà falta. De fet, Pallor se situa a camp contrari, com si fos una falta favorable al Barça. Quica, el que posa la pilota a la zona on ha caigut la jugadora blaugrana, Aitana, que parla amb Frappart. Moments de tensió al Camp Nou, perquè evidentment canvia molt si aquest gol puja al marcador o si no puja, perquè estem en l'afegit, s'han afegit 5, va mirar-ho, va veure-ho Frappart, i això és un bon senyal. Bé. Va veure-ho Frappart, i això és un primer bon senyal, perquè vol dir que alguna cosa han vist, que alguna cosa li fan revisar. Ara faltarà que la col·legiada francesa estigui d'acord amb el senyor Willy, l'amic Willy, i decideixi que és falta. Sí, molt ràpid. A veure, Frappart diu que no hi ha res, que per tant és falta, no, o és gol? És gol. Està dient que és gol, no?
4: Falta.
1: És que aquí han de ser més clares les àrbitres, sí, jo penso, no. Perquè si no és res, què vol dir que no és res? Que el gol puja o que no és res?
2: Que l'anula.
4: Que no val.
1: Però aquí haurien d'establir una...
4: Normalment, si és gol, senyala el cercle central quan fan que no és que...
1: Em posa nerviosa, de veritat.
4: Sí.
7: El públic ha tardat...
0: Tampoc ho entès.
7: Sí. 10 segons en entendre-ho.
0: Fins que no ha vist com Mapi servia aquesta falta, no ha celebrat el públic del Camp Nou, que no puja aquest gol al marcador. Tots tranquils. Continua el 4-2 ja en el temps afegit.
2: Hem vist només una repetició de la jugada, ni ara quan ha anat a la pantalla tampoc no n'hem vist cap.
0: No.
2: Jo crec que no és tant de qui acaba robant la pilota, sinó de la primera jugadora que impacta amb Patri Guijarro.
1: Val.
2: Però, ja et dic, l'hem vist i ara la moviola del Molló n'està mirant alguna més.
1: El més important és que el Barça s'ha salvat d'aquest ensurt, perquè jo ara amb un 4-3, veient com estava atacant el Bayern...
7: Pere Romeu assenyalant-se el rellotge, dient, quan queda? Molló, clar, quan queda?
1: Clar, és que s'ha jugat dos i mig, sí, però clar, hem d'afegir més.
6: Sí, jo diria que hem d'arribar al 96.
1: Doncs va, Barça, que queda poquet. Espera, no és fora de joc això, se l'emporta Harder, de moment no aixeca la bandera, ara sí, l'assistent de Frappart, aplaudeix Catacoll, una mica irònica, jo crec, també. Respirem. 4-2. Serveix la falta.
4: És un final de partit, un tram final de partit estrany, del Barça, sí. També en part comprensible perquè és allò que et veus ja a prop de rematar-lo, no l'acabes de tancar, no saps si anar endavant, si controlar-lo, i no acabes fent ni una cosa ni l'altra.
1: Nova pèrdua, un altre cop d'Alman a la frontal, amb Amani, Amani enrere, amb Vigos Dottir, la capitana, tocant amb Dalman, la paret, arribarà Pina, no, la centrada, es passeja, no la pot treure Mapi, i Made, per sort, s'equivoca quan volia combinar amb Julia Wynn, la pilota surt a fora, porteria... Pere Romeu nerviós, eh? Pere Romeu fent senyals, sí. Ara...
7: No, no, fent senyals de que no, ara no, no sí, va al curt. Vull dir, ara que, pilotada.
1: Sí, sí, que la tiri cap endavant, també
7: Pallo. Porteu la pilota al camp contrari i ja està. Vull dir, ara la sortida de pilota ja no cal ser tan acadèmic, eh, Pere? Vull dir, escolta, és igual.
4: Ara ja es tracta de minimitzar riscos, de que la pilota estigui el més lluny possible de la porteria de Catacoll. Queden 2-3 minuts perquè això s'acabi i com menys coses passin sobre el terreny de joc, millor pel Barça ara mateix.
1: Ha servit en Llarcata, bé, Kika pentinant-la, la perd Pro Pallo, ara arrenca Harder, que avui ha estat a tot arreu.
0: I crits a la final aquí al Camp Nou.
6: Sí.
1: Queda poquet.
6: He tornat a mirar la jugada. Vull pensar que l'àrbitre ha vist una altra repetició. Jo amb la repetició que tinc no hagués anul·lat el gol. Entenc que hi ha una trepitjada en la primera acció, com diu en Xavi, trepitjada al peu dret de Patri, però amb l'única repetició que hem vist no es pot veure. Entenc que Frapar ha vist una altra imatge que després també m'agradaria veure. Estaria bé que la gent que veiés un partit s'avantés de les coses. I...
1: Vicky, se l'emporta Vicky a la frontal. Vicky surt a tapar de Vigos Dottir. Això està a punt d'acabar, l'acaba perdent Vicky, però amb força un servei de banda. El Camp Nou ja demanant el final, demanant a Frapar que xiuli. Encara no, encara hem d'esperar una mica més. També s'acosta Quica a parlar amb l'àrbitre per demanar-li que autoritzi la compra dels bitllets per Oslo. A veure, i va per la banda Ona, l'acaba perdent, intenta sortir al Bayern, l'avantatge és per Mapi, que la baixa amb el peu esquerre, juga a la banda amb Clàudia Pina, Clàudia Pina encararà la seva defensora, Clàudia Pina davant Guin, la paret amb Pallor, toca en una defensa, córner, bé, ja està, això va.
0: Aquí corna. Podrà agafar aire el Barça en el tercer corna d'aquesta segona meitat, ara a l'esquerra de l'atac blaurana.
1: S'ho pren amb calma el Barça. Hauria de ser l'última, no?
4: I ara Paredes torna enrere, que Paredes sí, pujava a rematar i jo estava pensant on va Paredes. I és igual, si el que hem de fer és treure en curt, protegir la pilota, fer la del Carrasco. Per qui no sàpiga el que és fer la del Carrasco, vol dir que una jugadora treu en curt.
7: No estan acostumades. No
4: l'altra
7: estan acostumades
4: la protegeix
7: en
4: i que no passi res aquí al córner.
7: No han protegit mai gairebé ja durant tota la temporada el resultat. Ara l'han de protegir i no diuen, hòstia, com es fa això?
1: Tancant Quica...
4: Sempre hi ha un primer dia, Gerard.
1: Tancant Quica, que s'agenollava, conscient que si no li passa res, toquem fusta, podrà jugar una final de la Champions aquest any, sí. A veure, el córner en curt. I l'àrbitre, Stephanie Frapar, que xiula al final! Final! Final a l'Spotify Camp Nou! Ara sí, després d'un partit amb uns moments de patiment, podem dir-ho ben alt i ben fort, el Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada, la 6a consecutiva. Apunteu la data, culers, 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho. El Barça buscarà la quarta Champions, la que es va escapar l'any passat a Lisboa en un mal dia, perquè tothom té un mal dia. Aquestes jugadores són humanes, no són extraterrestres, encara que a vegades ho puguem pensar. I aquell dia les coses no van sortir, no es va aconseguir el títol, però van dir, ho tornarem a intentar, i el Barça el 23 de maig ho tornarà a intentar. Pere Romeu posava en valor aquesta generació l'altre dia, perquè s'ha de fer, perquè la vida passa molt ràpid, ens atropella i a vegades no valorem les coses, i aquest Barça s'ha de valorar, aquesta generació que ens ha regalat tantes nits, tardes de glòria, tornarà a jugar una final de la Champions, i algun dia s'acabarà aquesta generació, i les ànimes d'Alexia ho exemplifiquen. Si realment marxa Alexia, serà una que se'n va, seran anat altres pel camí, i aniran marxant, aniran retirant-se, i anirà passant, i vindran de bones segurament, però aquesta generació màgica un dia s'acabarà i cal gaudir-la fins l'últim dia. A vegades potser les hem qüestionat massa de pressa, però quines jugadores, quina generació, a qui li hem exigit molt, però que sempre, sempre, sempre torna, sempre torna, i ho tornarà a intentar-ho a Lisboa, a Oslo, el 23 de maig del 2026. I aprofito avui, 3 de maig, que és el dia de la mare, tot i que hauria de ser cada dia el dia de la mare, visca la mare que va parir aquestes jugadores, totes i cada una d'elles, que un cop més porten el Barça a una final de la Champions.
0: Celebra la classificació per la final al Camp Nou, fent onejar aquestes banderes mentre sonaven l'himne del Barça. Han sortit disparades des de la banqueta les futbolistes suplents a celebrar-ho amb les que estaven sobre el terreny de joc ara mateix, sobre la gespa del Camp Nou. El Barça és una pinya, abraçades les futbolistes, saltant, ballant, cantant, celebrant que el Barça jugarà la sisena final consecutiva de la Champions.
2: 70 minuts brillants del Barça, 20 últims una miqueta allò de suspens, que també va bé, de tant en tant, home, vas al cine i allò de ai, ai, ai, a veure si ara sortirà per aquí darrere la cortina, doncs una mica de, no?, una mica de neguit, de nervi, de ai, ai, què passarà, què passarà? Al final no passa res, han guanyat els bons i les bones, en aquest cas, com gairebé sempre passa també a les pel·lícules, amb aquest gol fins tot anul·lat per acabar-hi d'afegir una miqueta d'emoció, però al final el que compta que el Barça serà a Oslo, que el 23 de maig a les 6 de la tarda

0: Un grup, un projecte que passarà a la història, i a vegades els periodistes exagerem, però no ho sé, igual que va passar a la història doncs el Barça de Guardiola o el Dream Team d'en Bol, o doncs aquest grup de jugadores també passarà a la història del club. 6 finals consecutives a la màxima competició europea. M'he fixat molt en Payor, que quan ha xiulat l'àrbitre ha estat, jo crec, la jugadora que més ho ha sentit, s'ha allunyat a terra i deu haver pensat: tindré una altra oportunitat. Perquè un no sap, segurament l'any passat ella no sabia si en tindria una altra o no, sabia segurament que estava en el lloc indicat per tenir-ne moltes més, que és el Barça, però no sabia si tornaria a tenir una altra oportunitat. Doncs tindrà una altra oportunitat per guanyar aquesta Champions. I anar fent, i anar fent. No sabem quan s'acabarà, i mira que probablement aquesta temporada, després de l'estiu, podíem pensar la plantilla s'ha debilitat, però van sortint jugadores de la casa que continuen apostant pel mateix futbol, que continuen parlant el mateix estil, i no m'atreveixo a dir quan pot acabar. Sincerament, si cada temporada surt una Serra Jordi, si cada temporada surten jugadores de rotació com Aixa, doncs no m'atreveixo a dir quan s'acabarà aquest idili que té el Barça amb aquesta competició i amb totes les que juga des de fa ja uns quants anys.
1: Era rotllant ara, Pau, sí. I discurs de Pere Romeu cap a les jugadores.
2: Sí, ha cridat a totes les seves futbolistes, les ha reunit en aquesta rotllana per fer un discurs final, després aplaudiments al Camp Nou, que ho celebra, aviam, saltar cada una de les més eufòriques, també a Salma, celebrant aquest passi a la final d'Oslo del 23 de maig.
1: Ara t'escolti, acabem d'analitzar, evidentment, i escoltar totes les protagonistes. Deixeu-me passar per 2 punts que tenim esport en directe. A Fontejau, arrencat a les 6:10, el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Un Espar Girona Leganés. Tenim l'Albert Ferran. Albert, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: A l'anada el resultat va ser d'empat, que és una cosa molt poc habitual en el bàsquet, però sent anar i tornada es permet. Què passa de moment a la tornada?
3: Doncs just ara s'acaba el primer quart amb molt bones notícies per l'Espar Girona, que guanya 30-18 al final d'aquests primers 10 minuts, amb un inici de certs dubtes en què fins i tot l'equip madrileny ha aconseguit un parcial de 0-11, però ha revertit la situació, ha reaccionat, ha imposat la seva major qualitat i acaba aquest primer quart amb 30 punts l'equip de Roberto Íñiguez, més 12 al final d'aquest primer quart, 30-18 amb aquest resultat. Com que l'anada va haver empat, l'Espar Girona seria equip de semifinals de la Lliga Femenina.
1: Bé, la cosa que va bé a Fontejau, i ha començat a un quart de 7 a la nova Creu Alta, Sabadell-Múrcia, jugar el líder de Primera Federació, jugar el Sabadell buscant reafirmar aquest primer lloc a la nova Creu Alta amb el Pau Bombardó. La Pau, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Com ha arrencat això, Pau?
4: Doncs de moment amb igualtat al marcador, 0-0. Ja han transcorregut gairebé 15 minuts de partit. El Sabadell n'ha tingut algunes, més que el Múrcia, però de moment encara 0-0 el marcador.
1: 0-0 i sense ocasions clares, clares. Bona entrada a la nova Creu Alta, Pau.
4: Doncs sí, déu-n'hi-do. Força ple l'estadi de la nova Creu Alta. Podríem estar parlant d'una de les millors entrades de la temporada.
1: Hola, Gerard Guardi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Estàs patint ja o no?
5: Ah, doncs sí, des del primer minut. És d'aquells duels ja fa setmanes, ho hem anat comentant amb algun integrant del programa, que s'ha fet la setmana llarga per esperar aquest punt de quarts de 7 de la tarda. És un duel amb aroma de partit gran, de partit de play-off. La ciutat, ara ho deia el Pau, ha respost. Faragrem una de les millors entrades, sens dubte, a la temporada. I de moment l'equip endollat, despert, en un partit. L'Atlético Madrileño, que és un dels principals rivals, ha punxat aquest matí, tots n'estan pendents. Per tant, pot ser un partit a 3 pel final després d'aquest. Pot ser un pas de gegant per aquesta lluita, per aquest somni de l'ascens de tornar 6 anys després a la segona divisió.
1: Ha començat amb un més 2 sobre l'Aldenc, el partit al Sabadell. L'Aldenc encara ha de jugar, ho farà més tard contra el Marbella, en aquest cas com a local. Ara tornem a la nova Creu Alta i també a Fontejau. Encara les jugadores, Clara, sobre la gespa del Camp Nou, no volen marxar, eh?
6: No, és d'aquests dies que costa marxar. Estan fent una volta d'honor ara les futbolistes, la gent que tampoc no marxa, que els hi vol dir adéu. Veiem les jovenetes, no? Serra Jordi, molt eufòrica. Hem vist algunes abraçades d'Alèxia força sentides. De fet, la capitana va l'última ara mateix d'aquest

0: aquesta filera de jugadores, moments de solitud, qui sap si potser acomiadant-se amb el braçalet de capitana que Patrick Harrell li ha retornat a la dorsal 11, la dues vegades pilota d'or, que bé, si ha plorat, dubto que surti a parlar avui.
1: Sí, continua amb els ulls molt plorosos. És veritat que l'altre dia també, que rebia l'homenatge, sí, arribant a la xifra rodona de partits, també va ser un dia molt emocionant per ella. I avui la realització s'hi està recreant també, està realment allò al límit, eh? Molt, molt emocionada Alexia Putellas fent ara aquesta volta d'honor al Camp Nou.
0: Com... Ara saluden a les famílies també, vull dir, hi ha de tot aquí.
1: Compte que tenim gol a la nova Creu Alta, Pau.
2: Sí, acaba de marcar el Múrcia. Pràcticament l'única ocasió que ha tingut en aquest quart d'hora de partit, Pedro Benito l'ha engaltat des de fora l'àrea, un xut on guardi potser la defensa podria haver estat una miqueta més a sobre, però en qualsevol cas Benito que ha engaltat la pilota des de la frontal i a la primera que tenia el Múrcia cap a dins.
3: Molt tubeta la defensa arlequinada i desafortunat Diego Foli, que no ens té acostumats a aquesta temporada, deixant uns registres absolutament històrics de la categoria en quant a porteries a zero, però aquí segurament el porter aragonès no ha tingut un dels seus moments més lúcids, més brillants a la porteria.
1: No, li passa prou a prop, però no acaba de reaccionar bé. 0-1, tocarà remuntar pel Sabadell. Tenim Aitana a la tele, a TV3, a veure si la sentim.
4: L'Oriol, que pell de gallina i molt feliç. He tingut una estoneta avui per començar a agafar ritme després de 5 mesos i gràcies a tothom que ha format part del camí, gràcies al Camp Nou avui per l'ovació, per l'estima, per el carinyo. Jo també estimo molt el Barça i a la seva gent.
5: Com has viscut aquests 5 mesos, Aitana? Com has trobat a faltar trepitjar el terreny de joc en un partit?
4: Bé, la veritat que quan passes una lesió de llarga duració vius una mica la solitud i són moments difícils, però jo estic agraïda aquesta lesió. M'ha portat moltes coses positives, evidentment hi ha hagut molt de patiment en el camí, però bé, l'he intentat treure la cara positiva i crec que avui arribava amb moltes ganes i amb la feina ben feta.
5: Tornes en aquest tram final de la Copa de la Reina el 16 de maig, el 23, final de Champions a Oslo. Com veus aquest tram final amb aquest Barça que pot aspirar a guanyar dos títols més?
4: Bé, doncs és el moment més important de la temporada, el moment que ens agrada de debò. Queden dos títols, l'equip ha fet una gran temporada i gràcies a això estem en aquestes dues finals, a per la final de la Copa de la Reina i sobretot a per la final d'Oslo, una altra increïble, seguim fent història.
5: És la sisena consecutiva, això és història, és un rècord a la Champions, no havia passat mai. Què significa poder aixecar el quart títol en aquesta sisena final consecutiva, història?
4: Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip, i bé, a pel Lió.
5: Valió, això t'anava a dir, un vell conegut a la banqueta, Jonathan Giraldez. Què et sembla a l'Olímpic com a rival i que l'entrenador sigui un vell conegut?
4: Bé, de l'Olímpic poca cosa a dir, un històric de la Champions també. Vam aprendre molt d'elles quan vam començar el nostre camí a la Champions i del Jona i d'altres components de l'estaf que també van estar aquí. Doncs res, a vegades el futbol et dona aquestes retrobades, aquesta vegada en contra, però jo sempre agraïda per tot el que em van aportar, però aquesta vegada, evidentment, mirem cap a casa i pensarem en el Barça.
5: I pensarem en portar la Champions aquí, recuperar el títol?
4: I tant.
5: Molt bé, Aitana, ens n'alegrem molt.
1: Paroles d'Aitana, bon matí a Televisió de Catalunya, després d'aquesta classificació del Barça per la final d'Oslo del 23 de maig. Compte que fa el segon el Múrcia, Sabadell, Pau.
2: Sí, sí, a la primera han fet el gol, a la segona també. Una passada a l'esquena de la defensa de Pedro Benito, l'ha engaltat de manera excepcional David Flacus, que l'ha col·locat a l'escaire esquerra a la porteria de Foli, que en aquest cas no hi ha pogut fer res, però en dues ocasions que ha tingut el Múrcia, dos gols.
1: És un gol de la jornada segurament i un dels de la temporada, com l'ha engaltat Guardi, mare meva.
3: Sí, ens ha deixat glaçats. És cert que el Múrcia, òbviament, tu mires la classificació, està lluitant per la permanència, però té jugadors de moltíssima qualitat, com és el cas de Flacus, i aquí res a dir. Amb la cama menys bona, a priori, del jugador eslové, doncs ha deixat ara sí, sense reaccionar, Diego Foli.
2: I compte, perquè ara té el Múrcia un altre i gol, fora de joc. Uf, fora de joc, clar. Semblava clar. semblava clar, la tornava a tenir Flacus, que l'ha tornat a enviar al fons de la xarxa, reclamava al Sabadell una falta prèvia, que Guardi ho semblava, però semblava que inicialment concedia l'avantatge, després no, i l'acció del Sabadell, del Múrcia, que jo crec que estava en clar fora de joc, ara l'està confirmant el quart àrbitre a la pantalla, però tornava a plantar-se sol davant de Foli i Flacus.
3: Ha perdonat el Sabadell a l'inici del partit, ho dèiem, de fet ara Coixa, el davanter argentí, ha tingut una sense porter, que no ha estat inspirat, i és el que dèiem, que el Múrcia la temporada no és bona, tercer entrenador, però és que té jugadors de categories superiors, té jugadors determinants, i si estan inspirats, com sembla que és el cas d'avui, doncs així s'explica aquest 0-2 a l'electrònic.
1: És fora d'això, per tant 0-2 al marcador, temps n'hi ha per remuntar, però feina tindrà el Sabadell per aixecar aquest 0-2. Abans de tornar al Camp Nou ens actualitzem també amb la Bàrbara Padilla. La Bàrbara, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
6: Doncs tornem a mirar el mapa de carreteres perquè estem al pic de l'operació tornada del cap de setmana llarg i a aquesta hora hi ha força complicacions a la xarxa viària. Queden per tornar a casa una mica menys de la meitat dels cotxes previstos. Això són uns 140.000 cotxes que circulen o ho faran les properes hores a les principals vies del país. La P7, sobretot, és la carretera amb més retencions. Detalls des del RAC, Albert Vilar.
7: Ara mateix a la P7 hi ha 10 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de la Roca del Vallès i 7 quilòmetres més a l'altura de Sant Celoni, les dues en direcció Barcelona. Destaca també que hi ha 5 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de Vilafranca del Penedès, 4 a l'altura de Santa Margarida i dels Monjos i 2 més a l'altura de la Roda de Barà, les 3 també en direcció a la capital catalana. D'altra banda, a l'A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Collbató en direcció Barcelona. A la C55, retencions a l'altura de Manresa, també en sentit sud. I a la C32 tenim 7 quilòmetres de retencions a l'altura d'Arenys de Mar i 4 quilòmetres de circulació intensa a l'altura de Sant Boi, les dues en direcció també Barcelona. Finalment, pel que fa a les rondes, hi ha forces complicacions. Retenció a la ronda de dalt, a l'entrada de Barcelona, des del nus de la Trinitat fins a Horta, en sentit Llobregat, com també afectacions a la C58 a causa d'una avaria que talla un carril a l'altura de Montcada en direcció Sabadell. En canvi, a la ronda litoral hi ha retencions entre Badalona i la Barceloneta en sentit Llobregat i entre la Verneda i el nus de la Trinitat en sentit nord.
6: I més enllà dels problemes a les carreteres, si no hi ha un acord d'última hora, aquesta mitjanit arrenca a Girona una vaga d'escombraries. La ciutat no tindrà servei de neteja ni recollida d'escombraries i tot això a les portes del tradicional festival Temps de Flors, que comença dissabte que ve. Fa temps que els treballadors, la plantilla de Girona Més Neta, reclamen millores laborals.
1: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
6: Fins ara.
1: 19 minuts i les 7 de la tarda. Fontejau tot controlat, Albert?
8: Sí, guanyant de 13 l'Espart Girona, 37-24, la diferència que no baixa mai dels 10 punts. Queden 5 minuts per arribar al final del segon quart, per arribar al descans, atacant el Leganés. L'Espart Girona, que jugaria a priori la semifinal si tanca aquest partit contra València, que ho està passant malament a casa. Havia guanyat de 13 contra l'Encino, la pista l'Encino, i està perdent de 9 a punt d'arribar al descans. Ha arribat a perdre de 13, per tant, València també se li està complicant l'eliminatòria. En principi, València i Girona són els favorits per enfrontar-se ja la setmana vinent. Girona controlat, més 13, i València patint a punt d'arribar al descans.
1: I les jugadores del Barça encara sobre la gespa, Gerard, no?
9: Sí, encara sobre la gespa. Estan en aquell sector en el qual hi ha els Almogàvers i el grup més o el grup d'aficionats més animat de tot l'estadi. És veritat que hi ha hagut gent que ha anat marxant, encara queda molta gent a tribuna i queda molta gent en aquell sector, que és el que han triat les jugadores del Barça, lògicament, amb tot el criteri del món per anar a celebrar-ho. I ara ja sí, mira, just ara quan has tornat a connectar, que mica en mica s'han anat retirant d'aquella zona i ja suposo que aniran desfilant cap al túnel de vestidors. També ens ho han ensenyat aquest grup de futbolistes, Xavi, que tot s'ha de celebrar i que encara que sigui la sisena consecutiva, doncs se celebra igual, i crec que van celebrar igual la primera que la sisena, ho celebren efusivament. Suposo perquè hi ha molt treball al darrere que no veiem també nosaltres, i exigència, i potser fins i tot mals moments, i algun problema, i jo crec que això també és un jo crec que un tret identificatiu d'aquesta plantilla, que és que ho celebra tot, com ha de ser, i amb la seva afició, amb aquesta connexió que té amb la graderia, que no l'ha perdut mai des que va començar, com dic, aquest projecte.
1: Una mostra al partit d'avui també, Pere, de com condiciona el Barça la manera de jugar dels equips, perquè clar, veus el Bayern com ha jugat l'últim tram de partit i dius, caram, vull dir, aquest equip d'atacar i de buscar i de mossegar en sap i molt, però el Barça el condiciona a canviar el pla de partit i a voler jugar d'una altra manera. D'aquí també jo crec que la celebració avui és especialment sentida perquè diu, potser s'ha ajuntat tot, no? Que el Barça també ho ha vist fet abans del que tocava i que el Bayern ha dit, bueno, allò que diuen en castellà, de peridos al río, i ara ja anem a cremar totes les naus.
10: Sí, sí, sí, al final ho pensava, en aquests últims minuts, a dir, si el Bayern hagués intentat fer això durant tota l'eliminatòria, què? I segurament el que és que el Barça t'acaba passant per sobre si li planteges partits així, perquè amb espais, amb futbolistes com Alexia, com Patri, podem pensar amb la pilota que fer, amb Graham constantment tenint metres per encarar la seva lateral, amb una Salma a aquest nivell amb espais, el Barça no et dona pràcticament cap opció i al final força a rivals de l'entitat d'un Bayern que és el dominador del futbol, de les competicions femenines a Alemanya, un Bayern que també es va classificar directament pels quarts de final de la Champions, que va ser capaç la setmana passada de plantejar-te un partit molt no trabat a nivell de faltes, però sí que va provocar molta lentitud en el joc del Barça. Avui ho ha tornat a intentar, però és que el Barça és molt bo i no només les jugadores, també l'staff. Aquí també vull posar en valor també el nivell que hi ha d'entrenadors a Catalunya. Molts cops parlem, no, del Barça, sobretot com a la Masia i la quantitat de futbolistes tant femenines com masculins que surten de talent en altres planters, també d'altres clubs, però també pel que fa a entrenadors, no? Pere Romeu, el seu staff, molts són gent que ve de baix, que ha passat per moltes categories inferiors i ara tenen la sort de poder gaudir d'aquest ofici tan bonic de fer d'entrenador a l'elit. I avui han plantejat un partit perfecte, han trobat la tecla, que no sempre passa, a vegades proves coses i no et funcionen. Avui la tecla de mantenir Salma oberta a cama natural, a Graham a cama natural i amb Brooks per dins, ha desmuntat l'entramat defensiu del Bayern, el sistema defensiu del Bayern. Els 70 minuts fins al 4-2 són boníssims. Amb el 4-1 crec que tots ho veiem fet, però precisament perquè és el que estem acostumats, no? I quan estàs acostumat a que passi una cosa, t'esperes que continuï passant. Per tant, els últims 20 minuts també han de ser d'aprenentatge, de que contra rivals d'aquesta entitat no pots afluixar en cap moment. Ens espera a la final l'Olímpic de Lió. És el mateix guió d'aquell 2019. He pensat molt en aquest tram final ja de tota la celebració, quan ja ha acabat el partit. Veia les jugadores el 2019 a no gaires metres d'aquí, al mini-estadi. El Barça va eliminar el Bayern de Munic. Aleshores era una eliminatòria on els dos equips arribaven pràcticament al mateix nivell, tots dos buscant la seva primera final de la Champions. Va passar el Barça, va ser atropellat per l'Olímpic de Lió a la final de Budapest, i a partir d'allà va ser el clic. Són 8 semifinals consecutives, 6 finals consecutives, 8 semifinals consecutives, 6 finals consecutives. Sí, sí. Són números que crec que diem massa a la babalà i que potser hem de parar a reflexionar el que estem dient. L'Olímpic de Lió, que ha guanyat 8 títols, en va fer 5 de consecutives. És cert que van ser 5 finals consecutives, 5 victòries consecutives. D'aquí 20 dies el Barça té l'oportunitat de tornar a jugar a la final somiada, crec, per tots, més enllà de l'agenda, que lògicament tothom espera que hi arribi el seu equip. Però aquesta final Barça-Olímpic de Lió és la final que molts haguessin signat a inici de temporada. Són els dos millors equips d'Europa, són els equips que van quedar primer i segon a la fase Lliga de la Champions. El Barça té 20 dies per preparar-la i el Barça tindrà l'oportunitat, serà la quarta final contra l'equip francès. De moment n'han guanyat elles dues, el Barça una. Té l'oportunitat d'igualar, no? De posar en empat aquest marcador de finals i que sigui un 2-2. No serà gens fàcil, per molts motius, un dels quals perquè l'entrenador rival és Jonathan Giraldez, que coneix perfectament aquestes jugadores, que coneix perfectament molts dels automatismes i de les propostes que fa, que fa el Barça, però ja tindrem temps de parlar d'això. Avui toca gaudir del que han fet aquestes futbolistes. M'agrada molt que ho segueixin celebrant sempre, cada temporada, que no ho hagin convertit en rutina, això d'arribar a les finals, per molt que ho sigui, que continuïn celebrant-lo, que continuïn valorant-lo, perquè té molt mèrit, és molt difícil el que fa el Barça any rere any. Van apareixent jugadores noves, futbolistes que marxen, futbolistes que arriben, futbolistes que pugen del planter, però aquest equip no perd la gana, es va reinventant i torna a ser a una nova final de la Champions.
11: T'has quedat descansat, Pere? No t'ha quedat res, el pap, eh? Mira, jo t'explico que l'Omoda 5S, que és el nou Omoda 5S, que és el superhíbrid que no et fa triar, té la màxima eficiència i tota la potència que necessites en un sol cotxe, gaudeix d'un sup amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia, i el millor de tot, el test disponible des de 23.990 euros. Omoda 5S, que és el millor dels dos mons, vés a descobrir lo al teu concessionari, a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Pau, de moment a la zona mixta ningú encara?
12: No, estem aquí esperant els mitjans de comunicació, esperant que surti algun protagonista. De moment res, expectació, pendents.
11: Reaccionar el Sabadell o no al 0-2 del Múrcia, Pau?
2: N'ha tingut algun, ara té un córner que allunya amb els punys Gazzaniga, però n'ha tingut alguna més al Múrcia també, per tant és important tallar l'hemorràgia abans d'hora.
11: Guardi, què
13: Sabadell
11: passa avui?
13: Molt desdibuixat, el 0-2 mentalment ha deixat molt i molt tocat l'equip arlequinat, fa mal dir-ho, però és que el Múrcia està passant per sobre de l'equip de Ferran Costa. Ara veig que Carlos Alemán, l'ex del Granada, s'asseu al costat de l'entrenador Castelldefels. Pot ser que toqui alguna peça perquè evidentment no estan sortint les coses, i el Sabadell ha de reaccionar ja si vol treure alguna cosa de profit amb aquest 0-2 al marcador.
11: 0-2 superada ja la mitja hora de joc d'aquesta primera part a la nova Creu Alta. Fontejau, la cosa pinta millor, Albert.
8: Sí, guanyant de 17, 48 a 31, ha arribat a guanyar de 20 l'Espar Girona, que està fent un partit molt complet, ha notat ja 48 punts abans del descans, encara queda minut i mig, i està defensant bé, perquè més enllà d'aquell 0-11 els primers minuts de Leganés, des de llavors li està costant molt l'equip madrileny, molt agressives les jugadores de Roberto Íñiguez, que guanyen a un minut per arribar al descans, 48 a 31.
11: És 17 per l'equip gironí. Ballera, alguna cosa més des de la zona alta del Camp Nou?
9: Bé, que a banda d'aquesta classificació per la final, hi donarem voltes amb el que ha passat amb Alexia, no? Ara estava veient aquí una imatge a les xarxes, perquè m'hi he fixat, que ha passat en directe a la gespa al cap d'una estona. Marc Vivés, el director esportiu, ha estat, jo crec que 10 segons de rellotge abraçant a Alexia, no? I de fet hi ha una imatge, hi ha un primer pla en el qual es veu Marc Vivés dient-li alguna cosa. Si algú és especialista en lectura de llavis podrà saber què li ha dit a Alexia, perquè jo crec que es pot desxifrar, perquè la imatge és molt propera. Però és un element més, no?, d'aquesta... que s'afegeix a les llàgrimes al ser substituïda...
11: Hi ha molta tensió per ella durant tot el postpartit de companyes, el mateix Pere Romeu, també una
9: continua,
11: abraçada
9: continua,
11: sentida...
9: Continua aquí, a la gespa, no perquè s'estigui fent fotografies, sinó perquè ha hagut d'atendre algun compromís amb alguna televisió. Em sembla que era Disney Plus, no ha parlat amb TV3 encara.
11: Sí, ara intentarem recuperar si és que no parla a Televisió de Catalunya, que pot ser que hagi només fet aquesta entrevista, a veure si ha donat alguna pista del futur, que no crec que sigui el moment tampoc.
9: Sí, de moment només no ho crec. De moment només n'ha donat aquesta i ja enfila cap al camí del túnel de vestidors, per tant, de moment no sé si parlarà dins amb Televisió de Catalunya, però aquí a fora, com a mínim, del terreny de joc del Camp Nou no ho farà. No, i res, li donarem voltes. No sé si ho voldrà comunicar abans o després, si es queda o marxa abans d'aquesta final. No sé quin serà el timing. No sé si ella ho sabia, si ja ho sap, per què, és una altra de les preguntes, que potser en un futur li podem fer, per què doncs decideix no anunciar-ho, no? Que la gent, avui 60.000 persones, si és veritat que ha estat l'últim dia d'Alexia al Camp Nou amb la samarreta del Barça, i estem, insisteixo, fent hipòtesis del que hem viscut, i de les sensacions i de les emocions que ha viscut ell al final del partit, però per què no ha decidit comunicar-ho abans, perquè es pogués el públic del Camp Nou acomiadar com es mereix? O potser, Xavi, potser encara no ho té del tot clar, o no sap què passarà, i aquestes emocions, no?, fan que ho visqui com per última vegada.
1: Digues, Pau.
12: Salma, en zona mixta, apareix ja la futbolista del Barça, golejadora avui.
14: Por supuesto, una alegría inmensa, y bueno, este resultado del teu trabajo que hemos hecho, estoy muy, muy, muy orgullosa de tu equipo.
15: Salma, un molt bon partit avui, eres segurament una de les sorpreses, no?, en aquest 11. Com t'has sentit? Ha sortit el pla com s'esperava, no?, obrint molt el camp, buscant la centrada.
14: Sí que es verdad que el equipo, el Bayern, tapaba mucho dentro, y sí que es verdad que el partido seguramente iba a estar la ventaja por fuera. Pues muy contenta de aportar al equipo, y en un día así, importantísimo. Creo que hemos hecho un trabajo todas excepcional, tanto en defensa como en ataque, y hemos conseguido este resultado. También ha habido momentos de sufrir, pero es lo que ha tocado, y estamos en esa final que no es nada fácil.
16: Salma, ¿qué supone para ti el primer gol a nivel de confianza, todo, abrir la lata? ¿Qué ha sido para ti ese primer gol?
14: Obviamente en un día así, en unas semis, y poner por delante al equipo, pues no sé si me has visto, pero estaba hiper feliz, hiper ilusionada, obviamente porque era un pasito por delante. Y estoy muy contenta.
17: Salma, ¿cómo veis esa final del 23 de mayo contra el Olympique de Lyon?
14: Bueno, obviamente va a ser una final y va a ser muy dura, como todas. Y bueno, esperemos, bueno, tenemos tiempo para preparar el partido. Ya hoy es día de disfrutar este logro y disfrutarlo bien.
18: Salma, otra de las noticias es el regreso de Aitana Mormatí. ¿Cómo lo ha vivido el equipo?
14: Yo muy contenta por ella. Es una jugadora imprescindible en este equipo y muy contenta de que ella vuelva.
1: Ui, se'ns està tallant la comunicació amb en Pau, a veure si la recuperem.
15: Han anul·lat el seu gol, sí. Però el Bayern ha apretat molt també fins al final.
14: No, sí, el Bayern és un equipazo, lleva haciendo una temporada muy buena, y sí que es verdad que hay momentos en los que hemos sufrido. También toca aguantar el arreón y lo hemos sacado para adelante, que es lo importante.
19: ¿Y qué decir del público? 60.000 espectadores una vez más. Con este público en el Camp Nou sois casi casi invencibles, ¿eh?
14: No, es una gozada vivir partidos así, con este apoyo. Y la verdad que yo como jugadora del Barça y como culé más, es increíble.
18: No sé si se ha hablado en el vestuario del reencuentro con Jonathan Giraldez en la final.
14: No, ahora mismo no teníamos tiempo para eso. Ahora era también como disfrutar este pase, y ya tenemos tiempo para pensar en Lyon.
17: Salma, hablabas del público que ha ovacionado, y de qué manera a Alexia Putellas. Ella se marchaba pues con lágrimas en los ojos, tal vez de despedida, pero se tiene que quedar en el Barça. ¿Qué le decís vosotras?
14: Bueno, yo súper, súper contenta con el partido de Alexia. Como siempre, está en los momentos más importantes cuando la necesitamos, y estoy muy feliz por esta actuación. Es una jugadora y una capitana ejemplar, y muy feliz por el día de hoy.
16: ¿Crees que con estas 6 finales consecutivas, otra vez más, sois el equipo que está marcando la historia, que está escribiendo estos nuevos capítulos de la historia del fútbol femenino?
14: No sé si somos el equipo o no, lo que sé es que el trabajo aquí cada año es indudable. Todas estamos a lo mismo, ponemos un esfuerzo y una concentración que creo que nos marca la diferencia, y estar otra vez aquí es un mérito muy grande, un esfuerzo de todas, y hay que estar muy orgullosa de esto.
17: Salma, ¿necesitabas un partido como el de hoy en lo personal, en un gran escenario donde has marcado, has asistido? ¿Y qué inyección te da a nivel de moral y de confianza un partido como el de hoy?
14: Obviamente en una semifinal marcar y tener buenos minutos es lo que toda jugadora quiere. Yo estoy muy feliz con el rendimiento de hoy. Quieres estar bien en un partido así, y estoy muy contenta de que haya salido bien, de que hayamos sacado el resultado y estemos en esa final.
17: Enhorabuena.
14: Gracias.
12: Doncs ja s'endú una Salma, la primera protagonista en aparèixer aquí a la zona mixta, golejadora avui en el partit, satisfet evidentment amb la classificació pel seu equip per la 6a final consecutiva de la Champions.
1: Salma Parelló a la zona mixta, esperant també Pere Romeu a la sala de premsa del Camp Nou, on el Barça s'ha classificat per la final de la Champions, guanyant 4-2 contra el Bayern de Múnich. A primera hem tingut gol a la Cartuja, Molló.
20: Sí, gol del Betis, 24 de la primera part. El Cucho Hernández fa el seu 9è gol a la Lliga. Betis 1, Oviedo 0, per portar ja definitivament l'Oviedo cap a la segona divisió. Per cert, que crec que han encantat el final del Getafe 0, Rayo 2, el Rayo virtualment salvat, el Getafe va camí de quedar-se fora de competició europea, i s'ha acabat 3-2 la victòria del United contra el Liverpool. El 3-2 l'ha marcat Mainu, per cert, que Sir Alex Ferguson era Old Trafford just abans de començar el partit, no s'ha trobat bé, L'han traslladat a l'hospital, l'han ingressat, però pel que sembla no és res greu, es troba bé, per tant, només ha estat un ensurt abans d'aquest clàssic anglès que s'han portat al Manchester United amb el gol a última hora de Mainoo, 3-2, i que situa el United tercer, el Liverpool quart, recordo, tots dos a Champions l'any que ve.
1: Tenim descans a Fontejau ja, Albert.
8: Guanyant de 22, l'Espart Girona, 53-31, 12 punts de Josite, 11 de Mariam Koulibaly. Vaja, que si no hi ha un desastre a la segona part, l'Espart Girona es classificarà, recordem, a l'anada empat, ara guanyant de 22, es classificarà per unes semifinals que arrencaran ja dijous vinent. El rival hauria de ser a priori València, però no ha fet una bona primera part contra Encino, va guanyar de 13 a la pista de l'Encino, però avui a casa perd de 6 al descans, 32-38, per tant, sembla que sí, Girona ho té encarrilat, però encara ho ha de tancar València.
1: Qui va de tapet a la semifinal, Saragossa, està guanyant de 30 al descans, encara no al descans, 44-14 contra l'Estepona, ja va guanyar de manera molt clara també el partit de nada. I estan de celebració a Sant Andreu, estan celebrant l'ascens a Primera Federació. Xavi. Abans d'anar a Sant Andreu cap al Camp Nou, Pau.
12: Clara Serra Jordi, en zona mixta. Un moment.
0: Oye, Clara, 18 años, no sé si te acostumbras a esto. Incluso ha dado la sensación de que te marchabas tú del terreno de juego y el equipo se resentía. ¿Cómo es para ti vivir este sueño?
21: Bueno, para mí es un placer, muy agradecida por la oportunidad y bueno, todos los minutos que se me den intentaré hacerlo lo máximo bien que pueda.
0: ¿Quieres jugando la final?
21: Bueno, ojalá, pero bueno, lo importante es...
22: Ay. No arribem allà,
0: no arribem allà.
22: Ja, però és que llavors no arriben.
0: No arribem allà.
22: Doncs és que estigueu aquí, que ja estigueu...
1: Problemes, eh? Problemes per sentir Clara Serra Jordi. Posa colze d'aquí, Bonastre.
23: Decíamos que lo importante en la final...
21: ¿Eh?
23: Que os veis en la final como favorita.
21: Sí, bueno, al final tenemos que hacer un gran partido porque al final tenemos a un gran rival. Y bueno, tendremos que hacer un gran partido para ganar y esperamos ganarla. ¿Qué?
12: No es fácil, ¿eh? A veure, continuant, li estan fent preguntes a Clara Serra Jordi. És que la tenim en una posició propera, però ens l'han allunyat una mica i ara hem d'estirar una mica més el braç. A veure.
21: Que juegue como sé y que nada, que lo disfrute.
0: Com t'has sentit? No sé si quan et va dir el Pere que jugaries, que series titular, com t'has sentit avui al camp i com ha anat tota aquesta prèvia, quan has sabut que jugaries avui?
21: Bueno, al final molt contenta, la veritat que agraïda per als minuts i res, al camp he intentat fer el que jo sabia, jugar el màxim de bé possible i pues, al final ha anat bé i hem guanyat el partit.
1: Com has vist? Aviam, Alexia Putellas a la Televisió de Catalunya, a veure si la podem sentir. A TV3, Alexia Putellas. No la podem sentir? Doncs ara la recuperem. A Alexia, a veure si podem sentir la capitana del Barça després d'aquesta classificació per la final de la Champions.
24: I que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Perquè ho sentim molt, molt des de dins i bueno, al final és molt orgull el que sents.
5: Aquesta comunió amb l'afició ha fet que de seguida que marquessis el primer gol anessis a buscar la grada d'animació per celebrar-ho?
24: Bueno, és que saps què em passa? Que quan marco no sé què faig. O sigui, és com un moment d'èxtasis que no saps i llavors, no sé, he passat per allà i m'he anat a la grada d'animació i bueno, al final podia haver fet qualsevol cosa però sí, he anat cap allà per agrair-los també el suport que ens donen tots els partits, també en el Johan i aquí evidentment.
5: Avui quan t'han substituït t'hem vist emocionada, ho estaves? Què senties?
24: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu que teníem des de fa molt temps i felicitat, sobretot.
5: L'altra vegada que vau jugar al Camp Nou vas viure el partit 500. Avui vius la consecució de la final de Champions, una altra tarda memorable al Camp Nou. N'hi hauria d'haver més.
24: Són màgiques, no sé com ho fem, però sempre que juguem a l'Spotify Camp Nou és algo màgic. Encara me'n recordo del primer partit amb tot el públic, perquè el primer que vam jugar va ser amb el Covid, però després els rècords amb 90.000 persones, les dues eliminatòries seguides. Després, bueno, em va tocar viure-ho des de fora per la lesió que vaig tenir, però ara de nou un altre cop des de dins i és que és algo brutal.
3: Com veus el rival a Oslo, a l'Olímpic de Lió, amb un entrenador, Jonathan Giraldez, que coneixes molt bé?
24: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Serà, crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
3: I ganes de tornar a portar el títol cap a Barcelona?
24: Evidentment, per això ens preparem, ens portem preparant molts mesos, molts dies, per això prenem moltes decisions tant dins com fora del camp per intentar tenir aquesta opció, i ara el més difícil que és intentar tenir aquesta opció, ho hem fet, ara hem d'anar per ella.
3: Alexia, tothom es pregunta què farà Alexia, no et pregunto què faràs, la decisió saps quan la diràs, a final de temporada, quan?
24: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
3: Fantàstic, Alexia, repeteixo.
1: Paraules d'Alexia Putellas, televisió de Catalunya, per tant, sense dir res del seu futur, ja hi haurà temps per parlar del seu futur, cap al control antidopatge, que també ja és mala llet, que et toqui en un dia com avui, que és de celebració, esperem que la cosa vagi ràpida. I vaja, parlant d'aquesta emoció fruit de la tensió de la setmana, del que suposa també jugar a l'Spotify Camp Nou, almenys les declaracions i la visió que n'ha tingut ella, que és la principal, evidentment, protagonista del que ha passat avui sobre la gespa, i el que hagi d'explicar, doncs ja ho explicarà quan decideixi, que té tot el dret, evidentment, de decidir el moment oportú per fer-ho. Pere, gràcies i res... El 23 de maig hi ha feina.
4: Ah, i bona feina. Data apuntada, el 23 de maig a les 6 de la tarda el Barça jugarà una nova final de la Champions, i tant de bo veiem Alexia aixecant la quarta.
1: Tant de bo. La quarta al Sarró, tant de bo que la puguem cantar cap allà a les 8 o quarts de 9, les 9, si hi ha pròrroga i penals en aquesta final de la Champions. Home,
4: què, sí, eh? Sí, home, si acaba bé, aixecant-la, no? Alhora que sigui.
1: Ja signem uns penals, si acaba bé, no?
4: Sí, clar, si acaba bé. Si tu em promets que acaba bé...
1: jo prometre, puc prometre poc, ja t'ho dic ara. Pere, gràcies, fins la propera.
4: Fins la propera, adéu.
1: Gerard, gràcies, fins ara.
9: Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, pendents amb la Clara de Pere Romeu, amb el Pau de si apareixen més protagonistes a la zona mixta d'aquest Camp Nou. Hem de fer alguna pausa de tant en tant, alguna publicitat potser sí que hauríem de fer, però abans deixeu-me passar per Sabadell, que som a l'afegit de la primera part, i el gol del Sabadell no arriba, Pau.
6: Encara no, ho segueix intentant el conjunt de Ferran Costa, que tot i així tampoc ho té massa clar, perquè ha fet un canvi al minut 35, ha tret Eneko i ha donat entrada a Carlos Alemán, a veure si d'aquesta manera sacseja una mica les files.
7: El millor que ens pot passar és enfilar camí de vestidors, que Ferran Costa piqui al pit del jugador i comenci a guixar la pissarra, perquè el Sabadell ha de canviar molt la versió als segons 45 minuts si vol treure avui alguna cosa d'aquest partit contra el Murcia.
1: Si pica fort i ja remuntada la segona part a la nova Creu Alta. Anàvem a Sant Andreu perquè estan de celebració, celebrant l'ascens a Primera Federació amb la Júlia Moneo. La Júlia, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
1: On sou ara? S'ha acabat la rua ja o no?
10: Estem ja a la part del final, estem aquí a la plaça d'Orfila. De fet, la majoria dels jugadors estan a dalt en un balcó, però com que no hi cabien tots, també han instal·lat una tarima perquè la resta s'hi poguessin col·locar. La veritat és que ha sigut una rua de celebració total. Des del principi ja hem vist bengales, hem vist petards abans de començar, i l'eufòria pels carrers d'aquí de Sant Andreu era increïble. Gent de totes les edats. Això era una cosa molt, molt maca de veure, que veies com hi havia gent gran i també hi havia nens molt petits. A mi m'ha sobtat, nens de 2, de 3 anys que estaven a les espatlles dels seus pares ja per viure de bones a primeres aquest sentiment que hi ha cap al futbol de barri. Ara mateix aquí al meu costat tinc a un noi que ha viscut tota la vida el que és el futbol aquí al Sant Andreu. Bona tarda, Jordi.
25: Hola, bona tarda.
10: Què significa avui per tu aquesta rua?
25: Pura eufòria. Al final, el Sant Andreu ara a nivell social està en un moment excel·lent, i poder gaudir de tot el camp ple i tot el barri, tot el poble gaudint de l'ascens, és que no té preu.
10: Recordes alguna època millor que aquesta?
25: És complicat. A nivell social jo no recordo cap època. Soc massa jove per haver viscut èpoques millors. A nivell esportiu sí que recordo altres ascensos que m'han marcat molt, com el del 2005 contra el Mazarrón o el del 2008 contra l'Arandina, però aquest ha sigut molt especial perquè ens apropa al futbol professional.
10: I què espereu la temporada vinent d'aquest equip a primera ref?
25: Espero que sigui un trampolí per pujar a segona divisió, perquè el Sant Andreu és el lloc que es mereix, està al futbol professional.
10: Doncs ja veu, Xavi, aquí aquest any pugen a primera federació, però sembla que no hi ha límit. Moltíssimes gràcies, Jordi.
25: Moltes gràcies.
1: El projecte, que és ambiciós, com explicaven també des de la mateixa directiva del Sant Andreu, i que no volen frenar-se aquí en aquesta primera federació, on jugaran la propera temporada, i el Narcís Sala, que coneixíem aquesta setmana la instal·lació de gespa natural, tant el Narcís Sala com també el Nou Sardenya, i per tant els dos equips de Barcelona que tenim a la primera federació podran jugar al seu estadi la propera temporada. Amb aquest ambient és a la plaça Orfila, al barri de Sant Andreu de Barcelona. 8 minuts passen de les 7, al Palau Blaugrana ha arrencat un Barça-Gran Canària de la Lliga ACB, amb novetats mèdiques al Barça. Dani Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda, moltíssimes novetats i no són positives. Avui baixa fins a 4 jugadors del primer equip del Barça i algunes no ens les esperàvem. Començant per la que ha generat més comentaris o la que crida més l'atenció, que és la de Will Clyburn, que estarà, atenció, 4 setmanes de baixa. Per què? Per un problema de salut que, diu el comunicat, s'ha pogut revertir mèdicament, però que precisa d'un tractament farmacològic i d'un seguiment mèdic. Per tant, subjecte a futures proves mèdiques, és de 4 setmanes, de moment, sense que el club aporti més detalls al respecte. Tampoc pot jugar Jan Veselý per una agudització de problemes al genoll dret, tampoc Tomas Satoranski, que té problemes a l'esquena que ja arrossega des de fa dies, i també, per acabar d'adobar-ho, més enllà de la baixa de la Provítola, no hi és Nicola Kusturica, un dels nanos que acostuma a rotar i que a més ha jugat amb el primer equip, perquè va patir una lesió a un turmell a la final del campionat júnior que va jugar el dissabte i que va perdre el Barça. Per tant, amb aquest escenari, caram, el Barça juga contra el Gran Canària. Sí, sí, noi, tot són bones notícies últimament al bàsquet blaugrana. 4-14 per al final del primer acte contra el Gran Canària. Triple de Jefferson, 11 Barça, 13 Granca.
1: Hola, Colomer, bona tarda, eh?
11: Bona tarda.
1: Jordi Colomer al Palau amb el Dani Aguilar. T'hauràs de vestir de curt, el pas que anem.
11: Si m'haguessin avisat, portava les bambes, com a mínim.
1: Para però meva, eh? Això de Clyburn, és veritat que el comunicat deixa dubtes i alguna incertesa. Parla de seguiment, evidentment, que se li haurà de fer el jugador, però parla ja d'un mes de baixa, que a mi és el que em sorprèn, que marqui ja 4 setmanes de baixa, com a mínim, de Will Clyburn.
11: Sí, a veure si donen més detalls, no? Han dit que el jugador Dani estava aquí.
2: Sí.
11: És a dir, que contagiós no és, o almenys això esperem.
2: Mira, crec que l'estic veient des de la meva posició, és a dir, el jugador, vaja, sí, perquè allà hi ha una gentada de por a la banqueta de lesionats, i un d'ells és Will Clyburn, que està veient el partit en directe.
11: Però repeteix una mica la línia l'any passat al tram final d'Itàlia, que també es va lesionar.
2: Sí.
11: I es va perdre tot el tram final de temporada.
1: I el partit sí, com el tenim, Dani, a tot això?
2: Doncs mira, saps qui acaba de notar un triples i que s'ho està passant pipa el tio, tot i que crec que li han comptat de 4 punts i en principi no hi va, a menys que fos 14 que tingués el Gran Canària. Metsi Metu, home, que està clavant de moment un tros de partit, ara respon Kevin Panther amb un altre triple, però està afamat Metu de punts, 8 n'ha notat ja, dels 16 que ha notat el Gran Canària en el global. Per tant, Metu col·loca, se'l veu amb ganetes, deixant, demanant aclarats, amb les jugades marques de la casa, en què pràcticament no treu superioritat, però anota perquè el tio és molt bo. Per tant, Metu, de moment, en plena forma.
11: Sí, la sensació que es va tornant a ser ell, perquè vam veure, per exemple, el partit que va jugar a Badalona, en què també ho va intentar, i molts cops saber que físicament no estava bé, i ara el veus com molt més fi, molt més àgil, i amb aquesta confiança que sempre ha tingut ell. De moment són dos vells coneguts, els que estan fent mal al Barça, perquè l'altre és Cassius Robertson,
2: sí,
11: l'ex de la penya.
2: 3-0-7 per al final del primer acte. Torna a posar-se per davant l'equip blaugrana amb l'addicional de Panther des del triple. 17 Barça, 16 Gran Canària.
1: Minut i tornem.
13: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
15: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
16: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
15: Thank you!
14: Per aquí, sisplau!
17: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
18: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 2:15 del vespre, Superesports RAC1, fins que calgui. Avui veurem què passa, perquè, evidentment, el que passi en l'Espanyol-Real Madrid marca també la nit esportiva a l'antena de RAC1. Espanyol-Madrid a partir de les 9 a Cornellà al Prat. Si el Madrid no guanya el partit, si l'Espanyol és capaç d'empatar o de guanyar el partit, voldrà dir que l'Espanyol s'apropa i molt a la permanència i voldrà dir que el Barça és campió de Lliga ja en aquesta Lliga 25-26. I a moment tot Tomàs de Terrassa, ho saben, el teu nou concessionari oficial al carrer Colom 390. Hi trobaràs tota la gamma de vehicles nous d'ocasió i sobretot el millor servei de taller oficial amb la garantia total de Mazda. Aprofita ara la seva promoció especial, un 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment si reserves cita abans del 31 de maig. Ves a Movent Tomàs de Terrassa, t'hi esperen amb els braços oberts. L'entrenador del Bayern ja ha acabat la seva roda de premsa, Clara, o encara no?
19: Sí, ha acabat fa un minutet, un José Barcala, que el primer que ha fet està felicitat al Barça perquè s'ha ficat per aquesta final, ha destacat que és un moment d'orgull per l'eliminatòria que ha fet el seu equip contra el Barça, també avui lamentant aquests petits detalls, no? Aquests minuts finals en què diu que el Barça potser s'ha vist un pèl guanyador i s'ha relaxat i això ho han aprofitat elles per fer un pas endavant, que és quan han tingut aquestes ocasions per intentar fer el 4-3, però destacar que amb pogut batallar en un context difícil i també marxa satisfet perquè creu que s'ha germinat, no, alguna cosa en aquest Bayern per la temporada que ve tornar a plantar cara a Europa.
1: Doncs esperen a Pere Romeu, ara ens demanes pas quan aparegui l'entrenador del Barça a la sala de premsa del Camp Nou. És una tarda tranquil·la i de celebració a Fontejau, Albert.
8: Sí, guanyant de 23, 63 a 40, equador del tercer quart. La gent s'ho està passant bé perquè, a més, hi ha unes quantes jugades espectaculars que han fet aixecar el públic de la seva cadira. I la sensació que en aquest segon temps, aquest tercer i l'últim quart, Roberto Íñiguez podrà treure el full d'Excel i gestionar esforços, perquè ja sabem que l'Espar Girona té baixes. Canella, Carter, Quevedo, li va marxar Chloe Bibi abans del playoff a la WNBA. Per tant, això ho ha de tenir molt en compte el tècnic. Dijous vinent arrencaran les semifinals i avui el partit és ideal per donar descans a les jugadores que acumulin més minuts. Més 23, ara també farà més canvis Roberto Íñiguez. La gent aplaudeix els canvis. 63 a 40, 4-32 per arribar al final del tercer quart.
1: El partit resolt, o fa tota la pinta, eliminatòria que estaria resolta i, per tant, la classificació de l'Espar Girona, de les gironines, per les semifinals d'aquesta Lliga femenina.
8: Koulibaly marxa a coixa, no recolzant el peu a terra, acompanyada d'una companya i mans a la cara, compte, perquè podria ser malauradament una lesió, si hi ha lesió, que marqui el futur immediat de l'Uni Girona. Ha marxat a peu coix amb molta velocitat, sense recolzar l'altre peu, i ara se l'estan mirant a la cadira, a la banqueta. Evidentment haurem d'estar pendents, perquè l'Espar Girona no té res a veure amb que sense Koulibaly, que és la MVP de la fase regular. Avui, en la prèvia del partit, abans de començar el duel, ha rebut l'ovació de Fontejau quan ha rebut el guardó. I bé, continua aquesta exploració del turmell de Koulibaly.
1: Sí, li cau una jugadora, m'ha semblat, a sobre en el moment d'aquella jugada a la zona. I veurem aquesta rebrincada a la zona del turmell, quina importància té. Primer, si la tornem a veure avui, que amb el marcador que hi ha potser tampoc no caldria forçar-la. I després veure quines explicacions poden donar un cop acabat el partit. Estarem pendents, evidentment, de l'MVP de la Lliga de Koulibaly, que últimament va d'ensurt en ensurt. Esperem que aquest sigui poca cosa i que pugui estar a punt per jugar a les semifinals contra el València d'aquesta Lliga femenina.
8: No, que estic veient que hi ha poca preocupació, ja no se la miren, i Roberto Íñiguez ja s'ha centrat en el joc, per tant, entenc que potser ha estat més aviat un ensurt que no pas una possible lesió. Evidentment, doncs pendents de si torna a jugar i del que puguin dir al final del partit.
1: A Sabadell ha arrencat la segona part o encara no, del Sabadell 0, Múrcia 2? Pau?
0: Encara no. Estem veient Castells ara.
1: Castells, caram.
0: Sí. Els castellers de Sabadell que estan fent aquí una sèrie d'actuacions al centre del camp.
1: I algun canvi previst o algú escalfant-se amb especial intensitat o no?
0: Ara la mitja part no, però sí que és cert que abans d'acabar la primera hi havia 5 jugadors del Sabadell escalfant a la banda. No està gaire content Ferran Costa amb el que ha vist. De fet, ja ho ha demostrat fent un canvi al minut 35, sent que no era per cap lesió ni res similar. Era un tema exclusivament tàctic i ara mateix a la gespa no hi ha jugadors del Sabadell escalfant, però sí que és cert que és el que dèiem, abans de finalitzar la primera part, el màxim de jugadors que podien escalfar ho feien.
1: Doncs a veure si fa canvis d'inici a la segona part o no. El Sabadell perdent 0-2 contra el Múrcia en aquesta primera federació. Fa el segon el Betis a primera.
2: Sí, per acabar d'enfonsar l'Oviedo a la segona divisió, recta final de la primera part, minut 45, Betis 2, Oviedo 0, el gol que ha marcat Abde, assistència d'Antoni. Ara veig que l'Oviedo protesta alguna cosa. Veurem si el VAR diu que hi ha alguna infracció. N'afegeixen 5, Betis 2, Oviedo 0.
1: El Palau, el Barça per davant, Dani.
2: Sí, de nou acaba ara mateix el primer període, un primer acte prou tranquil del Barça. 29 punts ha clavat amb un Panter irrompent que després ha estat substituït per Brizuela i amb el Gran Canària, que déu-n'hi-do també amb la notació, sobretot de la mà de Metu, que sobretot també a la recta final ha començat a afinar una miqueta davant, però de moment el Barça molt millor. Colo.
11: Sí, s'està trobant un joc, la veritat, molt, molt, molt còmode. No estem veient contactes, allò, ningú intenta passar els blocs de primer home, no es va fora dins, s'ha encarregat ràpid de faltes, llavors tampoc tenien el recurs de tornar-ho amb faltes, però no estem veient un gran camp, la sensació que una mica s'està jugant la vida, que amb els resultats d'aquesta jornada no està tan salvat com podies semblar. No, sembla que la surgència sí més del Barça que no pas del Gran Canària.
2: Sí, la CB realment per baix està sent, la penúltima plaça està sent catxonda, sí, perquè... Sí.
1: I per dalt ara s'ha animat també, eh?
2: Sí, totalment. Perquè, clar, recordo que amb les victòries avui de Manresa, bravo, espectacular, i del Madrid, també espectacular, sí. Noi, és així, i el partit és de Gessonya contra València i contra Ucam Múrcia, fa que el Barça, en cas de victòria, avui se situï a un sol partit de tots dos equips que són segon i tercer, amb el València encara per venir al Palau Blaugrana. Ha de venir, ara et diré la jornada. És d'aquestes coses del calendari asimètric que a mi em sembla nefast.
1: A part última, si no vaig errat.
2: Doncs no té cap mena de sentit, perquè el Barça va jugar la primera jornada contra el València i ara jugarà la penúltima contra el València. Per mi no té ni cap ni peus. Però vaja, més enllà d'això, ha de venir al Palau a jugar-se a l'Averaix. Per tant, seria un factor interessant a tenir en consideració.
1: I tant, l'opció de ser segon, que era molt llunyana i que ara pot ser... No, és factible pel Barça en aquest tram final de temporada. De moment avui camí d'una victòria, queda molt encara, però amb puntuació altíssima en aquest primer quart i victòria blaugrana. També guanyarà Baskonia, que és un altre dels que també, evidentment, aplaudeix aquestes ensopades de València i de Múrcia. Està guanyant de 20 contra el Breogán al final gairebé del tercer quart i serà un altre també dels que s'aproparà a un triomf de valencians i de murcians al final d'aquesta jornada.
2: Sí, és per mi el reflex, Xavi, del que hem dit tantes vegades, que la Lliga CB, que és molt competitiva, que és molt xula, que el problema és que hi ha massa partits entre Euroliga i ACB, perquè l'ACB és una lliga preciosa i molt, molt dura, molt dura. I ho està demostrant també aquest tram final de València i de Camp Múrcia. La té el Barça, Norris, el triple de Norris, no, el rebot és per Gran Canària, per Carlos Alocen, un nano que ho ha passat molt i molt malament i que l'altre dia va donar victòria a Gran Canària contra Unicaja, insisteixo, el nano que apuntava moltíssimes maneres i que evidentment les lesions han llastrat una mica el seu rendiment.
1: Compte que ha tornat Koulibaly a la pista, Albert,
8: sí,
1: no?
8: Sí, ha tornat. Quina ovació del públic, perquè més d'un Ha passat 5 minutets, vaja, perquè és que evidentment sí, hi ha una lesió greu de Koulibaly, ni que sigui d'un mes de baixa, restava moltes opcions a l'Espart Girona en aquest tram final de temporada, però ha tornat, ovació, i per tant la pivot del conjunt gironí, que podrà jugar aquests últims instants o aquests últims minuts, i de fet ara anota per situar el més 32, Unigirona 73, Leganés 41. És un festival, això. A més, l'equip està molt endollat en atac i és que a nivell defensiu no ha baixat la intensitat. Vull dir que Leganés, tret d'aquell inici en què ha anat per davant, amb un bon parcial de 0 a 11, des de llavors s'ha endollat, s'ha posat les piles a l'Espart Girona i també ha de servir d'entrenament o que aquesta actitud s'ha de repetir també en el duel de semifinals, que serà molt més exigent contra a priori València, que ha revertit la situació i ara ja guanya el seu partit contra l'Encino. Doncs no ha de baixar el pistó, perquè a semifinals sí que ve un os dur d'arrossegar.
1: Guanyant de 34 l'Espart Girona al partit contra el Leganés. Pere Romeu, vaja, ell pot, anava a dir pentinant-se, Clara, ell sí que servidor aniria ràpid, però ell és veritat que si ho vol fer té més feina.
19: Sí, sí, no, pentinant-se, suposo també, entenc que deu haver hagut més celebració del normal, després d'atendre les televisions amb drets, etc. i sempre al final s'ha allargat tot una mica, que estem tots a punt ja, esperant, no crec que trigui gaire Pere Romeu a sortir.
1: Tenim descans al partit de primera, la Cartuja. Molló.
2: Amb avantatge local, Betis 2, Oviedo 0, el Betis consolidant-se en aquesta cinquena posició, que veurem si finalment és de Champions o és d'Europa League a final de temporada. Si confirma aquesta victòria, estarà amb 6 punts de marge sobre el Celta de Vigo quan en queden 12 en joc.
1: A un minut i tornem.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fet.
21: Ai, capcita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
5: Ocasión Plus.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
20: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
26: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
15: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
16: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
15: Thank you!
14: Per aquí, sisplau!
3: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: RAC1 presenta Els taloners des del rec.0 a Igualada. El dimecres 6 de maig de 3 a 4 de la tarda, Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra visiten el rec.0, moda i festa al barri del Rec a Igualada.
6: Hosti, tu, tenia unes ganes de venir al Rec?
7: Home, és que ja tocava. Si nosaltres de moda i de festa som els que més en sabem de la ràdio.
9: On vas a parar? Per fi podrem lluir com les dives que som.
7: Per cert, tia, estàs divina amb aquestes ulleres de sol, cuca.
10: I una cosa, et dic, que guapes la gent d'aquí, eh?
7: Bueno, com nosaltres.
4: El dimecres 6 de maig a les 3, Els taloners, en directe des del rec.0 a Igualada.
7: Ah, per cert, això ho farem dins del pati del museu, eh?
9: I us hi esperem a tots i totes.
4: RAC 1. Tots som un milió.
10: Escolta una cosa, vosaltres creieu que ens deixaran entrar amb l'helicòpter fins allà?
18: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Encara esperant Pere Romeu, després del 4-2 del Barça, de la classificació del Barça per la final de la Champions, el 23 de maig, final de la Champions a Oslo. Barça Olímpic de Lió buscarà la quarta, l'equip que ara entrena Pere Romeu. A Sabadell, segona part en marxa del Sabadell 0, Múrcia 2. Ha fet algun canvi, finalment, al descans Ferran Costa, Pau?
0: No, tot igual, els mateixos homes que han acabat la primera meitat, ja estem al minut 49 de partit, però sembla que el Sabadell

0: estava allà mirant de reull els jugadors que escalfen. Ha donat crèdit a aquests 11 futbolistes, però estic convençut que si en els pròxims 5-10 minuts no canvia la cosa, haurà d'entrar homes de refresc des de la banqueta.
1: 0-2 perdent el Sabadell. Tenim Gran Premi de Miami de Fórmula 1 en marxa, 13 voltes disputades de moment, com el tenim, Molló?
2: Amb Norris primer, Antonelli segon, Leclerc tercer, Piastri quart, Russell cinquè i Verstappen, que sortia a les primeres posicions, ha fet una virolla la primera volta, ha baixat fins a la 16a posició, ara ja està remuntant 12è. Max Verstappen, hem de destacar també un accident de Gasly que ha provocat la sortida del safety car, i novament Antonelli, que sortia des de la pole, ha perdut posicions a la sortida. Volta 14 de 57, diuen les previsions, que ja sap Xavi que sempre la claven a la Fórmula 1, o no, que a la volta 40, a partir de la volta 40, hi podria haver pluja.
1: Doncs veurem si acaba arribant o no, mentre no hi hagi tempesta elèctrica que obligaria sí a parar el Gran Premi. Si es pluja, encara en principi ho podrien continuar. I al Palau, com tenim el Barça-Gran Canària, Dani?
3: Més 12 per al Barça, 34-22, 6-20 per al descans. Mare meva, si meto a vegades al Barça, diguem que tenia cert monopoli de la pilota perquè ell volia, imagina't el Gran Canària, tu. L'atac vira molt al seu voltant, insisteixo, també perquè ell vol.
4: Sí, bueno, són les dues coses. És el seu joc, però també és veritat que l'home és l'únic que està veient una mica de cistella, porta 10 dels 22 punts, i el triple que ha fallat abans era tot just el primer tir que fallava, quan la resta està molt lluny. Per exemple, Pierre Pelós, que està fent bona temporada, s'ha anat ara a la banqueta havent-ho fallat pràcticament tot.
3: Avui amb un ambient discretet, el Palau Blaugrana. Mira que jo pensava, oi, espera, Norris esmaixada, demà els Norris, 36-22.
2: Va, pensaves que potser sortint del Camp Nou,
3: sí,
2: no?
3: No ho he pensat bé, no? Perquè...
2: Home, la veritat és que venia bastant rodat. Ara, clar, si has de pagar dues entrades...
5: Sí, era el meu.
2: Clar, aquí potser et deixes una picossada. Clara.
3: Ja.
5: Apareix Pere Romeu ja a la sala de premsa, després d'aquesta victòria contra el Bayern i el pas a la final de la Champions.
6: A la roda de premsa del tècnic de Fulcó, Barcelona, Pere Romeu. Primera pregunta aquí a... Recusi.
7: Hola, Pere. Clara Robergas de RAC1 aquí. Són 7 finals de la Champions, 6 seguides, la segona per tu. Quina sensació tens, que passa pel cap ara, i de què et sents més orgullós d'aquest equip? Gràcies.
8: Bé, bona tarda a tothom. Molt orgullós pel partit que hem fet una primera part molt bona, ens hem anat del marcador i hem acabat patint com podia passar, tot i que evidentment volíem evitar aquests minuts finals. Donar l'enhorabona a tota la gent que porta anys aquí treballant, directors esportius, entrenadors, jugadores que han passat, directiva, evidentment, perquè són molts anys arribant i de forma consecutiva a una final de la Champions, i crec que això no ho hem de normalitzar. I ho he dit moltes vegades, aquest equip no només juga bé, sinó que té una gana competitiva increïble, i avui ho he tornat a demostrar, així que super orgullós per això.
9: Hola, Pere, Ruth Vila, Catalunya Ràdio. Explicaves les coses que havia de millorar l'equip respecte al partit d'anada. Salm ha sortit per obrir el camp i ho ha fet molt bé, ha fet un partidàs. A la Brooks l'hem vist molt lliure entre línies, jugant per dintre. La primera part t'ha semblat que les jugadores interpretaven molt bé el que avui sí necessitava l'equip per imposar-se al Bayern?
8: Sens dubte. Hem tingut una bona setmana per poder-ho dur a terme a nivell de preparació. Veient el resultat que vam tenir a l'anada i el bon partit que va fer el Bayern, creiem que el Bayern tornaria a venir aquí amb la mateixa línia amb la que havia jugat a l'Allianz, així ha sigut, i nosaltres no podíem tornar a caure en la mateixa errada d'intentar voler tanta gent entre línies quan és un equip que clarament et tapava tot el joc entre línies. Hem volgut obrir el camp, hem volgut arribar fora de manera força ràpida, així les seves 5 migcampistes havien de retrocedir cada vegada. Crec que les hem mogut força bé, crec que hem arribat força bé per fora, crec que hem tingut bon desequilibri per fora, i crec que avui hem executat molt bé les coses que volíem. Així que supercontent que això hagi succeït així.
10: Hola, Pere, Edu Badia, Cadena Cope. Et volia preguntar què s'està fent bé, quin és el factor determinant per arribar a una altra final de Champions? Gràcies.
8: Ja... Més o menys crec que ho he explicat a la primera resposta. que crec que és el mèrit de moltíssimes coses. No et podria dir que hi ha una cosa per sobre de l'altra, és el cúmul de moltes coses ben fetes, vale? Jo penso que aquestes futbolistes el que les fa més diferencials

0: no és el bé que juguen o el bones que són, sinó la gana competitiva que tenen després d'haver guanyat tantes coses, no? L'ésser humà tendeix a la relaxació un cop arribat a dalt de tot, i aquest equip ha arribat a dalt de tot i segueix volent guanyar sempre. Així que crec que això és el que més orgullós estic. Crec que les jugadores més veteranes han recolzat molt les joves i estan al nivell que estan, un, per personalitat, i dos, per la bona rebuda que han tingut aquestes futbolistes, així que supercontent amb el total de tot.
1: Hola, Pere, aquí darrere, Josep Capell de Ràdio Nacional, felicitats per la victòria i per la classificació. Dos coses molt ràpides. Per un lado, lo único negativo en la parte final, ¿a qué crees que se debe estos 20 minutos? ¿Si a que el rival ha apretado mucho o incluso que, no sé si en algún momento se han llegado a relajar tus jugadoras por ver ese 4-1, no sé a qué crees que se debe este pequeño sufrimiento en los últimos 20 minutos? Y por el otro, pensando ya un poquito de cara a la final, aunque vais a tener mucho tiempo para poder prepararla, no sé si crees que llegáis ahí a un partido en el que ahí no sois claramente favoritas como en otras eliminatorias, los otros partidos, sino que todo se iguala mucho más. Si tú crees que de cara a esta final no hay claro favorito. Gracias.
0: A ver, yo respondiendo a la primera pregunta, creo que hoy la mayoría de cosas que han sucedido en el partido son positivas, porque creo que hemos hecho un grandísimo partido, creo que hemos hecho cosas súper bien hechas, pero no nos tenemos que olvidar de que el equipo rival también juega. El equipo rival tenía que remontarnos, íbamos 3 goles por encima, se tenían que poner dentro del partido, nos han empezado a poner delanteras, nos han empezado a emparejar muchísimo más. Nosotras hemos cambiado a Salma, hemos cambiado a Caro, nos hemos quedado con poca profundidad, nos hemos quedado con mucha gente entre líneas. Esa gente entre líneas iba todo el partido marcado porque ellas nos han empezado a igualar. Es normal que haya tramos del partido donde no puedes estar tan bien. Contento de haberlo defendido como equipo, nos hemos juntado como equipo, hemos sacado balones de dentro del área por insistir, así que dentro de la pregunta un pelín ahí negativa que tú querías trasladar, yo veo cosas positivas de cómo nos hemos defendido. Y respecto a la final, creo que los dos equipos que hemos llegado a la final somos los merecedores de llegar a esta final. Somos los dos equipos que creo que hemos sido más constantes en la Champions, los dos equipos que quedamos primeras y segundas en fase de grupos. Ayer el Lyon fue claramente superior al Arsenal, así que será una final súper disputada, pero ya tendremos tiempo para prepararla bien.
2: Hola, Pere. Felicitats, soc el Joan Tejedor de la cadena SER. Ha sido también un día de emociones, siempre lo es con la conexión con la afición cuando jugáis aquí en el Camp Nou, la vuelta de Aitana, pero una de las imágenes que queda es la emoción de Alexia cuando la cambias. ¿Tú cuando ordenas el cambio, eres consciente o no eres consciente de si son sus últimos minutos en este estadio?
0: No, yo claramente pienso en el equipo, pienso que es lo mejor en ese momento para el equipo. Nos estaban ganando ahí algunos pequeños duelos en el mediocampo. Kika es una tía súper enérgica en el mediocampo, por eso he querido cambiarla por Alexia, pero claramente yo en mi mirada, en la decisión del cambio, es única y exclusivamente pensando en este partido y qué nos acerca para la final de Oslo, únicamente esto.
3: Hola, Pere, aquí Maria Tiques d'Esport. Enhorabona per el partit i per la classificació per la final. No sé si pots explicar què buscaves una mica amb l'11, amb Serra Jordi i amb Salma, i després també amb els canvis, perquè Caro no sé si t'ha demanat el canvi, està bé o no està bé, o com està?
0: Sí, Caro en principi està bé. Han notat una petita molèstia i hem decidit canviar-la. Clarament volíem jugar amb gent oberta per esquerra i amb gent oberta per dreta. Si tu vols insistir en el joc interior amb un equip on clarament et defensen amb un tribot i una punta Harder per davant tapant molt a Patri, clarament no tens joc interior o és difícil arribar a ella, no? L'equip rival ens concedia molt espai per fora, volíem tenir centrades i peus naturals una a cada costat, volíem tenir desequilibri i volíem tenir bona arribada al segon pal. Crec que això ha sortit bé. Després, amb els canvis, el que volia era tenir major control de la possessió, juntar-nos més al mig del camp perquè elles ens començaven a emparellar. Ens hem quedat amb molt poca profunditat pels canvis que hem fet i elles ens han començat a recuperar pilotes al mig del camp, quan és una cosa que normalment tenim molta precisió i molta perfecció en aquest tipus d'accions. Aquesta segona part no ha sigut tan així a partir del minut 60-65, potser et diria, però content amb el total de l'eliminatòria i amb la classificació.
4: Àngel.
5: Hola, Pere, aquí Àngel Pérez de Mundo Deportivo. Ara ja és oficial que la final serà Barça-Lyon. És un xoc de dos models de club totalment diferents, un club com el Barça que aposta per la Masia, per la formació, per la professionalització, i un Lyon que és l'imperi de Michel Kang, on amb els diners intenta una mica pues, copiar el model Barça, fins i tot us ha tret a peces importants, des d'executius fins a jugadores. Com valores una mica aquest xoc, no, d'estils amb aquest Lyon de Michel Kang, i en especial amb Jonathan Giraldez, que és un vell conegut, i hi haurà un duel aquí a les banquetes en què els dos us coneixeu molt, i no sé si és millor, pitjor, o com ho valores. Gràcies.
0: És com és, no... Evidentment el Jonathan i jo ens coneixem molt, evidentment som equips, et diria, històrics, no? A la, en aquesta competició, tant Barça nosaltres com el Lió. Realment, entre cometes, és indiferent com arriba cada equip en aquestes finals. El que puc assegurar és que amb la total seguretat, perdona, és que som els dos equips que crec que millor Champions hem fet, crec que és merescut estar a la final, i mira que en aquestes competicions a vegades els mèrits no serveixen d'absolutament res. Serà una final apassionant, nosaltres intentarem donar-ho tot com venim fent, seguirem jugant amb la identitat que tant ens caracteritza, i intentarem fer la millor final possible per intentar que les seves virtuts, que en tenen moltes, evidentment, no es puguin disminuir, i nosaltres fer el partit que ens toca. Gràcies.
4: Hola, Edurne Concejo, de La Vanguardia. Jo et volia preguntar, Pere, com d'important és per un equip com el Barça, que segurament amb la Lliga no té aquesta exigència, a un partit com aquest, amb aquest final, amb aquests 20 minuts finals que parlàvem, saber patir també, no? Sobretot de cara a la final, com d'important és pel Barça haver tingut com aquest test en semifinals d'haver aguantat patint aquests 20 minuts?
0: És que això és futbol, i és futbol d'èlit, és normal que tinguem trams del partit així. Això ens serveix una barbaritat, però no només avui, també hem tingut altres partits on clarament hi ha hagut moments i minuts i estones i trams del partit que s'ha patit. Això ens serveix perquè nosaltres, si algú volem aconseguir a través de l'entrenament, és tocar situacions així, perquè evidentment quan t'enfrontes a l'entrenament jugadores tan bones contra jugadores tan bones fa que hi hagi algunes situacions que puguis entrenar, no? El que hem vist avui, els minuts finals, ho intentem tocar les situacions d'entrenament, intentem que l'equip estigui preparat per poder ajuntar-se en aquests moments. Crec que hem fet coses molt ben fetes en defensa, crec que en pilota hem perdut masses pilotes i hem permès que l'equip rival es anés a sentar en el nostre camp. Jo crec que això és el major problema que hem tingut.
6: Hola, aquí al costat, Laia Bonals, del Periódico. S'ha viscut molts moments durant tot el partit, però m'agradaria apuntar-te per dos noms propis, que són l'Alexia Putellas i el Lectana Bonmatí, que cadascuna han viscut diferent el partit i en moments especials per les dues. Com es viu tu des de fora i què en penses de les dues amb una situació amb Alexia amb llàgrimes i amb el retorn d'Aitana Bonmatí, que s'ha vist que al Camp Nou ha abraçat a les dues en els seus moments? Gràcies.
0: Bé, o sigui, si anem a noms individuals, molt content amb el partit de l'Alexia, content amb els gols que ha fet, content amb la trepitjada de l'àrea que ha fet. Crec que al tram final del partit ens hem quedat amb un pèl de poca energia al mig del camp, per això hem decidit canviar-la i durar l'entrada de Kika. I respecte a Aitana, content d'haver-la pogut tenir disponible en un partit tan important com el d'avui, content de que hagi pogut tenir minuts de qualitat en un escenari tan exigent i contra un rival, per mi, molt i molt bo. Repeteixo que el Bayern, bueno, m'agradaria donar l'enhorabona al Bayern, perquè crec que ha fet una grandíssima eliminatòria en tot moment, i que l'Aitana hagi pogut tenir uns minuts, crec que és algo superbo per aquest tram final de temporada que ens ve.
7: Albert.
8: Hola, Pere, Albert Domènech, col·le confidencial, felicitats per la victòria. Portes dos anys al club, dues finals de Champions. Et pot semblar injust que part de l'entorn al final acabi valorant la teva feina per un partit, en aquest cas per dos, el que passin dos partits?
0: M'és absolutament igual l'opinió de la gent que no està dintre del vestuari. M'és absolutament igual. Jo em quedo amb l'opinió de l'estaf, em quedo amb l'opinió de les meves jugadores, em quedo amb l'opinió de la direcció esportiva que està present en el dia a dia. La gent que vol opinar, que entenc que hi ha part de que és clarament la feina amb la que esteu vosaltres ficades, però la gent que vol opinar de coses que no està en el dia a dia, més bastant igual. I després hi ha una cosa que s'ha de tenir criteri futbolístic per poder opinar de les coses, no? Per això alguns som entrenadors i d'altres som altres coses.
9: Bona tarda, Pere, enhorabona per la classificació i la victòria. Raül Zambrano, al diari Ara. Ara parlaves d'aquesta segona final que tindràs com a entrenador. Ets conscient ja de tot plegat d'aquesta magnitud del que ho ha aconseguit amb 60.000 persones de nou al Camp Nou? I preguntar-te també com estàs tu i com ho estàs vivint tot plegat.
0: Difícil. difícil d'escriure en paraules una mica el viscut, no? Sabíem que avui amb la nostra gent havíem de donar una passada endavant, sabíem que avui amb la nostra gent clarament apretaríem moltíssim i ens donarien una energia necessària per poder afrontar aquests partits. La rebuda ja ha sigut increïble. Molt content d'haver pogut donar aquesta alegria a l'afició amb gols, amb victòria i amb classificació per la final, i només tinc paraules d'agraïment perquè clarament aquest projecte no es visualitza sense aquesta afició que tenim. Així que super, super content i agraït per tots i totes els que han vingut avui aquí.
7: Farem les tres últimes preguntes, Natàlia.
10: Hola, Pere, felicitats per la victòria.
11: La sorra principal de Pere Romeu, ara la Clara queda pendent amb l'orella, amb les dues posades, ja ens explica i ens acaba de fer el resum del que digui l'entrenador del Barça. Content, satisfet, evidentment, no pot ser d'una altra manera, després d'aquesta classificació per una altra final de la Champions femenina, la jugarà contra l'Olímpic de Lió el 23 de maig. A Sabadell no hi ha manera que arribi el gol arlequinat. Alguna de Clara en aquest últim tram de partit, Pau?
12: Clara, com a tal, no, segueix el 0-2 al marcador, minut 65, però el Sabadell ha fet un triple canvi i sembla que ha renovat forces. Han entrat Sergi Segura, Rodri Escudero i Miguelete, i bé, aviam si això dona sang fresca a l'equip.
13: Ara sí que els de Ferran Costa...
11: Signes l'empat estan... o no, ara?
13: Sí, signo l'empat, perquè és que durant 50 minuts el Múrcia, la realitat és que ens ha atropellat. És a dir, en el partit decisiu, en el partit on més de 7.000 persones estan a l'estadi, doncs el Sabadell està costant, està nerviós. Ara sí que està collant una mica més l'equip de Ferran Costa al Múrcia, amb també ara servei de cantonada, jugada aturada. Veurem si ara arriba aquest 1-2, que estic segur que ens acabaria d'endollant els últims minuts.
11: A veure si aquesta és la bona, Pau, va.
12: No, finalment allunya la defensa del Múrcia amb el cap Pedro Benito des de la frontal, la torna a introduir Urri per buscar alguna rematada. Han caigut alguns jugadors a dins l'àrea, però l'àrbitre diu que no hi ha res. La torna a tenir el Sabadell en defensa.
11: 0-2, 21 de la segona part. Encara en temps per, com a mínim, a veure si igualar el marcador. Tenim final ja a Fontejau, Albert.
14: Sí, partit de tornada plàcid, malgrat l'empat a 82 de l'anada. Spurs Girona 89, Leganés 63, més 26. Ha arribat a guanyar de 34 l'Spurs Girona, però l'equip madrilenya als últims minuts ha maquillat el resultat. Holmi Koulibaly, màxima anotadores, amb 21 punts. L'Espart Girona, que es classifica per les semifinals, s'enfrontarà al València, que és a punt de guanyar l'Encino. Està guanyant 73-68, ja havia guanyat de 13 a l'anada. Per tant, València serà el rival. Dijous ja arrenca les semifinals. Anada a València, la tornada diumenge vinent, d'aquí a una setmana, aquí a Fontejau.
11: Doncs eliminatòria grossa contra el València per intentar classificar-se per la final l'equip de Roberto Iñiguet. Gràcies, Albert. Fins ara.
14: Fins ara.
11: I al Palau hem arribat al descans, Dani.
15: Amb un 48-34, més 14 per al Barça, amb una primera part espaterrant de Kevin Panther. Dels 48 punts del Barça, 20 els ha anotat l'escor de nord-americà del Bronx, amb una carta de llançament no immaculada, però sí molt bona. 5 de 7 des del llançament, de 2, 3, de 4 des del triple. D'aquestes primeres parts, que parlem alguna vegada, amb el potencial d'un jugador com Kevin Panther, és pràcticament... o és molt difícil perdre partits quan ell està així.
16: Sí, ha baixat en el segon quart una mica com tot l'equip, més per contagiar-se de la poca tensió del Granca que no pas perquè el Barça estigui jugant malament, sinó que l'espessor general passa d'uns a altres. El Granca està anant molt per lliure, ho deies abans de Meto, però és només Meto.
15: Sí.
16: Zaya Wong que ha anat tot anant l'1 per l'1, Pelos igual... un equip poc col·lectiu que Castones o Díaz hem criticat molt el Barça, avui estem veient del Granca molt còmode del Barça, que avui és dels dies de no forçar la màquina i simplement no deixar-se contagiar pel Granca, però pocs partits hem vist més còmodes a la primera part amb aquest més 14 i sense haver de forçar gens.
11: Doncs bones notícies al Palau, mèdiques no, però sí esportives, amb aquest més 14 pel Barça. El Baskonia també guanyarà el seu partit, ho està fent, vaja, una altra puntuació altíssima, déu-n'hi-do aquesta jornada, eh? 107-79, ara mateix encara amb un minut llarg per jugar-se el Buesa Arena contra el Breogán. a la Lliga Femenina, ho deia l'Albert. Mira, s'acaba ara el partit del València, València 73, Encino 70. Per tant, València, Espart, Girona, una de les semifinals. L'altra la jugarà el Saragossa, que està guanyant de 33 el partit de tornada i ja va guanyar de gairebé 20 el partit d'anada. I l'eliminatòria més oberta, el Jairis Perfumeries Avenida. De moment, el Jairis guanyant de 2, partit a l'inici del segon quart encara, va perdre de 9 punts l'equip de Bernat Canut. El Jairis, al partit d'anada jugat a Salamanca, per tant, aquí encara per definir qui serà el rival del Saragossa a l'altra semifinal. Ara tornem al Palau per viure la segona part. No, vas a dir, Dani, perdona?
15: Sí, perdó, molt ràpid, Xavi, si em deixes afegir un resultat més per tancar una carpeta que obríem ahir. A la Lliga Turca ja és oficial la permanència del Bursaspor de Roger Grimau. Ha perdut.
11: El van ruixar amb aigua, sí. I tot, eh?
15: Molt, molt, molt. Home, la celebració d'ahir, emocionat. Estava en Roger amb declaracions dient que realment ha estat un mes només, però que en aquest mes ha viscut una experiència, està vivint una experiència molt bonica. Ha perdut el Pinar Karsiyaka a la pista del Tofas, l'altre rival de Bursa, per tant, el Bursaspor, que ja és matemàticament equip a la temporada que ve de la Lliga Turca, salvat amb aquestes 10 victòries, les dues últimes consecutives de la mà del tècnic català.
11: Doncs excel·lents notícies que ens arriben també des de Turquia. Ara tornem cap al Palau. Fins ara.
15: Fins ara.
11: S'ha acabat la roda de premsa de Pere Romeu. Clara, el Camp Nou.
17: Sí, s'ha acabat la roda de premsa. Un Pere Romeu que en aquestes respostes finals ha dit que per una persona que és culer com ell, que porta tants anys a la casa, ha estat molt emotiu viure de bon partit com avui aquí al Camp Nou. Preguntar per si s'esperava viure el que ha viscut en aquests dos anys que porta el club quan li van oferir el càrrec. Diu que sabia que evidentment li exigirien èxits, perquè el Barça, que ho ha guanyat tot, doncs sabia que no guanyar, no aconseguir títols, no arribar a finals, implicaria soroll extern, que tot i això hem dit i hem escoltat a la resposta fa una estona que li és igual el que es digui des de fora, però bé, un Pere Romeu content i que diu que arribaran preparades segon aquesta final tant de la Champions com també la de la Copa de la Reina, que és una setmana abans, el dia 16 de maig a Les Palmes.
11: Clar, clar, seran dues finals consecutives, dos dissabtes consecutius, contra l'Atlètic de Madrid, la de la Copa de la Reina, sí, i aquesta contra l'Olímpic de Lió de la Champions.
17: I dimecres partit de Lliga 3/4 contra el Llevant amb entrega del títol.
11: Exacte, doncs ara, per tant, venen setmanes interessants, setmanes de les que agraden, evidentment, de viure pel Barça una temporada més, buscant aquest ple de títols aquesta temporada, tant de bo que arribi. Clar, alguna cosa més des del Camp Nou?
17: Res més des d'aquí, plaguem veles i a veure què fa l'Al Madrid aquesta nit.
11: A veure què fa, exacte. Ara anirem cap allà, cap a Cornellà al Prat, que ja té 11 d'Espanyol i de Real Madrid. Gràcies, Clara. Fins ara.
17: Fins ara.
11: La Clara Rodergues, ahir a Pamplona, explicant-nos la victòria del Barça masculí contra Osasuna. Avui, la victòria del Barça femení contra el Bayern de Múnich en aquesta semifinal tornada de la Champions. Hola, Edu de Batlle, Cornellà al Prat, bona nit.
18: Hola, bona nit.
11: Bona tarda, encara,
18: sí.
11: No?
18: Sí, sí, no, jo el que tu diguis. Si tu em dius bona nit, jo et dic bona nit. I tu...
11: És clar, no, Edu?
18: Jo sóc un soldat, és clar.
11: Val. Sí, clar, és que des d'aquí tampoc no ho veiem gaire. Si no, esclar, no. És
18: clar, fosc, però tampoc molt. Vull dir, ja va caient.
11: I bona temperatura, bé, sí, eh?
18: Sí, no fa fred, tampoc fa calor. 18 graus ara mateix marca el termòmetre. Un mira al cel i semblaria que poden caure 4 gotes en qualsevol moment, però de moment està aguantant i sembla que aguantarà, per tant, bé.
11: I ara cantem els 11, abans deixem anar cap a Fontejau, que és el protagonista, l'Albert Ferran. De moment el que veig, mira, és que li estan aplicant, vaja, tu ho veuràs millor que jo, Albert, gel al turmell de Coulibaly, no? Al parquet.
19: Sí, correcte. Sí, li estan aplicant gel, soc a un metre, però vaja, la millor notícia és que ha pogut continuar i ha pogut jugar els últims minuts, per tant, tots hem pogut respirar una miqueta més tranquils. Amb la Ainhoa López, una de les protagonistes. Hola, Ainhoa. Bona tarda i felicitats.
20: Gràcies.
19: Bé, jo crec que la primera consigna del Roberto era sortir a intentar solucionar l'eliminatòria. Hi ha hagut aquell parcial de 0-11 al Leganés els primers minuts, però a partir de llavors l'equip molt encertat en atac i sobretot molt implicat en defensa.
20: Sí, crec que era un dels aprenentatges que vam treure del partit d'allà de l'anada, perquè ens va mancar una mica, no?, aquesta intensitat o el ser més sòlides d'inici, i és el que hem tractat avui, no?, d'intentar imposar el nostre ritme des de l'inici, de no defallir i de mantenir aquesta intensitat durant tot el partit, fos el resultat que fos, no?
19: Sí, en una situació en què teniu baixes importants, que ja veu fer un sobreesforç a l'anada,
1: i que avui era important això, no? De poder no haver de patir la segona part perquè venen partits grans.
20: Sí, sobretot el, bueno, al final és una realitat, no? Que no és el mateix equip el que ha començat la Lliga que el que tenim ara. Aleshores, aquests partits, doncs, això ens ha permès també, doncs, tenir aquestes bones sensacions i anar construint, perquè sembla mentida que estem al final del tram final, però seguim construint, no? Perquè ara som, poder, ens adaptem a nous rols, no? I noves incorporacions també, que ara, com Mercherón, no? Que al final també requereixen aquest temps, i crec que aquest partit també ha anat bé per això, per agafar confiança de cara a les semifinals, i sobretot, el, com dic, aquestes sensacions que ens van fallar en aquell partit, però en el partit d'anada, però sabíem que aquí Fontejau l'energia ja seria diferent pel simple fet de ser a casa amb la nostra afició que ens recolza, i és com que sempre volem donar el màxim per ells, no?
1: Ara semifinals contra València, que avui ha patit, que ha arribat a perdre fins i tot el primer quart de 13 contra Encino, sí. I li ha costat, al final ha guanyat, però vaja, us coneixeu molt, és una gran semifinal.
20: Sí, crec que és una, bueno, pel públic és una semifinal desitjada, no? És quasi un derbi, bueno, tenim molts derbis durant tota la temporada, no? Amb grans equips, i res, la mateixa mentalitat, portem ara les semifinals aquí a Fontejau i anirem a per superar-les i anar cap a la final. Llavors, València és un gran equip, ho sabem. Ara, doncs, intentarem treballar aquests dies pocs que tenim en aquest partit, però sobretot, més que en elles, que també, doncs, en seguir focalitzant-nos en nosaltres, en la nostra intensitat, el nostre ritme, i bueno, això està còmode totes a pista.
1: Això és ja aquesta setmana, dijous a València, la tornada aquí a Fontejau. Serà important, evidentment, si voleu passar a la final, el factor Fontejau.
20: Sí, crec que, bueno, que està molt bé tenir, doncs, aquest segon partit a casa, no? Però és veritat que això també juga una, no una pressió, però sí que aquesta motivació és la paraula de fer un bon treball allà a la, que serà un partit difícil, no? El millor resultat possible, intentar aconseguir allà la victòria i després tenir la seguretat que portem el segon partit aquí a casa.
1: No, gràcies de descansar i entrenar. Serà una setmana exigent i dijous València.
20: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs les paraules d'Ainhoa López, que marxa, ja havia fet alguns estiraments, i ja les, tant Ainhoa López com a les companyes, cap a bastidors i escoltar a veure què diu Roberto Íñiguez, a preguntar-li. Sobretot és la gran pregunta. Koulibaly, tot ok? La veurem dijous? Doncs, vaja, en principi fa la sensació que sí, però aquest gel de prevenció perquè no sigui ni una molèstia de cara al partit de València.
11: Gràcies, Albert. Fins ara.
1: Fins ara.
11: Érem amb l'Edu de Batlle, Cornellà al Prat. Edu, tenim 11 ja d'Espanyol i de Reial Madrid. Amb quin 11 surt Manolo González? Intentat trencar aquesta ratxa de 16 partits sense victòria.
18: Doncs surt amb alguna notícia a l'11, cosa que no... Alguna notícia que després, quan llegeixes com pot anar, i quan cantem l'11 al Madrid també ho veureu, té lògica. Però, per exemple, la principal notícia a l'11 de l'Espanyol és que és titular Rubén Sánchez.
11: Caram.
18: Rubén Sánchez a la banda dreta.
11: Feia perquè... temps, ara.
18: Sí, feia, mira, ho mirava. Des de... Rubén no era titular des de fa 14 partits. De fet, està titular en 5 partits només aquesta Lliga. L'últim va ser a Mestalla. La derrota 3-2 a Mestalla, que fa el penal decisiu. Allà va jugar els 90 minuts. I abans, a la primera volta, havia estat titular a 3 partits. Per tant, avui és el 5è partit de titular de Rubén Sánchez, que no jugarà de lateral, jugarà més avançat. Per tant, col·loca doble lateral aquí Manolo González, que jugarà amb Dimitrovic a la porteria, defensa de 4 amb Omar al lateral dret, Calero i Cabrera als centrals, Romero lateral esquerra. Doble pivot per Urco i Edu Expósito. Línia 3 al davant amb Rubén Sánchez a la dreta, Tairis Dolan a l'esquerra i Terrats a la mitja punta. El davanter serà Roberto.
11: Roberto per Quique, Pere Milla banqueta... Engongue es baixa per lesió, baixa per aquest cop al genoll, no?
18: Sí, i la resta no canvia res, perquè Terrats ja va ser titular dilluns. Recordem que avui no hi són ni a banda d'Engongue lesionat, ni Pol Lozano, que va ser expulsat contra el Llevant.
11: I deies que ho entendríem una mica amb l'11 del Madrid. Quin 11 treu Arbeloa avui a Cornellà?
18: Doncs un 11 amb el clàssic 4-4-2 clàssic d'Arbeloa, amb Romba al mig del camp, amb Lunin a la porteria, defensa de 4 amb Trent Alexander-Arnold a la dreta, Rüdiger i Hausen, els dos centrals, Mendy lateral esquerra, pivot per davant d'aquesta defensa, Tchouaméni, els dos interiors, Thiago Pitarch i Valverde, mitja punta Bellingham i a dalt Brahim i Vinícius Júnior. Això de Rubén, clar, Vinícius serà davanter, però jo crec que començarà inicialment jugades o caurà molt per la banda esquerra. Jo crec que allà Manolo vol reforçar amb aquest doble lateral Omar i Rubén les entrades de Vinícius, i el fet que Dolan passi a l'esquerra, cosa que no hem vist molt aquesta temporada, jo crec que és per intentar buscar-li les pessigolles a Alexander-Arnold, que en atac li dona molt al Madrid, però que en defensa té llacunes al futbolista anglès.
11: Avui l'àrbitre és dels Rumberos, que no agrada gaire l'Espanyol, tot i que ahir Manolo González defensava que l'última actuació d'ell havia estat bona contra en un partit de l'Espanyol.
18: Sí, Gil Manzano, l'extremeny, un clàssic de primera, ja porta més anys que un bosc, gairebé a primera divisió. I això vol dir, clar, quan portes tants anys, això vol dir que hi ha hagut de tot. Manolo ahir destacava bé la seva última actuació en partits de l'Espanyol. Recordem que és l'àrbitre que envia segona, bé, envia, entre cometes, envia segona a l'Espanyol en l'últim descens a Mestalla, anul·lant aquell gol de César Montes que després el VAR va ratificar la decisió de Gil Manzano. Per tant, bé, hi ha hagut una mica de tot. Suposo que el Real Madrid Televisió tampoc deu ser el seu àrbitre preferit, per tant, veurem què fa avui el col·legiat extremeny, que estarà assistit per Figueroa Vázquez al VAR.
2: També t'he de dir que deu ser dels que menys vídeos deu tenir l'arxiu de Real Madrid Televisió, perquè que és l'àrbitre amb millors resultats amb el Madrid i pitjors amb el Barça. Per tant, és una combinació que a principi Real Madrid Televisió ja els convé.
11: Esperem que avui no sigui protagonista, esperem, que passi desapercebut, sí, com es diu en aquests casos.
2: S'ha de dir que a mi m'agrada menys pel seu tarannà que no pas per com actua.
11: O sigui, els jugadors, els protagonistes, com es diu. Espanyol-Madrid a les 9 amb l'Edu de Batlle, amb el Dani Solsona, avui amb molts culers, perquè negar-ho, pendents, evidentment, del que passi, menys Hansi Flick, en aquest Espanyol-Reial Madrid, i perquè ahir va venir a dir que no el veuria, el partit. Cadascú que s'ho cregui o no s'ho cregui, però va dir l'entrenador alemany del Barça que no el veuria, ja li explicarien si el Barça és campió de Lliga o no quan acabi el partit de Cornellà al Prat. Ara tornem, Edu, cap aquí. Fins ara.
18: Fins ara.
11: El Soto deu estar tranquil, no, Edu? Que el Betis està guanyant, clar.
18: Sí,
11: avui.
18: Està veient-lo aquí, amb el mòbil.
2: Fet el tercer, que crec que no l'ha encantat, doblet del Cucho Hernández, Betis 3, Oviedo 0, vint de la segona part i amb ovació Cazorla, quan ha sortit a la Cartuja. Fins i tot Joaquín aplaudia la llotja.
18: Sí, estava especulant, l'Enric no, perquè l'Enric és bona persona i no és un mal, no és un bètic de mala bava, però l'última jornada és un Betis Llevant.
11: Sí.
18: I si al Betis li sobren els punts per ser cinquè, ai, aquest duel Sevilla-Llevant, si és que hi ha duel, perquè també pot ser que el Llevant no arribi viu a l'última jornada.
11: Sí, com a mínim, si el Betis té la feina feta, l'ambient a la Cartuja serà curiós. Sí, si és que Llevant i Sevilla s'hi estan jugant al descens.
18: Hi haurà samarretes del Llevant a tota la graderia. Sí.
2: Clar, ara no sé... Jo crec que hi haurà veredicte sobre si la cinquena posició és de Champions o no, abans de l'última jornada, però tampoc ho asseguro, eh? Perquè, clar, no, pot ser que depengui de qui és campió de la Champions, de qui és campió... Per exemple, si el Rayo guanya una final de Conference en cas que hi arribés... Pot ser que estigui decidit, pot ser que no. I aquí,
18: sí,
2: clar.
18: No, però si el Betis, Jaume, ja és cinquè, ja li és igual. Si
2: sí, clar.
18: Ja no dependrà del que faci ell al camp, llavors dependrà dels coeficients.
2: Sí, també tens raó.
11: A veure què passa, com arriben. De moment, demà a jugar al Sevilla, seria Reial Societat, partit també importantíssim pels sevillans, el Sánchez Juan contra la Reial. Ara tornem, Edu, fins ara.
18: Fins ara.
11: Hem de fer 2 minuts de publi, sí o sí, abans del Sabadell s'apropa el gol o no, Pau?
12: Ho va intentant en aquests últims minuts, però és un Sabadell espès, ara té pilota aturada, córner, a veure si almenys en alguna acció aïllada pot aconseguir el gol.
11: Ens quedem al córner, a veure si arriba.
12: Vinga, doncs prova ara mateix la centrada, la rematada, finalment la pentina a l'extrem. Ho provava Rubén Martínez, top amb la defensa del Múrcia, ara reclama falta el Sabadell, l'àrbitre diu que no hi ha res, l'allunya el Múrcia i altra vegada cap enrere.
11: S'acaba el temps, guardi.
21: Sí, mira, la veritat que Curro Torres, l'entrenador del Múrcia, que és un personatge xulesc, però que ens ha superat, que avui ens ha anul·lat, i el Sabadell, la sensació durant tot el partit és que hem jugat amb un jugador menys, perquè no hem trobat claredat en el joc, cap superioritat, ni amb els canvis, absolutament res. Ferran Costa desesperat, però avui no ens està sortint res i ja queden 7 minuts només.
12: Ho prova Sergi Segura amb la centrada, rematada de cap, i el gol del Sabadell! Ha marcat Bonaldo, ha marcat el capità, que li dona esperança al conjunt arlequinat. A falta de 6 minuts perquè es compleixi el temps reglamentari, més el que afegeixi l'àrbitre. S'aixeca la creu alta que ho celebra, bufandes al vent, i esperança Sabadell.
21: Quan no arribes amb el joc, has d'arribar amb el cor, amb l'ànima, i personalitat en té aquest equip. Per tant, Bonald, doncs, torna a donar vida. Queden 5 minuts, ara evidentment se'ns farà molt i molt curt tot el que queda. També reacciona l'afició, que estava fins ara adormida, i hem de creure, i ha d'anar al Sabadell amb aquests minuts que resten.
11: La centrada és bona, però la rematada encara és millor, com s'alça per damunt del defensa del Múrcia per ajustar-la al pal dret de la porteria dels murcians i posar-li emoció i esperança al partit per les arlequinats. D'aquí els crits que sentim ara, la nova creu alta, l'afegit pot ser generós, Pau, o no han passat tampoc tantes coses en aquesta segona part?
12: És que no han passat massa coses. Tot just és el primer gol que acaba de validar el quart àrbitre a la pantalla, i guardi, no hi ha hagut massa intervencions.
21: No, i a més,
12: tampoc
21: poques finestres, perquè el Sabadell ha fet tres canvis a l'hora, el Múrcia també, per tant no crec que marxem més enllà dels 4-5 minuts afegit.
11: Molt bé, en queden 5 per arribar al 90, potser 9-10 minuts al Sabadell per intentar com a mínim igualar el partit. Pintava molt malament, ara una miqueta millor amb aquest 1-2 amb el gol de Bonaldo. Al Palau com pinta la cosa, Dani?
15: Estabilitzada la distància de 12 punts, 48-36, el joc que no brilla en aquests primers compassos del tercer quart, ans al contrari, 3 minuts transcorreguts de moment, ha baixat l'efectivitat de part de tots els equips, Colo.
16: Sí, parlaves abans, lloaves al nivell de la CB, no seria el partit d'avui, la veritat, està costant molt aquesta segona part, dintre de, ara nota Xenguelia, que porta tot el partit amb aquest duel
15: sí.
16: Individual, estonetes pujat de tot, amb Meto, mira, ara Meto l'intenta tornar,
15: i el tap de Xenguelia, clar,
16: ell contra el món, que és una mica el que estem veient a tot moment del Gran Cal, vull dir, partit que, no sé, podem dir d'aquella sensació una mica de pretemporada, com si hi hagués poca tensió, però de moment el Barça mantenim...
11: Compte, que tenim penal a la nova creu alta, Pau. Ai.
12: Penal pel Sabadell, que sembla que podrà tenir l'ocasió, l'oportunitat d'empatar el partit. Minut 86, el protesta molt els jugadors del Múrcia, però ha semblat clar, almenys en directe.
21: Penal claríssim. Curro Torres, evidentment, fa la feina i demanarà la revisió, però Rubén Martínez ha guanyat l'esquena, el lateral esquerre del Múrcia, el Sabadell, des dels 11 metres tindrà l'oportunitat d'igualar aquest partit. És el que té el futbol, un partit que estava, vaja, dat i beneït, i el Sabadell amb aquest ruix final, amb l'empenta de l'afició, doncs ara té una oportunitat d'or per empatar i situar el 2-2 a l'electrònic.
15: Sí, jo crec que sí que hi ha contacte i que, per tant, l'àrbitre el confirmarà.
11: Home, ha canviat la pel·lícula en 2 minuts. Semblava la cosa ja morta, paral·lelament, el 0-2 i derrota a casa, i ara compte que jo no signaria l'empat, guardi, si això acaba en gol, ara, el
21: doncs,
11: penal.
21: Doncs ara mateix, fa 4 minuts he dit que sí, però amb l'1-2 i el penal, òbviament no te'l signo, perquè a més crec molt amb la màgia de la nova creu alta, amb aquest ruix final al Múrcia, que es veia amb els 3 punts, que li donen pràcticament la permanència, i ara amb aquest punt, òbviament, és bo, s'allunya un punt al camp del líder, però veurem aquests últims minuts que el partit pot quedar molt i molt trencat.
11: S'ho mira i s'ho remira, Pau, de moment l'àrbitre.
12: S'ho torna a mirar i s'ho torna a mirar. Sembla que no ho acaba de tenir clar.
11: Aquests àrbitres
12: no sé pas quin haurem de fer. Però s'ho torna, s'ho va mirant, Clar, és que és una decisió molt transcendental, aquestes alçades de partit. Un penal pel Sabadell... pot canviar la pel·lícula i de quina manera, perquè és el que diu el guardi. Amb l'ambient que hi ha ara mateix a l'estadi...
11: S'ho miri tant.
15: Sí, sí. Mira, hi ha una cosa que delata absolutament el defensa, que és la seva reacció...
12: Penal.
11: Bé. Sí, sí. I qui doncs va confirma el penal, l'àrbitre.
12: Sembla que tenia la pilota Miquelete, pot ser?
21: Sí, sí. Agafa la responsabilitat, un dels herois de l'ascens la temporada passada, Miquelete, que ara li cedeix a Rubén Martínez, fa aquesta clàssica també que últimament s'ha posat de moda, i serà el que li diuen l'avi Rubén Martínez, el més veterà de la plantilla, però el que té més pes, més jerarquia i més experiència, qui finalment doncs, xutarà aquesta pena màxima.
12: Doncs Rubén Martínez, que assumeix la responsabilitat, el minut 88 ja complert, ara sí que l'afegit hauria de ser generós, sí. En tota aquesta estona que s'ho ha estat mirant. Sí. Gazzaniga sota pals, i anirà... Rubén Martínez amb cama esquerra. L'àrbitre a punt de xiular, xiula l'àrbitre i va Rubén Martínez. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
14: Gol del Sabadell! Un altre! I espera que encara hi ha temps! Marca Rubén Martínez! 2-2 al marcador! La nova creu alta que hi creu! Ferran Costa que esperona els seus jugadors! I han de posar tot i més per aconseguir els 3 punts a Sabadell.
21: I és el que s'espera de jugadors com Rubén Martínez, minutets cada partit i cada aparèixer en moments clau amb aquesta qualitat, amb la cama esquerra, amb aquesta dolçor, la pilota enganxada al pal. 2-2, ara queda menys d'un minut per arribar al 90, però hi ha molta fe d'aconseguir aquesta remuntada de líder. Com fa una setmana vam aconseguir, el Sabadell va aconseguir sumar 3 punts al camp del Marbella amb 95 minuts amb un jugador menys.
2: Tornejava el braçalet de capità després de marcar el gol de l'empat amb aquest penal. Just també la pilota al pal esquerre enganyant el porter. 2-2, veurem quant d'afegit, ara sí que és important.
14: 7 minuts d'afegit.
2: Està bé, està bé.
14: Hi ha temps, hi ha temps pel Sabadell.
2: Uf, Pau, ara està vibrant la nova creu alta.
14: Sí, sí, bufandes al vent, l'afició superencesa i molt implicada en que el Sabadell pugui emportar-se els 3 punts que serien molt i molt positius de cara a la lluita per l'ascens directe i el liderat.
21: Ara és el moment de fer-nos valer, d'empènyer des de la graderia aquests més de 8.000 espectadors, segona millor entrada de la temporada després de l'Europa. L'afició, la ciutat està volcada amb l'equip i ho ha de demostrar ara amb aquests últims minuts. Evidentment, un gol seria un pas brutal, un pas extraordinari en la lluita per l'ascens. Canvia molt l'empat de la victòria.
14: La passada filtrada que intentava el Sabadell, finalment a les mans de Gazzaniga, que manté la pilota a les mans, pilota amunt, ara ja no perden tant temps. Que durant tot el partit s'ha xiulat molt el porter del Múrcia, Gazzaniga, per les seves constants pèrdues de temps. Finalment ha acabat veient la groga.
21: Canvi total de guió pel Múrcia, que se les prometia molt felices. Curro Torres també cada cop més nerviós a la banqueta, i el Sabadell estic convençut que en tindrà una, que ha perdonat a l'inici. Veurem si ara li dona la volta i és més eficaç en aquests últims minuts.
2: Se'n situa el Gran Premi de Miami de Fórmula 1, que li queden 17 voltes pel final. Molló.
3: Amb Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri a les 5 primeres posicions. Norris només a un segon d'Antonelli. Compte Verstappen, que només ha fet una aturada, però està fent una remuntada espectacular després de la virolla a la primera volta, fins a situar-se a tercer.
2: 5 minuts i mig, Peliquen, el Sabadell per marcar el gol de la victòria. Pau.
14: I ha penjat ara pilota a l'olla i a punt de la rematada, que finalment ha marxat per línia de fons. Serà servei de porteria pel Múrcia. La tindrà el Sabadell. L'envia Gazzaniga cap al mig del camp. Lluita la rematada i la guanya finalment Sergi Segura. La pilota finalment que no acaba tenint dominador, arlequinat, l'allunya el Múrcia, la torna a tenir finalment el Sabadell.
21: I ara és moment del Sabadell, ara comencen a tremolar les cames dels jugadors del Múrcia i això ho ha d'aprofitar el conjunt arlequinat en aquests últims minuts, amb aquesta empenta, amb aquest cor, amb aquesta confiança per buscar el tercer quan només faltaran 3 partits per acabar la primera federació.
14: Nova pilota llarga del Múrcia, serà servei de banda favorable al conjunt grana, que sembla que ara sí que ja signa l'empat, eh?
21: Sí, evidentment s'està veient sotmès, ha canviat molt el partit en qüestió de 2 minuts amb aquest empat del Sabadell, i ara amb tota la tranquil·litat, evidentment, el conjunt murcià que signa l'empat, i és el Sabadell ara que buscarà aquest tercer gol.
14: Compte, pilota llarga pel Múrcia, sembla fora de joc. Ai. El llançament! Doncs no l'ha assenyalat el fora de joc, eh? L'ha tingut molt i molt clara Víctor Narro, però atent Diego Foli per seguir-li donant esperances al Sabadell en aquests compassos finals de partit. Bonaldo amb el cap buscava alguna passada llarga cap a ningú, i Gazzaniga que l'atura a la seva pròpia àrea.
21: I el Sabadell era tancant amb només un central, amb Carlos Alemán, que no és ni central, que és lateral, i Bonaldo, el capità, aprofitant l'envergadura, també s'ha situat ja en posició com a davanter, també, al costat de Rodrigo Escudero.
14: El Múrcia controla la pilota en camp contrari. Res, aquí no hi ha falta, diu l'àrbitre. La recupera el Sabadell, que se'n va a l'atac per banda dreta. És Priego. Encara Priego, mitja volta, la deixa enrere per Urri. Urri a la dreta, ja en camp contrari. Ha de retrocedir el Sabadell perquè el Múrcia està ben ordenat. Tot i això, en aquests minuts finals no li acaba de donar l'opció als arlequinats
12: d'establir-se en zona ofensiva. Sembla que ho prova ara, centrada lateral, intentava la rematada, molt escurat, molt difícil era la rematada de Coixa, serà servei de porteria.
21: Molt difícil, molt, molt allunyada aquesta centrada, i Coixa, que estava com a única referència a l'interior de l'àrea, molt forçat, no ha pogut connectar, no ha pogut trobar els tres pals.
3: Gol a la Premier, Molló. Gol de l'Aston, perdó, gol del Tottenham, el camp de l'Aston Villa, minut 12 de la primera part, Aston Villa 0, Tottenham 1, amb un xut des de fora de l'àrea de Coix per situar el Tottenham per davant en el marcador. Un Tottenham que sortiria de la zona de descens aprofitant la derrota d'ahir del West Ham. L'Aston Villa continuaria cinquè en posició Champions amb 6 punts més que el Bournemouth.
11: Menys de 3 minuts a la nova Creu Alta. Sabadell 2, Múrcia 2, Pau.
12: I podrà penjar pilota a l'olla perquè hi ha hagut falta a favor del Sabadell a la banda esquerra de l'atac. Bona per penjar-la i buscar alguna rematada pilota aturada en aquests últims minuts.
21: Com vol ser ja a l'heroi, que evidentment la pilota, la falta és molt i molt allunyada de l'àrea que defensa Gazzaniga, però el Sabadell en una segona pilota, en un rebot, amb el cor ha de trobar aquest tercer gol, no en quedaran massa ja després d'aquesta.
12: I ara Gazzaniga, que li ha entregat algun objecte a l'àrbitre, com si se li hagués llançat des de la graderia.
3: Sí, compte que abans ja n'havia recollit un, perdona Pau, abans ja n'havia recollit un i li ha donat el delegat de camp, compte que això no tingui conseqüències.
12: Doncs un altre, ara des de megafonia avisen d'aquesta situació. I
21: la veritat que no és massa espavilat l'aficionat del Sabadell, si realment ara, quan l'equip està amb l'empenta, està amb el vent a favor per buscar el tercer, doncs si realment ha llançat aquest objecte, la veritat que vaja, que no està massa fi aquest aficionat del Sabadell. Però ara sí, Urri, amb jugador segurament amb més qualitat, serà qui efectuarà aquesta falta.
12: Doncs la cama dreta d'Urri, que hi va. Buscava la curta, no, finalment va en llarg cap a l'altre extrem, cop de cap de Bonaldo, busca la pentinada i a les mans de Gazzaniga. Mare meva, l'ha tingut a punt el Sabadell en aquesta darrera acció.
21: Ferran Costa desesperat, per terra, estès també davant la banqueta arlequinada, perquè sap que aquesta victòria són molt més que 3 punts.
3: S'haurà de fer una mica més per aquest llançament d'objecte que ha provocat pèrdua de temps.
12: A veure si és així. Urri, que l'envia enrere cap a Fuoli, haurà de fer puntada llarga al porter del Sabadell. Veurem qui guanya el duel aeri. A la lluita hi anava Escudero, finalment se l'endú el Sabadell. És Urri en defensa, pressionat per els jugadors del Múrcia. I va el Sabadell a l'atac, que encara no es dona per vençut. Miguelete és a l'esquerra ara per Joel Priego, que buscava la centrada. Posa la cama a la defensa del Múrcia i serà córner.
11: Aquesta ha de ser.
12: Nova pilota aturada pel Sabadell. Córner, falten pocs segons ja perquè finalitzi el partit, i ha de ser aquesta.
3: Sí, sí. Jo crec que serà el córner i poca cosa més, eh?
21: Queda mig minutet per arribar al 7. Potser pot deixar un refús, però serà Miguelete amb cama dreta que s'anirà tancant la pilota. Tota l'afició amb mans al cap.
12: Miguelete la penja buscant la rematada, va molt curta i serà servei de porteria. Oh. Llàstima. Ha anat massa curta aquesta centrada. No ha pogut rematar ningú.
21: Massa fàcil aquesta pilota, molt tubet a mitja alçada al primer pal, i ara ja confiem en la generositat del col·legiat del partit per veure si deixa alguna cosa més.
12: Que es mira el rellotge, es mira el rellotge, pot ser que acabi amb aquesta, amb aquest servei de porteria de Gazzaniga.
3: Xiularà.
12: Es posa el xiulet a la boca, finalitza el partit en aquest moment a la nova Creu Alta. Tot i així, el Sabadell, que treu un punt quan semblava que ho tenia tot perdut. Sabadell 2, Reial Múrcia 2, però ens hem quedat amb ganes de més, Guardi.
21: Punt d'honor, de cor, d'ànima, d'un equip que hi creu fins al final, que avui no han sortit les coses, no han sortit les idees, i veurem si aquest punt serà bo, serà suficient per aquestes últimes 3 jornades per buscar i lluitar aquesta primera posició a la plaça d'ascens directe a segona divisió.
11: 65 punts al Sabadell, 62 l'Aldec, que començarà a jugar d'aquí a res el seu partit contra el Marbella per tancar aquest diumenge a la primera federació. Va al camp del tercer classificat, el Sabadell, la propera jornada, al camp de l'Atlètic de Madrid B. Serà divendres, a més, a 9:15 de la nit, i li queda l'Antequera a casa, que en principi pot ser que no s'hi jugui res quan visiti la nova Creu Alta, i el Tarazona, el camp del Tarazona, que aquest sí que en principi s'hi estarà jugant segurament el descens en aquesta última jornada de la Primera Federació. Però bé, el líder és el Sabadell, amb 3 punts més, i si guanya l'Aldenc, el gol a Berash, Guardi, com el tenim?
21: El tenim perdut, per això deia que avui un empat, sumar un punt o 3, pot canviar molt, però jo estic convençut que queden 3 partits, que l'Aldenc segurament té un calendari més favorable, però encara m'espero moltes sorpreses en aquest tram final de temporada.
11: Però hi ha un Aldenc Atlètic de Madrid bé, a la penúltima jornada, també. Vull dir que és un partit exigent també per l'Aldenc en aquest tram final de competició. Guàrdia, no patir gaire, moltes gràcies, fins la propera.
21: Una abraçada, fins la propera.
11: Pau, gràcies, fins ara.
21: Fins ara.
11: El Palau tot resol, eh? Un partit plàcid del Barça, Dani, eh?
15: Controlat, més 20, 65 a 45, 37.8 per al final del tercer quart, però sobretot la sensació, Colo, que és que el Gran Canària no posaran gaires problemes al Barça d'ara fins al final de partit.
16: Tres cistelles porta en aquest quart només.
15: Sí, sí.
16: Gran Canària, per exemple, abans hem dit a l'inici de Met, un 10 punts sense fallar cap tir, doncs segueix amb 10 i ha fallat els 6 següents. Vull dir que hi ha algun jugador com Keil que més ha pujat una mica el nivell defensiu del Barça i ha plaer el Barça, però és que el nivell d'encert del Gran Canària i d'execució dels atacs realment és molt baix.
15: De fet, Meto ha marxat empipat, no sé si per algun problema físic.
16: Sí, s'ha posat amb el fisio a estirar
15: la banqueta. Sí,
16: i s'ha pres aquells líquids màgics que donen ara,
15: sí.
16: Tal com ha anat a la banqueta.
11: Núñez. Uns cops de puny a la tanca.
15: Sí,
11: per fer-se mal, eh?
15: Bé, és volàtil, eh? Vull dir, és un tio... volcànic era la paraula que buscava,
16: sí.
15: Perquè amb el Barça va tenir alguns estirabots, alguns van transcendir, altres no.
16: Per exemple, Mario,
15: a Fontejau
16: i aquí sí, ha tingut alguns gestos amb companys així, que ha de ser un home que no va ser fàcil de tenir-lo de company de vestidor, la veritat.
15: Norris llança el triple, acabarà el tercer quart al Palau Laurana. De moment, partit plàcid per al Barça, malgrat les nombroses baixes que té, amb una notícia, deixa'm dir-te.
16: Sí, deixa'm.
15: Una notícia que l'expliquem ara mateix, i és que Youssouf Afol ha clavat una esmaixada contundent.
11: Això
15: és remarcable i ens alegra molt el Superesport. 65 a 46, més 19 per al Barça.
11: 3 de maig, hem hagut d'esperar el 3 de maig, però és una bona dada que ens deixa el partit al Palau, aquesta victòria de 20, de 19, del Barça sobre el Gran Canària. Ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona nit.
4: Bona nit.
11: Què ens expliques?
4: Doncs fem de nou un cop d'ull al trànsit, perquè encara queden retencions a les carreteres per l'operació tornada del cap de setmana llarg. A aquesta hora ja han tornat a casa, a Barcelona i Rodalia, el 74% dels cotxes que en van marxar. Això són uns 207.000 vehicles. La P7 continua sent ara mateix la via amb més congestió. Des del RAC, Albert Vilà.
5: Ara mateix a la P7 només destacar que encara hi ha densitat a la circulació a l'altura de Vilafranca al Penedès i a l'altura de Llorenç del Penedès, les dues en direcció a Barcelona. D'altra banda, a l'A2 hi ha 6 quilòmetres de retencions a l'altura del Collbató en direcció a la capital catalana. A la C55, circulació intensa a l'altura de Manresa, també en sentit sud. Finalment, a les rondes és on hi ha més complicacions perquè trobem congestió a la ronda de dalt des d'Esplugues fins a Vallcarca en sentit nord i també la trobem a l'entrada de Barcelona des del Nus de la Trinitat fins a Horta en sentit Llobregat. En canvi, a la ronda litoral hi ha congestió entre el Fòrum i Ciutat Vella en sentit Llobregat i densitat a la circulació a la zona franca en sentit nord.
4: I més enllà dels problemes a les carreteres, aquesta hora és a punt de començar el primer concert de l'Último de la Fila a Barcelona. L'estadi Olímpic està ple de gom a gom per rebre Manolo García i Quimi Portet. És el seu retorn als escenaris després de 30 anys. Aquest matí els dos artistes han passat pel Via Lliure de RAC1 i han reconegut que tenen moltes ganes de cantar pels seus seguidors i sobretot de tocar a Barcelona.
22: Ja ha passat una mica de temps, però quan trobes que la gent t'està esperant amb ganes, amb molt bona fe, amb ganes de passar-ho bé, que saben les teves cançons, que saps que cantaran amb tu.
23: És cert que, òbviament, la intensitat de 50 i pico mil persones no és l'habitual en un concert i estem preparats per això. Vull dir, el que ens concentrem més és en el material que hem de cantar i en fer-ho el millor possible.
4: Dijous vinent repeteixen concert a l'Estadi Olímpic. La gira seran en total 12 concerts, pels quals ja han venut 350.000 entrades.
11: Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
4: Fins ara.
11: 7 minuts i 2 quarts de 9, pausa i tornem.
24: El Barça femení juga RAC1 ha estat una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1.
0: Estrella Damm està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
6: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
0: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladamm.com.
7: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluís Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluís, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
8: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
9: Et convido a berenar.
25: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
26: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
27: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
28: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
27: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
28: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
27: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
28: RomautoNissan.com.
29: Únic s'escriu amb H o sense H?
30: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: RAC 1.
33: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
34: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
35: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
36: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
37: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
38: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
39: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
40: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
41: Ocasión Plus.
39: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
36: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
37: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
42: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis Ponés. Cofidis, compta amb nosaltres.
0: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: per esports amb Xavi Puig.
1: Un minut i dos quarts de nou, d'aquí a mitja hora llarga, Espanyol Reial Madrid a Cornellà al Prat. Ara de seguida ens hi quedem amb l'Edu de Valle i amb el Dani Solsona. Mira, ens demana pas la Júlia Santandreu, que som ja

0: un orgull, sobretot per representar aquest equip i aquest escut. Vam tenir, jo personalment, 2 anys que ens van eliminar el playoff i aquest any ho hem aconseguit i portar-los a una categoria més, la veritat que és un goig.
1: Què et passa pel cap quan veus tota aquesta afició que avui us ha acompanyat en aquesta rua?
0: És molt emocionant, la veritat. Ja no avui a la rua, sinó el dia a dia, a partit a partit, és igual que juguem a fora com a casa, a Catalunya, a València, a Mallorca, a Eivissa, és igual. Sempre som locals, aquesta afició cada dia va més i esperem portar-los a la divisió que es mereixen.
1: A finals de novembre, quan vau demanar perdó després de perdre 2-1 contra aquell Girona B, éreu 7ens a la classificació, us imaginàveu ser aquí a dia d'avui?
0: Bueno, com he dit abans, crec que els projectes sòlids es fan pas a pas, no, els resultats no són immediats i crec que va ser molt bona opció el tenir paciència amb el cos tècnic i amb els jugadors i al final ha donat els seus fruits.
1: Va haver-hi algun canvi destacat al vestidor que us permetés encadenar aquells 17 partits sense perdre?
0: Bueno, crec que el dia de Girona va ser, bueno, no sé si vam tocar fons, però si no quasi, aquella setmana van haver-hi moltes reunions, també va haver-hi reunions amb l'afició, que crec que va ser molt important a l'hora de traslladar-nos el que és el sentiment del Sant Andreu i el que és el Sant Andreu, i la gent a partir d'allà li van inculcar l'escut i crec que no podia haver anat millor.
1: Què espereu la temporada vinent?
0: Primer salvar-nos i després, si com més ràpid ens salvem, millor podem anar cap a un altre objectiu.
1: Moltíssimes gràcies, Pau.
0: A tu, que vagi molt bé.
1: Doncs aquestes són les paraules de Pau d'Arbre. Xavi, aquí ja et dic, ara les coses ja començaran a desfilar, ja hi ha molta gent que ha anat marxant, però bueno, encara són uns quants els que tenen ganes de festa.
2: Bona festassa, més de 3 hores gairebé de rua i després de parlaments. S'ha de celebrar, i tant, un ascens a la primera federació. Gràcies, Júlia. Fins ara.
1: Adéu, fins ara.
2: El Palau, com ho tenim, Dani?
3: 5:36 per al final del partit, 78-54. És un bon pastissot, les coses com siguin. El partit és el que és. El partit és molt plàcid per al Barça. Ara mateix el jugador més dominant és Youssoufa Fall, 15 punts, però perquè així també ho vol el Gran Canària, vull dir. El Barça jo crec que està fent el partit que ha de fer, que és no forçar, que no hi hagi minuts, diguem-ne, de desgast per les peces principals, rotacions, per bé que ara el calendari no és tan exigent, i el Barça està fent un partit en aquest sentit absolutament impecable.
4: Sí, no, està tenint rival, també per mèrit del Barça. Ara està amb el fons d'armari, estem veient els primers minuts de Zamari, d'Eric Vila, que en altres èpoques han tingut més protagonisme. Estem veient aquest nou fitxatge de Brandon Jefferson,
3: sí,
4: que crea l'atenció perquè l'home és molt petitó i no seria que avui s'estigui reivindicant molt. És 1,73 m, 1,75 m, depèn d'on ho miris. I la veritat és que és desastrosa el Gran Canària en general dintre de la temporada horrorosa que ara havia quedat. Veus, ara he intentat... En 1,73 m, no intentis un triple davant de Pol,
3: perquè
4: t'enduràs el tap.
3: Que se mantengui pastissot pel que està fent el Gran Canària, perquè sí, és... Clar, això és el que porta que el partit realment tingui poc suc, perquè ara, per exemple, fa una estona que Mervedi Miteo, que és un nano de 17 anys, un pivot del Congo de 17 anys, que ha hagut d'entrar a la convocatòria per accés d'extracomunitaris arran del fitxatge de Brandon Jefferson, era qui tenia minuts. Ara, per exemple, entra el nano, entra Dani González, un dels juniors, i encara falta ben bé l'equador som a l'equador de l'últim període. Per tant, ens hem quedat sense partit des de fa ja una bona pila de minuts.
2: Has de descobrir si no has fet Aguilar el nou Omoda 9SQS, Omoda GEC, una automoció, disseny impressionant, tecnologia d'última generació, sistema híbrid avançat que s'adapta a tu. Tot això des de 45.600 euros, amb 7 anys de garantia. Vés a descobrir l'Omoda 9SQS a Omoda GEECO M Automoció a Barcelona, Mataró i Girona. El Gran Canària quedarà, doncs, una victòria per sobre de l'Andorra, que és ara qui marca el descens. El Lleida amb dues més encara no pot respirar tranquil. L'equip de Gerard Encuentra sí que ho pot fer, i molt més el Manresa després de la victòria gran avui sobre el València. 4 de març ja té l'equip de Diego Ocampo i només queden 5 jornades perquè s'acabi. I el Girona del tot, que ahir s'assegurava ja la permanència.
3: Sí, anava a dir que el Gran Camp, aquestes dues victòries seguides, semblava que havia respirat una mica, però és que cada jornada els de baix tindran un ensurt des d'una perspectiva o des d'una altra. Amb aquesta victòria inesperada d'Andorra, amb Burgos, que cada vegada, diguem-ne, està agafant més volada després del triomf d'ahir del Lleida. A veure la recta final del Jaio Post Lleida, que no està tenint una temporada fàcil, malgrat que l'inici va ser realment prometedor. Bé, haurem d'esperar i haurem de veure

0: quins són els... sobretot en la recta final, qui està realment en aquesta lluita i si hi ha algú que surt una mica d'aquesta lluita del descens.
1: A Primera Federació, gol de l'Aldenc, Molló.
2: Sí, mig minut de partit i s'avança l'Aldenc, que seria líder, Aldenc 1, Marbella 0, 3 i mig de la primera part.
1: En el Jairis Perfumeries d'Avenida, guanyant el Perfumeries de 6 al tercer quart, marcador baix, 32 a 38 per les de Salamanca, que ja van guanyar de 9, per tant, camí de tenir un Saragossa Perfumeries d'Avenida en l'altra semifinal. Recordem que l'Espar Girona jugarà contra el València amb la tornada a Fontejau, en principi, a l'espera que confirmin dies i hores, dijous, diumenge, però haurem d'esperar que s'acabi de confirmar també els horaris de, i els dies, fins i tot, dels dos partits.
0: I el Palau Blaugrana és d'agrair que, com a mínim, el Barça no baixi la intensitat. Marxa Yusuf Afol, que deixen dir, amb 17 punts, ha completat un molt bon partit, aprofitant els minuts i les ocasions en què ha de jugar aquest tipus de partits.
3: És que hem dit molts cops, igual no està per partits molt exigents, però totalment, per molts partits ACB pot donar rotació. Totalment. Per exemple, el Barça aquesta temporada ha tingut molts problemes amb el rebot defensiu de l'Eurolliga, a l'ACB és el millor, i un dels motius és perquè hi ha més minuts de Fall i de Billy, que en aquesta part el rebot defensiu sí que ho fan bé, i fins i tot l'entrenador del Gran Canària ha fet un canvi, ha fet entrar altre cop el jove Miteo per veure si parava Fall.
0: Sí, sí. Mira, que és que captura el rebot i anota. Miteo, quin, per cert, quin tros de nano, eh? 17 anys, però sí, mora de Déu. Al costat de Keita, que en té 17, també, si no m'erro. 17 sí. O 18 té Keita ja?
3: Diré que són 17 anys.
0: Imagina't, la jovenalla aquí. Pivot i pivot. Què estaves fent tu, Jaume Molló, amb 18 anys?
1: Bueno, treballant a la ràdio.
4: Sí,
1: ja,
4: home,
1: ja,
4: ja hi era, eh?
0: Ja, ja.
4: Per la nostra segona divisió.
0: Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé.
1: Un Valdo Ramos.
4: Sí. I tant. Un Coquito Rodríguez, el pare del davanter de l'Els.
0: És que us dono una assistència i us abraoneu com a autèntics llops.
1: Mira qui farà una ja la bandera de quadres al Gran Premi de Miami de Fórmula 1 avui.
4: Sí, home, una persona nascuda a Miami. Ui. De tota la vida. És Rafa Nadal, per cert. Ha passat, hi ha hagut un accident, eh?
1: Sí, d'un Ferrari, eh? Sí. Ha fet una virolla. Ara de seguida confirmem, però jo juraria que o Leclerc o Hamilton han tingut ara un entrebanc en aquesta última volta del circuit.
4: Sí, sí. Antonelli guanyarà la cursa, Norris segon, Piastri tercer. Si no passa res, que en principi no hauria de passar, perquè Leclerc, que és el quart, és a 9 segons, i entre el primer i el segon hi ha 2.9 de diferència entre Antonelli i Norris, i com dic, serà Nadal, Rafa Nadal, qui faci caure la bandera quadres del guanyador d'aquesta cursa a Miami als Estats Units.
1: També els monoplaces, si voleu un vehicle líder de veritat, Ford Pro, no són de gaires paraules, ho demostren amb fets, són líders en vendes de vehicles comercials a Espanya l'any 2025 i líders en vendes de vehicles comercials a Europa durant 11 anys consecutius. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric endollable o dièsel. Escull Ford Pro, fets no paraules, missatge de la xarxa Ford de Catalunya. Tenim ja guanyador a Miami.
4: Sí, Antonelli amb líder, el seu Mercedes, exacte, líder i guanyador de la cursa a Miami. Segon Norris, ara arribarà Piastri en tercera posició. Serà quart Leclerc. Si Russell, que ho està intentant, no l'acaba passant. Mira, es toquen, eh? Compte que es toquen ara Russell i Leclerc, també pel mig Verstappen. Déu-n'hi-do, ara quina lluita aferrissada en aquests últims revolts a Miami. I Russell, finalment, serà quart. Verstappen, que aconsegueix passar Leclerc, cinquè. Leclerc, sisè. Hamilton, setè, tancant punts. Hi ha Sainz i Albon, els dos Williams, Fernando Alonso, 15.
1: Aquesta virolla i aquests problemes de Leclerc han acabat fent que hagi baixat dues posicions. Russell i Verstappen l'han superat en aquests últims revolts en aquest Gran Premi de Miami. Cornellà al Prat, Edu de Batlle, bona nit de nou.
5: Hola, bona nit.
1: Ara bona nit, ja és més adient, no? Sí. Fins i tot.
5: I això que no és negra nit encara, però t'ho compro perfectament. Sí.
1: Hola, Dani Solsona, bona nit.
6: Bona nit.
1: Bona nit. És el dia avui, no, Dani?
6: Avui sí, avui és el dia.
5: Depèn de què.
6: No, és el dia. És
1: de trencar
6: el dia.
1: La ratxa, vull dir.
6: És el partit que tenim i aquest s'ha d'intentar guanyar. O almenys no perdre. Almenys no perdre, no?
1: Ui, però aquest discurs, Dani, amb tu, no? Tu no signes l'empat mai.
6: No el signo. És que no el signo. Però en funció de com vagi el partit, doncs potser sí, no? però s'ha d'intentar guanyar, eh? Anem a veure si som capaços. Ja sabem que és molt difícil, que no ho hem fet en 16 partits, i ara que ve el Madrid, que sí, que no està bé, que sí, però juguen tots, menys Mbappé, i a partir d'aquí a veure si l'Espanyol és capaç.
7: Home, també, a banda de Mbappé tenen alguna baixa important, eh?
6: Sí.
7: La repassem. Va, Courtois.
6: Bueno, però aquest ja fa temps.
7: Militao.
6: Aquest està lesionat sempre.
7: Arda Güler.
6: Aquest no juga mai.
7: Carvajal.
1: Aquest sí que no juga mai, Carvajal.
7: Escolta, i Rodrigo.
6: La defensa.
7: I Ceballos.
6: Rüdiger i Hausen són titulars o no?
7: Rüdiger i Hausen són titulars
1: aquesta temporada. Militao no està bé.
7: Sí, aquesta temporada ho han estat bastant, sí.
6: El que era més titular era Carreras.
7: Sí.
6: Que ara hi ha el Mendy.
7: Damnificat.
6: Bueno, si dius l'alineació...
1: Va, ser primer la de l'Espanyol. Va, i recordem l'11 de l'Espanyol.
7: Dimitrovic a la porteria, 4 en defensa, Omar a la dreta, Calero i Cabrera al central, Romero al lateral esquerre, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia 3 al davant, amb Rubén Sánchez a la dreta, amb Dolan a l'esquerra i amb Ramon Terrats enllaçant al mig, amb el davanter, que serà Roberto.
1: I l'11 del Madrid?
7: Amb Lunin sota els pals, 4 en defensa, Alexander Arnold lateral dret, Rüdiger i Hausen els dos centrals i Mendy al lateral esquerre. Per davant d'aquesta defensa, Tchouaméni, els dos interiors, Thiago Pitarc i Valverde, al mig a punta, completant el rumba pel mig, Bellingham, els dos davanters, Brahim i Vinícius Júnior.
1: Començant pel de l'Espanyol, l'entrada de Rubén Sánchez al mig del camp, què et sembla, Dani?
6: No, pot tenir dues lectures. Una, que Rubén, encara que no hagi participat molt aquesta temporada, em fa l'efecte que l'Edu estava comentant.
7: 5 partits de titular amb el d'avui.
6: 5 partits de titular, però és un jugador que té profunditat, que pot anar amb aquesta banda dreta, perquè intenta arribar a la línia de fons, això, aquesta virtut la té, una altra cosa és que ho aconsegueixi. I l'altre argument que pot tenir Manolo és com juga per banda dreta, com hi ha Vinícius, que segurament estarà escurat a banda esquerra, donar-li un cop de mà a Omar, no? Jo crec que per això avui utilitza a Rubén, en aquests dos aspectes.
1: I els altres canvis, especialment l'entrada de Roberto per Quique, la compres?
6: Sí, la compro. Avui el desgast ha de ser molt més gran que en principi que altres partits, tenint en compte que davant el rival que tens, que segurament et farà córrer, i Roberto, doncs, aquest físic el té, no? I després, si en funció de com vagi el resultat o el partit, doncs sempre pots treure Quique, que no està al nivell físic de Roberto, també, això ho compro, sí.
1: I el Madrid, deies, sí, però al final en treuen 11, i en treuen 11 del primer equip, vaja, amb l'asterisc de Pitarc, però que diríem que en aquest tram final de temporada Marbeloa ha estat del primer equip i gens del filial. Què et preocupa especialment del Madrid veient l'11?
6: Que tingui el dia,
1: ja.
6: Que sigui efectiu, vull dir, perquè de jugar ja sabem com juga el Madrid, que em fot una de freda i una de calenta, no li dona molta continuïtat al joc, però quan la té, doncs, si els elements que té a dalt, doncs, estan encertats, tens a Vinícius que veurem com està l'1 contra 1, Bellingham, que si juga aquesta mitja punta és una posició que li va fenomenal, perquè fa un treball d'ajuda al mig del camp, però al mateix temps té arribada, com va demostrar la temporada passada, i pot marcar gol. I després aquesta habilitat que té Brahim, que també s'està sacrificant molt per l'equip. Per tant, bueno, i aquesta posició de Valverde, eh? Anem a veure aquesta posició de Valverde, que ens ha sorprès en diversos partits, amb aquestes arrencades a la... per sorprendre amb els defensors i arribant amb certa claretat, i té bastanta punteria, però veurem avui si ho pot fer.
1: Mira, que entrem al final del Palau, ara sí, la victòria del Barça. Dani.
0: 91-69, partit molt seriós del Barça, sobreposant-se, recordo, a les baixes de Claiborne, Vesely i Saturanski, i també la Provito, la Claiborne, que estarà 4 setmanes de baixa. El tenim ara mateix al vell mig del Palau Blaugrana, sí, fent la pinya amb els companys, però el que compta, 91-69, victòria del Barça, una mica més a prop de la segona i tercera posició.
1: Ha començat el partit, Colo, amb preocupació pels comunicats mèdics, i ha acabat, diríem, amb tranquil·litat amb aquesta victòria.
3: Sí, perquè a més és desgast mínim, vull dir, s'ha acabat jugant els últims 5 minuts amb dos júniors, amb Núñez, que ho necessita per agafar ritme. Avui s'ha vist la diferència entre un equip que vol aspirar a segon lloc i un que està lluitant per no baixar i que jo crec que avui tenia marcat el calendari que no era el dia, que ja hauria altres dies més assequibles, i hem vist realment un Barça molt, molt superior des de l'inici. Primer Panther, després amb Senghelia i Fall, partit comodíssim del Barça.
1: Que torna a jugar a casa contra el Burgos dissabte que ve a les 7 de la tarda. Algun missatge, Dani 2 per Dani 1 a Cornellà?
0: Ep.
1: Dani 2?
0: Ah, Dani 2 soc jo, perdó. Sí, ara m'he embolicat. Estimat, t'envio una abraçada molt forta. Espero que hagis gaudit d'un gran cap de setmana, sí, i que acabi el millor possible. Que hagis dinat bé, espero que hagis dinat bé, que és el més important, ja ho saps, sí. I que acabis de gaudir d'un molt bon diumenge, estimat meu.
6: Igualment. He passat un cap de setmana molt bo, més sí? que res perquè l'Espanyol encara no ha jugat.
1: molts missatges d'amics culers avui, Dani, o no?
6: No, ja he fet perquè no m'envien res. Ja.
1: Els has bloquejat a tots.
6: Els he bloquejat i a l'hora que... I avui a l'esmorzar ells normalment sempre anem al mateix joc i he anat amb un altre.
0: Jo sabia que els de l'esmorzar t'apretarien segur.
6: Segur. Sí.
1: Però sí, que mira, avui anem a fer el cafè amb llet en un altre, sí, en un altre lloc.
6: Sí, ja m'estaven dient, hòstia, que com és que no has baixat? No, clar, no he baixat perquè he anat per un altre, en un altre lloc.
1: Ben fet. Dani 2, Dani Aguilar, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Molt, fins la propera, gràcies.
3: Fins la pròxima.
1: Tenim un lot bataller en joc avui, també, en aquest partidàs Espanyol-Reial Madrid, el lot de 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil llescat, gran reserva, bataller, davantal i el... Lot de fusta i ganivet per tallar els tres imprescindibles de bataller. El 10 dels pernils marca la diferència. Alineació d'aquest Espanyol-Madrid de les millors carnisseries on trobar.
6: Els titulars, tu.
1: Carns i pernils bataller, els Rubén Sánchez de les xarcuteries, carnisseria El Banquet del carrer Sant Antoni Maria Claret de Barcelona, xarcuteria Nevado al mercat del Torner de Badalona, i F. García Xarcuteria de l'Hospitalet de Llobregat. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Tindrem una entrada de les millors de la temporada avui, Edu?
7: Jo crec que sí. Pensa que faltant un quart d'hora estaríem ara, jo crec que entre ja per sobre 20.000. Vol dir que això s'estirarà al final, i a més que és un dia de molta concurrència. Això vol dir que segur que el trànsit està complicat a la rodalia de l'estadi. Jo crec que si no arribem als 30.000, poc faltarà.
6: No, vols dir que no ho retrasaran per la gent que està fora?
7: No ho han fet mai. No sé si avui...
1: No ho crec. Això no. Tebas no ho fa, eh?
7: No, això ho fan a Anglaterra.
1: Sí.
7: Això ho fan a Anglaterra, però aquí no. No crec que passi. Jo crec que estarem al voltant dels 30.000, suposo.
1: Mm. Hem vist a la Copa en algun partit, però sí, a la Lliga jo no recordo que s'hagi endarrerit el partit per alguns problemes d'accessos. A la Premier, doncs mira, a la Premier el Tottenham sortiria al descens, Bulló.
4: Sí, està guanyant 0-2 al camp de l'Aston Villa, el Tottenham, amb gols de Gallagher i Richarlison. Clar, que vas mirant noms de golejadors i mires les alineacions del Tottenham i et preguntes com pot ser que estiguin ara mateix, doncs això, sortint tot just de la zona de descens, però és així. Aston Villa 0, Tottenham 2 al descans, i ara ho hauran de mantenir els Spurs, i els d'Unai Emery buscaran la remuntada per encara acabar de lligar la Champions, que la tenen pràcticament lligada amb la cinquena posició, que recordo, a Anglaterra ja és segur, 100% segur, ja fa setmanes que el cinquè va a la Champions.
1: 12 minuts i les 9, 2 minuts de publicitat, i ara tornem.
8: RAC 1. Cada nit a 2:15 tu diràs amb Aleix Pariser.
9: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate para ver quién le pone el cascabel al gato en una etapa para la historia, en una etapa solo para los elegidos, en una etapa que pasará a los anales de la historia, marcada con litros de sangre, donde el equipo del Cárdenas...
8: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu diràs a RAC1.cat i a l'aplicació. RAC 1. Tots som 1. Porta RAC 1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC 1 per mòbils i tauletes.
10: Escolta, descarrega
8: el que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
13: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
14: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
15: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
14: Thank you!
13: Per aquí, sisplau!
16: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta. Arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
17: L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 9 minuts i les 9, a les 9 Espanyol, Reial Madrid, a Cornellà al Prat i a RAC1. Anem a repassar les alineacions del partit.
18: Autocol·lecció, vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència t'ofereix aquest espai.
1: 11 de l'Espanyol, Edu.
7: Dimitrovic a la porteria, en defensa, Omar a la dreta, Calero i Cabrera al mig, Romero a l'esquerra, doble pivot per Urco i Edu Expósito. Línia 3 al davant amb Rubén Sánchez a la dreta, Dolan a l'esquerra, Terrats al mig, el davanter Roberto.
1: I 11 del Madrid.
7: Lunin a la porteria, 4 en defensa també, Alexander Arnold a la dreta, Rüdiger i Hausen als centrals, Mendy a l'esquerra, doble, de fet, únic pivot, Tchouaméni, doble interior, Thiago Pitarch i Valverde, a la mitja punta, Bellingham, els dos davanters, Brahim i Vinícius.

0: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: Tu que has estat a uns quants vestidors, Dani, tu creus que el vestidor del Madrid s'ha parlat del passadís o de l'opció de fer passadís al Barça si avui no guanyen el partit a Cornellà al Prat?
2: No, el vestidor, a dins el vestidor...
1: Entre ells, dic, vull dir, allò...
2: Entre ells a l'hotel, això, a la concentració, que parles de moltes coses, segurament que ho hauran comentat. Segurament. No en tinc cap dubte que hauran dit, escolta, tu, si ara tenim que fer això, què fem? Amb els grupets que es formen, no? Sempre tens més confiança en uns que amb els altres, però jo estic convençut que ho han parlat. Ara, una altra cosa és si la decisió la poden prendre els jugadors, l'entrenador, o és el que està allà dalt, el Florentino, que diu, no se hace. No ho sé, no sé com funciona això, però potser haurien de ser els jugadors que prenguessin aquesta decisió.
1: M'ha agradat el que deia el Solsona a Edu quan li ha preguntat pel Madrid, que diu bueno, que no tinguin el dia, que és veritat que n'ha tingut pocs de dies últimament el Real Madrid, i no fa pinta que la situació a Madrid sigui molt tranquil·la, que si Ceballos es rebota amb l'entrenador, Carvajal també no es pot ni veure Marbeló, ara lesionat Carvajal, Mbappé amb la parella a Itàlia
3: preocupat
1: amb la lesió. Vull dir que sí que no sembla un mal escenari per rebre el Madrid.
3: No, a veure, que enganxes un Madrid sense fam, això és evident, sense res en joc, malgrat que matemàticament la Lliga pot quedar viva si avui guanyen, però vaja, la Lliga saben que no la guanyaran. Per tant, això és un avantatge. Dit això, clar, és el Madrid, i en l'última jornada, sense fer un gran partit, perquè no estan fent grans partits, va, en condició normal s'hagués guanyat el camp del Betis. Es va deixar la victòria en l'últim moment, i el Betis és cinquè. Vull dir que jo no espero cap regal aquí del Madrid. Tampoc espero un equip que s'hi deixi la pell, potser no, però és que el Madrid no necessita deixar-se la pell per guanyar a la immensa majoria de camps de la Lliga, i aquest és un d'ells. Jo crec que l'Espanyol farà un bon partit, ho crec, molt millor, infinitament millor que el de dilluns. És un altre tipus de partit radicalment diferent, i un altre tipus d'angoixa i de pressió i de manera d'encarar-lo, i a partir d'aquí no sé si el bon partit que faci l'Espanyol, si és que el fa, li donarà per treure alguna cosa de profit. També dependrà efectivament del Madrid.
1: Els mons de l'Espanyol, ja sé, no seré jo una altra vegada qui trenqui la cantarella aquella d'alguns culers, que l'Espanyol contra el Madrid no sé què, és que els mons de l'Espanyol contra el Madrid a casa són bons barra molt bons.
4: Sí, sí.
1: 33 victòries de l'Espanyol com a local, 19 empats, 37 victòries del Real Madrid la temporada passada, 1-0 amb gol de Carlos Romero. És a dir, vaja, no diré que és un rival que se li dona bé, Dani, però gairebé, vull dir que és un rival que quan ve al camp de l'Espanyol les passa canutes moltes vegades.
2: Sí, sí, i aquest escenari que estàveu comentant ara de dir, home, doncs és el millor escenari, tenint en compte que el Madrid doncs està amb la situació que està. El que passa que aquest escenari l'empitjora l'Espanyol, que és la situació de l'Espanyol, és que porta 16 partits sense guanyar, no? Si a l'Espanyol estigués només una miqueta millor, diries, home, està bé, és un bon escenari, perquè el Madrid no s'ha jugat res. Bueno, són professionals, evidentment, voldran guanyar, no crec que vinguin aquí a passejar, no ho crec, i en canvi l'Espanyol ha estat molt exigit, no?
3: Sí. Jo crec que hi ha una cosa clau, que és la intensitat de l'Espanyol, la intensitat ben entesa. Si l'Espanyol planteja un partit de molta intensitat, és a dir, de cama forta, amb això sí que ha d'anar en compte l'Espanyol, bé, l'Espanyol en aquesta segona volta, en aquesta ratxa de 16 partits sense guanyar, ha tingut moltes expulsions, moltes.
1: I avui és de mà fluixa, Vaja, de mà fluixa. Que no, sí, de mà fluixa, vull dir que no té problemes per expulsar gent, Gil Manzano.
3: Però jo el que espero és que si tu li planteixes un partit al Madrid de morro fort, de dir, ei, si vols guanyar aquí, hauràs de donar el 100%. Jo crec que això et beneficia, perquè el Madrid és un tipus d'equip i un tipus de plantilla que no respon, jo crec que no respondrà augmentant el nivell, sinó baixant-lo. Per tant, veurem. És important que avui l'Espanyol faci un pas endavant i que, ja sé que és complicat quan vens de 16 sense guanyar, però que l'autoestima estigui una mica alta avui, almenys durant els 90 minuts.
4: I jo crec, i ho deia Manolo i la prèvia hi coincideixo molt, que s'ha de triar molt bé quan pressionar i quan no aquest Madrid, perquè si tu tries malament i deixes que surtin, llavors és quan et maten perquè deixes espais a les seves esquenes. Jo crec que, i això veuré, m'agradarà veure també com ho gestiona l'Espanyol, perquè al final l'Espanyol jo crec que té molta necessitat de punts venint d'on ve. Ha de tenir clar que al Madrid el que més li costa és atacar a defenses tancades i a prop de la seva àrea. I aquest escenari, per mi, seria l'ideal per l'Espanyol en la majoria d'atacs del Madrid.
1: Amb la nevera plena d'Estrella d'Am per celebrar gols de l'Espanyol avui en aquest Espanyol Real Madrid. A més, recordeu, més entrades a la venda per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Oh. Sense collarins, ara. Pots anar a veure oques grasses, robots lesbian, muscles, catarres, ginestar, detallets, 31 Fam i Maria Jaume, el 16 de maig, al Parc del Fòrum de Barcelona. Més informació a estrelladam.com/la festa 150. Notes de l'himne de l'Espanyol a Cornellà, Edu.
3: I els dos capitans, els dos uruguaians, el Lele Cabrera i Fede Valverde, al costat del quartet arbitral, al costat de la resta de 20 futbolistes, 10 de l'Espanyol, 10 del Madrid, més els capitans que ja se saluden. Les bufandes a l'aire, tot preparat perquè comenci aquest partit. L'Espanyol que vestirà com toca, el Real Madrid que avui anirà de negre. Veurem el sorteig de capitans. De moment acaba la gent a capella l'himne de l'Espanyol.

0: Amb molt bon ambient, no podia ser d'una altra manera, amb la visita d'un dels grans de la Lliga, sempre que aquí venen equips com el Barça, com el Real Madrid, diria fins i tot l'Atlètic de Madrid o el Betis, aquí la gent respon, i més aquesta temporada en què la gent ha respost en tots els partits. Aviam si avui poden ajudar l'equip a sumar una victòria que seria absolutament fonamental, perquè si avui, Dani, l'Espanyol és capaç de guanyar...
1: Que tenen set, ja.
0: Sí, els de Madrid venen a veure...
1: Que han menjat sardines.
0: Venen a abeurar-se.
2: Sardines. Sí que fan set, les sardines, eh? Sí, sí.
1: Que fan set. Saps aquelles sardines que abans, a aquelles èpoques, les posaves a la porta, per les apretaves, no?, a la porta, no?, de casa.
0: Escolta, Dani...
1: No? Bueno, sí.
0: Sí. Si avui l'Espanyol és capaç de guanyar...
1: Sí.
0: Quin percentatge d'objectiu de salvació veus fet, ja?
1: Home, si guanyem avui...
0: Sí.
2: Ja està.
1: Està fet, això.
0: Sí?
1: Sí, home.
0: 42 punts, creieu que seran suficients?
3: Sí, perquè aquesta jornada... jo crec que han perdut tots els de baix, sí, menys el Rayo.
0: El Mallorca.
3: I el Mallorca, sí.
2: Girona, Alavés, Llevant i Oviedo han perdut, amb l'Elx, que també ha perdut. Sí.
0: Compte que hi haurà minut de silenci per Isidre Oliveres de la Riba, un històric dirigent de l'Espanyol, vicepresident en diferents etapes, família perica, de llinatge perico de moltes generacions. Aquest és l'aplaudiment que li dedica a Isidre Oliveres de la Riba l'RC d'Estadio.

0: S'acaba el minut de silenci degradat per Gil Manzano. I això és a punt de començar en el sorteig de camps.
1: La primera pilota, perdona, Edu, la primera pilota és Omar mossegant-li l'orella a Vinícius. Però mossegant-li.
2: Omar, que vigili, que aquí és un duel d'aquests de sang calenta, eh? Omar Vinícius. Sí, sí, sí.
0: Per cert, ara
2: que diu això... Arriba, per cert, molt, vaja, molt relacionat amb... amb RAC1, amb aquella nit de Fresno, sí, on ell era el president de la Federació Internacional de Patinatge, i Catalunya buscava el reconeixement internacional.
0: Correcte. Per cert, quan és a punt de començar el partit, advertits a l'Espanyol, que es perdria en el duel, esperem que no tant, decisiu, si l'Espanyol guanya avui no seria tan decisiu, de dissabte que ve el Sánchez-Pizjuán. Comença el partit. Estan apercebuts Calero, està apercebut Romero, està apercebut Dolan, ja està, i en Gonga ja no hi és, que avui és baixa per lesió. Primera pilota que juga el Madrid en atac, falta patacada sobre Jude Bellingham, falta lateral perillosa que posaran en joc al mig minut de partit. L'Espanyol atacant a la porteria del Prat en aquest primer temps, la falta de Cabrera sobre Bellingham, el colze sobre la cara de l'anglès, falta clara que picarà Trent Alexander-Arnold.
3: Sí, sí, falta clara, amb la mà.
0: Tot l'Espanyol defensant-se a la seva frontal. La pilota que queda ubicada a la dreta. Hi va Alexander-Arnold, la penja, pentina, ben defensa Rubén, la treu de l'àrea de l'Espanyol, se la queda el Real Madrid, amb Vinícius, aquest amb Valverde, prova el xut, impacta contra el cos de Rubén un altre cop, déu-n'hi-do quina patacada s'ha endut el futbolista barceloní, la pilota queda rebutjada fins a terreny del Madrid. Tchouaméni, enrere cap a Valverde, que ve a rebre entre els centrals. Anaves a dir alguna cosa, Dani?
1: No, que l'Espanyol ara surt a pressionar. Està intentant pressionar, està dalt. Però si el Madrid és capaç de sortir amb una d'aquestes que no pressiona bé l'Espanyol, doncs trobaran espais. Però ara ja replega. Bueno.
0: De porta Hausen, cap a Mendy. Enrere Mendy, cap a Lunin, que surt de la seva àrea per controlar gairebé com un central més. La dona per Antonio Rüdiger. L'alemany jugant amb el seu company a l'eix de defensa, amb Hausen. Un altre cop Mendy intenta pressionar Rubén. El Madrid jugant al seu camp, eh? L'Espanyol ara pressió mitjana. Torna a rebre Lunin al balcó de la seva àrea. L'Espanyol que s'espera. Lunin que també s'espera. La dona finalment per Hausen. Aquest amb Brahim, que la venia a jugar amb Thiago Pitarc. Supera el Madrid la primera línia de pressió de l'Espanyol. Intenta buscar espai per la dreta. Alexander-Arnold sobre Thiago Pitarc. La rebrà a la zona de mitjos. Fa un tira meva amb Jude Bellingham. Sortia a mossegar-lo Edu Expósito. La pilota la té Tchouaméni. De moment, l'Espanyol en bloc baix esperant. Hausen sobre Brahim. Mal control. Recupera Calero, que juga enrere sobre Dimitrovic. Es treu la pilota de sobre el porter serbi de l'Espanyol. Intenta barallar-se Roberto amb Hausen. Toca la pilota al central del Madrid. La vol guanyar Urco, que evita el servei de banda. Aquest amb Rubén. Rubén que fa una sotana sobre Hausen. Perill. L'Espanyol per la dreta. Encara Rubén entra dins l'àrea. La posa per Roberto. El xut de Pixarri fora.
4: Oh, oh.
0: Meva, Roberto, tenies temps per parar-la. Ha xutat directe de primeres amb l'esquerra des de la frontal. Molt desviat.
1: Ara de Déu, senyor.
0: Era per aturar-la. Sí. Era per aturar-la, controlar i xutar. Ho ha fet molt bé Rubén, eh?
2: Bona molt sotaneta. Bé, Rubén. Sí, sí.
0: Sí, sí. Hausen encara la busca.
2: Primer acostament de l'Espanyol. Arbeloa, que no, per mi no hi era.
1: Mare de Déu. Uf, tenia temps. Ja sé que quan veus que ve la pilota i estàs en bona posició, vols rematar de primeres, però no ha assegurat bé. Podia haver controlat. El que passa que era la seva cama menys bona. Jo crec que era una ocasió bona per almenys per posar a prova l'Unin, eh?
0: Sí que ho era, sí. Pilota llarga de Dimitrovic, 3 i mig, primera part, però l'Espanyol ja ha donat un... ha fet un primer acostament a l'àrea del Madrid. Ja ho torna a provar Dolan, des de la posició de la mitja punta. L'anglès cap a Rubén, ataca l'Espanyol per la dreta, doble Omar, encara Rubén, prova el xot, fora! No ha passat gaire lluny de l'escaire dret de la porteria de l'Unin, aquest xut de Rubén Sánchez. L'Espanyol ha començat animat, amb ganes de mambo.
2: Especialment Rubén, ara
0: ui,
2: arrencat.
0: Espera, ja se les tenen Omar i Vinícius, eh? Ja se les tenen. Cara a cara, dient-se cosetes. Vinícius s'ha posat el dit al cap, com dient-li... alguna cosa similar a estàs boig, o alguna cosa així.
1: Avui tant Rüdiger com Hausen amb Roberto.
0: Espera, que torna l'Espanyol, Tarrats, posava la pilota dins de l'àrea del Reial Madrid, Rüdiger dubta, Rüdiger envia directament a banda. Ha pressionat l'Espanyol un altre cop, ha començat collant l'equip de Manolo González, ho premia a la graderia.
1: Tranquils, tranquils, tranquils, que això acaba de començar, però està bé, l'Espanyol està pressionant bé, està apretant bé, i ha tingut aquesta possibilitat bona de Roberto, però això és llarg.
0: Això és molt llarg.
1: A vegades massa.
0: Calero juga a l'Espanyol. Intentava fer jugada, però no se n'ha sortit. Ha recuperat Alexander Arnold, que passa que l'ha rifat de seguida. L'anglès cap a terreny de l'Espanyol. Compte la falta de Hausen. Falta clara sobre Rubén. Serà pilota per l'Espanyol a la zona ampla.
1: Sí, ha pitat falta perquè si no era fora de joc.
0: Correcte, havia pentinat Rubén cap a Roberto. Roberto ja estava més avançat que la defensa, però no valia ja l'acció perquè efectivament havia fet falta Hausen.
2: Però la segona, Molló.
3: Sí, d'un equip que entrena un perico il·lustre, Luis García. Gol de les Palmes, les Palmes 1 a
2: Valladolid.
3: Valladolid 0, gràcies. Massa noms ja aquesta hora. Les Palmes amb aquesta victòria entraria en zona de playoff.
0: Juga el Madrid, gairebé 6 de la primera, 0-0 a l'RCD Stadium. Mendy. Mendy que intenta sortir per darrere, pressionat per l'Espanyol. La rifa Lunin, recupera Urco. Urco té a sobre Bellingham, al mig del camp. Enrere Urco cap a Omar, i aquest encara més enrere sobre Dimitrovic. Buscarà una pilotada llarga de nou al porter de l'Espanyol, cap a Roberto, saltant amb Hausen. Toca bé Roberto amb el cap per habilitar la dreta Rubén. Aviam, perill. L'Espanyol a la zona de tres quarts de terreny del Madrid. Doble Omar, que voldrà treure la centrada. És bona, Omar. Lunin, segon pal fàcil. Havia enviat la pilota Omar al cor de l'àrea petita de Lunin, que ha reaccionat bé, poderós al segon pal.
3: A Itàlia està jugant l'Inter, que amb un punt és campió, i ara mateix el sumar. Inter 0, Parma 0, 20 de la primera part.
0: Juga de nou el Madrid en defensa. La té Brahim. I ve jugant Mendy. Mendy amb Valverde fent de boia. Obertura del capità blanc a la dreta sobre Alexander Arnold. La torna a demanar pel mig Valverde. La passada no és bona. Intenta recuperar l'Espanyol. Ara, però, ha tornat a perdre-la al mig del camp. Terrats en la lluita sobre Tchouaméni. Pilota per Vinícius, perill. La passada de Vinícius és bona sobre Thiago. Controla més enllà del balcó. La dona per Bellingham, que assajarà el xut. Contra el cos de Cabrera. Intenta recuperar Roberto, que va al terra, però aquí se la queda al Madrid. De nou Bellingham. Bellingham a prop de la frontal de l'Espanyol. Encara Bellingham. Fa jugada. Se n'ha fet a dos. No té espai pel xut. L'obre a la dreta. La centrada d'Alexander Arnold. Vinícius, el xut, al pal. Al pal. El pal i després corna. La primera del Madrid, clara, clara, clara. Centrada d'Alexander Arnold, al segon pal. Girant-se Vinícius, toca en Omar. I la pilota acaba al pal, tot acabat en corna. Havia pres mal, sembla que Romero.
2: Sí, doncs és, jo crec que providencial el toc d'Omar, perquè si no, sí, jo sí. No sé si l'hagués vist de Dimitrovic.
0: Jo crec que li anava bastant a sobre Dimitrovic, diria, eh? Em fa l'efecte, vaja.
1: Jo crec que no hagués pogut fer res, Dimitrovic, amb la rematada.
0: Tot ha acabat en corna perquè després Romero ha rebutjat una segona centrada d'Alexander Arnold. Busca de nou el corna al Madrid. La pilota queda morta, se la vol quedar l'Espanyol. Demanen mans en atac als jugadors blanquiblaus. L'àrbitre diu que no hi ha res. Pilota pel Madrid de nou. Thiago Pitarc, superat el 8 de la primera, 0-0. Us ho explica RAC1. La té Tchouaméni. Tchouaméni amb Brahim. Posició de l'interior esquerra. Dolan Mendy. Patacada d'Omar a Vinícius. Va per terra el brasiler. Falta. Sí, indica Gil Manzano.
1: Sí, que és falta, sí.
0: Torna a jugar al Madrid. Ara Vinícius torna a per terra amb una acció amb Rubén Sánchez. I es queixa un altre cop el brasiler. I tot això remena la pilota a l'equip d'Álvaro Arbeloa, lluny de la seva posició, al mig del camp. Mendy amb Hausen. Hausen amb Mendy i aquest amb Bellingham, que ve intentant marxar d'Urco. Toca la pilota al futbolista bas de l'Espanyol. Ara qui la té, però, és Vinícius, que supera la pressió d'Urco. L'empenta, li fa falta, marcant territori. El jugador de l'Espanyol sobre Vinícius. Empenteta per anar al terra. Falta a favor del Madrid, Vinícius fent un gest a l'àrbitre.
1: La gent pot xiular el que vulguis. Això és falta, i punt.
0: Sí, però la gent no xiula la falta, la gent xiula, jo crec, el gest de Vinícius a l'àrbitre.
2: Sí, demana la reiteració, ja. Demana,
0: sí, el que passa que li han fet una falta a cada jugador, llavors reiteració sí, sí. No n'hi ha. Sí. Reiteració sobre ell, sí, però en l'autor no. 9 i mig, primer temps. La té de nou el Madrid, l'Espanyol s'espera. És més o menys, Dani Solsona, el guió de partit que esperaves en aquest inici?
1: Sí, sí. Més possessió al Madrid, encara que no arriba a jugar pràcticament al camp de l'Espanyol, de moment, però sí, i l'Espanyol ben situat, ben col·locat, no prendre mal, però ja han vist a la primera jugada, la pilota ha anat al pal, aquesta rematada.
0: La torna a tenir Rúdiger.
1: Per guanyar, ara vaig a dir una cosa que és molt òbvia, per guanyar has de marcar, Clar.
0: Sí.
1: Si no marques, no guanyes. Vull dir que en aquest cas, i tenint en compte que és el Madrid, doncs encara més,
0: Allà, que recupera una pilota a l'Espanyol. Omar, bon llançant llarg, Rubén a l'esquena de Mendy. És bona la passada d'Omar, però no suficient. Era complicadíssim, a compte que s'ha lesionat Mendy.
1: Aquesta, ja, ho anava a dir, Dic, aquesta cursa de Mendy, dic, aquest no aguantarà. Ja
0: s'ha lesionat Mendy, cuixa esquerra. Hòstia, jo crec que és...
2: Quin drama de jugador,
0: A l'angonal,
3: Ell i Militao no tenen cap tipus de continuïtat. Fa temps.
0: Doncs Álvaro Carreras s'hauria d'anar preparant,
1: Quina llàstima. A veure, llàstima com a futbolista, perquè defensivament jo crec que és de lo milloret que hi ha,
2: Sí, sí, però, defensivament és el millor que té el Madrid de llarg.
1: De llarg. El que passa que, clar, té aquest inconvenient. La primera cursa és una cursa exigida perquè Rubén va ràpid. I aquí ja s'ha trencat. Ja s'ha trencat
2: molt
1: i ja se'n va de vacances.
2: Sí, s'assenyalava molt amunt, gairebé a la inserció,
3: no?
2: Del maluc amb la cama.
0: I s'ha trencat, però a mitja cursa, s'ha trencat.
3: Sí, sí, sí.
0: Feia cara de dolor molt abans d'arribar a la pilota. Han demanat el canvi ja,
1: Però no veig que Carreras que escalfi.
2: Potser no. Fran García, no?
0: Ah, o Fran García, clar. Home, si posa Fran García és que Carreras
2: sí,
0: està
2: Carreras
0: fumat amb
2: està
0: pipa.
2: Assegut a la banqueta.
0: Fumat amb pipa, però vaja. Igual que Gonzalo, que avui sorprèn que no jugui Gonzalo.
1: Gonzalo, des que va arribar, ha arribat a Arbeloa, no és dels jugadors que ha comptat amb ells,
0: Doncs sí, es prepara Fran García. Que serà el lateral de l'esquerra del Madrid avui, després d'aquesta lesió de Mendy, al minut 12 del primer temps amb empat a 0.
2: Sí, part superior de la cuixa dreta, ara es tocava quan se n'anava ja cap a la banqueta Mendy.
0: Doncs probablement ja es passarà el que queda de temporada al Gimnàs, intentant recuperar, i ja se li haurà acabat la temporada, perquè no anirà al Mundial, tampoc va convocat en França habitualment.
3: 50 milions, Álvaro Carreras.
0: Sí, sí. Compte que ataca l'Espanyol, el Madrid amb 10, encara Romero. Romero fa jugada, si arriba a passar aquesta pilota, Tchouaméni la toca abans que Terrats pugui controlar-la al balcó. Quina llàstima. La torna a tenir el Madrid. Valverde, a la seva àrea, jugant d'esquerra a dreta perquè la baixi Trent Alexander-Arnold. Ve a buscar-la Thiago. Thiago Pitarga nou amb Alexander-Arnold. Mala passada, que no pot aprofitar l'Espanyol perquè Romero també falla la seva. Compte ara el Madrid, que té espai per córrer. És Bellingham, des del perfil dret. Encara Bellingham, el persegueixen dos i no aconsegueixen prendre-li la pilota. Encara Bellingham, la passada... No, home, no, però si l'havia deixat anar, marca falta. Marca falta de Calero quan Bellingham ja havia deixat anar la pilota. O Gil Manzano ha estat ara massa prim mirat o Calero s'ha equivocat. Falta... Perillós a favor del Madrid des de la frontal. Abans faran el canvi.
3: És que ho fa molt evident. Amb les dues mans se li veu molt l'empenta. A mi em sembla que és el que acaba xiulant.
0: Això no es falta. Per mi això no es falta. Que Galero no fa res per fer-li falta a Bellingham.
2: No, les vens ella a sobre.
3: És d'Espósito per mi, És d'Espósito el que xiula. Amb la mà Espósito l'empeny.
2: L'empenta per darrere. Buf.
3: Sí. És xiulable.
0: Val.
2: 11 contra 11.
1: Vigila, que aquest una altra cosa no té, però xut a porteria, l'Arnold el té,
0: Sí, Alexander-Arnold. Vaja, sí. Em parlis a mi d'Alexander-Arnold. Compte que la penja al segon pal, Cabrera rebutja, s'equivoca, li queda a Rüdiger el xut, hi ha un rebot, serà corna. S'havia equivocat Cabrera perquè si la deixa passar no li ha dit ningú, m'ha dit parleu-me, perquè la pilota marxava per la línia de fons i... i l'ha tornat a posar en joc Cabrera. Corna pel Madrid.
1: Menys mal que la pilota li ha anat a Rüdiger.
0: Sí.
1: A la frontal, perquè si és un altre jugador, doncs pot xutar d'una altra manera. Rüdiger xuta, doncs, com pot. I ja està.
0: M'agrada molt, xuta com pot. Juga el Madrid en el corna. Alexander sí. Arnold, des de l'esquerra de l'atac, la penja passadíssima al segon pal, compte que porta com el Kaphausen, directament a fora, es perd per la línia de fons, servei de porteria per Dimitrovic, així arribarem al primer quart d'hora de partit amb empat a 0.
2: Hi ha cotxes que s'adapten a tu i n'hi ha d'altres que treuen la teva millor versió. És el cas sí. del nou T-Roco, amb un disseny renovat, motor híbrid i etiqueta Eco.
3: Eco.
2: Una personalitat inconfusible per viure sense límits i ser una gran estrella del rock. Llarga vida al rock. Informeu-vos-en a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Es queixa d'un cop Roberto en el salt amb Hausen. Ha anat per terra, l'àrbitre ha deixat seguir. La pilota és de l'Espanyol, terrats enrere cap a Omar. Omar, que no veu clar jugar cap endavant, tampoc cap enrere, i ha d'acabar traient-se-la de sobre. Hausen, que tampoc ho fa molt millor en la recuperació, se la queda Calero, compta Calero, que el pressiona Brahim, l'ha de jugar cap a Dimitrovic, pilota llarga del porter de l'Espanyol, aquesta no sortirà. Bota just sobre la línia de banda, Rubén la toca amb el cap, Tchouaméni posa el peu, un altre cop Rubén, l'Espanyol que vol sortir ràpid. Oh, estava al mig Terrats. Terrats ha molestat a Rubén. I l'Espanyol perd un atac aquí. Recupera el Madrid. Thiago Pitarc. Cap a... No és que s'estigui calant foc, és que Dani Solsona s'està obrint un caramel. Això que sentiu de fons. Se sentia molt o no?
3: No.
0: No, no.
3: Vaja, almenys jo no.
1: Calant foc. M'ha tret... Li ha amagat perquè l'altre dia el tenia a la boca i em veu dir... no sé què.
0: I ara qui t'ho va dir?
1: Vosaltres.
0: Jo no. No, no, jo mai et diré res.
2: Vaig preguntar si hi havia bon berenar o no sé què.
1: Sí, exacte. Eh? Per això que ara m'he recordat...
2: Quan vagis al teatre, obrir els carmels així, Dani, perquè...
0: Sí, has de tossir per dissimular mentre l'obres. No us fas un... però ja et dic una cosa, Dani Solsona, tu, si és per mi, tu aquí et pots fotre un carmel, un xuletó, no, o el que vulguis.
2: No.
0: Tens tot el permís. Com si, a mi, com si portes aquí una brasa i et fots aquí aquell típic xuletó d'assador, aquí quedarem una mica de fum, però no passa res. No?
1: Com ja. És que, estàs dret avui, no estàs assegut?
0: És veritat, per què estic dret? No ho sé, ara m'assec. Espera, que ataca el Real Madrid. Deu ser dels nervis, ja havia pensat. Valverde, cap a Alexander Arnold, a la zona de tres quarts de terreny de l'Espanyol. Tchouaméni buscava la passada dins, la talla Terrats, però li queda un altre cop al Madrid. A la mateixa posició del mitja punta, però per l'esquerra. I va Vinícius, que entra dins l'àrea, encara Vinícius, la dona enrere per Thiago Pitarc, al balcó de l'àrea. Perill, obertura a la dreta, sobre Valverde. Enrere Valverde amb Alexander Arnold, la centrada, fàcil per Omar amb el cap. I si l'Espanyol pot treure velocitat, no, perquè Roberto es precipita, no ha volgut... romansos a la frontal pròpia, ja he dit, endavant cap a l'Unin. És que normalment jo històricament feia els partits dret aquí al camp de l'Espanyol segur, però vaja, després als camps, aquests camps de primera divisió, doncs allà com pots, vaja. Però aquí sempre els feia drets fins a la temporada passada, que m'hi vaig dir, mira, m'asseuré, no em pregunteu per què.
2: L'esquena, no?
0: Ja, l'edat, no? Sí. Bé, relacionat amb l'edat i amb la salut. Sí. I clar, el Dani ara li ha cridat l'atenció que fes estava dret, des del principi estava dret. Aviam, que intenta sortir l'Espanyol. Roberto perd la pilota davant Tchouaméni, diu l'àrbitre que és en falta i, per tant, serà possessió blanquiblava al 18. Primera part, 0-0.
1: De possessió, com anem? Ho tenim controlat,
3: sí.
1: Això?
3: Ara t'ho dic. Mira, 26 a l'Espanyol, 74 al Madrid.
1: Uah.
3: Sí. Però rematades... A porta n'hi ha... Cap. Ni d'uns ni d'altres.
0: Aviam, que recupera una pilota a l'Espanyol. Mans. Mans assenyala... Gil Manzano, pilota pel Madrid, compte que Vinícius vol marxar de Calero, es deixa la pilota enrere, bé, Calero, aplaudit pel públic, l'Espanyol que surt des de darrere, amb Dolan, recuperant la verticalitat i jugant en una passada que busca llarga sobre Rubén, amb Fran García, acaba guanyant la cursa, i mira que no era fàcil el lateral del Real Madrid, bona feina ara de Rubén, l'Espanyol que intenta recuperar, ho aconseguirà perquè hi ha fora de joc de Vinícius, serà pilota blanc i blava al mig del camp. Omar, en curt, cap a Edu Expósito. Encara Edu, la passada sobre Terrats. No, és bo el control. Perd la pilota l'Espanyol. Hausen, que no es complica, directament a banda. Aviam, va. Jugarà l'Espanyol des de la lateral a l'altura de la frontal del Reial Madrid.
1: A veure si s'entona Terrats.
0: Però llavors no m'ha quedat clar. Tu firmes l'empat ara mateix o no?
1: Dóna'm 10 minuts.
0: Val. Enrere Omar, en el servei de banda, cap a Calero, aquest amb Cabrera, l'Espanyol a terreny del Madrid, intenta jugar llarg, Cabrera de nou cap a Omar, talla, però rebutja malament Fran García, se la queda a Terrats, perd la pilota de banda Brahim, Tchouaméni, que es complica la vida, Dolan pressiona, encara aguanta la possessió i l'equilibri Tchouaméni, per jugar en curt Fran García. Tchouaméni, perseguit per Roberto, que li està fent falta, aconsegueix el francès jugar al seu perfil dret cap a Thiago Pitarch. Aquesta obertura a la dreta amb Alexander Arnold, ja a terreny de l'Espanyol. Arnold amb Thiago. Thiago li torna la pilota a Arnold. Compte que ha de sortir a creuar-se Edu Expósito, que ho fa molt bé. S'endú la pilota i aconsegueix controlar amb Romero. Romero fa un retall, encara camp propi. No veu clara la sortida cap endavant, ho fa cap enrere. Aquest és Cabrera sobre Edu Expósito, que pren una mala decisió i en lloc de jugar llarg cap endavant, es fa una autopassada que acaba perdent-se per la línia de banda. Serà pilota pel Madrid.
1: Hi ha gent, eh?
0: Sí, sí, jo crec que els 30.000... hi arribem, eh?
1: És un bon dia per guanyar avui, eh?
0: És un molt bon dia per guanyar, estic d'acord. Juga el Madrid. Thiago Pitarch, de moment l'Espanyol està empatant. 0-0, gairebé 21 de la primera part.
1: Perquè si no, has d'anar a Sevilla amb els ganivets afilats, eh? Mm-hmm.
0: Sí, sí, a veure què fa demà el Sevilla. Som tots molt expectants per el partit de demà del Sevilla, que és el que marcarà el descens al final de la jornada.
1: Si guanya, es fot un problema a tothom, eh?
0: Sí, correcte. Aviam que juga el Madrid, Vinícius. Combinava des de l'esquerra i cap a la dreta. La pilota arriba a Tchouaméni.
1: Jo crec que avui li donarà l'oportunitat a Arbeló a Ceballos.
2: Sí, des de casa.
0: Des de casa, sí, sí, sí. El net de Serrat, net polític de Serrat, Dani Ceballos, Joan Manuel Serrat. Ui, targeta groga, la primera del partit, Brahim, per una acció sobre Urco. Primera groga del partit, Brahim.
3: Per una trepitjada.
0: Sí. En ple minut 21. Escolta, que l'altre dia em comentava, sí, quedo patint per la classificació, tu, Dani, i jo et deia, mira, vols coses que et donin tranquil·litat? Jo et dic coses que et donin tranquil·litat. Per exemple, el servei cashback de CaixaBank, que és que ara, pagant amb la targeta CaixaBank els establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners. I això et dona no només tranquil·litat, és que et permet capgirar el marcador, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Això és el que li dic jo cada dia a Dani Solsona quan apareix per aquesta cabina. Tu i jo, nosaltres.
2: Poesia.
0: Sí, correcte.
2: Avui el Barça pot ser campió de Lliga, avui l'Inter pot ser campió de Lliga a Itàlia, Molló.
3: Sí, exacte, sumant un punt, 36 de la primera, Inter 0 per Parma 0, per tant, ho seria, i vaja, i si no ho és avui, ho serà la setmana que ve, ho acabarà sent.
0: Ai, l'Espanyol, Romero, mal control de Romero, que havia rebut a la posició de mitja punta d'Edu Expósito. Perd la pilota l'Espanyol, una bona oportunitat, superem l'equador del primer temps, 0-0, compte, Vinícius, agressió sobre Omar, bé, agressió, cop sobre Omar, targeta groga, mentre cavalcava per la dreta l'atac del Madrid, a l'esquerra, molts metres enllà de la pilota, Vinícius es desfeia d'Omar amb un cop que li ha suposat la targeta groga segona del partit, les dues pel Madrid.
3: La pilota no està en joc, per mi està ben xiulat. I ara, per aquesta protesta, ja hauria vist la segona. Abans l'ha advertit que no és el capità i no pot protestar, però vaja, ja sabem que per expulsar Vinícius...
0: Omar li ha buscat les pessigolles i Vinícius ha estat poc intel·ligent i l'ha agafat per la samarreta, groga.
1: També era groga per Omar.
2: Sí?
1: Sí.
2: L'hi ha ensenyat, Omar. Dius?
1: No, l'hi ha ensenyat. És Omar el que primer... li dona una empenta.
0: Compte, perdona, que hi va l'Espanyol, és Romero, rep la posició de tres quarts per l'esquerra a terreny del Madrid, a Serena l'atac l'Espanyol, la pilota torna a Romero, davant d'ell Alexander Arnold, fa el retall al valencià, encara Romero, ara qui té davant és Valverde, torna a fer un retall, per dins s'ofereix Urco, Romero prefereix jugar enrere cap a Cabrera, sempre a terreny del Madrid l'Espanyol, 24 gairebé, primer temps 0-0, Omar a la dreta la demana Rubén, la pilota passa pel futbolista barceloní de l'Espanyol, toca en Fran García i és banda. Banda davant l'àrea tècnica d'Arbeloa. La posarà en joc Omar, que el que vol és fer fora, una de les coses que vol és desquiciar Vinícius per intentar fer-lo fora. De moment ha aconseguit treure-li una targeta. Dolan, envoltat entre 4 del Madrid, intenta fer jugada, l'hauries d'haver donat fa estona. Al final s'equivoca i acaba regalant la pilota de banda. Se li abaixen les persianes a Dolan.
1: Ja està Omar tota l'estona.
0: I això que Anglaterra no és un país de persianes, eh? No l'utilitzen molt, eh? Però a Dolan... Espera, targeta groga, ara vermella. Vermella directa per Edu Expósito.
2: Ai, senyor.
0: Vermella... És per Edu Expósito?
2: Omar.
0: Omar. Omar, acció sobre Vinícius.
2: Li ha cantat l'assistent, ell no l'ha vist. Eh?
0: Omar diu que no. 25 de la primera. Doncs mira, dèiem que Omar volia desquiciar Vinícius i ha estat al revés. En la jugada següent, a veure què diu Figueroa al VAR, vermella directa per Omar.
2: Vaja, a mi m'ha semblat que Gil Manzano estava d'esquena a la jugada.
0: Seria una trepitjada.
3: Això no és vermella mai de la vida.
0: No. Això jo crec que el VAR l'ha de tombar. Sí. Va a mirar-ho, no? Jo crec que va a mirar-ho.
3: Que és dolent.
0: Però... va a mirar-ho, sí. No crec, serà vermella.
2: Crec que l'ha enredat algú, eh?
0: Sí.
2: Vaja, a mi veient la jugada en directe, em sembla que Gil Manzano està corrent, que li queda ja l'acció al darrere i que ell no la veu, eh? Jo crec que algú l'ha enredat, eh?
0: El primer que l'enreda, sobretot, és Vinícius.
3: Sí que la veu.
2: Sí?
3: Sí, ara ho he tornat a mirar.
0: Mira,
3: ja
0: ho han tingut, n'ha tingut prou amb un segon per veure que no hi ha targeta groga. No hi ha targeta vermella, és groga. Groga per Omar.
1: Que vagi en compte l'Omar, perquè, escolta...
0: Espera, Bellingham buscant-li les pessigolles a la banqueta de l'Espanyol.
3: Home, un cas blau.
0: Bellingham buscant-li les pessigolles a la banqueta de l'Espanyol.
1: És que Vinícius, si fos intel·ligent, ja que el provoca i ell ha caigut a la trampa, tu com Vinícius, quan tens la pilota, que és buscar-lo contra un, Omar li farà faltes. Tu has de jugar amb la pilota.
0: Ara tenen targeta els dos i m'hi jugo un pèsol a que un dels dos no acaba el partit. Omar o Vinícius?
2: Jo et diré que la groga és justeta.
3: És justeta, estic amb tu.
2: Això no és groga.
3: No sé què ha vist, Gil Manzano.
2: Ha vist una trepitjada, jo crec, que no existeix.
3: Però per darrere, entenc.
2: Hi ha una puntaleta que no és per mi ni groga, veient la situació del joc.
0: No, l'entrada és més amenaça que... És més amenaça que cop, realment.
1: Hi ha teatre de Vinícius,
0: claríssim, eh? Que té targeta, ho recordo. Evidentment no és per treure-li la segona perquè no hi ha simulació excessiva. Però compte, que també...
1: Castiga la intenció en què ha anat Omar a fer-li la falta.
0: Compte que Rubén vol fer-se Fran García al creuament de Hausen. Canvia la pilota a banda. Bona acció de nou de Rubén, que està sent, jo crec, el més destacat de l'Espanyol. 27 i mig de la primera, 0-0. Banda per l'Espanyol a l'altura de la frontal del Madrid. Mala passada ara.

0: Pilota al porter ucraïnès, mans de Bellingham en el control, claríssima. És pilota per l'Espanyol. Primer temps, 0-0. La té de nou l'Espanyol, Edu Expósito. Triangulant amb Urco i Romero. Encara l'Espanyol per l'esquerra, bona acció de Dolan sobre Romero. Ai, el control, Romero fa la centrada, el Tarrats fora. Oh! Tarrats fora, el xut. Aquesta és molt bona, Bastant millor que la de Roberto, La triangulació de l'Espanyol per l'esquerra ha estat magnífica. L'arribada de Tarrats a l'interior de l'àrea, carregant tan bé, però la rematada fora.
1: Per mi era més difícil aquesta que la de Roberto. Aquesta et venia botant una mica.
0: Però li cau a cama bona, Dani? És que és esquerrà a Tarrats, I a Roberto li ha caigut a l'esquerra sense dretar.
2: Sí, sobrebot aquesta l'enganxa a Tarrats.
0: A prop de porteria, No sé què dir-te, però sí. Són dos avisos de l'Espanyol.
1: Jo, com a jugador, prefereixo la de Roberto. Aquesta era molt més difícil per mi, Estaves més a prop, però bé botant. Encara que sigui la teva cama bona. Però bé, és una altra de les opcions que ha tingut.
0: Oi. Errada de Cabrera ara en la passada sobre Dolan. Per sort corregeix bé l'anglès. Edu Expósito s'equivoca, massa controls, la regala al Madrid. Vinícius fa jugada, Omar talla directament a corna. Mare meva, tu, mare meva. La jugada d'Edu Expósito.
2: No ha trobat passada o no s'han refiat dels centrals, que sí que tenia una passada enrere.
0: Corna pel Madrid. De manera de regalar un corna, també t'ho diré. El picarà Alexander Arnold, com sempre, des de la dreta, a pocs segons d'arribar a la mitja hora de partit. Sense gols. El Madrid que carrega l'àrea amb 7 futbolistes. La penja Alexander Arnold, la rematada queda morta i és de Dimitrovich. Intenten oferir-li passada en llarg als companys. Juga a la dreta, amb la mà, Dimitrovich, sobre Omar. Rubén li diu que s'esperi. Espera't, i s'espera Omar. Per Joan Curt cap a Urco. Té sortida l'Espanyol, ve per l'esquerra ara. Calero, amb Cabrera. Calero a la dreta, sobre Omar. Urco, toca malament sobre Tarrats. Però dona-la, noi, fill, és que és una passada de 6 metres. En lloc d'enviar-la 2 metres alta, era arran de gespa. Dani, estem d'acord en que això encara és molt llarg i s'ha jugat només un terç de partit, però estem d'acord en que el Madrid no està desesperat. El Madrid no se'l veu desesperat perquè el Barça no sigui avui campió de Lliga,
1: Que va, si ja saben que tard o d'hora...
0: És a dir, superant igual, si no guanyen aquí i el Barça és campió.
1: Sí, la veritat és que no... Però així tot... Pots esperar qualsevol cosa.
0: No, clar.
1: Que dius, però el problema som nosaltres. Que nosaltres ara, aquest partit, estàs fent les coses bé, has arribat amb aquestes possibilitats, però, clar, has de marcar. Si no marques, ells en tindran alguna. Vull pensar que un parell d'ocasions tindran.
0: Aviam, que hi va el Madrid. Hi va Hausen, ja a terreny de l'Espanyol. Recula. Juga amb Tchouaméni, ve a buscar-la Bellingham al mig sobre Rüdiger.
1: Encara no he vist a Valverde avui. No sé si m'ho sembla a mi que no hi és.
0: Millor que no aparegui.
1: No, que no aparegui, però...
0: Té molta llibertat, avui s'està movent per tot arreu. Vinícius vol fer una obertura llarga per l'arribada de Thiago Pitar, convertir gairebé en extrem dret. Davant d'ell Romero, perill. Arriba en segona línia Alexander Arnold. Ja té la pilota l'ex del Liverpool, a prop del vèrtex de l'àrea de l'Espanyol. Combinant amb Bellingham, va per terra, l'àrbitre marca falta, claríssima. L'han fet entre Dolan i Edu Expósito. Serà falta perillosa a favor del Madrid, no per xutar-la, perquè està molt escurada, sinó per penjar-la.
2: És semblant a la que li ha fet Cabrera a Bellingham,
0: sí,
2: també.
0: Sí, a la mateixa posició, exacte.
1: No em dona la sensació que aquest Arnold s'esforci molt, no? Com si estigués... No es posa gaire nerviós,
2: No, l'altre dia va circular la imatge de Carvajal, no? A la banqueta, fent el gest de que Arnold tornava caminant en una acció defensiva.
1: Sí.
0: Que picarà la falta, Arnold la penja, Cabrera amb el cap, la treu de l'àrea de l'Espanyol, Dolan vol controlar, topa amb Thiago Pitar, se la treu de sobre Dolan, directament cap als dominis de la defensa del Madrid, on Valverde controlarà per jugar enrere amb Lunin. No recordo, i li he vist alguns partits, Alexander Arnold, no el recordo esforçar-se mai, la veritat. El que passa és que és un futbolista que té molt de talent, sobretot en el colpeig.

0: el talent, hi ha gent a qui el talent li dona per, sense esforç, arribar a dalt de tot. I Alexander Arnold és un cas claríssim, futbolista d'un talent descomunal, però no gaire amic de l'esforç. És de la penya de Luis Aguilé. És, aquells de... és una lata el trabajar. Compte, sí, sí. Que hi va Vinícius. La centrada, la rebutja la defensa de l'Espanyol de cara a Calero. Ara se l'endú Vinícius, que vol superar Omar. Marca falta i li perdona la groga a Omar, eh?
1: Ui.
0: Marca falta i li perdona la groga a Omar, que ha dubtat. Ha dubtat de si anar la pilota, ha acabat fent falta sobre Vinícius, i si no hagués tingut targeta, Omar l'hagués vist. Per tant, tu diràs, Jaume, però jo crec que aquí li perdonen la segona groga a Omar. Que arriba tard.
2: Bueno. Que, a veure, és que... Sí, posa la... Sí, posa la cama... És veritat que va cap a la banda, no va en direcció porteria. Està al límit de la groga, sí.
3: Ja pot anar pensant, però, sí, com endarrereix Rubén Sánchez i qui posa en el lloc d'Omar.
0: Aviam, que la falta més és perillosa, perquè la col·locaran a l'àrea. Alexander Arnold la penja, es passeja i surt fora. Uf. No valia, hi havia fora de joc. Però s'han plantat Rüdiger i Bellingham davant de Dimitrovic, que el pobre Dimitrovic era un cèrvol veient els llums del cotxe a la carretera. Mare meva.
4: Estaven molt sols, no?
0: Sí, algun dels dos imagino que havia caigut en fora de joc. Rüdiger, segur, sí, Rüdiger. I Bellingham era per mig cos. Cap dels dos ha arribat i la pilota, sense que la remetés ningú, ha acabat perdent-se a l'esquerra de la porteria.
3: Descansa Itàlia, Molló.
2: Sí, amb gol de l'Inter, gol de Marcus Thuram. L'Inter diu que no vol esperar més, que vol ser campió avui, que vol guanyar l'Scudetto. Inter 1, Parma 0.
3: Potser no heu saltat mai en paracaigudes, o heu fet la volta al món, ni us heu atrevit mai a demanar aquella cita, o a travessar l'oceà en un veler, on heu tingut mai un cívic. Doncs ara és el moment de tenir un Honda Civic. Descobreix les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: Corn a favor de l'Espanyol. Dos. Homes ho provaven per la banda dreta. La centrada d'Expósito ha rebotat en Thiago i ha marxat per la línia de banda. 10 minuts per arribar al descans. Va, seria un bon moment, no?, per fer l'1-0. 35...
4: Sempre
0: és un bon moment.
4: Marcar un gol sempre és un bon moment. Sempre, ara, si el marques al minut 95,
0: sí.
4: És molt millor.
0: Això ja ho deien els grecs. Sempre és un bon moment per fer un gol. Aviam, que hi va Edu Expósito. La penja al primer pal. La pentina la defensa del Madrid. No, donarà porteria. Qui ha rematat és un jugador de l'Espanyol. Que era Roberto, qui perseguia aquesta pilota i qui ha acabat impactant per sobre la porteria, l'Unin.
2: Sí.
4: Hauria de Manolo començar...
0: Ui! La passada d'Arnold, mira... És boníssima i està feta allò des de la dreta i a veure què és el que surt, o almenys això ho semblava. Compte la passada llarga ara de Vinícius. Dubte la defensa de l'Espanyol. Calero ha de corregir abans que hi arribi Bellingham. Urco fa una barreteta de copa fantàstica en camp propi i habilita Dolan perquè corri l'Espanyol. Des del mig i cap a l'esquerra. Ve a buscar-la Romero, ja terreny del Madrid. Dolan la demana a l'espai. Han deixat passar una bona oportunitat aquí per fer mal. Dolan la demana, és a dir, ara ja és tard. La torna a tenir l'Espanyol. Terrats, està desesperat Dolan, demanant-la a l'esquena d'Arnold. L'Espanyol que vira el joc cap a la dreta. Calero, amb Rubén. Vol treure la centrada. Pot ser bona, Rubén. No hi arriba Roberto. Sí que hi arribarà Dolan. Punta esquerra, encara Dolan. Davant d'ell, Alexander Arnold, encara Dolan. Prova la centrada, Dolan. Res, passadíssima. No hi arribarà ningú. Directament per la línia de fons. 37, primer temps. RCD Stadium, us ho explica RAC1. Espanyol 0, Real Madrid 0.
3: La primera federació, l'Aldenc, guanyarà. Molló, vaja, fa pinta, eh?
2: Sí. De fet, ja som al 3 de la segona part i a la primera ja fa estona que guanyava per 3 gols de diferència. Manté aquest avantatge. Aldenc 3, Marbella 0. Per tant, el Sabadell perdrà el lideratge. Falta de 3 jornades perquè s'acabi la Lliga, primera federació.
4: Jo crec que hauria d'anar pensant, Manolo, a veure quin jugador pot entrar en lloc de Terrats, per exemple. Veurem aquesta d'Omar i Rubén, però Rubén no és un jugador com és explosiu, no és un jugador que t'aguanti tot el partit.
0: Opa, patacada d'Urco sobre Vinícius, que està desesperat, demanant-li a l'àrbitre targeta groga pel futbolista de l'Espanyol. No la veurà Urco, l'Espanyol només recordem la té Omar pel Madrid, el mateix Vinícius i Brahim. Pilota pel conjunt blanc. Thiago, a la dreta amb Valverde. Ja terreny de l'Espanyol. Valverde amb Alexander Arnold, que ve a combinar amb Bellingham. Amb llibertat Des de la mitja punta i movent-se cap a la dreta. Jugant de nou amb Valverde, aquest amb Alexander Arnold. Enrere sobre Tchouaméni, passada horitzontal buscant Hausen. Ara al perfil esquerre de l'atac del Madrid, la passada d'Abraim no arriba a Vinícius. Era un esperó imaginatiu, però que Vinícius no ha vist o no ha volgut veure. Tot acaba a les mans de Dimitrovic. 7 i arribarem al descans. Va, Dimitrovic, que Gil Manzano està comptant. Ara deixa anar la pilota a la gespa i xuta amb la cama esquerra el porter de l'Espanyol. Roberto barallant-se amb Rüdiger. L'àrbitre diu que no hi ha absolutament res. Posa el cap Omar. Aviam que Rubén li pot guanyar l'esquena a Fran García. Encara Rubén la penja. No, no li ha sortit bé. Directament per la línia de fons. Ha volgut fer una centrada tensa, però no ha estat ni centrada ni xut.
4: Jo veig que Rubén ja comença... Comença ja a estar carregat, eh?
0: Sí?
4: Dóna la sensació, Rubén.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs el haurà de fer de lateral dret, no?
4: Sí.
1: Sí, canvien Omar, vull dir.
4: Sí, sí. No sé qui, però...
0: Per tant, ara... Rubén no està per fer de lateral dret, no? A la segona part, vull dir.
4: No, jo crec que no.
0: Juga el Madrid. Tu has jugat mai de lateral dret?
4: Jo, quan anava a Granada... que hi havia bufetades, jo sempre jugava molt atreçat, eh? Perquè no me'n donessin cap.
0: Juga el Madrid, pèrdua de Terrats al mig del camp. Vinícius ataca per l'esquerra, encararà Omar, ja és dins l'àrea, encara Vinícius prova la passada dins, no li surt Fran García, la centrada, la rematada directament a les mans de Dimitrovic, ha estat de Valverde. La rematada de Valverde l'havia posat bé Fran García, però li ha sortit tubeta directament, tubeta i centrada directament a les mans del porter de l'Espanyol. Surt amb pilota baix l'equip de Manolo González.
4: Calero, lateral dret.
1: Sí, però amb Vinícius, sí?
0: I Riedel de central. O Riedel de lateral dret. Riedel també ha fet de lateral dret. Riedel. Sí, sí. Ja ho tinc, Riedel.
1: El més ràpid dels dos.
0: Sí.
1: Sí.
0: Ahí amb la passada, Cabrera, pot ser bona. És boníssima, sobre Romero. Roberto carrega l'àrea, la passada de Romero. No, és bona, ha anat per darrere de Roberto. El rebuig del Madrid se'l queda Dolan, que la baixa amb el pit. Ai, el rebuig, el retall de Dolan. De nou cap a Romero, pot ser bona. Romero amb el xot, corna, Rüdiger. Bé, bé, bé, aquestes batzegades de l'Espanyol. El que passa és que falta l'espurna. Falta l'espurna als últims 20 metres de camp. Allà amb aquest corna, va. Ha tapat Rüdiger el xut de Romero per enviar directament per la línia de fons. Edu Expósito, que ja disposa a llançar el corna i de camí cap a la cantonada demana l'ànim del públic. 4 per arribar al descans. 0-0. L'Espanyol que busca sorprendre el Madrid de corna. La posarà Edu. Gil Manzano primer demana una mica de calma en el... trànsit, que va carregar de l'àrea petita com l'AP7 a l'operació tornada, eh? Mare meva. Edu Expósito, la penja directament, la volia pentinar Cabrera, se la queda al Madrid, Valverde falla, el rebuig és per Bellingham, ui, el contraatac, Romero que va al terra, se la queda Vinícius, el persegueix Calero, que no pot tombar-lo, i ara hi Cabrera contra Vinícius, li estan fent falta, l'han frenat, encara Vinícius per la dreta, Calero que el persegueix, Dolan li fa falta, no... L'àrbitre, sí, l'ha acabat assenyalant. L'assistent li ha dit que era falta quan l'àrbitre havia dit que s'aixequés.
4: És, en sèrio, és Vinícius, que és com és i tots ja sabem com és. Però, hòstia, li han fet 7 faltes seguides.
0: Sí.
4: Hòstia, no fotis.
0: Entre Calero, Cabrera i al final Dolan li han fet falta i és perillós a lateral des del Madrid.
1: Sí, entenc que aplica la llei de l'avantatge, l'àrbitre, entenc.
0: Sí, sí, perquè la jugada era viva.
1: Sí. El que passa, ell tampoc la passa, vull dir... Ell s'embolica, també, hi ha un moment, sí, de la jugada.
0: Sí, sí. Aviam la falta, eh? Perillosa, perillosa.
1: Sí, la falta ho és, al final, la topada de Dolan. Sí, sí, sí. Falta.
0: La picarà Alexander Arnold. 7 del Madrid, esperant la centrada, que va a baix, hi ha un rebot, se la queda Brahim, el xut fora. Uf, uf. Servei de porteria. Per sobre el travesser, el xut d'Abraïm, que demana corna.
4: Vigila que Abraïm té una tarja ja, eh?
0: Sí. Balón de playa,
1: balón de playa.
4: O sigui...
0: Carai.
4: Ah, saps què passa? Que ara et canten això, i tu ara tens l'encert de marcar un gol i els hi dediques a tota la gent. Clar, és així, això.
0: Home, serà lícit si ho fa.
1: Sí.
0: Serà lícit si ho fa.
4: O sigui, m'estàs dient que si guanyem avui ens posem en 42 punts...
0: Sí.
4: Ja no patirem.
0: Això, de fet, no t'ho dic jo, t'ho diuen la classificació.
4: ja no patirem.
3: El teletexto,
4: obvio. Sí, ja. Acabar 3-4 partits sense patir.
0: No sabem.
4: 4 partits.
0: Jo en 42 no deixo de patir. Està plovent, per cert, eh? Sí, està plovent. Sí. No molt.
4: Com ho saps?
0: Perquè veig la pluja, que és fineta, fixa't en els focus.
4: Tens molt fineta, bona vista, sí. Eh?
0: És fineta, és cau molt lentament, però, i a més, no hi ha molta gent, no deu de fer vent, el camp de l'Espanyol és tot tapat, excepte un parell de cornes, no deu fer molt de vent i, per tant, les primeres files no veig que hi hagi molta gent que es mulli, però sí, van amb capelina els agents de seguretat que estan repartits per la gespa. La té el Madrid. Bellingham, amb Tchouaméni. A la dreta, amb Alexander-Arnold, el Madrid que remena la pilota... Entrant en l'últim quart d'hora del primer temps, sense gols de moment a l'RCD Stadium. Resultat que al Madrid no li valdria per evitar la lliga matemàtica del Barça avui. A l'Espanyol li serviria doncs, per tenir 40 punts i sumar-ne un més. A falta de 4 pel final, 4 jornades pel final. Urco intenta jugar a la dreta amb Rubén, li ha marxat per la línia de banda.
4: Com vols fer una passada així?
0: La cullera era,
4: La cullera...
0: Ui, Gil Manzano molestant a Bellingham, perd la pilota al Madrid, estan negres amb ell, no m'estranya, al mig com el dijous, la passada de Rubén buscant llar Roberto, més que una passada, és una venjança que acabarà directament a les mans de Lunin. Què, Jaume, ha d'afegit? Un o dos per Mendy?
2: Mendy al bar, sí, dos. Ara el bar de l'expulsió, sí.
0: Sí, tres.
2: Tres, eh?
0: Sí. Doncs bé. El canvi, Mendy assistència més al canvi i el minutet del bar...
2: Sí. Deu estar a gust.
0: Sí, sota la pluja.
2: Jesús Gil Manzano.
0: A partir d'ara, els 3 minuts, que ja hem superat el 45. La té el Madrid. Vinícius, xiulets per ell quan la toca. Triangula amb Valverde. Madrid jugant pel mig, al camp de l'Espanyol. Encara lluny de Dimitrovic. Viren l'atac a la dreta. Primer amb Rüdiger, després amb Alexander-Arnold, que li toca la pilota de nou enrere al central alemany. Aquest és Hausen. L'havia de buscar Vinícius, perseguit per Omar. Compte, Omar, enteniment. Ara li pren la pilota i Vinícius li fa falta.
2: Ai,
0: falta de Vinícius. La gent que aprofita per passar-li alguna factureta al futbolista brasiler. Omar, que s'hi acosta mig metre, li diu alguna coseta. No sé si li diu alguna coseta, però no s'ha arribat a tapar la boca. I ja... Juga de nou la pilota a l'Espanyol. Urco, compte, que mossega per darrere Thiago Pitar, que encara Urco. Ara sí, ha sortit bé la passada cap a Rubén. Pot ser bona. La demana a l'espai d'Olan. Encara Rubén la posa per Roberto. No ha tingut temps de posar-la bé i ha tallat la defensa del Madrid.
3: El GPS, de vegades, si ho diu, que té una benzinera a 100 metres. Tens una benzinera a 100 metres. Però amb el nou Lincoln en Co 08 segur que pots passar de llarg.
1: És igual. És igual.
3: Adéu, benzinera. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres en moda 100% elèctric. Menys parades, més llibertat i més eficiència. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Lincoln en Co de Catalunya.
0: Targeta groga per Edu Expósito. Segona per l'Espanyol. Enganxat de la samarreta Thiago Pitar per evitar un atac. Prometedor, i en l'últim minut de la primera part entrem amb empat a 0. Hausen intenta pressionar Terrats. Enrere la passada de Hausen cap a Lunin. Lunin amb Rüdiger.
4: Doncs jo la segona part, no sé si ja la segona o al cap d'uns minuts.
0: Espera, que perd la pilota al Madrid. La regala Rüdiger a Dolan, va sol, el genet solitari. Encara Dolan, retalla Dolan, la dona per Terrats. El xut de Terrats, corna! Ho ha fet bé Dolan, Ho ha fet bé Dolan, Intuint cap on anava la passada de Rüdiger, tallant, corrent a l'espai, assistint Terrats. Parlava Dani Solsona.
4: No, anava a dir, però quasi vaig al diàling. El canvi de Terrats a la segona part, no sé si ara quan comenci o al cap d'uns minutets, si no millora. Ara ha tingut aquesta ocasió, una ocasió no era fàcil, però un bon remat, jo posaria un altre jugador, jo me la jugaria ara amb Pere, ja sabem aquesta posició.
0: És l'última jugada de la primera part, perquè som ja gairebé el 48, és un corn a favor de l'Espanyol. El penja Edu Expósito, Cabrera amb el cap, queda mort a Lunin! Lunin! Oh. L'ha tret Lunin! Duia Barí, la pilota pentinada per Cabrera, el primer pal, així s'acaba la primera part. Lunin ha estat atent per evitar el primer de l'Espanyol, perquè Duia Barí, insisteixo, la pilota que ha rematat Cabrera el primer pal i que enviava des de l'esquerra Edu Expósito. Bona oportunitat per l'Espanyol, que resol Lunin. Arribem al descans, no hi ha gols. A l'RCD Stadium hi ha hagut de tot, menys gols. Espanyol 0, Real Madrid 0.
3: Doncs se partirien els punts i el Barça seria campió de Lliga amb aquest marcador a Cornellà al Prat. I l'Espanyol s'aproparia una mica més a la salvació, amb 40 punts si això acabés així, però queden 45 minuts encara per endavant, a veure què acaba passant en aquest segon temps d'aquesta 34a jornada a primera divisió. Se'n va Omar, Edu, parlant amb Gil Manzano.
0: Sí, jo crec que el de l'Hospitalet ha volgut anar a buscar l'àrbitre per aclarir-li algunes coses del seu duel amb Vinícius. Recordem que ha fet ja tenint targeta una entrada Omar que hauria d'haver mesurat més.
3: 0-0, ara analitzem aquesta primera part, mirem quins canvis faria Solsona a banda de Terrats. És de Solsona que Terrats el canviaries bastantes vegades de les que juga, com a mínim en uns quants partits ho he sentit això.
4: Sí, més que res perquè possiblement jo espero molt de Terrats i amb aquesta posició perquè té una molt bona cama esquerra i no el veig que estigui participant molt i que pugui fer alguna passada en aquesta posició de mitja punta.
0: És una opinió la de Dani Solsona que jo crec que comparteix gran part de la graderia de l'RCD Stadium no, i precisament perquè tots plegats ens vam il·lusionar molt amb l'arribada de Terrats, que era un futbolista que aquí creiem que podria créixer. Perico de Bressol, fitxes un futbolista que saps que va boig per fer-ho bé aquí. Ell és el primer que veu que, bé, ho ha passat malament els primers mesos de temporada i que no està fent un bon any, vaja.
3: 0-0, ara analitzem aquesta primera part i mirem cap a la segona. Hi hauria un cocktaileo de Fritz Ravik,
1: sí,
3: no?
1: Home, sí.
3: El descans sempre és un bon moment, però hauria un top 5, per exemple, de cocktaileo de Fritz Ravik. Sempre hi ha un cocktaileo perfecte per cada moment, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Cocktaileo de Fritz Ravik. Bàrbara Padilla, bona nit.
5: Bona nit.
3: Va fer una última actualització al descans d'aquest Espanyol 0, Real Madrid 0. Què ens expliques?
5: Doncs fem un últim repàs de com estan les carreteres a aquesta hora en aquesta operació tornada del cap de setmana llarg. Ara mateix pràcticament no queden retencions. Per una avaria hi ha congestió a la B23, a l'altura de Molins de Rei, direcció Martorell. Hi ha un camió al voral. I per un accident hi ha retencions a l'Ina 2, en els dos sentits a la marxa, a Figueres. Fins ara han tornat a Barcelona i Rodalia 250.000 vehicles. Això és el 88% dels cotxes que en van marxar. El cap de setmana llarg acaba amb dos morts a les carreteres. Més enllà del trànsit, en l'àmbit internacional, l'Iran diu que ha rebut la resposta dels Estats Units a la seva proposta de pau i que se la miraran les properes hores. Així ho ha informat el ministre d'Exteriors iranià. Al text, l'Iran incluïa 14 punts per posar fi a la guerra. Sobre aquestes negociacions de pau, precisament, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha dit que està al corrent d'aquesta última hora i ha reiterat que aposta per la via diplomàtica i per assolir una pau definitiva a l'Orient Mitjà. Parlant d'Álvarez, el ministre preveu comparèixer dijous al Congrés per explicar la situació de la flotilla que anava a Gaza. De moment, els dos activistes retinguts per Israel continuen a la presó. I Pedro Sánchez arribarà a Armènia finalment demà. Anava de camí, però l'avió on viatjava ha tingut problemes tècnics i han hagut d'aterrar encara a Turquia, on passarà la nit. Així ho ha informat la Moncloa. A Armènia s'està fent una primera de la comunitat política europea que reunirà a partir de demà una cinquantena de líders.
3: Gràcies, Bàrbara. Bona nit.
5: Bona nit.
3: 6 minuts i les 10, pausa i tornem.
6: Espanyol juga a RAC1.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: 2018. Prades. Baix Camp. neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
10: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
11: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
10: Thank you!
9: Per aquí, sisplau!
12: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
13: RAC 1.
14: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
15: Què tal? Jo el conec.
14: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
15: De RAC1.
14: Sí, som de RAC1.
15: Els taloners.
14: Sí, els taloners.
15: Què tal, maco?
14: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
16: Venim de Dublín.
14: Veniu de Dublín?
17: Què diu?
16: Què sembla?
14: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
16: Exacte, aquest sembla.
14: Hòstia, per tant, you speak English?
15: A little bit.
14: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
15: Jo us escolto cada dia.
17: Ai, molt que bé.
15: Ara sóc conductor d'autobús.
14: Condueixo un autobús a Dublín?
17: A Dublín?
15: Els públics, autobús públic.
14: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
15: Us escolto.
14: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
17: No pot ser.
14: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
15: a vosaltres.
14: Escolta, RAC1.
15: Sí.
18: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
15: OK, lads. See you soon.
19: RAC1. Tots som un milió.
13: RAC1.
14: La Generalitat diu que desplegarà Mossos en alguns instituts.
20: Hombre! Sí. Mossos d'Esquadra! No. Ojo, eh? Què esteu amagant als instituts de Catalunya? Què hi ha als instituts que no voleu que vegi la policia? Potser teniu els instituts en Carles Puigdemont. Amagat.
14: Amagat, sí.
20: Fent de professor de naturals.
17: Abans de desplegar la poli als instituts, els ha passat pel cap invertir en educació? Pregunto, baixar la ràtio? Pagar de manera digna els professors? Tot això abans d'enviar-hi la policia? Mirem de tota manera des del costat positiu.
14: Sí?
17: Alguns d'aquests Mossos potser els anirà bé per repassar la secundària.
19: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
12: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
13: RAC 1.
21: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
22: Garulera.
21: Así no va, compañeros, venga.
22: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
21: Venga, que nos vamos.
19: No Lo Sé. Amb Mireia Garulet.
21: Voz corporativa, compañeros.
19: RAC 1.
21: Tots som
19: un milió.
21: Repártamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
19: L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: 2 minuts i les 10 de la nit, el descans a Cornellà al Prat. Espanyol 0, Real Madrid 0. T'ha agradat, Dani, l'Espanyol en aquesta primera part?
23: Sí, ha estat força bé, ha jugat bé, ha estat ben situat, vull dir, les línies bastant juntes, no han deixat córrer el Madrid. És veritat que ha tingut segurament més possessió, ha arribat, però l'Espanyol sempre ha estat ben situat en aquesta línia, aquestes dues línies de quatre, i després amb Roberto i Tarrats fent la mitja punta. Bé, ha arribat en atac, no moltes vegades, però les suficients com per poder haver-se adelantat en el marcador. I el Madrid, a part del remat de Vinícius que l'ha desviat Omar i ha anat al pal, jo crec que no n'han tingut cap més, em dóna la sensació, no? Per tant, està fent bé. És veritat que està jugant contra el Madrid, ja et deixa el Madrid que juguis i juguis bé, però has de marcar. I quan estava parlant jo de Terrats, necessitem en aquesta posició un jugador que hauria de ser ell, però que no acaba de quallar aquí, d'associar-se amb el doble pivot i participar una mica més del joc. Necessitem ara un altre jugador que ho pugui fer, encara que no hi hagi cap d'aquest perfil, i l'únic és Pere Milla, però que tampoc està amb una bona dinàmica, però sí que té algo diferent de Terrats, que és que Pere Milla, almenys fins ara, o almenys la primera volta, que ell, quan va en atac i hi ha algunes centrades, arriba de segona línia i és un jugador que pot marcar, cosa que a Terrats li costa una mica més, no? Per tant, veurem els moviments que pugui fer Manolo una vegada vagi avançant els minuts, sempre en funció del resultat, en funció del cansament que puguin tenir un jugador o l'altre.
3: Dèiem a la prèvia, Edu, que potser sí que era un bon moment per perquè el Madrid vingués a Cornellà al Prat, i veient la primera part, jo crec que es confirma. Vull dir, el Madrid és el Madrid gairebé de tota la temporada, però especialment d'aquestes últimes jornades. Anem passant, anem fent... és veritat que te la poden fotre en qualsevol moment, perquè de talent en tenen, però el Madrid ja està, que si s'acaba la temporada avui els hi fas un favor.
0: Totalment. Sí, és que no...
3: Vull dir que és un bon moment avui, hosti, per aprofitar-ho.
0: Sens dubte. El que passa és que no... Clar, voler l'Espanyol vol, com sí, en tots sí. Els 16 partits que porta sense guanyar. El tema és que avui jo crec que poder es fa encara una mica més difícil pel rival, perquè el rival, encara que no estigui motivat, perquè aquest Madrid és evident que no està motivat, té nivell. Dit això... si l'Espanyol aconsegueix aguantar ben entrada la segona part aquest empat a 0, i no descarto que, com la temporada passada, pugui tenir alguna oportunitat per fer-li mal al Real Madrid, perquè realment el Real Madrid entre empatar i perdre, a veure, evidentment hi ha diferència pel que diran, però no és una diferència abismal, vull dir, al final per ells empatar avui, deixar-se punts aquí, facin el que facin, és una nova ensopegada, i veurem què passaria amb el passadís. Però jo he fet l'exercici en les últimes hores de pensar: si jo fos jugador del Real Madrid, encara que no siguis madridista de tota la vida, posa't un Bellingham, un Vinícius, un Rüdiger, un Alexander-Arnold, un Courtois, per exemple, la setmana que ve, què preferiries? Haver-li de fer el passadís al Barça amb la Lliga ja liquidada i jugar un clàssic que sobre el terreny de joc no sigui transcendent, o que el Barça tingui l'opció de guanyar-te la Lliga a la cara? Tu, Dani, que ets l'únic de nosaltres que s'ha dedicat a això de manera professional, bé, i de manera no professional també, de qualsevol manera s'ha dedicat a això, perquè nosaltres ni a les lligues de...
3: Bueno, parlo per tu.
0: Parlo per mi, perdó. Què creus que els hi passa pel cap, Dani?
23: Jo, si fos jugador... A veure, tenint l'avantatge que té el Barça, que si no és avui serà una altra setmana, jo preferiria jugar contra el Madrid al Nou Camp, guanyar...
0: Si fossis jugador del Barça, m'estàs parlant ara, eh?
23: Si fos jugador del Barça.
0: Si fossis jugador del Madrid? O sigui, fossis jugador del Barça avui, gairebé que estaries desitjant que el Madrid guanyés, per guanyar-los sí. sabent que la Lliga la guanyaràs tard o d'hora, perquè si no és avui, serà diumenge que ve, si no és diumenge que ve, serà la següent jornada. Si fossis jugador del Barça, que avui el Madrid guanyés i poder-lo guanyar.
23: No, home, que guanyés, home, si fan la feina l'Espanyol...
0: No t'importaria que avui guanyés.
23: No t'importaria, però si pogués escollir, diria, escolta, juguem contra el Madrid a Bona, al Camp Nou, el guanyem. Jo crec que la humiliació encara seria molt més gran, no?, que el guanyis allà guanyant bé i programant-te campió, no? Però bueno, sempre... No, com més aviat millor. Esclar, més aviat millor si estiguessis a, jo què sé, a 3 punts, a 4 o a 5.
0: Sí, no, si fos, faltessin dues jornades pel final, però és evident que el Barça guanyarà aquesta Lliga. El tema és quan. Però i si fossis jugador del Madrid, llavors per aquesta regla de 3 també preferiries perdre-la avui, matemàticament?
23: Jugador del Madrid, perdre-la avui i no presentar-te al partit del Camp Nou.
2: Home, ja. jo sense haver estat professional, aquí és on jo crec que el fet d'identificar-se amb el club hi fa molt. Jo, en el cas que m'hi trobés, pensaria, entenc, si fos professional, de guanyar per fotre'ls-hi la festa a l'aire.
0: Clar, clar.
2: Vull dir, com a professional, si ets un jugador d'un equip gran, penses, home, jugadors no, que tenen aquest ego, que tenen aquesta qualitat, aquest talent, de dir, escolta'm, perquè no podem guanyar, vam estar a punt d'eliminar el Bayern de Múnich a quarts de final de la Champions, perquè no podem guanyar un partit al Camp Nou i fotre'ls la festa en l'aire.
0: Sí, sí, vist així també, vist així també.
3: Vèiem Pere Milla posant-se proteccions a les cames, a la zona de banquetes, suposo que per sortir escalfar-se, no? Perquè sí. No entrarà, no, Edu?
0: No entrarà ara al descans, perquè ja han sortit els 22 jugadors d'un i altre equip i no hi ha canvis ni a l'Espanyol ni al Real Madrid, per tant Pere Milla s'està preparant per escalfar-se.
23: Veus els jugadors del Madrid ara tots aquí...
0: Fent la pinya, eh? Estan fent la pinya al descans, eh?
23: Estan units, estan junts tots.
0: Quanta gent diries que... Ja tinc la dada. I tu no l'has vist, Dani. Quanta
23: no,
0: gent
23: jo no
0: l'he
23: vist. Jo crec que hi ha més de 30.000.
0: Molt més? És a dir...
23: No, molt més, no. 30, entre 31 i 32.
0: Molt bé. 31.733 espectadors.
2: Ara, bé, Solsona.
23: Ho havia mirat així.
0: No. Comença la segona part.
23: No m'ensenya.
0: No. 0-0. Arrenca el segon temps a l'RCD Stadium d'aquest Espanyol-Real Madrid. La pilota la té Dolan.
23: Que és la segona millor entrada? O...
0: Ara t'ho dic, perquè he de repassar números. Jo crec que deu... Sí, top 3, diria. Compte Dolan, línia de fons. Fa la centrada Dolan. No hi arriba a Terrar, rebutja la defensa del Madrid. Encara la té Urco. La caça a prop del vèrtex de l'àrea. Obre a la dreta per Rubén. La centrada de Rubén, fàcil perquè Rüdiger, amb el cap des de la frontal de la petita, intenti saltar i rebutjar. Se la torna a tenir l'Espanyol. És Omar enrere. Omar cap a Rubén. Guanya la línia de fons per treure la centrada. Tampoc és bona. Tchouaméni rebutja. Vinícius la vol jugar davant de Calero. Se la deixen enrere. Recupera l'Espanyol. Calero, la centrada. Un altre cop Rüdiger. La torna a tenir l'Espanyol. Edu Expósito que prova el xut. Roberto no pot controlar. Edu la torna a tenir amb Roberto a la frontal. Aquest amb Terrats. Obre-la. Obre a la dreta. Terrats amb Rubén. Encara Rubén. La centrada. No hi arriba Roberto. Rebutja Housen. Quants rebutjos. Encara Rubén per l'Espanyol. El xut directament a fora per acabar jugada. No posa una bona centrada a l'Espanyol, eh? També és veritat que...
23: Ells defensen bé, eh? Han defensat bé amb el cap, ara.
0: Sí, i que l'Espanyol carrega l'àrea amb poca gent. Perquè en totes aquestes 4 o 5 centrades només hi havia Roberto per rematar.
3: Us pregunteu si l'equilibri perfecte realment existeix. Sí. Ara és aquí, amb el nou mode 5, que és el home, superhíbrid que no et fa triar. Té la màxima eficiència i tota la potència que necessites en un sol cotxe. Gaudeix d'un SUV amb etiqueta ECO i 7 anys de garantia i el millor de tot, el temps disponible des de 23.990 euros. O Moda 5 SQS, el millor dels dos mons. Ves a descobrir-lo al teu concessionari, la xarxa de concessionaris o Moda i Jaeco de Catalunya.
0: Juga l'Espanyol, Terrats, cap a l'eix de la defensa. Compte Calero i Cabrera. Compte Calero, el retall davant de Bellingham. Mare meva, Calero. Al final fa malament la passada. I la regala Thiago Pitarch. No. Sobretot, filigranes al museu, eh? No és dia per... No és dia perquè Calero descobreixi que es pot reencarnar amb Beckenbauer. No sé si m'enteneu, eh? Vull dir... Clar, és que tu veus el que ha fet, sent l'home que tanca...
23: Però ho ha fet bé, molt bé.
0: Sí, el primer sí, el que després s'ha engorilat i ha dit, té, una passada, pum, malament. Això ja passa, això ja passa a la vida, que quan t'engoriles... Surt una bé, però dues ja no, eh? Dolan recupera. Bona pressió de l'Espanyol ara. Edu Expósito superant la pressió de Thiago Pitarch. Encara camp propi. A l'esquerra sobre Romero. No veu clar la passada endavant. La dona enrere. Cabrera. Aquest sí que no té miraments. Pilotada llarga perquè Roberto es baralli amb Rüdiger. Pentina amb la closca Roberto, però la pilota serà fàcil pel Madrid. Tchouaméni. Enrere Housen. Encara plou. 3, segona part. Espanyol 0, Madrid 0. La té Brahim. Obertura.
23: És que el Madrid, el no jugar amb una referència dalt, que no té cap jugador dalt, que Brahim va ajudar, això és veritat, poden tenir més possessió de pilota perquè resulta que tenen a 3, 4 jugadors que tenen molt bon peu i ahir se la toquen, però després a dalt, en atac no tenen un jugador com Gonzalo, no? Ja no parlo de Mbappé.
0: Com? Perdona, Dani, que cavalca el Madrid. L'Espanyol, perdó. Rubén, per la dreta. Vèrtex a l'àrea. Posa la centrada. Thiago Pitar, que rebutja. Ai, no, ja, no la pot caçar Romero, perquè ha sortit de la cova Alexander-Arnold. I compte que ara, qui ara, corres al Madrid. Cavalca per la dreta, Valverde. Perill. Pel mig s'ofereix Bellingham. La passada va cap a ell. Molt bé, Urco. Molt bé, Urco. Entre ell i Calero recuperant aquesta pilota i tornant-la a jugar per l'Espanyol.
23: No, i deia, per acabar, que tenen molts jugadors per associar-se i tocar i tenir més possessió, però a l'hora d'arribar a l'àrea, doncs, si no és Bellingham, doncs els hi costa molt. Per tant, i juguen molt més còmodos. Calero i Cabrera juguen còmodos perquè no tenen una referència i poden sortir quan ve Bellingham o ve Brahim. Per tant, si posés un atacant al Madrid aquí, tipus els que tenen, tipus Gonzalo, que ja és més delanter, doncs ja Calero i Cabrera tindrien més dificultats a tapar.
0: Aviam Cabrera, que vol sortir davant la pressió de Bellingham en jugada des de l'Espanyol per l'esquerra. És Dolan. Intenta cavalcar per aquesta banda, vol marxar de Valverde i Rüdiger, s'ha deixat la pilota enrere però ell mateix la lluita, copta, que reclama una falta d'Alexander-Arnold, hi ha falta, diu Gil Manzano, groga pel lateral anglès del Madrid, groga per Alexander-Arnold, bona falta per l'Espanyol per l'esquerra, gairebé 5 de la segona, somriuen els més de 31.000, gairebé 32.000 pericos, per cert, Dani, ho preguntaves, tercera millor entrada de la temporada en aquest estadi, per darrere del dia del Barça, que és la millor entrada de l'any, amb 36.000...
23: Ui, pot ser vermella,
0: Vermella?
23: Podria ser vermella, Podria ser vermella,
0: Després de tocar la pilota,
23: sí.
0: Va sobre la tíbia d'Olan. Jo la veig molt, l'acció de Gerard Martín el dia del Metropolitano,
23: Ui, va la tíbia,
0: Jo... Sí, però és gest natural, no?, després de...
2: Jo estic amb l'Edu. Jo crec que ell no pot fer res un cop ha tocat la pilota per evitar la topada.
0: De fet, el Barni s'ho mira... Bé, no, sí, mira, ja, Gil Manzano ja... Diu que xutin la falta.
23: Qui al bar?
0: Figueroa Vázquez. I va Edu Expósito. Penja la pilota al cor de l'àrea del Madrid. El rebuig se'l vol quedar Dolan. Compte que la caça Brahim pel Madrid. Dolan li està fent falta de targeta. L'àrbitre diu que no hi ha res i al final Brahim acaba perdent la pilota. Doncs ha volgut seguir amb l'acció al Madrid i això l'ha penalitzat. Aviam, que hi va Romero. Cavalcant acaba canviada. Busca Omar. Per la dreta Omar. Buscava la passada enrere de nou cap a Romero. Talla el Madrid. S'equivoca Bellingham, que la regala de nou de banda, com està Bellingham, Desquiciat. Ha perdut una pilota facilíssima ara, regalant-li un servei de banda a l'Espanyol i ha acabat xutant una ampolla d'aigua.
23: Doncs jo crec que Brahim, la dutxa està ja bastant calenta i
0: no es preparen, mira, es preparen Mastantuono i Gonzalo.
23: Ep.
0: Ataca l'Espanyol. Omar, cap a Terrats, la pilota li cau de rebot a Rubén, a prop de la frontal, Rubén enrere, cap a Edu Expósito, prova el xut amb la cama dreta, fàcil per Lunin. Xut entre els tres pals de l'Espanyol, li donarà potser més ritme, més...
23: Home, Brahim ho tinc clar, i a l'altre, Gonzalo, sí, com no tregui a Thiago, no ho veig clar, No ho tinc clar. Que
0: passi a Valverde al mig del camp, no? Mastantuono vingui aquí a la dreta.
23: No crec que canvi a Vinícius o a Bellingham, Jo, Brahim, crec que ho tinc clar. Jo ho tinc clar, Beloa no sé com ho té, però...
2: Sí, Thiago, jo coincideixo. Sí,
1: hem vist ara, li ha fotut un ensurt Bellingham amb aquest xut de l'ampolla d'aigua a un dels membres de seguretat, aquests que estan asseguts d'esquenes al camp, que es passa a pensar que li queia alguna cosa a sobre.
23: Aquests que estan d'esquena, després quan arriben a casa, diu, com has vist el partido? Hòstia, no veuen el partit,
0: Sí. Aviam, el doble canvi al Madrid. Brahim és un d'ells, en el seu lloc entra Gonzalo. Aquest estava cantat, només tenim targeta. L'altre canvi, efectivament, serà Thiago Pitar que el que marxi. I entrarà en el seu lloc Mastantuono.
23: Que fa temps que no deu jugar Mastantuono.
2: Alguna estoneta va entrant, però sí. Minuts residuals, Solsona, sí.
0: Una altra milionada, que és veritat que és molt jove, 18 anys, però una altra milionada que s'ha deixat al Madrid per un futbolista que en el seu primer any no ha rendit en absolut.
2: Sí. No, Arbelo, amb la tonteria, allò ha deixat uns quants morts pel camí,
0: Sí, vull dir,
2: Carvajal, Ceballos, Mastantuono, Carreras...
0: Sí. 8 de la segona, 0-0, empat a l'Espanyol. Sí, la pilota al Real Madrid.
23: Amb aquest empat el Barça ja és campió.
1: El Barça seria campió, sí. Sí.
0: I després, si això acaba així, o amb victòria de l'Espanyol, és a dir, si avui el Madrid es deixa punts aquí, Festival de Llum i Colors, no, Xavi, després de la transmissió d'aquest partit?
1: Sí, l'Aleix París aquí cuinant, saps allò que cuines?
0: Ui, doncs espera't, digue-li que aguanti, perquè ataca el Madrid, a raig, rebutja, digues.
1: No, dic això, dic que ho està cuinant i...
0: Ui, compte que caça un rebuig Dolan. Cavalca l'Espanyol per l'esquerra, va molt sol Dolan, el persegueix en tres. Ui, la passada al segon pal. Hausen la pentina per treure-la de l'àrea del Madrid. Se la queda Fran García perseguit per Terrats. Semblava que l'Espanyol podia generar perill. No ha estat així.
1: I ha fet lloc al congelador per si ho ha de guardar per la setmana que ve.
0: Clar, clar, clar.
1: Les croquetes a punt, però igual les congela.
0: Bé, veus que l'Estrella d'Am la pots tenir dies al congelador i no passa res. Compte que ataca el Madrid, Vinícius fa el retall, marcarà Vinícius el xut, gol. El gol de Vinícius fent paret amb Gonzalo, plantant-se sol perquè els dos centrals de l'Espanyol han anat al terra. Se'n va cap a la graderia a celebrar-lo. D'aquí els xiulets que sentiu. S'avança el Madrid, el 9 de la segona. Ha estat la primera jugada amb un 9. La primera jugada que feia el Madrid tenint un 9 de referència al camp. Gonzalo li ha tornat la passada a Vinícius, que amb un gran retall s'ha plantat sol davant de Dimitrovic. Ha estat a punt de treure el porter de l'Espanyol, però al final ha estat gol. Gairebé 10 del segon temps. S'avança el Madrid, marca Vinícius, Espanyol 0, Madrid 1.
1: Doncs aquí el talent de Vinícius, que ha deixat assegut els dos defenses de l'Espanyol per marcar després a plaer aquesta paret. Ha tingut prou el brasiler per acabar marcant la deixada de Gonzalo, oi?
0: Sí.
1: És molt bona, de primeres. I després, clar, és que van els dos a tapar Vinícius.
0: Sí, sí. És que semblen, de fet, natació artística.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Van els dos junts, és que de veritat... Mare meva.
23: Si no té a Gonzalo, com no tenia, Vinícius no hagués pogut fer la paret.
1: Sí.
23: No l'hagués pogut fer, perquè no hagués arribat Bellingham i no, ni Ibrahim. La primera jugada després ho ha fet molt bé. I quasi no marca, perquè la pilota ha anat al pal.
0: Espera, que s'embolica Edu Expósito, a punt de perdre la pilota a l'Espanyol. Partidet d'Edu Expósito, també. Mare meva. Pilota llarga, canvien cap a terreny del Madrid... Lunin envia a banda. Manolo González surt de la seva àrea tècnica demanant-li cap als seus futbolistes. Que perden 0-1. L'Espanyol que quedaria 5 del descens. Si demà guanya el Sevilla, en serien 3.
1: Les croquetes al congelador.
0: Romero la penja. Terrats la baixa. Terrats gira. El xut de Terrats. Oh. Portaria directament a fora.
23: No.
0: El xut de Terrats ha tocat a la closca de Roberto. També us dic que anava pel mig, l'hagués aturat Lunin.
23: Oh. No, era bona, Era bona,
1: sí,
23: eh?
1: Bona reacció de l'Espanyol.
23: Aviam.
0: La centrada de Romero, bona pilota al punt de penal, Terrats que l'ha baixat, i s'estava ajupint Roberto per evitar ser una nosa, i ho ha acabat sent.
23: Ha fet bé l'acció, però per mi el control amb el pit, la pilota se li en va enrere. Li hagués tingut que quedar davant per no tenir que fer un altre control i després rematar, sinó pit i quan baixa, remates.
4: Doncs jo veia la repetició, jo crec que si no la toca Roberto és gol,
0: Vols dir? No anava molt centrada? Roberto estava molt al mig, no?
4: No sé, ara amb una última repe des de la frontal de la porteria.
0: A veure.
23: Sí, anava bé.
0: Ataca el Madrid, Tchouaméni cap a Vinícius, que es deixa la pilota enrere, però la torna a controlar. Vol encarar Omar al retall de Vinícius. Calero està atent per ajudar i rebutjar aquesta pilota que encara té el Madrid. El vèrtex de l'àrea, Bellingham la penja. Calero la torna a treure amb el cap. Bellingham que torna a posar el seu. Se l'endú Gonzalo, que prova el xut. No troba rematador, el Madrid està collant.
23: S'estan posant les piles.
0: Encara és viva la jugada per la dreta. Ataca Alexander-Arnold cap a Mastantuono. La vol posar des de la dreta en la centrada al mig. Cabrera que rebutja, li caurà Alexander-Arnold. Línia de fons per la dreta, torna a fer la centrada tensa. Un altre cop Cabrera tornant a rebutjar. La vol baixar Roberto, se la queda Dolan per l'Espanyol. Intenta sortir des de camp propi el conjunt blanquiblau. Al terra Alexander-Arnold, falta sobre Dolan. Pilota blanquiblava.
3: Bola segona, torna a marcar les Palmes.
2: Sí, i si el primer era d'un il·lustre veterà, Jesse, aquest és d'Estanis Pedrola, jugador jove del planter del Barça, una bona rosca, les Palmes 2, Valladolid 0, 11 de la segona part, les Palmes en playoff.
0: I aquí 13 del segon temps, 0-1 per l'Espanyol. Juga amb Cabrera.
23: Que no guanyi el Sevilla demà, perquè...
0: Errada d'Edu Expósito, que regala la pilota al mig del camp.
23: Ara ens estan apretant, eh?
0: Valverde, pel carril dret, encara Valverde, la posa dins per Gonzalo, volia tornar-la a l'interior de l'àrea amb l'uruguaià, rebutja la defensa de l'Espanyol, se la queda Bellingham a prop de la frontal, encara l'anglès enrere, sobre Hausen, que buscarà espai per la dreta.
3: Allò que dius de l'aigua de la dutxa, Edu Expósito per mi fa quants minuts que jo crec que la comença a sentir, eh?
23: Sí, però tampoc tens molta cosa, eh?
3: Ja.
0: Ara recupera Edu Expósito, que intenta llançar llarg Roberto a l'esquena de Rüdiger. La passada és molt interessant. Roberto que controla, a camp obert al Madrid, són 4 contra 2. Roberto va molt sol, ha d'esperar Tarrats, espera Tarrats, la rep Tarrats fent de boia, li torna la pilota a Roberto, enrere cap a Urco. Urco que busca la passada a l'esquerra sobre Dolan, aviam si és bon el vèrtex de l'àrea, encara Dolan, vol fer-se Alexander Arnold, encara Dolan, es va centrant, penja la pilota, Dolan, Roberto amb el cap, remata,
23: fora de joc.
0: Estaven fora de joc, però és que a més ha rematat cap enrere. Ui. Però és que ha rematat enrere, en lloc de rematar cap a la porteria, li ha sortit la rematada cap al punt de penal.
23: Uf. Mare meva.
0: Mare meva!
23: Qui hi ha?
0: Hi havia fora de joc, eh? Però la rematada de Roberto és que és amb el coll girat cap enrere. Mare meva. Antonio Roca i Piqué les preparen per entrar. Edu Expósito i... I qui? I Rubén?
23: Sí, no sé, eh? Jo crec que... Edu Expósito i Tarrats és que... No sé, però no sé com ho organitzaria d'alguna manera, però no ho farà. Clar, Edu Expósito, hòstia, és que si creus a Edu Expósito, és que no ho tinc clar, eh? No ho tinc clar, sí.
0: Ui, com del Madrid, la passada de Tchouaméni era verí a l'esquena de la defensa per Bellingham, per sort han estat atents als centrals. Rubén Sánchez, que no pot dir ni fava, va al terra, serà Antonio Roca per Rubén Sánchez.
23: A la primera part estava ja, que ja... No. Ha fet tres curses només a començar el partit i la veritat és que s'ha esgotat.
0: Canvi, Antonio Roca per Rubén Sánchez és el primer.
23: I no sé si serà...
0: Edu Expósito.
23: Sí.
0: Piquel. Tarrats, no?
2: Sí, a mi sempre em costa treure Edu Expósito perquè penso que en la pilota aturada, en una fuetada, és dels pocs que té talent per treure-te un gol del barret, però clar, és que avui està espès, eh?
0: No, sí, jo, sí. I sap greu dir-ho, perquè és un dels futbolistes fonamentals en aquest equip, però és que a mi em costa tirar la vista enrere, em costa recordar l'últim partit bo d'Edu Expósito. Ja sé que això es pot dir d'una dotzena de jugadors de l'Espanyol, però és que... clar, és que no... En el cas de Tarrats, el mateix. Tots volem que el nano ho faci bé, però és que no va. La cosa no va. Aviam, que juga una pilota Romero. 16 i mig, segona part. 0-1 guanya el Madrid. Cabrera s'equivoca en el rebuig. Se la queda Tchouaméni. El mateix Cabrera de treballar sobre Gonzalo. Recupera l'Espanyol. Urco, encara camp propi. La demana Dolan en curt. Urco la juga amb Tarrats. Ara Dolan la demana a l'espai. Tarrats li fa una passada llarguíssima per Dolan. Tot l'avantatge és per Lunin, que sortirà de la seva àrea. Ara... Vaja.
23: El partit, que en qualsevol moment, aviam, espero que no, però en qualsevol moment et poden marcar un segon, eh? I espero que l'Espanyol, amb una d'aquestes arrencades, doncs pogués marcar. Jo no sé si ara ja faria sortir a Quique o no.
0: Compte, que ataca el Madrid, que Valverde ha trobat molt bé l'esquena d'Omar, perquè cavalqui Fran García fins a la línia de fons, perill, Fran, la centrada, toca Calero, se la queda Bellingham, compta el xut des del balcó, molt bé, sortint a tapar Piquel, la pilota toca en el seu cos, la baixa Vinícius, se la quedarà de nou al Madrid, ara patint l'Espanyol, per no encaixar el segon, Vinícius des de l'esquerra i cap al mig, el persegueix Antonio Roca, encara aguanta la pilota el brasiler, que juga amb els centrals. Espanyol corre, com diria John Benjamin Toshak, como pollo sin cabeza, eh? Vinícius rep de nou a la punta esquerra, fa parar boig Calero, que no ha parat fins fer-li falta. Una altra acció defensiva inexplicable, perquè Vinícius li estava amagant la pilota a Calero. Anava d'esquenes a porteria, allunyant-se de Dimitrovic, i Calero no ha parat fins que li ha fet falta, quan era, jo crec, absolutament innecessari fer-li tres puntades seguides.
23: Perquè van bojos per fotre-li una patada. Van bojos, això es veu com a jugador, sí. Jo ho sé, això.
0: Ho dic
23: van bojos la... per... Ara hi fot una patada. Però a vegades no li pots donar, per què? Perquè es veuria massa, no? Però...
0: El tema és que la falta és perillosa, perquè la col·locaran des de l'esquerra, Alexander Arnold al costat de la pilota, també hi és Vinícius, que s'aparta una mica. I va, Alexander Arnold la posa directament a les mans de Dimitrovic. Va, gairebé 19 del segon temps, Espanyol 0, Real Madrid 1. Ha rebut una gerra d'aigua freda. Ha quedat xop-xop l'Espanyol després del 0-1 de Vinícius.
1: S'acaba el partit de Primera Federació de l'Aldenc.
2: Amb victòria del conjunt local, Aldenc 3, Marbella 1. Ha escurçat diferències al Marbella a la segona part. L'Aldenc nou líder, 65 punts, els mateixos que el Sabadell. I a 4 l'Atlético Madrileño. Aquests 3 es disputen la posició d'ascens directe, recordo, a segona divisió. Queden 3 jornades pel final.
0: Omar juga l'Espanyol des del darrere. Passada d'Omar sobre Antonio Roca. Molt bé, el control orientat per marxar d'Alexander Arnold. Encara Antonio Roca. La passada no surt al mig, però surt rebotada per Tarrats. Aviam què fa Tarrats. Encara Tarrats, que prova el xot! Fora! Oh, oh. I apana el pal de la porteria de Lunin, fent estranys a l'aire aquest xut de Ramon Tarrats, que ha suposat el millor acostament de l'Espanyol a la segona part. Tot i relativament a prop de la porteria del Real Madrid, aquest xut de Tarrats.
1: Ha fet una trajectòria, com dius, un pèl, estranya.
0: Uf. Aviam, que juga el Madrid. Per l'esquerra, Fran García. Si l'Espanyol en té un parell d'aquestes, com si... tots plegats ens podem animar una mica i mantenir viu el partit per intentar empatar-lo al final, empatar-lo o guanyar-lo, clar. Pues ja no vull ser molt ambiciós, perquè ara, Dani, l'empat sí que el firmaríem, no? Em mira Dani Solsona.
23: M'ho estic pensant.
0: Pausa dramàtica.
23: M'ho estic pensant.
0: Compte que hi va Vinícius, la passada dins per Bellingham, de nou Vinícius, el xut, gol. Golaç. Oh. Buah. Quin golasta acaba de fer el Madrid per liquidar el partit. La paret ara de Vinícius amb Bellingham. Golàs del brasiler a l'escaire per liquidar-ho tot. El 21 gairebé de la segona. Això s'ha acabat. Haurà de ser dissabte a Sevilla, que l'Espanyol busqui de nou la primera victòria de l'any 2026. Avui perdrà, el cava del Barça ja podeu avisar que el posin a la nevera, i també fins diumenge que ve no es podrà obrir. Marca el segon Vinícius, 21 segon temps, Espanyol 0, Real Madrid 2.
1: Missi de l'acció és gairebé clavada a la de Gonzalo, ara la paret és amb Bellingham, ara la resolució és millor aquesta, és imparable, un xut a l'escaire, creuat, impossible per Dimitrovic. Dues fogonades de Vinícius, 0-2, Dani.
23: Sí.
1: És amb l'empeny, que li fum.
2: Sí. La passada d'Esperó boníssima de Bellingham aquí.
23: És un golaç, perquè igual que marcar gol, la pilota podia haver anat a fora del camp, Però sí, ja ho hem vist. Aquest jugador, si es posa les piles i estigués centrat, doncs és capaç de fer coses com aquestes, no? I l'Espanyol ara està mort. Per això deia, veiem un segon gol, ojalà que l'Espanyol... Però no. I això que aquesta segona part l'Espanyol li està costant molt més.
1: Sí, el gol, el primer li ha sentat molt bé el Madrid.
0: Espera, que busquen el tercer. Gonzalo al balcó, vol marxar de Cabrera, posa la cama al capità de l'Espanyol i acaben recuperant per jugar a la dreta amb Antonio Roca.
1: Doncs hi ha un miracle, o seran 17 jornades ja sense guanyar de l'Espanyol.
0: Bellingham no fa una bona passada ara amb Vinícius. I tot acaba a les mans de Dimitrovic.
2: I per tenir-ho tots clar, demana aquest Sevilla-Real Societat si el Sevilla perd l'Espanyol a 5 i el Girona a 4 del descens, si el Sevilla empat el Girona a 3 i l'Espanyol a 4, i si el Sevilla guanya el Girona a 2 i l'Espanyol a 3.
0: Cauria l'Alavés, no?, el descens.
2: Exacte, cauria l'Alavés. Sí, si el Sevilla guanya, cauria l'Alavés. I el Girona seria el primer que se salvaria.
0: La setmana que ve ja, el cap de setmana, no sé si ara és dissabte o diumenge, Elx-Alavés, que l'Elx en té 38 i l'Alavés 36.
2: Dissabte.
0: Dissabte.
1: Sí, sí.
23: Com guanyi demà.
1: El Sevilla espanyol. Sevilla.
0: No, demà, vaja, demà hi ha mitja lliga que sí. És Xuri Urdin, eh?
23: Demà no sopo, a la mitja part del partit.
1: Sopo a les 7 de la tarda.
23: A les 7, demà. Sí. Perquè si no, després em pot fer mal, no?
0: I et dic una cosa, és que per l'Espanyol el partit de demà és encara més important perquè hi vas dissabte. Clar, és que el següent partit...

0: tan emprenyat. Normalment no estic tan emprenyat. Estic preocupat, soc més o menys prudent, però és que l'altre dia era definitiu. Era definitiu, i ara has d'anar a Sevilla.
1: Espera, que ataca l'Espanyol. Terrats que rep de Romero. La passada de Terrats a dins no és bona part. Roberto rebutja la defensa del Madrid. La torna a tenir Cabrera. Cabrera amb Dolan, que controla, volia controlar amb el pit i ha controlat amb la cara i gairebé es trenca el nas. 25 de la segona part. 0-2 guanya el Madrid. Partit liquidat, queden 20.
0: Dolan està, ja també està en la majoria de jugadors. Han fet un esforç, sobretot a la primera part i fins al primer gol. I el primer gol els ha matat. I espera't.
2: Arriba un moment tomat de Terrassa, el teu nou concessionari oficial al carrer Colom 390, i trobaràs tota la gamma de vehicles nous, l'ocasió i, sobretot, el millor servei de taller oficial amb la garantia total de Mazda. I en promoció especial, un 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment si reserves cita abans del 31 de maig. Ves a Momento Mazda Terrassa, t'hi esperen.
1: A veure, que hi haurà triple canvi a l'Espanyol. Entraran Pere Milla, Jofre i Quique García.
3: Perdona, una falta xiulada sense estar la pilota en joc no és com la de la primera part que trec groga? No m'ho explico. No m'explico que si xiula la falta...
1: La que ha marcat d'ara de Vinícius,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí. Potser no és falta, però si xiula la falta és clavada la de la primera part que treu groga.
0: Sí, sí. Jo crec que no era falta, però si és falta que
3: la xiula...
0: La xiula, el reglament que diu que és tarja, no?
3: Vaja, la primera part ho ha dit, que era tarja, com a mínim, el reglament.
1: Sí, passa que... A veure, espera, que ataca l'Espanyol. Bona passada de Terrat sobre Pique, el xut, surt rebotat i es corna. Jo crec que Gil Manzano està intentant refredar una mica el partit. Ho ha fet amb Omar en l'acció en la primera part i ho està fent amb Vinícius. Aviam el triple canvi. Terrats marxa, és un dels que marxa, en el seu lloc entra Jofre. Marxa Roberto per Quique García, home per home. I l'últim en abandonar per Pere Milles Dolan. Previsible, no, Dani?
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: Tot el front d'atac.
0: Sí. Bueno, cames fresques i a veure si són capaços ara amb un córner marcar i posar-te dins del partit i creure una miqueta.
1: Aviam. Aniran al corna Pere Milla per l'Espanyol. Des de la dreta de l'atac. L'Espanyol que situa mitja dotzena de futbolistes a l'interior de l'àrea. Som ja al minut 28 a la segona. 0-2 guanya el Madrid, dos gols de Vinícius Júnior. I anirà Pere Milla al primer pal, pentinava directament a fora Quique García, serà servei de porteria per Lunin. També és important, encara que no ho sembli, aquest últim quart d'hora de partit, eh? És a dir, no és el mateix per l'Espanyol acabar 0-3 i amb pitjors sensacions que encara que amb el 0-2, o acabar donant la cara intentant competir-li el partit al Madrid, fins i tot fent algun gol. No és el mateix, no és el mateix.
0: Si el Madrid... No és el mateix, no. Si el Madrid... Ui! Si el Madrid s'ho pren en calma, doncs això més o menys acabarà així, a no ser que l'Espanyol en un moment puntual et pugui marcar aquí, Quique. Però si no, ara, si el Madrid té més gana i té ganes d'anar a buscar un altre gol, doncs et posarà en dificultats, clar.
1: Hausen per Bellingham, la passada dins sobre Gonzalo, que rep entre línies per Vinícius Júnior, compte que marxa fàcil de Calero, vol fer el tercer Vinícius, Omar li toca la pilota abans que pugui rematar i evita el hat-trick perquè ja tenia l'escopeta preparada Vinícius davant de Dimitrovic. La té l'Espanyol de nou, compte el control d'Urco, supera bé la pressió de Bellingham, gira Urco, al final li acaba prenent la pilota Gonzalo, diu l'àrbitre que en falta, groga per Gonzalo, pilota per l'Espanyol al mig del camp. Recordem el calendari que té l'Espanyol, més enllà del partit contra el Sevilla de dissabte al Sánchez-Pizjuán, fonamental, passi el que passi demà en aquest Sevilla-Real Societat. I va contra l'Espanyol, Romero, el xut, l'únic en dos temps. Mira, una arribada des de la dreta, que Romero ha rematat amb la seva cama menys bona a la dreta, directament a les mans de l'únic. L'Espanyol té, després d'aquell Sevilla-Espanyol, entre setmana rep aquí l'Atlètic Club de Bilbao, a la penúltima jornada va a Pamplona, i en l'última rep la Reial.

0: A veure.
1: 3 punts, no en teoria, amb 3 punts
0: hauria de servir.
1: Hauria de servir. Ja sé, Dani, ja, que s'han de fer i que i en algun lloc s'han de fer, però vaja.
2: Sí, sí. S'han de fer, sí, sí. Ja ho sé, ja. No, no, sí. Sí, hi ha 6 equips que estem tots allà, eh? Com demà guanya el Sevilla, riurem.
1: I aquí la gran notícia és que, havent fet 6 de 51, de moment ets 5 punts per sobre del descens.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De 51.
1: Home,
2: és que
1: avui
2: és,
1: sí.
2: És que és brutal, eh? És que és brutal, eh?
0: Allà amb el corna pel Madrid, el penjarà des de l'esquerra Alexander Arnold. Dimitrovic rep falta, claríssima, sí, sí, falta en atac de Gonzalo sobre Dimitrovic, pilota per l'Espanyol. Sí, sí, aquí has de veure... Aquí has d'anar fent comptes. Aquí has d'anar fent comptes. Fins que l'Espanyol no guanyi un partit dels que falten, aquí has d'anar fent comptes i calculador en mà, i a veure on pots treure tu, a veure on es poden deixar punts als rivals...
2: Això té mala pinta. Això no vol dir que baixem a segona, però que té mala pinta ja fa temps.
0: Sí, ja fa setmanes que té mala pinta.
2: Ja fa setmanes. Aquest equip no reacciona. Que no ha estat malament, ja veurem com acabarà, eh? Encara no, encara queda molta estona. Però que no ha estat malament, sí, no, la primera part ha estat bé, jugues, sí, però al final la realitat és la que és.
0: Jo... Ja fa setmanes que penso i miro que l'Espanyol, evidentment, l'equip que es dediqui a intentar guanyar partits, o intentar guanyar algun partit, o intentar sumar els màxims punts possibles d'aquí al final. Però jo crec que ja des de fa setmanes que hem d'estar mirant què fan els rivals, què fan els equips que tens per sobre, per sota. Llavors, aquesta setmana, aquest cap de setmana ha estat molt bo a nivell de resultats. Ha estat molt bo. Perquè excepte la victòria del Mallorca, la resta t'han anat a favor. A pendents de demà, clar, que jo diria que és el més important, el del Sevilla. I a partir d'ara veurem, perquè hi ha enfrontaments directes. Pere, que ataca l'Espanyol, Piquel. En lloc de xutar, tira la pilota enrere sobre Pere Milla, que fa una centrada fàcil a les mans de Lunin. La gent es desespera. De fet, hi ha força gent que ha marxat ja cap a casa. 12 minuts per arribar al final, 0-2.
2: Que el problema no és avui que es desesperi la gent, que la gent s'ha de desesperar el dia del Llevant, els altres partits. Avui això entra dins de la lògica normal que el Madrid et guanyi i que tu, millor, en alguns moments tinguis la possibilitat de poder empatar, guanyar i tal. Però tu t'has d'emprenyar el dia del Llevant, el dia del Elx, el dia de l'Oviedo, el dia... tots aquests, que no els hem guanyat, que abans estàvem comptant. De 8 equips que hi ha a baix, amb l'únic equip que has guanyat i era la primera volta era el Sevilla. Els demés no has guanyat a ningú. Has fet un punt amb el Llevant.
0: Pere, que ara sense voler Toni Roca li regala la pilota a Vinícius, davant de Calero. Vinícius la dona enrere per Mastantuono, que farà el tercer. No, Dimitrovic para, atura aquesta pilota i rebutja la defensa de l'Espanyol. Li havia caigut franca la pilota a Mastantuono al balcó de l'àrea. Ara acaba lluitant la pilota al mig del camp l'Espanyol, que la perdrà. És banda pel Madrid, 34 minuts de les escombraries, a no ser que l'Espanyol faci algun gol. Veig que hi ha algun problema a la graderia, just davant de la tribuna.
1: Ah, sí, a la graderia la baixa. Pilota, no?
0: Sí. Sembla que hi ha hagut... No és assistència, no sé si és assistència mèdica que ha necessitat algú, és una discussió. Des d'aquí no es veu. Compte que ataca el Madrid, Bellingham. El doble Fran García, Bellingham va pel mig, obre la pilota a la dreta per l'arribada de Trent Alexander Arnold, just al vèrtex de l'àrea, no veu clara la centrada, juga enrere amb Mastantuono. Mastantuono en curt per Valverde, volia jugar amb Gonzalo, recupera l'Espanyol que rep falta, Jofre ha anat per terra, serà pilota a camp propi per l'equip de Manolo González, que no s'ha assegut en cap moment a la segona part buscant solucions, no les ha trobat, avui tampoc.
3: S'acaba Itàlia, l'Inter 2, Parma 0. El segon de Çalhanoğlu, campió de Lliga, ja matemàticament, l'Inter de Milà, de Cristian Kibu. Ha marxat Simone Inzaghi, ha arribat Kibu. Perdó, però aquest equip continua sent campió de Lliga, continua sent guanyador.
1: 21a Lliga, sèrie A per l'Inter de Milà, l'any passat finalista a la Champions, enguany campió de Lliga.
0: Bona paret ara, de Pere Milla amb l'àrbitre.
2: Ha deixat seguir perquè la pilota la tenia un jugador i anava de cara. Sí,
0: sí, sí, sí. L'ha acabat perdent l'Espanyol en atac, ara el contraatac del Real Madrid, Vinícius vol encarar Omar, se'l vol fer per dins, encara Vinícius, busca espai, la dona per Gonzalo, que provarà el xut després del control, directament a fora, Gonzalo. Servei de porteria, menys de 10 minuts per arribar al final, 0-2.
1: Pensant Toyotas, pensant Starbaix Toyotas, automàtic, sí. O sigui, Toyota, Starbaix Toyota, 15 anys de garantia, vehicles Toyota amb 15 anys de garantia. Si proves un Toyota Starbaix, segur que te'l quedes i mai més no canviaràs de marca. I si vols un cotxe d'ocasió, ves a Starbaix, a Sant Boi, Molins de Rei, l'Hospitalet, i a Gavà, més informació a starbaix.toyota.es.
0: Roba la pilota al Madrid. Algun tímid xiulet per aquesta mala passada de Cabrera que l'ha entregat directament al mig del camp del conjunt blanc. Hausen. Rep l'oferta per l'esquerra de Fran García. Prefereix fer un retall i jugar al mig del camp. Tchouaméni, Bellingham. El Madrid jugant a la zona de tres quarts de terreny de l'Espanyol. Tocant i tocant. Cap possibilitat de moment que l'equip blanquiblau robi la pilota. Teva meva entre Hausen i Vinícius. Massa fàcil, la segona part, Dani, pel Madrid.
2: Molt fàcil.
1: Molt còmode, sí.
3: Sí, és que a més quan el Madrid es posa per davant en el marcador, clar, ja no pots esperar tan avall i els deixes espais i és quan se senten ells més còmodes.
2: I a més quan recuperes la pilota, Jaume, la recuperes tan a prop de la teva àrea que has de fer 60 metres si, per arribar a la punteria, a la porteria contrària, i si no ho gestiones bé no arribes, a no ser que sigui una pilota llarga que el defensor s'adormi a l'atacant i guanyi la posició, és molt difícil.
1: En clau Lliga, recordem, el Barça li treu 11 punts al Real Madrid, li val l'empat i la victòria en el clàssic de diumenge a les 9 per ser campió de Lliga, una cosa que no ha passat mai en tota la història, que el Barça sigui campió derrotant o en el partit contra el Real Madrid i acabat el partit sigui ja campió de Lliga.
0: Ara hi ha falta de Piquel sobre Mastantuono, prepara un doble canvi al Real Madrid, entraran Camavinga i Palacios. Palacios per Vinícius Júnior, que marxarà. Aquests xiulets són per ell. Camavinga entrarà en el lloc de Tchouaméni. Aquests xiulets que sentiu són per Vinícius perquè va a ritme caribeny per marxar cap a la banda.
2: Ha fet una molt bona segona part, deixant-se de tonteries amb Omar al principi i tot això, i la segona part Vinícius ha demostrat el que és, el que sabem tots, no? El que passa que té aquest caràcter que no cau bé a ningú.
0: Es distreu fàcilment jugant a futbol.
1: Abraçat per Arbeloa ara. Serà qui trobarà més a faltar Arbeloa l'any que ve.
0: Es trobaran a faltar molt mútuament,
1: Sí,
0: em fa l'efecte. Es trobaran a faltar molt mútuament. Bastant més Arbeloa a Vinícius que Vinícius a Arbeloa, també t'ho diré. Juga l'Espanyol, que intenta guanyar metres entre línies. Jofre volia marxar de Rüdiger, no se'n surt. Tampoc Pere Milla en la recuperació, el Madrid que vol córrer, Camavinga toca enrere, Rüdiger corregeix abans que hi arribi Pere Milla, pilota al mig del camp per Hausen, a l'esquerra en Fran García.
2: Un jugador que no compta molt, diguéssim, com Fran García, et compleix sempre. Després té les seves limitacions, el que sigui, però, escolta, és un professional que et compleix sempre, i treballa, corre, baixa, puja... per mi és un molt bon lateral, potser no al nivell per estar al Real Madrid, però un bon lateral, escolta, que el podríem molts equips.
0: Una altra targeta per l'Espanyol, Urco, bueno, una falta sobre Palacios. Aquest Palacios és fill d'un mític jugador dels 90, vintage, aquell que jugava a Osasuna, César Palacios. No sé si es deia, César és ell, però el pare no sé si es deia César Palacios.
1: Miguel?
0: No ho sé, jo diria que es deia César, però no n'estic segur. Típic jugador de crom, d'àlbum Panini, de cromos.
1: Sí, César Palacios.
0: Sí, oi?
2: Quants anys té el que jugava?
1: El pare, 51, ara.
2: Ah, això que no és molt gran.
0: No, no.
1: Director esportiu de l'Eibar, segons veig.
0: Sí, correcte.
1: César Palacios.
0: Sí, correcte.
2: Doncs l'Eibar, que escolta, va començar, que estava a la part baixa, i ha fotut una estirada.
0: Sí. Ahir va perdre, eh? Ahir va perdre i...
1: Amb el Màlaga, sí.
0: Sí, va fer un pas enrere en la recerca pel play-off. Compte que ataca l'Espanyol, és Romero a la frontal, la dona per Jofre, aviam si és aquesta la centrada de Jofre, que m'avinga. Banda per l'Espanyol. 41, pràcticament, de la segona, 0-2. Us ho explica RAC1 des de l'RCD Stadium. Romero fa jugada a l'àrea del Madrid, encara Romero, cama dret, el xut directament a corna. Ha volgut fer-se espai des de l'esquerra i cap al mig i el xut li ha acabat sortint mossegat. Una nova app de CaixaBank, per cert, Dani, és més ràpida i intuïtiva, que ho sàpigues. I sí, si vols, sí, sí. De fet, et pot fer recomanacions personalitzades. Tan fàcil com això, una app que juga en el teu equip, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Aviam el corna per l'Espanyol. En Pere, cap a Antonio Roca, teva meva, per treure la pilota a la frontal amb Romero, prova el xut directament a fora. Deies, Dani, Solsona.
2: No, de l'afegit, Jaume, què et sembla?
1: Uf, els gols i els canvis, ara et dic. Sí, molta tongada, però, de canvis, a l'Espanyol especialment.
0: Sí. Jo crec, sí, 5 o 6, no, Jaume, a més no.
1: No, la veritat és que tampoc està el partit per afegir-li...
0: De fet, la gent està marxant. La gent està marxant.
1: A segona li posa emoció al Valladolid, a l'estadi Gran Canària.
3: Escurça diferències i encara queda temps. Les Palmes 2, Valladolid 1.
0: Servei de porteria per Lunin.
2: Què, com t'has quedat, eh?
0: Mira. M'he quedat aixafat, sí. M'he quedat aixafat perquè jo pensava que l'Espanyol a la segona part estaria millor del que ha estat. Que donaria guerra, donaria més guerra. Però realment el Madrid n'ha fet... Amb ben poc n'ha fet prou, eh? Dues fuetades de qualitat de Vinícius. Que per ser el Madrid és poca cosa. Urco! A la dreta, amb Antonio Roca, el doble Omar. Antonio va cap a dins, la dona malament amb Urco. Recupera el conjunt blanc. Bellingham, volen matar i fer el tercer al contraatac. Mal control de Mastantuono. Li obre la porta a Cabrera per recuperar aquesta pilota. Aviam si l'Espanyol va cap endavant. 43 segon temps. Cabrera que s'anima a fer d'extrema esquerra. La pilota la condueix Jofre. Jofre per Cabrera. Cabrera que vol treure la centrada. No és bona. Impacta en Alexander Arnold. Pilota de nou pel Madrid.
1: Jo crec que seran 4 minuts, eh?
2: Piquel i Valverde. Piquel ja... Valverde li està dient coses a l'àrbit. Volguen dir... Vigila amb aquest element que està...
0: Mira, ara van junts, s'empenten. Valverde es queixa de la ronyonada, Piqué el que parla amb l'àrbitre. Picarà la falta al Madrid a 1,5 pel 90. 0-2. Partit ja sense història des que Vinícius ha fet el segon. També havia fet el primer ell. I l'Espanyol a resar, perquè demà el Sevilla, que és l'equip que marca el descens, no puntui o no guanyi, sobretot que no guanyi. Si ara l'Espanyol està 5 de baix, si el Sevilla empaten seran 4, si el Sevilla guanya en seran 3, perquè qui caurà en descens serà l'Alavés, de Quique Sánchez Flores. I el dissabte que ve, Sevilla-Espanyol, 4:15, mi arma.
1: I l'Elge Alavés que deies, ja doble duel.
0: Sí. Setmana que ve, pel que fa als equips de baix, el Mallorca rep el Villarreal, el Girona va a Vallecas, l'Elx i l'Alavés...
2: Sí, però el Rayo ja està, eh?
0: Sí, avui té, el Rayo...
2: Té 42 punts,
0: ha tancat,
2: eh?
0: És una bona oportunitat pel Girona a Vallecas.
1: I el València va a Sant Mamés.
0: I el València va a Sant Mamés, que el València té els mateixos punts que l'Espanyol.
1: Exacte. Però en aquest club ara creuen a Europa. Vaja, ahir deia, sí, em sembla que era Iñaki Williams, acabat el partit, que ara després de la salvació ja matemàtica, o vaja, no sé si matemàtica...
0: Sí.
1: No ben bé, però vaja, gairebé, que ara han de continuar aspirant a Europa.
0: Aviam, que l'Espanyol carrega l'àrea del Real Madrid, Mastantuono la rebutja, se la queda Bellingham, s'afegiran 5 minuts. A partir d'ara. Pilota pel Madrid. El València s'hi va semblar més, el que passa que la següent jornada el València rep el Rayo.
2: Sí, també va rebre l'Atlético de Madrid, sí, que sí, jugaven...
1: Atlético madrileño, sí.
2: Sí, Atlético madrileño.
0: Aquí tots els que estan amb 39, 38, 39 punts... Sempre diuen, hem de guanyar un partit. Tots diuen, hem de guanyar un partit, sí, sí. I tenen al calendari un partit que veuen, excepte l'Espanyol. L'Espanyol no veu cap de clar. Però bé, compte perquè ataca el Madrid, Valverde, la dona per Fran García, la centrada la treu Romero a corna. Compte que es pot haver fet mal Calero, eh? Es queixa el genoll esquerra. Torna, de fet, coix a defensar aquest corna. Cama esquerra, no sé dir-te ben bé si és genoll, si ha estat un cop, si és muscular, està dissabuidat. Queden 4 minuts per arribar al final d'aquest Espanyol 0, Real Madrid 2.
2: Què diu?
0: Que no es poden utilitzar xiulets a la graderia, s'ha de recordar, perquè de tant en tant hi ha algú que s'avorreix.
2: Ha marxat la meitat de gent.
0: Sí, sí. Pica el corna al Real Madrid, Alexander Arnold, directament als punys de Dimitrovic, que la treu de l'àrea de l'Espanyol, se la queda Fran García, en curt cap a Camavinga, a la zona del mitja punta, cobertura de Camavinga a l'esquerra per Alexander Arnold, que ve d'aquell costat després de picar el corna. Bellingham n'hi ha lluitat aquesta centrada perquè veia que arribava Dimitrovic. Pilotada llarga, el porter serbi de l'Espanyol, Fran García, hi posa el cap per a llançar Jofre. L'últim en tocar l'estat, el del Madrid. Banda per l'Espanyol a terreny blanc. Queden 3 minuts. Romero. Davant d'ell Camavinga. Trepitja la pilota Romero. Rellisca Camavinga. Aguanta la possessió l'Espanyol. Bona passada Romero cap a Jofre. El control orientat no ha estat bo. Rüdiger intervé per recuperar. La dona malament. Antonio Roca intenta marxar i força un servei de banda. A l'altura del punt de penal de l'àrea del Madrid. El posarà en joc Romero. Directament a l'olla. La pentina Cabrera, vol girar-se a Piqué, la dona per Pere Milla, se li ha fet de nit amb el control, ha vingut per darrere, encara es viu l'atac de l'Espanyol. Omar la penja, Quique García la vol baixar, intervé Valverde, Mastantuono. Compte el 2 contra 2, eh? El contraatac del Madrid. Apareix Bellingham per fer el tercer. Mastantuono li pot cedir la pilota a Bellingham, li cedeix, Bellingham davant de Dimitrovic, salva Dimitrovic. Ha salvat el 0-3 Dimitrovic. I ara qui la té és l'Espanyol, Jofre. Queden 2 minuts. Jofre cap a Urco. Urco el passadís dret de camp del Madrid, la dona per Jofre, li han tocat la pilota, tot i anar a terra, l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, serà pilota pel Madrid. Jofre al terra.
1: Necessiteu un vehicle líder, la veritat, un vehicle comercial pel vostre negoci. A Ford Pro, no són de gaires paraules, ho demostren amb fets, fets com ser líders en vendes de vehicles comercials a l'Espanya l'any 2025, a l'Espanya l'any 2025, líders en vendes de vehicles comercials a l'Europa durant 11 anys consecutius. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric endollable o dièsel. Escull Ford Pro, fets no paraules, missatge de la xarxa Ford de Catalunya.
0: Va, que això s'acaba, un minut, i s'haurà acabat aquest Martí de segona part per l'Espanyol, que perdrà 0-2 contra el Real Madrid, i ajornarà una setmana més la tan esperada victòria. Ja en són 17. L'Espanyol pot, si no... Ja, avui l'Espanyol iguala. Veurem si l'iguala, tant de bo, al final de Lliga. Igual a la ratxa de partits de jornades consecutives sense guanyar d'un equip que s'ha acabat salvant. És a dir, 17 partits, amb el d'avui, és la ratxa més llarga de qualsevol equip en la història de la Lliga que al final ha aconseguit salvar-se en una mateixa temporada. Parlo de ratxa, no encadenant temporades. Va ser l'Hèrcules de la temporada 84-85, que es va salvar després d'estar 17 partits sense guanyar. Si l'Espanyol no guanya el Sánchez-Pizjuán i ell s'acaba salvant, doncs mira, escolta, història de la Lliga. Història que tu hiciste, història por hacer.
1: Més o menys va ser així, sí.
0: Va, xiula ja al final, tu, anem cap a casa i demà serà un altre dia. Final del partit, Gil Manzano que decreta que s'ha acabat aquest Espanyol 0, Real Madrid 2, una setmana més, una derrota més, fins a l'infinit i més enllà. Se saluden els futbolistes d'un i altre equip, els de l'Espanyol, que han tornat a perdre a casa, i el seu públic, que marxa cap cot, el que queda, perquè molta gent ja ha marxat. La primera part ha estat disputada, la segona molt fàcil pel Madrid, que després de fer dos gols en jugades individuals de Vinícius ha acabat enduent-se els 3 punts i evitant que avui el Barça sigui matemàticament campió de Lliga. Ho haurà de ser en les 4 jornades que queden, començant per diumenge, el clàssic del Camp Nou. Al final del partit, aquí a l'RCD Stadium, Espanyol 0, Real Madrid 2.
1: Doncs 17 jornades sense guanyar de l'Espanyol, amb aquest 6 de 51 en aquests últims 17 partits de Lliga, des de tot el 2026, de fet, que l'Espanyol encara busca aquesta primera victòria. El següent lloc on buscar-la serà a Sevilla, al camp del Sevilla, el Sánchez Pizjuán, dissabte que ve a 4:45 de la tarda. El partit, Dani, s'ha acabat amb el 0-1. Allà l'Espanyol ha desaparegut absolutament ja del terreny de joc.
2: Sí, sí, i s'ha vist la diferència tan abismal d'un equip a l'altre, que ja ho sabem, però en aquest moment, quan l'Espanyol porta tants partits sense guanyar i a més reps un gol en contra, doncs tenint en compte que és el Madrid, doncs a patir. Però jo aquest partit no li vull donar molta importància, perquè jo ho donava per fet, no? Però jo la temporada passada no estava tan emprenyat com aquesta, i també vam jugar fins al final contra les Palmes, no ens vam jugar la salvació, però és que aquest, és que m'ho veig, és que si ara, no, és que hem de guanyar a Sevilla, sí. I si no guanyes? Què? No, hem de guanyar a Bilbao. Vale. No, és que anem amb caiguda lliure. És que ja fa partits. I això no té solució. Jo ara mateix, ja em diran, em poden dir el que vulguin, eh? Que ets pessimista, que em diguin el que vulguin. M'és igual. Però jo ara sóc incapaç de visualitzar amb qui podem guanyar. És que no ho veig. Per això la meva preocupació és molt gran, perquè és que no ho veig, ojalà m'equivoqui. Clar, és el que desitjo, de dir, escolta, m'he equivocat, i tant, perquè si no m'equivoco anem malament, eh? És que jo no ho veig ara, que puguis anar a Sevilla a guanyar, i això que el Sevilla està com està. Vull dir, llavors, no, és que vindrà el Bilbao, no, és que el Bilbao no se juga res. Bueno, aquí no se juga res ningú, però a l'hora de guanyar, i has de marcar, que és el que jo deia al principi. Sí, arribem, però si no marquem, no guanyarem. Si no marquem, no guanyarem.
1: Mira, que tenim el capità, perdona, el Dani Cabrera a la tele, a veure què explica.
4: La xarxa de concessionaris...
1: No, tenim el Santi Cabrera a la tele.
5: Porque creo que durante mucho tiempo lo supimos minimizar, pero bueno, creo que en el segundo tiempo Vinicius tuvo una actuación magnífica, dos grandes actuaciones, jugadas individuales muy buenas. Y bueno, al final tampoco pudimos concretar nuestras ocasiones y nada, creo que es una derrota justa.
6: Es verdad, hablar de la segunda parte y sobre todo a partir del primer gol de Vinicius, yo creo, no sé si tiene la sensación de que el equipo se viene abajo, no sé si es por el rival, que es como tú dices, y cómo está Vinicius en el día de hoy, o también empiezan a pesar esos 16 partidos que ya vais sin ganar, que ahora son 17.
5: ¿Qué va? La racha es la que es, pero bueno, el vestuario está fuerte, estamos mentalizados en sacar los puntos en los partidos que quedan. El fin de semana que viene tenemos una final contra Sevilla y nada, obviamente es un partido en el que nos supera un rival mejor. Y nada, creo que no pudimos aguantar el nivel de la primera parte. Si lo hubiéramos sostenido igual hubiera sido diferente, pero nada, te superan y te vas con 0 puntos.
6: Al principio del partido había 33.000 aficionados, ahora ya lo ves prácticamente vacío cuando ha terminado el encuentro. Es verdad que con el apoyo de los de siempre y muchos rostros en la grada de gente tremendamente preocupada. ¿Qué les podéis decir?
5: No, creo que la gente responde siempre, por más que estén preocupados, que es porque al final la gente lo siente, lo vive, el club es de ellos. Nada, sé que van a estar con nosotros hasta el final. Y nada, el equipo va a dar la cara y va a sacar esta temporada adelante.
6: Ahora mismo son más 5 con el Sevilla, que es el que marca el descenso, pero tiene que jugar mañana. Os podíais quedar a 3. No sé si jugáis la semana que viene con el Sevilla. Aunque suena tópico, tenéis la sensación de que realmente es una final para vosotros.
5: Independientemente de lo que haga el Sevilla, nosotros nos lo vamos a tomar como una final. Vamos a ir a Sevilla a sacar los 3 puntos y a poder lograr la salvación.
6: Gracias, Leandro.
5: Nada, buenas noches.
1: Paraules de Cabrera, del capità de l'Espanyol, dels micròfons de Movistar, després d'aquesta derrota 0-2 contra el Real Madrid. Ho vols rematar d'alguna manera, Dani, que te'n vas cap a casa, que entres d'aquí a res també a la tertúlia del Tu diràs amb en Parise?
2: Sí, no. No afegeixo res més perquè segueixo calent del partit del Llevant, encara estic calent, per tant vaig cap a casa tranquil, 10 minutets, caminant i després ja seguirem parlant.
1: Perfecte, doncs et sentim res d'aquí a res al Tu diràs. Gràcies, Dani, fins ara.
2: Fins ara.
1: Perdó, Dani, no te'n vagis, no? Que hem de votar el millor del partit, és veritat, de l'Espanyol avui en aquest 0-2.
4: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: No t'escapis. Dani, el millor de l'Espanyol per tu?
2: Podia ser Rubén a la primera part. Rubén, potser.
1: Rubén. Edu?
0: Mare meva. Difícil. Jo, a veure, Rubén, minuts interessants, però és que em sap molt greu, però un jugador que al minut 60 ja no pot dir ni fava. Jo, Romero.
1: Romero, Molló?
3: Sí, vaig amb Romero.
1: Romero?
3: Sí.
1: Va, doncs Romero, millor de l'Espanyol avui en el 0-2 contra el Madrid.
7: Prova un MG ZS Hybrid Plus. Sol·licita una prova de conducció i estalvia 500 euros en la compra. Tria l'MG ZS Hybrid Plus, un SUV amb etiqueta Eco i un eficient motor híbrid des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
1: Ara sí, Dani, fins ara. Edu, et sentim de Manolo González i algun altre protagonista si apareix a la zona mixta.
0: Anem cap a baix, fins ara.
1: Fins ara. Hola, la Parisé, bona nit.
8: Què tal, bona nit.
1: Les croquetes, si sí. Algun culer les tenia preparades per celebrar el títol, el congelador, tant fins la sí. Setmana que ve.
8: El cava, les croquetes, el pernil, tot està al congelador. Jo crec que és més maco la setmana que ve. Ara, el Barça ha de fer la feina, perquè li val l'empat o la victòria, però la derrota no el faria campió i això ho endarreria encara uns dies més. Però bé, espero que el Barça va tenir una oportunitat històrica de guanyar una lliga en un clàssic, cosa que no s'ha vist mai des del 1928-29, quan va començar això de la lliga de futbol professional, la primera divisió. Mai en un duel directe s'ha decidit un títol, ni pels uns ni pels altres. Per tant, espero que, tal com està el Madrid, que ja l'hem vist que va entrant, no, a mi la sensació que m'ha fet, i tal com està el Barça, que té a casa l'oportunitat de guanyar aquesta lliga, espero que com a mínim l'empat s'aconsegueixi i sigui una festa completa aquest diumenge 10 de maig.
1: Diumenge a les 9, ho explicarem, evidentment, a RAC1, i l'Espanyol que haurà de fer la feina abans al Sánchez Pizjuán, al camp del Sevilla, dissabte a 4:15 de la tarda. 4 anuncis i tot teu, Parisem, el trident, no?
8: Sí.
1: Solsora, que ara se'n va caminant, que li anirà bé per
8: airejar-se
1: una mica, que sí, tornava a escalfar-se ja en aquest tram final de partit, veient que no hi ha manera que arribi aquesta primera victòria del 2026 de l'Espanyol, que ja en són 17 de partits sense victòria pels blanquiblaus. 4 anuncis i el Tu diràs, el Superesports tornarà dissabte que ve. De fet, arrencarem amb el partit de l'Espanyol a 4:15 al Sánchez Pizjuán, al camp del Sevilla. Bona setmana, que vagi bé.
4: L'Espanyol juga a RAC1.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
11: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
12: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
11: Thank you!
10: Per aquí, sisplau!
13: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
14: L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 7 minuts, agafem com cada diumenge el relleu dels superesports, després d'haver viscut en aquest tram final. L'Espanyol 0, Real Madrid 2. Un doblet de Vinícius a Cornellà del Prat ha evitat que el Barça fos aquesta nit ja matemàticament campió de Lliga i també ha agreujat la crisi galopant de l'Espanyol. Pel que fa al títol de Lliga del Barça, l'escenari és el següent. Diumenge vinent a les 9 de la nit al Camp Nou, si el Barça empata o guanya, el Clàssic serà campió. Si el Barça empata o guanya contra el Madrid diumenge vinent, serà matemàticament campió i hi haurà festa grossa a l'estadi després del Clàssic. És una cosa que no ha passat mai a la història de la Lliga, que en un partit directe entre Barça i Madrid es decideixi un títol de Lliga a favor d'un o de l'altre. Ha passat en finals de Copa, en finals de Supercopa, no ha passat mai en una final de Champions i no ha passat mai en un desenllaç de la Lliga. Per tant, sens dubte, el guionista d'aquesta Lliga 2025-2026 li ha servit en safata de plata o d'or al Barça de Flick un moment únic a la història. Un moment únic pel Barça, per aquesta generació de futbolistes, per Flick i pel barcelonisme. Diumenge vinent a les 9 de la nit. Si el Barça empata o guanya en un clàssic, podrà celebrar in your face, a la cara del Madrid, el títol de Lliga, la segona consecutiva. Ara bé, li poso el contrapès. Si el Madrid guanya el clàssic, el Barça haurà de sumar mínim 2 punts en les 3 jornades que quedarien. 2 punts. Amb 2 punts el Barça serà matemàticament campió. I en clau espanyol, la situació comença a ser preocupant si no ho era. Són 17 jornades sense guanyar, 6 punts dels últims 51. L'Espanyol ha sumat 6 punts dels últims 51 i si demà el Sevilla guanya la Reial Societat al Pizjuán, l'Espanyol acabarà la jornada a 3 punts del descens. I dissabte vinent hi ha un Sevilla-Espanyol al Pizjuán, que és un partit absolutament dramàtic. Hi ha marge, l'Espanyol té 39 punts, queden 4 jornades, hi ha marge per sumar 3 puntets i arribar als 42, o per sumar-ne algun més, si pot ser, algun empat més i arribar als 43, perquè l'Espanyol ha de rebre l'Atlètic de Bilbao, que sí, s'està jugant a Europa, però no és el mateix que jugar-se al descens, ha d'anar a Pamplona a jugar contra l'Osasuna, que amb la derrota d'ahir poques opcions té Europa i té la temporada feta, i l'Espanyol, a l'última jornada de Lliga, rep la Reial Societat, un equip que no s'hi jugarà absolutament res perquè té la plaça d'Europa League garantida com a campió de Copa. Hi ha marge, insisteixo, i hi ha oportunitats perquè l'Espanyol arribi als 42 o 43 punts i se salvi. Però la llosa mental i psicològica de no guanyar durant 4 mesos segur que comença a pesar. Ara en parlarem i també avui, en aquest diumenge, hem de felicitar el Barça femení. Trucarem en directe d'aquí una estona Pere Romeu, entrenador del Barça, que aquesta tarda s'ha tornat a classificar per una nova final de Champions. La 6ª final de Champions seguida. El Barça femení ha jugat la final els últims 6 anys. És una barbaritat el que està aconseguint aquesta generació de futbolistes amb Alexia Putellas i Aitana Bonmatí com a grans líders. De fet, avui les dues han estat protagonistes a l'Spotify Camp Nou. Una perquè ha marxat plorant quan l'han canviat, Alexia, i fa tota la sensació que s'està acomiadant del Camp Nou i de l'afició que avui omplia amb més de 60.000 persones a l'estadi. Fa tota la sensació que Alexia Putellas no seguirà la temporada vinent al Barça i avui n'ha deixat anar una mostra. I Aitana també està protagonista perquè ha tornat a jugar 5 mesos després i tot indica que estarà a punt i en forma per la gran final del 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Quina final amb tant morbo, aquest Barça-Olympique de Lió del 23 de maig a Oslo. Cap a Noruega falta gent, per mirar d'aixecar la 4ª Champions de la història de la secció femenina de futbol del Barça. Així arrenca, aquest tu diràs, en aquest diumenge 3 de maig del 2026, diumenge de pont, molta gent tornant cap a casa, si sou al cotxe, tranquils, paciència, poseu la ràdio, que arrenca un gran tu diràs amb l'Àngel Pichi Alonso. Hola, Pichi.
2: Què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. El Jordi Roura, hola, Roura.
3: Què tal, bona nit.
1: Bona nit. El Dani Solsona està anant caminant, de l'estadi de Cornellà del Prat a casa seva. Viu a 5 minuts i d'aquí una estona, quan arribi a casa, es connectarà i també ens acompanyarà. Pobre, l'haurem d'animar entre tots perquè està tenint unes setmanes complicades, el pobre Dani i tots els seguidors de l'Espanyol. Segueixen per aquí. Re, els he demanat que es quedin un moment al Puig i al Molló. Hola, Puig, hola, Molló.
4: Hola, bona nit.
1: Sí, re, per acabar de rematar aquestes 10 hores que porteu aquí a la ràdio fent directes. No, i perquè acabem de comentar en aquest tram inicial del programa el drama en què s'ha fotut l'Espanyol. Hi ha marge, no? Puig, jo crec que hi ha marge.
4: No, però sí, numèricament sí. No. Estic d'acord amb el Solsona que, clar, quan fa 17 partits que no guanyes, doncs costa de veure on guanyaràs. Jo entenc això. Vull dir, clar, evidentment, dius, és només són 3 punts, és una victòria i ja està. Però, clar, quan fa una volta gairebé que no l'aconsegueixes, doncs el dubte que generes és evident.
1: Ja. Hi ha Arbeló a la tele? A veure si podem sentir el tècnic del Madrid.
2: En directe aquí a la sala de premsa, Aleix.
1: Perdona, Edu, sí, perdona. Anem a sentir-lo, a veure què diu.
3: ...de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
5: Última pregunta.
6: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de COPE. Quería preguntarte si Mbappé llega al Clásico y si Carvajal llega a poder estar disponible para alguna de las jornadas que faltan.
3: Pues mira, vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo, pero vamos a ver cómo evoluciona y con Carvajal igual. Yo tengo todavía muchas esperanzas de que pueda jugar antes de que se acabe la temporada y bueno, se pueda recuperar y pueda despedir la temporada jugando en el campo, que es como se merece Dani Carvajal, ¿no?
5: Gracias, buenas noches.
1: Molt bé, aquí acaba. Edu, perdona, ha dit alguna cosa del Barça, del Clàssic, en aquest capítol que tenen ells, no?
2: No, li hem preguntat, de fet, pel Clàssic, més enllà d'aquesta situació de Carvajal, si arribarà o no aquest partit. Sí que li hem preguntat per l'afer Mbappé i les fotografies amb la seva parella a Itàlia.
1: Bueno, perdona, per la gent que no ho sàpiga, s'han filtrat unes fotografies d'Mbappé en un iot amb la seva xicota, que és una actriu, model, influencer, Esther Expósito, no diria que és, i clar, mentre el Madrid s'està acabant la Lliga, ell recuperant-se però gaudint, no?, d'unes semivacances. I què ha dit?
2: Ha explicat Arbeló que Mbappé aquesta setmana ha estat sotmès a la disciplina dels preparadors físics i recuperadors del Madrid, com qualsevol altre jugador que està lesionat, que ha estat a Valdebeba sempre que ha tocat, i que després, en el seu temps lliure, fa el que vol, com qualsevol altre. És una resposta de manual d'Arbeloa. No sé si hi he trobat a faltar una defensa més aferrissada del compromís d'Mbappé, perquè, evidentment, del que diu Arbeloa no podem concloure que estigui dubtant del compromís d'Mbappé, evidentment, però perd una oportunitat, jo crec, el tècnic de completar o d'afegir a aquesta resposta una defensa aferrissada, ja dic, del compromís d'Mbappé. Potser és cosa meva, però jo l'he trobat a faltar. M'ha cridat l'atenció, vaja. Ha estat una resposta de manual de d'Arbeloa.
1: Va. Espera Manolo González, no?
2: Sí.
1: Va. La sensació que hi ha aquí a l'entorn Perico, Edu, és ara sí de molt pessimisme?
2: La sensació és que l'Espanyol, pas a pas, s'està fotent a la cova, s'està fotent a la gola del llop, i cada setmana està un pas més endins. I la sensació és que el partit passi... Demà, evidentment, has de resar perquè el Sevilla perdi o no guanyi, com a mínim, contra la Reial Societat, perquè això marcarà la distància a la que quedes del descens, com tu ara deies, i després ja se sap que el partit de dissabte serà... El Sánchez-Pizjuán serà una final per l'Espanyol, serà una final. Si demà el Sevilla perd... un empat al Sánchez-Pizjuán mantindrà l'Espanyol a 5 del descens, faltant de 9 en joc.
1: No, 12.
2: No, vull dir, si demà el Sevilla se li acudeix perdre contra la Reial Societat, tu un empat et deixa en aquest marge de 5, faltant de 9. Per tant, d'aquí una setmana podem veure les coses molt millor del que estan ara, però és que si demà el Sevilla se li acudeix guanyar la Reial i et guanya tu, et supera. I llavors ja podem parlar que d'aquí una setmana l'Espanyol pot estar a un punt perfectament del descens. Llavors, sí, ara mateix pessimisme, però conscient tothom, a veure què diu Manolo González, conscient tothom que ara ja ve de cada punt, ve de cada partit, i que dissabte serà una final i que t'estaran esperant, facin el que facin demà, el Sevilla t'està esperant amb un ambient de, no de final, de partit històric, de partit històric per ells.
1: Però quedaran quatre jornades, eh? Després del Sevilla-Real Societat.
4: No, tres, quedaran...
2: No, després, ah, després del Sevilla-Espanyol.
7: Sí. Però ho diu després del Sevilla-Espanyol.
1: Després del Sevilla-Espanyol, sí. No. Val. Sí. És que m'aclareixo jo.
7: Sí.
1: Després del partit de demà queden quatre jornades, una de les quals és el Sevilla-Espanyol de dissabte vinent. Sí. Això queda claríssim. Però clar, és que ara estava mirant. Tornem als números de la lletera, si voleu. Però la pròxima jornada hi ha un Llevant-Osasuna. Que mira, aquí el Llevant pot sumar. No et dic que no. Un Elx-Alavés. Un dels dos o els dos punxen. Hi ha el Sevilla Espanyol, evidentment. Però hi ha un Mallorca-Vilareal. A mi el Vilareal, l'altre dia amb el Llevant, va anar per totes. Vull dir, compta amb el Mallorca. Hi ha un Atleti de Bilbao-València-Sant Mamés. Compta amb el València, que l'Atleti de Bilbao hi pot anar a casa. I hi ha un Rayo-Girona. El Rayo està mig salvat. A veure què fa el Girona, però el Girona tampoc està bé. Vull dir que aquí...
4: Sí, però el problema és que
1: aquí tots es poden fotre la gola, eh?
4: Sí, el problema no són els rivals, el problema és que l'Espanyol sumi 3 punts. Dels 12 que queden, que en sumi 3.
8: Ningú hagués pensat que no. Estaria 17 jornades sense guanyar. Que he escoltat que igual el rècord de
1: l'Hèrcules.
8: Equip que se salve. Sí,
1: no? L'Hèrcules va dir l'Edu la setmana passada. Sí,
2: sí, de l'any 85.
8: Lo fonamental per voler guanyar és tenir confiança i creure en el que fas. I en aquests moments dubto molt que els jugadors de l'Espanyol tinguin cap mena de confiança, no?
1: Mm. I això que avui han arrencat prou bé, perquè el Madrid, tampoc has vist aquell Madrid apiconadora...
9: No, però és el que diu, jo crec que és el que diu l'Àngel, estic totalment d'acord, és el final... Pels jugadors és molt fotut, eh? O sigui, tu mentalment dius, t'hi portes... No, és que ja guanyarem, bueno, ja guanyarem. Portem 17 jornades, no? I ara és quan dius això, dius, bueno, estàs més a prop, un dia has de guanyar, estàs més a prop de guanyar. Sí, d'acord, però hòstia, però no ha guanyat. I això mentalment és fotut, encara que arrenquis els partits, si fas un repàs anteriors partits, han estat a punt de guanyar al final. Sempre ha passat alguna cosa, hòstia.
1: O una polèmica arbitral, recordo, en alguns partits.
9: Els àrbitres que també han tingut decisions que els han perjudicat. És fotut mentalment ara per aquests jugadors assumir això, no? És difícil.
4: Sí, de fet, avui amb el 0-1 s'ha acabat el partit. L'Espanyol ha vist de dir, ui, avui tampoc serà el dia. Avui no, tornarem a perdre.
9: Però jo crec que per aquesta fragilitat mental, no? Segurament.
1: Ja deies, Edu.
2: Hi ha un parell de coses que a mi no m'agraden gens. La primera és una dada que l'Espanyol, és veritat que en aquesta ratxa de 17 partits sense guanyar ha fet pocs gols. No és només que hagi estat malament defensant, sinó que ha fet pocs gols. L'Espanyol porta un gol, el de Pol Lozano al Camp Nou, en els últims 5 partits. Sí, mira. Un gol en 5 partits. Això és una dada preocupant. Preocupant perquè d'un equip que és pràcticament incapaç de deixar la porteria a 0. I l'altre... I, evidentment, si no marques, no guanyaràs cap partit, que és el que necessites fer. I l'altre és que en aquesta seqüència, en el primer tram de seqüència de 17 partits, m'atreviria a dir, en la primera meitat, els primers 10, l'Espanyol ha estat a prop de guanyar més d'un partit. És a dir, ostres, aquest partit el podries haver guanyat i no l'has guanyat. Ara, tret del de Vallecas, de fa 10 dies, que... acabes perdent 1-0 després de tenir un penal a favor al minut 75 amb empat a 0, tret d'aquell... És que jo et diria que l'Espanyol no, en cap partit està a prop de guanyar. No està a prop de la victòria. Avui tampoc. El dia del Llevant, el Llevant és superior. De fet, l'Espanyol salva un punt el dia del Llevant. Llavors, això em preocupa. Això em preocupa especialment. Això em preocupa especialment.
7: Mira, jo, el tema de la falta de gol, just hi havia pensat amb els dos catalans que estan lluitant per salvar-se. Perquè el Girona també em sembla que té un problema de gol gravíssim. Amb la lesió de Bannat... Jo ja fa un parell de partits que si fos Mitchell hagués posat Estuani d'entrada, perquè em sembla que és el davanter més davanter que té, és igual que t'aguanti 60 minuts si no dona per més, però vaja, és que jo crec que necessites algú que faci gols al final, perquè si no el Girona té molta pilota, juga a prop de l'àrea però no fa gols. I després l'Espanyol, com que centrant-ho en l'Espanyol, dèiem això, quants punts, com que l'Espanyol no està per fer gaires punts, jo crec que dependrà també molt dels que sumin els de baix. Potser no s'arriba a 40. Potser el que baixa no arriba a 40. Llavors l'Espanyol amb un parell d'empatets en fa. No cal ni que guanyi un partit, potser.
1: Sí, passa que aquí
7: s'han de donar
1: més combinacions.
7: Depens dels altres, però com que tu no estàs bé... I la cosa bona de dissabte, aquesta final que tots intuïm al camp del Sevilla, és que el Sevilla mentalment, que jo us dic amb en Roure que l'Espanyol està molt feble...
1: Demà marca molt el Sevilla, no?
7: Sí, però vaja, que no estarà per filigranes. Fins i tot, si demà guanya, no estarà per a moltes filigranes al Sevilla mentalment, eh? Millor que l'Espanyol...
8: I l'Alavés tampoc està per filigranes.
1: No.
8: Per tant, i en baixen tres només, dos bueno, pràcticament estan condenats.
1: I perdoneu una cosa, compta amb el Girona, que va a Vallecas i està amb 38, bueno, un per sota de l'Espanyol.
8: Crec que és el millor moment per anar a Vallecas. Vindrà de jugar la semifinal Vindrà de jugar a la semifinal a França amb l'Estrasburg.
1: Poden tenir ressaca d'una final europea.
8: Si s'hi classifica, perquè s'ha classificat, i si no s'hi classifica, pel desgast.
1: Ha anat bé la victòria d'avui del Rayo a Getafe. Estem d'acord amb això, també tens raó.
9: Sí, sí, ja estan salvats.
1: Si en tenen 42,
9: pràcticament
8: estan salvats.
1: Deixa'm fer... Mira, no apareix Manolo, no, encara?
2: No, encara.
1: Bé, deixa'm fer dos minuts, i ara sentim el tècnic de l'Espanyol per tancar línies amb Cornellà.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: pròxima benzinera a 100 metres.
1: Encara no has repostat?
2: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 puc fer fins a 200 km a mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
1: Nou Lincoln Co 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
3: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
4: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
10: Ocasión Plus.
11: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Tú dirás, amb Aleix Pariser.
13: 5:14, ja tornem a ser aquí. Ha aparegut Manolo González, entrenador de l'Espanyol a la sala de premsa, Edu.
14: Sí, sí que és veritat que penso que si l'equip s'hagués posat
15: per la
14: partida hauria sigut radicalment diferent.
16: Queden 4 partits. El més proper és el de Sevilla, de la setmana que ve. No sé, falten dies encara i heu de preparar-lo, però com el definiries?
14: Bueno, els que queden ja no Sevilla només. Els altres que queden són molt importants. Ara ja queden partits que són definitoris i toca donar tot el que tenim a dins.
17: Hola, Mister Edu de Batlle de RAC1. Et volia preguntar, pel que m'intueixes, evidentment la setmana farà, anirà passant els dies de cara a aquest partit de dissabte, però aquest partit d'avui, ara en calent, creus que deixa l'ànima de l'equip, evidentment, pitjor que abans de jugar per aquesta derrota, però és una derrota que fa molt més mal que d'altres que ho han encaixat en aquests 17... En aquests últims partits, vaja, a la segona volta?
14: Bueno, fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, per dir alguna cosa, però són partits que has de portar igualats, i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen jugadors que decideixen un partit.
17: Més enllà del partit d'avui, en els últims 5 partits, en les últimes 5 jornades, l'equip ha fet un gol, el de Pol Lozano al Camp Nou. Et preocupa especialment no només aquesta falta de gol, sinó que ocasions clares, pot ser que la tendència vagi a menys en els partits, el que l'equip crea?
14: Bueno, jo crec que honestament, a Vallecas vam tenir un penal, una situació de premilla sota els pals bastant clares. El dia allà va ser el dia que menys ocasions hi ha hagut, però sí que hi ha hagut partits que l'equip ha generat joc i ocasions. Avui, per exemple, és un partit d'aquests. A partir d'aquí sí que el que em preocupa és no acabar les situacions, que potser avancen molt menys, sí que quan et posaves per davant el partit s'obria d'una altra manera. Avui torno a dir el mateix, el partit sobre la primera part del partit canvia radicalment.
18: Míster, aquí Francesc Via per la Grada Ràdio en directe. Explicar-vos, però preguntar-te com està l'equip emocionalment pel repte que queda ara. Són 4 partits duríssims, en especial el proper. Visitarem un camp on ens espera un ambient infernal, segurament, perquè ells estan jugant el mateix que nosaltres. Com veus, com et veus tu i com veus el teu equip per aquest repte?
14: Bueno, avui, òbviament, estem fotuts després de perdre, això està claríssim. A partir d'aquí, toca entrar demà, toca preparar la setmana i anirem a competir al màxim nivell a Sevilla, està claríssim. Això no... que no tingui dubte ningú, anirem a donar tot el que tenim a dins i a partir d'aquí sí que hem de ser forts i competir el partit amb tot el que tenim i al màxim nivell, sapiguem que serà un partit complicat.
18: Sé que avui estava aquí el president, no sé si has pogut parlar amb ell, si us ha traslladat alguna cosa a tu en particular, a l'equip en general, si hi ha hagut algun tipus de, no sé, de discurs motivador, si hi ha algun tipus de contacte, vaja.
14: Bueno, he parat amb ell abans del partit, ha baixat un moment, ara després no l'he vist. Abans del partit sí que he parat un moment amb ell, ha baixat per donar ànims i donar força i campanyem que tirem cap endavant.
18: Gràcies.
15: Quique, Elena.
19: Hola Manolo, Elena de Diego en directo para la cadena SER. ¿Qué crees que necesita hacer diferente tu equipo para revertir esta situación y sobre todo cómo ves al equipo para los cuatro partidos decisivos que quedan? Gracias.
14: Bueno, sobre todo yo creo que la clave de los partidos también a partir de ahora es intentar no cometer errores. A partir de ahí, con lo que hemos hecho hoy, intentar ponernos por delante, porque el partido, repito, es para ponerse por delante, y nos está costando mucho ponernos por delante en el marcador, aún generando situaciones más claras que las que tiene el rival. Creo que eso va a ser una clave y es importante que intentemos decantar el partido a nuestro favor.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, entrenador Quique Iglesias de la cadena COPE. ¿Qué esperanzas puedes darle a un seguidor que lleva 17 partidos viendo cómo el equipo se cae o el equipo no consigue ganar, perdón, y que vea a unos futbolistas que, ostras, gestualmente yo cada vez los veo más agarrotados en la búsqueda de una victoria que no llega?
14: Yo al equipo no lo he visto agarrotado, jugando me refiero, ¿eh? Yo al equipo lo he visto con juego, lo he visto con personalidad, repito, hasta el 0-2, porque repito, incluso después del 0-1 hemos tenido tres situaciones para igualar el partido y no he visto el equipo agarrotado, he visto el equipo que ha ido por el partido, que ha sido valiente y que hemos tenido situaciones para ponernos por delante, que era una de las claves del encuentro. Cuando vas a remolque contra un equipo de este nivel, lógicamente el partido se complica mucho, pero el equipo creo que hasta el 0-2 ha remado para igualarlo y poder ganarlo.
21: Sí, hola, buenas noches, señor González. José Agustín, d'Onda Cero.
13: Bé, doncs, crec que hem sentit el més interessant de Manolo González. No sé si animarà massa avui, Manolo, als seguidors blanquiblaus amb aquest discurs. Ho està intentant, però també el to d'ell, no?, és baix. Clar, no és fàcil el que ha de fer.

0: Clar que sí, perquè és que n'hi ha, encara n'hi ha bastants que estan pitjor que ell a la classificació. Jo crec que més pels altres que per l'Espanyol. Crec que l'Espanyol l'any que ve continuarà sent la primera.
1: Jo crec que totalment d'acord. És que al final jo crec que hi ha equips que ho tenen encara més complicat i que són pitjors equips, home. Jo crec que hi ha que tindre confiança.
2: Ara està 4 punts per davant de
0: ara 5, sí.
2: Bueno, ara 5, 4-5,
3: i a veure què passa demà.
2: 4-5, són molts punts, eh? Són molts punts.
3: Els altres han de sumar.
2: Clar, els altres han de sumar aquests i tu no sumen a cap. Vull dir que és molt complicat.
1: Tu et vas espantant, però realment encara falta molt.
0: De fet, és que ho deia, a la transmissió ho dèiem, el més estrany és que, havent-ne sumat 6 de 51, encara tu estiguis 5 punts per sobre del descens.
3: Sí, sí. Això vol dir que vas fer molt bona feina a la primera volta. Sí. Tu Molló, què hi creus? No?
4: Sí, sí, sí. Jo crec en la salvació de l'Espanyol i també en la del Girona, tot i que té un punt menys per això, perquè crec que hi haurà equips que no sumaran tant com ells, que no estan bé, però que no arribaran.
3: Bueno. A veure què passa. Ara, quan acabi l'Espanyol, Manolo González, tancarem línies amb l'RCD Stadium, amb l'Eduard de Batlle, i tenim per aquí el Dani Solsona, ja diria, connectat des de casa seva. Oi, Dani, que estàs per aquí. Bona nit. Dani.
5: Hola, bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
5: Bueno, hola.
3: T'ha anat bé la passejada o no, Dani?
5: Sí, m'ha tocat l'aire, una miqueta.
3: Bueno. Però ho continues veient pelut, no?
5: No em sents?
3: Sí, sí.
5: Molt pelut. Ja, la setmana passada contra el Llevant ja vau veure de quina manera estava, que jo no, normalment no em poso d'aquesta manera tan emprenyat i tan preocupat, però ja fa setmanes que s'està veient que aquest equip, de moment jo no veig quin partit pot guanyar d'aquí al final de temporada. No, és que ara mateix no ho veig.
3: Ai, ara en seguim parlant. S'acaba Manolo González, Edu, no? A l'RC Stadium?
6: Sí, s'ha acabat Manolo González, que ha insistit en aquest discurs que, bé, és un cop més, però s'ha d'aixecar el cap i anar a competir amb tota Sevilla el dissabte al Sánchez Pizjuán.
3: Ànims, Edu, pel que queda.
6: Molt bé, bona nit.
3: Gràcies, adéu-siau, bona nit a l'Eduard de Batlle. Gràcies, Puig, Molló, també.
0: Que bona nit.
3: Dissabte que ve més, a 4:15, Sevilla Espanyol, Déu-n'hi-do. Mira, deixeu-me saludar, deixant de banda, no? Hem analitzat ja aquests primers minuts una mica el drama que té l'Espanyol, a veure si aconsegueix el Barça. Avui hi havia en joc que el Barça fos matemàticament campió i molta gent n'estava pendent. Evidentment, els seguidors, però també els periodistes, perquè teníem preparats que si fem un especial, que si no, no només nosaltres, vull dir, tota la gent que segueix l'actualitat del Barça, entre els quals Joan Maria Pou. El vull saludar un moment només. Hola, Pou!
7: Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Clar, estaves no, també pendent, no?, de què passava, entenc. No sé com ho has viscut.
7: Home, imagina't, no? Vull dir, com canvia.

0: No? Jo crec que tot plegat s'ha viscut amb una calma absoluta, perquè si el Madrid s'hagués equivocat, doncs mira, campió, i ara el Madrid ha fet la feina i penses, val, doncs ara diguéssim que tens un escenari ideal, un escenari històric, no? Que pot ser històric, que és que tu tens el duel directe contra el Real Madrid al Camp Nou, a casa teva, diumenge a les 9, i l'empat i la victòria, és a dir, dos dels tres possibles resultats, et donen el títol de manera matemàtica. D'acord? Doncs l'escenari és ideal. Jo crec que aquest és l'escenari que firmava la majoria de l'afició del Barça. La possibilitat de guanyar la Lliga jugant com a conseqüència d'un partit que juga el teu equip, no el rival, i, a més, contra el Madrid a casa. Val? L'escenari és ideal. Estarem tota la setmana donant-li voltes. Setmana neta pels dos equips. A veure si l'equip és capaç d'aprofitar-lo. Perquè s'ha de sumar aquest punt. Val? Vull dir...
1: Sí, sí. Perquè si no hauràs d'anar a Mendizorroza a posar-te el mono de treball.
0: Saps què? Sí, bé, és veritat que o contra el Madrid, o a Mendizorroza, o contra el Betis, o a Mestalla, necessites un punt. Val? Per tant, el marge és gegantí. Però ara diguéssim que el Barça-Madrid s'ha convertit en, insisteixo,

0: escenari ideal per guanyar una Lliga que d'aquesta manera no l'has guanyat mai en la història. Mm. Val? De totes les Lligues que has guanyat, no has tingut mai l'oportunitat de guanyar-la com a conseqüència d'una victòria contra el Real Madrid, cara a cara. Val. Ha anat així la cosa. Val. Ara el que cal és aprofitar-ho. I jo no estic posant aigua al vi, però que molta gent deia va, m'encantaria que es donés aquesta... Va, que passi això, que passi això, que passi això. D'acord, però que a vegades sembla que guanyar el Madrid sigui no? com guanyar la banda de la galeta. Sí. És evident que el Barça ara està en una millor dinàmica, és evident que la situació pel Barça és ideal, és evident que ara mateix sembla que l'únic objectiu que pot tenir el Madrid ara mateix és intentar evitar aquesta festa del barcelonisme al Camp Nou contra ells, no? I que és un objectiu de mínims, mínims, mínims, mínims. Però això, a veure si l'equip, amb aquesta joventut, amb aquesta passió que hi posaran, amb aquest esperit que té, és capaç de gestionar bé un partit d'aquestes característiques, no?
1: Va. A veure si ho aconsegueixen.
2: Josep Maria.
1: Joan Maria.
2: Joan Maria. El Barça empatant no sap jugar, eh?
1: Ja.
0: No, per això.
1: Ha d'anar a guanyar, clar.
0: No, evidentment que el Barça no sortirà a empatar. El que passa és que sí que és un dia que tu tens aquest marge, que si al minut 88 vas 1-1, no hi ha cap neguit, diguem-ho, en aquest sentit.
1: Clar.
0: Fins i tot et diré que perdent contra el Madrid, tot i que evidentment sabria molt greu i que, doncs, hòstia, de cop i volta la festa es convertiria en una petita decepció, jo crec que tens tant marge que pots intentar sortir a jugar amb més alegria que pressió, diguem-ho així, no?
1: Sí. El dia i l'escenari són ideals.
3: Però mi sempre deien, escolta, no, és que aviam quan guanyem. Escolta, quan abans millor. Sí. Quan abans millor.
1: Sí,
3: I si haguéssiu des de setmana, millor.
1: Sí.
3: Escolta.
1: Mira, el Barça ha d'aprofitar que per mi és un moment únic pel barcelonisme.
3: Això sí.
1: Això es recordarà, sí. Si s'aconsegueix, es recordarà tota la vida. Dir, li vas guanyar una lliga a casa al Madrid, li vas celebrar allà la cara. Vull dir, és una cosa que, entenent la rivalitat sana, és una cosa única, única, i que pot ser meravellosa. A veure si fan la feina. Pou, doncs res, escolta, anar esmolant les eines i anar posant el cap a la nevera per diumenge, tant de bo sigui així.
0: Tant de bo sigui així.
1: Molt bé. Vaig a felicitar l'entrenador del Barça femení, ara, uns minuts, que aquests sí que han fet la feina, un any més. 6 finals de Champions seguides, Pou, t'imagines això amb l'equip masculí algun dia? 6 finals de Champions.
0: Sí, sí, es diu aviat, però té un mèrit espectacular, espectacular. Sí, sí.
1: I tant. Gràcies, Pou. Una abraçada forta. Fins diumenge.
0: Una abraçada.
1: Adéu. Diumenge, 10 de maig, 9 de la nit, dia gran, a l'Spotify Camp Nou, com avui ha estat també aquesta victòria del Barça femení. Pere Romeu, hola, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
1: I moltes gràcies. Perdona l'espera, que sé que havíem quedat fa uns minuts, però l'actualitat mana, escolta, mentre l'Espanyol, el Barça masculí, que podia ser campió. Suposo que ho heu estat vivint també, això, o no?
4: Sí, i tant. Hem estat presents amb tot això.
1: I què? Què preferies? Era igual, no? Això dels tècnics, dieu, quan abans millor, no?
4: Home, és una evidència. O sigui, al final poden anar passant les jornades i pots anar tenint entrebancs, i llavors quan abans se resolguin aquestes coses classificatòries, crec que millor, evidentment.
1: Mm-hmm. Escolta, felicitats, eh? Té molt mèrit el que ho
4: trobes. Gràcies. Gràcies, home, gràcies.
1: És
4: crec que és una bona feina de fa molts anys, d'un club que ha apostat molt pel femení, de molts entrenadors que han passat, de moltes jugadores que han passat, de directors esportius. Crec que és un premi a molta gent que ha passat, no només a l'actualitat, saps?
1: Has patit molt avui o no, Pere?
4: Avui he patit, no puc enganyar. Veníem d'un resultat que al final era un empat, avui depeníem de nosaltres mateixes, al final o el guanyàvem, nosaltres guanyàvem amb elles i directament ens classificàvem per la final de la Champions. El partit d'anada crec que hauríem pogut tornar amb un resultat millor, més favorable, perquè realment vam tenir ocasions per materialitzar i tornar amb una victòria. A mi el Bayern m'ha semblat un molt bon equip, inclús a la jornada 1 de Champions, quan les vam analitzar i al final vam tornar, vam guanyar amb un resultat molt, molt, molt contundent, com un 7-1, però em semblava molt bon equip. Fins ara no havíem perdut un altre cop. L'únic partit que havíem perdut va ser jornada 1 de Champions i avui contra nosaltres. Llavors, bueno, avui estava tens, estava amb els nervis de que era un partit important i era un partit complicat.

0: i ho hem tret endavant, així que content.
1: Molt bé. Què li volies dir, Pichi?
2: No, no, tu et volia dir, perquè tu coneixes algun entrenador que en una semifinal de Copa d'Europa estigui tranquil?
1: Bueno, és que com que el Barça femení ens ha mal acostumat...
2: Coneixes algun?
1: No, però ens ha mal acostumat, i és veritat que amb el 4-1, no? Roure, semblava que estigués fet això, i mira, al final...
3: Pere, felicitats, primer.
0: Gràcies, Jordi, gràcies.
2: Moltes felicitats.
3: Però és veritat, home, collons, clar que has patit, més faltaria que...
1: Sí, home, però és que amb el 4-2 en tenen unes quantes.
3: Aviam si estem d'acord. Jo, al principi, havia semblat tot el partit que havia estat francament superiors, no? I després m'ha sobtat, quan el Bayern sembla que s'ha deixat anar, que han apretat a dalt, que han començat a apretar i han demostrat que eren molt més bon equip del que semblava, o del que havien demostrat, que us podien haver complicat la vida si encerten a marcar algun gol més,
0: Sí, sí, o sigui, al final el Bayern, el partit que ens va fer l'anada, no l'havien fet en tota la temporada. Un bloc baix, és a dir, la iniciativa, és un equip dominador, és un equip que domina bé la posició de la pilota, és un equip que t'arriba molt bé, és un equip que pressiona dalt, un clàssic equip a Alemanya de tota la vida. I ens va plantejar un partit d'anada amb un bloc molt baix. Avui, degut al resultat d'anada, creiem que ens tornaria a fer un 4-5-1 de bloc baix i de més. Evidentment ha tornat a ser així, però és que nosaltres hem començat amb un 11 molt ofensiu, de gent de tres davanteres molt pures, com la Caro, la Eva i la Salma, de gent oberta, de desequilibri per fora, de centrada de remat, i quan ens hem posat 4-1 hem posat molta migcampista per intentar tenir el domini de la possessió, intentar dormir una mica el partit, i ens ha passat just al contrari, que aquest domini de la possessió que volíem tenir, elles ens han començat a venir a buscar dalt, ens hem quedat sense profunditat, hem començat a perdre pilotes entre línies, pilotes al mig del camp, i elles s'han assentat més a camp propi nostre que altra cosa, que era totalment el que no volíem. Però bueno, això és el que té el màxim nivell, és el que té les emocions de la Champions, però bueno, amb el total de l'eliminatòria, content.
2: Escolta, Pere, la Salma t'ha fet quedar molt bé, no? Per què sí. Has fet aquesta aposta per ella i no per la Pina?
0: Bueno, a veure, el partit d'anada ho vam jugar amb molta migcampista, entre d'altres la Pina, que és una jugadora importantíssima per nosaltres. Fins ara el Bayern venia apretant força dalt amb un 4-4-2... que si nosaltres cargàvem una mica al mig del camp, creiem que teníem superioritat. Al partit d'anada ja ens vam fer un 4-5-1 tapant molt aquest joc interior, perquè nosaltres carreguem molt aquest joc. Ens van tapar totalment el joc entre línies, ens van regalar molt les bandes, i realment per esquerra la jugadora que tenim amb desequilibri, amb desmarcada i de més és la Salma. Llavors creiem que el partit d'avui tornaria a ser per tenir bons atacs per fora. Hem decidit jugar amb la Caro i amb la Salma obertes per tenir situacions de desequilibri, de centrada, de remat i de més, i en aquest cas pues, avui ha funcionat bé.
1: Que bé. Escolta, sé que tens més compromisos periodístics ara, tot i que siguin 11:45 de la nit, no? Avui és un dia per lluir, no? I per dimensionar el que ho ha aconseguit. Així que aniré molt ràpid, tinc tres preguntes. Per tu la final amb l'Olímpic de Lió és una espineta clavada, perquè l'última la vas perdre, i a més contra Giraldez, no? Que té cert morbo, no, Pere?
0: Sí, és una final maca, és una final que crec que som els dos equips que aquesta competició hem demostrat més regularitat. A la fase de grups hem quedat els dos primer i segon. Tant a quarts com a semis, al total de l'eliminatòria, que crec que hem sigut superiors als dos equips. Llavors, penso que arribem a la final merescudament tots dos equips. Serà un duel bonic, un duel on els dos entrenadors ens coneixem, un duel on els dos equips són forts, tenim forces i individualitats tots dos equips, així que serà una bonica final, segur.
1: Li has escrit o no, al Jonathan?
0: Sí, li he escrit, i tant. L'he escrit.
1: I què us heu dit? Es pot saber?
0: Bé, home, no, molta cordialitat, normalitat i ben entesa, com hem tingut sempre, de donar-nos l'enhorabona per aquest pas a la final i desitjar-nos sort per arribar al millor possible a tots els equips i ja està.
1: Molt bé. Ens veiem el 23 de maig a Oslo, allà hi serem, els del Tu Diràs, per fer una programació especial acompanyant-vos.
0: Genial.
1: A veure si s'aixeca la quarta, que seria,
0: esperem.
1: Seria molt bonic. I acabo, Pere, amb els noms propis, no sé què ens podràs dir o no, però avui ha sonat acomiat això d'Alexia Putellas. Tu saps si continua l'any que ve?
0: No t'ho sé dir, ni hem estat pendents d'això aquestes últimes setmanes. Hem estat totalment pendents del partit, de l'eliminatòria. Avui l'hem canviat clarament perquè donava la sensació que perdíem el control al mig del camp i volíem algú fresc com la Kika, que té molt dinamisme i molta energia per jugar entre línies, i ja està.
1: Però ha marxat plorant, deixa el futur el deixa obert, no el tanca, no sé, fa tota la sensació que ha sonat acomiat, que no passa res, cadascú té dret a escollir el que vulgui, no? Però no sé.
0: És emotiu, sí, per nosaltres, que no som un equip que està acostumat a jugar cada dia al Camp Nou, jugar davant de 60.000 persones, haver fet dos gols com ha fet ella, no és algo fàcil de digerir, així que total normalitat.
1: I llibertat perquè esculli el que vulgui, no? Suposo.
0: Sens dubte, home. Algú que porta tants anys al club i ha donat tant pel club, hauria de ser lliure de ser el seu futur.
1: Aitana, avui ha tornat. Això vol dir que estarà molt bé de cara a la final, no? És una magnífica notícia.
0: Home, o sigui, avui tenir-la disponible com l'hem tingut crec que és algo superpositiu. Crec que ha entrat en un bon moment del partit. Anem 4-1, era un partit exigent, on sabíem que ens vindrien a buscar més a dalt, poder retenir ella entre línies, crec que era algo molt, molt important. Poder sumar minuts d'aquest nivell com hem tingut, com se'ls ha trobat avui, crec que és algo positiu, així que aquest mes ens prepara per aquest tram final de temporada, que crec que serà important per l'Aitana, segur.
1: I jo acabo amb una debilitat. A mi m'agrada molt, no sé, Pichi, Roura. Mira, tinc per aquí el Gerard Ballera. Hola, Ballera, eh?
4: Hola, què tal?
1: Bona nit. I la Clara Rodergues, que ha narrat avui el partit. Hola, Clara.
5: Bona nit.
1: Bueno, ho heu estat explicat durant la transmissió, jo li trasllado al Pere Romeu, també és una debilitat personal. Clara Serra Jordi, a mi m'al·lucina aquesta jugadora. D'on ha sortit? Sembla que s'hagi jugat tota la vida a partits importants, espera.
0: A veure, o sigui, la Clara Serra Jordi té alguna cosa diferencial respecte a la resta, és que és una jugadora, és molt obvi el que diré, o molt fàcil, però és una jugadora molt diferent a les jugadores del mig del camp que tenim, perquè és una jugadora que té molt recorregut, que té capacitat d'anada i tornada amb molta facilitat, que té capacitat per superar adversaris mitjançant la conducció, que té capacitat per recuperar moltes pilotes, segurament és de les jugadores del mig del camp, juntament amb la Patri i la Laia Alexandri, amb major capacitat de recuperació, així que creiem que és una jugadora de present absolut, perquè clarament ja s'ha contrastat amb l'equip, però que s'ha donat molt a parla, segur.
1: Que bo. Ballera, Clara, molt ràpid, si li voleu fer alguna pregunta, que l'hem d'acomiadar al Pere. Gerard.
4: Sí, no, jo només una, pel Pere, que entenc que no pugui parlar, perquè és que segurament, efectivament, ni ho sap del futur d'algunes de les jugadores de la seva plantilla, però el que sí deu saber, o segurament deu rumiar, és què farà a partir de l'any que ve. Ja saps què faràs a partir de l'any que ve, Pere? Entrenaràs al Barça o no?
0: No ho sé. Jo ara aquest tram de temporada he estat centrat amb el que ens venia, que crec que era molt gran. Amb el club ens hem de sentar, ho hem d'acabar de parlar tot, però jo aquí estic molt a gust, estic molt content, això és casa meva. Entrenar aquest equip per mi és un privilegi, així que tard o d'hora les coses segur que es preparen amb calma.
1: Clara, l'última.
5: Una mica, però condiciona el fet de si hi ha títol o no títol de Champions, per exemple, o això és indiferent.
1: Se't talla una mica. Jo he entès que si et condiciona o no el teu futur. Si et condiciona o no el teu futur, el fet que hi hagi Champions. Crec que
0: no ho sé, això ho decidirà el club, però pel feedback que jo he rebut, per les conversacions que hem tingut, no té molt a veure aquest títol. Vull dir, simplement ho parlarem les propers dies, les properes setmanes, i arribarem a un acord i llestos.
1: Perfecte. Escolta, dimecres hi ha un Barça-Llevant de Lliga F, que ja és intrascendent. Hi ha la festa de la Lliga, no? El Johan Cruyff, pot ser que s'estigui preparant alguna cosa per celebrar el títol?
0: Sí, correcte.
1: Que bé, doncs mira.
0: Correcte.
1: Allà hi serem també. Pere Romeu, moltes felicitats. Ens veiem a Oslo a gaudir d'aquest moment i a veure si el Barça aconsegueix una nova Champions.
0: Gràcies. Bona nit a tots. Adeu. Una abraçada.
1: Adeu i la mitjanit. Hòstia. Té mèrit,
3: home.
1: Té molt mèrit, 6 finals de Champions seguides.
4: És que és... Mira, hi ha una cosa que m'agrada molt, i és que un entrenador professional pugui explicar, jo crec que, a més, de forma que tothom ho entengui, com ha anat aquesta eliminatòria. I, ostres, després et podran sortir millor o pitjor les coses, però veure que un entrenador realment t'està explicant el que ha passat durant aquests 180 minuts i com ho han gestionat i què han canviat per intentar millorar-ho, doncs jo crec que això és el que se li demana a un entrenador, més enllà després de gestionar els vestidors, no, de gestionar els egos, però gestionar tot això,
2: no volen que sàpien el que la resta el que fan.
1: Clar.
4: Clar,
1: però... amagant cartes.
4: Ah. Sí, per això, però per això, Pichi, per això t'ho dic, perquè moltes vegades hi ha entrenadors que en parlen 5 anys després.
2: Sí, sí, sí.
4: Doncs
2: sí.
4: Està bé, està bé. I potser això és una pista per Jonathan Giralde d'aquí 3 setmanes? Doncs no ho sé, potser sí, però són dos equips diferents al final,
2: perquè,
4: no?
2: Perquè donaran unes altres circumstàncies, perquè clar, aquest és un partit amb unes connotacions i el de la final serà un altre partit amb unes altres connotacions.
4: Per això dic, jo com a aficionat al futbol... Decisions... Com a aficionat al futbol i com a periodista ho agraeixo, perquè no és molt habitual que un entrenador s'obri i que parli de les claus i que parli obertament de què ha passat, de què no ha passat, i no ho sé, jo, i pels aficionats del Barça, jo crec que és tranquil·litzador saber que un entrenador entén el que passa cada minut en un terreny de joc.
3: No, de tant en tant està bé, eh? Està bé parlar una mica, perquè si no, al final, arriba un moment que sempre... tires de tòpics, ho vas dient, no, és que... I la gent pot arribar a pensar, dic, bueno, però, collons, però...
1: Què fas? En saben o no?
3: Hi entén algú o no hi entén algú? Per tant, de tant en tant està bé explicar una mica realment què passa en el partit i quines decisions prens i per què les prens. Una altra cosa és que després sortirà bé o pitjor, però algú, a vegades està bé explicar-ho pedagògicament.
1: Ja sabeu que el maig és el més intens esportivament parlant, per això ho estem barrejant tot una mica. L'Espanyol Madrid, ara el femení, tornarem de seguida a parlar de l'Espanyol, del Madrid, de la Lliga i de l'Osasuna Barça, però ara de seguida rematarem això del femení. Sí,
2: també és cert que a la final tindrà un equip més competitiu, bastant més competitiu que el Bayern.
1: Sí, l'Olímpic de Lió. Ara parlem d'això, hem de fer una pausa. I ara sentim Alexia i Aitana i tanquem aquest capítol després de fer l'entrevista en directe amb Pere Romeu, que la teníem pactada, i tornarem a parlar de la Lliga Masculina de Primera Divisió amb el Dani Solsona, que el tenim connectat des de casa, i amb el Pichi i el Roure aquí als estudis de RAC1. Déu-n'hi-do, quin t'ho diràs, quants protagonistes i quantes coses que estan passant i el que queda.
6: RAC1. MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
7: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
8: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
9: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
8: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
9: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
8: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
9: RomautoNissan.com.
10: Únic s'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: RAC 1. Tots som 1.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
15: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
16: És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: És clar que sí, Iker.
17: N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
18: Xarxa Jeep de Catalunya.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
22: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
23: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
1: 3 i la mitja nit. Si encara no has parat a omplir el dipòsit, doncs vés-hi amb el nou Lincoln Co 08. No caldrà que l'omplis. Té fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar per la benzinera amb el nou Lincoln Co 08. És la combinació perfecta. Més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. Solsona, segueixes per aquí, a casa, ben tranquil, i ben assegut. Aquí està, Solsona. Està per aquí, al principi. Sí, està per aquí a casa seva, és que el sentim de fons. Que deu estar sopant, pobre, si no ha tingut temps de sopar. Ara tornem a parlar de l'Espanyol, que a més ha parlat Vinícius, i ara el sentirem, i Omar El Hilali també ha parlat, vull dir que ara tornarem a parlar de la situació de l'Espanyol i de la Lliga, perquè comentarem una mica com què us va semblar l'Osasuna Barça d'ahir i les opcions que veieu que el Barça sigui campió diumenge vinent en el Clàssic. Però, ja que hem entrevistat Pere Romeu, i que és una de les notícies d'aquest diumenge, sens dubte, que el Barça femení ha tornat a omplir l'estadi, més de 60.000 persones, i s'ha classificat per una final de la Champions, el Gerard Ballera i la Clara Rodergas han estat pendents de les declaracions, sobretot de les jugadores, amb aquests dos noms propis que dèiem, Clara, Gerard, Alexia i Aitana, avui molt protagonistes. Sí? Esteu per aquí,
24: Sentiu?
1: Sí, ara, Clara, deia, sí.
24: Sí.
1: No, serà impossible. Truquem-la per WhatsApp o per l'aplicació que tenim aquí a la ràdio, que la sentirem molt millor. Ballera, no, què t'ha semblat a tu i com veus la final, també? Tu que n'has seguit unes quantes.
4: Sí, no, d'Alexia Aitana, doncs, mira, d'entrada d'Aitana, fantàstica notícia que hagi pogut tornar després de 5 mesos de baixa. Jo em pensava que jugaria menys del que ha jugat.
25: Sí, ben tranquil.
4: Perquè 5 mesos, un partit exigent, no sé, pensava que jugaria menys del que ha jugat, però és veritat que el partit s'ha posat perquè entrés durant 20-25 minuts i en algunes accions se li ha notat encara que li falta ritme, però és una magnífica notícia pel Barça. No oblidem que aquest equip s'ha plantat en una final, la sisena consecutiva, amb Aitana pràcticament de baixa durant tota la temporada o durant 5 mesos. I amb joves del planter, etc. I després sobre Alexia, és que han estat, és que no només han estat les llàgrimes en el canvi, no ho sé, hi ha hagut algunes abraçades molt sentides. Hi ha hagut una amb Marc Vivés, el director esportiu, un cop acabat el partit, ja quan tothom s'havia buidat, quan tothom havia marxat pràcticament ja de l'estadi, que ha durat 10 segons. És veritat que ha estat un dia emotiu, com ho va ser el dia del Madrid amb els seus 500 partits, però com que no, ella no tanca la porta a res, ni a seguir ni a marxar, i ho deixa tot obert, doncs al final tothom intenta, a través de gestos, d'emocions, de plors, de llàgrimes com avui, intenta treure alguna conclusió, no? I avui, si et guies només per les emocions, Aleix, marges del camp pensant que ha estat l'últim partit d'Alexia al Camp Nou.
1: Totalment.
4: Si et guies per les emocions. Després, no ho oblidem, aquí hi ha el club, hi ha la jugadora, hi ha un contracte amb una opció d'allargar un any més fins al 2027. No oblidem l'edat que té Alexia, no oblidem que una cosa és allargar aquest vincle un any i l'altra és, per exemple, firmar 3 o 4 anys amb un equip i amb un contracte llarg a la seva edat. hi ha molts condicionants, però si ens hem de guiar avui només per les emocions, avui pensem que ha estat l'últim dia.
1: A veure, i tenim per aquí la Clara, ja? Sí, hola, Clara, estàs per aquí o no? A veure.
0: Sí.
1: A veure, sí.
0: Hola, em sentiu?
1: Sí, aquí estem.
0: Sí, estic per aquí, em sentiu? Perfecte. Sí, em sentiu bé?
1: Ara sí, ara sí.
0: Aquí estem.
1: Doncs anem a sentir què han dit Alexia i Aitana, sisplau.
0: Sí, les dues protagonistes, com dius, començant per Alexia, amb aquesta imatge, les llàgrimes, avui un cop més li hem preguntat pel seu futur, però un cop més Alexia ha defugit la pregunta, això és el que ha dit a TV3.
2: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat, i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
1: Tot molt obert.
0: T'ha espaiat una mica més, sí, no. T'ha espaiat una mica més a Disney Plus a l'acabar el partit quan li han preguntat més concretament per aquesta imatge de les llàgrimes que tots ens ha sobtat, perquè evidentment veure una jugadora com Alexia plorant un dia com avui fa encendre les alarmes. Això és el que ha dit a Disney Plus.
2: Otro Spotify Camp Nou lleno con toda la gente. Vienes de la ciudad deportiva en autobús, ves todas las calles llenas de la camiseta del Barça. Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal, pero bueno, al final lo importante es que hemos ganado el partido, que estamos en otra final. Y bueno, me he emocionado, al final han salido pues las emociones cuando he visto el cambio, que llevo aguantando toda la semana y ya está. Al final no es malo mostrar las emociones tampoco.
1: No sé.
0: Va, no sabem com ho viu, Alex. Evidentment, potser sí que és que tenia una setmana complicada, però és normal que també amb el futur tal com està pensem això.
1: No, ho interpreteu d'alguna manera? Pitchy, Roure, això, quan a vegades el futbol masculí també passa, no, sembla un comiat o no? O no es pot interpretar així?
3: Crec que acaben les dues opcions, no? Ell ho ha explicat i no sé si realment es referia a això o tampoc ha pogut donar cap pista, no?, sobre el seu futur, per tant, crec que manté el misteri, no?
1: Ah, després estic pensant en Mbappé, que semblava que estava fet cada estiu amb el Madrid, llavors quedava.
3: Sí.
1: O Griezmann amb el Barça, llavors la decisió, i va haver-hi dos anys que es quedava a l'Atlético.
3: Sí,
1: llavors,
3: ja
1: és veritat que a vegades ho allarguen i dius, dones per fet que si no està dient clar, em quedo, perquè no ho està dient clar, és que marxarà. I potser hi ha un gir de guió, no? Però no sé, és complicat això.
4: Sí, a principi de temporada, Aleix, jo crec que... Vaja, jo pensava que era l'última temporada d'Alexia. El que passa que, veient el que ha passat durant el transcurs de tot aquest any i el seu nivell, et preguntes per què no continuar amb aquest idili, amb el nivell que ha mostrat, ja recuperada plenament d'aquella lesió greu que la va tenir apartada durant molts mesos. Però jo crec que a principi de temporada, si ens haguessin hagut de dir es quedarà o aquest serà l'últim any, jo crec que molts haguéssim apostat perquè seria l'últim any. El que passa és que jo pensava, i encara crec que potser hi ha una mínima opció, de que veient el nivell que està demostrant aquesta temporada, doncs pugui continuar el seu idili amb el Barça. Veurem, perquè ella no, evidentment, no
0: vol dir res. A mi m'ha fet canviar opinió, perquè el dia del Madrid, que fa el partit 500 i parla d'una mixta, parla d'una manera de com veu l'equip, que se la veu com il·lusionada. Jo aquell dia pensava, ostres, es queda. Després avui la veus plorant i t'entren aquests dubtes, no?, de veure què és el que passarà finalment.
1: Ho veurem. Avui s'ha fet un petó a l'escut, ha gaudit, ha liderat el Barça, ha fet dos gols, vull dir que ha estat clau Alexia Putellas i esperem que ho sigui també a la final de la Champions el dia 23 de maig a Oslo. I l'altra protagonista és Aitana. Com l'has vist, Ballera, avui, aquests primers minuts?
4: Bé, i és el que he dit, crec que hi ha hagut alguna acció, ha tingut una jugada, per exemple, un sprint des de camp propi, pràcticament en solitari, cap a la porteria contrària, se l'ha vist, crec, una mica falta de ritme, i després també hi ha hagut un excés de voler arrodonir, doncs, una tarda fantàstica amb el gol, perquè crec que l'Aitana, que hauríem vist durant una temporada normal, hagués assistit, no hagués xutat, hagués assistit i el Barça segurament hagués marcat el cinquè. Ha tingut un error en una passada que ha suposat un gol del Bayern. Falta de ritme, però és que si l'hagués vist molt bé també m'hagués estranyat. Per tant, piano, piano, i jo crec que d'aquí tres setmanes M'estranyaria si la veiessin de titular, sincerament, a la final. No ho vull descartar, perquè és Aitana Bonmatí, però m'estranyaria molt, tot i que sí que crec que pot ser un canvi molt rellevant a la segona part, perquè crec que més contra el Lió és necessari, com a mínim, tenir 13-14 jugadores, potser tres canvis potents a la segona meitat.
1: Tu, Clara?
0: Sí, el mateix. És evident que després de 5 mesos sense jugar, no li pots exigir una jugadora que torni i ho faci tot perfecte i estigui al 100%. De fet, jo pensava veure-la potser fins i tot menys minuts avui, tenint en compte el temps d'inactivitat, però si Aitana se sentia bé i Pere Romeu la veia en condicions, doncs benvinguda sigui tenir una Aitana Bonmatí al camp, que a més mai regala res, sempre va a tots, independentment del partit que sigui lliga, sigui... És una notícia que hagi tornat en aquest tram final de temporada i mica en mica anirà guanyant el ritme, evidentment. Mm.
1: Això ha dit a TV3 de la seva lesió, Aitana. A veure com
0: sí.
1: està.
6: Són moments difícils, però jo estic agraïda aquesta lesió. M'ha portat moltes coses positives. Evidentment, hi ha hagut molt de patiment en el camí, però bé, l'he intentat treure la cara positiva i crec que avui arribava amb moltes ganes i amb la feina ben feta.
1: Ho anàs repetint a les diverses entrevistes que has fet en aquestes últimes hores, Aitana, que li ha tret la part positiva a la lesió, que és el millor que pot fer un esportista. Jordi, que vosaltres...
3: Home, naturalment.
1: De creuats n'heu vist molts, allà, sí, el primer equip masculí, també.
3: És una situació sempre complicada, però bé, la diferència és aquesta, no?, que surtin reforçats, surtin plenament recuperats i a seguir amb la seva carrera.
1: 23 de maig, 6 de la tarda, dissabte 23 de maig, 6 de la tarda, la gran final de la Champions femenina a Oslo. És molt lluny, però escolta'm, és una cosa històrica, no? I si podeu, feu l'esforç d'acompanyar aquesta generació de jugadores, a veure si contra l'Olímpic de Lió tornen a guanyar la Champions, que seria la quarta de la història. En té 3 el Barça femení, de moment. Anirem fent la maleta, Clara, i anirem mirant...
0: I tant, sí, i la temperatura i tot plegat.
1: Sí, perfecte. Ets de salmó o no?
0: Sí, m'agrada bastant el salmó. Sí, amb salsa tàrtara i aquestes coses, sí.
7: Allí no és dolent, no?
1: No és dolent allà, no?
0: No. És bo.
1: Jo no hi he estat mai.
0: Jo toca menjo, segur.
1: Però anirem allà a fer algun t'ho diràs, i evidentment la Clara ens narrarà la final de la Champions. Avui... Ho heu explicat durant la transmissió d'aquesta tarda a l'Spotify Camp Nou, Ballera, jo crec que podem dir-ho, no?, que és que la Clara narrarà perquè la Laia Coll doncs, té coses més importants a fer, malauradament. Afortunadament, vull dir.
0: Malauradament?
1: No, afortunadament, vull dir.
0: Sí, una bona notícia. Sí. Avui que
4: era el dia de la mare, no?, doncs ho està esperant.
0: A veure
4: si arriba o no arriba, tant de bo que arribin els pròxims dies abans que no perdi la paciència, però sí, la veritat és que sí, no hi serà, i serà de forma espiritual, amb el Barça i intentant animar el Barça en aquesta final.
1: Sí, ella té la seva Champions particular, que és París, que és una cosa molt bonica i també realment única al món, i que segur que recordarà per tota la vida. Res, una abraçada forta, Ballera, que vagi molt bé.
4: Que vagi bé, una abraçada.
1: Gràcies, bona nit. Adéu-siau. Clara, anem parlant aquests dies, preparant ja...
0: I tant. Som-hi, bona nit.
1: Vagi bé, adéu-siau, bona nit. Doncs això, el 23 de maig serem a Oslo per narrar aquesta final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. 12 i 9. Vinga, una pausa i ara sí, tornem a centrar-nos en la Lliga masculina. Solsona, hem de sentir Omar, Vinícius i també parlar una mica de l'Osasuna Barça d'ahir i de com queden tot plegat en les pròximes jornades.
23: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i educació. Autocol·lecció.com.
1: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.

0: 12 i 12 minuts, aquí seguim. Escolta, abans de continuar parlant de futbol i de la primera divisió masculina, Roura, Pichi, Solsona, deixeu-me que us faci una pregunta. Necessiteu un vehicle líder, però líder de veritat, eh? Un vehicle comercial pel vostre negoci. Teniu negoci? Comencem per aquí. Teniu negoci? No, no massa. Alguna cosa teniu,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, sí, alguna cosa sí.
0: Tu tens negoci?
2: A veure què em ven.
1: Jo també.
0: Hola, Saperes.
2: Què tal? Bona nit.
0: Tu tens negoci?
2: No tinc negoci.
0: No. Però també t'interessa un vehicle líder.
2: Això segur.
0: Líder de veritat, eh? A Ford Pro no són de moltes paraules. Ells ho demostren amb fets. Fets com el de portar 10 anys sent el número 1 en vendes a Europa, en vehicles comercials. Escolliu entre elèctric híbrid, elèctric endollable o diésel, el que vulgueu. A Ford Pro, fets, no paraules. És un missatge de la xarxa Ford de Catalunya.
2: Muntaré un negoci per tenir-ne.
0: Ah, bona idea, això. A veure, Solsona, ara que ha passat una estona també de tertúlia i tot, com estàs, Dani? A veure.
3: No, jo estic bé. Estic bé, però...
0: Jo estic bé, l'espanyol no. Jo estic bé, no? Però l'espanyol no.
3: No, jo estic bé, però molt preocupat. Ja fa setmanes que... ho estic expressant, i concretament el darrer partit contra el Llevant, que era per mi el partit clau decisiu. No, home, ja sé que queden més partits, sí, però per mi era el partit. I ara estem a expenses de veure què passa a Sevilla. Que sí, que quedaran... ara queden 4 partits, que algun dia guanyarem, sí, però ens hem de posar amb tot. Pots guanyar, sí, o també pots perdre. I perdre, si perdéssim, contra el Sevilla...
0: No, les cames sí que començarien a tremolar aquí, sí, això és veritat.
3: Home, és que són molt partits. I quan jo parlo d'aquesta preocupació tan gran que tinc des de fa una sèrie de partits, és perquè jo veig l'expressió, miro l'expressió de la cara dels jugadors. Veig com reaccionen en moments determinats. I tot això ho vaig analitzant i dic, hòstia, no anem bé. No anem bé. Encara que volen, encara que s'entreguen, encara que competeixen, que sí, que són intensos, que fan tot el que poden, però això no és suficient. No és suficient. I avui no m'ha estat malament a la primera part. Jugues contra el Madrid, que ja ho té el Madrid. Et deixa jugar una miqueta i sembla que facis les coses molt millor del que fas habitualment contra altres equips. Però jo és que ho veig molt negre, ho sento. I després que em diguin que sóc pessimista, que em diguin el que vulguin. M'és igual. Però jo ho veig molt negre, ho sento.
0: No, m'agrada que expressis la teva opinió tal com és. Per això et tenim aquí al Tu Diràs i a les transmissions de l'Espanyol. A veure què passa. El Pizjuán dissabte que ve, a 4:15, aquesta sí que és una finalíssima per l'Espanyol. Mira, anem a sentir dues veus més. Una és Omar El Hilali, que ha parlat a Movistar, ha dit això.
4: No sé quin sentiment tens ara mateix després del gran esforç que heu fet al primer temps, sobretot.
5: No sé qué decirte. La verdad que tenía mucha ilusión por ganar este partido. Lo veíamos, la verdad que en el primer tiempo hemos estado ahí muy, muy cerquita, hemos tenido que ser muy claras. En la segunda parte hemos salido también muy bien. Pero bueno, contra estos equipos tienen jugadores muy diferenciales. En el momento que te desconectas una milésima de segundo, pues ya ves lo que pasa. Pero bueno, como he dicho antes a tus compañeros, la semana que viene hay que ganar por civil y por criminal, y esta vez ya no son con palabras, sino ya con hechos.
0: Estava a TV3, amb el company Oriol Vidal, a veure què més deia.
4: Els primers 45 minuts, m'agradaria saber, Omar, com està el vestidor ara mateix, perquè la segona part ha donat la sensació que amb el primer gol de Vinícius ja us faltava benzina, us faltava energia, us faltava esma.
5: Bueno, es que al final de contra esos equipos estás mucho tiempo detrás de la pelota, transitando y bueno, si una vez transitas y no te sale bien, tienes que correr otra vez para atrás, porque ya sabemos cómo son estos equipos. Entonces, bueno, el partido había un momento que se ha roto, hemos estado atacando muy, muy, bueno, el partido se ha abierto mucho y bueno, tanto para ellos como para nosotros hemos tenido ocasiones, ellos para meter alguno más y nosotros también para poder empatar el partido. Estos fútbol son los detalles que, como te he dicho, y a partir de ahí no pensar en otra que no sea la semana que viene.
4: Duel electrizant amb Vinícius i amb l'expulsió que t'ha ensenyat Gil Manzano.
5: Que ya no sé ni qué comentar. No voy a decir nada porque luego se puede malinterpretar todo lo que diga. Pero bueno, al final rectifica bien. Creo que no es mi tarjeta amarilla, se lo digo, pero bueno, eso sí que es verdad que me condiciona para el resto del partido, como ya te he dicho. Para mí queda en, debe quedar en nada, pero ya te digo, no voy a decir nada porque luego cualquier cosa que diga se va a usar a mi contra.
4: I demà, Sevilla Real Societat, més xuriurdins que ningú, sabeu o què?
5: Ahí no me dicen nada, pero todos sabemos con quién vamos.
0: Va, s'ha mossegat la llengua amb l'acció de Vinícius i amb l'expulsió, que el VAR ha rectificat, i ha dit hay que ganar por lo civil o por lo criminal en el Pizjuán. O sigui, que en són conscients allà dins, a veure quina versió de l'Espanyol veiem. De Vinícius també ha parlat a Madrid Televisión, però en aquest cas ja en clau clàssic i lliga. Ha dit això, Vinícius.
6: Sí, tenemos que hacer otra vez una buena semana para poder competir y jugar como hemos jugado hoy. Sabemos que es un partido que nos encanta jugar y ojalá podamos nos preparar bien y llegar aquí otra vez y poder ganar.
0: Us he de dir que no és sang de la meva devoció com a persona, com a personatge, però com a futbolista és l'únic que s'hi està deixant una mica la cara en aquest tram del Madrid. No? Avui a Bellingham l'he vist trotar. No ha fotut la cama en una acció dividida com dient ai, que m'estic jugant aquí al Mundial. L'altre, ja ho hem dit, l'altre estava de vacances en un iot, Mbappé... Però, no? Vull dir, és competitiu fins i tot quan no s'hi juga res, Vinícius, o quan hi té poc a jugar o guanyar. Com a mínim això li hem de destacar. És l'únic que ha corregut avui que hi ha anat, Àngel.
7: No, i que és bon futbolista, no ho pots discutir. És desequilibrant...
0: Els dos gols que fa avui.
7: Sí.
8: Golaços, són dos golaços.
0: Molt bèstia, sí.
7: Sí, no. Encara no sé el segon gol quina és la superfície en la que li pega la pilota.
0: Sí, com amb l'empenya, no, una
7: sí,
0: mica?
7: Sí, quasi en la part de dalt, quasi sí. La part... Sí, és un golpeig estrany, però fantàstic, no? Ha estat decisiu. El Madrid ha guanyat avui perquè tenia Vinícius. Si no hagués tingut Vinícius, probablement no hagués guanyat.
0: Mm. Ara, estan totes les salses, això ja ho saps, i no, has de comprar el pack aquest.
7: Està tot el partit parlant, a l'àrbitre,
0: a l'afició, també, li diu. Ara, per mi és el principal perill de que diumenge et fotin l'aigua a casa. Perquè és un tio que ja anirà, que et traurà de polleguera, no, Jordi?
8: No, i que obviant la gran qualitat que té, que la té, és evident, no? Però és això, és un jugador que si no vas en compte et pot treure de polleguera, et pot treure el teu marcador, suposo que ja ho saben, ja aniran en compte, però és una de les grans armes ofensives que té el Madrid, sens
2: dubte. Sí, el seu caràcter a vegades és una sort o una desgràcia, no? A vegades el serveix, no? La motivació, avui li estava encantant allò de Balón de Playa i respon marcant dos golaços com avui, i a vegades ell mateix espera en les seves guerres i s'acaba desconnectant del partit, no? Et pots trobar les dues versions una mica de Vinícius, però en tot cas és un jugador perillosíssim i amb una qualitat brutal.
0: Què t'ha semblat en directe, Solsona?
3: No, que Vinícius quan està bé i li surten els partits i amb l'habilitat i amb aquesta punta velocitat, a la segona part és tremendo. El que passa que Vinícius ja el sabem tots, ja el coneixem. Es perd amb les tonteries que ha començat a fer, amb Omar, i això fa que caigui malament a la gent. Però com a futbolista és brutal. I el segon gol que jo crec que ha sigut amb l'empeny, amb l'empeny frontal, sí. Que l'ha enganxat, no era fàcil enganxar-la d'aquesta manera, però bueno, és un jugador... Avui ha marcat totes les diferències, ha marcat diferències a la segona part.
0: Sí, tal qual. Avui el Madrid ha guanyat perquè Vinícius ja ha anat més que la resta i perquè té una qualitat espectacular. Com veieu el diumenge? Perquè, evidentment, és una oportunitat única i històrica pel Barça, però ha d'empatar, no? I ha de, com dèiem abans, amb el Pou. Vull dir que... I el Madrid no s'hi juga res i va sense pressió, no sé. Tu n'has viscut uns quants de clàssics des de la banqueta, Jordi, i... No, són partits que sempre són diferents, no? El que va de favorit acaba perdent, a vegades,
8: exactament.
0: No?
8: Això passa molt, i encara que el Barcelona ho tingui tot de cara i que tothom diu, no, és que guanyarem i ho celebrarem davant d'ell, escolta, guanyar el Madrid sempre és difícil, sempre. I el mateix els hi passa amb ells. El Madrid guanyar el Barça sempre és complicat. Per tant, és un partit que seria molt maco que el Barça puntués, guanyés i Madrid, però no deixa de ser un clàssic. I pot passar absolutament de tot. L'avantatge del Barça és que passi el que passi, encara té molt de marge. No passa res, no? Aquest és el gran avantatge que té, però ja ho veurem.
7: Són dues maneres diferents de ser campió. Ser campió aquí, al Camp Nou, jugant contra el Madrid, o perdre contra el Real Madrid, que és com una miqueta tirar aigua al vi, i campió ho serà, si no serà el segon partit i si no l'altre, no, en aquest sentit. Però és un partit que cara a l'afició és històric, És històric, el fet de que sigui campió jugant contra en un clàssic que no ha passat mai.
8: No, és una oportunitat boníssima per la situació que és. Això és així.
2: I perquè és històrica.
8: Però, escolta... per més històric que sigui,
0: però a mi
8: no és fàcil.
0: A mi em tranquil·litza. Jo que tenia certa por quan es lesiona Lamine, jo el to a Getafe i a Pamplona, potser la primera part ahir no va estar del tot bé, però en general el to ha sigut de, ei, serem un equip sòlid, encaixar pocs gols, aprofitar les que té, no sé. M'ha agradat el to de l'equip en aquests dos partits fora de casa, que eren difícils, eh?
2: És que la Lliga està decidida, jo crec que ja.
0: Sí, al Barça li queden dos punts.
2: No, no depèn d'aquest partit. La motivació pel Barça és guanyar-la contra el Madrid i segurament la poca que li pugui quedar al Madrid en aquesta temporada és que no li guanyi la Lliga al Barça la cara, no? I d'aquí pugui treure les forces i veure una millor versió del Madrid.
7: El premi del Madrid és amargar
0: la festa,
7: la festa del Barça.
2: I estalviar-s'ho de viure-ho en primera persona.
0: Ja, però tu creus que Mbappé arribarà... No? Que avui li preguntaven...
8: Bueno, ja veurem. És un partit que tothom... No ho sé, no tinc ni idea com està o no deixa
2: d'estar. No, jo crec que les condicions en les que arriben uns i altres fan que per mi el Barça estigui millor. Ara, en aquest partit... Si s'hi posa Vinícius, si s'hi posa Mbappé, si s'hi posen tots, cosa que no hem vist en els darrers partits, doncs hi poden posar un punt d'emoció. Ara jo crec que el Barça acabarà guanyant la Lliga contra el Madrid.
0: Bon merder té allà Arbeloa amb Carvajal, que no juga. El Carreras aquest, que era el gran fitxatge per l'esquerra, que va frenar la mina amb el Benfica, no juga.
2: Llavors posa Mendy i es lesiona cada dos partits.
0: Trenca. Fran García, que volia marxar, no el van deixar marxar ara de jugar. Vull dir, buah, Mbappé... No sé.
8: Que les lesions al Madrid aquesta temporada és per fer-s'ho mirar, també.
0: Però la Lliga del Barça té mèrit, quan l'aconsegueixi, que l'aconseguirà, perquè, escolta'm, Lamine es va lesionar a l'inici de temporada, Pedri es va lesionar, Rafinha ha estat dues vegades lesionat, Lewandowski i Ferran han estat mesos i mesos sense fotre un gol, els teus davanters. I el Barça, que va tenir un mal moment amb el Madrid, amb el Sevilla, va perdre el liderat al febrer quan perd a Montilivi. Vull dir, el Barça ha hagut d'anar superant una sèrie de condicions que per mi té
7: això,
0: molt mèrit.
7: Això és el que diferencia... Jo crec que el Barça té un 11-12 titular de nivell competitiu sense cap mena de dubtes, que pot competir a qualsevol equip d'Europa, la Champions. A la Lliga va sobrat, en aquest sentit, però veritablement necessita tenir un 14 o 15 per ser veritablement competitiu a Europa.
0: És el que volen fer aquest estiu.
7: Intentar
0: fitxar un davanter, un extrem esquerre i un centre a l'esquerra. I fer el salt de qualitat.
7: No sé si entrarem en detall de cadascú, però veritablement s'han de fer algun que altre fitxatge perquè l'equip sigui molt més competitiu davant de rivals d'entitat.
0: La idea del club, va explicar el Saper d'aquesta
8: banda. Però si et falla, aquest 11, claríssim.
0: Tenim de garanties a la banqueta, no?
8: Exacte.
0: Què en penses, Solsona, del que estem dient?
3: Sí. Bueno, respecte a aquest partit, jo crec que el Barça, si fa les coses bé, li fot tan bé com és habitual amb ell, de la manera que juguen, que el Madrid pot plantar cara, evidentment, sempre els clàssics són així, però que la diferència entre un equip i l'altre és molt gran. I, per tant, jo segueixo pensant el que ja pensava fa bastant de temps, que el Barça aquest partit contra el Madrid jo crec que el guanyarà i a més el guanyarà bé, perquè el Madrid sí, avui ha guanyat el camp de l'Espanyol, però tampoc ens pot servir molt de referència, no? Sinó hem de veure el Madrid a l'ullar de molts partits o de la temporada, no? Quin és el rendiment que pot donar i escolta, ja l'hem vist que pot ser, sí, clar, tot pot ser, aquesta vida pot ser moltes coses, però que el Barça, amb el nivell que està, jo no en tinc cap dubte que el guanyarà bé i que celebraran el campionat.
0: No? Tant de bo. El Barça opta els 100 punts. Roure, el Barça encara opta els 100 punts, eh?
8: I tant, home, i tant.
0: Passa que un cop es guanyi la Lliga, potser costarà més, no?, arribar a la xifra.
8: Depèn. Ja ho veurem.
0: Mendizorroza quedarà, després rebre el Betis al Camp Nou, aquest, mira, encara a casa... I anar més talla. Hòstia, al Barça li queden dues sortides.
8: Ho pot fer.
0: Sí?
8: Pot fer.
0: Sí, no, si posa, no ho pot fer. S'estan jugant la vida, la vegada.
7: Amb la lesió de jugadors molt importants. Estem parlant de Lamine, estem parlant de Rafinha.
0: Pedri,
7: estem...
0: De Jong, sí. Rafinha.
7: No, però ara, en l'actualitat. Porten 9 victòries consecutives, si no estic equivocat.
0: No, és el rècord de Flick, 10.
7: Porta 10 victòries consecutives. Jo em vaig espantar el dia que es va lesionar Lamine, pensant... que li venien Getafe,
0: Osasuna
7: i Real Madrid,
0: clàssic, sí.
7: Jo t'ho dic ara sincerament, l'any passat em vaig espantar.
0: Jo també.
7: I crec que el gol de Bellerín li va fer un bé al Barça brutal.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Perquè afrontes el partit de Getafe amb tanta diferència i llavors allà et surt bé la tarda i guanyes 0-2 i ja
8: està. Sí, però per això és campió. Ha solventat molt millor les dificultats que en aquest cas que el Madrid.
0: Absolutament.
8: El Cesc ha solventat molt bé.
0: Sí, sí.
8: I aquesta és la diferència.
0: I el rècord, com ara deies, que aquesta és molt bona l'estadística, Roger, o sigui, per primer cop Hansi Flick ha aconseguit 10 victòries seguides a la Lliga en aquests dos anys. És la primera vegada que fa 10 victòries
2: seguides. És la millor ratxa del tècnic alemany al capdavant de l'equip, aquesta ratxa contra Llevant, Villarreal, Atlètic, Sevilla, Rayo, Atlético, Espanyol, Getafe, Celta i la victòria d'ahir contra Osasuna. L'anterior aquesta temporada també va aconseguir 9 victòries consecutives al Barça, Elx, Celta, Atlètic de Bilbao, Alavés, Betis, Osasuna, Villarreal, Betis, Espanyol, Atlético, fins que va perdre 2-1 amb la Reial Societat. Veníem de la temporada passada on va estar a punt d'establir una ratxa històrica. Després d'aquell 5 de novembre, recordem que el Barça està 6 partits sense guanyar des del 10 de novembre fins al 21 de desembre.
0: Que eren 6 de 24 va fer el Barça? Sí, en 8 jornades, 8 per 3, 24. Va fer 6 punts
2: de
0: 6 punts de 24.
2: Fins que tanca aquell any amb la derrota a casa contra l'Atlético de Madrid, també.
0: En un gran partit.
2: A Montjuïc, amb un gol en el darrer moment de Sorloth. Des de llavors, el Barça encadena 18 victòries, un empat i una derrota. El que passa que la ratxa és així, victòria amb el Mallorca, empat amb el Getafe, a partir d'aquí comença la ratxa de 9 victòries, València, la B, Sevilla, Rayo, Las Palmas, Real Societat, Osasuna, Atlético i Girona. Hi ha un empat a casa amb el Betis que trenca la ratxa de victòries, però és que després n'encadena 6 més. Leganés, Celta, Mallorca, guanya també el Real Madrid, a l'Espanyol. Hi ha una derrota a casa amb el Villarreal i després una victòria a Sant Mamés. És a dir, queda una mica troncada, però en el total d'aquell final després del 6 de novembre és 18 victòries, un empat i una derrota.
0: Que la segona volta del Barça és espectacular, com aquesta. En aquesta segona volta el Barça només ha perdut a Noeta i a Montilivi. La resta són 13 victòries a la segona volta.
8: És que és bestial. Facis el 198 o 90, és igual, és una animalada de punts. Has d'haver fet un any molt bo per fer això.
0: Sí, i a més, quan espera Montilivi, que és l'última derrota abans d'aquesta ratxa de 10 partits seguits guanyats a la Lliga, el Madrid es posa líder. En aquell moment, el Barça perd a Montilivi aquell dilluns i el Madrid es posa líder amb 2 punts més, no? I semblava, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que difícil serà treure-li el liderat al Madrid. I des de llavors...
3: És brutal això que estàveu dient dels 10 partits. Fixa't si és brutal que l'Espanyol en portem sense guanyar 17. Clar. Imagineu la brutalitat.
0: Sí. Clar, clar. No, clar, és que...
2: Aquesta ratxa de la que estem parlant eren 18 victòries.
0: És igual de bèstia guanyar 10 partits seguits a la Lliga que estar-ne 17 sense guanyar-los. Dani, absolutament. Per un costat o per l'altre. Em sembla increïble. D'ahir, us va agradar alguna cosa del Barça? De l'Osasuna Barça, Jordi?
7: El resultat.
0: El resultat.
8: Sí, no, i una mica el que comentaves tu, no? És veritat, un camp difícil, no sé què, que no van estar gens fins, que no van estar massa... Perquè el treuen. Treuen el partit, apareix el Lewandowski que no... i el treu en el partit.
7: Jordi, la primera part, el Barça no va crear gens de perill, no va arribar ni una vegada a la línia de fons.
8: No.
7: Jo crec que els canvis van estar molt encertats i l'equip va ser un altre quan va fer els canvis.
8: Però vull dir, sense estar bé, no sé què, treuen el partit. Vull dir, semblava que no marcaven, hòstia, el Lewandowski va aparèixer i el Barça treu un partit que era complicat, que és difícil.
0: Ara, és un camp...
7: No, el Sassuna no havia guanyat, no havia perdut cap partit a casa.
8: No, i portava no sé quants partits cap. marcant, a casa seva, crec.
7: Sí, a casa no havia perdut cap partit.
3: El millor del partit, la centrada de Rashford parat.
0: Bueno, perdona, és que l'altre li deixa que es foti el cafè amb llet, el croissant, que s'ho miri, llegeixi el diari, no?
7: Sí, però buscar l'anticipació tampoc és fàcil aconseguir-la, eh?
0: Ja. Bueno, perquè ho fa molt bé, no, Lewandowski? Tu avui, Roger, m'ho comentaves a la redacció, que Lewandowski
2: sí,
0: està 3 minuts dient-li posa-me'l al segon pal, i el defensa se'n va cap enrere.
2: Té el central al costat, que el va mirant, i ell va fent un gest com de marcar-li a Rashford que vagi al segon pal, al segon pal, al

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
2: Baix fora, perquè ha preparat la posa allà, eh?
3: S'anticipa molt bé, però la centrada amb rosca, amb tot l'avantatge, sí, sí. I Lewandowski arriba amb avantatge. I a vegades allò que aixequen el braç, que li tirés, perquè estava aixecant el braç, ja Lewandowski abans de centrar-la al segon, per sobre del defensor, al primer pal, al segon. Però bueno, hi ha els jugadors que centren, a vegades te la tiren on te poden, eh? No, te la tiren allà on te demanes, eh? Però no, la rematada, el centro espectacular i la rematada d'anticipació boníssima. Però al final el Barça no va estar bé, bueno, sí, que l'Osasuna va tenir dos o tres i tal, sí, però al final guanyes. No has estat molt bé, però guanyes, i això és l'important.
4: No, i torna a aparèixer altra vegada un jugador criticat, que no agrada, que no sé què, que no... El Ferran, no, és que portava... Pam, gol.
2: Sí, però a mi això em té sorprès. Com pot ser que fes un primer tram de temporada prou bo, que es desconnectés durant 16 partits, van ser sense marcar, diria, i ara torna el dia de l'eliminatòria amb l'Atlético, dius, ah, hòstia, això és un davanter pel Barça.
4: Bueno.
2: Ahir torna a aparèixer, en té una al final, no?, que fa amb la rosca que va en fora, que se li'n va, però... No sé, jo no crec que hagi de ser el nou titularíssim del Barça, del futur. Però un jugador de recurs podria ser-ho, però
4: no
2: sense aquestes desconnexions.
4: Jo no dic això, però tu mires ja els anys, cada any, els números absoluts, i és espectacular.
2: Però per què té aquests alts i baixos? Això és el que el fa que la gent dubti d'ell, entenc jo.
4: És veritat, i és un jugador que de seguida és criticat, però quan analitzes, hòstia, el que t'adona, jo crec que és, pel Barça és molt bo.
2: Perquè, a veure, anem a repassar les xifres de Ferran,
5: sí,
2: Roger.
5: Sí, mira, ara ja ha sumat 30 partits de Lliga, 15 gols, surt a mig gol per partit. O sigui, que són unes xifres molt bones i una assistència en el total de competicions, 20 gols, 2 assistències. Per tant, xifres més que bones per un davanter del Barça, i més quan no és titular indiscutible.
2: S'ha fet 20 gols
5: sí
2: aquesta temporada.
5: En tram, sí, sí. 20 gols, 2 assistències. Ara duia a la Lliga 8 jornades sense marcar, de la 23 a la 30 no marca. En les darreres 4 ha marcat 3 gols, els dos de l'Espanyol, i aquest ha aconseguit ahir al camp d'Osasuna. Lewandowski, en canvi, suma 27 partits de Lliga, 13 gols, per tant, pràcticament també en la meitat de partits, en la mateixa línia que Ferran, 3 assistències en el total de competicions, 18 gols, 4 assistències en els darrers 5 partits, però 2 gols decisius per la Lliga, el d'ahir, i el que marca també el Metropolitano contra l'Atlético.
2: Amb l'espatlla, sí.
5: Sí, sí, és a dir, són 2 gols en moments decisius de la temporada per acabar de tancar aquesta Lliga.
2: Ara, de 43 gols a 18, clar, la baixada de rendiment golejador...
5: Clar, també ha jugat molt menys.
6: Ha jugat menys, lesionat, tingut més competència amb el Ferran, quan el Ferran estava fi, vull dir... A veure, ningú haguera pensat a l'inici de temporada que se discutís qui havia de ser el davanter centre titular.
2: No.
6: I van haver moments en què es va discutir. I, de fet, Hansi Flick va apostar en partits de nivell, pam.
2: Per Ferran. Sí. Tu què faries l'any que ve amb Lewandowski? Ho tens clar o no?
6: Algú pot marxar si algú pot vindre, clar. Has de completar.
2: Per tant, que si ve algú, potser prescindiries a Lewandowski.
6: Sí.
4: Si ve algú de molt nivell, eh?
2: Julián.
6: Mira,
2: si ve Julián, faríeu el cap.
6: Mira que jo he estat el defensor número 1 de Lewandowski. Sí. Però Lewandowski que estic veient aquesta temporada ja li costa molt més. Li costa molt més i entenc que el Barça necessita un nou.
2: Sí.
6: Que no sé si ha de ser un nou referència, eh? Un nou
2: el Barça,
6: típic killer, el Barça, rematador i tal i qual.
2: El Barça vol Julián Álvarez de l'Atlético. I si arriba Julián, la idea és que Lewandowski surti i que Ferran doncs, sigui el secundari per això, pressió, el dia que faci falta mossegar i...

0: que sigui un
1: segment. No estaria malament.
0: Això seria la idea que té el club. A partir d'aquí poden passar tantes coses, negociacions, interessos...
1: I si fitxés un lateral esquerre, tampoc estaria malament.
0: Volen més un extrem esquerre perquè Rashford no ha acabat de convèncer. Tot i que Rashford, a veure els números de Rashford...
1: No fa falta un extrem esquerre. Doncs... Ja tens a Fermín, ja tens a Olmo, ja tens jugadors per col·locar-los.
0: A Rafinha, que hi era la banqueta.
2: Doncs mira,
0: no?
2: Són 29 partits de Lliga, 7 gols, 9 assistències.
0: De Rashford,
2: I en el total 13 gols i 14 assistències.
1: Els números de Rashford són molt bons per ser un suplent que no s'ha queixat en cap moment, que són molt bons els números.
0: No, per ser el primer any.
1: Però has de veure unes altres coses. Has de veure com congenie amb el joc, com si pressione, no pressione...
3: I aquí també
1: que ha de valorar l'entrenador.
2: Aquí dues coses on crec que va a la baixa. És a dir, com congenie amb el joc i com defensa.
1: Per això t'ho dic. Que
2: És l'altre cantó de la balança. Aquesta és molt bona, però l'altra, evidentment, també pesa. Ahir va repartir la darrera assistència, ja que parlem d'això, són 9 a la Lliga, 4 a la Champions i 1 a la Copa, les que ha repartit a l'extrem anglès. Tots tres han participat, sumant les seves xifres, en 73 gols dels 34 que ha marcat el Barça en totes les competicions, per tant un 54,48% del total han tingut participació de tots tres en forma de gol o d'assistència.
1: I per tant, en les últimes alineacions de l'entrenador de Hansi Flick està notant algo. Rashford no està sent titular quan no està Rafinha.
0: Sí, és perquè la idea és no renovar la cessió o no quedar-te en propietat i pagar els 30 milions. Aquesta és la idea que tenen a dia d'avui, intentar buscar un extrem esquerre que pugui suplir Rafinha, que ahir no va jugar, per cert, va ser a la banqueta i no va jugar, per tant, el clàssic com a molt alguns minuts. Sí que va tornar Bernal, que és una bona notícia, i després, vols afegir alguna cosa, Dani, d'això que dèiem de Ferran, de Lewandowski, de Rashford?
4: Bueno, el tema Lewandowski... va una mica en funció de si pots fitxar algú o no. I això no ho sabrem. No sabrem si el Barça pot fitxar o no. El que sí que és veritat és que amb Lewandowski estem al mes de maig, alguna cosa se li haurà de dir. Oye, vol seguir, no vol seguir, volem renovar, no
0: aquesta
4: renovem...
0: Setmana,
4: no.
0: Aquesta setmana hi ha una reunió decisiva amb Pini Sahavi, amb el seu representant. Va explicar la mà.
4: Sí, però i a Rashford una mica el mateix, els números són brutals i ara el Pichi estava dient, bueno, s'han de mirar més coses, evidentment, que si pressiona o no pressiona, això, sí, però és així. Això és igual que si poses a Cancelo. Dius, home, és que no defensa bé. Bueno, però aporta en atac. Aleshores, què fas? Te'l quedes, no te'l quedes? No, és que no defensa bé i... Bueno, però si t'interessa tenir a Cancelo... Cancelo, perquè ofensivament aporta el que sigui i després defensivament no ha estat malament del tot, doncs et quedes el jugador. Ara, Lewandowski, sí, clar, Lewandowski ha fet menys gols, evidentment, però en trobaràs algun que no valgui 100 milions... 120 o no sé quant que et marqui no sé quants gols que ha marcat aquest any.
0: Escolta, o que els valgui i et foti els 18 o els 20 que ha fet aquest any Lewandowski o Ferran Torres, potser sí que val la pena invertir, no? No sé. Aquesta és la idea que tenen. Ja veurem si ho aconsegueixen, Dani. Heu de triar el professional de la jornada amb Obramat, val? Però abans, deixem a fer-vos una pregunta. No us ha convençut Roni Bartaxi, no? O què?
1: Aquests dos últims partits ha jugat de titular, no. De fet, ha estat canviat el descans, els dos partits.
0: Tens raó. Què li falta? Potser una mica més atreviment o què?
3: No, jo sí. Per mi sí. A mi no m'ha acabat d'agradar perquè no ha estat valent. Mm. És a dir, podia haver estat valent i no està a fi.
0: No ha sortit
3: mala sort. Però
0: no
3: ha encarat cada vegada. No ha encarat.
1: Com a mínim ho ha d'intentar. Si no
3: un
1: li surt, pues, mala sort. Però ho ha de fer, no pot estar a la banda i no buscar l'1 contra 1.
0: De 10 pilotes, jugat en 3, per exemple, o 4, surten.
2: I que han tingut partits que li han vist. Li han vist bones actuacions, si recordo la Supercopa.
3: I té la qualitat tècnica per fer-ho, crec, però no ho ha provat.
2: Contra el Betis.
0: El camp del Betis ho va fer molt bé.
2: Una bona actuació, però ha quedat diluït una mica en els darrers partits.
0: A veure, el nano està obert a una sessió, perquè evidentment ha de tenir minuts de cara a la temporada vinent.
3: Normal.
0: Segurament no el votareu com a professional de la jornada, ara que s'ha tancat ja aquest espanyol Real Madrid i que han jugat ja els tres catalans en aquesta jornada, doncs vinga, amb Obramat busquem el professional de la jornada. Pichi, va, arranca tu.
1: Jo no és el professional de la jornada, és la professional de la jornada.
0: Molt bé, molt bé.
1: tot l'equip, l'Alexia Putellas, però bravo, amb extensió a la resta de l'equip, és a dir, al Futbol Club Barcelona Femení.
0: Tremendo, és que és tremendo. Hem estat parlant i hem entrevistat l'entrenador.
1: Ha fet història, ha fet història.
0: I s'ha de rematar Oslo, però sí, de moment 6 finals.
1: No ho tindrà fàcil.
0: Mira, ni l'Olympique de Lió, que va guanyar 5 Champions seguides femenines, havia fet 6 finals. L'Olympique de Lió va fer 5 finals seguides i les va guanyar les 5, que també això és històric. Però cap equip havia fet 6 finals de Champions consecutives com avui ha aconseguit el Barça femení.
2: I costaria trobar en algun esport algun equip que hagi fet 6 finals de la màxima competició.
0: Jo no...
2: Seguides.
0: Jo no ho recordo.
2: Perquè,
0: no el, sé, el Madrid i Zidane, 3.
2: Pensant en el Barça d'handbol, que havia arribat a moltes Final Fours, però no ha arribat a totes les finals de la Final
0: clar,
2: Four.
0: Clar, clar, clar.
2: És a dir, que és arribar a la final.
0: Sí, sí, sí. Una cosa única.
2: Molt bèstia.
0: Doncs això, molt bé. Tu, Roura, què?
3: Bueno, jo crec que el Barça, jo crec que Lewandowski, no? Perquè era un partit que estava...
0: És un obrer, eh? Aquest sí que és un obrer d'obra mat.
3: Estava tascat, que el Barça, és veritat, no estava fi, i bueno, en una jugada fantàstica, un remat, t'aconsegueix un gol importantíssim, no? I després també, fora d'això, home, jo crec que he vist que no... El tema de l'Ernesto, no? Que 500 partits, no?
0: Hòstia,
3: bona. I crec que avui en dia, tal i com està el futbol, un entrenador que porti tants anys com l'Ernesto i que hagi fet 500 partits...
0: Però són amb l'Atlètic.
3: Amb l'Atlètic.
0: Imagina't.
3: Amb l'Atlètic.
0: 500 partits d'entrenador amb l'Atlètic Club, clar.
3: I per tant, home, doncs, pot agradar més, pot agradar menys, el que tu vulguis, però crec que té molt de mèrit, no?
2: Que és una altra dificultat que té l'Espanyol, aquesta, eh? El final d'etapa de Valverde a l'Atlètic i com volen acabar els jugadors, perquè s'ha d'enfrontar l'Espanyol a l'Atlètic de Bilbao.
0: Sí, d'aquí dues jornades.
2: I que tinc la sensació que ara torna a repuntar, estan amb les aspiracions europees i volen acabar de la millor manera l'etapa de Valverde.
0: Mm. Que... L'he vist avui que li traien una samarreta allà a Ministro Roza i el tio ha pujat al banc i ha saltat
2: el vestidor,
0: com un jugador més. No, està bé, està bé. Com a mínim s'està deixant anar. Molt bé, i tu, Solsona, quin professional tries?
4: Un professional no, molts professionals.
0: A veure.
4: Als socis de l'Espanyol que van al camp.
0: Aquests sí que són professionals.
2: Sí, senyor.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
4: Perquè, escolta'm, veient el que estan veient, després de tants partits sense guanyar, la gent va al camp, avui eren pràcticament 32.000 persones, normalment hi van 25, 27, vull dir, i animen a l'equip, estan fins al final. Escolta, veient que no guanyes fa 17 partits.
0: Ja, ja.
4: És un mèrit i són uns professionals com, vamos, com no pot ser d'una altra manera.
0: Doncs, per ells també, el professional de la jornada, però... Els que són professionals tot l'any, sabeu qui són, a banda dels seguidors de l'Espanyol, Obramat, perquè mentre uns prometen eficiència energètica, hi ha professionals de la construcció i la reforma que la fan realitat cada dia, instal·lant aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC, per aconseguir llars més confortables, més sostenibles i amb més estalvi. I per fer-ho possible, compten amb un gran aliat, ja ho sabeu, Obramat. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica. Obramat! Pràcticament 3:15. Re, en un minut i mig us acomiado. De seguida.
5: RAC 1. Et convido a berenar.
6: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
7: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
8: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Estelantis Sant Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Estelantis Sant Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
9: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
10: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
9: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
10: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
9: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
10: RomautoNissan.com.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Abans de tancar tertúlia, molt ràpid. És que volia saber la vostra opinió sobre les semis de la Champions. Del PSG Bayern, si veu Gaudí, si no, com veieu la tornada, de l'Arsenal Atlético. Àngel, què?
1: Jo vaig Gaudí amb el partit, vamos, però...
0: Recordes alguna cosa similar o no, tu?
1: No, a mi sobretot em va impactar el Bayern.
0: Sí?
1: Sí, va impactar el Bayern. Un equip que se li posen 5-2.
2: I no
1: que
2: cau.
1: Dius, qualsevol equip s'ensorre cap a baix, no es van ensorrar. El Luis Díaz va fotre un partidàs brutal, va fotre un golar, l'últim gol que fa.
0: I que l'assisteix Harry Kane. Ara, és molt bèstia, sí, l'assisteix no, Harry Kane.
1: Harry Kane no és un golejador, és un tros de futbolista.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És un tros de futbolista. Sí, sí. Però em va sorprendre veure el Bayern permetre en defensa 3 contra 3 o 2 contra 2. Em va sorprendre, no? Perquè el Bayern sempre ha estat un equip més compacte, no? Que en concedís poc. I, clar, el PSG amb Carasqueli, Dembélé, donar-los espai, que vagin, que encara n'hi ha això...
0: Què creus que passarà brutal. D'aquesta?
1: Pues, jo crec que passarà el PSG.
0: Ah, jo crec que passarà el Bayern. Allà l'altre.
1: Jo crec que passarà el PSG. Si no recordo malament... No, va ser amb el Liverpool. Va vindre el Liverpool a que sí. França va guanyar i va anar el...
0: El PSG va anar amb el PSG, va guanyar 0-1 i els penals va passar el PSG.
1: Va classificar, vull dir... Que té molta personalitat, el PSG.
0: I de l'altre, què creus que passarà?
1: L'Arsenal.
0: Jordi, què et va semblar i què creus que passarà?
3: Bueno, jo crec que primer... Jo crec que aquests partits... Hòstia, foten molt de bé el futbol. Jo crec que aquests partits... A la gent, a vegades, no, és que el futbol, que és avorrit... Aquests partits, quan veus dos equips d'aquest nivell que sense importar el resultat que anaven i anaven i anaven i volien guanyar i tal, i veus, estic totalment d'acord amb l'Àngel, hòstia, un equip que se fot 5-2. Que el 99%...
0: No, no, no un equip, no. El vigent campió d'Europa se't fot 5-2.
3: El 99% dels equips diuen, hòstia... I van continuar pum-pum, i tenen l'animatòria superoberta. Per tant, primer, jo crec que va ser un partidàs, crec que és molt bo pel futbol, aquest tipus de partits. Per mi, el favorit, jo crec, jo apostaria més pel Bayern.
0: No, però...
3: I de proximitat m'agradaria més el PSG, collons, pel Luis, no? M'agradaria més que passés ell, no? Però, hòstia, PSG va demostrar... Ai, el PSG, el Bayern, i a casa seva, jo crec que té un punt, no? I l'altra eliminatòria és... Bueno, és, ja va ser més, diguem-ne... més normal, no? Jo crec que té més opcions a l'Arsenal.
0: Més opcions a casa a l'Arsenal amb l'1-1 de l'Arsenal. I tu, Solsona, tu vas estar per aquí?
4: Sí, no. En el cas del PSG-Bayern es van trobar dos equips jugant pràcticament de la mateixa manera, 1 contra 1, deixaven els defensors jugar contra els atacants i, clar... Heu dit els atacants del PSG, però és que el Bayern, Olivier, Luis Díaz i Kane, vull dir que els dos van anar a buscar el partit arriscant moltíssim i es van trobar amb aquestes situacions. Era molt difícil, és molt difícil jugar amb aquests equips de defensa i ser bons, Pamecano i Marquinhos i companyia, no? Però bé, jo crec que jo vaig apostar pel Bayern, que passaria a l'eliminatòria, i en quant a l'Atlético de Madrid i Arsenal, jo hi he apostat per l'Atlético de Madrid.
0: Hòstia. A mi m'agradaria un Bayern-Arsenal.
4: Sí.
0: Ja que no hi ha el Barça, doncs van ser els dos millors equips de la Lliga i crec que ens ho passaríem bé amb un Bayern-Arsenal. Tot i que l'Arsenal està una mica... Avui ha guanyat, per cert, i torna a ser líder. Demà juga al City, Demà juga al City al camp de l'Everton per tornar a enganxar-se a la Premier. A veure si no fa el préssec al City de Guardiola. Tu tens clar què passarà, Saber?
2: A mi m'agradaria el PSG. PSG-Arsenal és la final que... Sí. I crec que té números de que sigui així. Jo amb Luis Enrique.
0: Dimarts i dimecres, fem en directe els partits de tornada aquí a RAC1. Dimarts ja sabeu, Arsenal Atlético i dimecres el Bayern PSG. Solsona, una abraçada. Ja veuràs com dissabte anirà bé el Pizjuán.
4: primer veurem demà.
0: Sí, demà. Correcte.
2: La primera part es juga demà.
0: Demà a Sevilla Reial Ciutat, tots pendents, molt bé. Gràcies, Dani, bueno, que tinguis bona setmana. Anem
4: que vagi
0: parlant.
4: Bé,
0: adéu,
4: bona nit.
0: Pitxi Rola, gràcies adéu, també. Vale. Ens veiem diumenge que parlem. A veure si hem de celebrar un títol, no? Obrim el cava o què hem de fer aquí en el clàssic. Adéu, adéu.
2: Bona nit.
0: Sampe, gràcies.
2: Que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, fem una pausa i ara tanquem el Tu diràs amb un parell de coses més.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
6: Pròxima benzinera a 100 metres.
7: Encara no has parat a repostar?
8: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament no passo per la benzinera.
7: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
9: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta. Arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: 6 i la 1 de la matinada. No tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen, a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà o a Vic. Una mica de bàsquet i de Fórmula 1, per tancar el Tu diràs d'avui. Primer bàsquet amb el Dani Aguilar, com sempre. Hola, Aguilar.
16: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. El Barça segueix de pega amb les lesions. Avui ha perdut Clyburn 4 setmanes i tampoc ha pogut disposar de Vesely ni Kusturica, afegint-se ja a les baixes que té de la Provítola i Satoranski. Déu-n'hi-do. Ara bé, l'equip ho ha superat, per guanyar el Gran Canària i retallar distàncies a la Lliga CB.
16: Sí, realment el camí de Pasqual s'està farcint d'obstacles, però això no ha impedit, com dius, que avui el Barça hagi completat una tarda realment seriosa contra un Granca que no ha presentat, tot sigui dit, gran oposició, llevat d'uns bons minuts de l'exbalgrana Meto. Victòria 91-69, gran primera part de Panther, 20 punts, bona segona part de Yusuf Afol, però malauradament a dia d'avui el Barça sembla que mai pugui viure tranquil. Abans del partit hem sabut que Clyburn estarà 4 setmanes de baixa per un problema mèdic del qual s'està ja tractant, que Vesely no hi era per problemes al genoll dret, que Kusturica, el nano que més estava entrant, tampoc estava disponible per Neskins, això afegit a les baixes de Satoranski i la Provítola. En qualsevol cas, el triomf combinat amb les derrotes del Madrid contra l'UCAM Múrcia, partides al migdia, definit a la pròrroga, 131-123, amb un Gessonya històric, 40 punts i 53 de valoració, i també derrota del València a Manresa, ara en parlem, perquè també ha estat un partidàs, deixa el Barça només una victòria de tots dos, segon i tercer, encara amb l'Averaix contra els valencians per definir. Un València que, com com dèiem, ha encadenat la quarta derrota seguida al Nou Congost, 104-102. Quin matí al Congost, 30 punts d'Obasuan. De fet, el Baxi ha estat resilient, només 3 minuts i mig per sobre el marcador, però que li ha servit per endur-se la victòria. Dotzena a la butxaca, permanència virtual en una festa al Bages, una victòria menys que el Girona, que és desè, dues victòries més que un Lleida que tanca la jornada 13, dos partits per sobre del descens.
0: Queden 5 jornades per tancar la fase regular i, com diu el Dani, el Barça, que és quart, està a un partit del segon. Per tant, encara podria millorar la seva posició i la resta de catalans, com ara recordàvem, estan en bona situació per acabar de salvar-se i la penya fins i tot per jugar aquest play-off. Això a la CB, 5 jornades pel final, abans que arrenquin els play-off. A la Lliga Femenina ja tenim en marxa els play-off i l'Espart Girona és a semis, ja s'enfrontarà al València.
16: Sí, ha fet la feina 89-63, només amb un inici un pèl dubitatiu li ensurt de Koulibaly, que ha patit una rebrincada però s'ha recuperat, han pertorbat la tranquil·litat i la tranquil·la tarda a Fontejau. Recordo, l'anada va acabar amb empat, les dues millors avui, Holm i Mariam Koulibaly, la MVP, que avui ha rebut el guardó davant la seva afició. Les valencianes de la seva banda han patit una mica més, han acabat guanyant de 3 contra l'Ensino, però acumulaven un avantatge de 13 punts de l'anada. Unes anades de les semifinals de la Lliga Femenina, que jugaran dijous al Roig Arena, diumenge tornarà a Fontejau, amb horaris encara per confirmar. L'altra semifinal serà un Saragossa Perfumeries, les aragoneses, amb la tornada a casa.
0: Perfecte. Gràcies, Aguilar. Eh? Adéu-siau.
16: Molt bé, gràcies, Aleix. Adéu, bona nit.
0: Vagi bé. A l'NBA, per cert, ara d'aquí una estona, arrenca el 7è partit de Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors. Qui guanyi, 7è partit, eh? Qui guanyi s'enfrontarà als Detroit Pistons, que fa una estona, en el 7è partit de la seva sèrie, han guanyat Orlando Magic 116-94 i han passat a les semifinals de la Conferència Oest. Conferència Est. Increïble, aquesta banda del quadre. Els Pistons han necessitat 7 partits per eliminar els Magic. Cavaliers i Raptors juguen ara d'aquí una estona al 7è partit. Philadelphia 76ers, el Sixers del Damià López, que és un gran fan, avui ha eliminat els Boston Celtics al Boston Garden al 7è partit. Han fet història, els Sixers. Ara jugaran les semis de conferència contra New York Knicks. Sixers-Knicks, és una semi de conferència. Pistons contra el guanyador de Cavaliers i Raptors, que comença d'aquí a una estona. I a l'Oest ja ho teníem definit. Oklahoma City Thunder, que són els vigents campions i grans favorits, contra els Lakers de LeBron i Doncic. I l'altra semi de l'Oest és Minnesota Timberwolves contra San Antonio Spurs. A l'últim minut, una mica de Fórmula 1, perquè hem tingut aquest vespre gran premi a Miami amb Leo Messi, entre d'altres, o Rafa Nadal passejant-se per allà. És la quarta cita de la temporada. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
17: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Després d'una aturada de més d'un mes, també, la Fórmula 1 s'ha tornat a posar en marxa i ho ha fet igual que les últimes curses, amb domini de Mercedes i de Kimi Antonelli.
17: El jove pilot italià ha estat el gran protagonista del cap de setmana a Miami. Ahir, a la qualificació, va aconseguir la seva tercera pole position consecutiva i avui el Gran Premi ha aconseguit de nou el seu tercer triomf després del que ja havia aconseguit a la Xina i al Japó. Antonelli no ha fet valer la seva pole position i s'ha vist superat per Charles Leclerc a la sortida. A la quarta volta ha superat el de Ferrari, posant-se al capdavant, però un gir després Leclerc li ha tornat l'avançament i ha caigut fins a la segona posició. Norris també l'ha superat, col·locant-se tercer. A Leclerc l'ha pogut superar la pista. A Norris, després de la seva aturada als boxes, al final, com diem, nova victòria d'Antonelli, la tercera consecutiva, que amplia fins als 20 punts el seu avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell, que avui no ha pogut passar de la quarta posició. Han completat el podi els dos pilots de McLaren, el vigent campió del món i guanyador ahir de l'esprint, Lando Norris, que ha estat segon, amb Oscar Piastri a la tercera posició, Russell, com diem, quart, Verstappen cinquè i Charles Leclerc en la sisena posició després d'una virolla a la última volta del Gran Premi. Carlos Sainz, per part seva, ha estat vuitè, puntuant per segon cop aquesta temporada, mentre que Fernando Alonso no ha pogut passar de la quinzena posició, lluny de la zona dels punts. El proper Gran Premi, cinquè de la temporada, d'aquí a 3 setmanes, diumenge dia 24 de maig, al Canadà, de nou en format sprint.
0: Molt bé, doncs ens ho explicaràs, com sempre. Ademà, moltes gràcies.
17: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
18: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Ja ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques al cap de setmana aquí al Tu Diràs, que és l'Àlex Farsac. Hola, Farsac.
19: Hola, bona nit.
0: Què tal? Què ens expliques a veure?
19: Doncs mira, en tennis, Jannik Sinner ha guanyat el Masters 1000 de Madrid. El número 1 del món s'ha proclamat campió a Madrid per primera vegada després de destrossar Alexander Zverev en 2 sets per 6-1 i 6-3 en un partit pariser que ha durat menys d'una hora. L'italià s'ha convertit així en el primer tenista en guanyar 5 Masters 1000 consecutius. I en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat el Tour de Romandia a Suïssa després de guanyar 4 de les 6 etapes de la cursa. L'alemany Florian Lipovic ha acabat segon i el francès Lenny Martínez ha completat el podi en tercera posició. I demà, segona divisió, tancarà la jornada un Almeria-Mirandés. Partit decisiu per dalt, però també per baix. Si guanya l'Almeria, es posarà en segona posició per l'ascens, a només 2 punts del primer classificat, el Racing, però, en canvi, el Mirandés és 19è i empatat a punts amb el 20è.
0: Tenim un Sevilla-Reial Societat a primera, un Mirandés, Almeria-Mirandés a segona, sí. Demà, i també un munt de futbol internacional, no?, aquest dilluns.
19: Sí, a la Premier League, a les 4 de la tarda, Chelsea Nottingham Forest i a les 9 de la nit l'Everton-Manchester City, un City que buscarà guanyar perquè si guanya s'acostarà a només 3 punts de l'Arsenal amb encara un partit menys que els Gunners. Per tant, de moment la Premier encara tot a disputar. I parlant també de l'Arsenal, demà prèvia de la tornada de semifinals de Champions contra l'Atlètic de Madrid, a 2:15, entrenament dels Gunners, a la tarda roda de premsa d'Arteta i a 6:45 del vespre serà el torn de Simeone acompanyat d'un jugador colchonero.
0: Demà el sentirem aquí al Tu Diràs i farem la prèvia d'aquest Arsenal Atlético de dimarts. Molt bé, Farsac, gràcies.
19: Bona nit.
0: Et sentim al butlletí de la 1.
20: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
21: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
22: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
23: Es porti un McDonald's al doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
24: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
21: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
25: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
26: Yeah.
25: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
26: Yeah.
25: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
26: Yeah.
25: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
27: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí ho deixarem. Gràcies al Pol Llergo, que l'hem tingut aquest diumenge a la part tècnica del programa, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, en aquesta setmana que arrencarà amb aquest Sevilla-Reial Societat, que afecta de ple a l'Espanyol i al Girona, setmana de Champions i setmana de prèvia de Clàssic, un clàssic que pot ser històric diumenge que ve a l'Spotify Camp Nou. Molta teca, aquí us explicarem el Tu Diràs. Descanseu, bona nit.
28: Tu diràs.
29: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
30: Bona nit, passant 5 minuts de la 1. Pendents a aquesta hora de l'Orient Mitjà, fa poca estona Donald Trump ha anunciat que els Estats Units posen en marxa un pla humanitari per rescatar centenars de vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. En un missatge a Truth Social, el president nord-americà ha assegurat que li han demanat països d'arreu del món que, segons ell, no tenen res a veure amb aquest conflicte contra l'Iran. Trump també ha assegurat que aquests vaixells no tornaran a l'estret fins que la guerra hagi acabat o fins que sigui segur tornar-hi a navegar. D'altra banda, el republicà ha explicat que les negociacions amb l'Iran continuen. Trump afirma que van pel bon camí, tot i que aquest cap de setmana ell mateix ha rebutjat la tercera proposta de pau que ha presentat el règim dels ayatolars. L'Iran, per cert, encara no ha contestat aquest anunci que ha fet Donald Trump d'activar aquest pla humanitari a l'estret d'Hormuz. Els ayatolars encara no han dit si accepten o no aquest anunci, i recordem que l'estret d'Hormuz continua bloquejat tant pels Estats Units com pel règim de l'Iran. Mentrestant, el canceller alemany treu ferro a la decisió de Donald Trump de retirar més de 5.000 soldats de les bases nord-americanes d'Alemanya. Segons Friedrich Merz, la decisió de Donald Trump no té res a veure amb el fet que ell, Merz, digués que l'Iran està humiliant els Estats Units. El canceller alemany diu que aquesta decisió ja estava presa molt abans del xoc diplomàtic.
1: Hi ha un contingent de soldats americans a Europa que Joe Biden va destinar temporalment aquí. La seva retirada s'ha discutit durant un temps. Per tant, no tot el que hem sentit els darrers dies és nou. Potser és una mica exagerat, però no hi ha informació nova. La qüestió de quins grups o contingents dels Estats Units hi ha temporalment a Europa no té cap fonament.
30: Una estona després de fer aquestes declaracions, el canceller alemany Friedrich Merz ha fet també un missatge a les xarxes on ha dit que els Estats Units són un dels aliats més forts d'Alemanya. I de tornada a casa nostra, una incidència ha deixat sense electricitat part de Cerdanyola del Vallès i de Montcada i Reixac. Afecta 3.600 famílies que a aquesta hora continuen sense llum. Fa poca estona Protecció Civil ha informat que els tècnics ja treballen per restablir el servei. Ara per ara, però, no hi ha una previsió exacta de quina hora serà. I l'operació tornada del 1 de maig ha tancat sense morts a les carreteres, però amb 3 ferits. Un d'ells crític. Ha passat en un accident a la C-17 aquest diumenge, cap a les 11 de la nit, a Canovelles, al Vallès Oriental. El ferit crític l'han ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i pel que fa als altres dos, un d'ells ha quedat ferit menys greu, l'han traslladat a l'Hospital de Granollers, i un altre ha quedat ferit lleu i l'han donat d'alta al mateix lloc de l'accident. I a Girona, aquesta mitjanit, els treballadors del Servei de Neteja i de Recollida d'Escombraries han començat una vaga indefinida. La protesta arriba a pocs dies perquè comenci el festival Temps de Flors, que és una de les cites més multitudinàries que acull la ciutat i que començarà el proper dissabte. La plantilla de Girona Neta, que és l'empresa, i l'Ajuntament no han aconseguit tancar un pacte i els treballadors han anunciat que es planten fins que les parts es posin d'acord. Per tant, pocs dies perquè comenci el Temps de Flors, veurem si arriba aquest pacte. El conflicte ja fa temps que s'arrossega i els treballadors reclamen millors condicions laborals. I abans dels esports, encara us expliquem que a Nova York ja en marxa a aquesta hora la Gala Met, un dels esdeveniments de moda més populars del món. Aquest any la cita arriba envoltada de polèmica per la presència del propietari d'Amazon, Jeff Bezos, que patrocina la gala. Algunes personalitats han volgut desmarcar-se'n pel fet que Jeff Bezos se'l vincula amb l'ICE, que és la guàrdia anti-immigració de Donald Trump i que ha deportat centenars de migrants als últims mesos. No hi serà, per exemple, l'actriu Zendaya, que era un dels grans noms dels últims anys. En canvi, sí que hi serà, després d'un temps de no ser-hi, la cantant Beyoncé. I ara els esports amb Àlex Farsac.
19: El Barça jugarà la final de la Champions contra el Lió després d'eliminar el Bayern per 4-2. Les blaugranes s'han imposat al conjunt alemany gràcies als gols de Selma, Peijor i Alexia, que ha notat un doblet. Amb aquest resultat, disputaran així la seva 6a final consecutiva i la 4a contra el Lió. El tècnic, Pere Romeu, ha valorat la feina que hi ha darrere d'aquest èxit. Són declaracions al Tu Diràs.
2: Crec que és una bona feina de fa molts anys, d'un club que ha apostat molt pel femení, de molts entrenadors que han passat, de moltes jugadores que han passat, de directors esportius. Crec que és un premi a molta gent que ha passat, no només a l'actualitat.
19: També en clau Barça, els de Flick podrien dictar sentència a la Lliga el proper diumenge al Clàssic al Camp Nou. Després de la victòria del Madrid contra l'Espanyol per 0-2, els d'Arbeló es queden a 11 punts a falta de 4 jornades per disputar-se. I, per tant, els blaugrana en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions de Lliga per 29a vegada a la seva història. I també a primera divisió s'ha disputat el Celta 3 Elx 1, el Getafe 0, Rayo 2 i el Betis 3, Oviedo 0. Dilluns a les 9 de la nit tancarà la jornada el duel entre el Sevilla i la Reial Societat.
30: I el temps aquest dilluns durant la segona meitat del dia descarregaran ruixats i tempestes en moltes comarques, sobretot a l'interior del país. Algunes seran fortes i poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra. També arribarà pluja a la costa, però en la majoria de casos serà més feble. Al migdia, per cert, en molts punts sumarem un parell o 3 de graus respecte d'aquest diumenge. És tot, ens actualitzem, com sempre, a rac1.cat. Ara escoltareu
3: els millors moments

0: arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que tot just estiguin anant cap a casa seva després d'una llarga nit ociosa o potser laboral de fer feina, i plàcida per aquells que s'estiguin despertant ara i pensin, mira que bé, tot el diumenge encara per tirar endavant, per construir, per fer el que ens doni la gana. Doncs aquest xoc de civilitzacions que suposa els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, els que obren la porta de casa per entrar-ne i els que l'obren per sortir-ne, aquest xoc és el que ens interessa, ens agrada especialment, perquè ens permet desplaçar-nos a un raconet gairebé idealitzat, diria, de la nostra memòria, que és un racó que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que ens porta fins a un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Mundó? Com anem?
0: Molt bé, eh? Sí. Escolta, ja estem al mes de maig,
1: clar,
0: eh?
1: Clar que sí, home.
0: Se t'ha acabat tant, sí. El Sant Jordi. T'has llegit ja tot, tot el que t'has comprat per Sant
1: just,
0: Jordi?
1: No? Tot just estic començant a etiquetar els llibres. No, sí, a l'ordre en el que els llegiré.
0: Què?
1: Sí.
0: Què
1: clar,
0: fas?
1: Perquè, sí, perquè, clar, entregar-la uns quants llibres, sí. En compres tu d'altres, llavors també els poses en una prestatgeria i dius, va, primer aquest, després l'altre, un contrast entre modernitat, antigó...
0: Això els poses més, en ordre de com
1: sí,
0: els llegiràs?
1: Els acostumo a posar en ordre, sí. Però és que, a més, clar, sempre hi ha una dosi d'improvisació i el recent viatge a la Lluna per part de l'Artemis ha despertat a mi un interès inusitat per recuperar el gran Jules Verne.
0: Home!
1: I, per tant, estic llegint ara en una edició moderna, però amb tot l'aire clàssic, doncs, de la Terra a la Lluna, que és una de les primeres obres de Jules Verne, i que m'ho estic passant teta, perquè, clar, és que l'havia llegit molt a la meva adolescència, i he recuperat aquell esperit aventurer, enjugassat, emprenedor que tenia el gran autor francès.
0: Però t'anava a dir que, si això vol dir que ha passat per davant de les novetats de Sant Jordi que et van arribar.
1: Les regles estan per trencar-les, i per tant, sí, molt ben ordenadet, però patapam, ve Jules Verne i s'ho salta tot.
0: I pregunto, hi ha algú que es molesti perquè està en l'ordre una mica més endavant que endarrere?
1: No, perquè, a veure, els autors no em van trucar...
0: No els autors, sinó la gent que te'ls ha fet arribar els, els regals.
1: No, perquè aquests són... No, escolta...
0: Tots són de la mateixa persona?
1: Són de diverses persones. Ah. Un regal, li regalen el llibre i llavors... A veure, clar la meitat dels llibres que es publiquen no es venen, la meitat que es venen no se compren, la meitat que es compren no es llegeixen, i la meitat dels que es llegeixen malament. Vull dir, per tant... Aquí...
0: Quin percentatge hi ha del llibre comprat i entès? Un 5%.
1: Sí, arriba, sí, arriba, clar que sí.
0: Bueno, tot cas, que sabeu que el Berlegui està llegint Jules Verne i, per tant, ja arribarà, tot el que li heu regalat per Sant Jordi ja arribarà. Bé, no sé si celebreu el Dia de la Mare, que això és avui.
1: Sí, no és massa, però l'Elisabet ho celebra i, escolta, aquí hem de trobar el motiu més banal, l'excusa més insignificant. Perfecte. Per celebrar-ho tot. Per tant, què carai, avui anem a dinar a casa els sogres.
0: Ah, molt bé.
1: I, escolta, traurem un pastís també, perquè serà l'aniversari de l'Elisabet. Escolta, tota
0: alegria.
1: Tota alegria, clar doncs, que vinga. Sí.
0: Escolta, anem a llegir cartes, et sembla?
1: Sí, doncs mira, tu celebres, per cert, el Dia de la Mare o què?
0: Ni del pare ni de la mare hem celebrat massa mai res.
1: Que no? Vull dir que no...
0: No és una cosa que...
1: Doncs mira, ens queixàvem que les cartes no s'havien aturat el mes d'octubre, doncs mira, la primera que ens arriba és del 8 de gener.
0: Ara ja hem saltat el gener?
1: 8 de gener,
0: bueno,
1: ja. O sigui, imagina't, ja ens arriba des de Barcelona i ens l'envia la Lluïsa Puig, del que extraiem aquí una carta manuscrita que podem llegir el següent.
0: Primera carta del 2026, compte.
1: Això mateix.
0: Estem a 3 de maig, compte.
1: Bueno, escolta,
0: Ai,
1: és ara, Barcelona, 7 de gener del 2026, estimat Albert i Xavi. Aquesta vegada us escric perquè cert dia va sortir la set de correspondència i em va venir al cap quan anava a l'escola i escrivia als Estats Units demanant fotografies dedicades dels artistes que més m'agradaven.
0: Oh, que la qüestió, bona aquesta.
1: Sí, és una cosa que malauradament s'ha perdut molt, això de demanar.
0: Ostres.
1: Abans es feia molt. Clar, no hi havia els mòbils. O sigui, la constatació dels mòbils ha fet que moltes coses desapareguin. I una d'elles era tenir el testimoniatge que havies tingut un contacte, ni que sigui molt superficial, amb una celebritat. Els autògrafs també han desaparegut completament.
0: Clar, però vols dir que hi havia tot un equip de comunicació al voltant de les estrelles que rebien cartes i les responien.
1: Ah, efectivament. Sí. Això, els grans estudis de Hollywood, bueno, és una cosa fascinant, no tenim temps per explicar-ho, però el lleó de la metro... el lleó de la metro signava autògrafs. Increïble. Agafava una petjada i llavors algú posava rugentment teu, Leo, de la metro. Bueno,
0: rugentment teu.
1: Sí, sí, és una altra història que algun dia t'explicaré, si vols.
0: Increïble.
1: Bueno, continua la carta. La qüestió és que no tenia diners pels segells i una amiga meva em va dir que ella posava en el sobre on hauria d'anar el segell a pagar al portador. I així ho vaig fer. L'alegria que vaig tenir a l'anar rebent fotografies dedicades de Bonanza... Aquesta va ser la primera, estem parlant de la mítica sèrie de televisió dels anys 60, eh? Després del Paul Newman, en Rock Hudson i molts més. Recordo quan esperava la fotografia de Bonanza. Tots els dies li preguntava al carter si tenia carta i un bon dia, després de mesos d'espera, em va veure i em va dir «Tinc una carta per tu». Era molt gran i amb colors, signada per tots els components de la sèrie.
0: Oh.
1: I res, històries que ara es poden contar després de més de 60 anys. Oh. Una abraçada per tots dos. Doncs mira, la Lluïsa Puig, des de Barcelona.
0: Però fixa't en quin món es vivia. Sí, en un món en què els grans estudis cinematogràfics es podien permetre el luxe d'una persona que ni tan sols paga la carta,
1: sí,
0: que la pagues tu com a estudi quan la reps, tornar-li amb una fotografia gratis.
1: Correcte.
0: És que és al·lucinant.
1: Sí, sí. Ara no s'entendria això, evidentment.
0: No.
1: Eh?
0: No. Ara que et fan pagar absolutament per tot i en qualsevol circumstància...
1: I amb autògrafs, a més, eh?
0: Home!
1: O sigui, aquí quan li demanes un autògraf per evitar la revenda.
0: Ostres, tu...
1: Clar, crec que recordar que el Mark Hamill, el de la Guerra de les Galàxies, no sé si demana $300 o $400,
0: perquè
1: així s'assegura que com a mínim...
0: Skywalker, clar, té diners, això.
1: Que dius, home, és trist, això, eh?
0: Oh.
1: Clar, jo demanaria autògrafs a gent que admires.
0: Clar.
1: No a gent que no admires, no?
0: Mare de Déu, senyor.
1: En fi.
0: Però gràcies, Lluïsa, perquè ens has fet descobrir una cosa que alguns no sabíem que anava així.
1: Va, segona carta. Ens arriba, atenció, del 8 al 19 de gener.
0: Carai, quin salt.
1: Anem a una rapidesa estratosfèrica.
0: A veure si ara trobaràs...
1: Sí.
0: Ara et farà cosa, ara, això.
1: Ara arribarem molt apurats a final de temporada. Va, Encarna Matamala Torné, des de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I de dins també una carta manuscrita que podem llegir el següent. Barcelona, 15 de gener del 2026, estimats Albert i Xavi. Soc una fidel oient del RAC1 i, sobretot, del Basar de les Sorpreses. Sentir la melodia del programa em fa sentir com a casa. Haig de confessar, però, que l'hora d'emissió és molt intempestiva, almenys per mi. Jo sóc molt dormilega i, sincerament, matinar un diumenge no entra en els meus esquemes. Per això, normalment, us escolto pel podcast. Mentalment, us he escrit un munt de cartes, però fins ara no s'ha fet realitat. Diria que, a més d'un fidel oient, també li deu haver passat el mateix. Recordo que, de més jove, m'encantava escriure cartes amb els amics, però, actualment, amb això dels whats, tot això ha canviat molt. La vida moderna, com ens devora? Això és el que es deu dir. Podria dir-vos moltes coses del que em passa quan us escolto, perquè em feu sentir molt i molt bé, aprenent coses noves que sempre explica l'Albert, sobretot quan explica l'origen de les paraules o de les expressions que per nosaltres són tan familiars perquè les hem sentit a casa i que són part de la cultura popular. Cultura i conceptes que, segons el meu humil criteri, els joves d'avui en dia no coneixen malauradament. Us demano disculpes per la meva cal·ligrafia, doncs fa molt temps que no us escric a mà. Ara tot això ho fem als ordinadors i potser us costa de llegir. Una abraçada per tots dos i que no me n'oblidi. Moltes, moltes, moltes gràcies. L'Encarna. L'Encarna Matamala, des de Barcelona.
0: Des de Barcelona. Doncs Encarna, Lluïsa, evidentment, moltíssimes gràcies des del mes de gener. Ja estem al mes de maig, però vaja, ara l'acceleració serà total. No us quedéssiu amb la idea que les cartes no es llegeixin. Envieu cartes perquè arribaran... es llegiran
1: tant, i es respondran. Tant, totes les llegeixen, clar que sí.
0: Bé, recordeu, l'adreça és la de sempre. Via Lliure, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. I, com és habitual, es llegeixen totes i es responen també una per una. Va, si no em dius el contrari, aniré cap al Berlegui Express per comprovar que està tot en ordre i allà tenim, home, quina bandera més grossa.
1: Sí, és
0: bandera de les grans, eh?
1: És que no en tenia cap altra més petita. Tu, mira,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: tinc
0: sí.
1: Una col·lecció, la prestatgeria de moltes banderes, però aquesta és l'única que tenia, sí.
0: Déu-n'hi-do. A veure, és una bandera que té les quatre barres.
1: Correcte.
0: Per tant, és bandera de l'entorn català, però no és Catalunya.
1: No és Catalunya.
0: No, i aquesta és molt fàcil, perquè tradicionalment se li ha dit la bandera blavera, perquè té tot un entorn amb elements heràldics que sembla una corona amb un fons blau, I és la bandera, jo diria, del País Valencià, això.
1: Caram, doncs sí, sí.
0: Sí, home, sí, que això és fàcil.
1: Sí, però a mi és que ho fas amb una seguretat i amb una rapidesa.
0: Bueno, home, però aquesta sí que és... Mira, altres et podria dir que no, però aquesta sí.
1: Doncs sí, sí, avui no marxem massa lluny, ens anem a Alacant i a l'Hospital de Sant Joan, on fa poques setmanes va succeir una d'aquelles notícies, diguem, sorprenents, que sortosament això sí van tenir un final feliç, i que podem explicar com ho podem resumir com una pacient que va ser operada per unes lesions cancerígenes a l'úter i resulta que quan van acabar la intervenció es van deixar material mèdic a dins el cos.
0: Ai, no!
1: Sí, tu.
0: Oh.
1: No és la primera vegada que passa,
0: no,
1: això.
0: No, no, no.
1: Va, que t'ho explico, que ja ho tenim tot a punt.
0: Som-hi.
1: Et sembla? Sí, som-hi?
0: Cap allà.

0: Leguit, passa el mateix que a mi, que no s'entenen mai les megafonies? Jo sempre estic en tensió, no sé si t'ha passat en un hospital, quan tens visita i penses, no sé si sóc jo, i ara què? Si no hi arribo, què?
1: Però hi ha aquelles pantalletes, no?, que et posa el número quan...
0: Sí, en alguns llocs sí.
1: Que sempre estàs mirant, de dir, ai, és la pantalleta o és la pantalleta?
0: Però hi ha llocs que no donen número.
1: Ostres.
0: I a vegades et diuen el nom. I penses, ostres, sóc jo?
1: Això és com la megafonia dels avions, no sé si t'has fixat, que no s'entén res.
0: No s'entén mai res.
1: Jo espero que la comunicació entre la torre de control i el pilot sigui més fluida que no pas la que té la percepció del passatger, perquè si no, no ens...
0: Veig que hi ha bastanta feina, 5:15 del matí a l'hospital sempre estenen.
1: Les urgències no coneixen caps de setmana ni festes, Xavi, eh? Però ens trobem en una sala d'espera de l'Hospital de Sant Joan, a Alacant...
0: Mira.
1: Atenció.
0: Berlegui ha dit.
1: Berlegui,
0: sala 15.
1: Però com ha de dir Berlegui?
0: Va semblant sentir-ho, vaja.
1: Mira, va ser operada aquesta pacient d'una histerectomia laparoscòpica, juntament amb una doble... A veure què diu.
0: Código, no sé què.
1: No, consultori, ha dit ara.
0: A consultori?
1: Sí, home, Xavi.
0: No estic entenent res, de veritat, t'ho dic, eh?
1: Bueno, aquesta, amb aquesta doble anexectomia, es va detectar una lesió amb risc d'evolució amb càncer, es va fer la intervenció, i acabada la intervenció, la noia es queixava de dolors molt intensos a la zona abdominal. I tot i així li van donar l'alta. Va, vostè cap a casa, que ja...
0: Ja passarà, això.
1: Ja passarà, eh? A casa els dolors es van tornar insuportables, i a l'anar al bany va expulsar la pobra noia material quirúrgic que va ser identificat com un guant i gasses.
0: No!
1: Molt probablement, òbviament, va ser col·locat durant la intervenció i algú, doncs, va oblidar retirar-lo quan va acabar la cirurgia.
0: Doncs, perdona, sort que ho va expulsar en comptes de quedar-se certes parts del cos fins
1: perquè,
0: que...
1: Sí.
0: No? Hi va haver-hi petició de...
1: Aquelles coses,
0: d'explicacions,
1: la consellera de Sanitat, obres expedient, que això d'obrir expedient sempre queda molt bé.
0: Prenem nota.
1: Sí, prenem nota, depurarem responsabilitats, però no sabem ben bé com ha acabat la cosa. Sortosament, i aquesta és la bona notícia, més enllà d'aquests fets lamentables, la cosa ha acabat bé, pel que, doncs mira, ja tenim a punt un nou bazar de les sorpreses, el que farà el 441 que dedicarem a un d'aquests elements oblidats a dintre el cos d'aquesta pobra noia. Aquesta coberta de la mà, o del puny, a vegades l'avantbraç, que s'adapta a la forma de la mà presentant una beina per a cada dit, o almenys per al dit gros. Avui, doncs, la lletra G. La G de guant.

0: A veure, és un objecte, el del guant, que té moltes... Jo crec que molta gent té percepcions diferents sobre el, sobre l'objecte en qüestió, però que diríem que si pensem en la part més infantil de les nostres vides, un guant normalment està vinculat al fred, a la neu, no, a l'hivern, no? Però és veritat que també en d'altres àmbits de la vida, si no pensem tant en infantil, té un aire com més elegant, és de que distinció.
1: És que
0: i fins
1: molt...
0: i tot, si m'has una miqueta més enllà, un cert erotisme.
1: Sí, home, evidentment. Treure un guant sempre té unes connotacions que hi ha entrarem al final d'aquesta secció. Però sí, sí, és increïble com una peça de roba aparentment tan quotidiana pot arribar a tenir tanta varietat, perquè si bé els associem, doncs això que deies, no?, a l'hivern i encara que a les nostres latituds, a veure, no ens enganyem, eh?, ara són més un complement de vestir que no pas perquè faci realment fred, però els guants compleixen aquesta funció de protegir les mans i aquest punt elegant, gairebé distingit que tenen, no? I per això en trobem de tota mena i a tot arreu. Trobem guants esportius, les de la boxa o, de, o dels porters, per ser de renom més dos.
0: Ai, sí.
1: Trobem guants mèdics per evitar contaminacions, a no ser que se les deixin a dintre.
0: Sí.
1: Guants laborals, els que porten els mecànics o els soldadors. Guants, diguem-ne, més quotidians, les manoples de la cuina, per exemple, quan obrim el forn,
0: sí,
1: quan fem la pizza.
0: No deixa de ser un guant.
1: Això mateix, no? O fins i tot aquells que tenen aquells dits retallats, que ara ja no s'emporten,
0: sí? Sí,
1: que
0: sí,
1: són
0: sí,
1: rotllo
0: sí.
1: Ebenezer Scrooge, no?
0: Sí.
1: Comptar diners, no? Vull dir que...
0: O sigui, t'aparta del fred, però sí, a la vegada tenia habilitat amb els dits.
1: Correcte. Sí, perquè els guants realment o sigui,
0: home,
1: deixen la mà inútil. Vull dir que,
0: completament. Quan, sobretot... Això en una certa generació ja se n'han adonat quan veuen que no poden fer servir el mòbil.
1: Ah, això és una tragèdia.
0: Home!
1: És una tragèdia.
0: I llavors han inventat guants que tenen la sensibilitat en el dit per poder fer servir el mòbil.
1: Bé, el cas és que són tan propers que naturalment també estan presents al llenguatge.
0: Home, el senyor Marcel i Virgili ha arribat a l'estudi. A veure, senyor Virgili, digui, digui.
1: A veure, els guants s'han utilitzat en el llenguatge des de diverses vessants. La més evident és la que fa referència, evidentment, al fred, no? Per Tots Sants, des del vano i treu els guants.
0: Però també... ja quan arribes a Tots Sants, fa estona que el vano ja l'has guardat.
1: Sí, sí. Bueno, o no, perquè vas a Tots Sants,
0: a veure, sí, sí,
1: arriba
0: veritat,
1: la castanyera
0: veritat,
1: i encara estàs amb màniga curta.
0: Curta,
1: vull dir que... Però també hi ha, evidentment, de metafòriques, no? El gat amb guants no agafa rates, és a dir, que cal esforçar-se si es vol aconseguir una cosa, tractar algú amb guants de seda,
0: sí,
1: és a dir, fer-ho amb delicadesa. Si una cosa s'ajusta perfectament, diem, queda com un guant.
0: Sí.
1: Si algú porta un negoci amb mà de ferro, però amb guants de seda, vol dir que el porta fermament, però amb diplomàcia. I els delictes, evidentment, de guant blanc, on no s'utilitza la violència i que són més freqüents del que ens podem arribar a pensar.
0: Ara m'has fet pensar en aquesta definició, que és una mica com la idea del guant de seda, del guant de seda aplicat als futbolistes que diuen que té un peu dret que sembla un guant.
1: Ah.
0: No? Quan volen, quan fan una capacitat de precisió en fer servir la pilota, una centrada, és té un guant al peu. No? Una cosa perfecta, que sembla que tingui una mà, bàsicament. No,
1: però, no ho he sentit mai, això.
0: Oi tant.
1: Que... N'hi ha que tenir una història al darrere. És a dir, quan diem d'algú que penja els guants,
0: sí,
1: utilitzem un símil esportiu, és a dir, de quan els boxejadors es retiraven, és a dir, penjaven els guants, no? I llançar el guant és desafiar a que es faci o digui alguna cosa, ja que antigament, com segurament sabrem, si algú se sentia ofès, colpejava el rostre de l'ofensor amb un guant per desafiar-lo a un duel.
0: Tu, mira, si haguessis viscut en una altra època, ho haguessis fet, això, en
1: algun
0: moment.
1: Sí, però només hagués fet una vegada. Perquè m'hagueren matat, perquè tinc tan poca traça amb la punteria que m'hagueren matat el primer duel.
0: Ens trobem a l'alba,
1: sí, sí,
0: al bosc de Can Feu.
1: Tindria... Sí. Bueno, el bosc de Can Feu, jo diria que és poc glamurós, perquè clar, hi hauria d'haver una boira baixa. Fixa't que hi ha costat d'haver-hi boira baixa, i en els padrins,
0: els padrins,
1: amb aquells mocadors al coll, vull dir que...
0: Sí. Hi heu de quedar amb les passes que heu de fer...
1: Bueno. Sí, però vaja, la cosa duraria poc, Va, i és evident que si hem reculat en el temps, doncs també ho hem de recular només. Per què? De guants també en trobem a la mitologia.
0: A la mitologia hi és sempre tot, home.
1: És que la troben tot, sí, sí. Es diu com bon dia, mentre Afrodita, la deessa de l'amor, perseguia Adonis, considerat, recordem, l'ideal de bellesa masculina, es va fer mal a les mans quan va tocar accidentalment uns arbustos amb espines i es van esgarrinxar. Les tres gràcies, quan van escoltar els seus laments, la van socórrer confeccionant una protecció que seria considerat el primer prototipus de guant. I no només en trobem a la mitologia, diguem-ne, grega, també a la mitologia nòrdica tenim Harmgreipr, que és els guants de ferro del déu Thor, que és el déu del tro i de la força, que juntament amb el martell i el seu cinturó eren les possessions més preuades d'aquesta divinitat. De totes maneres, també trobem referències a guants molt antigues. Hi ha representacions en una tomba egípcia de la cinquena dinastia. Estem parlant dels vols de l'any 2400 abans de Crist, per tant fa d'això 4.400 anys, però també es mencionen guants a l'Odissea d'Homer i el gran historiador Heròdot també escriu sobre ells. I és curiós perquè a l'antiguitat els guants eren vistos com un element superflu, un element afeminat, símbol inequívoc de decadència.
0: Ah, sí,
1: Genofont, per exemple, menciona que els perses portaven guants, el que només podia comportar la seva extinció. Si portes guants vol dir que
0: ja estàs acabat.
1: No ets viril, no ets valent, no ets... Amb el temps, però, evidentment, els guants seran objectes de luxe.

0: d'aquí que siguin un símbol, suposo, del fet de que el guant estigui vinculat amb una certa classe social, un estil, un refinament, diguem-ne, no?
1: Efectivament, a la noblesa i essencialment a l'aristocràcia. Uns objectes de luxe que van estar associats, evidentment, al poder. L'autoritat dels reis a l'edat mitjana, per exemple, quedava simbolitzada, entre d'altres elements, per un parell de guants. El rei d'Anglaterra, abans de rebre el ceptre de poder, havia d'ajustar-se un guant a la seva mà dreta i, una vegada coronat, un dels nobles tirava a terra un guant desafiant a qualsevol que qüestionés la legitimitat del nou monarca. Clar, això, evidentment, estava comprat. Vull dir que ja tenia que... A veure, no tinguem un disgust ara,
0: No, vull dir que, tu imagina't, perquè, clar, ara és com allò dels casaments, no?
1: Sí, si algú té alguna cosa... Sí. Que ara és molt simpàtic i molt divertit, però imagina't fa 100 anys,
0: Home!
1: El rei de França lliuraven abans de morir al seu successor un guant com a senyal que serien investits. Mm-hmm. I molts d'ells eren enterrats amb els seus propis guants. Des de Ricard I d'Anglaterra, el famós Ricard Cor de Lleó, el de Robin Hood, per entendre'ns, passant per Alfons X de Castella, per només mencionar dos exemples. Amb el temps, la cosa se sofisticaria i apareixerien els guants

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Farà una olor meravellosa, sí, sí.
4: Doncs mira, així ha passat, clar.
3: Ambre gris, eh?
4: Sí, ambre gris, eh? Clàriament tot està fet químicament, però en el seu moment, clar, era un producte molt, molt buscat. Els guants perfumats servien per esmorteir, òbviament, la catipent d'èpoques pretèrites.
3: Ara, ara.
4: I era un objecte també molt valorat per la noblesa. Però també, atenció, al món militar, ja que el camp de batalla
3: sí.
4: ajudava a tapar-se la boca i no olorar la ferum de podridura dels cossos en descomposició.
3: Una cosa, aquella cosa que hem vist tantes pel·lícules
4: sí.
3: també de por,
4: correcte.
3: D'aquell moment de... Ai! I algú que es treu el guant i es tapa la boca.
4: Doncs mira...
3: I era perquè fa una oloreta.
4: Jo suposo que devia ser una reminiscència tot plegat, això, eh? Amb els anys, els guants tindran un component, evidentment, artístic. I un bon exemple, el millor diria jo, el trobem amb la jove de verd amb guants.

0: tant, eh, Berlegui?
1: És una pintura, potser no us sona així d'entrada, eh, jove de verd amb guants, però és un dels quadres més famosos de Tamara de Lempicka.
0: Ah, sí.
1: I és un dels més icònics del que es coneix com l'Art Déco, que és un moviment artístic meravellós que va durar un parell de dècades només, el segle passat, el període entre guerres, i que va tenir mostres en arquitectura, en cinema i també, evidentment, en pintura. Però el fascinant és qui va ser l'autora, Tamara de Lempicka, que va ser, doncs això, una artista que va néixer a Polònia, de bona família, el 1898, que va rebre una gran educació i que ben aviat va despuntar com a artista, especialment en retrats i, atenció, amb nusos, també. Va viure a diversos llocs d'Europa, però la fama la va assolir a Hollywood, on va ser l'estrella preferida de moltes estrelles de l'època. De fet, era coneguda com la baronessa del pinzell. I el quadre que ens ocupa, que és jove de verd amb guants, va ser pintat el 1930 i és un oli sobre fusta on s'hi veu una noia rossa, molt elegant, amb cabell curt ondulat i un vestit verd amb mànegues a la moda de l'època, amb guants i pamela blancs. Té la mà al barret perquè el vent no se l'emporti i el fons és de tons grisos. Es conserva al Museu Nacional d'Art Modern de París per qui el vulgui veure així en persona. Més guants famosos, en aquest cas, musicals.

0: Quin guant, eh?
1: Sí.
0: You're the one, eh? Ja ho diu la cançó. Perdó, és que m'he adonat que estava dient guant en el moment en què Michael Jackson deia guant. De veritat. Bueno, és aquell guant... sí. Bueno, no sé si has vist la pel·lícula, per cert.
1: No, no l'he vista, no l'he vista.
0: Pantalleros molt crítics.
1: Tindré un cert interès. El que passa que, clar, m'han dit que hi ha una operació de blanquejament clar, metafòrica, real, però també molt notable. Clar, home, jo em sembla que un artista ho és en les seves llums i les seves ombres. I, home, em sembla que ningú pot negar, diguem-ne, la importància icònica a nivell musical, a nivell de ball, a nivell d'intèrpret del rei del pop, no? Mm-hmm. Com se va conèixer? Estem parlant de Michael Jackson, per si algú encara té algun dubte, no? Nascut l'any 1958, desaparegut amb només 50 anys, després, recordem-ho, d'una turbulenta existència i un final amb moltes negligències mèdiques, això que comentava abans, no? Jo diria que diversos van ser els trets característics en Jackson, amb múltiples canvis físics degut a un sensfí d'operacions quirúrgiques, tots ho recordem, el moonwalk, aquest pas de ball que va popularitzar, tot i que, recordem, no era seu, i, evidentment, aquest icònic guant blanc cobert de pedres precioses que es va convertir en el seu símbol distintiu des del 1983. Es diu que l'acostumava a portar a la seva mà esquerra per dissimular la malaltia dermatològica que li afectava la pell, i a les subhastes que s'han fet s'han arribat a adjudicar per $420,000.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, estem parlant d'una passada. Michael Jackson va fer fins i tot alguna incursió en cinema, Moonwalk, precisament, l'any 1987-88, i ja que hi som, va, tres pel·lícules amb guants ben icònics.

0: Sospito que això és una pel·lícula, vaja, en blanc i negre
1: és
0: i muda.
1: És una de les estrenes de la setmana, Xavi.
0: Sí, ja m'ho crec, ja.
1: Va, comencem amb un dels grans còmics del cinema mut, que és Harold Lloyd.
0: Veus, ja ho sabia.
1: Què passa, Xavi?
0: No, que era mut, que estava claríssim. Sí, la pianola, vamos. Sí.
1: Va encarnar l'esperit engrescador de la Nord-Amèrica il·lusionada dels anys 20 i 100 anys després de les seves pel·lícules encara conserven molt d'enginy, encara que, òbviament, clar, això d'haver una pel·lícula mudi en blanc i negre és una barrera a vegades infranquejable per segons qui. El seu film més famós, evidentment, L'home mosca, amb la imatge d'ell penjat d'un rellotge que s'acaba convertint en un veritable icona. Però Lloyd tenia un secret. I és que en 1919, en el rodatge d'un curt que va fer que es deia Haunted Spooks, havia d'aparèixer encenent un cigar amb la metxa d'una bomba que se suposava que era de broma i que contenia un potent petard. Les lleis, diguem-ne, de seguretat laboral fa un segle no eren tan avançades com ara. I què va passar? Que el petard va explotar abans d'hora i el resultat és que Harold Lloyd va quedar sec durant uns mesos i va perdre els dits polze i índex de la seva mà dreta.
0: Ah, no tenia el dit polze i índex.
1: Sí. Gairebé totes les seves pel·lícules, perquè totes les pel·lícules conegudes són a partir del 1919-1920, sí. I per tant, si t'hi fixes, sempre porta guants, Harold Lloyd.
0: Sí. Va portar guants per tapar
1: sempre
0: la lesió.
1: Sempre anava amb uns guants especials, diguem-ne, perquè no es notés, uns guants que, per cert, li va cedir Samuel Goldfish, en art Samuel Goldwyn, un dels fundadors de la Metro Goldwyn-Mayer, que abans de dedicar-se al tema del cinema havia sigut guanter.
0: Què dius, ara? Increïble.
1: Sí.
0: Increïble.
1: I l'Hombre Mosca, per qui la vulgui, per als valents que la vulguin recuperar, es pot trobar Filmin i Apple TV.
0: Va, anem pel segon guant cinematogràfic. Home. Aquest és el curt, aquest que s'ha reivindicat amb el pas dels anys,
1: correcte,
0: no? A l'inici d'algunes pel·lícules de Disney, que és la primera, no sé si ben bé la primera, però pràcticament primera és aparició de Mickey Mouse.
1: La primera pel·lícula sonora de Mickey Mouse. En realitat és la seva tercera pel·lícula, però és la primera aparició sonora, que és la que apareix al crèdit de totes les pel·lícules, diguem-ne, que es fan.
0: Steamboat Willie.
1: Això mateix, eh? És Steamboat Willie, 1928, serà el debut de sonor d'aquesta figura tan icònica del segle XX com és Mickey Mouse, l'emblema de la Walt Disney.
0: I que portava guants.
1: El personatge és el dibuixava amb quatre dits en lloc de cinc,
0: sí,
1: perquè resultava, evidentment, molt més ràpid. Però també amb guants, i per dues raons. Primer, per rapidesa, els guants arrodonits eren més fàcils de dibuixar que no pas de tallar les mans amb dits, però també per un tema tècnic, perquè el contrast del blanc del guant amb el fons de pantalla sempre era molt millor que no pas el negre dels dits, tot i que un ratolí amb dits tampoc no
0: quadrats. Exacte.
1: Però bueno, per qui vulgui descobrir-ho, diversos curts de Mickey Mouse es poden trobar a Disney+.
0: Va, i ens queda un últim guant cinematogràfic. A kiss. Oh.

0: Okay,
1: abans he fet com una referència implícita a la Hilda de Rita Hayworth, no? Aquella escena que es treu el guant, que això no és el que estem sentint.
2: No, és que vaig tenir la tentació de posar la Hilda, però com que ja la vaig treure a la B de bufetada, perquè aquesta pel·lícula té una famosíssima bufetada que li planta en Glenn Ford, doncs va, hem recuperat a la meravellosa Marilyn Monroe i amb un dels guants més sensuals de la història del cinema, la que portava Norma Jean amb aquest rosa pujat i amb un vestit del mateix color als cavallers les prefereixen roses d'en Howard Hughes i amb el famosíssim tema musical de Els diamants són els millors amics de les noies. El tema va ser reproduït 50 anys més tard, recordem-ho, el 2001, quan Nicole Kidman va fer el mateix amb Moulin Rouge. Per qui la vulgui recuperar, el film de Marilyn es pot trobar a Apple TV i a Prime Video.
1: No recordava, mira, ara no recordava aquests guants més llargs, no?
2: Sí,
1: roses,
2: guants llargs, sí.
1: Que això també, clar, segurament és quan entra la dinàmica aquesta de... És que és molt interessant això, quan apuntaves la sensualitat d'un guant que no deixa de ser el fet de mostrar la carn que hi ha sota, que normalment ja la veus.
2: Ja la veus.
1: No, però el fet de que te la tapin i te la mostrin té aquest moment de...
2: Però és que l'erotisme sempre està en insinuar, no en mostrar obertament.
1: Exactament.
2: Per cert, aquesta seqüència, per als cinèfils que la vulguin recuperar, un dels extras que surten a aquest ball és George Sakiris, el futur protagonista 10 anys més tard del West Side Story d'en Bernstein.
1: Que bo. Bé, doncs amb els guants de la Marilyn Monroe, que es poden veure a Apple TV i a Prime Video, aquests guants roses llargs, llarguíssims, tancarem aquest espai de guants. Ja he vist que tens un cert... Jo no ho sabia, això, veure-li. No, que m'he fixat aquí a l'interior del basar, que un cert fetichisme. Vist guants per tot arreu. I de cop he pensat, mira, que això s'ho tenia guardat, el veure-li.
2: Aquí tenim de tot, Xavi,
1: mira,
2: ho
1: que
2: saps.
1: Portem temporades i no havies parlat dels guants, que ja m'ha semblat una de les col·leccions més àmplies que tens.
2: Ahà.
1: Però si són guantes... Veure-li, com sempre, un gust, una abraçada.
2: Gràcies, Bundó, que vagi bé.
3: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
1: Mossèn.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: Bon dia, com
1: però
4: estàs?
1: Però vostè no és de l'Osasuna. No és dels mig navarrès. Hòstia,
4: aquest comentari no me l'esperava d'una persona que fins avui creia que era el meu amic. Com es pot començar amb aquesta punyalada?
1: No, perdoni, però vostè és, en general, és seguidor dels Rojillos.
4: Ahir vull dir una cosa, ahir vaig sortir...
1: Vostè
4: em vaig oblidar...
1: És un capellà roig, amb barba, i li agrada...
4: Sí, m'agrada moltes coses i m'agrada també a l'Osasuna, però ahir em vaig oblidar el carnet d'Indargorri, me l'he perdut, l'he perdut ja. Molt content, us espero avui, ja directament faig la crida, a les 8:30 per agafar ja puesto a Canaletes,
1: No, Canaletes no, hi ha obres.
4: Bueno, és
1: ja
4: igual.
1: No pot estar.
4: Com
1: plaça
4: diu,
1: Catalunya.
4: A los aledaños. Millor, plaça Catalunya. Farem allà de Human Centipede.
1: No.
4: I tant, amb els coloms, allà vindrà...
1: Els coloms,
4: serà una festassa de... Bueno, i acabarem a la Sagrada Família, que pujaré jo. T'has pujat, te la creu?
1: No.
4: A beneir a tothom a Madrid des d'allà.
1: No, que allò...
4: I tant, Arbeló el primer. Sí.
1: La Sagrada... No.
4: I tant.
1: No.
4: I tant, amics.
1: No, la Sagrada Família està... encara no està ni estrenada. O sigui, deixi'm la Sagrada Família, que a més hi hem d'anar la setmana que ve.
4: No, que vingui el jefe de Nova York, és veritat.
1: No,
4: És que ha de vindre el jefe de Nova York, que ja està previst. El meu jefe de Nova York.
1: Quin és el seu jefe?
4: El papa d'on és? De Malgrat de Mar no és.
1: No, però de Nova York tampoc.
4: Bueno, però tiene un apartamento allí, joder.
1: No ho sé.
4: Bueno, és d'allà, és d'Estats Units. Per mi el papa ara és de Nova York.
1: Vale.
4: És de Chicago, va estar a Perú, ha estat també, va estar 15 dies a Lloret de Mar.
1: A Badalona.
4: Cada uno és d'on sigui, de Badalona.
1: Badalona va estar.
4: A Badalona va estar allà. Que
1: allà a Sant Roc.
4: Per cert, vull dir-li una cosa a Xavier García Albiol. Quan estava el papa, no funcionava bé el videomarcador del Palau, Com a... Que me va posar les piles. Xavi, gasta't el dinero en las pilas, hombre. Que no
1: el Biol, jo crec que estava molt emprenyat ahir amb això del videomarcador.
4: Como...
1: Perquè és que la setmana que veu l'altra, sense la setmana que ve, no? És la final de Final Four de la Champions de bàsquet, i clar...
4: Estava el Biol,
1: si el videomarcador
4: que
1: si no va...
4: hagués separat, hagués posat un ditet al videomarcador i de l'electricitat es carregava de cop el videomarcador de Badalona. Sí,
5: hauríem de rescatar el que tenien a l'altre pavelló.
1: No,
4: el de les cartolines, con el 6 i el 8, i ell que molal, pues aguantando allà el pavelló de Badalona, venga, que han marcat otro Javi. I venga con la cartulina del 7.
1: Molts nervis.
4: Acaba fins als ous i diu cap a casa.
1: A Badalona, molts nervis ahir. Mossèn, avui què farem?
4: Avui què farem? Pues què farem? Pues què m'estàs dient? Què passa avui a aquesta nit a Barcelona?
1: A part d'això del...
4: No em diguis...
1: Del futbol?
4: Sí, no, a part del futbol.
1: A part del futbol.
4: Esdeveniment cultural.
1: L'último de la fila.
4: Home, clar.
1: Que hem parlat aquest matí.
4: És que, clar,
1: amb el Portet i el Manolo García, que estaven estupendos.
4: Home, estan estupendos, no. Ara vull dir una cosa, eh? Sí. Jo crec que són dels pocs de la seva generació que no els has de canviar els bolquers i dar-li una papilla. Home, si molts de la seva generació ja no s'aguanten res. És el moment ara, Manolo i Quimi, de tornar als escenaris. Han començat a Fuengirola, ara parlarem. El primer concert, he llegit unes crítiques, el primer concert d'arrencada de gira. Després s'ha de recordar.
1: 30 anys.
4: De 30 anys. No, es que hemos estado 15 días en Lloret de Mar y hemos vuelto y hemos hecho un concierto. Després de 30 anys, sense l'altre, que no se'n recordava ni de poner los dedos en el traste de la guitarra.
1: No.
4: Pues clar, les coses tal. Ara, el concert d'avui a Barcelona, ja us ho dic ara, i el del dijous vinent serà històric.
1: Mira, i estic ara veient les imatges de la Shakira allà a Rio.
4: Sí.
1: Sí, 2 milions de persones allà a Copacabana.
4: 2 milions de persones. Abans ho...
1: Mira, els drons.
4: Abans ho parlàvem allà mentre...
1: Una lloba,
4: Quan...
1: Sí, ara surt una lloba al cel de...
0: Una lloba com jo. Quants anys com tu.
4: Quants anys portem parlant de los drones i Montserrat?
1: Sí.
4: I la Miqueta.
1: I los roboces.
4: Ja està, i los roboces. Clar, que vienen los roboces. Clar. Pues això. Recordem que Shakira fa una residència aquest any a Espanya que es diu Europe Residency con... A Madrid, al costat de l'estadi de l'Atlético Madrid, li estan construint un estadi expressament per la residència de Shakira a Europa, que farà tots els concerts allà a Madrid. Espectacular, que estem veient ara a la tele Rio de Janeiro, no seran la quantitat de gent que cauen a la platja, però imagineu un descampau a Madrid, que l'han ballat, han fotut un escenari com si fos un festival de música electrònica espectacular, 100.000 tios allà facturant 15 dies.
1: Carai,
4: i clar, coges el turno.
1: Hòstia, noia.
4: Coges el turno. Pues avui celebrem que aquesta nit, aquests bordegassos...
1: L'última de la fila.
4: Tenim els...
1: Farem una mica de l'última de la fila, ara.
4: Posa'm una miqueta de l'última de la fila.
1: No, espera, que he d'explicar una cosa.
4: Què tenim? És el que anava a dir.
1: Una mica de música.
4: I la Casa Los Lotes, joder.
1: Sí, tenim que del 10 al 18 de juliol podeu gaudir a Manresa del festival Camín.
4: Vamos con los Camín de Manresa. Ahí está Luc Casal en Manrússia. Quin dia?
1: No, Manrússia no. El juliol ja no és Manrússia.
4: Del 10 al
1: 18 de juliol. El festival Camín amb Luc Casal o Joan Dausà.
4: Home. Ahí está el Fonico.
1: O Sergio Dalma.
4: Hombre. Una empuixada històrica.
1: No.
0: O
1: Sopa de Cabra.
4: Ahí está. Vamos, girar con la uña.
1: La Molins ho canta tot, Rosario.
4: Vamos. Mi gato hace ahí... Ah, no, és aquesta.
0: Poder volar.
1: I God Save the Queen.
4: A veure, aquesta. Ja està Black Racing, camiseta. I con el bigote.
1: Ai. Grans concerts com aquests, també hi haurà food trucks, com sempre, i el millor ambient per prendre una copa.
4: Home.
1: El Festival Camins a Manresa, entrades a la venda a partir del dia 5 de maig al web del festival.
4: Allà estarem,
1: Mossèn, de seguida.
4: De seguida.
1: L'embalat del Via Lliure.
4: Fem una pausa.
1: L'último de la fila.
4: Va, va.
6: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure. La, la, la.

0: Visca l'embalat.
1: Visca, visca.
0: Visca l'embalat.
2: Mossèn Escarnín, bon diumenge.
3: Bon diumenge, amigues. Com esteu totes?
2: Bravo, bravo.
3: Ja podeu seure. Quina joia ja veure els primers nanoshorts de la temporada.
2: Nanoshorts, ja?
3: Bueno, no, aquí dins d'aquest estudi, amics, porto la casa... Porto la Harrington de Miquel Iceta.
2: Sí, sí, sí.
3: Ara mateix posada.
2: No, però estic... ha vingut amb una...
3: Sí, avui vinc de diumenge.
1: Per què?
3: Tan abrigat. Home, fem aquí, que és el que diem sempre a Molins. Estem aquí al magasin central de la Sirena. No, la Welding is muerta allí detrás, que lleva 15 anys allí, que la tenemos entre cubitos de hielo. Bueno, hi ha una temperatura, i ara, com sempre, aixecaràs i baixaràs un grau, i ja estarem aquí com
2: ara.
1: Sempre igual.
3: Despullats, amb les pits a l'aire, suant la pastilla...
1: No hi ha terme a mi! Quina pastilla!
3: A l'embalat, joder! Posa'm una miqueta de xiquitín, que vinc a dir... Vinc molt angurirat, perquè aquest cap de setmana ja ha començat a moltes cases...
2: Què ha passat?
3: ...de Catalunya, la guerra climàtica.
2: No!
3: Ja ha començat. Amigues...
2: Posa-li rever, home.
3: Avui...
2: Ara...
3: Ja, avui jo ja porto una setmana i això ho he cotejat en diferents éssers humans del meu entorn.
2: Que tenen parella.
3: Efectivament, tenen parella. No estic parlant de cap sexe, però dona la casualitat que sempre són elles. Sempre són elles, eh? Ara, no vull assenyalar, eh? Jo fa 15 dies que ja dormo amb una cama fora, literalment, fora del llit, perquè m'han prohibit, per decreto ley, encara treure l'hidridon.
2: Sí, sí.
1: Que no es pot encara.
3: Per què? Perquè Mònica Usart el divendres va dir cuidao, que vindran uns núvols.
2: És curiós perquè jo justament ho vaig suggerir aquesta setmana i gairebé em maten.
3: Clar, que sí.
1: És que fins que no arriba l'estiu no està prohibit això.
2: No hauríem de treure, anar traient el nòrdic.
3: No.
2: Adéus.
3: Avui
1: ni parlar.
3: Se m'ha expulsat del meu llit copagat. Copagat, vull insistir-ho ara que m'estim bé a casa. M'han dit anar espanyol per arribar més gent, sí, com la Guàrdia Civil, vete ya de aquí, que estás dando muchas vueltas. Què estava passant al meu llit? Escolta, estava dormint ja com el conde Dràcula, despullat a sobre l'edredon, amb els braços enganxats al lateral del cos, per no moure'm ni res, i sota l'edredon la meva parella tenia 3 tons... de forn de pa, a que venien autobusos de tota Catalunya amb treballadors per anar fotent baguets durant tota la nit, com si fos el puto Maxipan. He perdut més quilos que menjant-me 20 pastilles al pont aeri.
2: La part bona, tu.
3: Respecteu, senyores catalanes, que us estimem molt. Respecteu el clima. Respecteu aquella senyora que no anava al cole, però sí que anava amb una flotilla dient que nos estamos cargando. Respecteu aquella senyora, sí, no, sí, que no va anar al cole per totes vosaltres.
2: Ah, vols dir la
1: Greta Thunberg.
2: I
3: respecteu a la gent gran. No podem passar en una mateixa nit de 70 graus a l'ombra a menys 25, perquè ara tengo fogots i he puesto un poquito l'aire. Prou! Respecteu i estimeu-vos. Dit això, ¿qué? Perquè amb aquesta senyora... que jo he sortit de casa amb molt d'amor, però un labio neporino, eh? Se'l trepitjava i tot. Hem d'anar aquesta nit a l'último de la fila, eh?
2: Ah, aneu junts.
3: Home, no! Després de 30 anys voy a venir con la primera que passe.
2: O sigui,
3: home,
2: vostè va aquesta nit a l'última de la fila.
3: És una cita que han marcat en el calendari de la cuina amb 3 rotuladors diferents.
2: Oh.
3: Amb 3 rotuladors diferents que només fan això quan em toca a mi una analítica.
2: Sí, senyor.
3: Quan em toca una analítica també tres cercles allà d'allò. Amigues... ja sigui amb la tejarera, ja sigui amb el jersei de collal o amb la samarreta que us heu escurçat, allò que feu també una miqueta, us heu escurçat una mica les mànigues.
2: Tisores, eh?
3: Sí, una miqueta escurçat. Us heu posat una miqueta d'ombrera, eh? Per anar aquesta nit i dijous vinent. Tenim una cita a l'Estadi Olímpic a dins, no en los aledaños, que està ple de gent passejant el gos i fent cruising. Allà no! No us entretingueu, que hi ha cua per entrar allò, i veureu el Santi Jiménez, l'altre con el perro, que no, si Santi quiero que Jiménez si tengo, no Judit Nederman darrere, los arbustos con el piano,
2: no.
3: I tot allò, directes cap a l'último de la fila.
2: No, no.
3: Directes cap allà.
2: No, no.
3: Que sou viciosos, cony!
2: No, no.
3: Amigues, allà dins... Mira, gaudirem de la segona i tercera data de la gira de l'última de la fila, que va començar a Fuengirola, ho hem dit abans. Fuengirola, que hermosa eres.
2: Sí, senyor.
3: 30 anys després de la seva darrera gira. Van, Xavi, amb una banda on els 5 components són els 5 tios que van fer les diferents formacions que van tindre a l'última de la fila, els 80 i els 90. Amb això, vull recordar que no són com altres bandes que pràcticament porten músics d'estudi o de sessió per suplir les carències que, doncs, de gent morta o gent que no ha volgut col·laborar amb el dolló. Molt important que els músics que els acompanyaven als 80 i als 90 també estan amb ells a l'escenari. Estem davant d'una de les 10 bandes més importants en la història del pop-rock de l'estat espanyol. Manolo García i Quimi Portet es coneixen a la Barcelona dels 80. Tu pots imaginar, no?, com era la Barcelona dels 80. Jo l'altre dia ho recordava.
0: I de famílies molt diferents, també.
3: Sí, és que, mira, Manolo García i Quimi Portet... mira, Manolo García, del barri del Poblenou.
0: Sí.
3: És que la gent... jo crec que hi ha gent ara mateix, com sempre, que viu... té el seu cul instal·lat a la plaça Colón, que creu que Manolo García és de Leganés,
0: sí,
3: o de Jaén,
0: sí,
3: o de Sevilla,
0: totalment.
3: I que Quimi Portet es diu, en realitat, José Joaquín, i és de Argüelles. No! Són catalans! Collons! Amic del Poblenou, Manolo García, era un bordegàs que era, a l'època dels 80, aquests dos estaven per, directament, per tancar amb un puto psiquiàtric.
0: No, home, no.
4: Era el Manolo, sí, va néixer al Rancho Grande, que li diuen,
3: sí,
4: que era una part del Poblenou que hi havia, ara ja no existeix, perquè sí, ja quan sí, van fer tota la Diagonal, tot
3: correcte,
4: va desaparèixer,
3: sí,
4: però vivia en unes cases baixes,
3: sí,
4: que jo li deia Rancho Grande, perquè hi havia un restaurant
3: sí,
4: que es deia Rancho Grande, i em sembla, si no recordo malament,
3: sí,
4: que el local on assajaven estava... molt a prop.
3: Estava al costat del Rancho Grande, era al principi dels 80, a Barcelona...
0: Ell tocava la bateria, em sembla.
3: Ell tocava la bateria i els bongos. Ja, de vegades veieu el Manolo, que és molt flamenquillo, ara parlarem d'això, que toca una caixa flamenca,
0: sí, sí,
3: la bateria, els bongos, porta aquest rotllo rumbero, i flamenquillo a dins a través de la percussió. Ell tocava amb una banda que jo no he viscut, evidentment, vull recordar que jo no soy el libro gordo de Petete, jo no soy immortal, no he estat a Woodstock ni he estat a l'últim sonar, vull dir, respectem-me, tenia un grup que es deia Matèria Gris. Ja comencem a dir una cosa que serà repetitiva fins als allò. Ja amb els noms, ja algú més.
0: Uh-huh.
3: Es distingeixen ja pels noms, Matèria Gris. Després s'anima ja a cantar amb un grup que es deien Los Rápidos.
0: Sí, senyor.
3: Que treuen un primer disco. Quimi Portet és l'artista de Vic més universal que tenim. És un geni. Mai he parlat d'ell, Xavi, perquè li tinc tant de respecte i por. Sí, dic por.
0: Por,
3: Sí, per lo important que el considero en la història de la música d'aquest país. Que ha hagut d'esperar a tenir més de 50 anys per plasmar en paraules el que em fa sentir la música creada per Quimi Portet. Mira, farem un embalat especial pel Quimi, individualment, i veurem si el podem tindre amb nosaltres. Un dels meus somnis de petit era poder anar a casa de Quimi Portet i poder xafardejar els discos.
0: És que ell sempre explica que la cosa és que la seva formació, per això, si vols després ho entrem, però la formació musical dels dos no té res a veure, un és més flamenca, no? El Manolo García,
3: sí.
0: I el Quimi diu que a casa seva la seva mare escoltava molta música negra, molta música americana, i ell diu, jo em pensava que aquesta era la música catalana. La música tradicional catalana era guitarra elèctrica.
3: Clar, Chuck Berry, el Saul
0: i a partir d'aquí, pues, aquesta és la formació que té.
3: Però quin meravellós molt el món, aquest mental de Quimi Portet, que ja de petitet pensava que Chuck Berry era de Banyoles. Era directament. És això, és meravellós, escolta. Ara faré una gravació. Li tenim tant respecte a la gent del món musical, entre cometes, que se mantengui independent i alternatiu, que el meu amic David Rodríguez, de la Bienquerida, famós grup, productor dels discos de la Rombo de Clara Molins, va trucar un dia a Quimi Portet, va demanar el telèfon perquè li volia que li produés el següent disco dels Beef, aquesta mítica banda que cantàvem en anglès, del Baix Llobregat, de Sant Feliu de Llobregat, que van ser disco de l'any el 1992, amb un disco que van gravar a New Jersey, Estats Units, amb Kramer, el marit de Patti Smith. Per resumir, truca David Rodríguez a Quimi Portet i li diu, hola, soy David, m'agradaria que em produeixis un disco. Què va dir Quimi Portet? No, i el va penjar.
0: Hosti.
3: Directament.
1: No, pobre David.
3: No. Pobre David, no. Així és com actuen les estrelles del rock. Tu, quién eres, quién te ha dado mi teléfono, voy a ir a por ti a tu casa y te la voy a quemar. No te voy a grabar un disco. En Quimi venia d'una banda que es deia, atenció, Cul de Mandril, i que van fer un tema que es deia Jamón de Mono. Amb això, ja saps que... ojo, que els hi donen d'esmorzar aquesta gent a casa. Amigos, al 81 Los Rápidos i Cul de Mandril tocaron un festival anomenat Rock de Lluna, i allà el Quimi s'incorpora directament a Los Rápidos. El Manolo fot al camp, passen uns anys, el Manolo, allò que diu, m'ha passat a mi això, acabes un dia que està fins als ous de Barcelona, volia acabar amb la seva carrera musical i començar de nou, i va marxar al País Basc, i després de 3 mesos plovent va dir, a tomar por culo, que me bajo otra vez pa abajo. Baixa cap a baix i ja tornen i formen els Burros. Graven aquest disco que es diu Rebuznos de Amor, on allà ja veiem la pedra fundacional del so de l'última de la fila. Un so molt particular i únic en la història de la música feta a Catalunya per dos catalans. Allò s'acaba i els dos fan una nova banda i li posen el nom d'una cançó d'un grup heavy. Això no sé si ho han explicat ells.
2: Sí.
3: L'última de la fila és la cançó del grup heavy Dio, que es diu The Last in Line, l'últim de la fila. Sí. Un grup heavy. I la resta ja és història. Avui repassem aquest so únic que aquesta nit omplirà de records i d'excel·lència musical l'Estadi Olímpic de Barcelona. Madogo García és molt més que un senyor que canta una banda de rock amb deje aflamencat. Quimi Portet és molt més que un excel·lent guitarrista, compositor i amb un imaginari sentit de l'humor que el fa únic. Lletra ferit, pintor, poeta, Manolo s'ajunta amb un rockero que és únic, amb un imaginari sonor on es barreja el rock anglès, americà i amb l'esperit punk i surrealista català. Això que em deia el Xavi, és que era petitó i el Quimi estava escoltant i pensava que el soul i el rock and roll era la música nacional de Catalunya, no? Aquell, no? La seva música i les seves lletres van portar el pop espanyol a nivells qualitatius que jo, Xavi, no he tornat a veure ni en gravacions ni damunt l'escenari. Jo no sóc nostàlgic, però l'exercici d'anar a aquests concerts és una d'aquelles coses que sempre explico, que s'ha d'agafar la nostàlgia pel cantó bo, el de recordar la banda sonora de les nostres vides, posar música i paraula aquelles fotos que hem fet mentre ens fèiem éssers humans en aquest món de merda. Amigues, anem ja a disfrutar amb aquesta selecció de 10 temes parits pel Manolo i pel Quimi. Aquesta, mira, començo per una cosa molt important que sembla una xorrada. Us en recordeu ara mateix de Franco Battiato?
1: Sí. Sempre.
3: Aquells teclats que semblaven entre una miqueta de fèria, d'autoxocs. Comencem amb aquesta importància dels teclats a lo Franco Battiato, que serà una constant en la seva obra des del principi. Un tema espíric, un tema boníssim, on ja veiem que el Manolo no només és un cantant, és allò que sempre explico, Xavi. Un literat, un poeta, com Patti Smith, que darrere té una banda de rock and roll al seu servei. Amics, comencem a l'any 1983, aquella Barcelona grisa, amb aquest grup que es diu Los Burros i amb aquest hit que es diu Huesos.